0: Sí, l'aigua és subterrània, la que transcorre sota el nostre asfalt i que alimenta la vida del planeta. Però què passa si continuem amb la pressió d'ocupar terrenys fèrtils per convertir-los en macroinstal·lacions energètiques? Avui, en clau d'emergència climàtica, humanitzarem les renovables amb Anna Ponsoda i Josep Ciurana. I amb Irene Cervera parlarem de natura, de cultura i salut mental, acompanyades de Cristina Sampere, de la Fundació Setba, i de Jaume Casas, de Ozonament. Perquè aquesta és una edició sonora que alerta sobre els efectes de les crisis ambientals i climàtiques. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Torna el debat a l'esfera pública, després de l'evidència que no hi ha més camí pel consum d'energia al planeta que caminar cap a les renovables. Hi ha consens a la comunitat científica sobre això, i la natura ens parla i ens dona senyals de que aquesta transició és urgent. Les veus expertes asseguren que només l'electrificació pot mantenir el ritme que els humans estem imposant a la vida a la Terra. Si hi ha una fórmula capaç de fer seguir aquesta maquinària és electrificació, diuen. Però a quin preu? Ens cal anar més enllà de la visió del canvi energètic i obrir les portes a una altra manera de relacionar-nos amb aquest sector. Aprendre de les polítiques viciades a què ens ha acostumat l'ús de combustibles fòssils per no caure en els mateixos paranys. Humanitzar les renovables és una via important per entendre un sector molt tecnificat i poc obert a la transparència en totes les fases de la creació dels projectes. És per això que els sectors més afectats pels projectes macro responen amb força a l'embat, tot i que sovint ja no arriben a temps a revertir les afectacions més directes. Plataformes de nova creació, com Empordà Dempeus, així ho manifesten. S'uneixen per defensar el territori davant l'allau de projectes que amenacen un creixement desmesurat. Ara que és la primera vegada que sabem que tenim la matèria prima aquí, el sol i el vent, com ho fem per evitar grans impactes en la seva instal·lació i el seu ús? Com fer perquè l'energia que rebem sigui justa per tothom, a preu assequible, i no afecti l'activitat rural i diària que volem mantenir? Ho volem saber. Per això hem convidat dues persones amb una mirada que heu d'escoltar. Una d'elles és Anna Ponsoda. Hola, Anna, benvinguda.
1: Hola.
0: L'Anna és escriptora, és traductora, és periodista cultural. Va participar en un projecte que es diu Humanitzar les renovables i que hem seguit de manera molt atenta, ens ha inspirat pel monogràfic que avui fem. L'altre és Josep Ciurana. Hola, Josep, benvingut també.
2: Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Josep Ciurana és a Ràdio 4 a Girona, gràcies a les companyes que fan possible la connexió. En Josep és advocat, és col·laborador de la IEDEN i és membre d'Empordà Dempeus. Així que, Josep, comencem per tu. A mitjans de juliol sembla ser que Empordà Dempeus ho veu anar al Parlament per presenciar l'aprovació d'un decret llei que intenta augmentar la resiliència de subministrament elèctric a Catalunya. Què ha de significar aquesta aprovació, Josep?
2: Bé, es tracta del decret llei 12-2025 que el govern va aprovar, però havia de ser convalidat pel Parlament. I aquesta convalidació no es va produir perquè el mateix govern va retirar aquest decret llei. Per quin motiu? Doncs per les protestes i per la manca de consens en la seva aprovació. És a dir, a pesar de que el títol del decret és decret llei era per augmentar la resiliència del subministrament elèctric, en realitat el que feia era promoure encara més la implantació de macroparcs en sòl agrari, especialment en perjudici del valor de les terres fèrtils, i la manca de consens en l'aprovació d'aquest decret llei doncs el va fer fracassar. Empordà Dempeus va comparèixer al Parlament i bueno, no va tenir, diguem-ne, ocasió de debatre, de combatre el decret, perquè el mateix govern el va retirar, però la idea era molt clara. No només Empordà Dempeus, aquesta plataforma, sinó també diferents ajuntaments van mostrar la seva oposició per diversos motius, per l'absència de participació institucional, per la substitució de la planificació necessària i imprescindible que el govern, diguem-ne, no elabora, no impulsa, pel risc de desequilibris territorials, sobretot en perjudici dels petits municipis rurals, l'absència d'avaluació ambiental estratègica, etc, etc.
0: Clar, comencem per què, gràcies Josep, Anna, perquè volem mostrar com està sent molt difícil aquesta transició energètica urgent i tan necessària, per una altra banda, com tu deies. No, tu deies, si hi ha consens a la comunitat científica i la natura ens està parlant, per què prenem certes decisions que els hi donen l'esquena, com aquest intent que ara ens comentava el Josep?
1: És complicat, perquè, com comentava el Josep, prioritzar, diguéssim, el sòl agrari hauria d'estar sempre sobre de la taula, sobretot a venir com hi ha moltes alternatives, no? Per exemple, aquí ho veiem en el canal Segarra-Garrigues, no? Que bueno, ara ja s'està a punt d'instal·lar, bueno, ja s'han començat a instal·lar les plaques fotovoltaiques a diferents bases, per exemple, al FED, no? Però ha costat molt de tirar endavant aquest projecte. Tot i que és un lloc innocu, i que pretenia, diguéssim, bueno, pretén revertir positivament en la pròpia pagesia, perquè aquesta energia que es produirà en aquests parcs està pensada per reduir les factures del propi rec agrícola, sí. No? Uh-huh. I tot i això, és un parc que ha costat 4 anys de tirar endavant, no? Uh-huh. En llocs on no hi ha la problemàtica dels espais que comenta el Josep. Aleshores, bé, fins que no esgotem tots aquests espais que són menys problemàtics, no crec que s'hagi de tirar endavant projectes com els que afecten en el clar, cas de dempeus.
0: Sí. La qüestió és trobar llocs i zones on no hi hagin totes aquestes altres problemàtiques afegides, on s'hi relacionen formes de vida rural que encara s'han de mantenir perquè hem de seguir menjant, en el món, a la terra, i per tant també una preservació del paisatge i d'una manera d'entendre el món i la vida més enllà de les grans ciutats. Josep, sí. Jo entenc que algun dels motius de creació de la plataforma Empordà Dempeus anava per aquesta banda. Sou de nova creació.
2: Sí, efectivament. Empordà Dempeus és una organització, una plataforma que engloba fins a una vintena de petites i grans plataformes de l'Alt Empordà, sobretot. I, esclar, tenim un problema comú. Totes aquestes plataformes que sorgeixen al territori, diguem-ne que el que intenten, naturalment, és combatre aquesta disbauxa de projectes exagerats, excessius, que no tenen una mirada i una vida humana, i que fan, diguem-ne, que els recursos suposa una depredació del territori d'aquests recursos, i per tant l'intent és d'aglutinar tota una sèrie de moviments, de plataformes, per fer causa comuna. En aquesta causa comuna plantegem bàsicament revertir aquesta situació, mm-hmm. i planificar. Creiem que l'eina de planificació, en aquest cas parlem de l'energia, és essencial.
0: I sí. Planificar aquesta energia, planificar-la conjuntament amb els sectors locals, amb els sí. protagonistes del territori.
2: Clar, fer un pla, en aquest cas a Catalunya tenim el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables, el que es diu Plater, vol dir examinar quines són les necessitats d'energia, quines disponibilitats tenim i plantejar alternatives. Això vol dir també la participació de la ciutadania, dels ajuntaments, de les plataformes, etc.
0: Però això no s'ha previst fins ara en
2: sí.
0: els projectes?
2: A veure, una cosa és uns projectes en concret i l'altra és un pla. El pla pot plantejar alternatives, les ha de plantejar i estudiar i avaluar. El projecte no, el projecte és un territori concret i que, diguem-ne que l'alternativa davant d'un projecte és molt menor, no hi ha una consideració global i, per tant, en realitat, l'aprovació de projectes successius impedeix planificar perquè vol dir que s'imposa sobre el territori un model d'ataques sense ordre ni concert. Naturalment, si es planifiqués abans, que és el que nosaltres plantegem, establiríem una manera d'implantar l'energia renovable continguda, proporcionada a les necessitats, propera també als centres de consum, etc.
0: Sí, exactament. Anna, amb aquest intent d'humanitzar les renovables, el Josep ja anava entrant, no? Una oportunitat diferent de relacionar-nos amb el sector energètic del que hem tingut i que tu parles sovint. Allò, la factura, el gran tenidor energètic, i nosaltres qui som i quin dret tenim a reclamar o explicar com volem que sigui aquesta energia que ens arriba a casa?
1: Sí, sí, el que passa és que tant de bo fotim tan exigents amb tots els sectors com ho som amb el de les renovables, vull dir que és molt important, que ens polititzem i que siguem conscients que tenim un tresor entre mans, que és la matèria primera, com el sol i el vent, eh? Però també és veritat que és urgent aquesta transició, no? Vull dir que l'any passat només ni el 20% de l'energia que es va consumir a Catalunya provenia de les renovables, que és molt diferent del que passa a Espanya, on van molt més avançats en aquest sentit, no? I llavors, clar, això s'ha de tirar endavant.
0: Però per què penses tu que anem endarrere a Catalunya?
1: No, que costa molt... Bueno, primer de tot, qui té els diners per fer segons quines coses, no? Si ves, mires, per exemple, per evitar conflictes com els que comentava el Josep, hi ha l'agrovoltaica, no? Que és l'energia que fa compatible doncs, les plaques amb el treball del camp, no?
0: Sí.
1: Això que bàsicament a Espanya ho han implantat al País Basc, que sempre ens passen la mà per davant de tot, però això és un altre tema, ho ha pagat, qui ho ha pagat? Ho ha pagat Iberdrola, no? Llavors, aquí a Catalunya tenim diversos problemes. Un és qui té els diners per fer totes aquestes instal·lacions. L'altra és com es coordinen les diferents administracions. L'altra és la poca rellevància de les administracions locals a l'hora de tenir veu en aquests projectes que, en definitiva, és a qui més afecta, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors,
0: un panorama complicat. Però
1: sí,
0: tu...
1: és que és molt complicat.
0: Sí, sí.
1: Però que sigui molt complicat no vol dir que no hi haguem de pensar molt i sobretot no... que no es pugui reduir, diguéssim, el diàleg i la discrepància a l'etiqueta del NIMBY, no?
0: Clar.
1: No és aquest el tema, no?
0: Tu parles sovint de sobirania energètica, una definició, un terme que no sé si agrada molt, eh? Sobirania energètica, què significaria, Anna Ponsada?
1: Bueno, això per començar, és una utopia, eh? però sí que passaria, diguéssim, en primer lloc perquè tots fóssim més conscients de com funciona el sector, no? I que una cosa és la generació, i l'altra cosa és el transport, i l'altra cosa és la distribució i la comercialització. I que el transport, de moment, a l'estat espanyol està a mans d'un monopoli que és Red Eléctrica, no? I, per tant, això, la sobirania a Catalunya ho faria molt difícil. Però vaja, o sigui, començar per una major implicació ciutadana en tot aquest debat i en tot aquest procés, doncs seria un primer pas, perquè sense aquesta consciència no pots, diguéssim, ni exercir pressió sobre les administracions locals, que són les que són més susceptibles d'escoltar, també perquè els hi va el vot, no?
0: I tant, administracions locals, però amb molt pocs recursos cada una d'elles. Josep, a veure com ho veus tu, això de la sobirania energètica. Què falla per tal que l'administració de Catalunya no comenci a aplicar el camí cap a aquest model? Significaria, per exemple, que els ajuntaments tinguessin la potestat i la gestió del seu complex energètic proper?
2: A veure, el tema és molt complex, com ha dit l'Anna, evidentment. El que passa és que aquí la discussió és de model. Hi ha un model macro, centralitzat, de naturalesa extractiva, que és el que nosaltres... que és el que no ens convé. Jo crec que aquí hem de fer cas a la pròpia llei catalana de canvi climàtic, que ja ens està dient que hem de promoure l'energia renovable en espais ja alterats per l'activitat humana a fi de minimitzar l'ocupació innecessària del territori i prioritzar l'ocupació de les cobertes de les edificacions, construccions auxiliars, incloses les pèrgoles d'aparcaments, de vehicles, ocupació del sòl diferent del sòl no urbanitzable. I, naturalment, que això, aquest model, ha de fer-se afavorint l'autoconsum energètic a partir d'energies renovables, però, clar, amb la participació d'actors locals, tant en la producció i la distribució d'energia. Aquest és el model.
0: Clar.
2: Clar, també passa que aquest model centralitzat també té greus problemes. Greus problemes perquè l'energia, en aquest cas fotovoltaica, és redundant, necessita gran... és a dir, si nosaltres posem enxufem molta energia, aquesta no és estable i tenim greus problemes de control a la xarxa. Un model més d'abast menor, autogestionat, amb comunitats locals, aquest model a la llarga ens asseguraria aquesta, diguem-ne, sobirania o una part d'aquesta sobirania energètica que no tenim i que no tindrem mai, perquè sempre es basa, almenys el model que es desenvolupa fins ara, en aquests macroprojectes, en aquesta cosa centralitzada, en aquest oligopolis, que el que no volen és que nosaltres tinguem el control dels mitjans
0: de
2: producció i de distribució. Aquest és el debat.
0: Aquest és el debat, que no tindrem mai, has dit, Josep, no ens agradaria pensar que fos així. I l'Anna, tu parles d'utopia.
2: I només vull afegir una cosa, que és que en aquest debat el sòl agrícola és la germaneta pobra on col·locar tots aquests grans projectes, que són cada vegada més especulatius i que no tenen a veure amb la necessitat, les necessitats reals de la demanda energètica, ni en els llocs on es necessita, i que fan com trampa. És a dir, per què no utilitzen les cobertes, els edificis ja existents, tota aquesta zona degradada que els humans ja hem anat trinxant, en lloc d'utilitzar tela, perquè és més barat, és molt més barat. Clar, posar-se d'acord amb naus industrials per posar-hi plaques, etc., vol dir perdre una mica aquest monopoli. Pactar amb uns propietaris agrícoles, que la seva renda és molt baixeta, doncs uns ingressos a través d'unes cessions d'ús durant 20-30 anys, clar, això no té competició, no és possible competir-hi des del punt de vista econòmic, perquè això assegura uns guanys en els propietaris agrícoles doncs molt superiors al que seria el rendiment normal agrícola.
0: Bé, de tota manera, el que està clar, o pel que vosaltres esteu explicant, Anna, es tracta d'evitar els macroparcs, macrogranges, i tu proposes per l'agricultura un model molt especial, que és cultivar i combinar amb gestió de renovables en lloc d'allò que ha fet l'agricultura fins ara per poder mantindre's, que és cultivar i tenir una granja animal.
1: Bueno, això suposo que, no sé, el Josep ens podrà explicar com és el cas de l'Empordà, però jo parlo per la Segarra, que és d'on jo sóc filla, que bàsicament tots els pagesos, bueno, la majoria de pagesos, combinen doncs això, el cereal amb les granges de porcs.
0: Em sembla que la qüestió és molt similar arreu del territori,
2: Sí, sí, efectivament.
0: I, veus, el Josep t'ho confirma.
1: Sí. Bueno, i llavors aquest és un altre debat, que és el sector del porc en aquest país, no?
0: Exacte.
1: Si realment està sobredimensionant, si realment cal doncs tota aquesta producció i si cal fer-la com es fa, no? Sobretot tenint en compte doncs la quantitat de residus i d'impacte que té sobre el terreny, no? I el que vull dir és que va ser una mena d'iniciatives que, o sigui, els pagesos van anar remolc, no? A mesura que la vida viure de l'agricultura estrictament es va complicar, doncs van anar doncs posant granges que van anar en paral·lel al creixement de determinada agroindústria en aquestes comarques, no? Però els pagesos van anar a remolc i molts d'ells bàsicament no són ni propietaris de les bèsties, només són els llogaters, com aquell que diu, no? I aquest és un sector que arribarà més aviat que tard al seu final, crec.
0: Segurament, esperem que sigui més aviat, que Anna, pel que estàs comentant. Però jo voldria, de tota manera, el Josep expliqués el concepte de paisatge, ara que has introduït aquests models, no?, macrobanges, tal i qual. Vosaltres, a Empordà Dempeus, insistiu molt en el paisatge. A la zona on es projecten moltes instal·lacions que sempre són zones protegides ambientalment o zones on la pagesia hi té molta activitat, són camps de cultiu. Per què?
2: A veure, el paisatge forma part de la nostra idiosincràsia, com la cultura i com la llengua. És a dir, no és tan fàcil destriar el que és el paisatge dels valors que conté i que la societat ha anat atresorant i incorporant al llarg dels segles, no? En el nostre cas, el pla territorial parcial de les comarques gironines va ser el primer pla territorial que va incorporar les directrius del paisatge, i són normes d'obligat compliment, i el que fa el pla director de les comarques gironines és establir unes directrius i uns models de paisatges que s'han de preservar, i això és clar, això topa frontalment amb molts d'aquests projectes.
0: Ja.
2: Per exemple, el parc eòlic de la Tea, que està al contenciós, proposa o preveu nou molins que són més alts que la Torre Eiffel. No és només els molins aquests enormes, sinó també el basament, l'estructura que ha d'aguantar aquests molins, cadascun d'aquests molins.
0: És a dir, i la connexió amb la terra, no?
2: I uh-huh. tot el tema de la de les línies elèctriques per evacuar aquesta energia, etcètera. És a dir, la transformació és absolutament brutal, desproporcionada i amb un espai que ha de ser d'especial protecció, perquè estem parlant de la Serra de l'Albera, que properament tothom ha coincidit i es preveu que es declari parc natural.
0: Sí, parc natural. Això... Per cert, ara faig una comilla que voldria que aclarissis, i és que sembla ser que els parcs naturals veuran reduïts el seu personal aquí a Catalunya d'aquí a molt poc, a l'octubre. Com pot afectar en l'avançada d'aquests macroprojectes dels que estàs parlant, Josep?
2: Bé, és una contradicció, és un exercici de cinisme. Per una banda, intentar fer veure que els estudis d'impacte paisatgístic doncs no són admissibles, tolerables davant d'aquestes grans infraestructures i la gestió d'un parc natural. És a dir, ara tenim aquest greu problema de la manca d'efectius en els parcs naturals, que estem parlant de cap a un 50% de menors tècnics, és a dir, que cessen els seus contractes, la gestió d'aquests parcs es posa en qüestió, parteix d'un dèficit crònic de personal amb una precarietat absoluta. És a dir, al país hem anat aprovant parcs naturals, que tenim 14 parcs naturals i 7 paratges naturals d'interès nacional, i això no es gestiona correctament d'una manera mínimament raonable, de manera que és un desastre, i això ens hauríem de fer, ens ho mirar. És a dir, no podem, per una banda, plantificar en el mapa i fer propaganda de que tenim parcs naturals estupendos i després no gestionar-los.
0: No, i no tenir personal. Un altre desastre afegit a tots aquests que estem comentant també avui a Vida Verda. Ja acabem. Anna, tu que penses que el paisatge és un argument relatiu, però voldria que ens donessis... Va, dona'ns una via de sortida, de solució a tot aquest entramat i entrebanc que estem exposant avui aquí al programa.
1: No, vull dir que... Penso que és un argument relatiu, sobretot en comparació a doncs, la voluntat d'intervenir des del primer moment en tot el procés del circuit energètic o l'equilibri territorial, que això sí que em semblen arguments de primer ordre, saps? Vull dir que el paisatge sí que crec que és una cosa que és més adaptable al llarg de... Vull dir que de la mateixa manera que ens hem acostumat a les vies del tren i als ponts, ens podrem acostumar als molins de vent. I crec que això ha de ser una via de sortida, que entenguem que això ho hem d'integrar com a part del nostre paisatge. perquè és urgent aquesta transició. I aquest estiu, amb els incendis aquí a la Segarra, ho hem vist claríssim. No hi ha marge.
0: I no hi ha sortida, però intentem fer-ho bé i ràpid. Així que, Anna Ponsoda, Josep Ciurana, hem intentat humanitzar una mica les renovables, donar-li una idea de per què hem d'avançar per no fer-ho de manera macro, i esperem que us escoltin qui us han d'escoltar. Gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

Res de cel, diu la gent d'Olívies, estàveu escoltant el tema. Res de cel o tot de cel, perquè d'aquí surt el sol que ens ha de donar energia. Recordeu el que hem parlat fa una estona. Si és que ens escolteu, aquest dissabte 20 de setembre hi ha una concentració que s'ha acabat de fer precisament organitzada per la gent d'Empordà Dempeus. I el 15 de novembre a les Segarres, debat sobre comunitats energètiques amb Balenyà Sostenible, que són unes de les que organitzen aquest debat tan necessari que ens du directament cap a la natura sense oblidar la cultura.

0: Per això, avui a Ràdio 4 tornem a rebre la Irene Cervera. Irene, hola.
1: Hola, què tal?
0: Has tingut un estiu ple d'activitats i accions relacionades entre la natura, la salut, la cultura.
1: Sí, totalment. Sí. Hem estat fent projectes.
0: I avui ens explicaràs alguns projectes molt interessants per començar aquesta nova temporada que hem iniciat ja fa un parell de setmanes. Unim un altre gènere a natura i a cultura, que és la salut mental. Mm-hmm. Per què creus que és tan important unir aquests tres termes?
1: Perquè, a veure, tothom coneix també l'art teràpia, no? Potser més que no el binomi salut i natura, que ara està més de moda, també. I poder... O sigui, juntar salut, art i natura, o salut, cultura i natura, és molt potent. Tu pots canalitzar emocions, conflictes interns, molts malestars a través de l'art, com això ja se sap, no? I si ho pots, fer vinculat amb la natura, això és magnífica. I l'impacte que té és major, no? I a més la natura, estàs en un entorn que no et jutja, que és imperfecta o perfecta, si ens ho mirem d'una altra manera, no? En el qual et pots sentir acollit i tothom és el mateix, no?
0: Per tant, és molt important que existeixin iniciatives, fins i tot fundacions, ara en presentarem una, que treballi en aquest concepte on les persones amb certs desequilibris emocionals a la vida sí. puguin reconduir la seva existència mitjançant la creativitat en plena natura.
1: Sí, un espai fantàstic, perquè és aquests espais de pausa, de calma i benestar que diem, no?, que ens ofereix la natura, però a més, si afegim la cultura, doncs, bueno, també la cultura o l'art és un espai que ens afavoreix aquest arrelentir, no?, i treure'ns una mica d'angoixa.
0: Ens has dut una convidada, és la Cristina Sampera, la saludem. Hola, Cristina, benvinguda al programa.
2: Gràcies, què tal?
0: La Cristina Sampera és directora de la Fundació Setba, una fundació que ja

0: Això és físic, però en realitat els dos elements s'uneixen. Físicament estàs malament perquè emocionalment no estàs bé, no?
1: Totalment. Jo, a més, crec que la natura fa que, no sé, que tinguis més ganes de caminar. Per tant, i això repercuteix en el teu estat físic, no? Si has estat sempre dintre de casa, potser no tens tant moviment com si estàs en un espai tan verd, tan maco, que el vols explorar i vols caminar. I, a més, aquí a la natura junta les olors, el tacte, moltes coses, no? Tots els sentits que són importants.
0: Doncs és molt important aquest projecte de la Fundació CEPDA. Ara anem parlant, la Irene Cervera és qui ens ho porta. En aquest espai de ràdio, Irene, que sempre unim molt aquests conceptes de natura i cultura. Un projecte, doncs, necessari. Com el vas descobrir, tu?
2: Doncs mira, nosaltres el vam descobrir, dic nosaltres perquè sembla amb l'associació, perquè ens van enviar la convocatòria que fa la Fundació CEPDA per poder participar en les estades artístiques que realitzen, no? Passa que bueno, vam veure que anava dirigit a entitats que tenen usuaris i usuàries amb temes de salut mental, i justament doncs no era el nostre col·lectiu, no? Clar, ja us vam dir, doncs no, però que interessant aquest projecte, que necessari.
0: I a més, com Cristina, vosaltres sensibilitzeu molt la societat d'aquestes iniciatives i aquestes propostes. Una cosa és tenir-ho allà tancadet i fem convocatòria per quatre, una altra cosa és que realment totes les persones siguem permeables a aquesta opció i a aquesta necessitat.
1: Sí, és un dels objectius del projecte, és aquesta sensibilització i conscienciació, no? I en el cas de la salut mental, lluitar contra l'estigma que té la salut mental. Bueno, en tots els estudis, la Irene ho sabrà, em sembla que és una de cada quatre persones poden patir un problema de salut mental al llarg de la seva vida. O sigui, tothom estem exposats, no? Per tant, promoure aquesta empatia i no, cap a la salut mental i cap als riscos de la salut mental, com és en el cas dels adolescents, no?
0: Per exemple, Irene, tu creus que està preparada la societat per fer un embat i assumir aquests problemes de salut mental i lluitar contra aquest estigma que deia la Cristina?
2: No sé si està preparada.
0: Atenció, però, que és molt difícil.
2: Però sí que crec que s'està preparant, no? Ja, bueno, és un tema que s'està abordant en en escoles o a nivell de comunitats educatives, sinó potser també en el cinema o en llibres, no? O més cada cop més en la cultura. També és veritat que moltes artistes el que fan és treballar temes que els hi toquen de ple o que són de la nostra actualitat, no? I crec que estem segures que la salut mental és una d'elles, no? Tot i més amb, com deia la Cristina, amb temes d'adolescència, no? Infància i adolescència que cada cop és més complicat o que surten més casos, etc.
0: I que és, Cristina, quan moltes d'aquestes malalties mentals apareixen, precisament el canvi d'adolescència a joventut. Vosaltres impartiu aquests tallers i feu aquestes estades a Cal Gras d'Avinyó. I Quim Moya és una persona molt important, per això explica'ns qui és i què feu allà.
1: La Fundació, un dels segells que té, o el segell, és que treballem sempre amb artistes professionals. Nosaltres no treballem amb art terapeutes, sinó amb artistes professionals que estan en el mercat, que també amb la intenció de que ens ajudin a visibilitzar els projectes, no? I una altra cosa, perquè també reclamem aquesta responsabilitat social en el món de l'art, que a vegades sembla el món de l'art és com una mica més frívol, i creiem que els artistes també poden implicar-se socialment. I és el cas del Quim Moya, és un artista multidisciplinari que treballa des de l'inici amb el nostre projecte, amb Natura Escultura. Ell és el director del projecte i ho fem a Avinyó, a Cal Gras, que és una residència d'artistes, però és que aquest any hi ha una novetat, que és que ho farem també a Girona, amb una altra residència d'artistes, que es diu Animal a l'esquena, i que és la seu de la companyia Dansa amb el pelo, i ho farem amb dos artistes que són la Leo Castro i l'Enric Fàbregas.
0: Això significa que incorporeu la dansa també
1: incorporem
0: a les activitats artístiques?
1: Tant la, no tant la dansa com l'expressió corporal, no? O sigui, aquest contacte amb la

0: La natura ha de tenir una harmonia també de tots els sentits i també del cos, o sigui que sí.
1: Que important que és això. Mira, ara rebem la trucada de Jaume Casas, ell forma part d'Osonament. Em sembla que també està molt relacionat amb la Fundació Setba i el que esteu fent.
0: El Jaume va participar amb usuaris de la seva entitat el passat mes de maig a la residència de Calgràs, Avinyó, i ell va col·laborar amb el Quim Moya.
1: Irene, potser és important preguntar-li al Jaume. Hola, Jaume, per cert.
2: Hola.
1: Escolta, explica'ns, li preguntem, Irene, quina és la seva sensació després d'haver participat en un taller així?
3: Sí, tant. Bueno, hola, Jaume, sóc la Irene. Escolta, ens agradaria
2: hola.
3: Saber bueno, com vau rebre aquesta convocatòria, quina és la relació que han tingut les persones usuàries que han fet aquest projecte i com ho han viscut, no?, aquesta estada?
2: Bueno, la veritat és que per nosaltres teníem moltes ganes de poder entrar en aquesta convocatòria, de ser acceptats a participar en aquest projecte. Coneixíem de la Fundació, coneixíem del projecte i aquest any finalment vam poder participar. Va ser un luxe poder participar en aquest projecte. Jo personalment hi vaig poder participar activament com un participant més. L'experiència va ser única i irrepetible. Dels que estàvem allà vam compartir que mai havíem viscut algo similar. Crec que vam sortir una mica de la nostra zona també de confort del nostre dia a dia. Uh-huh. Ens vam apropar en un entorn magnífic, natural, amb el Quim, artista excepcional i millor persona, i realment els resultats a nivell d'experiència tots són positius.
1: Ai, tan positius, perquè jo he llegit que hi ha persones que s'han cartejat després i han començat relacions, això, que no haurien fet mai. Sí, Cristina?
0: Sí, bueno, això ho dirà el Jaume, però també quan vam parlar després d'acabar aquesta estada, una de les coses que ens van dir és com eren usuaris de dues entitats diferents que s'havien creat vincles i havia millorat o s'havia contribuït a la millora de la sociabilitat d'aquells participants, no? Lo qual a nosaltres ens fa molt feliços, perquè jo crec que quan ampliar aquesta sociabilitat crec que ajuda, i jo no sóc especialista en el tema, però pot ajudar, no?, al benefici emocional.
1: Sí. Irene, persones que mentre estan fent activitats d'aquestes prenen decisions molt importants en la seva vida.
3: Sí.
1: Si deixen de banda la malaltia i diuen a partir d'ara, doncs jo què sé, m'apuntaré a un grup de teatre, o faré dansa, o continuaré fent art.
3: Sí, sí, això, bueno, jo ho he escoltat amb informació que he rebut d'aquest projecte, no?, de persones que després d'estar aquesta setmana, com deia ara el Jaume, no?, que surts de la teva zona de confort, però també comparteixes un espai amb persones amb les que sents que tens coses, que viuen igual, d'una manera diferent, però igual, no?, que comparteixes un patiment o conflictes, etc. I aquest espai que et dones per aturar-te i per deixar que les coses flueixin i que també físicament el teu cos baixa revolucions, vull dir, baixarà segur el cortisol, l'hormona de l'estrès, tot, fa que estiguis en un moment que fins i tot tens major claredat, no?, i que potser se't revela o te n'adones, et dones aquell permís per poder pensar què és el que et vols fer. No? I doncs potser hi ha gent que diu, doncs ara vull anar a viure en un altre lloc, o vull anar a viure sola, o ostres, o amb això, no?, amb una persona que em sap que deia que li agradava molt el tema, que no s'esperava haver pogut participar d'aquella manera en temes d'expressió corporal, i dir, m'havien proposat de participar en un grup de teatre, havia dit que no, i ara... Doncs ara potser sí.
1: Ara sí que puc, no? Ara sí. Jaume, tu consideres que iniciatives d'aquestes característiques poden ajudar a empoderar aquestes persones que sempre s'han sentit com una mica relegades socialment?
2: I tant. Des del meu punt de vista, crec que el rol, no?, que aquestes persones han pogut tindre durant la història es desdibuixa, no?, i és un rol actiu, és un rol de presa de decisions, és un rol on jo sóc important i jo desenvolupo una tasca. A banda d'això, aquest empoderament jo crec que ve de la mà de que es crea un entorn propici, amable, amb els companys i companyes, ja que bueno, des de que vam arribar ens vam sentir molt ben acollits tant pel Quim, però també per l'entitat en la que vam participar, que això, vull destacar, va ser un dels punts forts per nosaltres, el fet de conèixer persones que no coneixíem, interactuar amb elles i establir nous vincles socials.
1: Això és tan bonic, és fantàstic. Mira, ara, Cristina, he obert una mica el vostre resum de memòria d'activitats de la Fundació Setba. Hi ha el mural que veu fer el Centre Penitenciari de Joves de la Roca del Vallès, un mural amb molta natura, per cert, ocells i núvols i flors i grans palmeres, i amb un espai diu "La cultura ens salva".
0: Aquest és el nostre lema. La cultura ens salva.
1: La cultura ens salva.
0: Perquè sempre penso, no? A mi em salva diàriament. Si a mi em salva, penso que pot salvar a tothom. A més, crec que la cultura és una eina molt poderosa. Molt poderosa. I crec que quan més cultura, millor anirà al món. Ho tinc claríssim.
1: Per això amb la Irene Cervera sempre insistim en aquest binomi cultura i natura, eh? Perquè quan sempre més cultura, i si la natura ja està present, ja és lo más.
3: És lo más, sí, és lo más. Bueno, és que és o sigui, al final m'agrada molt quan es parla de prescripció social, no? I la prescripció social pot ser prescripció de la natura i es pot prescriure anar a un museu, no? I bueno, hi ha coses que s'estan fent, no? Però en altres països són capdavanters. I el fet al final dius, ostres, que no sigui només una estada, i que és una estada que sigui una manera de, ho integrem en la nostra manera de viure, que la cultura hi sigui present i tothom hi tingui accés, no? També el dret a la cultura és important.
1: Irene, la Fundació Setba és d'alguna manera pionera en aquest sentit, amb aquesta oferiment a nivell de salut mental. No n'hi ha moltes, d'espais i de fundacions que puguin oferir aquest sistema i aquesta fórmula. Jo trobo que és molt necessari perquè, tinguent en compte el tant per cent de persones amb malalties mentals que tenim a casa nostra, totes mereixen un tracte d'aquestes característiques i no únic i exclusivament estar tancats en aquests centres que semblen centres penitenciaris, encara que no ho són, no ho són i estan allà per alguna cosa, però en els que no hi ha contacte amb la natura.
3: Sí, sí, sí, però és això, jo crec que hauríem d'integrar-ho, o sigui, el fet d'anar a la natura i el fet de tenir contacte amb la cultura i el fet d'oferir aquests espais de creació, no? Perquè no és allò de, jo no sé dibuixar, jo no sé, no, totes podem jugar, crear i experimentar. I ens n'hem oblidat també de quan érem petites que ho fèiem, no? I aleshores crec que és molt important. Jo crec que es fa, amb moltes institucions públiques, etc, el poder generar tallers de certs tipus, no? Però potser fer-ho molt més i fer aquestes relacions més transversals com natura, cultura, salut, etc.
1: Jaume, Cristina, ara directament a vosaltres, que esteu posats dins del sector. Jaume, com fer perquè algú que ens escolta i que té un familiar ara amb problemes mentals pugui canalitzar la possibilitat que aquesta persona que mai ha tingut contacte amb la natura i amb l'art pugui entrar a treballar o estar en aquests tallers que li faciliti una obertura de ment? Tu, Jaume, com diries, quin és el camí que ha de fer?
2: Bueno, des de la meva experiència crec que el camí més important és, primer de tot, trobar algú la confiança per poder parlar obertament, no? del problema, de la situació en la qual estàs passant. Evidentment, no? Sempre amb el suport dels professionals, de les entitats de l'àmbit del territori en el qual estiguis, això jo crec que és el més important, i crec que hi hagi, no, unes bases per a que la persona pugui desenvolupar projectes artístics dins o amb, no, amb aquestes entitats, però a la vegada també donar-nos compte que a casa nostra tenim, per sort, una cultura molt rica, tenim molts equipaments culturals, i participar activament d'aquests equipaments és un compromís i és una manera de viure el dia a dia, i això ens pot permetre també establir diferents diàlegs en entorns saludables i a la vegada que ens facilita una interacció social. Per tant, jo el que em plantejaria, si, no, a banda de, evidentment, acudir als serveis sanitaris, és anar a visitar un museu, anar a un equipament cultural, anar al teatre, anar a veure dansa, anar a veure una òpera, anar al cinema, tornar a connectar alguna disciplina artística.
1: Això sí, la persona vol, no, Irene?
3: Sí, però bueno, crec que és un tema que ens hem d'educar, no? I que hem d'incorporar l'art o la cultura i la natura en el nostre dia a dia. Perquè no és només després, o sigui, no és només una quelcom que pot millorar una persona que té un trastorn mental o alguna malaltia, sinó que també és prevenció, no? Llavors és també una eina de prevenció.
1: Cristina, realment millora aquesta malaltia mental? Desapareix d'alguna manera? No desapareix perquè no desapareix mai, però s'equilibra de nou? Aconsegueix de nou aquell equilibri que el fa estar durant un temps una mica millor?
0: Jo no sóc especialista, però segons els qüestionaris que nosaltres fem, previs i posteriors, sí que els usuaris diuen que milloren el seu benestar emocional. Ens agradaria encara avaluar millor l'impacte, no? Ho parlàvem abans amb l'Irene, d'una manera més científica, però jo crec que sí que milloren.
1: Hi ha una frase que, mira, Irene, me l'has anotada aquí, que ve segurament d'un dels vostres tallers, d'una usuària que diu: "Tengo muchas enfermedades mentales y ninguna ha salido mientras sí. estaba aquí. Va una cosa detrás de otra que no deja que tu mente te encierre." Això no deixa que la teva ment et tanqui. És una fórmula.
3: Sí. Sí, Irene. Sí. Sí, sí, és que és medicina, en el fons és medicina.
1: Veieu, és medicina. Jaume, tu també estàs d'acord. És a dir, porteu a la gent de les vostres entitats amb algunes disfuncions i problemes mentals i desequilibris a obtenir medicina, que està a la natura i està a l'art?
2: Osonament aposta fermament per aquesta línia, aquest àmbit d'actuació. Per això vam creure amb el projecte de Natura Escultura, perquè nosaltres creiem firmament que la natura, la cultura i l'art milloren el benestar de les persones. Aquí és molt important, evidentment, no? la predisposició de la persona a la participació de les diferents accions, però també és molt rellevant veure quins són aquests beneficis que les persones guanyen, perquè més enllà del benestar emocional, que és molt important, tenim també altres ítems, altres aspectes, com el sentiment de pertinença, l'autoacceptació, el sentir-se més capaç de fer una acció, el poder compartir, etc. És a dir, jo crec que els beneficis hi són, l'aposta és clara, i, evidentment, tot sempre centrat en la persona.
1: I, Cristina, què li espera la Fundació Setba en aquests propers temps que venen ja, en aquesta tardor que ja hem iniciat? Cap a on voleu que vagin les coses?
0: Bueno, ara comença aquesta segona part del projecte, que és una activitat que es diu correspondència artística, que la fem amb alumnat d'instituts, d'un institut de Avinyó i d'un institut de Girona. Llavors, aquests participants d'Osonament i de l'entitat que van participar a la residència d'artistes, ells van pintar una llesca de pi i l'enviaran, juntament amb una carta, a un alumne d'institut que li haurà de donar resposta. Jo no sé si esteu d'acord, però jo crec que una persona adulta que fa anys que té un trastorn mental pot ser un bon prescriptor de l'enfermetat. I potser quan rebi una carta d'un adolescent i vegi que potser hi ha un cas de risc, pot ser ell qui ho detecti. I jo crec que és el que deia el Jaume, que són persones que les posem en el mig del projecte. No només són usuaris, sinó han de ser part activa. I crec molt, molt en aquesta activitat. Farem, amb motiu del Dia Internacional de la Salut Mental a l'octubre, farem una trobada a Avinyó i a més, col·locarem una instal·lació feta durant l'estada amb un emplaçament, jo crec que és molt simbòlic. És un jardí que hi ha davant de la biblioteca i el CAP. O sigui,
3: fantàstic.
0: És la unió.
1: Res millor, és la unió. Jardí davant de la biblioteca i el CAP al costat. Allà us volem a totes. Gràcies, Cristina Sampere, per tot el que ens has explicat avui de la Fundació Setba. Et desitgem llarga vida, amb tots els projectes que esteu realitzant. El Jaume Casas també, Jaume, que ens ho has explicat molt bé, això, hem de tenir molt clares les situacions de totes aquestes persones que un bon dia, sense saber per què, expliquen i diuen coses que no haurien haurien sortit mai de la seva boca ni del seu pensament. Gràcies per explicar-ho, Jaume.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I tu, Irene, què farem la propera edició d'aquest espai en el que la natura i la cultura... No ho saps, clar
3: no
1: que
3: ho
1: sí.
3: Sé.
1: Sempre hi ha coses i fórmules que són superinteressants.
3: Oh,
1: el que sí està clar és que insistirem en això, insistirem en aquest trinomi natura, cultura, salut, que sí. Tu t'emportes. Quants projectes tens per aquesta tardor, tu?
3: Aquesta tardor, bueno, moltes xerrades i, bueno, la gent, com deia la Cristina, a l'octubre es celebra el Dia de Salut Mental, el 10 d'octubre, i això, xerrades, cursos, i seguim amb el Despertar d'Inatura.
1: Són precisament aquests dies en què escolteu el programa Vida Verda, dedicat en aquesta segona part a parlar-vos de natura, cultura i salut mental, que hem decidit fer aquest monogràfic amb la Irene Cervera, és col·laboradora. La tindreu d'aquí a un mes, aquí amb nosaltres. Gràcies, Irene.
3: Gràcies, Pilar.
1: Gràcies també a tu, Cristina. Fins
0: gràcies,
1: la propera.
0: Pilar.
1: Adéu-siau. I aquests que escolteu són els dies millors de Joan Rovira. Tant de bo siguin per tots nosaltres. Per cert, que tornem d'aquí a molt poquet parlant-vos de l'emergència climàtica en la que vivim. Fins aleshores.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Aquella nit al Tiffany's. Capítol 3.
1: Martí! Vine a la cuina! A berenar! Té, bonic, un got de llet i au, no taquis gaire, que després la mama ha de fer moltes rentadores.
2: Xocolata, bravo!
1: Ai, si ara ja és una llima, no me'l vull imaginar amb 18 anys. Ai, és tan maco. Ai, Martinet, aviat tindràs una germaneta per no avorrir-te mai més. Vinga, va, que vols sentir una mica de notícia, senyora periodista i mare soltera. A veure com progressa el món, Alba Mora.
3: ...acusats de terrorisme, entre tots sumen 375 anys de condemna per una baralla de matinada en un bar. Una batussa entre joves bascos...
2: Mama, què és una batussa?
1: Ai, no, Martí, no, espera, que trec la ràdio. Menja, va, menja. Entre l'època d'en Cisco i ara... Hi ha dies que tot sembla que segueixi igual.
2: Batuta!
1: Va, Martí, acaba't el pa també, eh? Aquí no berenem només xocolata. Va, escolta, que voldries fer un dibuix per un amic meu, Martí?
2: Sí, un amic de la mama. Jo vull dibuixar un monstre.
1: Ves que, home, així m'agrada. Va, tira, tens retoladors i paper al menjador. Vinga, guapo.
2: Un dibuix.
1: Ara sí, la ràdio, coi.
3: Perquè Espanya té diversos fronts judicials que preocupen Europa, com és el cas dels exiliats i les euroordres de detenció o les detencions indiscriminades de membres del CDR.
1: Uf, quin panorama. Però va, han passat els dies. Ets periodista, Alba. Les fonts s'han de cuidar. Va, truca'l.
4: Aquest és el contestador de Francesc Ayats. Ara no us pot atendre. Quan sentiu el senyal, deixeu el vostre missatge, si us plau.
1: Oh, hola, Cisco. Com va? Espero que bé. Res, que volia saber com estaves i que sàpigues que en Martí... Te'n recordes, el meu fill, en Martí? Ara ha acabat de berenar i t'està fent un dibuix. I jo, res, que em sap greu si l'altre dia, per culpa de la meva investigació... No vull dir que em sap greu si... Si et va trasbalsar, haver de recordar... Collons, quin desastre de missatge estic fotent. En fi, doncs això, que espero que estiguis bé. Una abraçada, Cisco.
5: Bueno, senyora periodista, suposem que has perdut una font important d'informació. Però la investigació no es pot aturar, va.
1: Martí, la mama se'n va dutxar, d'acord? Deixo la porta oberta per si m'has de dir res.

0: Mirallet màgic, mirallet màgic. Qui és la dona més trinxada del reialme? Ai, senyora periodista, fas unes ulleres de por. Va, vinga, una dutxa i com nova. No, si ja em dutxaré demà, ja. Segur que és la mare, que no en té mai prou del seu net. És que... collons! Sisko, hola, com estàs?
1: Bé, merci, Alba, merci. Que t'agafo en mal moment.
0: No, si m'estava a punt de dutxar i no. Digues. No, espera, que tanco l'aigua. Ja està, digues.
1: Acabo de sentir el teu missatge. Primer et vull demanar excuses. És que tants dies sense dir-te res, però... és que no està del tot fi.
0: I ara, no. Si jo només volia saber com estaves i si podia fer res per tu.
1: He decidit que t'ho vull explicar tot. Vull parlar de tot, Alba. Però no vull anar de pressa. No m'hi he enfrontat mai d'una manera tan oberta.
0: Ostres, jo? Com?
1: La veritat és la veritat. El primer dia et vaig demanar que no m'enganyessis, recordes?
0: Sí, clar, que me'n recordo.
1: I no m'has enganyat, ni m'has apretat. Jo sé que sóc una peça clau del teu reportatge i que ho sóc perquè, en fi... pel que vaig fer aquella nit d'agost a Tiffany's, la nit que es va aturar en sec la meva edat de la innocència.

Vale, va. Cartutxos. La metge, va. Ah, i aquí els fulminants. Sí, un i dos.

0: Jo, Cisco, no sé què dir. Ja et vaig proposar que no parlem res de que tu no vulguis, eh? No has de sentir cap compromís.
1: Vols saber alguna cosa, Alba?
0: Digues, Cisco, sisplau.
1: És un exemple, eh? Però no hi ha cap diferència entre els nostres comitès d'acció revolucionària i el CDR que van muntar els catalans per portar i defensar les urnes l'1 d'octubre.
0: Com? No, és que no t'acabo de seguir, Cisco.
1: La lluita contra l'opressió no s'acaba mai. T'ho vull explicar tot. T'ho haig d'explicar tot. Aquest és el meu compromís, Alba, i el de tota la meva vida.
0: Molt bé, doncs entesos. I llavors, com vols que quedem? Si de cas podríem repetir el lloc de sempre, no sé.
1: Tranquil·la, t'anaves a dutxar. A veure, jo havia pensat que... coneixes el restaurant Estres Mall, el més antic de l'Escala? Jo pensava que... No sé, si vols, aquest vespre potser podríem sopar. I pago jo, esclar. Si el nen d'allò, si en Martí es pot quedar amb el pare, no serà gaire estona i no vull que et suposi cap problema.
0: Ui, si sóc mare soltera, Cisco, però la meva mare viu a dues cases del carrer i estarà encantada de poder consentir el seu net preferit.
1: Ah, collons, no sabia que... a veure, llavors potser que ho deixem que ho canviem per un dinar. Excusa'm, no volia fer safareig.
0: Ni parlar-ne. No passa cada dia que un mite et convidi a sopar. I conec Estres Mall, eh?
1: Va bé, a les 8.
0: Horari francès. Allí seré. Fins ara, Cisco.
1: Va bé, fins ara, Alba. Merci.
0: Martí, guapo, avui sopes amb la iaia, sí?

0: Ja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort.
1: Presoners d'un món
0: de possibilitats.
1: De nens podrits per tots els estats.
0: Els herois.
2: Uf, em sembla que no sortir a sopar des que va néixer en Martí. Oh, que bé. Mira, quina carta, tu. Oh, i mira quins plats. Uix, piquen una mica, Cisco, eh? Va, anem a mitja.
3: No, no, ni parlar-ne. Jo no sóc mare soltera. Perdona, d'allò. Tria el que vulguis, eh? Jo faré el mateix. En aquí el peix el fan molt bo i és fresc, fresc.
4: Hombre, jo a vostès els conec. Ara fa dies que no venen a la taverna, eh?
2: Ostres, senyor, a quants llocs treballa vostè?
4: És estiu i som a la Costa Brava, reina. Se'n diu Pluri Empleio.
3: No ha canviat res. Però escolta, company, que fas doble jornada o què? Pensa que tenim uns drets laborals que van costar-nos moltes lluites.
4: Drets laborals, diu. El que faria falta són trets. Trets laborals. Què volen que els digui? El país es va vendre en esturisme i jo, en fi, jo en visc el doble, si m'ho miro pel costat bo, esclar. Bo, els senyors han triat o volen demanar primer el beure i que els deixi una estoneta més per pensar?
2: Per mi una cervesa sense alcohol. Tria tu, Cisco. Només pensa que tinc gana de llop i mig, eh?
3: Sí, sí, de fet, jo a l'estiu del 68 vaig ser de cambrer aquí al costat i moltes hores feia, moltes. I llavors ja es veia que el turisme seria la nostra condemna. I a veure, t'agrada el peix, Alba?
2: M'encanta.
3: A veure si farem una amanida de tomata i uns sonsos de primer.
4: Tomata...
3: Vaig bé, Alba?
2: Home,
3: què et sembla? I de segon, de collons. M'he deixat les ulleres a casa i... Sí, mero al forn per dos, eh?
2: Perfecte.
4: Mero al forn per dos... I és peix, mai i julivert o tal com raja?
2: Sense, si no es fa res, que després passo la nit del lloro i... Et sembla bé, Cisco?
3: Impecable.
2: Val, doncs una mica de pa amb tomata.
3: Molt bé, jo voldré vi negre. Si en teniu del país, mig litro, merci.
4: De quin país? Del nostre o del que ens mana? és broma, va. Marchando.
2: Bueno, doncs ja som aquí. Cisco, de veritat que moltíssimes gràcies, eh? I ja tinc la llibreta, tinc el boli, tinc... Ai, perdona, que m'has dit que no volies córrer.
3: Ja vaig córrer prou aquella nit a Tiffany's, la malida nit de l'agost del 69. No, si ja t'ho dic, vull parlar de tot. Ha arribat el moment, les coses com siguin.
2: Però potser no és cosa meva, Cisco, però... Què t'ha fet canviar d'opinió? Entén-me, vull dir... Quin detonant, què t'ha trasbalsat, si es pot dir així?
3: Avui sentia la ràdio i han parlat d'aquests nanos del Chasso. No sé si saps aquell cas. I han parlat dels exiliats, del procés, clar.
2: Sí, sí, avui ho deien per la ràdio, sí.
3: Correcte. I a veure, de cop i volta ens he vist a mi i els meus amics a finals dels 60, saps?
2: I has lligat caps i has pensat que tot continua igual. Perquè és el que jo he pensat.
3: Veto aquí. Però no és només això. Jo penso que la lluita continua. Ep, sí que va de pressa aquest nostre cambrer estimat.
4: A veure. Una sense alcohol per aquí. La mitja botella de negre pel senyor. Una daiga que posa la casa. I unes olivetes per obrir la gana. Listos?
2: Ah, moltes gràcies.
3: Sí, merci. Doncs això, et demano que no te'n riguis de mi, però... Però és que no sé com dir-t'ho. No. Oh! Bon vi, aquest de la casa.
2: Doncs la cervesa sense alcohol no val res, eh? No saps les ganes que tinc de parir i tornar a poder beure cervesa normal. Però digues, parlàvem del detonant.
3: Mira, sí... A veure, no vull que el teu fill creixi en un món oprimit. Ja està, ja ho he dit.
2: Què vols dir, Cisco?
3: Les notícies, segons com tot continuï igual, oi?
2: Sí.
3: I doncs això, no vull que la generació d'en Martí... no vull que el teu fill acabi com jo i la meva peripècia hi pot ajudar. Vull que se sàpiga, que no es perdi el fil roig de la història.
2: Que bonic, això que dius, Cisco.
3: Entén-me, la lluita no s'ha acabat. però si fas un bon reportatge pot ser molt instructiu. Es tracta que cap jove més perdi la joventut per uns ideals i alhora es tracta que... És a dir, Alba, jo em vaig equivocar i m'ha perseguit tota la vida. No hi ha dia que no hi pensi. Creu-me que si pogués oblidar, Cisco, ho faria.
2: Cisco, a poc, no pateixis.
3: Segur que en Miquel i en Joan et van explicar què vaig fer. Què vaig fer, sí. I a veure, segur que tu, com tanta gent, també deus pensar que tot allò va ser un disbarat.
2: I tant que m'ho han explicat, però no et vaig trucar només per això, que quedi molt clar. I jo ni penso ni deixo de pensar que fos un disbarat, bàsicament perquè no sóc ningú per jutjar-te.
3: No, ho sé, m'has demostrat que no persegueixes la morbositat. Però et falta la meva versió.
2: Sí.
3: I no sé què penses de mi, ni jo mateix tinc clar quina versió és la bona, saps?
4: Come on, come on, una de sonsos i una amanida de tomata. Una mica de pa... Au, vinga, ja ho tenim. Que vagi de gust, senyors.
3: Una pinta, els sonsos.
2: Oh, quina bona olor que fa aquest peixet, per favor.
3: I aquests tomates entren pels ulls. Però, a veure, és el que em deia, Alba. Ni jo mateix sé com ordenar tot allò. I vull que m'ajudis a fer-ho. De fet, ja fa dies que ho fas.
2: M'afalaga, Cisco. No sé... I si continuem com els altres dies, tu m'expliques episodis de l'època. Vull dir, la memòria és una selva, eh?
3: Correcte. Et serveix una mica de tot?
2: Sí, sisplau. Potser el que dic. Tu pots anar traient records i el que vas fer... Va, si surt, surt. I si no surt, doncs no surt, no passa res. No et sembla?
3: És que em passaven de tan grosses, Alba. Per exemple, tu has dit que el pare de Miquel havia estat guàrdia civil.
2: No, coi, que quan el vaig entrevistar, aquest detallet de no res el va passar per alt al Murri. Que no era Miquel el més, això, el més, diguem-ne, radical, el més ideològic i el més de tot.
3: El Cal Ferrer, ganivet de fusta, noia. El que sents.
2: Sí.
3: I per això el primer curs que vaig ser a Figueres anàvem tots a dinar al menjador de la comandància de la Guàrdia Civil.
2: Què dius?
3: Té collons, hosti, no?
2: Però això devia ser com anar a la gola del llop.
3: No t'ho pots imaginar. Tota aquella xuleria espanyola. Uau. Les bromes sobre dones i homosexuals, el masclisme, la jerarquia, vaja, un fàstic. Però també ens impressionaven els uniformes, aquelles motos lluents i les armes d'allò. Les armes!
2: Hosti, tu, però és que sembla... És com si fóssiu uns infiltrats que aprofitàveu per apuntar moviments i fer plànols i, bueno, salvant les distàncies, que ara m'he flipat jo sola.
3: Sí, és que ens sentíem així. Infiltrats.
2: Sí.
3: Però ara compte, d'aquells dinars entre guàrdies civils a que la Guàrdia Civil et detingui. Si arribo a saber que tot acabaria a trompades, veus? Ja torno a topar amb aquella nit a Tiffany's. No em fuig del cap, Alba.
5: Vale, val. Els cartutxos... Merda. La mitja. Hòstia.
6: Cago en tot, però què fots? Què has agafat?
5: Merda, que m'han vist.
6: Què has agafat?
5: Lladres! Merda!
6: Lladres!
5: Hòstia,
6: tu, quiet!
5: Merda!
6: Quiet, collons! Ajuda!
5: No!
6: Ajuda!
5: No cridis, va! No!
6: Aquí!
5: Que no res, no cridis!
4: Tot bé per aquí? Va, enduc els plats, a veure els coberts... Merci. I ara mateix surt del mero.
2: Cisco. Cisco, perdona, però és que t'has quedat com absent. Estàs bé?
3: Estic bé, sí. És obsessiu. Em sap greu, Alba. Vaig enviar la meva vida a la merda.
2: Et refereixes a allò que vas fer, oi? Sempre és allò.
3: Exacte. És com un nus. És com si tots els meus desigs s'haguessin ofegat en un pou. Sí, aquella nit d'agost, la pluja de la joventut se'n va assecar.
4: I voilà, all right, un senyor nero al forn. Voldran que els el serveixi jo o volen que els el triï?
2: No, no, gràcies, ja ens apanyem.
4: Val, molt rebé. Bon profit.
2: Sisko, a mi em sembla, ho he sentit dir diverses vegades, a mi m'han dit què va passar aquella nit. M'ho han explicat tothom, menys tu. Fins i tot, que sé, gent que no era ni del vostre nucli dur, per dir-ho d'alguna manera.
3: Vaig engegar per la borda la meva joventut, Alba. Passaven tantes coses. El collons de viatge de Miquel a Itàlia. Tampoc no té ni parlat?
2: Sí, no, ell sí, però si ho trobes important, endavant, digues.
3: Massa coses. En Miquel va tornar d'Itàlia... és igual. La meva vida, tot va canviar. Però si fins i tot m'agradava una noia que...
2: Ah, caram.
3: Quin desgavell, Alba.
2: Va, digues, serveixo jo el peix. Va bé? Una noia, dius?
3: Es deia... es diu, com tu, Alba. Mm-hmm. De vegades en raonàvem. Oh, els estius, vora mar, els companys perseguint estrangeres, i jo era molt tímid. Mare meva, des que vaig sortir de la presó, que no hi he parlat, i això que encara viu aquí, a l'escala, i ja és àvia, Alba... De vegades la veig de lluny. En fi, que la joventut se'n va estroncar de cop.
6: Cago en tot, però què fots? Què s'ha agafat?
5: Merda, que m'han vist. Què
6: s'ha agafat? Lladres!
5: Merda!
6: Lladres!
5: Hòstia,
6: tu, quiet!
5: Merda!
6: Quiet, collons! Ajuda!
5: No, no!
6: Ajuda!
5: No cridis, va! No!
6: Aquí, aquí!
5: Que no res, no cridis, no cridis! No cridis!
6: Deixa la bossa,
5: collons,
6: cago...
5: Deixa'm anar, deixa'm anar, que no
6: guàrdia
5: estava
6: civil,
5: fent res.
6: Aquí, aquí!
5: Què fas?
6: Ladrones,
5: no crides a la policia, que no sóc cap lladre!
6: Deixa la bossa,
5: deixa'm
6: cago
5: anar.
6: Tot!
5: Deixa'm anar, que no estava fent
6: què
5: res.
7: Mi puta madre, què cojones passa allà arriba?
6: Un ladrón, aquí, guàrdia civil, aquí!
7: Quietos, que subo. Tu, Juanito, quédate con el perro.
5: No. Hòstia, no.
6: Ei, però què haces?
5: Però on collons surto? Salto!
6: No lo hagas, tío! ¡Que te vas a matar!
5: Ah, hòstia santa! Mal! Ah.
7: El hijo de puta se ha tirado al vacío. ¡Manuel, ayúdame!
5: Collons, quin mal! Hòstia! Haig d'arribar a la moto!
7: ¡Quieto, quieto! Oh. ¡Manuel, rápido!
5: ¡Me fas mal!
8: ¡Contra el suelo, cabrón! ¡Te voy a matar!
7: ¡Dame las esposas!
8: ¡Cállate, hijo de puta! ¡Te estaba robando, eh! ¡La madre que te...
7: ¡Manuel, que lo vas a reventar! ¡Cógele la bolsa y déjame a mí! ¡Joder, lo has dejado inconsciente!
8: ¡Vale, joder! Vamos a ver qué se estaba llevando el muy cabrón. ¡Virgen!
7: ¿Qué pasa, Manuel? Ayúdame a llevarlo al coche. Hay que curarle las heridas.
8: ¡Manito! ¡El Makuto está lleno de dinamita!
7: ¡Me cago en todos sus muertos! Vale. Esto, Manuel, no toques nada de dentro. Cargamos al hijo puta en el coche y pa' cuartelillo.
8: ¡Camina, coño!
7: ¡Joder, cómo pesa el cabrón! ¡Venga, pa' dentro!
8: ¡Te vas a enterar!
3: I aquí és on comença el meu calvari, Alba. En aquest punt de la història és on el meu temps s'atura. La resta hauria de fer un gran esforç per resumir-la.
2: Vas saltar des d'un terrat?
3: Vaig saltar a un infern. Però fem una cosa, Alba. Un dia que et vagi bé, tu m'acompanyes a un lloc...
2: Oh, i a tres.
3: Merci, Alba.
2: Esclar.
3: Va, que el meu fred no val res.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Oriol Llopart Chia, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Joan Coll, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona, Dani Cortés i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Cunillera Font. Cançó principal I la pluja es va assecar, de Roger Mas, cedida per Satélite K. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull. Editat per Llibres del Segle, una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquella nit al Tiffany's. Capítol 4.
1: Va, Martí, que ja som al casalet, que avui t'ho passaràs molt bé, eh? M'ho promets?
2: Sí, nena, casalet!
1: Va, doncs un petó bonic. I recorda que ben dinat avui et ve a buscar la iaia, eh?
2: Vinga, la iaia em comprarà un gelat.
1: Ai, sí que te la saps llarga, tu. Au, va, que ja us criden. Ves cap dins.
2: Adéu, mama!
1: Adéu! Va, la gran periodista Alba Mora ha quedat amb l'home que volia posar una bomba a la discoteca Tiffany's a la nit del 24 d'agost del 1969. Xun, xun, xun, xun, xun, xun. La gran periodista, que justament ha quedat en una antiga pedrera, Tachan, on aquest home va robar els explosius uns dies abans. Xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan. No es pot dir, no, no es pot dir, Alba, que no tingui sort, sort, molta sort. Prou tonteria. Ubicació al navegador. Check. Cançó preferida a punt. Check. Ulleres de sol. Check. Gas a fondo i cap al Puig Rom de Roses.

0: Verge Santa, quin lloc més deixat de la mà de Déu. Ah, mira, ja arriba.
1: Bon dia. I merci per venir, Alba.
0: Sí, ja ho veurem, si és un bon dia. Em sembla que he ratllat tot el sota del cotxe.
1: Oh, els cotxes d'ara ja se sap. En fi, d'allò. Sense tu, Alba, no m'hi hauria vist mai en cor. Pensa que no hi havia tornat mai més.
0: Sí, que no, que gràcies a tu per compartir aquest secret, no, coi, aquesta història. Ai, perdona, és que estic emocionada, Sisko, tu.
1: Sí. Jo aquells dies de 1969 també n'estava d'emocionat.
0: Ja.
1: Collons, tot això ha canviat molt, eh? Venia cap aquí, tot em semblava un altre planeta.
0: Què vols dir, Sisko?
1: Oh, és que és tot ple de xalets i hotels i piscines. I aquí al Puig Rom, quina vista sobre la Badia de Roses, eh? Però miris on miris, tot és ciment i més ciment.
0: Sí, ja ho pots ben dir. Però jo, com que sempre ho he vist igual, no sé, les vistes les trobo magnífiques. Imagina't a la teva època, esclar.
1: Un paradís a la terra, Alba. Un paradís que el desenvolupisme franquista mossegava davant dels nostres ulls i la nostra impotència.
0: És el de sempre, la gallina dels ous d'or, no?
1: Era un saqueig en tota regla, sumat a la subjugació del poble català.
0: Correcte, però amb la connivència d'alguns d'aquí, eh? Molt de negoci turístic es va aixecar així, no?
1: Sí, tens tota la raó, Alba. Per això nosaltres tenim la sensació de lluitar en dos fronts, contra el franquisme i contra els catalans, que ja els estava bé. Florien les discoteques, els sinistres blocs de pisos a primera línia de mar, i els toros i les sevillanes ho empodegaven tot. A tot arreu havies de suportar allò de típic a l'Spanish Show.
0: I aquí on som, aquí s'hi va produir un fet cabdal, em vas dir l'altra nit sopant. Per què hi has volgut tornar-hi, Sisko?
1: Per què? Em vull enfrontar als meus fantasmes. Ha passat mig segle des d'aquella nit de Tiffany's. El capitalisme autàrquic espanyol s'aguantava gràcies a l'allau de migrants cap aquí, el totxo i el turisme. I nosaltres volíem passar de les pintades alguna cosa més... més directa.
0: Doncs gràcies de nou, Sisko, per deixar-me enfrontar-t'hi al meu costat.
1: Uf, estic nerviosa. Sí. Vine, anem, t'ensenyaré on hi havia el cobert de la dinamita.
0: Uf, quina passada, tu. Va, som-hi.
1: Mira, si estic nerviós, Alba, que et vaig donant indicacions perquè arribessis pel sud, i jo he arribat per un altre camí,
0: Sí, és veritat. A mi m'ha tocat el camí xungo, però per què, Sisko?
1: Perquè en el teu reportatge m'ha revingut una barreja de por, o de ràbia i cautela. També per això sempre arribo abans quan quedem a la taverna, saps?
2: Tira! Me cago en tu puta madre! Que tires!
3: Ah, feu mal. No puc caminar. No puc caminar.
4: Que camines, coño! Venga, tira pa dentro. Manuel, ponlo en la silla. Tranquilo, tranquilo. Así.
2: Tranquilo, tranquilo, se va a quedar de las hostias que le voy a dar.
3: Em sembla que tinc el braç trencat.
2: Que te calles, hippie de mierda! Y háblanos en español, coño!
3: Por favor.
4: Manuel, cálmate, por el amor de Dios. El médico militar lo tiene que encontrar entero.
2: A este lo curaba yo con su propia medicina. Toma, Juanito, la bolsa de la dinamita. Y aquí está lo que llevaba en los bolsillos. El hijo de su madre.
4: Bien hecho, Manuel. Bien, bien. Pero ahora déjame a mí, ¿vale? Manuel, ¿os traes un poco de agua?
2: ¡Su puta madre! ¡Ahora vuelvo!
3: ¡Qué mal, madre mía!
4: Vamos a ver qué tenemos aquí. Un mechero. Correcto, funciona. Y aquí las llaves y los papeles del ahorro. Muy bien. Y esto parece un papel escrito a mano. Vale. Y ahora vamos a ver el mamuto. A ver. Tenemos una mecha larga. Vaya.
3: Por favor, tengo un brazo trencado. No,

0: Alcalá, del despoblado de las Alsinas, ¿verdad?
1: No, yo me des. Yo mismo.
0: Magnífico. ¿Y usted ya sabe dónde estamos, señor Ayat?
1: Sí, es claro. Claro, claro, digo, en la caserna de Playa d'Aro. No.
0: No.
1: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dice?
0: Estamos en el cuartel de la Guardia Civil de Playa de Aro, señora Yats. Tiene que hablar con propiedad.
1: Esto sí, cuartel, lo que usted diga. Es que tengo la boca bien seca.
0: Y ahora le voy a contar lo que va a pasar a continuación, señora Yats. Quiero que me escuche con atención. ¿Estamos?
1: Sí.
0: Se habrá dado cuenta, señora Yats, que mi compañero Manuel no tiene mi paciencia, ¿verdad?
1: No sé.
0: Habrá visto, no sé, digamos, sí, que es un poco echado para adelante.
1: ¿Qué quiere? No sé.
0: Pues esto es lo que va a pasar, señora Yats. O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
1: No. Por favor, no, por favor.
0: Entonces, señora Yats, ¿quiere contarme algo?
2: Toma tu agua, cabrón.
0: Gracias, Manuel. ¿Le puedes quitar las esposas, por favor, para que pueda beber?
2: Lo que se merece es un paseillo, Juanito. Tú sabrás lo que haces. ¡Ya está!
0: Gracias, Manuel. Y ahora échate a un lado y apunta para el atestado. Y usted beba, señora Yats. Tenga la bondad. Mejor, señora Yats. Ahora vendrá el médico, pero antes vamos a tener una pequeña charla. Manuel, ponle otra vez las esposas. ¿Dispuesto a colaborar?
3: I aquí, veus els rastres de les parets? Mm-hmm. Hi havia la caseta on guardaven els explosius de la pedrera. Va, que en Déu sembla que fos ahir.
4: Però és que no ho entenc. Tu sol vas forçar la porta i vas robar la dinamita? Això devia estar vigilat.
3: Això, jo sol. En fi, és igual. I de vigilar res, Alba. Hi havia un guàrdia dormint la mona allí on hem aparcat. I aquí era tot a les fosques i ni sabia què collons estava replegant.
4: Ja. Esclar, però ara pel que a mi m'explicaves la detenció i em deies que també tenies uns fulminants, o com es diguin, i una metxa, no? És pel rigor.
3: Els maleïts fulminants no els vaig treure d'aquí. La història dels fulminants és més enrevessada, Alba.
4: I doncs, perquè ara també em deies que la Guàrdia Civil estava tan o més nerviosa que tu.
3: Ja t'hi pots posar de peus. Van fer venir no sé quantes patrulles. Jo duia prou material per posar una bomba, eh?
4: Cisco, m'has explicat que no sabies ni per on començar a armar-la.
3: Esclar que no. Però això la Guàrdia Civil aquella nit no s'ho creia. Finals dels 60, eh? A veure, a Espanya es congriaven diversos grups partidaris de l'acció directa, com aquí. O, per exemple, a Galícia i a les Canàries.
4: L'antifranquisme agafava volada.
3: Un tipus d'antifranquisme. En part, ETA ens marcava el camí. És per dir-ho de pressa, Alba, és un dir.
4: Sí, ja t'entenc. Llavors, per fer-me el croquis, Cisco, tu robes la dinamita i, en paral·lel, algú t'aconsegueix altres coses.
3: Espera, Alba, és més complex.
4: Sí, perdona.
3: T'ho explicaré tot, però per favor, ara marxem d'aquí, sisplau. Aquest lloc em fa esgarrifances.
4: D'acord. Tornem als cotxes. No, si tu manes.
3: Saps què? La nit que vam robar la dinamita van venir uns quants a Roses, la colla, i les primeres noies que ens feien cas.
4: Ah, molt bé.
3: I havien fet una excursió, hi havia l'Alba. I al vespre alguns nois ens vam quedar a les discoteques.
4: Ai, les primeres noies.
3: Les noies, sí. Si arribo a saber el temps que em quedava, potser m'hauria afanyat més amb l'Alba.
4: T'agradava molt, eh?
3: Sí. Bo, parlant de temps, Alba, podríem anar al Passeig de Roses a fer una canya. No he acabat d'explicar-te l'interrogatori.
4: Oh, i dues de canyes, però sense alcohol. No hi ha més remei.
0: Esta es su letra, señora Yats. Llevaba este papel en el bolsillo.
1: Ya se lo he dicho mil veces. Por favor.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Miquel 40 Conillera i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Conillera Font. Cançó principal Flors i Violes d'Adrià Puntí, cedida per Picap Discogràfica. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per a Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4, i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari, com sempre, obert i holístic, on qui mana és el valor de contingut. Avui, els principals elements claus, diríem, del dret de les successions aquí a Catalunya i els conflictes que se'n deriven. Expliquem, doncs, o intentarem explicar la naturalesa i el percentatge de què és la legítima catalana, herències, el lloc on les famílies es posen a prova. I també un programa especial, un espai especial, perquè crec que val la pena. Un instant molt entranyable i d'agraïment. Un homenatge a la ràdio. Cada 13 de febrer, des de l'any 2012, el món s'atura. Un instant, per què? Per escoltar. Per escoltar en silenci, en reflexió. És el Dia Mundial de la Ràdio, una data proclamada per les Nacions Unides. En tot, sabem quan comencem. Però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Convidats. Avui, aquest dissabte, 8 del matí, estem de gom a gom com mai, no? Fa cua, ja tenim cua per entrar a l'estudi gairebé, no? Però comencem a saludar. Primer a unes persones, a uns professionals, perquè hem de dedicar aquest espai de 10-15 minuts d'homenatge a la ràdio. Després entrarem al tema més embolicat, que són les herències i tot aquest procés que en parlem. Antonio Vidal, bon dia, Antonio.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Ell és periodista, ha estat escriptor, és doctorat en comunicació audiovisual, ha estat director de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, va ser director i delegat territorial de Ràdio Televisió Espanyola a les Illes Balears i director de Televisió Espanyola a Aragó, així com delegat territorial de RTV, i va ocupar la direcció de Ràdio Nacional d'Espanya a Tarragona, fundador del programa Ràdio Acció a Ràdio Cadena Espanyola al 1979. Amadeu Salagés, advocat, cofundador el 1979 de l'Alta Ràdio, a Ràdio 4, després d'una recomanació de Manel Sorribas, que va dir que el Manel Domínguez i l'Amadeu Sala haurien de fer un programa. Aquest programa porta ja 47 anys. I saludem també els altres convidats per a altres temes. Alejandro Ebrard, advocat, expert en temes d'assessorament jurídic tributari, herències i autor d'Herències Felices, Herències i Donacions a Catalunya. Alejandro, un plaer tenir-te.
3: Igualment, gràcies.
0: I mira la teva mirada de saviesa i de coneixement, no? Ara tots els oïdors, a veure què ens pot ajudar i com no ens barallem entre nosaltres. Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes. Manel, com sempre, bon dia, gràcies per ser aquí.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Antonio, com sempre, i t'ho dic sempre, és un plaer també tenir-te, Antonio.
2: També és un plaer per mi, Manel.
0: Gràcies a tu. Àlex Ebrard, advocat i expert també en temes jurídics i tributaris i herències. Àlex, el més jove. Gràcies, Àlex, per ser aquí.
5: Gràcies, Manel.
0: Bueno, anem passant, anem tenint moltes persones, moltes veus. És el programa de les moltes veus. Valentina Martos, la més jove, advocadessa i opositora a l'advocacia de l'Estat. Jo no sé quan serà advocada ja de l'Estat, però em sembla que està molt a punt, no, això, Valentina?
6: Bueno, aquest any anirà convocatòria a veure què tal.
0: Bueno, seràs la primera, segur. No pot ser d'altra manera, eh?
6: Gràcies.
0: Albert Domingo, castellà, que ha vingut des de Vilassar. Ell és notari, Albert. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
7: Gràcies a vosaltres.
0: L'altra vegada vaig estar per telèfon, avui en directe. Tot canvia, és diferent això, eh? Lourdes Charles, presidenta de l'associació Som Sènior, sempre lluitant contra l'edatisme. Lourdes, tens una experiència de la ràdio. A veure si me l'expliques després. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. I José Ángel Martos és periodista, és tio... Ciu de dièresis i en sap molt del tema de la ràdio, els periodismes, les vivències. Per això hi és aquí amb nosaltres. Àngel Martos, un plaer.
9: Vaig col·laborar a l'altra ràdio alguns anys amb el Sintonic.
0: Amb el Sintonic,
9: sí, això no ho sabies.
0: No ho sabia. És que la història... En 47 anys pot passar de tot. Doncs sí, és un homenatge a la ràdio. Comencem. Cada 13 de febrer, des de l'any 2012, senyores i senyors, oïdors, escoltadors, el món s'atura un instant, com deia, per escoltar. És el Dia Mundial de la Ràdio, una data proclamada per les Nacions Unides que recorda la importància d'aquest mitjà sempre viu i capaç d'arribar a tots els racons del planeta i més a les persones ja a molta edat, no? Que és una gran companyia, tal de travessar fronteres i, sobretot, de fer molta companyia. Sentit de Viure no vol, no podia passar, obviar aquesta efemèride, i menys aquest 2026. Ràdio 4, l'emissora pública de Catalunya, la primera emissora en llengua catalana, celebra el seu cinquantenari. És una fita importantíssima per nosaltres i per la ràdio en general a Catalunya, no? La ràdio en llengua catalana comença el 1976. Una fita que omple d'orgull, de lideratge, diríem, i d'una irrenunciable memòria compartida. Per tant, jo crec que ara cal tornar una mica enrere. Ara fa gairebé mig segle, 47 anys, aleshores uns joves d'uns 27 anys, o 28 aproximadament, o 29, tant se val, amb molta il·lusió i la ràdio com a vocació, iniciaven un camí que acabaria sent profundament únic i especial, molt especial. El juliol de 1979, Antoni Vidal, aquí mateix, posava en antena Radio Acción, a Radio Cadena Espanyola, des dels estudis del carrer de la Via Augusta 17, que tantes vegades Antonio i jo mateix hem viscut, hem parlat, hem gaudit i hem somiat, no? Te'n recordes,
2: moltíssimes,
0: no?
2: Moltíssimes vegades i molts cafès i moltes xerrades parlant de la ràdio i precisament de la tecnologia que en aquell moment era molt primigènia.
0: Això era juliol del 1979.
2: Sí, sí,
0: val?
2: Sí.
0: Aleshores, al cap d'uns mesos, de la temporada 79-80, neix l'altra ràdio, a les zones de Ràdio 4, al Passeig de Gràcia. Ràdio 4 va néixer al 76 i aquest programa neix al 79. Tots dos espais d'una divulgació centrada en les darreres innovacions i radiocomunicacions i radioafeccionats, no? I l'electrònica. Les connexions radioelèctriques eren, en aquell moment, no hi havia informàtica, ni hi havia intel·ligència artificial, ni teníem aquestes coses, no? Malgrat que, Antonio ha fet el seu llibre, un llibre extraordinari, que es diu L'último periodista, no?
2: Sí, L'último periodista, la intel·ligència artificial, toma el relevo.
0: Molt bé. Aleshores, imagina't, fa una mica de por això, eh? Però bueno...
2: Sí, però ha començat el procés.
0: Ha començat el procés.
2: Si no, que parlin del Washington Post.
0: Bueno, exacte, justament. Acomiadats per la dreta i per l'esquerra, eh? Amb tot començava una història, que 47 anys després continua viva a les zones de Ràdio 4 i a la plataforma de RNE i la web de Ràdio 4. Avui, en Sintoniqui, aleshores, un jove oient, enginyer amb telecomunicacions, es va acostar al programa. Li agradava el programa que fèiem a l'altra ràdio i ara és el director. Després de 47 anys, continua sent. Per tant, gràcies, Sintoniqui, per portar el programa al llarg del temps i de la història. Aquesta és, doncs, una història feta de veus i de passió. Per què? Perquè, aleshores, Ramon Lluís i Manel Sorribes, tècnics de so a Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya el 1979, van pensar un espai dedicat a la radioafició. Van contactar amb dos individus, amb dues persones. Un és el Amadeu Sala i l'altre és el Manel Domínguez, jo mateix. I així gairebé, sense fer soroll, tot va començar. Dos joves de 20 i escaig anys entràvem en el món de la ràdio. I dins del programa de la Revella dels Maniàtics, de l'amic Joan Grau, en pau descansi, ens vam donar 10 minuts a la setmana i ens va semblar que allò era tremendo, no? Allò era impossible. I després, a les nits de Ràdio 4, amb Eduard Elías, que li deien la veu d'or, on tenia una veu preciosa, varen continuar un minispai de 15 minuts. Van passar de 10 minuts a 15 minuts, íntegrament dedicat a la radioafició i la tecnologia. Després vam anar a mitja hora i després vam anar a una hora. I aquesta hora ja dura 47 anys. Aquesta és la vida i aquest és l'homenatge que volem fer a la ràdio. Antoni Vidal, juliol de 1979, Radio Acción.
2: En aquell moment, jo era de nen ja, de nen petit, era molt curiós, com qualsevol nen, però la meva curiositat apuntava cap a com era possible que tinguéssim llum, que allò fos molt perillós, electricitat, els endolls, i sobretot, fonamentalment, m'apassionava, des de que tinc ús de raó, la ràdio. aquell aparell, aquella caixa, amb unes vàlvules làmpares, que deien, no?, que es posaven, diríem, amb ignició, pràcticament, no?, amb unes temperatures enormes, i inclús donaven una dimensió visual de que l'aparell funcionava. Aquell dial il·luminat tènuement i aquells botons que podies fer al canvi d'ones, etc etc. Aleshores, jo li preguntava al meu pare, que era una persona amb molta preparació, i em donava quatre nocions. I el més important de tot allò, per simplificar, va ser que efectivament vaig descobrir que el món de la física havia donat un pas excepcional en la unificació del que era l'electromagnetisme i l'electricitat. Això ho va fer el Maxwell, i encara no s'ha produït una altra unificació tan important com aquesta, que seria unificar la física quàntica i la física clàssica.
0: Aquest moment històric del 1979, aquells dos joves, Amadeu Sala i Manel Domínguez, ho expliques tu, perquè millor que ho expliques tu, Amadeu, perquè el Manel Sorribas, que el tenim en contacte, Manel Sorribas és el tècnic de so de Ràdio Nacional d'Espanya que va tenir la idea i ens va trobar. Manel Sorribas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
3: Bé,
0: ja tens,
3: jo, escolta, el Ramon Lluís Colomines.
0: Ah, sí, el Ramon Lluís
3: Colomines. Els dos eren tècnics,
0: sí,
3: i els radioaficionats.
0: Aleshores, veu tenir la idea. Com l'explicaries?
3: Bueno, va pensar que molta gent radioaficionada, molts, doncs no tenien un contacte, una manera de contactar, ja sapigué, quan hi havia concursos, quan hi havia provades, etc. I llavors van convèncer, va costar molt, en el cap de programes de Ràdio Nacional, el Juan Manuel Soriano.
0: Era Soriano, aleshores, Sí, sí,
3: sí, sí, Juan Manuel Soriano.
0: Sí, sí.
3: Li van dir, home, és que hi ha molta gent. Hombre, no sé. Bueno, vamos a provar. I van provar. I mira,
0: pues mira, aquí estem 47 anys més tard, dos joves que vas connectar amb nosaltres i dius, atreviríeu a fer un programa sobre la tecnologia, la radioafició, el rebot ionosfèric, etc, les zones hercianes. Ens va agafar a la meva sala, i a mi ens va agafar pànic escènic, però vam poder fer-ho, no? I 47 anys més tard continua. A veure aquest soroll, hi ha un soroll, escolta.
4: 19 November, Florida 4, Hotel, 19 November,
0: I'm listening. Efectivament. Aquest era el so de la ràdio en aquell moment, no?
3: Sí, senyor.
0: Amadeu, explica què era aquest so que hem escoltat.
5: T'estan cridant des de França, no? França.
0: Correcte.
5: 4,
0: sí.
5: Els contestaràs?
0: Sí, ara no puc, ara no puc. Ara no puc.
5: Clar, però aquest és el so que et produeix la primera febrada.
0: A veure, tornem a escoltar-ho, tornem a escoltar.
4: Fox 4, Hotel, 19 November, Florida 4, Hotel, United November,
0: CQ, CQ DX, llamada general, no? Llamada en llarga distància.
5: Llarga distància.
0: Llarga distància.
5: Sí. De Florida, França, França 4, sí. Hotel, Unió, bueno, November.
0: De tots els que estem aquí ara mateix, l'Antoni Vidal és el que està més actiu en les ràdios, perquè la seva estació de radioaficionat és com Ràdio Nacional, però un petit, no?
5: Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí. No és veritat, Antoni?
2: És una ficció, com dèiem abans, que he tingut sempre i m'ha acompanyat sempre, i en aquests moments no deixa de ser una vàlvula que em permet entrar en contacte o no sortir d'un esquema de comunicació que està ja superat absolutament. Això, som uns romàntics, som una, diríem, una petita parcel·la dins del món general de la comunicació, perquè també amb el món de la radioafició jo sempre he treballat amb la veu, amb la fonia, que es diu, l'Amadeo, que és un altre, que és un crac, ell manipula molt bé el morse.
0: Ell feia morse,
2: molt bé. I la fonia i el morse són l'essència de la radioafició. Però ara han entrat en joc les computadores, les fórmules digitals, no? I en aquesta nova formulació digital, tu poses en marxa un computador, i el computador, amb el FT8, que és un protocol de comunicació, diríem, mitjançant impulsos que són equivalents a punts i ratlles del còdic morse,
0: sí,
2: pot estar tota la nit comunicant autònomament, i després al matí els radioaficionats...
0: Però això ja efectivament ho hem parlat moltes vegades, però això ja no...
2: Per això deia que estic dins d'una parcel·la que encara manté, crec modestament, l'essència de la ràdio aficionada.
0: Correcte. Per tant, el nostre petit homenatge és aquest. Podríem estar parlant tot el programa, però avui simplement era una petita pincellada. Ara preguntaré, en tota aquesta taula, només un missatge. Què pensen de la ràdio? Nosaltres, jo sé el que pensa la Madeu Sala, o què penses tu, Madeu Sala, ara? Què és la ràdio per tu?
5: La ràdio, per mi, sí, és i ha sigut, o sigui, lo millor que m'ha passat en la vida després del meu matrimoni i després de la meva professió. Ha sigut bestial. Una tercera experiència fenomenal.
0: No tinc moltes paraules, però, Antonio, tu, què és la ràdio?
2: Després de la fase digital, de digitalització que vivim ara, s'implantarà totalment la IA. Estem amb els exercors de la ràdio que hem estimat, que hem conegut, amb la que estem.
0: Correcte.
2: Pensar que hi ha en aquests moments infinitat d'emissores que funcionen autònomament només amb intel·ligència artificial. I puc dir, Interradio...
0: Però perdrem l'emoció? Perdrem l'emoció,
2: clar,
0: Antonio?
2: És que la ràdio, clar, ha perdut molt l'emoció.
0: Clar, evidentment.
2: Ha perdut l'emoció i, sobretot, la dimensió dramàtica que tenia...
0: Aquí intentem mantenir-la, per això.
2: Sí, sí. Perquè, a més, tu ets una persona que amb la teva veu doncs ja tens un registre que pots comunicar emocions, que pots, d'alguna manera, connectar molt directament a la part més sensible de l'oïdor. Això no és ja habitual. Les veus pràcticament no es cuiden a la ràdio, parla qualsevol. En la nostra època, parlar per la ràdio suposava un plus excepcional. Jo recordo, quan estava a Ràdio Joventut, que van coincidir, van fer aquesta amistat entranyable, que el dia que em van dir, home, tu podries fer un torn a la freqüència modulada de RJ2. Va ser una de les majors alegries de la meva vida. I jo feia de 10 a 1 de la tarda un torn de selecció musical en temes clàssics, en fi, pop, etc. I donava pas a un gran crac de la comunicació, que era José María Pallardó.
0: I tant, que el recordem amb molt de carinyo, i a més la història de Ràdio Joventut, però ara ja no entrem més enllà, no? A veure què pensen els nostres companys, ràpidament, Albert Domingo, la ràdio, què és per tu la ràdio? Com la perceps, la ràdio,
7: no,
0: en general?
7: La ràdio és un mitjà de comunicació que, si s'utilitza bé, és fantàstic. Per tant, la idea és utilitzar-lo bé.
0: El senyor Brat, vostè la ràdio, què és la ràdio?
8: Per mi és una companya, és a dir, m'acompanya al matí, quan em llevo, m'explica les notícies, m'acompanya al cotxe i m'acompanya a les tardes quan em relaxo sentint música. És a dir, és una companyia meravellosa.
0: Quina importància té per vostè Ràdio 4, la primera emissora en català nascuda el 1976?
8: Mira, jo com la televisió no la veig perquè no et dona res interessant, tinc la ràdio. I la ràdio... Hi ha un programa a la televisió que es diu Com se hace, que és un tema molt un programa molt interessant que n'aprens moltes coses. Pues per mi la Ràdio 4 és això, és aprendre coses, perquè tot el que diuen és molt interessant, o els programes són interessants i n'aprens. Per tant, per mi Ràdio 4 és aprendre.
0: Alejandro, acosta't al micròfon. Què és la ràdio per tu? Què penses de Ràdio 4?
10: Per mi la ràdio té un punt essencial, que és té una força de ser senzilla. Jo entenc la ràdio com una veu de fons i algú disposat a escoltar. Res més, una cosa senzilla. I per mi Ràdio 4, compartint el que deien els companys, és una ràdio en la qual es divulga i sobretot es parla, i ho comentàvem abans d'entrar amb altres companys, que es divulga sobre temes molt interessants dels quals hem d'agafar consciència i dels quals crec que es parla poc.
0: La primera ràdio en català, això no ho oblidem pas mai, no? 1976, déu-n'hi-do, Manel Becerra.
11: Doncs jo he fet un salt vital en 1976, que va ser un moment d'apertura, d'esperances, d'emocions, de canvis polítics, culturals. Jo tenia 24 anys, suposo que alguns us recordeu aquesta època, de canvis generacionals, perquè no també d'alguna frustració. Però des d'aleshores, la Ràdio Nacional i la RNA4 no m'ha acompanyat mai. Vull dir que no he tingut cap frustració ni m'han defraudat mai. Per mi la ràdio és, bàsicament, des que tinc ús de raó, memòria emocional.
0: Queda molt maco això. Ara, amb el que explicarà la Lourdes Charras, tenim per 3 hores de programa, però anem a veure que a més ho explica curt, això. I per tu...
12: Jo dic que jo sóc aquí gràcies a la ràdio, perquè el meu avi venia de la Vall de Boí, i llavors el 36, amb la guerra, perquè ell dominava els cavalls i les mules de llavors, el van passar raïmat al quartel on estaven els animals que portaven les mules de la guerra.
0: Correcte, sí.
12: Val? Total, que després de la guerra els meus avis es van comprar una finca al costat de la finca dels meus pares. la meva mare tenia una germana més petita que va morir. Tota la família, els meus avis, la meva mare, estaven molt, molt tristos i van anar al metge, perquè, clar, la nena que els quedava no els hi menjava. I el metge li va dir, a aquesta nena compreu-li una ràdio.
0: Home, està molt bé, aquest metge savi, eh?
12: Per tant, a partir de llavors, quan es feia fosc, els veïns anaven a escoltar la ràdio a casa dels meus avis. Allà es van conèixer els meus pares, es van enamorar, es van casar, i per això jo soc aquí.
0: Ves per on, quines coses fa la ràdio, eh? I les que no sabem i si ens imaginem. Ràdio 4, què opines?
12: Per mi la ràdio 4 és com un símbol, no? Ens va permetre, va ser la primera ràdio en català, per tant, va permetre expressar-nos en la nostra pròpia llengua. Cosa important a ressenyar, no?
0: La primera en català. Valentina, més jove, encara no havies nascut, tu.
13: No, però jo crec que la ràdio precisament el que ha aconseguit és seguint ser un mitjà viu i que, a més, amb el format digital i podcast, ha sabut arribar a les noves generacions.
0: Ràdio 4, la ràdio pública a Catalunya.
9: Bueno, jo ho he dit, vaig col·laborar a l'altra ràdio amb el Sintoniqui. Em va cridar quan començava a parlar d'internet a l'altra ràdio, i sempre vaig trobar que era un programa molt, molt innovador, que buscava les novetats i les noves tecnologies i que no les defugia. Aleshores, penso que Ràdio 4 té aquest esperit innovador. Amb aquest programa Sentit de Viure també estem innovant.
0: Home, alguna cosa es va fer bé, no, diríem, amb Adeu, perquè van començar en 10 minuts, després un quart d'hora, després una hora, i Sinto Ninker em porta 40 i escaig d'anys, però en total 47, no? Per tant, la innovació va ser l'eix central, no? Antonio.
14: La ràdio, en aquest dia mundial de la ràdio, tres fites per mi. A casa meva, quan era molt jove, el primer que se sentia a casa meva, el primer de tot, era la ràdio del dematí. Es posava una ràdio que era una ràdio Philips, que era una cosa així rodona, que tenia un dial molt petitó i només dos botons.
0: En piles o endollada?
14: No, endollat. No hi havia piles en aquella època. No estaven inventades les piles. No existia el transistor.
0: El recordo com va venir estar, sí.
14: Després va ser el moment universitari. Jo explicava fa un moment que jo vaig estudiar tota la meva carrera de dret a Madrid sentint la ràdio. Per molta gent era inexplicable com podia un estudiar sentint la ràdio. Pues sí, i recordo aquests programes, deien de Joaquim Prat cantant, cantaven tots, ell, nosaltres, i estudiaven i aprovaven, que era el més interessant. I en un tercer moment de la meva vida, que és actualment, jo fonamentalment la ràdio la sento, l'escolto els caps de setmana. Escolto un programa de Ràdio Nacional quan acaba el programa més maco de la ràdio, que és Ràdio 4, Ràdio en català.
0: Sentit de Viure també, escolta.
14: Per suposat.
0: Ah, val, d'acord. És que ara la ràdio s'escolta la mobilitat, la nova mobilitat porta ràdio. Antonio.
2: Sí, volia significar que Ràdio 4 neix amb un fi amb una finalitat instrumental, que és donar suport a la llei de la reforma política que impulsa el govern d'UCD amb Adolfo Suárez. I per fer UCD un partit rellevant a Catalunya. Dit això, haig de subratllar, perquè he compartit molts minuts amb ells, malgrat algunes diferències ideològiques, que els responsables de Ràdio Nacional aleshores, Jordi Arandes, Joan Vinyes, es van comprometre amb la llengua catalana i van fer una programació destacant i dignificant la llengua catalana. Ràdio 4 va ser, per acabar, com una finestra amb un pati de llums que dona veu a una normalitat que existia, però no en l'esfera pública, sinó en l'esfera particular. I va ser excepcional, és a dir, va ser bàsica per la recuperació de les llibertats democràtiques i la normalització de l'ús del català.
0: Manel Sorribas, per tu la ràdio i la Ràdio 4, què ha significat al llarg de la teva vida, ara que tens 80 anys?
3: Home, va ser una novetat, però jo volia avui fer un recordatori de la primera veu que va començar les emissions, que va ser el Joan Albert Argerich. Joan Albert Argerich, malauradament, ara es troba internat a una residència a Girona, afectat d'un ictus molt greu i no pot sortir. Però jo li desitjo que es curi, que retorni...
0: Ho desitgem tots de tot cor, des del Begó.
3: Eh? Els pobles de Catalunya, aquell, investigava costums i agendes, que torni.
0: Molt, aquest és el nostre, Manel, és el nostre petit homenatge a la ràdio. Un petit homenatge que, com podem veure, se'n va el temps i se'n va les emocions. Amadeu Sala, tu finalment Vols dir alguna cosa per tancar aquest espai, aquest moment? Ara ens anem a un altre tema.
5: Home, per tancar l'espai és un honor en favor de Ràdio 4, a part de la enorme oportunitat que va suposar per nosaltres començar amb la ràdio comercial a divulgar la nostra afició, que va ser apassionant. Una de les coses que vull dir com a simple oient de Ràdio 4, que ara segueixo escoltant Ràdio 4 fins i tot quan em desvello a la matinada i no sé què he posat, tinc un mini transistor que abans no existia, que es carrega amb el carregador del mòbil. Aprecio moltíssim de Ràdio 4, que és l'única emissora de caire nacional a la península que té tan ben mesurada la publicitat que dona, tan escassa, tan oportuna i tan minsa que ni la notes. Quan hi ha emissores de primeríssima línia que fan d'una hora, no sé, pràcticament mitja hora de publicitat, bueno,
0: És el que té la ràdio pública.
5: Gràcies, Ràdio 4. Gràcies
0: a tu. Gràcies, estimats amics, Amadeu Sala i Antonio. Ha estat un plaer per aquest minut breu que hem tingut. Ara continuï amb els demés, no? La ràdio, sens dubte, estimats oïdors, és el mitjà més democràtic que existeix. Què vol dir? Un petit aparell enmig d'un carrer, d'una muntanya, potser sota o sobre la sorra infinita d'un desert, en un carrer, en una carretera perduda, en un vaixell enmig de l'oceà, o dins d'una llar, sobre un llit. Acompanya qualsevol lloc en qualsevol moment. Quan la nit cau, quan el sol neix, només cal un endoll, o potser dues piles, si ja existien. La ràdio s'imagina i se sent des de l'ànima. I de sobte, en aquell moment, neix Ràdio 4, el 1976. I els programes que hem mencionat el 1979, es deia, Antonio, el teu?
2: Radioacción.
0: Radioacción. I el teu?
5: L'altra ràdio.
0: L'altra ràdio. Per tant, l'emoció s'encén. El que és màgic comença.

0: Després de la ràdio, d'aquest moment emocional i extraordinari, cal que entrem a un altre tema, un tema, diríem, central en el dia d'avui, en aquest sentit de viure, no? Potser el tabú que ningú vol mirar o que ningú vol parlar. Parlar d'herències continua sent incòmode. S'associa a l'amor, però sobretot a una veritat més profunda. La família no és només afecte, sinó també poder, entre cometes o no, dependència i expectatives. Allò que no es diu en vida sovint esclata després. Alejandro Brat, és veritat o no? Alejandro.
1: Evidentment, tot allò que no programem en vida ens esclatarà, com ben dius. És a dir, que el tema de les herències, no només des del punt de vista dels problemes familiars, sinó també dels impostos, és un tema que es té de programar, és molt programable, i es poden evitar doncs, molts problemes i molts impostos si ho fem amb temps.
0: Recordo, Alejandro, que l'altre programa, com torno a presentar-te, és advocat expert en assessorament jurídic, tributari i herències, no? Recordo una frase que va quedar que la culpa a vegades sempre és del mort, no? O és del mort. Això va quedar una gravada entre l'acudit i la realitat.
1: A veure, per desgràcia és veritat. És a dir, jo sempre dic que la culpa la té el pobre difunt, no? Per què? Perquè no ha fet les coses ben fetes. Perquè no hi ha pitjor cosa avui en dia que deixar-li als fills tota una herència sense repartir, sense adjudicar, sense dir a qui és, i que siguin ells els que se la tinguin de repartir. Això és dir-los, vinga, ja podeu començar a barallar-vos.
0: La mort, diríem, pot generar el conflicte. El revela i el posa de manifest, doncs, les herències actuen com un mirall implacable, diríem. Fan visibles desigualtats, preferències i silencis acumulats durant dècades. El patrimoni esdevé el llenguatge, diríem, amb què els resol o no la història familiar. Manel Becerra.
2: Que l'amor no ordena, sinó que desordena, però en aquest sentit jo volia introduir un element que una família en general, perquè les herències quasi sempre són en família, una família és un sistema per si mateix i compleix les regles de la sistèmica i té un equilibri, que pot ser positiu o pot ser negatiu. Quan hi ha un amor, normalment d'una figura central, aquest sistema es trenca i pot entrar en crisi i pot entrar en conflicte. Però d'una manera o una altra, el sistema tornarà a retrobar un altre equilibri, sigui un sol sistema o diversos sistemes. Per tant, jo posaria una petita idea d'optimisme en el que l'amor desordena, però també pot ser ajuda a desordenar i a resoldre situacions larvades i conflictes interns que estaven latents.
0: No fer testament, jo diria que no fer testament no és pas neutral. És delegar a la llei i als hereus una decisió que correspon a qui tenia la capacitat per fer-ho i la responsabilitat de fer-ho. Aquesta renúncia, aparentment còmoda, és sovint l'origen de disputes irreversibles. Àlex Brat.
3: Comparteixo el que dius, Manel. Doncs no fer testament és una irresponsabilitat que el que provoca és que heretin les persones que la llei decideix. I la llei no coneix les necessitats ni les particularitats de cada família. Com diem, cada família és un món. A més, la decisió de no fer testament amb frases que que me les diuen molt, de ja es posaran d'acord els meus fills o els meus fills no es barallaran, és l'origen de moltes disputes. Testar és un acte de consciència i d'amor cap a la família, a més de ser un acte realment senzill i econòmic. Tenim un company notari que ens ho podrà confirmar, però fer un testament llevat de les despeses d'un advocat que pugui redactar pot costar 50-90 euros. És a dir, no hi ha excusa per no fer testament.
0: No és un tema de diners, no és un en tema cap de cas. Això, a mi m'agradaria que avui poséssim els punts sobre les IES d'una forma molt concreta, no? Quan la capacitat, doncs, s'afableix, diríem, el risc augmenta. Què podem dir? Que testaments tardans, influències interessades, decisions, potser, preses sota pressió o por, a vegades la por, la pressió familiar, la manca de previsió jurídica converteix la vellesa en un territori exposat on el dret arriba tard i el dany ja està fet. Antonio Martínez de Loyo.
4: El dret successori és un dret molt antic i de molt àmplia aplicació, perquè tot s'ha de passar un dia pel fet de l'amor. Per tant, és un dret que té una llarga tradició. Això significa que aquests problemes que s'enunciaven s'han posat de manifest i també s'ha aconseguit posar solucions. No sóc un expert en la matèria, però aquesta mateixa taula hem parlat, per exemple, del pacte successori com una forma de lliure

0: La forma s'acredita que aquesta persona, el testador, està en el ple ús de les seves capacitats per poder disposar del seu patrimoni.
1: Després li preguntarem, molt... diríem això que acabes de dir, l'amor no apropiat i les... no apropiat entre cometes, moltes cometes si voleu, i les herències. A veure, els impostos de successions sempre són complexes i les donacions arriben quan el dol encara és viu, no? El desconeixement d'aquest tema, que és un tema que insisteixo molt, perquè cal tenir-ho clar, eh? O si no tenir-ho clar, més tenir els eixos centrals. Els terminis curts i la falta de liquiditat converteixen què? Moltes herències en una càrrega. Això sembla que ho he escoltat mil vegades. No és pas estrany que, de vegades, l'única decisió sensata sigui, doncs, què? Renunciar. Valentina.
2: A Catalunya, la declaració de l'impost de successions s'ha de presentar en un termini de 6 mesos des de la defunció, tot i que es pot sol·licitar una pròrroga de 6 mesos més.
1: Sí.
2: Aquest termini tan curt arriba just quan les famílies encara estan de dol i moltes vegades això pot generar pressió, estrès. Des del meu punt de vista, això també converteix un dret en una càrrega addicional. El Codi Civil Català ofereix figures com l'acceptació a benefici d'inventari, que protegeix l'hereu davant els deutes, i a més també la renúncia a l'hereu, com tu ben has dit, però moltes persones és cert que no les arriben a aplicar per desconeixement o per falta de temps. Per això crec que cal més informació i també acompanyament jurídic, perquè heretar ha de ser una oportunitat, mai un càstig.
1: Això que estem fent, ara li dono la paraula a l'Albert Domingo. Brat, estàs d'acord que aquest programa, per exemple, que estem fent dedicant a aquest tema, és tan, jo no diria, no important, però sí necessari, com m'imagino, informar?
3: Home, evidentment, perquè ningú informa del tema de les herències. No, ningú. És a dir, amb mitjans de comunicació, pues, si potser fan algun programa, etc. Però no hi ha cap institució que t'estigui informant i que et digui això ho tens de fer d'aquesta manera, que tens d'anar a un professional o tens d'anar a un notari a fer que t'informi, perquè si no, aquí ningú s'entén.
1: Ho intentem, aquí he sentit de Pira, ho intentem.
3: Sí,
1: ja ho intentem amb tot el carinyo. Jo diria, ara, pregunta o reflexió a l'Albert Domingo, que és el notari de Vilassar de Mar, jo diria que el conflicte no neix al notari. A vegades dius, als notaris sempre hi ha conflictes. No, a veure, un moment. Cap notari genera un conflicte, això és per essència, no? El despatx només és l'escenari, diríem, final d'un conflicte que ve de lluny. No el crea el notari. Comparacions infantils, rols familiars, risc, expectatives, diríem, no parlades, silencis. Les herències, silencis i rancúnies, també, que també apareix, tot sura, no? Les herències no trenquen famílies sanes, famílies que es parlen i que es miren a la cara. Posen en evidència a les famílies fràgils i que no tenen pas diàleg. Albert Domingo, la teva opinió.
4: No, la meva opinió és que, efectivament, la prevenció és el testament. Si fas testament, fas una prevenció absoluta del futur de la teva successió, en la qual van els béns on tu vols, en lloc d'anar on decideix la llei. Hi ha moltes figures jurídiques per la qual tu pots utilitzar i decidir, doncs, lligar uns béns determinats a unes determinades persones, evitar que passin altres persones. Si no vols que no passin, doncs no passaran. Si preveus si hi ha fills i descendents, si no preveus que hi ha germans, si hi ha comoriències, si hi ha, per exemple, menors d'edat, qui els tutelarà, si queden orfes de pare i mare, si hi ha un possible conflicte faràs un marmessó, que pot ser universal o particular. Hi ha moltes figures, o sigui que el dret és molt ric, totes les previsions estan fetes, l'únic que necessites és assessorar-te per fer-ho bé i correctament amb un professional, ja sigui un notari, un advocat, el que calgui. Però la realitat és que hi ha bones solucions, tot té solució, el que passa que hi ha molta deixadesa i desinformació. És el que s'ha d'evitar i aquest programa justament està per això.
1: De tot plegat, moltes donacions fetes, entre cometes, també per ajudar, diríem, acaben sent l'origen de greuges futurs dins de la família, no? Aquests dies parlava amb moltes famílies i de totes les que parlava, de 10 persones, de 10 famílies, 8 en tenen problemes i alguns molt greus, no? Per tant, donar sense ordre, sense condicions o sense coneixement fiscal no és pas, diríem, generositat, és imprudència. És imprudència, sota el meu criteri, clar. Ara veurem què diuen els experts. El dret no castiga l'amor, però sí la manca d'estructura. Lourdes.
5: Des de la mirada edatista, el problema no és donar, sinó és donar a baix pressió. Molt sovint, a les persones grans, la família els pressiona, doncs, perquè els ajudin, perquè els hi avancin a les herències o perquè resolguin o posin titularitats a les comptes perquè així no hi haurà problemes per més tard.

0: una vegada més hi ha aquest problema. O sigui, no es respecta la veu i la decisió de la persona gran, sinó que tot això està mediatitzat per aquesta influència, per aquest apoderament dels fills d'algo que encara no seu, perquè la persona encara no ha decidit, no? Per tant, és necessari aquest assessorament, no? aquest assessorament legal de com donar o decidir no donar. I ja s'espera que s'esperin després del testament.
1: Després, però, arribarà l'embolic, no? M'imagino, arribarà l'embolic. Per tant, figures com la legítima, que hem escoltat tantes vegades. Què és la legítima? A veure si ens ho expliquen una vegada més, perquè ho entenem tots plegats, ara ho preguntaré. O l'usufructe habitual neix amb voluntat protectora, sembla. Però en la pràctica generen tensions complexes. La llei garanteix drets, però no garanteix convivència, i sovint obliga a vendre, a negociar, a litigar, o el pitjor moment emocional, i dins, a vegades, del pitjor moment emocional. No? Consejo el Martos.
2: Tota aquesta conflictivitat de les herències demostra, per una banda, la feblesa de la condició humana, com aquestes coses que diuen de la família, quan arriba l'interès es poden posar en qüestió i derribar-se, però també demostra, ara es parlaves de la legítima, de la quarta individual, etc., demostra que no se'ns educa, no se'ns forma en aspectes centrals de la vida. El programa El sentit de viure a Ràdio 4 fan una funció, però també el sistema educatiu hauria de formar-nos en aspectes centrals de la vida, i això ho hem de reclamar no només als mitjans, sinó a l'educació també.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. Sentit de viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RNE, un non-stop de reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar, a entendre. Junts, un nou sentit de viure, tots plegats. Un futur on ningú s'obre. Un compromís al servei de la Ràdio Pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
3: Sentit de viure. No s'obre ningú.
1: Senyor Ebrard, comencem per vostè, Àlex i Alejandro. Bueno, món successori. Primer ubiquem d'una vegada, per si ho aconseguim, la importància de fer testament. Quan parlava aquests dies amb les famílies, la majoria no volen parlar. Els hi fa por parlar d'aquest tema a les famílies. No parlen. Diu que això, aquest tema no toca. Però aquest tema arriba. I arriba quan s'ha mort algú. A veure, explica'm això perquè ho entenguem tothom. Tothom ho entengui, diríem.
4: A veure, parlar de la mort no agrada, evidentment, no agrada a ningú. Però aquí hem de veure que no estem parlant de la mort, estem parlant del trànsit generacional des d'un punt de vista econòmic. El testament, si no hi ha patrimoni, no té cap raó de ser. És a dir, és un tema econòmic, el testament i l'herència. Aleshores, el que nosaltres diem és que es té de fer aquesta previsió per evitar aquests problemes amb els fills, perquè les herències, aproximadament el 80%, són conflictives. Després hi ha un 20% que són aquelles que trenquen les famílies per sempre. Jo sempre dic una frase que dic, que és: la família és el que queda després d'una herència. És que és veritat, perquè es barallen els germans, surten sentiments, passen mil coses, llavors, i hi ha el tema dels diners, no? Llavors, per això sempre és recomanable fer aquesta previsió per evitar precisament la ruptura familiar.
1: Podem explicar d'una forma clara la legítima?
4: Sí.
1: O Àlex, o qualsevol, Àlex, digue'm.
5: La legítima jo l'entenc com una limitació a la llibertat d'una persona. Al final, la legítima és un 25% de l'herència que obligatòriament ha d'anar, si la reclamen...
1: 25%
5: de l'herència que ha d'anar a unes determinades persones. Llavors, aquesta figura, que és una figura antiga, com deia, el que provoca és que el testador o la testadora, la persona que té el patrimoni, no pugui decidir, no pugui dir: amb la totalitat del meu patrimoni li deixaré a la meva esposa. No pot, perquè hi ha una part que ha de deixar obligatòriament els fills. A més, existeix la figura del desheredament, que és aquesta figura mitjançant la qual podem treure aquesta legítima, però és una figura que a dia d'avui és complexa. S'està utilitzant, però requereix molts mecanismes, molt estudi previ. Llavors, ens trobem aquesta legítima que és una institució molt instaurada i que és complicat de treure.
1: En el vostre despatx són els eixos principals aquests que estem parlant ara? És el que més demana, el que més succeeix?
4: Mira, quan... Posem un exemple. Mor el pare, no? Mor el pare i la mare està viva. Llavors, els fills reclamen la legítima a la mare, la legítima de l'herència del pare. Mentre està viva la mare, normalment no. Dic mare perquè normalment els pares anem primer. O sigui, l'home mor primer i després queda la vídua.
1: Sí, són de... Això, l'esperança de vida camina per aquí.
4: Per nosaltres, per desgràcies, així. Sí. Llavors, ja dic, normalment no reclama a la mare, un fill no ho reclama. Però el pleit més habitual que tenim en un despatx és el de reclamació de legítimes.
1: De qui a qui?
4: Dels fills a la mare.
1: Dels fills a la mare.
4: A la mare. I això és tremendo. I això és una reclamació
1: habitual.
4: I què habitual.
1: Vol dir? Què vol dir exigir? Des d'un punt de vista del xantatge, des d'un punt de vista de...
4: Sí, sí, hi ha xantatge dient que si no em pagues la legítima no veuràs els nets o coses d'aquestes, no? És a dir, i després hi ha la via judicial, doncs, que reclamen a la mare la part de...
1: I com es gestiona això? A veure, ja sé que ho hem dit, però intento posar-me al dia. Quan uns fills maltracten, permeto l'expressió, a la mare perquè ha mort el pare i li reclamen la legítima o el que sigui, això no està establert. Això s'hauria d'establir des de...
4: Per això he dit abans que la culpa la té el difunt.
1: El mort.
4: Perquè el mort ha dit, per exemple, ha dit tot per la meva dona, el tot per tu, tot per mi, que per mi és el testament pitjor que hi ha, no? Tot per tu, tot per mi. Per què és pitjor? Perquè és el que més paga impostos i és el que no estàs preveint precisament la legítima.
1: Per tant, el millor, no sé si l'expressió és correcta, la millor herència, el millor pacte, quin és? Amb aquest pacte successori, com li diguem?
4: No, herència, testament normal. El pacte són reservats per coses molt concretes i pot ser perillós, al tanto, eh? Es té de mirar amb lupa, un pacte. Jo parlo de testaments.
1: Testaments.
4: El testament normal és important que si es pot fer una previsió de les legítimes... Cas per cas es té d'estudiar, cas per cas. Però és molt important ja cobrir la legítima, deixar-la ja establerta per evitar baralles.
1: Aleshores, jo, que, bueno, cadascú de la taula pot preguntar el que convingui, però m'anava ara Albert Domingo, el notari. Des de la teva experiència, des de la vostra experiència, recordo que, efectivament, al darrer programa parlaven de l'amor no apropiat, o no sé com ho dèiem, em sembla que l'Antonio estava fent una referència, no? O sigui, tothom té dret a donar l'herència a qui li doni la gana. Més o menys explicat d'una forma molt ràpida. Quina és la vostra visió, el vostre pensament?
3: La meva opinió és que, per mi, la legítima no tindria que existir, com no existeix a Navarra, per exemple, o no existeix al País Basc, un concret territori que és Ayala, o els països anglosaxons, molts d'ells tampoc la tenen. En definitiva, la legítima és una obligació legal de protecció a la família, que avui en dia no té massa raó de ser. De tota manera, aquí a Catalunya tenim una legítima que és un dret de crèdit que és bastant tou. I, efectivament, es pot desheretar amb un fill que no es porti bé amb una... En fi, han fet una modificació no fa massa temps, dient per falta de relació, però llavors ha afegit per causa imputable legitimari. El problema està que la causa imputable legitimari l'ha d'acreditar justament a l'hereu. Per tant, això no té sentit. Ara estan intentant canviar aquest sentit en la propera modificació del Codi de llibre quart del Codi Civil de Catalunya. Per tant, jo crec que la legítima no tindria que existir, tu has de fer i decidir amb el teu patrimoni el que vols i on vols, i en relació a cada cas, sí que és veritat una cosa, que cada testament és, en definitiva, un traje a mida. I un traje a mida vol dir que cada persona té la seva història i s'ha de veure cada persona què és el que necessita o què és el que vol. Per exemple, una persona que té un pis, aleshores marit i muller, el més aconsellable és deixar-li la seva esposa, evidentment, perquè a més no li deixaràs el fill, i després si el fill s'esmora i li passa al net o li passa a l'altra senyora, no discutiràs la propietat del teu pis amb una persona que ni és el teu fill. Per tant, jo crec que cada testament és un traje a mida, s'ha de mirar què és el que hi ha al patrimoni, i els pactes successoris i d'atribució particular, concretament de coses concretes, són molt útils. En casos concrets i determinats, com diu molt bé l'Alejandro, s'han d'estudiar, però vull dir, té una importància que soluciona moltes qüestions. I després, el tema impositiu a Catalunya, sí, tenim un impost fiscal que jo també crec que seria que a una etapa nostra, aquí a Catalunya van eliminar l'impost de successions de mare, de marit a muller i a fills. Que passa que el van tornar a reinstaurar per l'any 2014, em sembla recordar, quan va haver-hi el pacte de Convergència amb Esquerra, i l'han tornat a reinstaurar, però bé, jo crec que l'impost de successions entre marit i muller, i com a molts llocs d'Espanya i moltes comunitats d'Espanya, no existeix. Per tant, està molt, molt minvat. O sigui, el patrimoni que tu has treballat, li deixes a la dona, li deixes al fill, has de pagar. Sí que és cert que a Catalunya, marit i muller, l'impost de successions està bonificat al 99% de la quota, que gairebé no pagues, però els fills no, i els fills paguen. I això jo crec que s'hauria de revisar.
1: Antonio, que tens el donar la paraula.
6: Volia també tenir en compte que tenim aquesta taula d'experts que poguessin parlar del tema de la renúncia en vida a la legítima. He vist no fa gaire...
3: Prohibida.
6: Perdó?
3: Nula, prohibida.
6: Jo he vist una...
3: I no. Bueno, en vida no pots renunciar a la legítima. Pots demanar...
6: Davant de notari, eh?
3: Ja vull dir, pots evidentment, tu pots acceptar una legítima i pots dir, bé, escolti, amb això jo no reclamaré, però evidentment, si hi ha més del que t'han donat, evidentment podràs reclamar el que es diu el suplement. És a dir, que és arribar a la teva quota, un 25%, com molt bé, repartit entre tots els fills que hagin. Si n'hi ha un, serà el 25, si n'hi ha dos, serà 12,5, si n'hi ha tres, 8,5, i així successivament.
5: A més que la legítima és un dret, llavors aquest dret neix en el moment de la defunció. És a dir, una renúncia en vida implicaria renunciar a un dret que encara no tens. Llavors, per això no té un encaix gaire lògic.
4: El dret civil català, les renúncies anticipades estan mal vistes, de tots els aspectes. Jo no puc pactar amb el meu germà sobre l'herència de la meva mare, que està viva. Totes aquestes coses anticipades estan mal vistes, són nules.
3: El pacto non succedendo.
4: El pacto Corvino, no?
6: El tema és el tema de l'atribució de béns del testador en vida amb una persona i en base justament a l'acreditació de que ha rebut això, que és molt superior al que correspondria, es fa la renúncia. Jo tinc el document i si fes un tercer programa tindré molt de gust.
1: El farem, per tant, perquè és un tema inabastable. Bueno, si no
6: sempre sospitós, sí, aquest tema, per suposat.
1: Jo, una... Avui les parelles es casen o gairebé no es casen. Per tant, les parelles de fet. Com afecta tot això a les parelles de fet? Perquè segurament tenim molts oïdors que estan en aquesta situació.
4: A veure, hi ha una sèrie de temes en general molt conflictius amb el tema de les successions. Un és la legítima, com hem dit, un és les persones grans, que hem parlat, i un altre és les parelles de fet. I després hi ha els gendres, les joves, i tot això que també és conflictiu. Parelles de fets a Catalunya, doncs és molt conflictiu si no saps... si no coneixes els efectes de la parella de fet. És a dir, a Catalunya, el que s'entén per parella de fet, que és aquella parella del sexe que sigui, que viuen conjuntament, poden demostrar que viuen més de 2 anys, o que s'han fet un document davant d'un notari, o que s'han registrat, és a dir, o que tenen un fill en comú, perdó. Aquestes parelles, encara que no estiguin casades, la llei les equipara, la llei catalana, les equipara al matrimoni. Que tu estàs d'acord amb aquest efecte? Perfecte. És a dir, jo moro, heredarà la meva parella. Perfecte. Però i si no estàs d'acord? I si tu mors i el teu fill hereda, o la teva filla, un patrimoni, i resulta que viu amb una altra persona, que és parella, i mor el fill i hereda aquesta altra persona? Jo no vull això. Jo vull que passi a l'altre fill meu. És a dir, l'important de les parelles de fet és conèixer els efectes a Catalunya, que són molts i molt importants perquè Catalunya equipara la parella de fet al cònyuge. Té dret a la quarta viudal, a l'any de plor, a tots aquests drets que hi ha quan mor una persona com quan es divorcien. És a dir, té uns drets importantíssims i això es té de conèixer.
7: Sí, que és un avenç a Catalunya perquè la resta d'Espanya, el Codi Civil espanyol, no estan regulades les parelles de fet. Llavors, aquí sí que s'ha de conèixer a Catalunya que hi ha aquests efectes.
1: Només ho tenim a Catalunya.
7: Això. No sé si alguna altra comunitat autònoma, però...
1: Perdó.
7: El Codi Civil espanyol...
3: El Codi Civil català regula la nostra específicament, però evidentment hi ha altres regulacions a les altres, a la compilació...
7: Lleis específiques.
3: A les compilacions balears o a la compilació de dret aragonès, etc.
1: Manel.
8: Sí, jo com que no soc especialista ni en dret ni en temes...
1: Bueno, però ets un ciutadà que té herències i que faràs amb tot el teu patrimoni, no?
8: Ja passaré un dia
1: a veure'ls. No?
8: Ja sé que l'estadística és demoledora, no? La majoria són conflictives i algunes són encara més amb una conseqüència més negatives de trencament familiar i atenció. Però jo volia posar l'atenció en aquelles herències, en aquests processos d'herència que no són negatius o no porten a la trencament de la família.
4: L'herència feliç.
8: Pot ser una oportunitat, també, no?
1: L'herència, com dius?
8: L'herència feliç. Ah, l'herència feliç. És una oportunitat per... Jo conec algun cas concret que ha sigut l'oportunitat... No, no, en diferents famílies, amb dos o tres fills, que ha sigut una oportunitat per resoldre temes de gènere, per exemple, o per resoldre problemes de projectes que estan pendents o que se poden desenvolupar després de l'acceptació de l'herència. Vull dir que també hi ha una part positiva, diguem-ne així, no vull ser naïf, vull dir que no sóc ingenuo, però potser també hauríem de mirar aquesta part positiva d'acceptar una herència i fer-la amb aquest tipus de condicions.
5: I passa, no? Realment això que comentes, perquè nosaltres sí, és cert que ens posem una mica negatius perquè la gent agafi consciència, i de fet ens ho trobem al despatx, aquestes herències que resulten ser herències felices, i a mi m'agrada dir-ho, i m'agrada parlar amb els fills, amb els germans.
1: Defineix, sisplau, herències felices.
5: Una herència feliç és una herència en la qual es respecta la voluntat del testador o la testadora sense cap tipus de condicionant. Es respecta la voluntat, es va al notari, s'accepta l'herència, es liquiden els impostos, es fan els canvis de nom on correspongui, els van als registres de la propietat, i ningú diu ni mu. Aquesta és l'herència feliç, que és el que dic, que quan es produeix, a mi m'agrada reconèixer i parlar amb els fills, amb els germans, i dir, escolta, enhorabona, perquè no és una cosa que estem acostumats a veure.
1: Albert, perdó, volies dir, no? Sí. Recordo una frase teva d'una del programa, jo he dit que l'amor no és apropiat, és a dir, vas dir que, evidentment, el mort, o el que testa, pot testar perquè li doni la gana, no? A vegades no està ben vist perquè no és ni la dona ni el fill, sinó és una altra senyora o el que sigui. Això succeeix? Passa d'aquesta manera? Quina és la teva visió sobre la llibertat de les persones?
3: Lo normal és que el patrimoni va dintre de la família. És a dir, dintre de la família vol dir o s'ho queda el marit, o s'ho queda la muller, s'ho queden els fills, això, o algun net, etc. Això és lo habitual. Quan s'ho queda una altra persona? S'ho queda una altra persona quan, efectivament... malauradament pot haver-hi aquesta influència que dius tu, que aleshores hi ha un problema de detectar-ho, el que passa que és molt complicat perquè, és a dir, si no t'ho deixo anar a tu, després no em cuides o després tinc problemes, saps el que vull dir-te? Aleshores és complexa. És sí que ens hem trobat amb casos d'aquests que dius, escolti, l'avantatge del testament és que el pots canviar sempre que vulguis. Per tant, avui fas un, però demà en pots fer un altre. I en altre, no necessàriament, s'ha d'enterar aquella persona que has fet el canvi de testament.
1: Brad, l'herència en vida, hem parlat de l'herència en vida, caldria dir alguna cosa?
4: O sigui, adelantar-te a l'herència.
1: Sí, o sigui, que en comptes d'esperar que moris, sí, jo te la vaig donant ara mateix.
4: Mira, per motius fiscals, totalment d'acord, 100%, sí. I ara tenim a Catalunya unes oportunitats boníssimes, que es diu donacions per causa de mort, i a més pactes successoris també, que això és importantíssim si tu vols adelantar l'herència.
1: Potser estava pensant, és la millor acció, la millor decisió?
4: Únicament des del punt de vista fiscal. Jo no veig un altre motiu.
1: D'acord.
4: Perquè, clar, si ho dones tot en vida, a veure, depèn quina edat tinguin els fills, tampoc és molt recomanable, no? Però donar a la teva parella, al teu marit, a la teva dona, donar ara en vida, donar coses, doncs fiscalment després pot sortir molt, molt a compte. És a dir que, des del punt de vista fiscal, adelantar-te a l'herència, sí.
1: Sí, d'acord.
0: Sí, volia recalcar que, com que moltes persones que fan herències són persones grans, i es tracta d'un tema econòmic, amb el tema econòmic associat a les persones grans, hi ha moltes vegades que s'incapacita la persona, no? Com que ja no entens els papers, ja tot això no cal, ja t'ho tramitaré jo perquè tu això no ho saps portar, per tant aquí hi ha, doncs això, o sigui, arriben a treure-li els drets a decidir, o sigui, l'amor es converteix en invalidar la persona.
1: Bé, ens queda un munt per davant. Ens comprometem a fer un altre programa, ja de tot ple i quan convingui. Tinc la paraula de tothom, el senyor notari, els senyors Abrats i els nostres amics de la ràdio, perquè aquest és un tema que no volem pas deixar de banda. Gràcies per ser nosaltres aquí i a Sentit de Viure. Gràcies Alejandro Abrat, Manel Becerra, Antonio Martínez de Loyo, Àlex Abrat, Valentina, Albert Domingo, Lourdes Charles i José Ángel Martos. Valentina Martos Amiguet. Això sempre és important dir el teu cognom. Ella sap per què. Per tant, senyores i senyors, amics escoltadors, marxem. Per tant, com sempre, dediquem el programa a les dones i als homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Amb la importància que té l'alimentació com a factor clau en la prevenció de determinades malalties i en la promoció d'un envelliment més saludable amb persones molt divertides, molt interessants. Per tant, José Gil, a la realització. Gràcies, José. A la taula de so, Roger Vergés, gràcies. I la Carina Barón i el Tomàs Esmic, com diríem, ens acompanyen com a becaris. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Ha estat un plaer, ha estat una joia. Gràcies per ser amb nosaltres. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.

Ei, família, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí amb un altre episodi del Pop d'abans molava més, la segona meitat de l'especial dedicat als quatre grans àlbums de Pink Floyd dels anys 70. Després de fer un bon repàs al discàs The Dark Side of the Moon, publicat el 1973, el quart disc més venut de la història, vam escoltar bona part de Shine On You Crazy Diamond, l'enorme cançó, tant en qualitat com en durada, que enceta i tanca el que va ser el seu següent disc, publicat l'any 1975 i que va ser un èxit internacional. Va encapçalar les llistes de discos més venuts a pràcticament una desena de països, inclosos el Regne Unit, Estats Units i Espanya, on es va estar ni més ni menys que 20 setmanes al número 1. Un disc que, tot i que a l'època va rebre algunes crítiques negatives, al llarg dels anys ha anat apareixent a un munt de llistes de millors discos de la història i és un dels discos de Pink Floyd preferits de molta gent, inclosos els components de la banda, i que agafa el nom de la quarta cançó del disc, una de les cançons més apreciades de Pink Floyd, que també figura a diverses llistes de millors cançons de la història. És aquesta, Wish You Were Here.

El següent àlbum de Pink Floyd va seguir l'estela d'aquest Wish You Were Here en una certa manera. Aquest següent disc, titulat Animals, tot i ser número 1 en bastants països, també va rebre bones i males crítiques en el seu moment, però ara està considerat un dels millors discos de la història i, com l'anterior, també contenia 5 cançons, la primera i l'última de les quals eren diferents parts d'una mateixa cançó, però la temàtica del disc, en canvi, era completament diferent. En aquest cas, tractava les condicions sociopolítiques del Regne Unit amb cançons amb el títol d'un animal, com aquesta, Sheep.

Aquesta Ship, una cançó que la banda venia tocant des de 3 anys abans, fins i tot en directe, amb el títol Raving and Drooling, i que s'havien plantejat gravar el disc anterior de la banda, Wish You Were Here, va anar evolucionant fins la versió que va quedar al disc Animals, igual que va passar amb una altra cançó del mateix disc, originàriament titulada You've Got to Be Crazy, i que es va convertir en una cançó que parla sobre la naturalesa depredadora de la gent de negocis i que té diferents parts, molts ganxos, melodies de guitarra espectaculars, vaja, una gran cançó titulada Dogs.

Aquesta, Dogs, és l'única cançó del disc Animals en què David Gilmour canta alguna part solista o en què consta com a compositor juntament amb Roger Waters, que és qui va compondre i cantar la resta de cançons. De fet, aquest Animals, el desè disc de Pink Floyd, és el primer d'ells en què Richard Wright no figura com a autor de cap cançó, i és que Roger Waters cada cop estava més autoritari, impedint que les cançons dels altres dos compositors de la banda apareguessin al disc. A partir d'aquell moment, les relacions dins la banda van anar cada cop a pitjor. El següent disc, publicat el 1979, va tensar encara més les relacions dins de la banda, però curiosament, qui va acabar apartat de la banda va ser el teclista Richard Wright, que es va mostrar completament apàtic durant la gravació del disc, sense fer res de res, en part perquè estava passant per una depressió, i la banda va convidar-lo a marxar al final de la gravació del disc. Un disc conceptual ideat per Roger Waters i titulat The Wall, el mur, que explica la història d'una estrella de rock cansada que s'acaba aïllant de la societat i que va ser un èxit absolut a molts països i va estar-se 15 setmanes al número 1 de les llistes d'Estats Units, gràcies en part a l'exitosíssim single d'avançament, publicat una setmana abans, que va encapçalar les llistes de ni més ni menys que 14 països, incloses les del Regne Unit i d'Estats Units. Aquesta, Another Brick in the Wall, Part 2.

Another Brick in the Wall, en aquest cas la segona part que té la cançó al voltant de la qual gira el disc doble The Wall. A la primera part, la tercera cançó del disc, el protagonista comença a construir aquest mur metafòric al seu voltant després de la mort del seu pare.

segona part, el single que hem escoltat abans, que és la cinquena cançó del disc, els traumes causats pels seus professors maltractadors i per la seva mare sobreprotectora esdevenen metafòricament maons del mur. I a la tercera part, la penúltima cançó del primer disc, el protagonista acaba destruint el seu mur mentre qualifica les seves experiències traumàtiques de maons d'aquest.

Aquesta Run Like Hell era una composició de David Gilmour a què Roger Waters li va posar la lletra. Situada cap al final del disc, representa una al·lucinació del protagonista de la història en què ell es converteix en un dictador feixista i enalteix les masses. Molt fosc tot plegat, com molt bona part del disc. Però, per sort, aquest The Wall té alguns moments lluminosos molt destacats, com la cançó que enceta el segon disc, cantada en gran part per David Gilmour, excepte el final en què Roger Waters ataca l'última estrofa esgargamellant-se una octava més amunt, i titulada Hey You.

Acabem aquest repàs al disc The Wall amb la que potser és la millor cançó del disc i, segons la revista Rolling Stone, la 179a millor cançó de la història. Una cançó també amb lletra de Roger Waters sobre una música composta per David Gilmour que, a més, hi aporta dos dels seus solos de guitarra més admirats. Al mateix moment, però, aquesta cançó segurament va ser la gota que va fer vessar el got de la relació entre els dos compositors de la banda. Per començar, Roger Waters al principi no la volia incloure al disc, ja que volia que The Wall contingués només cançons seves. Però finalment, el productor Bob Ezrin el va convèncer i van entrar aquestes i algunes altres cançons de David Gilmour. El problema més gran va venir quan Gilmour i Waters van discutir acaloradament sobre com s'havia d'arranjar i mesclar la cançó. Waters volia incloure-hi un arranjament orquestral i Gilmour volia un so més cru i més rocker. Finalment, després d'hores i hores de discussions, es va optar per un punt mig, un arranjament orquestral durant la cançó i un so més rocker al solo final de David Gilmour. Però, segons ha afirmat el guitarrista, després d'aquesta discussió ja no li van quedar més ganes de treballar mai més amb Roger Waters. I després del disc The Final Cut, publicat l'any 1983, un disc turbulent també sota les ordres de Roger Waters i compost íntegrament per ell, Roger Waters va deixar la banda. Pink Floyd ha fet alguns discos esporàdics, amb Richard Wright un altre cop al grup, però sense Roger Waters, en amistat amb tothom. Només es van reunir una vegada tots quatre per al Festival Internacional Benèfic Live Aid de 2005 i els tres dies d'assajos van estar plens de discussions. Acabem, doncs, aquest doble episodi dedicat als quatre àlbums mítics de Pink Floyd publicats entre 1973 i 1979, escoltant aquesta grandíssima cançó que va suposar un abans i un després entre Roger Waters i David Gilmour, amb la veu del primer a les estrofes i del segon a les tornades, aquesta grandíssima Comfortably Numb. Ens veiem la setmana que ve a un altre episodi del pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies. Hello.

0: Bon dia de nou. L'agost avança i per molts ja han començat els dies de vacances, ho dèiem ahir, per d'altres, però aquest dimarts és una jornada més de feina en un estiu marcat per la calor, els incendis i per l'actualitat, que no dona treva. Les temperatures continuen passant factura. Espanya ja supera els 3.000 morts per calor relacionats amb la calor aquest 2026. Més de 2.000 només durant el mes de juliol, que s'ha convertit en un dels més mortífers des de que hi ha registres. Catalunya és, de fet, la comunitat amb més defuncions atribuïdes a les altes temperatures. Mentrestant, els grans incendis continuen també castigant a diversos punts del planeta. Als Estats Units, a l'estat d'Oregon, es viu la pitjor temporada de focs de la història, igual que a Grècia, que l'Observatori Nacional d'Atenes assegura que el país ha perdut un 38% del seu bosc. També aquí, a casa nostra i a la resta de la península, n'hem parlat aquests dies, molt castigada també per aquests incendis forestals. I continuem molt pendents de la situació a Ceuta. 5 dies després de l'entrada de desenes de milers de migrants procedents del Marroc, el govern calcula que encara hi ha uns 2.500 migrants a la ciutat, tot i que les autoritats de Ceuta eleven la xifra fins als 5.000. El balanç provisional de víctimes continua augmentant, ja s'eleva a 88 els morts. És dimarts 4 d'agost, això és el matí de Ràdio 4, edició estiu, comencem, però abans, informació a servei. Coneguem quin temps farà avui des de l'EMET. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb temps variable. Durant aquest matí, sol i cel poc ennuvolat, però a partir de la tarda es formaran núvols d'evolució. Al Pirineu i a l'interior s'esperen ruixats i tempestes. Al Pirineu podran ser més forts i amb calamar-se. Les temperatures es mantenen amb pocs canvis. 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'EMET.
0: I coneguem ara què és el que passarà avui aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Tot seguit ens informarem i després de la informació ho analitzarem tot plegat. Volem parlar d'aquesta crisi migratòria i ho farem amb algú que en sap molt, amb l'Ivan Martín, que és investigador sènior del grup interdisciplinari de recerca en migracions de la Universitat Pompeu Fabra. Tot seguit repassarem l'agenda cultural i avui parlarem del Festival d'Estiu, un festival molt impressionant que no us podeu perdre, que s'està celebrant aquests dies a casa nostra. Viatjarem cap a un racó misteriós de Catalunya cada dia. Ho fa amb nosaltres la Lorena Amo i repassarem a tots els temes de la conversa social, allò que es parla a les xarxes. Cap a les 9 del matí seguirem analitzant aquesta crisi de migració. Ho farem amb en Vicent San Clemente, el nostre expert en temes internacionals, i parlarem de com la Unió Europea està gestionant tota aquesta crisi. A més, cap a 2:15 entrevistarem una persona que ha viatjat molt. És l'Albert Bosch i està fent un repte que es diu Recycling the Wall, una travessa europea en bicicleta per la sostenibilitat i la salut. Li preguntarem tot el que ha fet aquests propers dies. Cap a les 10 del matí, Cultura Música, parlarem del Festival Terra Mar de Sitges, ho farem amb el director del festival i a més estarem sortejant entrades per aquest festival, per tant, no t'ho pots perdre. També tindrem amb nosaltres la Pat Illa per donar-li una volta a tot plegat. Avui parlarem dels feminicidis, que també ens preocupen molt. Ha estat un dels juliols més complicats, també pel que fa als feminicidis. I encetarem l'última hora amb la màquina del temps. Com sempre, avui viatjarem cap a l'any 1984. I ja per acabar el programa ens acompanyarà la nostra col·laboradora, la Clara Massons. Amb ella posarem ordre a la casa i avui ho farem en una de les zones poder més complicades d'ordenar, que és la roba, tot el que ve a ser l'armari. Ens donarà també alguns trucs per fer la bugada. Vinga, no us ho perdeu, que tenim tot això i molt més. Abans, però, hem de saber què passa avui i d'informar-nos.

0: Ho dèiem ara, Ceuta intenta recuperar la normalitat 4 dies després de l'entrada massiva de desenes de milers de migrants procedents del Marroc. Segons el govern espanyol, encara queden a la ciutat uns 2.500 migrants, tot i que l'executiu saudí eleva la xifra entre 3.000 i 5.000. La majoria dels que van creuar la frontera han tornat ja al Marroc, però encara hi ha grups que romanen als carrers i als voltants del centre d'estada temporal de migrants, on s'ha reforçat l'atenció humanitària. Carla Villegas, bon dia.
1: Bon dia, Maria. En paral·lel, el Ministeri de l'Interior ha activat una nova barrera flotant al pas fronterer del Tarajal. Es tracta d'un sistema de 500 metres de longitud amb una part submergida d'un metre de profunditat. Com actuarà això? Doncs com un obstacle físic i visual per reforçar el control de la frontera i també permetre les devolucions d'acord amb la interpretació de la llei d'estrangeria avalada pel Tribunal Suprem. La infraestructura estarà vigilada de manera permanent per la Guàrdia Civil i també s'hi suma el desplegament de més de 3.000 efectius entre Exèrcit, Guàrdia Civil i Policia Nacional. La crisi migratòria deixa ja un balanç de 88 migrants morts, segons el govern. A més, l'Audiència Nacional ha demanat un informe policial per aclarir si l'entrada massiva va ser una acció organitzada i concertada.
0: I precisament sobre la crisi migratòria de Ceuta, els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui d'urgència per intentar abordar una resposta comuna. A la trobada hi arriben després que els 22 estats membres hagin reclamat més control de les fronteres i hagin demanat una actuació ràpida davant l'entrada de migrants.
1: Diversos països també han insistit en la necessitat de mobilitzar més recursos europeus per reforçar la vigilància i també evitar que es repeteixin episodis com el de la setmana passada. Tot i les crítiques d'una majoria de governs a la gestió espanyola, el govern de Pedro Sánchez reclama solidaritat europea i defensa que la protecció de les fronteres és una responsabilitat compartida de tots els estats membres. La reunió també servirà per mesurar si els 27 són capaços d'oferir una resposta coordinada davant una de les crisis migratòries més greus dels últims anys i també de mantenir una posició comuna davant un dels principals reptes que afronta ara mateix la Unió Europea.
0: I justament de tot això en parlarem d'aquí uns minuts amb un expert que en sap molt. Ell és l'Ivan Martín, és investigador sènior del grup interdisciplinari de recerca en migracions de la Universitat Pompeu Fabra. Amb ell li preguntarem per què justament aquest episodi arriba ara, què és el que ha canviat respecte a fa unes setmanes i si tot això pot semblar una situació excepcional, però ell que n'és un expert, li preguntarem si justament creu que és un fenomen estructural que es repeteix periòdicament, per què passa. S'ha parlat també d'aquestes màfies organitzades, però justament ell no comparteix aquesta interpretació. Ens hem informat del que l'Ivan Martín és el que ha anat parlant aquests dies, l'hem sentit a diversos mitjans, com dèiem. Ell és investigador sènior del grup interdisciplinari de recerca en migracions de la Universitat Pompeu Fabra i per això, doncs, justament volem parlar-ne aquí al matí de Ràdio 4 amb els experts, els que més en saben. I d'altra banda, des d'aquesta mitjanit ha començat una vaga indefinida del personal d'assistència en terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. La protesta, convocada pel sindicat majoritari de CGT, coincideix amb una de les setmanes amb més trànsit aeri de l'any. Per comprovar justament l'afectació d'aquesta aturada, anem ara mateix en directe cap a l'aeroport del Prat. Allà està la nostra companya d'informatius, la Cristina Martín. Cristina, bon dia.
2: Bon dia. Es comencen a veure cada cop més cues de les habituals davant dels taulers de facturació d'aerolínies com Air France, Lufthansa, Qatar Airways o Turkish. Estem en temporada alta i això augmentarà encara més les afectacions d'aquesta vaga indefinida. Els treballadors, com dèieu, fa temps que estan farts. Esther García, portaveu del comitè d'empresa.
0: Disculpa, Cristina, sembla que no tenim aquest tall ara mateix.
2: No us preocupeu, l'Ester, en el tall que anàvem a escoltar, el que ens explica és això, no? Com les càrregues de treball han augmentat molt per als treballadors de Ground Force, que donen servei a una vintena d'aerolínies, moltes d'elles intercontinentals, i això fa que aquestes no són les que mouen més passatgers a l'aeroport del Prat i també limitarà una mica l'impacte d'aquesta vaga. En aquesta vaga estan cridats a la vaga els prop de 1.200 treballadors de Ground Force a l'aeroport de Barcelona, que es concentren especialment a la Terminal 1. Segons el Ministeri de Transports, aquesta vaga indefinida pot arribar a afectar 2.000 viatgers que volin en les properes setmanes amb aquesta vintena d'aerolínies que ara comentàvem. De moment, la CGT, el sindicat que ha convocat la vaga, assenyala que aquest dimarts ja s'han cancel·lat una vintena de vols.
0: Cristina Martín, des de l'aeroport del Prat, moltes gràcies. Si tens més informació, comptem amb tu. Merci.
2: Moltes gràcies.
0: I, d'altra banda, també es disparen les morts a la feina el primer semestre, quan 60 treballadors han perdut la vida a Catalunya mentre desenvolupaven les seves tasques professionals. Climent Sabater.
3: I aquesta xifra, 60 víctimes mortals en accident laboral a Catalunya, suposa un augment superior al 20% en comparació amb l'any passat, amb un fort increment de les víctimes mortals de camí a la feina. Pugen un 70% fins als 17 morts. Reyes Solace, secretària nacional de l'UGT a Catalunya.
4: Porque la realidad es que continuamos perdiendo una persona cada tres días por causas relacionadas con el trabajo, y eso es absolutamente inaceptable.
3: Malgrat que no surten en aquesta estadística perquè van ser el juliol, els dos últims morts van ser fa pocs dies, una a les obres del Camp Nou, després de rebre el cop d'una viga, i l'altra a la mina de potassa de Súria, on li va caure una paret a sobre. Morts traumàtiques, presents en gairebé la meitat dels casos, però són les patologies per causes no traumàtiques, com infarts o vessaments cerebrals, les que encapçalen el rànquing de víctimes mortals per accident laboral.
0: I ho avançam amb abans també. Sobre els efectes de la calor, Espanya ja ha superat els 3.000 morts relacionats amb les altes temperatures aquest 2026. Segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària, des de l'activació del Pla Calor, s'estimen 3.158 defuncions, més de 2.000 només durant el mes de juliol, gairebé el doble que l'any passat.
1: La majoria de les víctimes són persones de més de 65 anys, especialment majors de 85, i gairebé 6 de cada 10 són dones. Catalunya és la comunitat amb més morts atribuïdes a la calor, seguida d'Andalusia i també al País Valencià. Davant d'aquestes xifres, la ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que l'adaptació al canvi climàtic s'ha convertit en una prioritat de salut pública i també reclama reforçar les mesures de protecció davant els episodis de calor extrema.
0: Per cert, que una forta tempesta ha descarregat aquest dilluns al Prepirineu i ha deixat una impactant pedregada al Solsonès amb pedres de gel de fins a 5 centímetres de diàmetre, comparables a pilotes de golf o fins i tot a pilotes de tennis.
1: La tempesta també ha anat acompanyada de fortes ratxes de vent i també xàfecs intensos en comarques com el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. De cara a aquest dimarts, el Meteocat manté l'avís per temps violent a la Garrotxa, al Ripollès i a Osona, amb risc de noves pedregades, vent fort i precipitacions intenses.
0: I des d'aquest dilluns està en marxa un segon pavelló a la Fira de Lleida per acollir temporers perquè hi puguin dormir. Són 160 les places que s'afegeixen al centenar que ja estan actives en un altre pavelló.
1: Es calcula que unes 200 persones dormen al carrer a la capital del Segrià, a la majoria als Camps Elisis. Alguns d'ells esperen poder treballar.
5: Ahora no puedo trabajar porque yo tengo más papeles.
6: Si no tienes trabajo porque el problema del papel es también no tienes el casa para dormir.
1: El nou pavelló és per aquelles persones que no tinguin contracte de feina. Des de l'Ajuntament de Lleida afirmen que seran molt estrictes amb aquells que sí que en tenen i utilitzin el pavelló. Enguany, i quan encara manca un mes de campanya, el consistori ha atès a més de 1.900 persones, gairebé el doble de l'any passat.
0: I en poc més d'un mes des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, 31 persones han mort ofegades a Catalunya entre platges, piscines i aigües interiors, i superant les 20 amb què va acabar la campanya de l'any passat.
1: La darrera ha estat un banyista de 73 anys que ha mort aquest dilluns en una piscina municipal a Jorba, a l'Anoia. En aquest context, un estudi liderat per l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya ha identificat un risc més elevat d'ofegaments infantils entre la població migrant de Catalunya.
7: Sí, és que més de la meitat dels menors que van morir ofegats a Catalunya entre el 2019 i 2023 tenien nacionalitat estrangera. La investigació s'ha basat en l'anàlisi d'autòpsies arran dels 39 casos d'ofegaments mortals entre menors de 18 anys. L'estudi revela que els ofegaments de menors de nacionalitat espanyola s'han registrat sobretot a piscines, mentre els casos de menors estrangers són més freqüents en platges, rius o altres entorns naturals, o són necessàries més habilitats i més supervisió. Segons l'estudi, això és el reflex d'unes desigualtats socials i econòmiques a l'accés a recursos de prevenció i activitats aquàtiques educatives, ja sigui per motius culturals o de residència. Els experts remarquen la necessitat de garantir l'accés en igualtat d'oportunitats a programes d'aprenentatge de natació, especialment entre els col·lectius que poden trobar més obstacles.
0: Núria Alcalà, moltes gràcies. I continua actiu l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Aquest matí es reprenen les feines d'extinció. Durant la nit, els bombers han monitorat el foc, ja que el període perímetre continua estant calent. La pluja que ha caigut aquest dilluns a la tarda, ara en parlàvem, ha ajudat en les feines, però les tempestes han obligat a retirar els efectius durant la nit.
1: Segons el COS, les condicions meteorològiques i l'accessibilitat complicada a causa de l'orografia de la zona dificulten la seva estabilització. Protecció Civil va enviar ahir un missatge és alert als mòbils de la zona, demanant als excursionistes d'alta muntanya que es retiressin de l'àrea entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Però al vespre va aixecar les restriccions.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys acusat d'agredir sexualment i robar dues dones sense llar a Blanes i a Barcelona.
1: Els fets van passar durant la festa major de Blanes en un descampat proper a la zona de les Fires, on la víctima dorm habitualment. Durant la investigació, els agents van assabentar-se que també havia agredit a una altra dona prop de l'estació de Sants de Barcelona.
0: La Policia Nacional ha detingut a Sitges, al Garraf, un fugitiu buscat a Suècia per 20 delictes d'extrema violència.
1: Hauria comès els fets el 2024, entre ells assassinats. L'home estretament vinculat al conegut com Pablo Escobar de Suècia va ser arrestat la matinada del passat dissabte en un habitatge unifamiliar del nivell de Sitges on s'amagava, segons ha informat avui la policia.
0: I un jove de 21 anys, veí de Martorell, ha mort a l'hospital després de ser embestit per una vaca durant els actes de bous al carrer de les festes del municipi de Tírig, a la comarca castellonenca de l'Alt Maestrat.
1: L'accident va passar dijous quan el noi intentava creuar el carrer entre dues tanques de protecció i l'animal el va colpejar, provocant-li ferides molt greus al cap. Després de diversos dies ingressat, ha acabat morint aquest diumenge. L'Ajuntament de Tírig ha suspès les festes en senyal de dol, mentre que el de Martorell també ha expressat el seu condol.
0: I en plana internacional, Donald Trump assegura que l'Iran té l'última oportunitat, diu, per arribar a un acord amb els Estats Units. El president nord-americà afirma que les converses ja estan en marxa i que s'han iniciat a petició de Teheran, tot i que el govern iranià continua negant que hi hagi negociacions obertes.
1: Segons Trump, els contactes es desenvoluparan en dues fases. Primer, garantir la seguretat i la lliure circulació per l'estret d'Hormuz, un punt clau per al transport mundial de petroli. I després, que seria doncs abordar la desnuclearització de l'Iran. El mandatari també ha reiterat que Teheran no pot tenir armes nuclears i ha advertit que aquesta és una oportunitat decisiva per evitar una nova escalada del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I justament en aquest context de màxima tensió a l'Orient Mitjà, la Junta de Pau impulsada per Donald Trump assegura que l'exèrcit israelià només es retirarà completament de la Franja de Gaza quan Hamas hagi completat el seu desarmament.
1: L'organisme afirma que comparteix amb Israel l'objectiu d'eliminar totes les armes i desmantellar els túnels del grup islamista abans d'avançar cap a una administració civil del territori. Hamas, però, manté que continua compromès amb els acords de l'alto al foc, però reclama garanties i una resposta oficial dels mediadors. Alhora, Qatar, Egipte i Turquia demanen a Israel que respecti la treva i aturi els atacs per evitar una nova escalada del conflicte.
0: I a Venezuela continua augmentant el balanç de víctimes dels dos terratrèmols que van sacsejar el país el 24 de juny. Les autoritats han elevat a 6.125 el nombre de morts, gairebé 600 més que en l'últim recompte, i asseguren que prop de 61.000 persones han estat ateses als hospitals.
1: El govern també informa que ja s'han lliurat gairebé 300 habitatges a les famílies afectades i que milers d'immobles continuen sent avaluats pels danys. Mentrestant, organitzacions de drets humans i iniciatives ciutadanes denuncien que encara hi podria haver més de 29.000 persones desaparegudes, una xifra que les autoritats no reconeixen oficialment. Aquesta setmana, govern i oposició es reuniran per abordar tant l'atenció a les víctimes com també el procés de reconstrucció del país.
0: I als Estats Units, els incendis forestals continuen avançant sense control al nord-oest del país. L'estat d'Oregon viu la pitjor temporada de la seva història, amb més de 809.000 hectàrees cremades, un rècord quan encara falten mesos perquè acabi la campanya d'incendis.
1: En el que portem d'any, s'hi han declarat més de 1.300 focs i una vintena continuen actius. Les altes temperatures, el vent i la baixa humitat dificulten les tasques d'extinció i ja han destruït una vintena d'habitatges. La situació també és molt preocupant a l'estat veí de Washington, on més de 65.000 persones han hagut de ser evacuades i unes 700 cases han quedat arrasades. Les autoritats mantenen l'estat d'emergència i alerten que diversos grans incendis continuen completament fora de control.
0: I en esports, els jugadors del Barça ja estan a Barcelona després de l'Stage a Anglaterra. L'entrenador Hansi Flick assegura que ha estat una bona experiència i evita deixar res clar sobre el futur de Ferran Torres.
8: At the end it depends about the team, about the squad, so we have to wait.
0: Al final depèn de l'equip, així que hem d'esperar, diu Flick, qui assegura que té confiança en Deco i que, tot i que saben que han de fer alguna cosa, però encara depenen de Ferran i el propi Ferran Torres, que aguanta l'enigma.
1: Sí, davant l'interès del Paris Saint-Germain, no descarta marxar del Barça, de qui diu ha de demostrar que el volen.
9: Siempre que te quedan estos equipos es bueno, yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: En bàsquet, Xevi Pujol serà el director esportiu del Barça durant les tres pròximes temporades, en substitució de Juan Carlos Navarro.
0: I parlem de natació perquè Iris Tió té avui una nova oportunitat de sumar medalla en l'europeu de natació artística que es disputa a París.
1: A partir de les 9 disputarà la final de solo tècnic, tot plegat després d'endur-se ahir el bronze en solo lliure. Així en parlava Iris Tió.
10: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit. I així que estic molt contenta i orgullosa.
0: I un apunt, i l'equip espanyol, disculpa Carla, que amb tres catalanes ha aconseguit la plata en rutina lliure. I un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la quarta etapa del Tour de França femení entre Gervais-Chambertin i Dijon.
1: Sí, les dues catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, van tancar ahir la tercera etapa a la 14a i 58a posició, respectivament.
0: I Carla, avui acabem amb la música de Joan Dausà, que ara en parlarem a l'agenda cultural.
1: Parlarem més i millor d'aquest festival i de tots els artistes, però un dels pròxims concerts, el dia 6 d'agost, és el de Joan Dausà.
0: El festival Mar d'Estiu. Per tant, acabem la informació escoltant Joan Dausà i tot seguit analitzem tot el que està relacionat amb la crisi migratòria. Ho fem amb l'Ivan Martín, que és investigador sènior del grup de recerca interdisciplinària sobre migració de la Universitat Pompeu Fabra. Tot seguit en parlarem. Ara, però, Joan Dausà, que actua aquest dijous al festival Mar d'Estiu.

0: I també els Amics de les Arts, sí, que ara els sentíem. Tot plegat, ara intentarem parlar-ne més. Ho farem amb la directora artística del festival per saber què ens espera les properes setmanes. Però, Carla, anem fins al Maresme, perquè avui també arrenca una de les propostes més alternatives de l'estiu. Atenció, eh?
1: Sí, mira, parlem de la Garrinada, la festa major autogestionada d'Argentona, que des d'avui fins al 6 d'agost tornarà a convertir el municipi en l'epicentre de la música, la cultura popular i també l'ambient festiu.
0: Em sona la Garrinada, crec que l'havia sentit alguna vegada. Sí. És accés gratuït i la programació està organitzada íntegrament per un col·lectiu de joves del municipi que des de fa més de 20 anys impulsa aquesta iniciativa dins justament de la Festa Major de Sant Domènec, que va començar el 31 de juliol a Argentona. La Garrinada, ara ho deies, Carla, que és un dels espais més emblemàtics de la Festa Major.
1: Sí, sobretot gràcies a la seva aposta per la música en directe amb artistes dels Països Catalans i una programació amb una marcada, no?, identitat pròpia. També podrem veure artistes, com dèiem, això, com la Ludwig Bang o Maria Jaume. Jo no sé.

0: Com ens agrada la Maria Jaume.
1: Molt, de veritat també. Que estic.
0: Té aquest estil musical. I passem ara cap a l'Alt Empordà, perquè avui arrenca una de les cites més esperades de l'estiu al nord de la Costa Brava.
1: Sí, el Port de la Selva dona avui el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 4 al 6 d'agost. Tres dies de música, tradició i també activitats per tots els públics en un dels pobles mariners més emblemàtics de la comarca.
0: La inauguració arribarà aquest dimarts a la nit, justament avui, amb un dels moments més esperats, el castell de focs artificials a la platja Gran. Tot seguit, la festa continuarà al Passeig de Mar amb un concert de versions de l'orquestra Maribel. I els dies següents, Cercavila.
1: Què tenim? Clar, la programació inclourà doncs, Cercavila, sardanes, concerts, activitats familiars i altres propostes que convertiran el municipi en un punt de trobada per veïns i visitants, mantenint sempre viva una de les tradicions més arrelades de l'estiu empordanès.
0: I ens quedem a Figueres, perquè aquesta setmana el castell de Sant Ferran es converteix en un escenari cultural enorme.
1: Sí, després de la inauguració, que va ser ahir, el Festival Nits d'Art al Castell viurà avui, 4 d'agost, la seva primera gran jornada oberta al públic. El nou cicle, que s'allargarà fins a l'1 de setembre, o sigui que tenim temps, vol consolidar el castell com un espai de referència per a les arts escèniques, la música, el teatre, la dansa, el cinema i també les arts visuals. La programació d'avui, com deien, comença a les 7:30 del vespre amb un concert de la Big Band Alt Empordà.

0: Tot plegat en un entorn tan espectacular com el castell de Sant Ferran. Veure aquesta pel·lícula meravellosa em fa molt d'estiu allà a la fresca. Durant les properes setmanes, el festival també oferirà concerts, espectacles de teatre, sessions de cinema a l'aire lliure, justament com aquest d'avui de La La Land, tot plegat amb l'objectiu de convertir les nits d'estiu de Figueres en aquest punt de trobada pels amants de la cultura. Si encara no heu vist La La Land, és un musical fantàstic que jo crec que heu de recuperar. Sí,
1: fa 10 anys, no?, que és la
0: seva estrena. Sí, el 2016, exacte. Doncs sí, parlàvem l'altre dia de l'estiu del 2016,
1: amb
0: la màquina
1: Jordi,
0: del temps.
1: Sí.
0: Doncs mira. I baixem cap a les terres del sud, cap a Tarragona, perquè avui, aquest dimarts, totes les mirades posades a Valls. Arrenca la setantena edició, 70 ja edicions, de la Fira Agost, una de les fires agrícoles més importants i amb més tradició de Catalunya. Durant dos dies, la capital de l'Alt Camp es converteix en el gran aparador del món agrari català, reunint centenars d'expositors, maquinària agrícola, productes de proximitat i també activitats per a tots els públics.
1: Doncs sí, coincidint, no?, amb aquest 70è aniversari, la Fira Agost estrena una nova etapa sota el lema Tot comença a la terra, una edició que reforça, no?, aquesta aposta pels oficis vinculats al territori. A més de la tradicional exposició de maquinària agrícola i del mercat de productes del camp, aquesta edició també incorpora les jornades Agroinnova, dedicades a la innovació i als reptes del sector agrari, amb debats sobre la sostenibilitat.
0: Molt important també tenir en compte sempre, sempre, sempre el sector agrari, aquests pagesos, aquests agricultors, que sense ells no podríem tenir la grandíssima majoria de coses que trobem als supermercats. Una manera de demostrar justament això, que 70 anys després, el Fira Agost continua mirant al futur sense perdre les seves arrels i es consolida com una cita imprescindible de l'estiu a les comarques de Tarragona. En parlarem després del Festival Mar d'Estiu, que arrenca a les nits d'estiu al Maresme, justament a Santa Susana. Intentarem parlar-ne amb la Judit Llimós, la seva directora artística, d'aquí uns minuts. Però ara és un moment d'anar cap a Cardona, perquè amb la Lorena Amo travessem aquests racons misteriosos de Catalunya i ens endinsem en algunes de les històries que segurament no coneixies i que també són bons llocs per descobrir durant aquest estiu. Ahir també vam ser a Cardona. Dona, vam parlar d'aquesta habitació encantada 712 que té el parador. Avui ens quedem a la mateixa localitat, però a les mines de sal, amb la Lorena Amo.
2: Continuem a Cardona avui, però baixarem al subsol. La muntanya de sal és un fenomen de la naturalesa únic al món, un miracle geològic que de dia rep visites familiars, però que durant segles va amagar una galeria subterrània coneguda pels miners amb el nom de El Pou de l'Infern. Treballar a la mina de sal als segles passats era un infern de foscor i de calor. La llegenda urbana entre els miners deia que a la galeria més profunda la sal cruixia d'una forma estranya, imitant veus humanes que suplicaven sortir. Molts treballadors asseguraven veure-hi ombres blanques a les parets de sal. Deien que eren els esperits dels antics presos polítics que van ser condemnats a treballar allà fins a la seva mort durant l'època medieval. L'explicació científica, però, dels sorolls és fascinant. La sal és un material viu que s'expandeix i es contrau constantment amb els canvis de temperatura i de pressió, i aquests moviments generen crepitacions, ecos, als túnels que l'acústica de la cova amplifica, creant una il·lusió auditiva terrorífica per qualsevol que hi estigui allà a les fosques. Avui en dia, la mina de sal està perfectament acondicionada i és una visita ideal per l'estiu perquè al seu interior fa una temperatura fresca de 17 graus constant. Gaudeix, doncs, del paisatge subterrani, però si escoltes un soroll a les teves esquenes, ja saps què és.

Falten 5 minuts per les 9 del dematí amb aquests racons misteriosos de la Lorena que estem recorrent tot aquest estiu i que ens porta. Avui hem anat fins a Cardona, no sabem fins on anirem demà. A aquesta hora volem repassar també quina és la conversa social. Ja t'hem informat, ja hem analitzat l'actualitat, ja hem parlat de l'agenda cultural. Doncs ara el que ens falta saber és què es parla a les xarxes, què és el que parla la gent al carrer.

0: Comencem amb una de les polèmiques més virals del dia, perquè ha traspassat fronteres i els protagonistes, si fa unes setmanes eren Espanya i Argentina, ara són Espanya i el Perú. Carla, què ha passat aquí?
1: Mira, doncs la protagonista és la Rorro. Ahir parlàvem de la Rosalia, no?, amb aquest conflicte entre Espanya i l'Argentina. Doncs avui és la Rorro, aquesta influencer que fa una setmana, més d'una setmana, va participar a la velada d'Ibai Llanos, que, pobra, no se'n va d'una polèmica que entra en una altra. Per què? Sí. Doncs perquè en aquest cas s'ha vist obligada a demanar disculpes després de que recuperés un comentari que havia publicat quan tenia 17 anys. Recordem que ara té 24, la Rorro.
0: Clar, ho deies, no? Fa unes setmanes va tenir una polèmica amb aquest casc, que es va posar un casc a la velada de l'any, que tothom deia que era un casc, bé, que la va fer no guanyar perquè va guanyar el combat, sinó que potser rebés menys cops o menys forts, no?
1: Clar, que la protegia més, no? Fins i tot la gent deia, ostres, és que no està ni despentinada, saps?
0: Exacte.
1: Està molt ben protegida.
0: I ara, clar, li han agafat, això típic, no?, la captura de pantalla d'un missatge de quan fa uns anys, quan encara no... potser et deixaves endur més, no la vull justificar, però potser et deixes endur més per alguns comentaris, sí, o encara no has format la teva personalitat, no? I li han agafat una captura de pantalla que s'ha fet molt viral i algun usuari li preguntava, ets de Perú? Ets peruana? I ella responia amb un never, acompanyat d'un emoji, un emoticono, com si fos un vòmit, no? I a partir d'aquí, aquest missatge de fa anys ha corregut com la pólvora, ha provocat una allau de crítiques, especialment, evidentment, des del Perú. Molts usuaris l'han acusat de xenòfoba, de xenofòbia, i ella ha hagut de fer un comunicat, eh?
1: Sí, sí, de fet, allò típic, no?, de fer-se una fotografia i escriure en un text. I què ens ha dit? Doncs ha volgut dir que era una nena ignorant en aquell temps, amb 17 anys, i que en aquell moment seguia un mem, no?, que circulava per les xarxes, per internet, que era, doncs, ficar-se amb el Perú. Una mica com aquí quan es va posar de moda ficar-se en Múrcia.
0: Ah, sí,
1: doncs,
0: sí, sí.
1: Una mica com això.
0: Que no està bé, que no està bé, això. No està bé. Ho hem de fer.
1: Doncs, això. I ara diu que amb 24 anys que té, doncs, que no té res a veure amb aquella manera de pensar.
0: I també ha demanat perdó i ha dit que el Perú és un dels seus països preferits, que té una de les millors gastronomies del món, ella que és coneguda
1: que tant,
0: per fer aquestes receptes tan elaborades, no? I ha demanat disculpes, però això no ha frenat el debat i es demostra, doncs, que a internet una publicació de fa anys et pot reaparèixer en qualsevol moment, perquè aquí tothom té un passat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, quan et fas famós o famosa tu has de mirar tot superbé, Maria,
0: sí, sí,
1: tots
0: sí,
1: els
0: sí.
1: teus tuits, ara tot. La plataforma X, els comentaris d'Instagram d'una publicació de fa 10 anys, perquè és que la gent et troba de tot, eh?
0: I Lauren Play, també, que és un dels youtubers i streamers més coneguts, no?
1: Ui,
0: també
1: sí.
0: N'ha parlat, no? I a més la gent ha fet, doncs, molta mofa amb ell perquè l'ha imitat una mica, no? I ha dit que havia dit això a la Rorro, que havia fet aquest comunicat i bé, doncs al final, doncs, tot internet s'està
1: fent una mica bola,
0: no?
1: Exacte, perquè ara en aquestes disculpes la gent que fa, doncs, agafa, no?, com
0: el vídeo de Lauren Play, no?
1: I li posa, sí, li envia el vídeo, bueno, això pararà en uns dies, com bé sabem, però sí que és veritat que, clar, que home, tota la gent, no?, del Perú, doncs entenem des d'aquí que també s'hagin pogut ofendre.
0: Sí, sí, sí. La Rorro, que surt d'una polèmica, es posa amb una altra, també va fer un vídeo fa uns dies dient que s'havia donat cops al nas i es va pintar... Bueno, la gent deia que s'havia pintat el nas de color vermell i que no era veritat. Bé, estan sortint ara moltes coses de la Rorro. Continuarem parlant de què és la conversa social, perquè hi ha més coses. Hem de parlar també de l'Ariana Grande, de la Xenoa. Atenció, hi ha una polèmica amb la Xenoa i amb un gos, que anem de parlar de tot plegat. Vinga, arribem al butllet informatiu de les 9 amb Quevedo, que ens agrada molt i ens dona molt bon rotllo. I ara tu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Primeres cues als taulells de facturació de l'aeroport del Prat, on una vintena d'aerolínies estan afectades per la vaga indefinida de personal de terra de l'empresa Ground Force. La protesta, convocada pel sindicat majoritari CGT, té com objectiu denunciar la sobrecàrrega de feina i l'alta rotació laboral, i coincideix amb una de les setmanes de més trànsit aeri de l'any. Anem cap a l'aeroport. Cristina Martín, bon dia.
2: Bon dia. Continuen les cues per facturar les aerolínies afectades per aquesta vaga indefinida, especialment a la Terminal 1. Està convocada en plena temporada alta i es recomana venir en marge per si de cas. De moment s'han cancel·lat 20 vols. Tot i que la majoria de viatgers sabien que hi havia vaga i han vingut amb temps, pateixen per si perdran el vol.
3: Intentem sempre venir d'hora i bé, per ara no veig a ningú aquí al mostrador, però espero que arribi a l'hora.
4: Acabamos de llegar al aeropuerto y la verdad es que no sabíamos que había huelga. Y hay más colas de las habituales.
2: S'han decretat uns serveis mínims del 58% en els vols cap a l'estranger. Els principals que operen aquests dies d'estiu, les aerolínies afectades, són companyies que operen vols intercontinentals, unes rutes que no són les majoritàries a l'aeroport de Barcelona. Entre elles hi ha Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Turkish, United o Air China. El personal demana rebaixar les càrregues de treball i les hores extra. Des de Ground Force assenyalen que aposten pel diàleg i la negociació per continuar avançant en la millora de les condicions laborals.
0: Gràcies, Cristina. I a aquesta hora la dada econòmica del dia és la de l'atur registrat del mes de juliol, que acabem de conèixer, Climent Sabater.
5: L'atur puja en gairebé 20.000 persones a Espanya el juliol, però malgrat el repunt, la xifra total de desocupats és la més baixa en aquest mes des de 2007. Queden els 2.311.000. L'atur juvenil, dels que no superen els 25 anys, cau a mínims de la sèrie històrica, per sota dels 160.000. I es manté l'estabilitat en la contractació, apunta el Ministeri de Treball, en gairebé el 40% dels nous contractes de caràcter indefinit. Per sectors, serveis i construcció són els que envien més treballadors l'atur, i per comunitats autònomes, Catalunya és la que lidera l'augment de la xifra de desocupats, amb gairebé 8.000 persones apuntades al juliol a les llistes del Servei d'Ocupació.
0: D'aquí una hora, a les 10, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen per tractar la crisi migratòria a Ceuta amb els estats membres dividits. Arran dels incidents a la ciutat autònoma, 22 països van enviar una carta per demanar una acció coordinada per protegir les fronteres exteriors. En paral·lel, també el president espanyol Pedro Sánchez va sol·licitar una reunió dels 27 amb caràcter d'urgència. Àlex Eloi, bon dia.
6: Bon dia. Entrevistat al matí de Ràdio 4, l'investigador especialitzat en immigracions a la Universitat Pompeu Fabra, Ivan Martín, descarta que la crisi hagi estat promoguda per les màfies que trafiquen amb migrants i assenyala, en canvi, l'efecte de les xarxes socials i el desig d'una vida millor.
7: ¿Qué impulsa? Yo creo que las redes sociales, sin lugar a duda, han jugado un papel fundamental, probablemente amplificadas potencias extranjeras, por decirlo en un término casi conspiranoico, ¿no? Puede ser Argelia, puede ser Rusia, puede ser... Esto no lo sabemos, pero sin lugar a duda hay un efecto amplificador externo a la propia dinámica de las redes sociales y un deseo de vida mejor. Yo creo que no debemos olvidar que ese es el fondo de este tema.
0: I a Lleida, l'incendi que des de divendres crema a Sanet, a l'Alta Ribagorça, millora gràcies a la pluja que ha caigut aquest dilluns a la tarda a la zona, però encara no està controlat. Avui seguiran les tasques d'extinció, amb especial atenció a les possibles revifades, Joana Cendra.
8: La pluja ha ajudat a reduir l'incendi, però va ser insuficient i el foc encara es manté viu. Ha cremat ja unes 80 hectàrees. A més, per avui es mantenen les condicions d'inestabilitat a la zona. Per això els bombers han tornat a demanar als excursionistes que no accedeixin a l'espai delimitat entre la Noguera Ribagorçana, la Vall de Conangles, la Vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Avui segueixen les tasques d'extinció del foc, molt pendents de les revifades pel vent. Maria José Herta és alcaldessa de Vilaller.
9: Qualsevol petita airada, pues suposa que tot això revife de seguida, perquè hi ha molt sotabosc, ara mateix està tocant pi negre, el pi negre porta molta tea amb molta resina i això pues és molt inflamable.
8: Per cert, fruit d'aquestes pluges, els bombers van desallotjar un campament a Alins, a la Vall Ferrera, amb 68 nens i 20 monitors.
0: I acabem amb un tema relacionat amb la salut, perquè l'ICS, l'Institut Català de la Salut, a l'estratègia de promoure un ús d'antibiòtic responsable, ha desplegat proves ràpides de PCR que permeten al metge confirmar el diagnòstic d'infecció bacteriana o vírica i, per tant, saber si convé o no donar tractament antibiòtic. El resultat, després de 2 anys, és que s'ha rebaixat la prescripció d'un 40% a Navanyeres.
10: Amb només una gota de sang del dit, en 3 minuts i feta la consulta, aquests dispositius PCR han permès reduir en 2/3 la prescripció d'antibiòtics en una infecció respiratòria, en adults o pediàtrica, perquè permet saber si és bacteriana o d'un altre tipus. Doctor Asier Apodaca, pediatre del CAP Passeig Maragall de Barcelona.
11: És una eina més, no? Una eina complementària per moltes situacions en les que potser abans es decidia posar tractament antibiòtic i ara, quan després de fer l'avaluació clínica veiem que tenim una proteïna C reactiva que és baixa, el que nosaltres hem d'interpretar és que segurament serà una malaltia que es resoldrà sola, probablement vírica, i ens dona molta força per estar tranquils i per fer un seguiment sense donar tractament antibiòtic.
10: S'han fet 8.500 proves amb més d'un centenar de centres d'atenció primària.
0: Gràcies, Anna. Això és tot. Tornem a més notícies a les 10.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Acabem segona hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, i ho fem, com sempre, a aquesta hora, també analitzant algun punt de l'actualitat internacional o bé de memòria històrica. Ho fem sempre amb el Vicenç Sanclemente. I avui hem de parlar que... Vicenç, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest 17 de juny el Parlament Europeu va aprovar una nova llei de retorn pels migrants sense drets a romandre a la Unió Europea, que això està molt d'actualitat. Escoltem al final de la votació al Parlament Europeu.
2: On the agenda, the report by Mrs. Brigmont on the EU-Pakistan Agreement modification of concessions on tariff freight quotes. Vote on consent by roll call vote. The vote is open.
0: Clar, des de l'extrema dreta ho sentíem, cridaven aquest send them back, que vol dir torneu-los, no, Vicenç?
1: Sí, sí, semblava.
0: I des de l'esquerra se sent menys, però també diuen shame of you, que és vergonya de vosaltres.
1: Sí, sí, sí. Era un final d'una votació on l'extrema dreta va començar a cridar, tota l'extrema dreta europea, no? I té molt a veure amb el que està passant aquests dies, no? Tot això en un context, sabem que el 12 de juny del 2026 va entrar en funcionament el Pacte Europeu sobre Migració i Asil, que havia estat adoptat formalment pel Consell de la Unió 2 anys abans, el 2024.
0: Això han estat 10 anys de negociacions que acaba amb la política d'acollida que va impulsar Angela Merkel el 2015. Aquest acord que endureix dràsticament les polítiques migratòries. Ara els emigrants ho tindran més difícil per obtenir el dret d'asil i, en canvi, serà molt més fàcil per expulsar els que visquin a la Unió de manera irregular.
1: No? Sí, sí, tot ha anat acompanyat d'una gran polèmica, com la creació de camps de deportació a tercers països, no? Els que se'ls hi paga perquè ells mantinguin gairebé durant un any a les persones que són expulsades, no? Bé, ara podem repassar-ho recollint una gravació del programa Tot Europa, precisament del 21 de juny, on vam arribar a parlar, juntament amb Marina Fernández, amb 2 eurodiputats importants sobre això.
0: I justament són l'eurodiputat del Partit Popular, Javier Zarzalejos, que va ser un dels redactors justament d'aquesta llei que parlàvem, i l'eurodiputat del Grup Verd, i d'aquí, de Comuns, en Jaume Sens. Aquests dies, Zarzalejos ha criticat que la Unió Europea havia ofert a Espanya efectius de Frontex i recursos per reforçar les fronteres, no?
1: Sí, sí. Ell va defensar i va redactar el pacte sobre migració i asil europeu i creu que es basa en principis de legalitat, cooperació i solidaritat.
0: Doncs escoltem, Vicenç, aquesta conversa del programa Tot Europa, justament a finals de juny, poc després que s'aprovés aquesta llei que es va aprovar el 17 de juny. Sentirem el Vicenç i amb la Marina Fernández d'aquesta conversa amb el Javier Zarzalejos i també amb el Jaume Sens.
3: Yo creo que es relativamente fácil de explicar legalidad, porque de lo que se trata es de hacer un sistema de gestión de inmigración y asilo en el que haya un efectivo cumplimiento de la ley y, por tanto, contemple aquellas situaciones, tanto de los que entran de manera regular como aquellos otros que entran de manera irregular y no tienen derecho a permanecer legalmente en el territorio de la Unión. Cooperación, porque es un fenómeno que trasciende las capacidades nacionales y, por tanto, exige una cooperación reforzada entre todos los Estados miembros, y solidaridad, porque la inmigración representa también un elemento tanto de esfuerzo de integración como esfuerzo de reasentamiento en algunos casos, y por tanto ahí tiene también que mostrarse la solidaridad para hacer frente a un reto común.
0: Y señor Zarzalejos, ¿cómo propone mejorar el control a las fronteras?
3: Bueno, hay varios elementos. En primer lugar, con la incorporación muy amplia de tecnología de información, de modo que podamos identificar de una manera fiable y con todas las garantías quién entra en nuestras fronteras.
1: Y no s'hauria de passar per contractacions en origen? S'ha parlat de que potser s'obren oficines a Marroc, a Egipte...
3: Por supuesto, por supuesto. Una de las de los elementos del pacto es precisamente desarrollar y fortalecer y ampliar, de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo, aquellas vías de migración legal que cumplen con una necesidad que tenemos. La inmigración va a seguir existiendo. En España tengo que recordar que el 20% ya de la población residente en España no es de origen español. Eso significa que somos una sociedad muy abierta a la inmigración, que se ha incorporado en nuestro tejido social, que por supuesto está incorporada a nuestro tejido económico, y efectivamente tenemos que mejorar las vías legales de inmigración que cumplan con una función de cobertura de aquellas áreas en los distintos sectores productivos donde no hay mano de obra nacional que la pueda cobrir.
4: I vostè parla de vital poder de les màfies. Per exemple, la Unió Europea no creu que hauria de fer un esforç en formar i en ajudar en el desenvolupament de, en els països com a l'Àfrica?
3: Completamente de acuerdo. Y de hecho se está haciendo. Mire, la Unión Europea, y esto es bueno que todos lo sepamos, es la primera fuente de cooperación internacional globalmente. Somos la primera instancia por cuantía, por recursos que entregamos en el ámbito de la cooperación. Y esos recursos efectivamente van fundamentalmente a aquellos países que tienen sistemas institucionales menos desarrollados, que tienen más problemas a la hora de confrontar esos riesgos. Se está haciendo de manera que estos países puedan desarrollar sus capacidades para que estas mafias realmente no se enseñoren de la población y no sean ellas las que dicten quiénes entran en nuestro territorio, efectivamente.
1: Aquesta setmana s'ha aprovat una normativa de retorns i es podran externalitzar centres de retencions a tercers països, seguint el model, diuen, de Meloni i Albània. Vostè creu que això és necessari?
3: El tema de los centros de retorno en terceros países, a lo que usted se refiere, es un artículo de un reglamento que tiene más de 50. Por tanto, es un instrumento más. Yo tendría que decir que no el que se contempla de manera principal. Ese artículo lo que hace es habilitar a los países individualmente, grupos de países o la propia Unión Europea, a concluir acuerdos con terceros países para transferir aquellas personas que tienen que ser retornadas. Eso no significa por sí mismo una merma de derechos. Mire, el abogado general de la Unión acaba de establecer que es compatible de estos centros en terceros países con el derecho de la Unión y que tienen que estar acompañados de todo el marco de derechos fundamentales y de garantías que el derecho de la Unión asiste. Tengo que decir que esta llamada externalización se refiere a aquellas personas que tienen que ser retornadas, pero que de hecho, en fin, hay casos en los que nos hemos visto frente a situaciones de crisis migratoria como la que se derivó del conflicto en Siria, en el cual la Unión Europea tuvo que hacer acuerdos que han funcionado bien, por cierto, ¿no? Con Turquía para poder gestionar un flujo de refugiados o de desplazados o de peticionarios de asilo que hubiera generado unos problemas muy serios en cuanto a nuestras capacidades de gestión. De modo que este es un instrumento más. En el corto plazo y en el medio plazo no va a ser en absoluto el más importante, y eso, como digo, forma parte de una estrategia más amplia en la que queremos tener todos los instrumentos para poder gestionar legalmente la inmigración.
4: Organitzacions empresarials que defensen que perquè l'economia espanyola subsisteixi necessitem dels immigrants. Vostè què en pensa?
3: Pues si lo que se quiere decir es que vamos a necesitar el aporte de inmigrantes en nuestro mercado de trabajo, yo estoy plenamente de acuerdo. Si lo que se quiere decir con esto es que abrir las puertas a la inmigración significa renunciar a la gestión de la inmigración de manera legal, renunciar a una exigencia elemental de integración de los inmigrantes, renunciar a nuestras propias responsabilidades en relación con nuestros socios europeos, pues ahí evidentemente no puedo estar de acuerdo que con el argumento de que vamos a necesitar inmigrantes abramos las puertas de esa manera. Y creo que tampoco los empresarios están hablando en esos términos.
1: ¿Els arguments sobre migració han de quedar en mans de l'extrema dreta o haurien de ser discutits obertament per tothom?
3: Pues yo creo que no. Y me parece que se ha cometido un gravísimo error por aquellos que dejan en manos de la extrema derecha recoger preocupaciones que yo creo que son legítimas y evitar un debate prudente, sosegado, coherente y eficaz sobre este fenómeno. Fíjese, es muy interesante resaltar cómo en la votación que hemos tenido hace dos días en el Parlamento Europeo sobre el reglamento de retornos, la mayor parte, la mayoría del Grupo Liberal ha apoyado el reglamento de retornos, como ha habido votos del Partido Socialista, tanto a favor como posiciones de abstención de los socialistas europeos, y cómo efectivamente esa votación ha mostrado que estamos en una preocupación cada vez más transversal y que así tiene que ser, que así tiene que ser, porque este es un problema común. E insisto, creo que es un gravísimo error renunciar a hablar de este tema, aportar soluciones, recoger las preocupaciones legítimas de los ciudadanos, dejándolo en manos de los discursos más radicales y más ineficaces. Por ejemplo.
2: On the agenda, the report by Mrs. Brigmont on the EU-Pakistan Agreement modification on concessions on tariff rate quotes. Vote on consent by roll call vote. The vote is open.
1: Amb aquests crits, mentre la dreta cridava Sem Den Bach, envieu-los de tornada, i l'esquerra contestava amb Shame of You, vergonya, el Parlament Europeu ha aprovat aquesta setmana el reglament de retorns, permetent la creació de centres de deportació a països de fora de la Unió Europea i l'enduriment de les expulsions. Estem amb l'eurodiputat Jaume Asens perquè ens valori què suposa per ell el que acabem de sentir, què s'ha aprovat aquesta setmana.
5: Doncs jo crec que Europa ha decidit assemblar-se a Estats Units i importar les polítiques de Trump, crear un ICE europeu que representa a la pràctica pues, controls racials, l'empresonament massiu de persones simplement pel fet de fugir de la fam o de la guerra, persones que no han comès cap delicte, ara poden ser empresonades de forma indefinida i fins i tot això vol dir que nens i nenes, famílies, poden ser també privades de llibertat. I, a més, això pot succeir en centres de detenció que es crearan a tercers països aliens de la Unió Europea, a països que no respecten els drets humans. És a dir, centres de detenció a l'estil de Guantánamo. Nosaltres el que fem és externalitzar la gestió d'aquestes persones en aquests tercers països perquè tenen uns estàndards de drets humans molt, molt inferiors als nostres.
1: Llavors, seria, perdoni, Jaume, seria com el model que impulsa Itàlia amb Albània, no?
5: De fet, és el model de Meloni que els propis tribunals italians ja van qüestionar. I aquest és un dels motius també que jo utilitzo per dirigir-me al govern espanyol amb una carta que he fet pública en el que demano que un cop s'acabi la batalla política i un cop la normativa sigui aprovada en el butlletí oficial de la Unió Europea, doncs el govern espanyol sigui coherent amb la seva posició i recorri aquesta normativa per ser incompatible no només amb els valors, sinó amb la normativa, amb els convenis que els diferents països de la Unió Europea han aprovat, aquestes conquestes civilitzatòries que precisament provenen de l'experiència de la Segona Guerra Mundial i de l'Holocaust, perquè els drets humans no desapareixen pel fet de creuar una frontera. En certa mesura és un fracàs d'Europa que espero que els jutges europeus puguin corregir i, i inspirant-se també en el que van dir els jutges italians en el cas del model Meloni, que és el que ha inspirat aquesta normativa que ha aprovat la dreta amb l'extrema dreta i una part també de la socialdemocràcia.
1: Espanya és l'únic país que ha expressat el seu rebuig. Quin recorregut tindria això?
5: Jo crec que en aquest sentit ens hem de sentir orgullosos perquè l'estat espanyol està en solitari liderant l'oposició de forma formal en el si del Consell d'Europa i crec que ara ha de liderar aquesta batalla en el següent terreny, que és el judicial. Si fins ara el govern espanyol ha expressat els seus dubtes sobre la compatibilitat d'aquesta normativa que s'ha aprovat, que es va aprovar ahir, els convenis internacionals que hem subscrit, doncs lo lògic és que aquesta posició la mantingui també davant dels tribunals europeus, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el govern espanyol, perquè són els governs els que poden recórrer aquesta normativa, crec que li toca assumir aquesta tasca històrica de lideratge moral.
0: Aquesta conversa d'aquestes dues versions que van mantenir el programa Tot Europa, el Vicenç i la Marina Fernández, sobre la migració i sobre la llei de retorns, que justament està molt d'actualitat, ara ho dèiem, Vicenç?
1: Sí, precisament enllaça amb el que deia avui el professor de la Pompeu, aquí mateix, Ivan Martín. És a dir, l'estat espanyol, avui hi ha una reunió de ministres d'exteriors, no?, encapçala una versió oberta sobre la migració a la contra de països com Itàlia, i segurament avui quedarà en solitari.
0: Justament ho deies ara, Vicenç, avui que hi ha aquesta reunió d'urgència dels ministres d'exteriors de la Unió Europea, una trobada que arriba després que 22 estats membres justament hagin reclamat més control a les fronteres i hagin demanat aquesta actuació ràpida davant de l'entrada massiva de migrants. Diversos països han insistit també en la necessitat de mobilitzar més recursos per reforçar la vigilància i evitar que repeteixin episodis com els de Ceuta de la setmana passada. Tot i les crítiques de la majoria de governs a la gestió d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez ha reclamat solidaritat europea, una reunió que també servirà per mesurar si els 27 són capaços d'oferir una resposta coordinada davant de la crisi migratòria i d'aquestes crisis migratòries més greus dels últims anys i de mantenir una posició comuna davant d'un dels principals reptes que afronta ara mateix la Unió Europea, que ho sentíem, no?, justament aquesta crisi de la migració.
1: Sí, hi ha unes paraules que comentava Javier Zarzalejos, del PP, que era que no podem deixar el debat sobre migració només per l'extrema dreta. És a dir, ahir Reid Brody ens explicava com el Partit Republicà als Estats Units ha utilitzat la imatge de Ceuta no, en benefici propi, no?
0: Totalment.
1: I criticant i dient, a partir d'ara els demòcrates deixaran entrar com està passant a Ceuta, perquè recordem que ells tenen també les eleccions a mitjans, no? Com l'extrema dreta ha volgut utilitzar totes aquestes imatges a Ceuta i potser el que s'hauria de fer és buscar una certa unitat per gestionar millor, no?
0: Ho veurem també amb aquesta reunió de ministres d'exteriors avui de la Unió Europea d'urgència. Vicenç, moltes gràcies.
1: Val, fins demà, que parlarem de
0: Cuba, no?
1: Exacte,
0: demà.
1: Exacte.
0: També un país que potser no el tenim tan present, però que també és molt important i que tu vas estar allà a Cuba durant uns quants anys.
1: Sí,
0: no,
1: i jo Vicenç? Crec que Espanya, sigui pels motius que siguin, colonials o nostàlgics, a Cuba arriba moltíssim.
0: Totalment. Moltes gràcies, Vicenç. Fins demà. Nosaltres seguim les 9 i 24 minuts aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu. Estem preguntant a persones d'aquesta casa que els sentiu, que fins i tot els veieu per les càmeres que tenim aquí a l'estudi, que us podeu connectar a través de l'aplicació de RN Audio. Quina és la seva cançó de l'estiu? Quina és aquella cançó que els transporta aquell paradís d'estiu, aquelles vacances, aquells moments de desconnexió? Tu segurament també tens la teva i la pots pensar, ens la pots dir també, si vols, a través de les nostres xarxes socials, @radio4/RNE, tant a Instagram com a Twitter, i també trucant al 900-454-455, que et truques i ens expliques quina és la teva cançó de l'estiu. I potser, si no en tens una de clara, totes aquestes propostes que t'estem fent de persones d'aquesta casa, doncs et venen alguna més a la ment i també et fan noves propostes i noves idees. Avui li hem preguntat a la persona que ens porta els racons misteriosos cada dia. Li hem preguntat a la Lorena Amo, que la veieu a través de la 2CAT, al Cafè d'Idees, cada dia, al costat de la Gemma Nierga, i també l'escolteu per Ràdio 4, justament al Cafè d'Idees. Li hem preguntat a la Lorena quina és la seva cançó de l'estiu, i això és el que ens ha dit. Lorena, bon dia.
6: Hola, Maria, què tal? Com estàs? M'agradaria molt que sonés al teu programa la cançó We Are Young, del grup nord-americà Fan. Van fer una col·laboració el 2012 amb Chanel Monáe i van treure aquest tema que a mi em recorda molt a l'estiu, em fa sentir estiu a la pell. Parla d'amics, parla d'amors, parla de festa i també dona un missatge molt bonic, que és que al final que algú t'estimi és que et portin a casa. I'll carry you home tonight. Et portaré a casa aquesta nit. I espero que us agradi, que també sentiu que fa estiu a Ràdio 4.
0: Que bonica aquesta cançó, We Are Young. Nosaltres som joves, la proposta de la cançó de l'estiu de la Lorena Amo.

0: Tot just són 9:45 del matí. I això és el matí de Ràdio 4, edició estiu. Aquest estiu us volem parlar d'una persona, de l'aventurer i divulgador Albert Bosch, perquè es disposa a superar un nou repte. Ho farà en bicicleta, pedalant des de Galway, a Irlanda, fins a Istanbul, a Turquia. Aquesta iniciativa, aquest repte, s'anomena Re-Recycling the Wall i començarà el pròxim 20 d'agost amb l'objectiu de sensibilitzar-nos de la importància de la preservació dels boscos. Aquesta travessa, en prop de, atenció, 6.000 quilòmetres, és la primera etapa d'un ambiciós projecte per creuar els 5 continents. Atenció, perquè per qualsevol persona normal això ens sembla una autèntica bogeria. Albert Bosch, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Encantat, encantat de compartir plans d'estiu, dieu vosaltres.
0: Compte enrere, no?, per aquesta nova aventura, ja ho tens tot a punt.
1: Sí, gairebé tot a punt, per sort. No és una aventura amb execució extremadament complicada en quant a logística, comparat amb altres que he fet, però sí que és complicada amb, bueno, amb planificació de ruta, de tot això, de temps, de gestió del temps i tota la pesca. Però sí, sí, tot a punt per al 20 d'agost començar de l'oest cap a l'est de tota Europa. Sí, sí.
0: Ara parlarem d'aquestes altres que has fet, perquè aquesta vegada t'has proposat fer 6.000 quilòmetres en bicicleta, creuaràs Europa, des de la punta de l'Atlàntic fins al Bòsfor. Explica'ns, perquè ens quedi més clar, quin és l'objectiu d'aquest repte. Això és solidari.
1: Sí, bueno, aviam, jo sempre dic que per mi l'esport és un mitjà. L'aventura és l'objectiu, perquè viure experiències intenses, apassionants, amb repte, però el propòsit ha de ser el més elevat, almenys el meu cas. I el meu cas, és amb el propòsit d'això, és divulgar sobre sostenibilitat, bon lideratge, que ens anem apartant molt, i concretament farem una campanya solidària també per a protegir els boscos més madurs, més antics, centenaris, que a Catalunya som el lloc que en tenim menys d'Europa, fixa't, eh?
0: Ostres.
1: I, a més, són els més resilients, els que ens aporten més beneficis ecosistèmics, i ara que es parla tant de boscos que es cremen, la gent no hi entén res. Tot s'ha de treballar els boscos, no hi entén, perquè hi ha una part de boscos que s'han de deixar dinàmica natural, una petita part, però que són els més valuosos. A Europa són el 10%, i aquí, només a Catalunya, fixa't, el 0,5% protegits. Estem molt a la cua. Per tant, jo crec que són coses que s'han de reivindicar, perquè ells no criden, només es cremen.
0: Ostres. Clar, durant tota la ruta s'activarà una campanya per apadrinar quilòmetres a 10 euros al quilòmetre amb l'objectiu de protegir justament aquests boscos madurs i centenaris a través de la Fundació Salvans. Aquests ecosistemes, que ara en parlaves, d'entre 75 i 100 anys, representen els entorns de major valor biològic terrestre i són l'objectiu final justament d'aquesta pedalada pel futur del planeta, no? Ara en parlaves, els boscos madurs i centenaris europeus corren perill perquè estem veient els grans incendis d'aquest estiu, ens hem enfrontat amb aquestes catàstrofes climatològiques i, malauradament, cada vegada costen més d'apagar, no, aquests incendis?
1: Sí, els que corren més perill per això, per als incendis, no són els madurs, precisament. Són els boscos més nous, el que hi ha més matoll, el que hi ha més fusta deixada, etcètera, etcètera, i són els boscos, perquè tenim molt, els boscos són molt nous, encara que no ens ho sembli, perquè s'havien explotat molt per carbó, per fusta, per barcos, etcètera, etcètera. I n'hi ha molt pocs de madurs antics. Els més antics corren perill per l'activitat humana, bàsicament de tala, per aprofitament de fusta, no? Que ens la venem baratíssima, una cosa que té molt valor. És com, a vegades diem la metàfora, com si desmuntéssim la catedral de Barcelona per fer, jo què sé, barraques, no? Per fer barraques, jo què sé, no? Vull dir, després estem desmuntant el més valuós. Aquests boscos, precisament, són molt més resistents al bosc, no? Perquè són arbres grans, arbres alts, etc. Vull dir, tenen molt més valor ecosistèmic per les espècies que viuen, per la salut dels humans, però també per la resistència del bosc. Però estan desapareixent per l'aprofitament, només per l'aprofitament humà, no? Que s'ha d'aprofitar el bosc, però no tot. Hi ha una part molt valuosa que no. I els que cremen més, precisament, són els altres, que són més nous, o que s'han deixat perquè ja no hi ha conreus, etc, etc. És una altra complexitat. Sí, és molt complex el món dels boscos. Sí, sí.
0: Tens previst sortir de Galway a Irlanda el dijous 20 d'agost, ara ho dèiem, i arribar a Istanbul el 5 d'octubre. Ens pots avançar una mica quin és el recorregut que faràs, per quines ciutats tens previst passar?
1: Sí, anirem molt per l'Europa central, no? Per l'Europa central em feia molta il·lusió passar per el que és tot el Tirol, no? Els Alps del centre d'Europa. Després, clar, comencem a Galway, tot Irlanda, fins a Dublín, després fins a Londres, passaré pel tren fins a Calais, anirem per Bèlgica, Brussel·les com a capital, dic només les capitals, després Luxemburg, una mica d'Alemanya, Suïssa, Zúrich, Suïssa, Àustria, i després passarem a la part més curiosa, que és l'Europa més, en podríem dir, de l'est, no?, en aquest sentit, que tot el que és Eslovàquia, Romania, Croàcia, Sèrbia, Bòsnia, que allà, per la bici de carretera, vaig amb bici de carretera, és on hi ha més zones més delicades, perquè no hi ha tanta...

0: Jo és un projecte de dècada, vull fer un continent cada any, sempre entenguent que Nord-Amèrica són dos per mi, Nord-Amèrica, d'Alaska, Panamà i de Panamà a Ushuaia, i després em dono davant perquè igual algun any, doncs, per una lesió, per un problema de lo que sigui, poder fallo. Però intentaré fer-los tots, dependrà del patrocini també, perquè hem de... el següent és Oceania, el següent és Oceania, o sigui, tot Austràlia i Nova Zelanda. Per què? Perquè va de petit a gran, encara que no ens ho sembli. I Europa és molt petita, és que Europa és molt petita, me la cruspeixo en un mes i mig, diguéssim, no? Però, esclar, a la que passes a Oceania ja és més gran. A la que passes a Amèrica, només nord d'Amèrica, d'Alaska a Panamà, si mires en un mapa a la mateixa escala a Europa i poses una distància, ja n'hi queden quatre, n'hi queden quatre. Imagineu-vos, no? Vull dir que Europa és molt petiteta, per això començo per aquesta i tinc assegurades l'etapa 1 i l'etapa 2, Oceania, l'any que ve. Després les altres hauré anar treballant, patrocinis, que tots els... Amb les aventures han de coincidir tots els factors. Això no és esport, que te'n vas un cap de setmana a fer una carrera. Han de coincidir el patrocini, ha de coincidir que tinguis la salut, ha de coincidir que estiguis en forma, ha de coincidir que tinguis el temps, ha de coincidir que tinguis les circumstàncies familiars, laborals... Buf! Això és un projecte gros. Sí.
1: I per què la bicicleta? Per què has triat la bicicleta per afrontar aquest repte? Perquè em sembla que, a més, aniràs amb una bicicleta dissenyada especialment per aquesta aventura.
0: Sí, és una dissenyada... És maco perquè... Primer, una bicicleta, perquè a mi m'agrada anar amb... O sigui, totes les activitats que faig, des de fa molt temps que vaig abandonar el Dakar, el món del motor, per temes de connexió també i respecte amb el planeta, la sostenibilitat, etc etc. Només faig esports no contaminants, diguéssim, no? Activitats no contaminants i propulsades per força humana, diguéssim, no? I, si pot ser, a velocitat humana. Ara mateix he estat fent una expedició a Lofoten amb caiac, no? Perquè la velocitat humana et dona una mesura del viatge molt important. Ara mateix agafem un vol, ens anem a l'aeroport del Prat, pam, ens despertem a Nova York i visitem Nova York. I, clar, pel viatge pel mig no hi ha hagut res. Ens traslladem on sigui del món. Però el valor del viatge també està amb la distància, amb el anar lent, amb el veure-ho tot, amb l'observar-ho, amb el que et passin coses. I a peu, amb caiac, amb bici, vas a velocitat humana, no? I, a més, no contamines. Després la bicicleta, per això. Després, a més, m'han fet una bicicleta feta a mà de carbono a Itàlia, no?, que de poca producció, és una marca que fa poca producció, es diu Benros, però no per fer publicitat, sinó per la filosofia, perquè per no elevar els estocs, no? I les indústries, els transports i els containers que venen de tot arreu, no? Després, una publicitat, podríem dir, de proximitat, no? Fet aquí, aquest mateix continent, que se'n fan molt poques, eh? Tots els quadres de carbono els fan a la Xina, no? Doncs, bueno, també té aquest valor, no? I la bicicleta és un element magnífic per traslladar-se. Vas lleuger, però vas a una velocitat que et permet gaudir del territori totalment.
1: A més, amb aquest repte també vols fer pedagogia de la importància d'una bona alimentació. Explica'ns què és per tu l'alimentació conscient, que tant se'n parla ara.
0: Sí, bueno, l'alimentació conscient, per mi, són dues fases. Primer és aprendre a no menjar malament, eh? Que és molt important, això ho diu el Julio Basulto, que el segueixo bastant, que més que menjar bé, que és a vegades difícil, has d'informar-te molt i tot, és molt fàcil aprendre a no menjar malament. Uh-huh. Processats, productes molt contaminats, que és molt fàcil identificar-los. Si jo en nombro 4 o 5, de seguida em direu dolent, dolent, dolent, dolent. I si jo en dic un, bo, això és molt fàcil, ho sap fer tothom. Per tant, és tendir a no menjar malament, que això és molt fàcil, no? I després anar aprenent a menjar bé, amb els nutrients, i sobretot que a vegades ens pensem que una cosa, pues, un producte, per exemple, ecològic, és molt car, no? Però, esclar, perquè pensem només en la immediatesa. I recorda que he dit abans que menys tenim molt a llarg termini i sobrevalorem molt al curt termini. Després ens és molt barat, no? Al final és molt barat, al final invertim salut. I per mi l'alimentació conscient és la que pensa en el curt, el plaer del curt, però també el benefici a llarg termini, no? No només el plaer gastronòmic del moment. I per mi això és una mica l'alimentació conscient que ens ha de portar la salut, perquè no estem compromesos amb la nostra salut. La volem, la desitgem, és la nostra prioritat, però no hi estem compromesos. I amb el dia a dia, i pensa que quan aprens a menjar bé, és una acció, jo parlo molt de lideratge, ja ho sabeu, de lideratge, és una acció de lideratge brutal. Agafes molt poder, perquè és el que costa més de dominar. Dominar els teus plaers, els teus capritxos, etc etc. Després, quan aprens a dirigir bé la teva alimentació, estàs dirigint bé la teva vida, no només la teva nutrició. Per mi, per això, és molt important.
1: Que important això que comentes, eh? Que tots desitgem aquesta salut, però que no en som prou conscients moltes vegades de la importància, no?
0: No, i després, lògicament, ens hem de medicalitzar. Sempre acudim a la medicina, que està molt bé, però quan no hi ha més remei, el que passa és que ja, com que ja confiem que ja ens trauran l'acidesa d'estómac, el mal de cap,

0: la diabetis ja ens ho traurà la medicina, no ens en responsabilitzem. I tot, hi ha moltes coses que formen part d'aquests hàbits saludables, però l'alimentació és un de base, perquè, repeteixo, és el que menges i l'actitud que adoptes al liderar el que menges, que és tan o més important, perquè això t'empodera molt i et fa agafar un control sobre tu mateix. Per això és tan important i bueno, i evidentment, jo ara mateix vinc de Lofoten i he estat visitant diverses piscifactories de salmó, i la gent ni sap o no vol saber el que suposa. És un aliment, per exemple, que té la fama de més saludable i és dels més contaminants que existeixen. És molt fort, és molt fort. Vull dir, però ara faré inclús un reel d'això, però el que vull dir que la gent no dona importància, per exemple, menjar ecològic, que es pensa, la gent es pensa que és un luxe i després menja productes, entre cometes, de merda, però després se'n va gastar 80 euros en un restaurant, no? Per donar-se un plaer, no? A vegades, dirigir la nostra inversió amb el més saludable és molt important, al final. Depèn amb què estàs compromès, depèn de quines són les prioritats. Però jo sempre dic, la salut és una de les nostres prioritats que després no hi complim, no? Perquè després és un ordre de prioritats, però aquesta està a dalt de tot.
1: Sí. Tu, Albert, també vas travessar l'Antàrtida en solitari. Parlàvem abans d'aquestes experiències que havies fet. Com recordes aquells dies d'intensitat? Perquè, clar, ens ho imaginem, i ha de ser molt dur. A l'Antàrtida, sol, ha de ser molt complicat.
0: Sí, bueno, allà estava absolutament sol. I quan és sol vol dir sol, perquè a vegades pensem que estàs sol, però sempre tens gent, sempre tens connexions de telèfon, sempre pots trobar algú, pots desplaçar-te, pots anar a casa d'algú. Allà no hi havia humans, no hi havia altres animals, no hi havia plantes, és la solitud gairebé més extrema que es pot trobar al planeta Terra, no? Durant un mes i mig. Després, bueno, allà t'has d'espavilar, has d'estar molt bé amb tu mateix, has de gestionar molt el teu equilibri, les teves pors, les teves prudències, perquè qualsevol petita errada et pot suposar un problema molt greu. I, bueno, allà l'alimentació és més complicada. Allà no hi ha cap botiga de verides que puguis anar a comprar en aquest sentit. Has de portar aliments liofilitzats, que era la meva alimentació, que són... No, això no és el més saludable, però és que a vegades no hi ha més remei, no? Jo a vegades vaig amb aliments així i per un mes i mig ho has de gestionar així.
1: Clar, parlem de que estaves completament sol allà al mig. Hi ha alguna lliçó que encara continuïs aplicant al teu dia a dia o que expliquis d'aquells moments? Perquè ara estem acostumats que tenim connexions, que tenim xarxes, que tenim cobertura, però a vegades també tenim por d'aquest silenci i allà t'hi vas trobar completament. Ho deies ara, no hi havia humans, no hi havia altres animals, no hi havia plantes, no hi havia res.
0: Sí, jo, bueno, aprenentatges moltíssims, no? Però un dels que comento molt sovint és que acostumem a aprendre a relacionar-nos, doncs, amb les nostres parelles, amb els nostres pares, els nostres germans, els nostres amics, els nostres companys de feina, la societat, però no entrenem el relacionar-nos amb nosaltres mateixos. I ho descobrim, no sé, als 40 anys, als 45, o quan tenim una crisi grossa, que no sabem on acudir perquè no ens coneixem, no tenim un autoconeixement, per tant, no tenim una intel·ligència pròpia, emocional, d'autoconeixement, d'autocontrol, i és molt, molt important, i és una gran assignatura pendent. Fixeu-vos que la gent, quan està sola, s'avorreix. A mi em pregunten sempre, si estàs un mes i mig a l'Antàrtida, et devies avorrir molt. Dic, no, m'entretenia diferent, perquè és que, a vegades dic, si tu viatges amb una persona, amb una parella, un amic, i t'avorreixes amb ella, vol dir que potser no és la persona adequada, oi? No és la persona adequada per viatjar. Bueno, però la pots canviar de parella, pots canviar d'amic, però amb tu no et pots canviar, per tant, no et pots avorrir, t'has d'entretenir, t'has de conèixer, t'has de gestionar, t'has d'emocionar. Home, hi ha moments com tot doncs, que estàs una mica més bloquejat, no? Però és molt important relacionar-nos amb nosaltres mateixos. Fixeu-vos a vegades que aneu a la muntanya i veieu gent que està a la muntanya caminant, i jo ho critico molt, això, eh? Hi ha gent que sempre després se'm rebota, però amb auriculars a la muntanya. Dic, on estàs, a la muntanya o estàs escoltant el Bruce Springsteen Streets of Philadelphia, que és molt maco i m'encanta? Però no, estàs a Filadèlfia, no estàs a la muntanya. Estàs desconnectat de l'entorn, de les emocions, els ocells, els olors, perquè també desmuntes altres sentits si estàs escoltant una altra cosa. Desconnectes altres sentits, no? També del perill. Si ve un animal, si ve una bicicleta, si ve una moto, si et criden de lluny, si algú s'ha perdut, etc. Desconnectes. I a més et desconnectes de tu, perquè deixes de pensar en tu. Ens agobia molt estar sols. Ens fa por connectar-nos amb nosaltres mateixos. Per això jo, de tant en tant, a mi m'agrada molt fer aventures sempre en equip i sempre en grup. I sóc una persona molt sociable i m'agrada molt. Però de tant en tant m'agrada fer projectes sol. Ara mateix aquest d'Europa el faig totalment sol, perquè hem d'entrenar la nostra relació amb nosaltres mateixos, perquè ens trobem en moments de la vida sempre que necessitem acudir a nosaltres mateixos, que no sempre podem anar al psicòleg, als amics, al coach, que està bé, quan fa falta, però hem d'estar entrenats i no ho fem, ens en oblidem. I després, quan arriba el problema, som dèbils i per això hem de potenciar la nostra relació amb nosaltres, que és molt maco.
1: I per anar acabant, Albert, tu també has pujat a l'Everest i als cims més alts de cada continent. Ara que està gairebé fins i tot, podríem dir, de moda fer aquestes experiències extremes, clar, tu què en penses de tot això? Perquè això són reptes molt extrems, que tu t'has preparat molt, que portes molts anys de preparació, de treball, d'alimentació conscient, i clar, qualsevol persona no pot fer aquests reptes, tot i que a vegades ho pensem.
0: Sí, bueno, per un costat hi ha la part positiva, no? Que la societat també ha democratitzat moltes coses que abans semblaven per una èlit, no? Una èlit econòmica, una èlit d'unes capacitats o el que sigui, s'ha democratitzat més, no? També tothom té dret a disfrutar de les coses amb respecte i amb cura i amb prudència. I aquí està el tema, no? Que a vegades la gent s'atreveix molt amb coses que no està preparat, no? I aquí, al final, s'hi juga la vida a vegades de l'equip, de l'entorn, de la gent que els acompanya, i, clar, els que ens dediquem a aquestes coses som una mica crítics amb aquest aspecte, que a vegades la gent, per fer un selfie, per fer un Instagram, fa coses que no li tocarien, no? Però, bueno, estem en un món que tot es massifica i hi ha les parts positives i hi ha les parts negatives, no? Però, bueno, jo a l'Everest, per exemple, sempre faig una broma, a vegades amb les meves conferències faig una broma, que dic que no és cert que a l'Everest hi hagi cues. No és cert. I la gent es sorprèn. Com que no? Jo ho he vist la foto. Dic, no, tu has vist una foto que es fa durant 5 dies l'any, que és quan entren els monsons, hi ha un anticicló i després hi ha cues. I després la gent, tothom va aquells dies perquè fa bo. És molt fàcil no anar aquells dies, no? Jo no vaig pas fer cua, jo no aniré a una muntanya a fer cua, és que no entra la meva mentalitat, sóc un aventurer, sóc autèntic, m'encanta la natura. Després, tot depèn de com enfoquem les coses. Pots anar, no sé, vas a una muntanya popular el diumenge al matí i està ple de gent, però vas al costat i no hi ha ningú, no? Després som una mica xaiets, no?, amb aquestes coses i anem seguint una mica... I és molt fàcil, posant-hi una mica de criteri i una mica més d'esforç, a vegades, de fer coses encara autèntiques. Se'n poden fer moltes. Jo, com a aventurer, sóc molt cercador. Intento cercar coses autèntiques, una mica pures, una mica sense més inversió econòmica. És només, a vegades, criteri, no? I és el que busquem els que ens dediquem a anar fent aventures pel món, suposo.
1: Com autèntic és l'Albert amb aquesta iniciativa, aquest Re-Recycling the World, que començarà el proper dijous 20 d'agost amb aquest objectiu de sensibilitzar-nos de la importància dels boscos. Una travessa que, com dèiem, de prop de 6.000 quilòmetres, la primera etapa d'aquest ambiciós projecte de gairebé 10 anys que ens explicava per creuar els 5 continents. Albert, moltes gràcies. Ha estat un plaer parlar amb tu.
0: Doncs moltes gràcies i amb si us en puc compartir més etapes d'aquestes,
1: Perfecte, doncs sí, estarem pendents. Et seguim a les xarxes, no?, per veure-ho tot això.
0: Sí, sobretot som molt actiu a Instagram el que més, perquè arriba més públic, sí, i bueno, i tenim una web específica, que és Recycling the World, que fiqueu-vos, recycling és reciclar, de pedalar i de reciclar el pensament, reciclar la natura, bueno, està tot connectat amb aquesta sostenibilitat, sí.
1: Albert Bosch, aventurer, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
1: Són les 9 i gairebé 50 minuts, 10 minuts pel butlletí informatiu. Ara continuarem parlant de música, de cultura, però escoltem abans Imagine Dragons amb aquest On Top of the World, que a més va molt en relació amb tot el que ens explicava l'Albert.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I hem de continuar parlant de cultura, d'aventures. Abans ho avançàvem, aquest estiu Santa Susanna es torna a convertir en un dels grans epicentres musicals del país perquè es fa el Festival Mar d'Estiu, que celebra la seva segona edició amb una aposta encara més ambiciosa que la primera. Grans noms nacionals, internacionals i la voluntat de consolidar-se com el que dèiem, la gran cita de les nits culturals del Maresme i que sonarà aquests dies al Mar d'Estiu, Carla.
2: Mira, en aquest festival podrem veure artistes, bueno, que ja han actuat com Sopa de Cabra, però avui actua Niña Pastori, també dijous actuarà Joan Dausà, Rosario, els pròxims dies, Miguel Ríos, o sigui, molts noms, Maria.
1: I per conèixer com s'està vivint aquesta edició del festival, ja està amb nosaltres la seva directora artística, Judit Llimós, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns. Ara parlàvem que el festival Mar d'Estiu ja ha superat els primers grans concerts, Sopa de Cabra, els Amics de les Arts. Quin balanç en feu, de moment?
3: Doncs boníssim, vam inaugurar el dia 31 de juliol amb Zucchero, que era la proposta internacional d'aquest any, i Sopa de Cabra i els Amics de les Arts amb Ginestà, amb un concert doble, va ser impressionant, el públic va disfrutar moltíssim. Hem muntat una zona village anterior a l'entrada dels concerts, meravellosa, amb un estudi realitzat per la Canòpia, paisatgístic, on podeu trobar hivern, oliveres, palmeres, a un lloc que era com la palma de la mà. S'ha fet una feina importantíssima de buscar la confortabilitat de l'espectador abans d'entrar a disfrutar de l'artista escollit. I bueno, també pot disfrutar de propostes econòmiques, gastronòmiques de tota mena.
2: I Judit, quins diries que són ara els plats forts que queden en el cartell del festival? Perquè és impossible, no, doncs, quedar-se només en un concert?
3: Doncs queden moltíssims plats forts perquè hi ha concerts per tots els gustos, des de la Niña Pastori, que aquesta nit estrena disc nou, fins a Loquillo, que està fent un revival de tota la seva carrera, el Joan Dausà, que s'està prodicant molt poc en aquesta gira, o Antonio José, Miguel Ríos, un doble vil amb Leire Martínez i Marlena, pels més joves, potser una nit d'humor fantàstica amb Isabel Rey i Andreu Casas, i tancant el festival Sergio Dalma i Rosario, que em sembla que són noms de primeríssima divisió i que converteixen el Mar d'Estiu en un festival de referència a la província del Maresme.
1: Clar, perquè cada estiu neixen nous festivals, ara en parlava, i la competència és molt, molt gran. Què és el que fa que el Mar d'Estiu sigui referent, que tingui doncs, aquest públic, que la segona edició ja torna i encara amb noms més potents que en la primera?
3: Bueno, és una mica el que comentava, no? S'ha treballat molt, molt l'espai, estem treballant moltíssim l'experiència de l'espectador que ve, i crec que una mica també és el que ens diferencia de la resta, no? El poder arribar i tenir una confortabilitat i una experiència una mica diferent a la resta, no?
1: I també el tema gastronòmic, no? Comentava, què és el que trobarem?
3: Doncs mira, a nivell gastronòmic tenim una mica per totes les butxaques, no? Pots anar a prendre't una cervesa, una hamburguesa, un Frankfurt i un biquini boníssim, o pots gaudir d'una experiència gastronòmica més elaborada i més exclusiva a la terrassa Cal Blai, dins dels jardins del Garden, i és una proposta doncs, més VIP experience, diguéssim, no? Uh-huh. Vull dir que tens per triar la que més gràcia et faci. És una cuina amb producte mediterrani, de proximitat, combinat amb tradició i tocs moderns, o sigui que per les fusions d'estiu és meravellós.
1: Judit Llimós, directora artística del Festival Mar d'Estiu, que celebra aquesta segona edició. Moltes gràcies per atendre'ns. Ens apuntem totes aquestes propostes perquè són molt bons noms i molt bon pla per fer aquests dies d'estiu. Gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us esperem.
1: Merci. Carla, fantàstic, no?, aquest fantàstic festival, que ja han actuat els Amics de les Arts, ara els sentíem de fons també, tancant el festival Sergio Dalma, també gran nom.
2: I encara queden entrades, o sigui que, totalment. Maria, ens hem d'animar, hem de buscar una data.
1: Sí, a veure si podem anar-hi un dia que sigui divendres o el cap de setmana, perquè ens hem de llevar molt d'hora per estar aquí davant del micròfon per informar-vos, i estem encantats de poder-ho fer aquí, a Ràdio 4, a La Pública. Vinga, escoltant els Amics de les Arts i aquest tema que han tret fa molt poquet, arribem al butlletí informatiu de les 10 i després seguim, ho farem parlant de més festivals, perquè n'hi ha per tot arreu del territori. Parlarem del Festival Terra Mar de Sitges i després tindrem amb nosaltres la Pat Illa, que avui parlarà d'un tema molt potent i molt seriós i molt d'actualitat, malauradament, com són els feminicidis. Vinga, butlletí informatiu, ens informem i tornem.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A aquesta hora està previst l'inici de la reunió dels ministres d'Interior de la Unió Europea per tractar la crisi migratòria a Ceuta amb els estats membres dividits. Àlex Aloy, bon dia.
2: Bon dia. Arran dels incidents a la ciutat autònoma que han deixat 74 víctimes mortals, 22 països van enviar una carta per demanar una acció coordinada per protegir les fronteres exteriors. En paral·lel, també el president espanyol Pedro Sánchez va sol·licitar una reunió dels 27 amb caràcter d'urgència. A la trobada d'avui, el ministre Fernando Grande Marlaska traslladarà als seus homòlegs que Espanya està compromès amb el control de les fronteres europees i que practica una política migratòria responsable i solidària amb la resta d'estats membres.
0: Sí, més enllà de la diplomàcia sobre el terreny, en aquests moments la situació més crítica és la dels 2.500 migrants que, segons el govern central, continuen a Ceuta, entre 3.000 i 5.000 segons el govern local.
2: Molts d'ells es concentren a la platja del Trampolí, la més propera al centre d'estància temporal d'immigrants i d'altres amagats a la muntanya. La delegació del govern a Ceuta ha anunciat un contracte d'emergència perquè Creu Roja faciliti menjar i beguda a les persones que estan a la platja. Ramsès Mohamed Azumic, membre de l'associació Alin de Ceuta i educador social, entrevistat a les mañanes de Ràdio Nacional, denuncia la inacció dels executius central i local.
3: Consideramos que ha fallado todo. El gobierno ha tardado mucho en dar una respuesta a esta situación. Se ha generado incertidumbre, miedo y una sensación por parte de la ciudadanía ceutí de invasión que ahora mismo hace que muchas de estas personas, muchos de los vecinos y vecinas de Ceuta tengan recelo y tengan miedo de estas personas que en este momento no tienen absolutamente nada y que lo único que buscan pues es eso, ¿no? Seguridad, protección y poder permanecer en España.
0: Una de freda i una de calenta amb les dades de l'atur al mes de juliol. Repunta la xifra de desocupats tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, però en tots dos casos l'ocupació es manté en xifres rècord. Climent Sabater.
4: Catalunya lidera el repunt de l'atur a Espanya amb gairebé 8.000 nous desocupats, xifra que frega els 20.000 si parlem del conjunt de l'Estat. Malgrat tot, el nombre global dels que no tenen feina és el més baix en un mes de juliol des de 2007. El repunt de l'atur no evita batre de nou el rècord d'ocupació, fins superar els 4 milions de cotitzants a Catalunya i els 22 milions i mig a tot Espanya, després de sumar gairebé 42.000 nous afiliats a la Seguretat Social. Els sectors serveis i la construcció són els que més ocupació destrueixen i els que més fan pujar l'atur són els que busquen la primera feina, en bona part per l'efecte de la regularització extraordinària d'immigrants, un col·lectiu que no podia fins ara quedar registrat en el servei d'ocupació.
0: I pendents a aquesta hora de l'aeroport del Prat, on la vaga del personal de terra de l'empresa Ground Force està complicant el matí amb quasi els taulells de les aerolínies afectades i una vintena de vols cancel·lats. A l'aeroport hi tenim la nostra companya, Cristina Martín. Bon dia, explica'ns.
5: Bon dia, ens trobem a les hores punta al Prat i van creixent les cues davant dels taulells de facturació de les aerolínies afectades per la vaga. A la terminal 1, Ground Force treballa amb una vintena de companyies aèries, entre elles Air France, United o Air China. Són les que ara registren més cues en aquest dimarts d'agost, en plena temporada d'estiu. Molts usuaris sabien que hi havia vaga i han vingut encara amb més temps de marge i no han perdut el neguit quan han arribat a l'aeroport.
6: Estem a les mans del personal de terra, a veure què. Espero que els serveis mínims funcionin.
7: Nosaltres venim de Granollers i hem sortit una horeta abans per arribar a això perquè no teníem molt clar com estaria el tema amb la vaga.
8: I com que fem un vol internacional ens feia més por, havíem de fer el check-in i tal, i hem decidit venir abans.
5: Estan cridats a la vaga uns 1.200 treballadors al Prat. Aquesta companyia treballa amb aerolínies que operen vols intercontinentals, que no són els majoritaris a l'aeroport de Barcelona. A banda, és la primera jornada d'una vaga indefinida i els sindicats esperen que augmenti la incidència a mesura que passin els dies. De moment s'han cancel·lat uns 20 vols aquest dimarts i s'espera que demà es repeteixi la xifra.
0: I en esports, després de moltes setmanes d'incertesa, el Barça acaba d'anunciar la cessió del capità Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam. Fran Robert, bon dia.
9: Bon dia. El porter alemany de 34 anys portava des del divendres passat als Països Baixos esperant que es resolguessin els problemes fiscals del contracte i finalment la propera temporada jugarà cedit a l'Ajax on es retrobarà amb l'extècnic del Girona, Michel Sánchez. Recordem que el club gironí només va poder disputar un parell de partits perquè es va lesionar el genoll dret i en aquesta segona segona sessió, espera recuperar la seva millor versió. El Barça assumeix el 90% de la fitxa.
0: Moltes gràcies, Frank. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
10: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: I encetem aquesta tercera hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, com hem acabat justament la segona hora parlant de música i de festivals. Ho dèiem ara, aquest estiu hi ha festivals per tots els gustos a gairebé tots els racons del país, però enmig d'aquesta oferta també n'hi ha alguns que han decidit no competir per ser els més grans, sinó oferir doncs, una manera diferent també de viure la música en un espai fantàstic. Fins al 12 d'agost, als Jardins de Terramar, a Sitges tornen a omplir-se de música amb artistes que ja han passat per allà, com la Sílvia Pérez Cruz, el Joan Dausà, el Sergio Dalma, i també alguns que hi seran, com la Rosario, el Sopa de Cabra, l'Earth, Wind & Fire Experience, i també molts altres, com els Amics de les Arts i Ginestar. També és un bon moment per parlar de com han canviat els festivals, de com es construeix un cartell i de quin futur ens espera amb la música en directe. De tot plegat, en volem parlar amb en Juan Ramon Rodríguez, ell és el director del Festival Terramar de Sitges. Juan Ramon, bon dia.
11: Bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
11: No, bé, bé. A més, estem avui que, bueno, tornada, ahir va ser dia de descans per tot el personal després d'un arranque molt potent i nada, avui arrenquem ja fins al dia 12 seguit.
0: Clar, aquest cap de setmana veu començar, ara em deies fora de micròfon, que va anar molt i molt bé, que van ser Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma, clar, sí. Com va anar, com va veure el públic?
11: Doncs pues la veritat que molt emocionant. La veritat que és un dels millors començaments que hem tingut en els 9 anys de festivals. Els tres artistes van tindre sold out, amb artistes amb estils diferents, públics també diferents, i la veritat que superbé, supercontents, a més, que són tres artistes del país, molt diferenciats a nivell musical, i la gent va respondre molt bé, així que molt contents, i ara, pues, el següent cop que tenim ara, pues, ara a top, i avui tenim, per exemple, el Quim Mas Ferrer, que és una història, un projecte molt diferent a lo que normalment fem de música, no? I també tindrem sold out avui, així que molt content, la veritat que molt agraït al públic, ha respost molt bé.
0: Quan penseu en el cartell, busqueu diferents propostes per agafar el màxim de públic o també coses per sorprendre? Perquè ara parlaves del Quim Mas Ferrer, que és una proposta diferent, també sí. D'humor, humorística, no? Que normalment sí. La fa en un poble i suposo que adaptarà també el seu espectacle.
11: Te podria explicar històries, però la realitat és que nosaltres cada any, sobre setembre, quan tornem amb el cap una mica més net, després del festival d'ara d'estiu, comencem amb una llista de 100 noms.
0: Ostres.
11: Llavors, amb aquests 100 noms ja comences a fer una mica la criba, que són molts ingredients o moltes circumstàncies que fan que vagin anant endavant o anant darrere, no? Pues això, pues el caché, si giren o no giren, si tenen un aniversari, si hi ha disc o no, vull dir, hi ha molts ingredients que fan. I llavors va fent la tria i sobre novembre-desembre, que són 4 mesos bastant intenses, quan ja tens una base dels 20 últims noms a sobre la taula. Però sí, és un treball bastant laboriós i no hi ha, l'únic que tenim una mica com a punt és el nostre públic, que és un públic de 35 i 60 anys, i ahí sobre aquesta base és la línia artística que es movem, que després pot ser molt diversa.
0: Els Jardins de Terramar, l'espai, també tenen molta personalitat, no?
11: Sí.
0: Hi ha, suposo que moltes de les persones que visiten l'espai, que no el coneixien, també poder viure d'aquesta música, d'aquest ambient en aquest espai, és també una experiència afegida.
11: Per nosaltres, sí, saps que la paraula experiència ara es diu molt sovint a moltes coses, no? Per nosaltres, des del 2017 que estem fent el festival, sempre ha sigut per nosaltres una paraula clau, no? De la vida al festival, no? Que són tres ingredients molt importants, que és el cartell, per suposat, és el primer enganxe, no?, que tens a l'hora de portar la gent que vagi cap a Sitges. El segon és l'espai, sens dubte, i el tercer és Sitges. Aquests són els tres ingredients que tenim més importants i el que creiem que amb aquests tres estem aconseguint arrossegar un gent públic, que cada any estem en números d'entre 25 i 27.000 persones que acudeixen al nostre festival, i molt content que la gent que va descobreixi un espai també molt desconegut com són els Jardins de Terramar. La veritat que vas per Catalunya i ho comentes, i és un jardí centenari i com una història darrere impressionant.
12: Clar, parlàvem també quan vas acompanyar-nos al Xavi Forn i amb el Xavi sí. Martínez, que hi ha molts festivals últimament. Hi ha una oferta enorme. Suposo que compartiu també aquesta sensació i no sé què és el que feu des dels Jardins de Terramar per intentar consolidar-vos, que ja ho sou, però continuar i atraiem públic, perquè clar, és molt complicat.
11: Sí, sí. Bueno, nosaltres tenim la sort de que estem en una zona on no hi ha més projecte a nivell nostre, per dir alguna cosa, festival boutique, com us li diu una mica aquesta vena de festivals, on hi ha una capacitat màxima de 2.500 persones, amb un espai agradable, amb una gastronomia molt, molt bona i molt interessant. Sí que hi ha al nord de Catalunya hi ha una competència molt feroxa, però és veritat que nosaltres de Barcelona cap a baix, que sempre diem als polítics el Catalunya, el sur també existe, no? Saps? Com la pel·lícula. Pues és veritat que hi ha propostes molt interessants, però no xoquem entre nosaltres, no? Com el Vida, hi ha altres festivals, i fins a Tarragona, als Cambrils, no hi ha altre festival semblant al nostre. Con lo cual estem, entre comillas, en una mena d'illa de los galos, no? Com los dibuixos animats, no? Ahí una mica tranquil, però és veritat que en altres parts de Catalunya hi ha una condensació bastant important i, bueno, sembla ser que les va bé.
12: Clar, i tot això també és un negoci, Gui. És complicat, suposo, prendre decisions entre allò que t'agradaria programar, allò que realment és viable, no. Econòmicament, tot això és difícil.
11: És difícil, també. És difícil, el que deia, a l'hora d'agafar un artista, no? És molt, molt complicat, molt complicat. I cada dia més. És veritat que des de la pandèmia ha sortit ara, bueno, el tema dels fondos d'inversió, que han entrat molt forts en el món de la música i en el festival, sobretot en el festival multiartista, que és una mica on està realment la bombolla, és en el festival multiartista i de retruc també ens afecta a nosaltres, perquè han provocat una alçada de preus, de caixers d'artistes molt importants, que en el moment d'oferir-li a nosaltres la possibilitat de vindre un espai de 2.500, llavors no surten els números, no? Vull dir, jo crec que la bombolla realment està en el sector, està en el festival multiartista.
12: Clar, i tot i així veiem molta oferta i veiem que hi ha alguns grans festivals que fins i tot s'han arribat a suspendre
11: sí,
12: aquest estiu.
11: Sí, sí. Bueno, a nivell de l'Estat, l'altre dia vaig veure una informació interna de l'associació de promotors i ja estaven, entre festivals coneguts, estaven per sobre dels 70 festivals a tot l'Estat que s'havien ja suspendit. Molt, molt fort. És una dada que tampoc és bona pel sector, clar. No? Però sí que és veritat que dona una mica, pues, això, aquesta bombolla, pues, comença una mica a desinflar-se i diuen que aquest any encara hi haurà gent que desapareixerà. Sí que una pena, però està, bueno, la bombolla aquesta a partir de la... que van sortir tot com bojos, no? Com acaba la pandèmia, van sortir tot com bojos, no? En aquest sector, i jo crec que ara s'està quadrant una mica i cada un posant el seu puesto.
12: Perquè el públic, juntament amb això, cada cop és més exigent. Ja no només et jutja el concert, sinó també la restauració, els serveis, la comoditat, no? Tot això ho noteu. Entenc que cada vegada és més difícil també tenir-ho tot en compte.
11: Sí, no, intentem cuidar els detalls, però sí, com ho dius tu, des de los PMRs, no? Des de la mobilitat reduïda, lavabos, accessibilitat, neteja, vull dir que hi ha molts detalls a l'hora que la gent valora molt a l'hora d'anar als puestos, no? El no fumar... hi ha molts detalls que quan fem estudis a final de cada festiu, de cada any, fem una mica un repàs al públic i realment te sorprèn com la gent valora coses no solament la música o l'artista, sinó tot el que envolta, no? Clar. I amb això nosaltres estem cada any treballant molt i anem aconseguint poc a poc que això la gent ho valori.
12: I també es parla sovint de desestacionalitzar el turisme, de no portar-lo només al sol i la platja. Sí. Entenc que un festival així també té la funció aquesta d'activitat cultural a Sitges, que també és un destí no típic de sol, de platja.
11: Sí, costa sortir de l'estiu. La veritat que és l'època, perquè després a l'hivern doncs és difícil fer concerts quan normalment fa el fred i plou, no? Però nosaltres tenim aquesta data. A més, Sitges és un espai turístic molt important que comença l'última setmana de juliol fins al 15-20 d'agost. I aquestes són les nostres dates. Ens agradaria fer altres coses. Ja les fem en altres puestos i nosaltres, en el cas de la nostra empresa, treballem a l'Hivern Bo, treballem molt, per exemple, a Tarragona, treballem a la Tarraco Arena, per exemple, en un espai cobert i fem molts concerts a l'època d'hivern. I després, altres puestos d'Espanya, també estem fent cicles també de concerts a auditoris grans, no? Però... és el que hi ha a l'estiu. La veritat que tenim aquest clima i tenim que aprofitar, però és veritat que ens agradaria, i ja ho diuen, els ajuntaments els encantaria tindre festivals a Sitges o a poblacions turístiques, fer un festival en novembre, no? Però per el tema del temps és inviable.
12: Ara dèiem que el públic cada cop és més exigent, però suposo que també ho són els artistes, no? Parlàvem dels caixers, però suposo que també us demanen potser més comoditats, més tecnologia... Què és el que demanen?
11: Ho dius molt bé. No, no solament és el caché, eh? És una mica les condicions al voltant. Eh? Te trobes molta exigència que al final realment són molts diners al voltant. El famós rider que diem als professionals, pues te pots trobar des de cotxes d'alta gamma per anar a buscar-los, hotels de 5 estrelles, esmorzars per tot el de criu, hotels amb unes estrelles molt a prop, vull dir que això va sumant esmorzars, dinars i sopars, i són crius normalment, en el cas nostre són crius molt importants, el grup que l'artista que menys porta, millor estem parlant de 25, entre 25 i 30 persones són les que porta un artista normalment, no? Així que no solament és el caché, que és molt important, sinó el més. I després, a nivell tècnic, com ho dius tu, el 99% dels artistes demanen pantalles amb una resolució molt important, amb un backlines, amb una escena de necessitats tècniques molt potents que fa que encara que tu tingues una base tècnica molt potent, que pot tothom treballar amb ella, però sempre hi ha molts detalls que els artistes demanen a part, no? I llavors sí que és veritat que el plus de los concerts sol ser unes quantitats també molt importants, i és una mica la baralla que després tenen els nostres companys, els meus companys de producció, amb la producció de gira, són les grans lluites que tenim després perquè puguin una mica acomodar-se als equips que tenim nosaltres. Però sí, s'ha encertat que realment no solament el caché és important, sinó tot el que envolta el portar un artista, no?
12: Clar, i això fa també, entenc, que pugin el preu de les entrades, perquè cada vegada són més cares les entrades de música en directe. Estem veient concerts, autèntiques barbaritats, ara amb Bad Bunny ho hem vist claríssim, amb Rosalia, a la Shakira també, que fa 15 concerts a Madrid, entrades de 200, 250 euros, 300 cap amunt. Clar, no sé si la música en directe està patint el risc una mica de convertir-se en un luxe.
11: El luxe,
12: sí. Com es fa per intentar tenir un preu que tothom pugui accedir, més o menys?
11: En el cas del nostre festival, intentem posar preus raonables, si veus una mica els preus, tenim preus de, home, 70, 60, 50, vull dir, tenim preus raonables, i aquests preus, amb això que t'he dit de les condicions dures que ens posen l'artista i els costos que tenim la sort de tindre uns sponsors, uns patrocinadors que ens ajuden, i això ens fa una mica que puguem posar preus més o menys raonables. En el cas nostre creiem que tenim uns preus molt raonables i molt de mercat, preus de 30, 35, 40, crec que el màxim que tenim són 70, me sembla, aquest any, vull dir que són preus per tot el cost que representa muntar un jardí, una producció molt, molt potent. Pensar que el nostre festival estem gairebé en 2 milions d'euros de pressupost, però aquests preus no serien viables, que creiem que són preus bastant, sí que si no tinguéssim una aportació dels patrocinis que, bueno, que sempre són molt importants, i sense això sí que seria inviable el festival totalment.
12: I tot i això estem veient entrades esgotades en els últims tres concerts que heu fet avui i per demà. Clar, demà tenim Erwin and Fire Experience, que això entenc que, clar, aquesta proposta internacional ha estat, doncs, una autèntica bogeria, no?
11: Sí, ahir va fer la comunicació en xarxes que va ser sold out, vull dir que, com diem nosaltres, un sold autèntic, vull dir, ara mateix no queda ni una butaca.
12: Ostres!
11: Sí, sí, a més és l'única data a Espanya aquest any, hem tingut la sort de que coincidien que venien per França i hem pogut contractar-los, i és l'única data aquest any que fan a Espanya el Erwin and Fire, i molt content, la veritat que ha respost la gent i superagraït. L'any passat van tindre els Cool and the Gang, que també va funcionar molt bé, i la veritat que la gent està funcionant molt bé, tant el públic local com aquí també, jo crec que també hi ha una afegida, que és el públic internacional que està de vacances a Sitges, que ha vist l'oferta, i entre això i després el Good Shot de Queen i el This is Michael, que també lo han contractat arrel del famós biopic, no?
12: Que s'ha
11: posat de moda
12: altra
11: vegada.
12: Jackson,
11: no? Ja tinc molts coneguts que els seus fills petits de 9, 10, 12 anys no coneixien molt del Michael Jackson, sinó cançons molt sueltes, i realment han descobert un artista, i també tenim el Michael, segurament també serà soldat, perquè va molt bé de vendes.
12: Clar, parlaves del públic internacional, també teniu públic internacional, eh?
11: Sí,
12: també.
11: Sí, tenim, bueno, Chichesco és una població a nivell ja de gent que viu allà durant l'any, de 30.000 habitants que té Sitges, gairebé 10.000 són expats.
12: Ostres!
11: És una població molt important, internacional, i bueno, després als hotels a l'estiu, nosaltres que coneixem molta gent i anem palpant una mica l'ambient, ens han dit que, bueno, que aquest any els hotels estan en una ocupació molt potent, i hi ha molta ocupació estrangera. Aquest any m'he trobat molt americà, per exemple, molt americà, Sitges. Llavors, bueno, nosaltres és un públic que representa gairebé entre un 10 i un 15% de les vendes dels tíquets, el públic internacional que va a Sitges. Però estem molt contents, i després a l'expat. Per això nosaltres intentem sempre tindre 3, 4, mínim, inclús 5 artistes internacionals per a aquesta mena de públic, que sabem que és un públic molt interessant, i a més que tenen econòmicament, són molt solvents, i que si les enganxes amb la proposta responen molt bé.
12: i justament aquesta barreja, no, de públic internacional en públic local també es veu en els artistes, no? Artistes doncs, internacionals o de tribut a grups internacionals com Michael Jackson, Queen, Earth, Wind and Fire, no? I justament aquest concert dels Amics de les Arts i Ginestar o Sopa de Cabra, Joan Dausà... clar, com caça tot això?
11: Mira, pues lo que et deia de la famosa llista, además aquest any és el cartell més del país, més català que ens ha sortit de les 13 artistes que tenim, 7 són catalans, així que molt contents. Vull dir, no és premeditat, eh? Ha sortit, ha anat coincidint que tots tenen discos nous, Sopa con els 40 anys, el Joan amb el disco nou, el Sergio amb també en el disco, vull dir que també ha presentat disco, va treure el mes de maig la Silva Pérez Cruz, vull dir, ha coincidit els sastres per dir alguna cosa, i tenim 7 artistes catalans i la veritat que molt contents perquè la resposta del públic està sent impressionant, però no estava premeditant, anant sortint, quadrant el puzzle fa molt que t'explicava abans, i la veritat que molt contents, i la gent també, el públic molt, molt content de
12: l'acceptació. Estem en un bon moment, no?, també de la música catalana.
11: Jo crec que sí, encara que ja, com ho sabem, pues, bueno, hi ha preocupació per al tema de que diuen que cada vegada es parla més, menys el català i el castellà millor està en alguns llocs està una mica com per sobre, però jo crec que la salut de la música en català és espectacular, vull dir que inclús ens trobem gent de Madrid que les agrada los Figaflowers i les agrada los Tiets i l'agrada, la veritat que ens sorprèn, jo que viatjo una mica per Espanya, ens sorprèn de la gent que coneix grups catalans que no pensaves que... i la gent jove escolta, no? Així que jo crec que està en un bon moment i que hi ha que continuar.
12: Parlaves també de que teniu un públic jove, no? Però també aquests tributs internacionals i després artistes com ara parlàvem de Sergio Dalma, Rosario o Rosana, no? Que enganxen una mica aquestes dues generacions, poder.
11: Sí, bueno, el cas de Rosana inclús, bueno, va sortir l'opció perquè ha estat 7 anys sense cantar, més coincideix amb els 30 anys del disco famós que va vendre milions de discos, el Lunas Rotas. Vull dir, són coincidències i moments que hi veus oportunitats que es posen a tiro i Rosario, que és un clàssic, vull dir, la Rosana entre els 20 artistes que la gent ens demana cada any, sempre està Rosario entre els 20 artistes més sol·licitats. És un artista, i ja és la tercera vegada que ve al festival, i és una persona molt estimada. A més, li encanta Sitges, li encanta la platja, i sempre ja tenim artistes molt fidels, Fangoria, Sergio Dalma, tenim una sèrie d'artistes, inclús artistes que no actuen aquest any perquè no han pogut, com Vanessa Martín, l'altre dia estava en un hotel de Sitges allà a prop nostre també, que ens va saludar, vull dir que hem fet ahir com una comunitat de gent addicta a Sitges i que va molt per allà.
12: Hi ha algun artista que aneu darrere i que us agradaria tenir, que fa alguns anys que intenteu i dieu, ostres, aquest, mira que ens agradaria tenir-lo, però és molt complicat, no fa dates, no fa festivals...
11: Hi ha molts. Bueno, un d'ells s'agradaria a nivell nacional, un Manolo García, un Fito i Fitipaldis, però són artistes que no solen treballar en el mes de juliol, agost, no treballen en estiu. Són artistes molt complicats. Rafael, per exemple, el mes d'agost no treballa. Hi ha artistes que... I després internacional hi ha molts. Molts artistes que hem estat ahir, que, bueno, que sempre hi ha la competència que tenim a altres festivals, no? I llavors tenim una competència i hem tingut Ricard, hem tingut la Joan Baez, hem tingut Zaz, que Zaz, per exemple, a nivell de francès, com deia, el públic internacional, el públic francès és el públic més majoritari a Sitges, dels 10.000 habitants, el majoritari és públic francès que viu allà. Hem tingut molt... Tom Jones, hem tingut artistes internacionals molt, molt interessants cada any. Però no sempre es pot. Estem ahí, també no estem ahí en la lluita d'aconseguir els artistes i aquest any, mira, els que tenim, la veritat que estan funcionant molt bé, sempre intentem aquest any a millor pues, ha guanyat, entre comillas, l'artista nacional, però molt contents. Vull dir que el que al final a nosaltres interessa més és que el públic nostre respongui i la veritat que aquest any ha respost espectacularment.
12: I algun que hagueu tingut abans del boom que potser ha fet, no? Parlaven l'altre dia amb el director del Share Festival i ens deia que ells van tenir doncs, al principi, no? A Bad Bunny en alguna d'això que va cantar Rosalia, també, abans de que fessin el boom. Clar, no sé si heu tingut algun artista que ara potser seria impensable que diguessis ui, no podríem pagar el caché ara d'aquest artista.
11: Tenim, per exemple, el 2019 van tindre un cartell, que jo crec que és el millor que van tindre, que va tenir Aitana.
12: Ostres.
11: Van tindre Morat, Van tindre Luis Fonsi, van tindre Melendi, jo crec que aquest mateix any van tindre 4 o 5, ara mateix. El Melendi van fer 3 anys el van tindre, però realment ara està disparat Melendi. L'Aitana, inviable, Morat només fa estadis, vull dir que ara mateix aquest cartell del 2009, que algun dia li donem un vistazo, diem, hosti, aquest cartell va ser impressionant i ara pues, d'aquest cartell segurament aquests 4 o 5 noms que t'he dit són ara mateix, per la nostra capacitat de públic que tenim dels 2.500 seients, no podria posar entrades a... Clar. Tindria que posar entrades a 400, 500 euros per a... És inviable i bueno, estem contents perquè la van tindre en el moment just, no?
12: I quan comenceu a preparar un festival d'aquestes característiques, perquè ens fem una idea, perquè suposo que ja esteu pensant o pactant noms per l'any que ve.
11: Sí, no, el que t'he dit, bueno, sempre està parlant-se nom, ja tenim 3 o 4 coses tirades ahir que estem parlant, però realment quan et poses al setembre, que ja la gent com fa com un clic de totes les oficines que tornem de l'estiu, i ja comencem les oficines a tindre clar quan els artistes giraran o giraran, si tenen projectes pel 2027, però sí, el 1 de setembre, per dir alguna cosa, és el banderazo de sortida del nou projecte. I després a nivell de patrocinadors i de reunions una mica per a veure si podem aconseguir aquests extras de fondos que és molt important per a la solidesa del projecte, que sense aquesta gent dels patrocinadors que seria realment inviable fer un festival com el nostre.
12: El festival Terramar, als Jardins de Terramar de Sitges, que va començar aquest cap de setmana i que s'allargarà fins al 12 d'agost, encara queden entrades per a alguns concerts, poques, però encara en queden. Juan Ramon Rodríguez, moltes gràcies. Director del Festival Terramar de Sitges, gràcies per acompanyar-nos, per aquesta xerrada del festival i també sobre la salut dels festivals en general, que crec que és molt interessant.
11: Molt interessant. Moltes gràcies, Maria. I nada, convidem a la gent que encara no tingui els plans d'aquests dies que vingui a Sitges, que doni una volta pel Sitges i gaudeixi del nostre espectacle.
12: I tant, perquè ja és molt bon pla, eh? I ara, tu, si ens estàs escoltant, també podràs aconseguir entrades, perquè estarem sortejant un parell d'entrades per anar als Jardins de Terramar de Sitges un dia d'aquests. Ara t'ho expliquem. Ens quedem escoltant un dels grups que ho està patant al territori català i que estarà també en aquest festival, que és Ginestar.

0: Falten 40 segons per dos quarts d'11 del matí. Ja tenim aquí amb nosaltres la Patilla. Pat, bon dia.
1: Hola, Maria, bon dia. Què tal, com estàs?
0: Molt bé. Amb moltes ganes de parlar d'aquest tema, perquè és molt, molt interessant. Avui hem de parlar d'una cosa que és una realitat que ens trobem cada dia, que és una realitat molt i molt dura, però que n'hem de parlar, perquè avui ens preguntem una cosa que sembla senzilla i que no ho és gens. Qui decideix què compta com a violència masclista? I com sempre, la Pat doncs ve a donar-li aquesta volta a moltes de les coses que potser ens creiem que teníem clares i no ho tenim tant, no?
1: Doncs sí, així és. Mira, jo la veritat és que veient les notícies dels últims dies, que han estat especialment doloroses perquè les xifres de feminicidis d'aquest mes de juliol han estat realment molt elevades, com acostuma a ser en aquesta època de l'any, tot s'ha de dir, però bueno, amb aquestes notícies tan doloroses vaig creure oportú doncs, que ens detinguéssim una mica a pensar i aclarir certs conceptes que jo crec que en general la gent no té clars. Això per una banda, i en els pitjors dels casos fins i tot hi ha una sèrie de mentides o falses creences que circulen i que fan molt de mal, no?, en aquest sentit.
0: Perquè justament ara ho comentaves, aquestes setmanes hem conegut casos que han posat el focus sobre el sistema biogen. Dones que ja havien denunciat que estaven dins aquest sistema justament de protecció i que tot i així han estat assassinades.
1: Sí, efectivament. Mira, el cas d'Antequera jo crec que és un molt bon exemple, especialment dolorós, perquè estem parlant del cas d'una dona, Antequera, que havia denunciat el seu exmarit i, de fet, aquest home ja estava fitxat al sistema biogen des del 2023. El cas estava classificat com a risc baix, després explicaré això dels diferents nivells de risc, i pocs dies abans del crim, és a dir, pocs dies abans que aquest home assassinés la seva exdona, el jutjat va aixecar l'ordre de protecció després de que ella i la seva exparella demanessin retirar de mutu acord les mesures de protecció. És a dir, es va desmuntar tot el dispositiu de protecció a aquesta víctima sense abans fer una altra valoració del risc. I això després, òbviament, amb l'assassinat d'aquesta dona, s'ha vist que va ser un greu error. Per què? Perquè el fet de que una víctima demani que es retiri la protecció no vol dir que no estigui en perill, no vol dir que aquest perill hagi desaparegut, sinó que en molts casos, com probablement sigui aquest, la dona va sol·licitar que es retirés això per pressió del propi, en aquest cas, assassí ja confirmat.
0: I de tot això en parlarem avui. Anem a les xifres, perquè aquest juliol, ho dèiem ara, han estat molt i molt dures. De fet, el govern de Pedro Sánchez, l'executiu, es reunia la setmana passada per abordar aquestes xifres tan, tan complicades d'aquest mes de juliol.
1: Sí, mira, de fet, a dia d'avui, segons les dades oficials de la delegació del govern, 33 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella en el que portem de 2026. Vull dir, encara ens queda pràcticament mig any, I el juliol, com us deia abans, ha estat el mes més dur, amb 8 dones assassinades. Però, i aquí és on hi ha el nucli de la secció d'avui. Aquesta xifra de 33 dones en el que portem d'any i 8 dones assassinades al juliol és la xifra que estem sentint als informatius, però no és la foto total ni completa de la gravetat d'aquesta situació, ni molt menys.
0: L'altre dia parlàvem amb la Sandra Burgos, tu, Pat, vas sentir també aquella entrevista amb l'advocada Sandra Burgos, especialitzada en violència masclista i família, i ens deia que són unes xifres que si les traslladem a qualsevol altre col·lectiu, ens posaríem les mans al cap. És a dir, han matat a 33 futbolistes, han matat a 33 advocats, a 33 qualsevol cosa, periodistes, tècnics de so, qualsevol cosa, però en canvi són dones i
1: Ens hem acostumat a escoltar aquesta xifra i oblidem que darrere d'aquesta xifra hi ha persones. Hi ha persones amb un projecte vital, amb una història familiar, amb un entorn, amb una feina, amb uns projectes. És molt fort. Mira, hi ha una altra imatge que jo crec que és molt potent. Pensa que en els últims 2 anys, més o menys, la xifra total, i ara no em vull avançar perquè vull explicar el perquè d'aquest ball de xifres, però tu pensa que la xifra total de dones assassinades víctimes del masclisme, diguéssim, en el seu grau més extrem, ha estat al voltant de les 100 víctimes anuals. Això és un autobús.
0: Exacte.
1: M'entens? Vull dir, si ens enterem, a les notícies diuen un autobús s'ha estavellat amb 100 persones dins. Bueno, dic un autobús i probablement siguin dos, perquè clar, ara mateix, o sigui, jo crec que no hi caben 100 persones en un autobús, no?
0: No, de 60, més o menys.
1: Una 60. Doncs pràcticament dos autobusos plens. Oi que ens portarien les mans al cap?
0: Totalment.
1: Doncs aquest és el, aquesta és la xifra i el volum de dones assassinades per homes del seu entorn durant un any a tot l'estat.
0: I com que no ens volem quedar només amb aquestes xifres i volem explicar-ho tot, li donem una volta, com fem sempre aquí amb la Pat, a tot això, i parlem, comencem parlant d'aquesta llei del 2004, que és pionera, explicarem per què, és aquesta llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, perquè el 2004 es deia així, violència de gènere, i per què es diu que va ser pionera aquesta llei?
1: Mira, es va dir que va ser pionera perquè a Espanya, amb aquesta llei, es va fer una cosa que llavors era molt nova, que era anomenar aquesta violència pel seu nom. És a dir, una violència específica i estructural contra les dones, en lloc de deixar-la, diguéssim, dins del sac més genèric de violència domèstica. I aquesta llei, el que va fer, i per això es diu llei integral, va ser crear jutjats especialitzats en violència contra la dona i un enfocament integral que inclou mesures en educació, en mitjans, en àmbit penal i també a l'àmbit social.
0: I això perquè, justament, per què és tan important aquesta decisió?
1: Aquí arribarem a poc a poc al tema del ball de xifres. Això és molt important perquè aquesta mateixa decisió que es va prendre de definir molt bé l'àmbit en el que es produïa aquesta violència, és a dir, l'àmbit de la parella, per tant, l'assassí en aquest cas és parella o exparella de la víctima, això explica...

0: De la problemàtica. Doncs, primer hem de començar per definir-ho tot plegat.
1: Exacte.
0: Eh?
1: O sigui, que comencem pel més bàsic, perquè per realment donar-li la volta hem de començar des de ben al principi. Comencem pel més bàsic, que és explicar que per comptar una cosa, per comptabilitzar,
0: exacte,
1: comptabilitzar una cosa, primer l'hem de definir. I què és un feminicidi? No? Definim el concepte. Doncs, si anem a la RAE, trobarem la definició molt clarament, que diu és l'assassinat d'una dona a mans d'un home per masclisme o misogínia. Mm-hmm. Sí? Doncs bé, a dia d'avui, com us deia, tenim 33 víctimes oficials.
0: Per això moltes vegades sentim també als mitjans si es confirma com a cas de violència masclista serien 33, serien
1: correcte,
0: 32. És a dir, que a priori donem una notícia d'una dona que ha estat assassinada per la seva parella o exparella,
1: sí,
0: però això s'ha d'estudiar,
1: correcte,
0: i s'ha de veure si és un cas de violència masclista,
1: exacte,
0: és a dir, d'una dona a mans d'un home per masclisme,
1: sí,
0: o misogínia, i després es comptabilitza,
1: correcte,
0: a dins d'aquestes.
1: Sí,
0: no?
1: Correcte.
0: Són aquests 33.
1: Són aquests 33, però aquí hi ha una altra qüestió, i per això jo abans deia que la foto no és completa amb aquests 33. En realitat són bastantes més, i ara arribarem a la xifra. Et poso dos exemples molt senzills. Aquests 33 només comptabilitza les dones assassinades per la seva parella o exparella. No dones assassinades per homes del seu entorn que tenien una altra mena de relació amb ella. Mm-hmm. Sí? Dos casos molt recents. Amijas, aquest mateix mes de juliol. Els dos exemples que et porto són del juliol. Un home va assassinar la seva parella, la Maria, de 61 anys, i també va assassinar la filla, la Patrícia, de 31 anys. Però només compta com a xifra oficial la Maria. És a dir, la mare, no la filla.
0: Perquè era, sí, la parella.
1: Perquè era la parella. Però es va carregar la filla, també. Però no, uh-huh, compta com a... No està dins d'aquests 33,
0: clar,
1: no? De la mateixa manera, a Alacant, també aquest mes de juliol, un home va assassinar la seva dona, la Maria Lourdes, una dona de 51 anys, la meva edat, vull dir.
0: Clar, clar, sí, sí, sí.
1: I una de les seves filles, la Lucía, de 20 anys. I a sobre va deixar ferida de gravetat l'altra filla, de 26. Però, novament, aquí hi ha tres víctimes, dues d'elles mortals, però només comptabilitza com a xifra oficial de feminicidi la mare, no? O sigui, fixa't, us volia posar aquests dos exemples perquè veieu com es realitza aquest còmput, no? En contrast amb això, tenim organitzacions feministes, com poden ser Feminició.net, per exemple, o Feministes de Catalunya, que porten un recompte diari de les víctimes de violència masclista, les víctimes mortals de violència masclista, i compten no només les dones assassinades per la seva parella o exparella, sinó que també comptabilitzen les dones assassinades per altres homes del seu entorn, sempre amb aquesta motivació de masclisme o misogínia. I la xifra que ens donen és de 56 dones.
0: Clar, 33 que serien les dones assassinades per les seves parelles o exparelles, sí, i 56 dones assassinades per homes, també per masclisme o misogínia, però per gent del seu voltant.
1: Clar, pot ser el pare, pot ser el fill, pot ser un veí, pot ser un company de feina.
0: Pot ser l'exparella de la mare, l'exparella de la mare, i així no comptarien aquestes dones.
1: Exacte. No, o sigui, no entra dins de la xifra que s'acostuma a comunicar.
0: Uh-huh.
1: Ara bé, i aquí hi ha una qüestió molt important que hem d'entendre. Aquí hi ha dos recomptes o dues sèries. Pensa que els feminicidis íntims, que són feminicidis íntims, recordem que és el nom que es fa servir per referir-nos a aquestes dones assassinades per la parella o exparella. Doncs bé, aquests feminicidis íntims es comptabilitzen des de l'any 2003,
0: mm,
1: sí? O sigui, ja fa 23 anys, pràcticament. Però els de fora de la parella, només des de l'any 2022. O sigui, no fa ni 4 anys,
0: clar,
1: que es porta aquest recompte. I a més es publiquen a ritmes diferents. Com bé deies, Maria, fa un moment, els casos íntims es van comunicant i es van registrant a mesura que es van confirmant,
0: uh-huh,
1: un a un. Sí? Per tant, sempre tenim dades més o menys actualitzades. No 100%, però més o menys actualitzades. Però les altres, les que no són feminicidis íntims, és a dir, les dones assassinades per homes que no eren ni parella ni exparella, aquestes només es publiquen un cop tancat l'any. De fet, pensa que el març d'aquest any, del 2026, va ser quan vam tenir les xifres oficials dels feminicidis no íntims del 2025. O sigui, no es fa el recompte final fins a final d'any i es publica uns mesos més tard, no?
0: I és justament per això que la xifra

0: que surt cada setmana quan tenim un nou cas de violència masclista als mitjans, doncs es queda curta, perquè aquestes dades no es publiquen fins al cap de
1: només es publica la xifra que està al dia, que es va comptabilitzant al dia, que és precisament la dels feminicidis íntims. I com et deia, el fet de que es comencés a realitzar aquest recompte dels feminicidis no íntims des del 2022, això és una resposta dels ministeris competents, no?, de l'Estat, del govern, a la demanda d'associacions feministes que ja feia molts anys que reclamaven que es comptabilitzessin també les dones assassinades fora de l'àmbit de la parella. Perquè si no, seria com dir que perquè se't consideri una víctima de violència masclista, o jo quasi faria servir el terme de terrorisme masclista, perquè estem parlant d'unes xifres absolutament equiparables a les xifres que tenim de víctimes de terrorisme en aquest país. Les associacions feministes van fer aquest reclam. I per això el govern va començar a comptabilitzar també els feminicidis que es produeixen fora de la parella. El que passa és que, bueno, com ja hem vist, segueix sent una assignatura pendent del Ministeri d'Igualtat, perquè no se'ls dona el mateix tracte. O sigui, sembla que hi hagin com víctimes de primera i víctimes de segona, no? Quasi com si, com si pel fet de... perquè se't pugui considerar com a víctima de primera hagis de ser la dona o exdona d'algú. Fixa't, no?
0: Totalment.
1: És molt fort vist així.
0: I justament ho deies ara, va haver-hi un compromís polític d'equiparar tot això, però, clar, bé, més o menys, perquè es dona en diferit, es dona molt més tard, es comptabilitza d'una altra manera, no?
1: Clar, no se li dona el mateix tractament, no se li dona la mateixa importància, i al final això acaba generant una mica aquesta situació d'estar parlant com de víctimes de primera i víctimes de segona, no? Uh-huh.
0: Parlem també del tema del biogen, que n'hem parlat a l'inici, no? D'aquest assassinat que va haver-hi d'una dona, doncs, que va denunciar que estava dins d'aquest registre, que va demanar que es traiés d'aquest registre, tot i que moltes vegades es fa amb la pressió de l'agressor, no? I passem una mica del recompte a la protecció real, perquè explica'ns una mica què és exactament aquest sistema biogen. Qui està allà?
1: Mira, d'una manera molt senzilla, el sistema biogen és un sistema policial que el que fa és fer un seguiment de les dones que denuncien violència masclista. Quan una dona denuncia, la policia li fa una valoració del risc, i segons el resultat, doncs se li concedeixen unes mesures de protecció o unes altres. I per tant, és aquest sistema el que decideix, d'alguna manera, qui està en perill, quina dona està en perill i quanta protecció, quin tipus de protecció pot rebre.
0: Clar, estem parlant, evidentment, de les dones que denuncien, que en aquest sentit de violència masclista és la infradenúncia, és exagerada, sempre ho hem vist, és molt complicat denunciar per les revictimitzacions, ho diuen advocats, correcte, ens ho diuen experts, però clar, la gent que denuncia, les dones que denuncien, com funciona, pas a pas? Perquè tu interposes la denúncia i després venen una resta de passos,
1: exacte,
0: per la protecció.
1: Ho simplificaré molt perquè hi ha molta cosa a parlar avui, però bàsicament la cosa funciona així. La dona, la víctima de violència masclista, interposa una denúncia, ja sigui a la policia o al jutjat. La policia li passa un qüestionari per valorar el risc, que és el que us deia abans, no? Com el cas d'Antequera, que estava valorat com a risc baix. Mm-hmm. Doncs li fan aquest qüestionari...
0: Sort que estava valorat com a risc baix.
1: Sí, exacte, doncs menys mal, no?
0: Bueno, exacte.
1: Li passen aquest qüestionari per valorar el risc i aquí poden sortir quatre nivells diferents. Baix, risc, risc mitjà, risc alt o risc extrem, sí? El jutjat, sobre la base del resultat del nivell de risc, decideix si li concedeix o no a la denunciant una ordre de protecció, sí? Basant-se en aquest qüestionari. Això és important, eh? I segons aquest nivell de risc, llavors s'apliquen unes mesures o unes altres. Pot ser des d'una trucada diària o periòdica per dir, Maria, com estàs? No? Fins a portar una pulsera, per exemple, no? I després això es va revaluant cada X temps, òbviament. Què passa? Que, clar, això és una cadena de passos, no? A la que falla alguna cosa, especialment al principi, tota la resta es desmunta. I aquí és on venen els problemes que ara veurem.
0: Clar, justament això, eh? Si passa el que va passar en aquest cas que parlàvem d'Antequera, no? Si el qüestionari, doncs, infravalora el risc, a partir d'aquí, doncs, hi ha menys protecció i tota la resta es va quedant curt. I el que sorprèn és que, atenció, que, clar, jo m'he quedat aquí esparverada, sí, aquesta valoració de risc no la fa un jutge.
1: No. No, no. La fa un qüestionari administrat per la policia.
0: No.
1: I clar, això té conseqüències, no? I es veu a les ordres de protecció. I aquí vinc amb dades. Segons l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consejo General del Poder Judicial, el 2025, l'any passat, a l'Estat es va denegar al voltant del 31% de les peticions de protecció que es van demanar. 31%. Però és que a Catalunya se'n van denegar prop del 50%.
0: O sigui, gairebé la meitat d'aquestes ordres de protecció, d'aquests
1: sol·licitades a Catalunya,
0: es
1: sí.
0: van denegar. Atenció, sí, i per sí. què a Catalunya se'n van denegar tantes?
1: Doncs mira, precisament per això que dèiem fa un moment que explicàvem d'aquest qüestionari de valoració del risc d'aquesta víctima. Uh-huh. I aquí torno a venir amb dades, també, perquè crec que és important, no?, que ens recolzem sempre a tot el que diem amb dades confirmades. Mira, segons un estudi encarregat pel Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat i dut a terme per un equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2019, quan els Mossos aprecien risc, encara que sigui baix, el jutge concedeix l'ordre de protecció en un 85% dels casos. Però quan els Mossos no aprecien risc, el jutjat concedeix l'ordre de protecció només en un 45% dels casos. O sigui, pràcticament la meitat, eh? Uh-huh. Però clar, aquí hi ha el problema, i és que el fet de que aquest qüestionari que passa a la policia a Catalunya als Mossos no apreciï risc, això no vol dir que no hi hagi risc.
0: Clar.
1: Aquest qüestionari, o la o com aplica el qüestionari al professional, pot fallar, no? De fet, segons aquest estudi que us deia de l'Autònoma, en molts d'aquests casos en què no, la policia no apreciava risc amb aquest qüestionari, sí que es va detectar que hi havia situacions molt greus de violència física i psíquica, fins i tot contra menors, i que els agressors ja tenien antecedents penals per altres delictes de violència de gènere. O sigui que el fet de que la víctima obtingui o no obtingui aquesta ordre de protecció depèn molt d'aquesta primera valoració policial, uh-huh. que no sempre és correcta. Uh-huh. Us porto un article també que vau publicar aquest passat diumenge, 2 d'agost, La Vanguardia, que és una entrevista a Pasqual Alfaro, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona, i atenció al que diu, perquè justament confirma el que us acabo de comentar d'aquest estudi de l'Autònoma. El jutge diu, en comissaría se hace una primera valoración de riesgo que no suelo mirar porque la mayoría de las veces o no aprecian riesgo o lo puntúan como bajo. Si me guiara por este parámetro, no daría ninguna orden.
0: Wow.
1: És fort, eh? Pues cada mes, o sigui, això confirma precisament el que us he comentat. Pues cada mes, a la mateixa entrevista, aquest jutge també diu una altra cosa que es muy importante. Diu, resuelvo situaciones delicadas, echas a gente de sus casas, rompes familias y limitas derechos. En caso de duda, no adopto la orden, es decir, la orden de protección, porque es una medida limitativa de derechos. Fixa't el que está dient aquí el magistrat. El que ens està dient és que el sistema prioritza els drets del denunciat per damunt de protegir la dona. I no, i aquí vull ser molt clara, eh? Jo no estic fent una crítica a aquest jutge, perquè jo no estic dient en cap moment que aquest jutge estigui dient això per maldat, sinó simplement perquè ell s'ha d'acollir a un sistema...
0: Que les eines judicials...
1: Exacte. El sistema que tenim aquí és un sistema garantista. Mm-hmm. Què significa això? Que és garantista de la presumpció d'innocència de l'acusat, del denunciat. És a dir... no és el denunciat qui ha de demostrar la seva innocència, sinó qui acusa, qui ha de demostrar la culpabilitat del denunciat. Llavors, precisament per aquest fet, pel fet de que vivim en un sistema jurídic garantista, doncs va per davant la protecció dels drets de l'acusat, que no pas la protecció de la suposada, entre cometes, víctima.
0: Sempre, no? Aquesta frase en llatí, in dubio pro reo, no?
1: Sí,
0: en dubte,
1: correcte.
0: A favor del reu, no?
1: Correcte.
0: A favor de l'acusat, no? O sigui,
1: sí.
0: que mentre la llei, entre la llei sobre el paper i la protecció real, hi ha aquesta distància sí. que ara explicàvem, eh?
1: Sí, sí. I a més, totalment, però és que a més hi ha una altra dada que jo crec que és la més dura de totes les que us puc donar avui. I és el fet de que de les 33 dones assassinades que portem aquest any a Espanya, aproximadament una de cada tres havia denunciat.
0: El que dèiem abans.
1: El que dèiem abans, no? Aquí el problema és que, malauradament, moltes vegades es dona el titular de que només, i ho poso molt entre cometes, només una de cada tres havia denunciat, quasi com, d'alguna manera, insinuant que els altres dos terços, no? Si només un terç havia denunciat, els altres dos terços, bueno, potser les van matar perquè no havien denunciat, no? Potser si haguessin denunciat, no, el resultat no hagués estat de mort, no? D'assassinat. Però és que, en realitat, on hauríem de posar el focus no és en què dos terços no havien denunciat, que tu ja has explicat el que diuen les veus expertes, de per què tantes dones no poden denunciar o no volen denunciar, sinó que aquí on hauríem de posar el focus és en el fet de que 10 dones, aproximadament d'aquestes 33, malgrat havien denunciat, van ser assassinades. És a dir, malgrat havien denunciat, el sistema no les va protegir com se suposa que les hagués hagut de protegir.
0: Però com sempre el focus, no, està en la dona, en el que deies ara, no? En la víctima, i el focus no hauria d'estar aquí, en el que va fer malament o el que
1: exacte.
0: No va fer, sinó en el que el sistema no la va protegir.
1: Exacte, no, i és precisament cas. Això el que ens hauria de cridar l'atenció, no? En el fet de que, malgrat aquestes dones van denunciar, el resultat va ser el que va ser dramàtic, no?
0: I una vegada hem aclarit tot això, hem de parlar d'aquestes falses creences que has mencionat al
1: correcte,
0: principi.
1: Sí.
0: No sé de què volies parlar, aquests bulos, no? Que
1: aquests,
0: moltes vegades es diuen,
1: bulos,
0: també.
1: Sí, sí, que jo sé que no és el terme
0: xarxes,
1: correcte en català,
0: no?
1: Però bueno, jo crec que
0: sí,
1: així ens entenem.
0: Aquestes notícies falses, no?
1: Sí, aquestes notícies falses o falses
0: que
1: creences.
0: Que moltes vegades corren per les xarxes,
1: Correcte. I sobretot a xarxes, i en concret a la manosfera, hi ha una idea que corre i que se li dona molt de bombo i platillo, diguéssim, que és el fet de que aquesta idea de les denúncies falses, no? Que a més és curiós perquè sempre que sentim a parlar del terme denúncies falses, sempre parlem, de seguida ens ve el cap, violència masclista.
0: Sí,
1: no?
0: Perquè d'una altra cosa no.
1: Ah,
0: no.
1: O sigui, de les denúncies falses...
0: Ens ve el cap violència masclista o violència LGTBI, també.
1: O violència sexual.
0: Exacte.
1: O violència sexual contra les dones,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: O sigui, curiosament sempre ve per aquí. Però clar, molta gent es pensa, i aquí hi ha una confusió important que vull resoldre, molta gent es pensa que una denúncia que no acaba en condemna de l'home és una denúncia falsa, i no, perquè hi ha tres coses molt diferents, i aquí hem de ser molt clares. Per una banda tenim una denúncia arxivada, que és la que no arriba a judici, sovint per falta de proves. Això no és una denúncia falsa, és arxivada per falta de proves. Un segon concepte és l'absolució, que això és quan el judici no aconsegueix provar els fets, el que dèiem abans del principi garantista. Uh-huh. El judici no aconsegueix provar la culpabilitat del denunciat, de l'acusat. I després tenim una altra cosa, que és la denúncia falsa, que és totalment diferent. La denúncia falsa és un delicte que consisteix en acusar d'un delicte sabent que és mentida, no? Denunciar falsament...
0: Sent conscient de que això és mentida.
1: Sent conscient de que això és mentida. I només compta com a tal quan un tribunal condemna qui ha denunciat falsament.
0: Clar, i tot això són tres coses molt diferents, perquè també hem de dir que, ho dèiem abans, que es retiri la denúncia no vol dir tampoc que hi hagi proves de que aquest home sigui absolt. Això no vol dir que mentís.
1: No, perquè poden haver molts motius darrere de la retirada d'aquesta denúncia. Probablement hi hagi un tema de por, hi hagi un tema de dependència econòmica de la víctima o de dependència emocional, no? Perquè pensem que són dones que tenen la seva autoestima absolutament pel terra, que s'han perdut a si mateixes d'alguna manera dins d'aquest maltractament. També és que poden acollir-se al seu dret a no declarar.
0: Clar.
1: És a dir, elles, després d'interposar la denúncia, l'endemà han d'anar al jutjat a confirmar aquesta denúncia, però viuen amb el seu agressor. Mm-hmm. Vull dir, no és tan fàcil això, no? O senzillament, bueno, que no es va poder provar, no? Que és el que dèiem abans. O sigui que al final jo crec que la idea fonamental que amb la que ens hem de quedar tots i totes al cap és que denunciar no es prema un botó que empresona algú.
0: No.
1: En plan,
0: no.
1: Ah, és que le denunciaron i sí. Le arruinó la vida.
0: Exacte.
1: A veure, no va així, no? La cosa no és tan fàcil. És una cadena molt llarga, plena de filtres, i no podem ficar les denúncies falses dins del sac de tot allò que no arriba a una condemna.
0: I us estem donant dades aquí, a Ràdio 4, a la pública. Això és servei públic, a la primera en català, i volem tenir les dades clares, ho estem fent durant tot aquest espai, amb la PAT sempre ho fem, però atenció, perquè aquesta és la dada. Quan algú us digui les denúncies falses, doncs ara mateix us donarem la dada de les denúncies falses.
1: Exacte.
0: Quines són?
1: I són dades de la Fiscalia. Vull dir,
0: exacte.
1: No són les dades de mi vecino del quinto, són les dades de la Fiscalia, que diu que les condemnes per denúncia falsa són només el 0,0082% de les denúncies interposades entre 2009 i 2024. És a dir, és menys d'una de cada 10.000. I aquí hi ha un detall important, perquè és cert que abans hem dit que aquesta xifra només fa referència a les denúncies falses provades i condemnades. És a dir, no contempla les denúncies falses no perseguides. Mm. I això és un argument que sovint es fa servir a la manosfera per dir que hi ha moltíssimes denúncies falses. Però el cert és que no hi ha cap dada que permeti demostrar ni que recolzi aquesta afirmació de que hi ha tantíssimes denúncies falses, perquè realment denúncies falses demostrades i condemnades com a tal només són el 0,0082%.
0: Hi ha moltíssimes denúncies falses, atenció, 0,0082. Per tant,
1: exacte.
0: Jo crec que aquesta és sí, la dada. Per anar tancant ens queden molt pocs minuts.
1: Sí.
0: Si t'haguessis de quedar amb una idea, Pat, de tot el que hem explicat, digue'ns què és el que seria, per resumir, que
1: per
0: és
1: mi
0: molt
1: són
0: complicat.
1: Tres, per mi són tres coses fonamentals. Mm-hmm. La primera, que no comptem igual totes les dones assassinades i amb víctimes de primera i de segona encara a dia d'avui, que el sistema que hauria de protegir-les falla sovint, fins i tot quan han denunciat, i que a sobre encara circula la falsa creença de que aquestes dones menteixen i que interposen denúncies falses.
0: Jo crec que avui sí que hem fet aquest espai de donar-li una volta amb xifres que no surten sovint als mitjans. Ens hem preguntat per què no surten i, atenció, el més important de tot, sempre ho diem aquí quan parlem de violència masclista, si algú que ens està escoltant, tu que ens estàs escoltant, estàs patint o coneixes algú que estigui patint violència masclista, no estàs sola. Els telèfons, els recordem?
1: Sí, el 016, que és el Servei Estatal d'Informació i Assessorament, és un telèfon gratuït i que no deixa rastre a la factura. I a Catalunya tenim el 900-900-120, que és la línia d'atenció a les dones, gratuïta, confidencial, les 24 hores. I també hi ha el correu 900-900-120@gencat.cat.
0: I aquesta cançó que està sonant, que posa la pell de gallina, ho dèiem abans quan me la vas passar.
1: Aquesta cançó és espectacular. És una cançó de Vivir Quintana, la seva versió amb un cor fantàstic, unes veus meravelloses d'El Palomar, que és un himne feminista contra la violència masclista, convertit en cançó de referència a la lluita contra els feminicidis.
0: Jo crec que ho hem deixat molt clar avui. Bat, moltes gràcies.
1: A tu.
0: I si algú té dubtes, jo crec que pot recuperar aquest espai a RN Audio, perquè això és servei públic, això és la ràdio pública, és Ràdio 4 en català, butlletí informatiu,

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Comencem amb una última hora de l'actualitat esportiva. Iris Tió s'acaba de proclamar campiona d'Europa de natació artística a la modalitat tècnica individual. La catalana ha aconseguit la millor nota per davant de la bielorussa Kandoska, que s'havia imposat al solo lliure, i de l'alemanya Bleier. Es tracta de la quarta medalla que guanya Tió en aquests europeus de París i de la sisena que aconsegueix l'equip espanyol d'artística. I aquesta tarda tindran una nova oportunitat. A partir de les 4 es disputarà la final de la rutina tècnica per equips, on Espanya és un dels candidats al podi. En marxa la reunió telemàtica dels ministres d'Interior de la Unió Europea, convocada d'urgència, recordem, després de la crisi migratòria a Ceuta. El govern demana la solidaritat dels socis, mentre que els eurodiputats populars asseguren que l'executiu espanyol està posant en perill la sobirania nacional. Laura Hurtado, més detalls.
2: Espanya demana la solidaritat dels socis, especialment dels 22 països que han demanat per carta a Brussel·les que assumeixi el control de la situació. Qui també s'ha pronunciat a través d'una carta és la delegació espanyola del Partit Popular Europeu. Ha enviat un text abans de la reunió a tots els eurodiputats en el qual denuncia la inacció del govern a la ciutat autònoma i assegura que Ceuta ha viscut la pitjor crisi de sobirania nacional a la frontera sud. Els populars asseguren també que la comissió va oferir el desplegament de Frontex, l'Agència de Fronteres Exteriors de la Unió Europea, així com un reforç del suport tècnic i operatiu. Unes mesures que, diuen, Espanya va rebutjar. I la crisi també està portant les primeres conseqüències judicials. L'associació d'ultradreta Azeoir ha presentat una querella a l'Audiència Nacional contra el delegat del govern a Ceuta i contra els càrrecs del Marroc.
0: Gràcies, Laura. I parlem ara de sanitat, perquè l'atenció primària de Catalunya té 328 persones per símptomes relacionats amb la calor d'aquesta última setmana i 107 més a les urgències hospitalàries, segons les dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions. La majoria a causa d'insolacions o cops de calor, deshidratacions i altres afectacions relacionades amb les altes temperatures. És una davallada respecte a la setmana anterior, quan es van atendre 431 persones a primària i 157 a urgències. Des de l'1 de maig s'han atès gairebé 4.500 persones que han acudit als CAPs per calor i més de 1.600 a urgències. I atenció, perquè, d'altra banda, el telèfon d'emergència 112 està registrant dificultats per atendre algunes trucades. Per emergències mèdiques es recomana contactar al 061 mentre es resol aquest problema. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per fer seguiment d'aquesta incidència. La Fiscalia demana 24 anys de presó per matar el seu cap, que era responsable de recursos humans d'Autocars Plana. La defensa, en canvi, alega que la bufetada que l'acusat va donar a la víctima l'octubre del 2024 no va ser la causa de la mort. Qualifica els fets com a homicidi imprudent i no com a assassinat. Judit Huerta.
3: L'acusat és en presó preventiva. La Fiscalia i l'acusació particular sostenen que l'home és autor d'un delicte d'assassinat perquè consideren que hi va haver traïdoria. Per això sol·liciten una pena de 24 anys de presó. L'acusació demana, a més, el pagament al pare i a la mare de la víctima de 120.000 euros d'indemnització i de 100.000 a la germana. La defensa qualifica per contra els fets d'homicidi per imprudència. Demana una pena d'entre 1 i 4 anys de presó. Considera que la bufetada que va clavar la víctima no va ser la causa de la mort. Els fets van passar el 4 d'agost del 2024 a la zona d'aparcament d'autobusos de l'empresa Plana, situada al polígon Riu Clar de Tarragona. La víctima hi va anar per donar a l'acusat una comunicació de sanció empresarial. L'home li va clavar amb el puny tancat un fort cop al cap que li va ocasionar hemorràgies i la mort. Segons la Fiscalia, l'acusat coneixia el dany que podia provocar perquè és expert en arts marcials. La defensa diu, en canvi, que el cop es va donar amb la mà oberta, és a dir, que va ser una bufetada, i nega els coneixements en arts marcials que han demostrat els Mossos d'Esquadra. Considera que la causa de la mort podria ser el cop a terra que es va donar en caure sense que l'acusat hi tingués res a veure.
0: Gràcies, i acabem amb un apunt de servei públic per recordar que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges durant aquesta tarda al nord-est de Catalunya. I és que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a les comarques del Ripollès, Garrotxa i Osona. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. Per això fan una crida a la prudència als desplaçaments i a les activitats a l'aire lliure. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
1: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I també amb tu que ens estàs escoltant al matí de Ràdio 4, edició estiu, i amb el Pau Robert i la Laia Casanova a les dies de so, i a la producció la Sílvia García del Pozo i el Joel Sevilla, que avui és el seu últim dia abans de vacances. Vacances molt i molt merescudes. El Joel, que és un dels millors productors que he trobat en aquesta casa, i de les millors persones també. Jo crec que et pots trobar el dia a dia, perquè el Joel tenim el dia. Ell sempre està de bon humor, sempre té una solució, i això és el que ha de fer al final una persona i un productor, no? És un gran professional, el Joel Sevilla, que hem passat moltes hores junts al Xavi Fornia i que, a més, avui agafa vacances molt i molt merescudes. Després tornarà uns dies a principis de setembre. Vinga, mira, mira, aquí el tinc, que m'envia un petó. Jo també t'estimo, t'estimo molt, Joel. Una abraçada. Que se n'anirà de vacances ben i ben merescudes. I ara el que hem de fer és escoltar una música que tu hauràs de saber quina és. Mira, et proposem un joc. Si vols aconseguir un parell d'entrades per anar al festival Jardins Terra Mar de Sitges, que n'hem estat parlant fa una estona, justament per aquest dissabte 8 d'agost, entrada doble per anar a veure Els Amics de les Arts i Ginestar, el que has de fer és endevinar quina és aquesta cançó que li hem tret la lletra.

0: Vinga, si saps quina és aquesta cançó, 900-454-455, 900-454-455. Si coneixes aquesta cançó i vols endur-te un parell d'entrades per anar a veure els Amics de les Arts i Ginestà aquest proper dissabte 8 d'agost als Jardins Terramar de Sitges. Vinga, és un grup espanyol que segur que coneixes.
1: És
0: la
1: fàcil.
0: Carla Villegas ja diu, no, és fàcil,
1: no? Avui és fàcil, Maria.
0: Un grup espanyol que segur que coneixes, que a més el seu cantant està d'actualitat perquè fa uns dies va tenir una polèmica amb un dels seus concerts amb una nena amb una pancarta.
1: És veritat, és veritat. Jo el vaig anar a veure l'any passat.
0: Mm? És, home, és molt bo, no?, en directe.
1: Sí, sí, la veritat que sí.
0: Vinga, que t'estem donant pistes. 900-454-455, si saps quina és aquesta cançó i et vols endur una entrada doble per anar a veure els Amics de les Arts Ginestà aquest dissabte. Pots dir com es diu la cançó o qui la canta, qui és el cantant, qui és el grup que canta aquesta cançó. Si ho saps, 900-454-455 i entres en el sorteig per aconseguir dues entrades per anar a veure els Amics de les Arts i Ginestà aquest dissabte. Si et vols endur aquesta entrada doble per anar als Jardins de Terramar de Sitges, un concert fantàstic. Els Amics de les Arts i Ginestà. Això serà aquest dissabte, però abans has de trucar 900-454-455 i ens dius quina és aquesta cançó. Ara, moment per agafar la màquina del temps. Viatgem cap a l'any 1984. I l'estiu del 84 va estar marcat per una alta tensió política, tant a Catalunya com a l'àmbit internacional, caracteritzada per l'esclat de Banca Catalana, el boicot de la Guerra Freda als Jocs Olímpics i també intenses vagues obertes a Europa. Anem a pams, Carla, explica-m'ho tot.
1: Doncs a veure, al maig de 1984, la Fiscalia General de l'Estat va presentar una querella contra Jordi Pujol pel cas Banca Catalana. Això va provocar una gran manifestació de suport a Pujol el 30 de maig. Durant tot l'estiu, la relació entre el govern de la Generalitat de Convergència i Unió i el govern central del PSOE va ser d'una forta confrontació política.
2: Deixeu-me dir una cosa, que és l'última vegada que dic, però que vull que quedi clara. El govern de Madrid, el govern central més exactament, el govern central ha fet una jugada indigna.
0: Sentíem aquí a Jordi Pujol, eh?
1: El cas Banca Catalana fou un gran escàndol polític, però també financer, que va esclatar a principis dels anys 80 arran de la fallida i posterior intervenció de l'entitat financera Banca Catalana. El procés judicial va implicar directament el llavors president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, que n'havia estat un dels fundadors i directius.
0: S'acusava els directius d'apropiació indeguda, de falsedat documental i de repartiment de dividends ficticis. El sanejament de les arques de l'entitat va costar prop de 344.000 milions de pessetes de l'època. El veredicte del cas Banca Catalana va originar molta expectació mediàtica. Es va donar a conèixer el 26 de novembre del 86 i va guanyar Jordi Pujol.
3: Ha terminado hace unos momentos el pleno sobre la querella de la Banca Catalana. Y el resultado de la votación ha sido 33 votos a favor del no procesamiento del aforado, 8 en contra y se han anunciado 3 votos particulares.
0: Després de les eleccions d'abril, el reial decret del nomenament de Jordi Pujol com a president de la Generalitat es va publicar el juny, donant pas a la creació del nou executiu que va començar a treballar aquell estiu. El govern de Felipe González va aplicar dures polítiques de reconversió industrial i control a la inflació, un fet que va generar protestes i conflictivitat sindical en diversos punts de l'Estat. Però si parlem d'esports, hem de parlar de Jocs Olímpics.
1: Com a resposta al boicot nord-americà de 1980 a Moscou, la Unió Soviètica i els 14 dels seus aliats comunistes van boicotejar els Jocs Olímpics de Los Angeles 84, celebrats entre el juliol i l'agost de 1984. Això va cronificar la distància política entre els dos blocs. Aquell estiu va servir per llançar les campanyes presidencials americanes. Ronald Reagan va consolidar la seva nominació republicana sota el lema optimista Morning in America, preparant la seva aclaparadora victòria de la tardor.
0: I en esports, als Jocs Olímpics d'estiu de Los Angeles, 84, el país guanyador absolut van ser doncs, els anfitrions, els Estats Units, amb un total de 174 medalles. El segon país en aconseguir més medalles va ser Romania i el tercer, l'Alemanya Occidental. I atenció a aquest himne que sentim dels Jocs Olímpics creat pel gran John Williams, anomenat Olympic Fanfare and Theme. I es va estrenar per la inauguració dels Jocs Olímpics d'estiu del 84, justament a Los Angeles. Es va convertir en una de les peces instrumentals més cèlebres de l'època. John Williams, gran compositor de bandes sonores, perquè això també sembla una banda sonora.
1: I tant, no, Carla? I, sens dubte, aquells van ser els Jocs Olímpics de Carl Lewis. L'atleta estatunidenc va guanyar 4 medalles d'or, la dels 100 metres, la dels 200 metres, el de salt de llargada i el de relleus 4 per 100 metres. Aquesta és la narració de Televisió Espanyola de la primera victòria de Lewis en aquells Jocs Olímpics, la de 100 metres llisos.
4: Atención, pues, a este hombre, Carl Lewis, 23 años, que va a intentar conseguir su primera medalla de oro. Y ahora sí, salida válida, como siempre, ligeramente retrasado. Carl Lewis va por la calle, ahora remontando Carl Lewis, va a ganar Carl Lewis, campeón, medalla de oro.
0: Aquesta narració la va fer per Televisió Espanyola el reconegut periodista esportiu Gregorio Parra, que va ser la veu de referència a l'atletisme de l'estat durant dècades. I a la competició de bàsquet dels Jocs Olímpics de Los Angeles 84, la selecció espanyola masculina va fer història perquè va guanyar la medalla de plata, el que va significar el seu primer gran èxit en aquest esport. El conjunt dirigit per el seleccionador Antonio Díaz Miguel va completar un torneig memorable que va desfermar la passió pel bàsquet a tot el país.
4: Michael Jordan, el 9 y Sam Perkins el 14. Antonio ha metido en pista a Margal, Jiménez, Corbalán, Epi y Fernando Romay. Se va acabando, recuperan los norteamericanos. Tapón de Fernando Martín sobre el tiempo. Evitó una canasta más, se llega al límite.
0: La final, disputada el 10 d'agost del 84, Espanya va enfrontar la selecció als Estats Units i l'equip estatunidenc, format pels universitaris però farcit de futures llegendes de l'NBA com Michael Jordan, Patrick Ewing o Chris Mullin, va ser clarament superior i es van portar l'or amb un marcador de 96 a 65. Aquella final va ser narrada per Televisió Espanyola pels grans periodistes esportius Héctor Quiroga i Pedro Barte.
4: De los jugadores norteamericanos. Medalla de plata, España, subcampeona olímpica. Y el público ovaciona al equipo español.
1: Aquesta històrica medalla de plata va ser possible gràcies a una plantilla de jugadors que van esdevenir autèntiques icones de l'esport. Estem parlant dels jugadors exteriors, com per exemple Juan Antonio San Epifanio, el mític Epi, també Juan Antonio Corbalán, Nacho Solazábal, i Juan Manuel López i Turriaga. I en els interiors van destacar Fernando Martín, el primer espanyol que jugaria més tard a l'NBA, també Fernando Romay, Andrés Jiménez i Juan Domingo de la Cruz. I si parlem de Fernando Martín, el jugador del Real Madrid, que es va convertir en el primer espanyol en jugar a la NBA, com dèiem, cal recordar que va morir molt jove. Va ser un 3 de desembre del 1989 en un tràgic accident de trànsit a Madrid. Només tenia 27 anys.
0: Aquest gran equip olímpic espanyol que es va endur el 84 la medalla de plata en bàsquet, i l'estiu del 84 es va considerar històricament també un dels períodes més memorables de la història del cinema, justament per un llançament simultani de grans clàssics de la cultura popular. Fem un repàs, si us sembla, d'algunes de les grans pel·lícules més destacades que es van estrenar durant aquells mesos de juliol i agost, i comencem per una que és mítica.

0: Els Caçafantasmes, Carla, aquests sí. Ghostbusters.
1: Jo he vist aquesta pel·lícula, me la va posar el meu pare, i per ell, clar, hauria de tenir uns 18-19 anys quan la va veure, però és el que deies ara, Maria, que els efectes no especials d'aquesta pel·lícula
0: en comparació... en el seu context. Clar. Jo la vaig veure fa molt, molt poquet, he de dir, eh?
1: Doncs aquesta pel·lícula és una comèdia, no?, de fantasia amb alguns tocs de ciència-ficció. Produïda i dirigida per Ivan Reitman, estava protagonitzada per actors tan coneguts, no?, com Bill Murray o Sigourney Weaver.
0: La Sigourney Weaver, Sigourney fantàstica. Weaver. I el Bill Murray, que també sortiria en aquella pel·lícula del Dia de la Marmota, no?
1: Ostres, sí, m'encanta aquesta pel·lícula.
0: Exacte, aquest periodista que dona el temps, aquest meteoròleg que dona el temps per la tele i que es va repetint tot el dia. Doncs Bill Murray, també conegut per el Dia de la Marmota, i la gran Sigourney Weaver, que també la seva dobladora en català i en espanyol és la fantàstica i meravellosa Maria Lluïsa Solà, que ens agrada molt i molt. Els Ghostbusters, que es van convertir en la comèdia més taquillera de la dècada. La cançó aquesta que sentíem, Ghostbusters de Ray Parker, va guanyar el premi BAFTA el 1985 a la millor cançó original i va arribar al número 1 de les cançons més escoltades aquell estiu.

0: I de què parla això? Doncs dels caçafantasmes, que explica la història de tres parapsicòlegs expulsats de la Universitat de Columbia de Nova York a causa dels seus estudis i unes pràctiques poc ortodoxes. Decideixen, doncs, muntar el seu propi negoci treballant com a caçafantasmes, investigant fenòmens paranormals i fent servir tecnologia sofisticada del moment per intentar capturar les manifestacions ectoplasmàtiques, eh? Aquests, com es diu? Albavetes, em sembla que es diu. Aquest...
1: Sí, ja sé què vols dir.
0: Aquest fantasma verd, oi? Albavetes, li diuen. Sí. Espectacular, i al final, no vull fer spoiler, però bé, ja és una pel·lícula que té uns quants anyets, no? Amb aquest ninot passejant pel centre de Nova York, bé, espectacular.
1: És increïble aquesta pel·lícula.
0: I la música molt maca.
1: Després
0: també
1: s'han fet, no, altres versions, però cap com la pionera, clar, com la primera.
0: Exacte, també s'ha d'entendre en el context, com diem. Però clar, parlem dels Ghostbusters, d'aquesta mítica cançó, d'aquesta banda sonora, però si posem aquesta banda sonora, home, va, des de casa, segur que l'encerteu.

0: Si encara algú no ho sap, això és Indiana Jones i el Temple Maleït, la segona entrega de la cèlebre saga d'aventures de Steven Spielberg, protagonitzada pel gran Harrison Ford, que va començar amb A la recerca de l'arca perduda.
1: Sí, en aquesta segona entrega, no, d'Indiana Jones, els protagonistes arriben a descobrir el sinistre Palau de Pancot, on sota terra opera la secta secreta dels Sugi, que adoren, no, a la deessa Kali mitjançant sacrificis humans i també esclavitud infantil. És impossible oblidar la famosa escena on el sinistre gran sacerdot Mola Ram arrenca, no, el cor dels presoners.

0: जान मेरी मुट्ठी में है, अब इसकी जान मेरी मुट्ठी में है।
1: Aquest moment molt fosc, eh?
2: Doncs sí, la veritat que és un dels moments més icònics i també foscos del cinema d'aventures. Però aquell estiu, el del 1984, també es va estrenar Gremlins.
1: Grans pel·lícules, eh?
2: Home, mira, Gremlins és la famosa pel·lícula estatunidenca de comèdia de terror i fantasia dirigida per Joe Dante i produïda per Steven Spielberg, que va convertir-se en un veritable fenomen cultural dels anys 80.
3: Oye, Billy, ¿dónde puedo conseguir uno?
4: No lo sé, es el único que he visto.
3: ¿Puedo cogerlo?
4: Claro, ¿por qué no? ¿Le has gustado? Muy bien.
3: Lo siento. ¿Qué había en el frasco?
4: Nada, solo agua.
2: La història, no, ens parla d'unes criatures adorables anomenades Mawais, crec que es pronuncia, que són com una mena de peluixos petits, encantadors i animats, però que es transformen en monstres destructius i trapelles, els gremlins, si es trenquen tres regles sagrades. Maria, te'n recordes aquestes tres regles?
1: A veure, més o menys, eh? Jo crec que sí, des de casa. A veure si us en recordeu. Si tens un Mawai com el popular Grismo dels gremlins, has de complir aquestes tres normes. No el banyis mai. El contacte amb l'aigua fa que es multipliqui de forma accelerada. Evita també la llum brillant. La llum del sol o els flaixos molt forts els hi fan mal o els poden matar. I mai els alimentis després de la mitjanit. Si menja tard, es tanca en un capoll i surt com una metamorfosis en un gremlin maligne.
2: Mare meva.
1: Atenció, això de que quan a algú no li agrada la llum o no li agrada l'aigua, li diuen, ets un gremlin,
2: és
1: no?
2: Veritat.
1: Encara es va servir.
2: Jo me'n recordo quan era petit els Furbis.
1: Sí?
2: Pues això, més o menys, no era
1: va
2: com una
1: allà, eh?
2: Similitud als gremlins.
1: Sí, totalment.
2: Doncs la banda sonora d'aquesta pel·lícula segur que generarà, no?, molta nostàlgia als amants del gènere fantàstic.
1: I també als amants de Stranger Things.
2: També.

0: com estem parlant...
1: De la història interminable, no?
0: És una de les obres mestres de la literatura fantàstica del segle XX, escrita per l'autor alemany Michael Ende i publicada per primera vegada l'any 1979. És una profunda reflexió sobre la importància de la imaginació, els desitjos i el perill de perdre els nostres somnis.
1: I per què parlava de Stranger Things? Doncs perquè justament... Stranger Things, aquesta sèrie mítica que ara aquest desembre va acabar, aquest desembre i gener va acabar la seva última temporada, la cinquena temporada, es reprodueix i passa entre l'any 1983 i l'any 1985 aproximadament, no? I justament estem parlant avui de l'estiu del 84 i hi ha un moment, tampoc vull fer gaires spoilers, on dos dels personatges d'aquesta sèrie es posen a cantar de manera a la distància, no? Aquesta cançó, i que és molt i molt bonica. La història interminable se situa en un regne de fantasia que està en perill. Per això, l'emperadriu infantil li encomana al jove Atreyu la tasca de salvar-lo.

0: convertint un èxit rotund i en una fita generacional, Carla.
1: Malgrat el rebuig total de l'autor del llibre, que la va qualificar de repulsiva, va dir Michael Ende. Però la producció va aconseguir un gran ressò comercial, però també cultural, que encara perdura. La cançó principal de la pel·lícula que estem escoltant, cantada pel cantant de pop anglès Limahl, es va convertir en un gran èxit internacional durant la dècada dels 80. Va arribar al número 1 de les llistes d'èxit a Espanya, però també a Noruega o a Suècia.

0: I un dels moments més mítics de la pel·lícula és quan el Bastian, el nen que llegeix el conte, entra dins la història i puja dalt del drac, en Fullo. I és un dels moments també més emotius.
1: Fullo, era un és més bonito de lo que jo pensava. ¡Fullo, es una maravilla!
0: Mira, ai, m'ha estat donant molta nostàlgia, això.
2: La veritat, Carla, que sí.
0: M'està donant molta, molta nostàlgia. També, si voleu tenir nostàlgia i recuperar, doncs podeu recuperar aquesta pel·lícula, totes les que estem dient, els Gremlins, els Ghostbusters, també Stranger Things, perquè parla de tot això, de la dècada dels 80, i a més una història fantàstica per veure. És la meva sèrie preferida, una de les millors sèries que crec que es poden veure. I si sou fans, doncs també sabreu que aquell estiu del 84 es van estrenar pel·lícules com Star Trek 3, A la recerca de Spock.

0: Això era l'esperada continuació de la saga d'aquella sèrie de ciència-ficció de culte. Carla, no sé si ets molt tu de Star Trek, de la Guerra de les Galàxies o de cap de les dues.
1: Cap de les dues, però si m'he de quedar amb alguna, hauria de dir, malauradament, de la Guerra de les Galàxies, perquè ara mateix Star Trek, o sigui, òbviament em sona, però no sabria dir-te molt, la veritat.
0: Doncs bé, ens quedem amb Star Trek, amb la Guerra de les Galàxies. A veure què prefereixes, tu, que ens estàs escoltant. La Carla es queda amb la Guerra de les Galàxies. Jo no respondré, perquè no puc respondre. Però aquell estiu també es va estrenar una altra pel·lícula
1: aquesta sí que l'he vist. Es va estrenar Karate Kid, no? El drama d'arts marcials que va marcar tota una generació i fins i tot a dia d'avui, no? Que van fer també aquesta sèrie també a Netflix com la continuació amb els fills, no? Dels protagonistes. De què tracta Karate Kid? Doncs el mestre Miyagi i també el protagonista, el Daniel LaRusso, doncs l'entrena, no? Perquè tenim aquestes escenes tan típiques de que ell no entén com aquestes pràctiques doncs després l'ajudaran, no? A guanyar en el karate. Doncs aquesta pel·lícula, que també va tenir la seva seqüela d'acció i fantasia amb Conan el Bàrbar, protagonitzada per un musculós Arnold Schwarzenegger.
0: Home, l'Arnold Schwarzenegger i tant, amb aquests músculs que té. I estem parlant de cinema, però si parlem del 84, la música també està molt present. Aquells mesos calorosos d'estiu, les llistes d'èxits globals estaven molt dominades per llançaments que avui en dia són veritables clàssics. Comencem per un, que és aquest When Doves Cry, de Purple Rain, de Prince.

0: Això estava al disc Purple Rain de Prince. L'àlbum i la cançó homònima es van llançar a finals de juny del 84 i van regnar durant tot l'estiu. El senzill aquest, When Doves Cry, que estem escoltant, va ser la cançó número 1 indiscutible de tota la temporada. Però és que, Carla, el 84 va sortir una cançó.
1: Sí, això no cal presentació, no, Maria?

0: Publicat el 4 de juny de 1984, Born in the USA de Bruce Springsteen va passar tot l'estiu al capdamunt de les llistes d'èxits. Cançons com Dancing in the Dark i aquesta mateixa, Born in the USA, sonaven a totes les ràdios. Aquest tema és segurament un dels que millor expliquen el Bruce Springsteen.
1: Aquesta cançó, que molta gent no sap que això és una crítica, eh? Cap a la societat nord-americana moltes vegades es fa servir per
0: com a
1: exaltar
0: himne, no? Com
1: aquest
0: ostres.
1: Soldat americà, doncs bé, és una crítica al soldat americà, justament. I aquell estiu del 84 va suposar també el retorn de l'espectacular Tina Turner. Ho va fer gràcies al senzill What's Love Got to Do It With It. M'encanta.

Vaig viure un moment espectacular amb aquesta cançó perquè pocs dies abans del concert de Coldplay a Barcelona, d'un dels concerts de Coldplay a Barcelona, va morir Tina Turner, i en el concert de Coldplay, Coldplay va fer un homenatge a Tina Turner cantant aquesta cançó amb una artista convidada, i va ser espectacular. Era un dels temes del seu disc Private Dancer. Amb ell, Tina Turner tornava a demostrar la força dalt dels escenaris. Aquest Private Dancer també era un dels èxits.

0: aquell estiu va sonar també una cançó anomenada Cruel Summer, que no és la cançó de la Taylor Swift,
1: no,
0: és del grup de, a veure si dic bé això, Bananarama.
1: Bananarama.

Oh, atenció, clar. Grans temes, eh? Potser l'estiu del 84 et quedes amb algun d'aquests que han sonat, o potser amb aquest de Wham! Wake me up before you go-go.

George Michael i Andrew Ridgeley van llançar aquest tema i aquest èxit encomanadís que encara avui sona, va ser un èxit de la temporada, va marcar el ritme a les discoteques, però clar, encara avui en dia sona i ens posem tots a ballar aquí a l'estudi. I a casa nostra, l'estiu del 84 va estar marcat per grans èxits musicals que han passat a la història del pop espanyol, com aquest Lobo Hombre en París, de La Unión.

0: Això està basat en un conte de Boris Vian, que va liderar les llistes de vendes durant setmanes gràcies al seu to característic i al seu so característic d'aquest synth-pop, no?
1: I amb les fortes temperatures que estem suportant aquest estiu, crec que també ens aniria bé recuperar un dels clàssics de Ràdio Futura, Escuela de Calor.

0: inclosa en el seu aclamat àlbum La Ley del Desierto, La Ley del Mar. Aquesta cançó amb ritmes funk i guitarres afilades es va convertir en la banda sonora perfecta per combatre les nits caloroses d'aquell estiu.
1: D'aquell i dels que vindran i dels que estem patint ara mateix també, Ràdio Futura. I Carla, no sé si tens previst viatjar lluny aquest estiu, quan comencis les vacances d'aquí...
0: Dues setmanetes. No molt lluny, vaig a Croàcia amb els meus amics.
1: A Croàcia, llavors no aniràs ni a Hawaii ni a Bombay.

0: a Mecano, en aquest àlbum. Ma,
1: també estaria bé anar.
0: Sí, i tant, aquests dos paradisos. Aquesta composició de José María Cano, que capturava de manera fresca i costumbrista l'anhel d'unes vacances exòtiques des d'una terrassa, aquesta cançó que es convertiria sempre en un dels clàssics de Mecano, no?
1: I tampoc podem oblidar-nos d'una altra de les cançons d'aquell estiu, com va ser ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?, d'Alaska i Dinarama.

0: El senzill d'avançament del mític àlbum Deseo Carnal va començar a sonar amb molta força a les radiofórmules a finals de l'estiu d'aquell any 1984.
1: Home, Alaska, fantàstica també, de la movida madrilenya, i Gabinete Caligari, que també van ser protagonistes l'estiu del 84, molts temazos.

0: Cuatro Rosas, de Gabinete Galigari, es va convertir en un dels grans èxits d'aquest any a Espanya. Aquest tema combinava el rock amb tints foscos i de gènere de taverna, consolidant la banda madrilenya doncs, en les llistes més escoltades.
1: Hem repassat grans músiques, grans temes. Quin gran any, el 84, pel que fa a la música, pel que fa al cinema. I volem posar el punt i final a aquest repàs de la música espanyola de l'estiu del 84 amb Miguel Bosé i aquesta cançó.
2: Media luna brillará, la navaja acechará, ojos bravos.
1: Això es diu Sevilla i és un dels temes claus de l'àlbum de Miguel Bosé, Bandido, que va sonar molt i molt sense parar aquells mesos d'estiu del 84 aquí a casa nostra. Però, Carla, si n'hem de triar un per acabar, per posar-nos a ballar tots...
0: Jo crec que ja sé quina voldràs posar,
1: Jo crec que hem de triar Wham! I George Michael...

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Vinga, que ens encarem a la recta final del programa d'avui, però recordem que estem sortejant un parell d'entrades per anar al Festival Terra Mar a veure Els Amics de les Arts i Ginestar. Truca, si vols entrar a aquest sorteig, al 900-454-455, però has de trucar i endevinar quina és aquesta cançó d'un grup mític espanyol que li hem tret la lletra i hem deixat només la música.

Vinga, si ho saps, 900-454-455 i entraràs en un sorteig per aconseguir una entrada doble per anar a veure aquest dissabte, 8 d'agost, al Festival Terra Mar de Sitges, els Amics de les Arts i Ginestar. No 00454545, si saps quina és aquesta cançó d'un grup mític espanyol. I tot seguit, ara posem ordre a tot això que estem dient, perquè ja està aquí amb nosaltres la Clara Massons.

0: Com
1: Hola,
0: estàs?
1: Bon dia. Ai, estic encantada.
0: Que bé.
1: Encantada. Quina sort. Avui és un tema heavy, eh?
0: No, ho hem dit, és molt fort. Perquè, clar, és molt complicat, eh? Avui parlem de roba.
1: Sí, saps per què és complicat? Perquè la roba amaga vergonya i culpa.
0: Ostres.
1: Sí. O sigui, a més, avui que fa una estona...

0: parlàvem de violència, no? Contra les dones. La roba, el que farem, doncs, simplificarem, que pràctic, que bé, però el que hem de treure de l'armari és tota la càrrega emocional que ens implica vestir-nos cada matí.
1: Clar.
0: Saps que m'agrada anar una mica més al fons que els trucs d'ordre típics, no?
1: Sí.
0: I això és el que farem. I avui explicarem com.
1: I és complicat perquè, clar, triar les nostres peces preferides, triar allò que ens... Tu sempre dius que ens hem de quedar amb allò que ens transmet energia.
0: Sí.
1: Amb la roba no és tan fàcil.
0: No, però avui ho veurem, ho simplificarem. Mira, el primer que has de fer, saps que fem una miqueta el mètode aquest de la Dawn Madsen, que és la Minimal Mom, i jo poso la meva collita, però em baso molt en el seu mètode, que em sembla genial. Aleshores, fem com dediquem 15 minuts al dia a fer l'armari, i així no és com amb el mètode Marie Kondo, que havien de ser unes quantes hores seguides. I a vegades és més pràctic muntar-nos el dia sabent que tenim 15 minutets per fer cada cosa. El primer que farem és tenir una bossa d'escombraries o unes quantes bosses d'escombraries per llançar la roba que no està en bon estat. Després una bossa per donar roba, la que creiem que es pot reaprofitar. Recordem, hem sobreconsumit tant tothom que no hi ha prou gent per aprofitar tota aquesta roba i totes aquestes coses que tenim. Això ho hem de tenir clar. Però, sí, però vaja, si creiem que es pot aprofitar i sabem qui ho pot aprofitar, ho donem. I després, un tercer element, que serà la capsa del temps dirà. Això què és? Ja ho vam fer amb la cuina. És perquè quan estem endreçant hem de prendre decisions molt dràstiques. Ho vull o no vull? Ho vull o no ho vull? Amb la capsa del temps dirà ens dona temps per repensar-ho. O sigui, posarem la roba allà que no ho tenim clar, que és mig-mig, i d'aquí un temps ho repensarem. Ho mirarem i veurem si ens ho quedem o ho donem. Per la meva experiència, ho acabarem donant, perquè si no ho hem trobat a faltar durant tot aquest temps, és que no ho necessitem.
1: Això és important també. Si no ho hem trobat a faltar en tot aquest temps, és que no ho necessitem.
0: Clar, és que podem viure sense això. Podem viure sense això.
1: I és important també el que dius d'aquesta roba, aquesta bossa d'escombraries, roba que ja no està bé, roba que ja també ens va petita, que l'hem portat durant molts estius, però li tenim aquesta estima, no?
0: Sí, si hi ha alguna cosa molt, molt, molt valor sentimental perquè te va regalar algú, va ser un dia molt important, doncs guarda't una foto d'aquell dia de tu portant
1: això. Sí, això ho dius també,
0: ja les fotos. Ja està, ocupa menys. Aleshores, va, comencem. Això, el primer dia... Una cosa molt interessant que vaig sentir és que ens preguntem a l'obrir l'armari què volem sentir, o sigui, què esperem del nostre armari, què volem que ens doni aquesta roba que ens posem. I jo, per exemple, jo he pensat, i és que vull anar còmoda i segura, vull sentir còmode i segura amb la roba que porto, i si pot ser afavorida, doncs ja millor, saps? Però vaja, aquests són els meus requisits. Aleshores, això em servirà per escollir la roba amb què em vull quedar, i farem un kit de supervivència per acabar de passar l'estiu, aquest agost i a part de setembre, i després aquest kit, quan fem el canvi d'armari cap a la tardor, doncs el tornarem a fer de nou, no?
1: O sigui, ara fem roba d'estiu i després, quan fem el canvi d'armari, kit de roba d'hivern, eh?
0: Exacte.
1: No ho fem ara tot de cop.
0: No. Bé, i a més és que serà com d'hivern, però serà com de tardor, perquè a Catalunya tenim unes estacions una mica paulatines i potser al setembre, a finals de setembre, no traurem el jersei gruixut de Nadal encara. O sigui, anem una mica per capes nosaltres. Quan fem aquest kit de supervivència per l'agost i setembre, ens va molt bé perquè no hem de pensar... I si m'aprimo? O sigui, és que no dona temps. Clar. És com si t'anessis de viatge, no? Que si te'n vas de viatge no agafaràs roba per si t'aprimes o per si tornes a treballar, si tornes a la feina. Sinó, ha de ser una cosa com això, com molt immediata per ara. I això dona molta llibertat. I em pregunten sovint quanta roba hauria de tenir per anar bé.
1: Això és molt difícil.
0: Sí, és molt difícil i és molt fàcil.
1: I també, si a vegades preguntem quanta roba ens hem d'endur per un viatge, doncs quanta roba ens hem d'endur per la vida en general.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. Perquè aquest de supervivència, saps quan vas a un restaurant i demanes al cambrer o a cambrera, escolta, què em recomanes? I et diuen, tot.
1: Clar.
0: I jo em quedo fotuda, perquè jo vull que em digui...
1: No, una cosa, sisplau.
0: Sí, digue'm què escollir, perquè no sé què escollir, no? Doncs quan tu preguntes quanta roba he de tenir, això és cadascú, això depèn de tu, això ho ha de saber cada una... No, mira, jo et dono una plantilla que apuntis quantes peces has de tenir de cada i després tu fas el que vulguis, eh? Aleshores, va,
1: Comencem. Quina és aquesta plantilla que hem de tenir sí o sí?
0: Vinga, 5 tops o samarretes, 5 pas de dalt d'arreglar. I 5 més esport, més casual. Jo et dic que és més roba de la que tinc jo, perquè jo pel meu estil de vida no necessito tanta roba. Wow. Però després em diuen, ai, que radical, o és que m'agrada tenir més varietat. D'acord, si no dic res, però pensa que ens posem entre 3 i 5 coses, eh? És que el nostre cervell està programat per tenir entre 6 opcions, no més. Aleshores, això del màrqueting de com més tinguis, més no sé què, més opcions, és màrqueting pur. El nostre cervell està fet per escollir poc. I això és el que ens passa, ens posem 3, 5 coses. Va.
1: 5 tops o samarretes d'arreglar i 5 d'esport, més casuals.
0: Sí, exacte.
1: Seguim amb els pantalons.
0: 3 pantalons d'arreglar, que pot ser per ocasions especials, per feina, per anar una mica més elevada, diguéssim, i 3 d'esport. I aquests poden ser, d'esport no vull dir de córrer, sinó de tot dur.
1: Texans.
0: Sí, texans, si no els trobes rígids, sí, jo he d'anar més còmode encara, no? I poden ser curts, llargs, això depèn d'on visquis de Catalunya, depèn del teu estil de vida. O també pot ser, en comptes de fer 3 pantalons i 3 pantalons, pot ser un vestit, faldilla, com tu vulguis. Després, 3 jerseis o 3 jaquetetes, aquestes d'estiu, i 2 pijames, perquè clar, com que fem el programa des de Barcelona, ens pensem que tothom viu a Barcelona.
1: Clar,
0: i ens oblidem que a Catalunya hi ha molts llocs que fa més fresca.
1: Pijames perquè entenem que ens en podem posar un a uns quants dies,
0: sí,
1: de pijama.
0: Sí, sí, sí, si no sues molt, si sues molt perquè tens els fogots o el que sigui, doncs els rentaràs més sovint, però fas més d'una rentadora a la setmana, aleshores, doncs 2 o 3 pijames. Els nens n'han de portar més, perquè hi ha accidents, no?
1: Clar, ataques, no?
0: Sí, exacte, i suen molt pobrets, també.
1: Clar, terreny complicat. Sabates. Per mi és complicat, les sabates.
0: Sí, per què?
1: Perquè sóc una obsessiva de les sabates, m'encanten.
0: Ja. Yeah.
1: Jo, a més, en tinc 29 i des dels 12 anys faig el mateix número de peu, llavors adoro les sabates.
0: Clar, doncs si t'agraden, no renuncis. O sigui, és absurd renunciar a les coses que ens encanten.
1: Em fa vergonya dir en antena el número de parells de sabates que puc arribar a tenir.
0: Doncs ja cap vergonya. Ho hem dit a l'inici de la secció. Ni vergonya ni culpa. Ho veus o no?
1: Sí, però perquè... Clar, si jo ho dic aquí, molta gent pensarà que aquesta nena no està bé.
0: És que ens és igual el que pensin. Cadascú sap el que li agrada i amb què es gasta els calés. I a més, si dius des dels 12 anys, o sigui, és que
1: clar,
0: pobreta.
1: Clar, jo faig el mateix número de peu des dels 12 anys, no m'ha canviat, ja en tinc 29.
0: Clar.
1: Llavors, poder tenir uns 70 parells de sabates.
0: Bueno, t'he de dir, que després de... Jo que tinc 45 anys, després del primer fill... No és que em cresqués el peu, és que els músculs del peu s'estoven, diguéssim, s'eixamplen, i vaig fer un número més.
1: Ostres!
0: Sí, i això ens passa després dels embarassos, clar. Això, i aquí sí, i aquí no.
1: Llavors, què hem de tenir de sabates per anar bé? No em feu cas a mi, feu cas al que us digui la Clara.
0: Exacte. O sigui, la idea és oblidar-nos de la culpa i la vergonya, o sigui, treure això, i dir, doncs, per exemple, unes bambes, unes sandàlies... Unes sabatetes altes, si t'agraden i si les necessites, o unes cunyes o així.
1: Si et ve de gust.
0: Si et ve de gust, a mi no. Abans m'encantaven, ara ja no. I després unes de platja o piscina. I potser unes sabatilles, si portes sabatilles a casa o això. Que t'encanten, doncs multiplica-ho això. La qüestió és estar a gust i passar del que pensin de nosaltres i de les decisions que hem pres. M'he gastat molts diners, o no m'ho he posat, he fet compres inadequades... Tot això és el que hem de treure de l'armari urgentment, perquè ens hem de tractar bé. Tot això és una violència cap a nosaltres. No? Tenim aquesta pressió d'encaixar amb els cànons de la moda, que diuen, i amb la pressió estètica, i això ens fa molt de mal.
1: I comodins, ara, també. Banyadors, mocadors, no?
0: Clar, mira, agafa't 4 comodins, o sigui, 4 peces comodins. I què podria ser, doncs, un banyador, 2 banyadors, jo m'he agafat algun mocador perquè sempre tinc fred, amb els aires condicionats, algun vestit per estar per casa, per quan estàs cuinant, tot plegat. O sigui, agafa't comodins, sigues amable amb tu mateixa. Però no tinguis un armari desorbitat perquè no t'ho posaràs.
1: I si algú li passa com a mi, amb les sabates... Però amb la roba, si t'encanta la roba, si ho has intentat provar i has dit que això no és per tu...
0: Sí, no, així com ho estic explicant, jo no ho has provat. No, ja t'ho dic. Han provat coses a mitges, les persones que ho han provat. Han provat coses a mitges. Els fashionistes també s'alegren de tenir un armari més intel·ligent i més clar, perquè el que fa aquest armari, que podríem dir mal dit reduït, és que potencia el teu estil. I després tu veus clarament quin estil tens en aquest moment i fas compres més encertades, perquè ja et coneixes millor. I a més, com que fas menys compres, et pots gastar més calerons i comprar roba més bona, no? Ben fabricada.
1: I ens has parlat molt també d'aquest kit, no? Aquest kit de supervivència, la caixa del temps dirà. Això m'agrada. Aquesta sí. Caixa, d'agafar una caixa de xarollar i si no ho trobes a faltar, doncs apadeu.
0: Sí, exacte. Això es deixa reposar uns quants mesos i després ho revises, de cara a la tardor es revisa. I també això es pot fer amb els nens, eh? O sigui, amb els nens... Són petits per gestionar la quantitat de roba que tenen, normalment ho fem nosaltres, però podríem decidir, per exemple, que tinguin 5 peces de cades, potser samarreta de màniga curta una miqueta més. Si són més petits de 3 anys ja necessitaran més perquè els canviem diversos cops al dia, perquè es taquen, suen, però per exemple 5 de cada, que això 5 m'ho invento jo, això cada família ha de decidir, però pensar que tinguin 5 de cada i a veure què tal. Però després, per exemple, pijames, 2 o 3, depenent de l'edat, o 2 banyadors, no cal 5 banyadors, uh-huh. Una o dues gorres perquè se les deixen, se les obliden, però no cal 5 gorres.
1: I això que comentaves ara dona aquesta llibertat perquè no has d'estar pensant si m'aprimo, si algun dia ho necessitaré, si és només per aquest moment. Si ho necessites més endavant ja ho compraràs i ja ho aniràs a buscar, no?
0: Exacte, per això et dic que això funciona, no et poden dir, no és que a mi això no m'ha funcionat. Uh-huh. Per què? Perquè és per ja, diguéssim. Si a tu ara t'obliguen a escollir roba i no has parat amb el teu armari, no li has dit què esperes del teu armari, no saps quantes peces de cada, allò és una mica un caos. I llavors hi ha l'efecte rebot, que és que hem començat amb bona intenció, però després es torna sobrepassant, diguéssim, no? Uh-huh. I amb aquest sistema jo crec que és molt efectiu i molt convenient, sobretot també per la salut mental.
1: I és important per... agafar tot això, per fer tot això, agafar la roba que hem separat, aquesta que sí que ens agrada, aquesta que sí, aquests 5 tops, aquests 3 pantalons, i del llit, o sigui, de l'armari, portar-la al llit, perquè la veiem tota.
0: Sí, exacte, ens fem com una maleta sobre el llit, la traiem i ens fem aquests 5 tops, 5 tops arreglats, 5 tops més casual, els pantalons, tot. Ho posem sobre el llit. Després dius, però és que jo necessito dormir aquesta nit sobre el llit. Si no ho pots posar en lloc més, posa-ho apartat, torna-ho apartat a dins de l'armari.
1: Perquè ho hem de tenir una estona allà sobre el llit per veure-ho.
0: Sí, per veure'ns. I després també que sigui una mica intel·ligent, perquè a mi m'agrada a vegades... Acabem escollint els mateixos colors, però veure que combini una miqueta més, perquè si tens 4 parts de dalt amb 4 parts de baix que combinen, canvies de conjunt... durant 16 dies. A mi això no m'importa, però hi ha molta gent que sí. Aleshores, has de tenir un armari una mica versàtil. I fent això, a vegades t'adones que dius, ostres, ho tinc tot negre. O sigui, és que jo què sé, eh? O dius, és que aquest color sempre me l'he comprat amb molt bona intenció i no me'l poso mai. És que o em queda fatal...
1: O tinc molts texans, o tinc moltes samarretes d'aquest color, no d'aquest teixit.
0: Posant-ho sobre el llit ho veus clar. Aleshores, l'endemà... el que fas és treure l'altra roba que ha quedat a l'armari i trauràs la del temps dirà i la roba per donar o per llançar. I tot això de vendre, també. Es ven coses que siguin molt cares amb l'etiqueta. Després ja costa més.
1: Primer... Estem parlant d'aplicacions de segona mà.
0: Sí, exacte. Totes aquestes coses, primer quan van sortir, semblava que es podia vendre tot molt bé. I després és que s'acaba venent per 1 euro, et dona molta feina perquè ho has d'enviar, no ho sé, saps? No sé si al final és més sostenible reciclar-ho, allò.
1: És important, això, perdó, que deies, sí, que el cervell no vol moltes opcions, 6 o menys.
0: Sí,
1: i a partir d'aquí acabes
0: és
1: posant...
0: Tinguem clar això, que al final tanta roba ens fa nosa. I a més, en un cas, si t'agafa molta por, no?, de dir, ostres, què em posaré? Mira, què et posaràs? Et posaràs el mateix que t'estàs posant cada dia. Perquè ens posem molt poca roba, en realitat.
1: Realment sí,
0: L'últim que hem comprat, o així... aleshores, tot el nostre armari quedarà només amb la roba que ens va bé, que ens agrada, que ens afavoreix, en què ens sentim segures, el que tu li demanis al teu armari. Però és que no és meravellós, o sigui, per mi, si jo m'imagino que fos milionària, és que el meu armari seria fabulós i em quedaria bé tot. Doncs això és el que tinc ara sense ser milionària, o sigui, un armari que tot m'agrada, perquè tinc 4 coses i totes me les poso. Aleshores, és meravellós.
1: Jo la Clara fa uns quants estius que la veig perquè sempre ve aquí i de veritat que t'he de dir que no és que jo hagi pensat que et vist sempre amb la mateixa roba, al contrari, o sigui, jo no, sempre et veig diferent, o el meu cervell es creu que sempre et veu diferent.
0: Ah, sí? Veus?
1: T'ho juro, doncs t'ho prometo.
0: Doncs aquestes coses...
1: Portes un vestit vermell que m'agrada molt, a vegades.
0: Ah, sí.
1: Mira, veus?
0: Sí, aquest és el meu vestit estrella. Saps allò que no tinc roba d'arreglar, perquè no tinc una vida que requereixi molta cosa d'arreglar, i aleshores tinc el meu vestit vermell, que és el vestit estrella. Mm-hmm. I si repeteixo, doncs m'és igual, o sigui, és que passo del màrqueting aquest. I després també he de confessar, o sigui, jo he caigut en tots els paranys de la moda, no? Tinc unes quantes peces de roba que són perquè, si aquesta tardor faig més teles, perquè vaig a parlar a la tele de l'ordre i tal, doncs que em malevin una miqueta i anar una mica més elegant. I al final m'acabo posant amb el que em sento més segura i vaig tal com sóc jo, i ja està.
1: És meravellós.
0: Sí, és meravellós. I és el meu estil i prou. I després també tenia coses, tipus, això per si un dia vaig a un funeral, doncs mira, aquesta jaqueta m'arregla una miqueta més, no? No és tan esportiva, o si n'és al teatre, no sé què. I al final m'he acabat posant el mateix.
1: El que et va millor, el que et sents més còmode.
0: Sí, aleshores potser amb un calçat sí, una mica més seriós, o amb algun folar, o algunes arracades més grans, o així, i ja està, i m'he vestit així. Tenim moltes coses per si de cas i ens fem molta fantasia. Mira, jo recordo una clienta fa molts anys que vaig anar a casa seva i em va dir esto es para ir al monte en moto a los días de que hace mucho frío. Aleshores, a Catalunya frío poc i després al monte te chicharras.
1: Exacte.
0: Aleshores, amb això vull animar a tots que vinga, va, que buidem... I ja està, i ens quedem amb el que ens posem i el que ens encanta.
1: Clara, tenim un truc que el deixarem per la setmana que ve, un
0: sí.
1: Truc de l'abogada,
0: sí.
1: I espera, perquè és que em queden segons per acabar el programa i hem de resoldre la cançó que estàvem posant aquí, perquè la persona que s'ha endut aquestes dues entrades per anar al festival Terramar és l'Ivan de Barcelona, de Barcelona, però de Montcada i Reixac en concret, que ara l'equip de producció, la Sílvia i el Joel, el trucaran per donar-li l'enhorabona, però és que la cançó era aquesta. Era Zapatillas, del Canto del Loco, que tu segur que des de casa també l'has endevinat. Doncs l'Ivan l'ha endevinat, ha trucat i s'ha endut aquestes entrades per anar aquest dissabte a anar al Festival Terramar, als Jardins de Terramar de Sitges, a veure Ginestà i els Amics de les Arts. Continuarem sortejant coses aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu, eh? Nosaltres hi serem demà, aquí, a partir de les 8 del matí. No faltis. Fins demà. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. Primeres conseqüències judicials de la crisi migratòria a Ceuta. L'associació d'ultradreta Azteoir presenta una querella a l'Audiència Nacional contra el Marroc i contra el delegat del govern i Manos Limpias porta el Suprem al govern espanyol. Més detalls, Laura Hurtado.
4: Azteoir assenyala agents de la intel·ligència marroquina i comandaments de les forces del país i apunta directament al conseller de Mohamed VI, rei del Marroc. També a Miguel Ángel Pérez Triano, delegat del govern a Ceuta. L'associació reclama l'obertura de diligències prèvies per identificar si l'entrada massiva de migrants va estar organitzada. D'altra banda, l'organització Ultra Manos Limpias ha acudit al Tribunal Suprem per denunciar el president espanyol Pedro Sánchez, el ministre d'Interior Fernando Grande Marlaska i la ministra de Defensa Margarita Robles per un presumpte delicte d'imprudència greu per no haver impedit un delicte contra la sobirania de l'Estat. I sobre el terreny a Ceuta, la Guàrdia Civil ha obert una oficina i ha habilitat un correu electrònic per localitzar les persones desaparegudes.
2: Gràcies, Laura. I aquí, a Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries dictamina per unanimitat que la llei dels comuns acordada amb el govern per limitar la compra especulativa d'habitatge vulnera l'Estatut i les competències de l'Estat en matèria d'obligacions contractuals, el dret a la propietat privada i a l'herència, la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica. Anem al Parlament, Elena García.
5: I no només tomba la tramitació exprés de la llei. Bon dia. El Consell de Garanties Estatutàries retreu que no identifica expressament l'òrgan competent per limitar l'adquisició de pisos per especular, quan la majoria d'esquerres difereix de si han de ser els ajuntaments o la Generalitat. Segons dictamen, el que ha tingut accés Ràdio 4, per unanimitat Garanties amonesta per indeterminada la llei dels comuns, pactada amb el PSC, en tant que no defineix amb claredat els negocis jurídics als que va dirigir vida, així com incoherència, imprecisió, llacunes i dubtes en la seva aplicabilitat. De fet, el consultiu argumenta una ardua tasca interpretativa per determinar el seu abast i defectes de tècnica legislativa i conclou que la norma envaeix competències exclusives de l'Estat en obligacions contractuals i vulnera l'Estatut en matèria de dret civil i els drets a la propietat privada, a l'herència, a la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica.
2: L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà confirma que ja s'ha resolt l'avaria que aquest dilluns va deixar el municipi sense subministrament d'aigua. El servei s'ha reprès amb normalitat després de la reparació d'una canonada a Joan Sisquella que s'havia trencat.
6: És una canonada de fibrociment de 40 anys d'antiguitat que connecta els pous d'extracció amb el dipòsit municipal i la d'aquest dilluns, que va obligar a suspendre temporalment el servei, ha estat la tercera avaria des del cap de setmana. Mentre els tècnics han treballat per reparar el trencament, l'Ajuntament va posar un camió cisterna a disposició dels veïns i va demanar que es fes un consum moderat d'aigua. Amb l'avaria ja resolta, l'Ajuntament recorda que la solució passa per la substitució de la canonada i que el projecte ja està adjudicat per un import de 750.000 euros. La previsió és que les obres puguin començar en breu i que s'allarguin 4 mesos.
2: Gràcies, Joan. I un mapa interactiu centralitza la informació sobre l'accessibilitat a les platges de la Costa Daurada. Valora fins a 17 indicadors i aglutina informacions que fins ara hi havia disperses a webs d'ajuntaments, diputacions o patronats turístics. Més detall, Judit Huerta.
7: Saber si hi ha aparcament accessible, rampes, acompanyament de cadira de rodes a l'aigua o passarel·les són algunes de les informacions que es poden trobar a la web de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB. Constanza Grasso és una de les investigadores. Destaca que cada vegada aquests serveis augmenten més.
8: Y hay muchas que han incorporado mejoras de un año a otro. Nosotros hemos notado esto y esto me parece importante destacarlo. Que desde el año pasado a hoy se han incorporado muchas mejoras en muchas de las plazas, en Salou, en Tarragona, en Cambrils, en Cunit.
7: Algunes d'aquestes platges reuneixen 10 dels 17 indicadors marcats. El mapa reuneix les dades de les 78 platges i cales dels 13 municipis costaners de la Costa Daurada i permet consultar, de manera ràpida i intuïtiva, els 17 serveis d'accessibilitat i qualitat disponible a cadascuna.
2: I acabem amb un apunt de serveis per explicar que el telèfon d'emergència 112 recupera el servei progressivament i ja pot atendre trucades, Àlex Eloi.
9: Durant aquest matí ha patit una incidència tècnica que provocava dificultats a l'hora de rebre algunes trucades. Amb tot, Protecció Civil manté l'alerta del pla Procicat de manera preventiva.
2: Gràcies, Àlex. I això és tot. Tornem a més notícies a la una.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: El destí t'ha dut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què coi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospita, amb Laura González.
10: Hola, què tal? Comença ja la coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita, edició estiu. Aquest espai de conversa, de complicitat, d'intimitat, d'oci, d'aprenentatge també. Nosaltres som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon, i en els propers minuts comptem, com no, amb la nostra terapeuta de capçalera, la psicòloga i sexòloga Sílvia Catalán, amb qui aprenem sempre sobre gestió emocional, no? I avui en concret explorem amb ella un fenomen que malauradament és cada cop més freqüent. Com es conviu amb l'ex? Cada cop hi ha més parelles que, un cop se separen, no es poden independitzar i comparteixen pis, comparteixen gestió familiar, sovint per un tema econòmic o majoritàriament per un tema econòmic. A veure què ens diu la Sílvia pel que fa a aquest fenomen, i després queda't per descobrir un thriller en terra de vins. Un maridatge perfecte. Pepe Müller és l'autor de Tierra Roja. És avui amb nosaltres per parlar-nos de la història de dinasties, vinícoles, bodegues i crims que té absorbits a molts lectors. I per obrir, per entrar en matèria, Ginestar, escoltem Perdre el cap.

0: Has escoltat Perdre el cap, que és una de les cançons de l'àlbum Gira tot igual però diferent de Ginestar. Amb els germans Serra Solses hem obert la nostra coartada i rebem ara la Sílvia Catalán. És el moment de fer teràpia amb la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Un diumenge més aquí, contenta.
0: Avui anem a parlar d'un tema que vam conèixer fa un parell de setmanes a través de diferents mitjans, diaris, etc, a través d'un estudi que té a veure amb les dissolucions del matrimoni, els divorcis, vaja, i era sobre les dades que deien que el 2025, que són l'últim any del que es tenen dades, es van registrar 84.424 sol·licituds de divorci i separació. I això suposava un descens de l'11,7 respecte les xifres de l'any anterior. És a dir, aquesta estadística del Consell General del Poder Judicial, etc., el que diu és que la gent es divorcia menys. I aquí és que dius, bé, i per què? O la gent se ve millor, els matrimonis són més feliços, la cosa ha millorat, no té res a veure amb que siguem més comunicatius amb la nostra parella i haguem après a solucionar els conflictes. Té a veure amb un tema exclusivament econòmic.
1: Bàsicament.
0: I clar, això fa saltar les alarmes, perquè tu imagina't, si tu i la teva parella, o tu o un dels dos, és igual, decideix acabar amb aquella vida en comú perquè l'amor s'ha acabat, pel que considereu, però resulta que no et pots separar físicament perquè el sou no t'arriba, aquí estem entrant en un problema considerable. No sé si tu t'ho has trobat a teràpia.
1: Per desgràcia, fa temps ja que m'hi vaig trobant i és una situació molt, molt complicada.
0: Sí?
1: Molt complicada.
0: M'ho imagino.
1: Tenim un entorn socioeconòmic, això no és cap secret, no? Completament destrossat, on una persona sola és molt difícil que pugui mantenir un habitatge, no? Llavors, clar, en el moment en el que hi ha un divorci, una separació, et planteges què fem. Perquè, mira, en el millor dels casos, doncs igual el pis el tenim a nom de tots dos, el venem, ens ho repartim i ens en podem anar de lloguer durant un temps. Això seria, però clar, això vol dir vendre'l ràpid, vendre'l bé i estar d'acord. Quan hi ha un divorci pel mig, això d'arribar a acords no sempre és fàcil. De fet, un escenari realment, no?, com una miqueta més fàcil, seria que les dues persones que composen el matrimoni estiguessin d'acord en que volen acabar la relació i que no hi hagi hagut cap cosa que hagi fet que això hagi despuntat, és a dir, que no hagi hagut una infidelitat, que no hi hagi hagut una mentida.
0: Res que hagi fet que un dels dos estigui hiper mega super enfadat amb l'altre.
1: Exacte, perquè llavors des d'aquí podem arribar a acords d'una forma relativament fàcil. Jo conec casos, de parelles que han decidit, fins i tot parelles amb fills, que han decidit separar-se i no poden deixar de conviure junts, però com que han decidit tots dos, tenen una dinàmica bastant xula. Llavors, un cap de setmana se'n va un altre cap de setmana se'n va l'altre. S'ho van organitzant una miqueta.
0: Clar, està la clau, no?, que els dos vulguin.
1: Exacte.
0: Si els dos volen, segurament hi ha més entesa que no pas si no és conforme.
1: Clar, si tu imagina't, jo et dic, em vull divorciar, Laura, i tu dius, pues jo no.
0: Ja. Yeah.
1: Què fem? Si jo tinc diners, agafo i marxo, me'n vaig, doncs adéu, ja està. Sí. I ja t'enviaré els papers del divorci i ja t'arribaran. Però clar, si no me'n puc anar, el més probable...
0: És que doblarem despeses.
1: Clar.
0: És que doblarem despeses. Hi ha molta gent que no s'ho pot permetre, això.
1: Sí. De fet, la gran majoria de les persones ara mateix no es podrien permetre viure soles en un pis a Barcelona, seguríssim. I a les Rodalies de Barcelona probablement també ens hauríem d'anar a un poble molt petit que no fos molt turístic i que tingués algun pis que ens poguessin llogar. Clar, això es dificulta molt encara més si hi ha canalla pel mig, perquè si la canalla està escolaritzada, tu no te'n pots anar a 500 quilòmetres de l'altra persona.
0: Evidentment.
1: Si no hi ha canalla, bueno, encara és una miqueta més fàcil, però clar, moltes vegades hi ha la feina i de més.
0: Però fixa't aquestes dades que diuen, no? Que, o sigui, a veure, les peticions no consensuades de divorci, les que van amb contenciós, etc, registrades als òrgans judicials, van baixar a 27.935, un 24,7 respecte a l'exercici anterior. Un 24,7, gairebé un 25, és molt.
1: És
0: mentre
1: molt.
0: Que els divorcis consensuats només van descendir un 3%. Clar. Clar, llavors, si tu fas una lectura només tenint en compte les xifres, home, doncs dius, bueno, és que hi ha més entesa que mai, doncs, no. O sigui, hi ha bon rotllo.
1: Bueno, hi ha un
0: bon... Però aquesta no és la realitat.
1: No. Hi ha un bon rotllo forçat. És a dir, fer un contenciós és més del doble de car que fer un...
0: Aquest és el tema, també. Llavors... Vull dir, si tu vols portar, si tu vols fer un conveni, també, no? Has de pagar els advocats. Si no esteu d'acord amb el conveni, doncs s'ha d'arribar a judici. Tot això és un procés caríssim.
1: Caríssim i llarguíssim. Mm. Llavors, què passa? Que posem la mateixa situació, no? Estem casades, jo et dic, Laura, em vull divorciar, sí. I tu dius, pues jo no vull. Com que no ens podem anar a viure separades i fins que no ho tinguem tot endreçat, doncs arribarà un moment que posarem números sobre la taula i et diré, mira, escolta'm, el que ens surt més econòmic és posar-nos d'acord.
0: Ja. I al final... I jo no vull posar-me d'acord amb tu.
1: Clar.
0: Perquè estic rebotada, per
1: però llavors ho pagues tu. I ja veuràs com baixes del burro. Vull dir, clar, al final quan toquem la part econòmica, i torno, o sigui, hem de pensar que un divorci contenciós és molt més car, que un de mutu acord. Llavors, a banda de que, bueno, evidentment genera molt més estrès i de més, però sobretot pensem en el tema econòmic. Clar, és molt més car, per tant ens sortirà més a compte en algun moment acabar de dir, vale, mira, doncs és igual, anem de mutu acord i ja ens ho farem. I al final el que fan moltes parelles és fer un mutu acord que després genera molt de malestar, perquè després genera un que un dels dos, el que està rebotat o la que està rebotada, sí, acaba posant, no, demandes de canvi de conveni, amb el que això implica, i a vegades ens anem a divorcis que estan en demandes judicials contínues 10, 12, 15 anys, i és esgotadoríssim. Realment ens sabem divorciar bastant malament. Hi ha un... O sigui, a banda del tema econòmic, no, hi ha un tema de rebuig al divorci, de no entendre que al final estar junts és una cosa que hem de decidir totes dues persones. Jo hi ha una cosa que sempre dic...
0: És que només si una persona no vol, ja no.
1: Clar, i crec que hauríem de ser més conscients de que precisament el divorci dona valor al matrimoni. És a dir, que tu,
0: a veure,
1: puguis,
0: això?
1: Que tu puguis divorciar fa encara més valuós que vulguis estar amb mi. Si no poguessis divorciar-te, pensem que la llei del divorci no és tan antiga.
0: Mare.
1: Vale? Llavors, no fa tant que ens podem divorciar. Fins que no ens vam poder divorciar, que ara dic la data igual patino, però crec que és al voltant del 82,
0: 81, 85. 81, 82, per aquí,
1: Sí, 81, 82, 85. Crec que un parell d'anys abans que jo nascés. Sí, per tant, 82, 83, una cosa així. Clar.
0: 81, correcte. 81. La llei que va aprovar el divorci a Espanya és de la llei 30.981 del 7 de juliol, que va entrar en vigor l'agost d'aquell mateix any i va ser la primera que va permetre la dissolució del vincle matrimonial.
1: Clar.
0: És veritat que ja hi havia una llei del divorci durant la Segona República,
1: sí,
0: en el 1932, però et pots imaginar, persona que ens escoltes,
1: no,
0: que a partir de la Guerra Civil va ser derogada i fins al 81 no va ser una realitat un altre cop.
1: Clar, per tant tenim això, no?, que si jo em puc divorciar vol dir que si estic amb tu és perquè vull estar-ho. I això, però bueno, aquí hem parlat moltes vegades dels drames de l'amor romàntic, no?, i aquesta idea de que si estem junts hem d'estar per sempre i tal. Clar, si a mi, si jo no em vull divorciar i tu sí, tenim un problema. És que haurem d'arribar a algun acord i, evidentment, la lògica seria que tu no t'hauries de quedar obligada en aquí, però hi ha un tema econòmic, hi ha un tema de logística, no?, legal, que ho fa molt complicat. Què passa a més? Doncs que moltes vegades això fa que una part o dues, o les dues parts tornin a casa dels pares.
0: Ah, que és un altre tema,
1: I això de la tornada a casa dels pares a partir dels 40...
0: No, clar, és que també
1: quan
0: és un
1: ja
0: drama.
1: Quan ja portes molts anys vivint fora...
0: És un drama. Mira, jo fa uns anys que amb la crisi del 2008, etcètera, no? 2010, tal, hi havia una mena de documental fet sobretot homes professionals que havien estat freelance i tal qual, i amb aquella crisi alguns van haver de tornar a casa als pares i ja tenien més de 40. Vull dir, no era una qüestió només matrimonial, sinó que hi havia raons diverses. I llavors, aquells testimonis explicaven com era de difícil, tenint en compte que si tu tornes a casa als pares, tu tornes a aquella habitació on havies tingut els pòsters i en aquell llit individual, d'acord? Que ja suposa una regressió important, o sigui, un trauma considerable, perquè una cosa és passar un cap de setmana i una altra cosa és tornar-hi a viure. Però ja no només això, sinó que la teva mare
1: torna
0: inevitablement,
1: mare.
0: I parlo de la mare perquè en aquestes persones de 40, 40 i pico, doncs les famílies acostumaven a tenir uns rols més tradicionals, la teva mare et fa el llit. Et buida les butxaques per fer la rentadora quan vens de no sé on. Llavors explicaven que era com un retorn a una mena d'adolescència sense que tu siguis adolescent, que és difícil de pair, no només per aquest rol protector, sinó per aquesta cosa d'infantilització de la persona.
1: Totalment.
0: I això és xungo.
1: Totalment, perquè a més és això, no? O sigui, tu quan tornes a casa dels pares, encara que sigui per un cap de setmana, ja tornes una miqueta a aquest rol, no? Yeah. De deixar-te cuidar i tal. Depèn de com siguin els pares, però en general passa això, no? Et fan el menjar, tal, no sé què. Clar, això mantingut en el temps, al final el que provoca és que tu tinguis una sensació d'inutilitat, no? És com, ostres, no sé mantenir-me sol, a més m'han de fer el menjar... Que, per altra banda, deu ser molt còmode, eh? Jo ara penso en arribar a casa i tenir menjar fet i jo ja ni tan mal, però...
0: Bueno,
1: realment...
0: jo prefereixo anar a veure ma mare, saps què vull dir? Un parell de cops per setmana. Hola, mama, què hi ha per dinar?
1: Però vull dir que com
0: a... I el tàper, què? T'has sobrat?
1: Com a comoditat és guai, però clar, arriba un punt, no?, que tu et planteges a tu mateix. Clar, en el moment, no?, en el que hi ha aquesta separació de les parelles i un o tots dos se n'han d'anar a casa els pares... Clar, és superdifícil, perquè això et fa plantejar-te moltes coses. Clar, hi ha molta gent que diu, jo abans d'anar-me'n a casa dels pares aguanto aquí el que sigui.
0: Sí, però aquest aguantar, perdona, vull dir, si no hi ha una bona relació també és molt complicada, perquè llavors es traslladen les disputes que t'han portat o els conflictes que t'han portat a voler-te separar d'aquella persona, continuen estant.
1: Total.
0: I ara introdueixo un altre element que a mi és el que em sembla més preocupant, i és els fills. És a dir, moltes vegades quan un se separa, tenint fills, és que dius, és que jo no vull aquest ambient per la meva criatura o per les meves criatures. Llavors te separes perquè en aquella parella ja no hi ha amor i no vols transmetre-li al teu fill, al teu descendent, aquella manera de viure i de veure la vida amb una persona amb la que ja no hi ha carinyo, ja no hi ha amor, ja no hi ha entesa, amb la qual cosa davant el conflicte en les parets de casa teva prens la decisió de millor per separat. Però clar, si no et pots separar físicament, com és la convivència i com pateixen els nens i les nenes en aquest entorn? No sé.
1: És que és molt, molt... Per això deia abans que aquesta convivència haurà de ser sota pactes, no? De no agressió, evidentment, i pactes de respecte. L'ideal seria que, encara que estiguem vivint junts, hi hagi com una distribució del temps. És a dir, que fem com una mena de custòdia de la canalla. De manera que, doncs jo què sé, m'invento, els dilluns i els dimecres fas tu el sopar, els dimarts i els dijous el faig jo, i me n'encarrego dels nens, i dilluns i dimecres tu te n'encarregues dels nens extraescolars, tals, d'anar-los a buscar i de més, dimarts i dijous me n'encarrego jo, i divendres, dissabte i diumenge, un cadascuna. Això seria l'ideal, com fer una mena de custòdia compartida, encara que estiguem a casa. De manera que, quan tu els has de cuidar, jo no m'hi fiqui, i quan jo els hagi de cuidar, tu no t'hi fiquis.
0: No, clar, la teoria és aquesta, però és que la pràctica deu ser impossible, això d'aconseguir.
1: Clar, el problema també quin és? Que les cases cada cop són més petites. Si tenim una casa gran, on tu pots estar en una habitació gran...
0: Tu
1: no,
0: en el ala nord i jo en el ala sur, doncs apa.
1: Cap problema.
0: Però això no és així.
1: Clar, llavors, moltes parelles el que fan és fer el que se'n diu com una casa niu, que és que o sigui, una persona adulta, o sigui, un dels progenitors, viu amb la canalla a la casa durant els dies que li toquen, i i l'altre se'n va fora i després fan un intercanvi.
0: Sí,
1: de
0: sí,
1: manera
0: sí,
1: que
0: sí.
1: segueixen... Però clar,
0: és
1: aquí...
0: que això també és d'una inestabilitat, perquè tu has d'anar amb la maleta amunt i avall. És veritat que si no ho han de fer els nens, vull dir que si tu t'aconsegueixes separar i cadascú tenir una casa, els nens han d'anar amunt i avall, fàcil no deu ser per ells.
1: No.
0: Dic jo, és que no hi ha una solució ideal. Mai.
1: O sigui...
0: O difícil, perquè els nens també... Jo els dilluns i dimarts estic amb la mare, els dimecres i dijous estic amb el pare, els caps de setmana alterns. Sí, clar, vull dir, és la solució que sí. més habitual, no? Quan és consensuat, quan és custòdia compartida, però no és fàcil per les criatures. Llavors, aquesta solució que alguns jutges decideixen, no? Que té a veure amb els nens es queden en el pis, en la llar, diguéssim, sí. i sou els adults els que aneu canviant.
1: El que passa que aquí també hi ha d'haver molt bona entesa, perquè
0: hi ha d'haver entesa.
1: M'he trobat amb persones de consulta que han fet
0: que també fan
1: això, i que, clar, què passa? Que jo quan vaig a casa, a la casa Niu, quan ha estat el meu ex o la meva ex en allà, doncs igual no té els mateixos estàndards de neteja que jo.
0: Ah,
1: o igual m'ha deixat la nevera buida, i clar. Sempre sóc jo la que l'he d'omplir.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors
0: sí.
1: Això també genera unes tensions que... O sigui, l'ideal seria...
0: Que tot sigués per escrit, no? I que tot...
1: Que tots dos fóssim adults, funcionals.
0: Ja, ja.
1: Vale? Quin és el problema? Que moltes vegades ens trobem que no som adults funcionals tots dos. O que tenim diferents criteris. Igual per tu és superimportant netejar el lavabo 3 cops a la setmana i jo només el netejo un.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, ja, si és així, sóc un adult amb criteri, jo sé que tu necessites tal, el dia que vinguis jo m'encarregaré de netejar-lo, sí. perquè estigui net. Però bueno, que al final és divorciar-se no hauria de ser sinònim de deixar-se d'estimar. Divorciar-se...
0: Ja. Aquesta és una altra cosa que a la teoria queda molt maco, però si em divorcio és perquè ja no t'he deixat, perquè ja no t'estimo, majoritàriament.
1: Bueno, no, o perquè no vull estar amb tu com a parella, però vull dir estimar-se en el sentit no romàntic, de l'excepció, sinó estimar-se en el sentit de no voler-te mal. Per mi, estimar una persona és no voler-li mal a aquesta persona. Vale? Per mi el concepte estimar és molt ampli. Quan jo estimo algú, no vull que pateixi. Quan jo estimo algú, vull que estigui confortable, vull que estigui bé, vull que estigui content, i això s'aplica a amigues, a companyes, a...
0: Uh-huh.
1: Vale? Clar, si jo estimo la meva exparella, jo voldré que estigui bé,
0: yeah.
1: i no li aniré a fer la guitza. Per això dic, divorciar-se no vol dir deixar-se d'estimar, vol
0: D'acord.
1: dir deixar de voler ser parella. I això és molt lícit, perquè al final ser parella és una cosa que va molt més enllà de l'estimar-se. Vol dir construir un espai, no, de creixement, tenir un espai d'intimitat, tenir... potser tot això no em ve de gust. Però això no vol dir que t'hagi de fer la vida impossible.
0: Ja, sí.
1: I menys si hi ha canalla.
0: Si entenguéssim això... Llavors, clar, o sigui, si quan una parella se separa perquè hi ha hagut conflicte, diguéssim, és inevitable que això es traslladi en el nucli familiar. Vull dir, és possible que els fills o les filles hagin viscut tensions, hagin viscut baralles. És possible que els fills o filles sàpiguen que un dels dos ha estat infidel a l'altre. I de vegades es posicionen quan no s'haurien de posicionar perquè, escolta'm, sí, és una putada, perdoneu que ho digui així, que t'hagin fet les banyes, no? Però no s'acaba... A veure, que som éssers humans, m'entens o no? Vull dir, i no és quelcom que t'ho hagi fet, mai a la vida, però aquella persona no és el dimoni.
1: També et dic que depèn de les banyes.
0: Depèn de les banyes. Però...
1: Perquè, clar.
0: Sí, possiblement, però aquella persona, a banda de ser el desgraciat o la desgraciada que t'ha fet mal en el teu cor, a banda, a lo millor és un molt bon pare o una molt bona mare. Llavors, igual hauríem d'aprendre a separar aquestes coses, perquè jo he vist en el meu entorn nens posicionant-se, no, és que li va fer les banyes. Ja, però a tu t'ha fallat com a pare? Sí, ha trencat el nucli familiar d'alguna manera o ha propiciat que es trenqui perquè ha trencat la confiança. D'acord. Però és un bon pare o és una bona mare? Pot haver-se equivocat i mira, ara refà la vida amb el que em porta a un altre tema. I és... La convivència aquesta, us heu separat, d'acord? Us heu separat, però viviu a les mateixes 4 parets. I un dels dos, qui sigui, surt a les nits, el divendres o el dissabte, se'n va de vespreig, el tardeu aquest, el que sigui. I clar,
1: I tu
0: ho veus... Això ha de ser molt xungo de gestionar, també.
1: Molt, per això deia que hi ha d'haver, o sigui, hi ha d'haver un acord sí o sí. O sigui... Torno. Hem de tenir en compte que són persones adultes. Llavors és, mira, no volem estar junts, però no ens podem separar físicament perquè no hi ha diners.
0: No et garanteix ser un ésser de llum.
1: Clar. No, evidentment, però hauríem de, com a mínim, poder arribar a acords i parlar d'una forma sensata. Llavors, no ens podem separar, però clar, cadascú ha de fer la seva vida. Llavors, a mi em sembla molt bé que tu te'n vagis de vesprets, que lliguis, tal, no sé què, però posaré un límit, i és que no em portis el teu ligue a casa.
0: Ah, no, clar, home.
1: Per exemple.
0: Imagino que això és un mínim, no?
1: Però també pot ser que sigui en plan, vale, doncs mira, com que jo sé que tu surts, no? A mi no m'agrada tal, no sé què, però entenc que és la teva vida tal, no sé què, llavors és, bueno, doncs mira, jo els caps de setmana que jo tingui els nens me'n vaig amb els meus pares i llavors et deixo a tu que puguis tenir la casa per tu.
0: Sí, home, a sobre et deixaré el meu llit perquè tu t'emportis a la... Sí, home, sí, home.
1: No, tenint en compte que tenim llits separats. No, no, no.
0: Home, no.
1: El mateix llit, no, mal, mal.
0: Home, per favor. No, no veig tant no. Tu que has de tons pares i si ta mare o ton pare et deixen que et portis el lligue, te'l portes. I si no, doncs, jo què sé, te'n vas a casa un amic.
1: Bueno, també és una, també és una negociació.
0: M'entens? A sobre et facilitaré. Clar, és que, a veure, vull dir, però, tu però poses tot molt ideal. Sí, sí, ho escrivim no. Tot, fem les pautes, però després entra el component aquest de, saps?
1: Però a canvi que home. Tu m'ho facilitis a mi també. Vull dir, és un quid pro quo, això, eh? Vull dir, ja. Clar, tu faràs servir, però jo també
0: no sé
1: podré
0: jo,
1: fer-ho
0: eh? No sé jo, eh?
1: Bueno, com veus, això
0: que,
1: genera...
0: És que és complicat.
1: Molt, molt.
0: Llavors, és un rotllo... És molt complicat que per sí. Culpa de no poder pagar sí, dos sí. Pisos...
1: Bueno, és
0: o
1: que
0: el que sigui,
1: és que
0: hagis
1: és
0: de patir aquestes situacions, els fills hagin de patir aquestes situacions, no sé, jo crec que sí que és dramàtic.
1: O sigui, jo ja saps que a vegades em poso la disfressa així com punky.
0: No, era perquè tu et toca fer aquest paper, evidentment.
1: I, no,
0: vull dir,
1: no, no,
0: ets la
1: però,
0: psicòloga i la terapeuta també, no?
1: Però ara em vull posar la disfressa punky, vull dir, és que realment tenim un context socioeconòmic fatalíssim.
0: Home.
1: I que estiguem treballant i que estiguem treballant moltíssimes hores al dia i que no ens puguem permetre un pis nosaltres sols, hauria de ser motiu per sortir a fer manifestacions fortetes.
0: Sí, la veritat és
1: però
0: que
1: mira,
0: sí. La veritat és que sí. Un element més, abans ho hem apuntat també, no? Que té a veure amb com els fills entenen el nucli familiar.
1: Mm-hmm.
0: Jo crec que aquí és quelcom important també, no? Vull dir, hem d'intentar tots, més igual si has estat tu qui has decidit, si ha estat l'altre, si ha estat de mutu acord o no, és igual. Crec que tots els adults tenim l'obligació d'intentar que el concepte de família i de nucli familiar no alteri no? Els nens i que aquest no quedi alterat. És a dir, que un nen creixi entenent que la parella ha de ser un espai d'amor, de confiança, de comprensió i de sumar, que la família és exactament això, mirar per l'altre, cuidar de l'altre, protegir a l'altre, etc. I que les circumstàncies personals que hagin portat a la dissolució d'aquell matrimoni, a aquella convivència inestable, no sigui per normalitzar que allò és una família. Perquè si
1: totalment.
0: No, es faran grans i acceptaran segons quines conductes, segons quins tractes, perquè ho assumiran com a... És que a la família és així. No. I aquí és on crec que hi ha la nostra responsabilitat, més enllà de si tu tens bona relació amb la teva ex, amb el teu ex, amb la teva... Mira, i al
1: sí,
0: cap
1: sí.
0: I a la fi ja ho superarem, m'entens? I ja farem. Però
1: no.
0: Hem de protegir
1: jo, els menors. Jo sempre dic que les, quan tenim un fill amb una altra persona, hem de tenir clar que amb aquesta persona, durant com a mínim 18 anys, haurem d'estar portant-nos relativament bé davant de la personeta que tenim, davant del fill o davant de la filla. I això a vegades genera un desgast brutal perquè moltes vegades doncs, hi ha moltes situacions que tal. Però o sigui, sobretot això, que la cosa no traspassi no, a la canalla. L'altre dia veia una sèrie, no me'n recordo quina era, però sortia això, un matrimoni divorciant, i la filla, que devia tenir uns 10 anys, una cosa així, li deia a la mare, és que el papa m'ha dit que jo quan era petita tu no em cuidaves. I és com, el pare necessita dir-te això,
0: és
1: realment.
0: Que, vull dir,
1: cal que li expliqui això.
0: Això ja és violència vicària,
1: totalment,
0: jo trobo. Però
1: totalment.
0: Com la demostres? Un dia en parlarem de tot plegat, eh?
1: Aquí sí que obrim meló gros, perquè...
0: Tela.
1: O sigui, però clar, hem de ser, torno, o sigui, l'ideal en el món de la piruleta, en el món de Yuppie,
0: sí.
1: L'ideal seria que fóssim adults responsables i que entenguéssim que la canalla no n'ha de fer res, que potser és veritat que la mare no l'ha cuidat, que potser és veritat que la mare doncs, va tenir una mare, el que sigui, però el fill, la filla, no n'ha de fer res. El que no. Tu deies abans,
0: a tu t'ha fallat. Edat, a certes edats tens dret a idealitzar els teus progenitors.
1: Exacte.
0: Ja arribarà l'època que sàpigues a quin peu calça cadascun.
1: Exactament.
0: Però no crec que els adults haguem d'afegir llenya al foc.
1: Absolutament.
0: No? Per dir, ton pare és no sé què, ta mare és no sé quantos.
1: És que
0: això no
1: cas,
0: ho hem de fer mai.
1: En el cas que tu t'hagis divorciat d'aquella persona, perquè aquella persona tu consideres que és doncs, això, no? Que és d'una manera o d'una altra, tal, no sé què. Si realment és així, el teu fill, la teva filla, ja se n'adonarà en algun moment de que el seu pare, la seva mare és així. I el que tu dius, no? O sigui, hi ha una cosa molt sana, que és aquesta idealització paterna, igual, i materna, eh? La meva mare és la millor, el meu pare és el millor. Doncs pues fantàstic.
0: És necessari quan
1: què passa?
0: Petits, que,
1: clar,
0: també.
1: Quan tu ets una mare, pare divorciat, no? I de sobte ve la teva filla i et diu, és que la mama és meravellosa, ben fantàstica. I tu penses, no, perquè em va posar les manyes, tal, no sé què. Però això tu has de treballar tu amb la teva psicòloga o amb el teu grup d'amics. Te'n vas a fer
0: sí,
1: cerveses
0: sí, sí.
1: I però, rajes a la teva ex.
0: Però no li aboquis a la teva criatura.
1: Però la teva criatura és com, sí, sí, que bé que t'ho passis també. Perquè al final torno. Si jo estimo el meu fill, jo estimo la meva filla, el que jo vull és que el meu fill i la meva filla estiguin bé. I que bé que estiguin bé amb el seu pare o la seva mare, encara que el seu pare o la seva mare a mi m'hagi fet mal. Bueno, doncs mentre estiguin bé, fabulós, fantàstic, no? Aquí hauríem d'estar.
0: Amb la qual cosa, sí, hem d'anar en compte amb aquesta... Primer, aquesta convivència sense amor, no? Hem començat parlant d'aquest descens dels divorcis, segons les estadístiques, que tenen a veure amb les dificultats econòmiques. I això fa que les dues persones, quan deixen de ser parella, quan deixen de voler conviure l'un amb l'altre, doncs hagin de conviure perquè no poden pagar-se una casa, un pis, el que sigui, de manera individual, no? I perquè les pensions, perquè tal, perquè tot això és molt complicat. I això comporta uns riscos. Hi ha no només un desgast per cadascun dels adults de no vull compartir llit amb tu i em veig obligat, com aquell qui diu, o no vull compartir les quatre parets amb tu, però em veig obligada... I sobretot el desgast pot ser cap als fills, no? Vull dir, aquesta convivència sense amor pot generar un ambient de tensió.
1: Total.
0: Fàcilment, a banda de les limitacions per refer la vida de cadascun dels adults, eh? Però un desgast emocional que pot ser molt perjudicial pels menors, pel fet de que visquin aquesta tensió, pel fet de que normalitzin aquesta tensió, i després per un altre tema que encara no hem tocat, que és que es culpabilitzen. Moltes vegades, no, o gairebé totes, això m'ho diràs tu, com a psicòloga, els nens, les nenes, els menors, tendeixen a sentir-se culpables pels problemes dels adults. Perquè potser han sentit alguna discussió que té a veure amb si el nen fa aquesta extraescolar o aquesta altra o no, o si el portes a casa ta mare o a la meva, o no sé què. O sigui, discussions de qüestions quotidianes, però que ells s'atribueixen a ells. Llavors, és per culpa meva

0: a nivell emocional i entenen
1: Sí.
0: moltíssimes coses. Llavors jo sempre quan treballo amb persones divorciades, persones separades, no? Sobretot quan han tingut divorcis i separacions complicades, sempre els dic que és una frase que hem de tenir com molt, molt a la boca. És, no és culpa teva, això. Si ens ha vist discutir amb el papa o amb la mama, és important que en el mateix moment que tornem a estar soles amb la criatura, li puguem dir, escolta'm, aquesta discussió que has vist, aquesta discussió que has sentit, no té res a veure amb tu, tu no has fet res de dolent. No hem de tenir com un discurs com molt après per tal de que la canalla es quedi tranquil·la, perquè una opció mai no és, o sigui, no és mai una opció no dir res i fer veure com, i bueno, potser no se n'ha enterat. No, sí, segur, segur,
1: enterat,
0: seguríssim.
1: No?
0: Llavors és important que anem i li expliquem, mira, ens hem discutit, sí, creiem que és important, doncs, posar-li una miqueta de context, ens hem discutit per això o per allò altre, perquè no ens posàvem d'acord en l'horari de recollida de les vacances, poso per cas, però no té res a veure amb tu, tu no has fet res amb això, no? I llavors com tranquil·litzar-los molt en aquest sentit. I aquí, evidentment, hi ha això per una banda, i per l'altra banda hi ha el, òbviament, intentar no discutir quan la canalla està a prop.
1: Ja.
0: Si ens hem de discutir, jo sempre dic, l'ideal és discutir-nos per mail, que és una cosa escrita, que la canalla no veurà, i que, a més, ens permet pensar una mica abans de contestar les coses, i segurament baixarem molt el nivell de
1: d'agressivitat.
0: Sí, sí, no? Sí, si n'hi ha. Sí. Per tant, discutim per mail o per WhatsApp, vale? Sempre quan el fill o la filla no ens agafi el mòbil. Vale? Som d'aquells pares en plan, té, agafa el mòbil i juga. Quan tenen una edat, ja juguen i van a veure què hi ha por ahí. Llavors, no. O sigui, ha de ser un espai privat. La canalla no n'ha de fer res. La canalla ha de tenir com la cosa sobre la taula. Per exemple, l'altre dia, no?, parlava amb una noia que està divorciada, té un criu de 7 o 8 anys, em sembla, i deia que se'n volien anar de vacances, tal, no sé què, i que li havia dit al nen, ai, estic preparant aquestes vacances, però depèn del si el teu pare vol o no. I li vaig dir, no, dic, mira, dic, l'ideal és que tu organitzis, li demanis al seu pare, i si el seu pare et diu que sí, tu li expliques al nen. Dic, perquè si no, al final el que estàs fent és una manipulació amb el nen, perquè clar, evidentment, quan tu li diguis, ah, doncs no ens en podem anar de vacances, el nen què pensarà? El papa no em deixa. I per tant, tu ja estàs com preparant el terreny, ja, perquè si és un no, a més, el pare quedi com el dolent. Això és una miqueta mesquí. No li vaig dir així a la pacient, però més o menys
1: vam arribar
0: com en aquesta... Perquè al final és una cosa que hem de negociar tu i jo. Si la canalla és menor d'edat i hem de fer uns dies de vacances que surten fora del conveni o ens anem d'anar fora del país o el que sigui, és una cosa que hem d'acordar els adults. Llavors, fins que no ho tinguem acordat, no ho traspassem. O, ostres, aquest cap de setmana vinent és la festa de no sé qui, li demanaré al papa, aviam si pots estar amb mi. No, primer li demanes al papa o la mama,
1: clar,
0: si pot estar amb tu, i després li dius, ai, és la festa de no sé qui i anirem, perquè la mama ha dit que d'acord.
1: Sí, però també és veritat, o sigui, jo entenc que tot això és l'ideal, eh? Però ara estic pensant, doncs jo tinc una molt bona amiga que té una sèrie de conflictes complicats amb la persona que és el progenitor, diguéssim, dels seus fills, i hi ha una evidència que traspassa més enllà del que ella li pugui dir, i és que el nen vol fer un extraescolar des de tota la vida, i el pare li diu no. I llavors, clar, el nen cada vegada que diu la meva mare, pots parlar amb... Ja sí, jo hi parlo, però ja saps... Ja saps el que hi ha. I és així. I és així. Llavors dius, no, és que perquè el nen no pensa... Ja, però és que, vull dir...
0: No, en aquest cas, perfecte.
1: Vull dir, aquesta persona és així. I el nen sap, mama, no sé quin dia és l'aniversari de no sé qui, però em toca estar amb el meu pare. Ho podem canviar? O aquest nen ha arribat a dir-li al seu amic... Aquest dia estic amb el meu pare, no podré venir. Si ho canvies per la setmana següent, puc. Perquè tu ho deies abans, els nens són molt llestos. És un nen que té 11 o 12 anys. Són molt llestos i al final acaben també ells aprenent una sèrie de recursos.
0: Totalment.
1: No?
0: I
1: veuen de qui peu calça cadascú amb el temps. Vull dir que és veritat que no cal tampoc afegir llenya al foc perquè ho acabaran sabent en el cas de que hi hagi un dels dos que tingui un comportament no adequat. A moda de resum, compartir pis amb la teva exparella és una bona idea?
0: No. No, o sigui, en termes generals, no. Si és exparella, exparella i ja està.
1: O sigui que seria ideal, llavors, en cas de que no tinguéssiu independència econòmica, de dir, doncs mira, els dies que em toqui a mi em quedo jo a casa i tu te'n vas a casa de tons pares o a casa per de l'amic, al cap de setmana altern, per exemple, la resta ens

0: Acompanyem com vulguem, intentem coincidir el menys possible, si no hi ha bon rotllo, mm-hmm. perquè ni nosaltres haguem de patir el trobar-nos cada vegada, ni els nens hagin de patir la tensió que estem mm-hmm. generant doncs, per aquesta decisió que hem pres, no? Per aquest trencament.
1: Exactament.
0: Doncs ja
1: aquest
0: sabeu.
1: Aquest seria l'ideal.
0: Han baixat els divorcis, és un tema econòmic, això sap molt de greu, però adverteixen advocats, psicòlegs, terapeutes i tothom que des de l'àmbit professional gestiona aquest tipus de conflictes, no és una bona idea compartir pis amb la teva exparella, a no ser que tots dos sigueu éssers de llum, meravellosos, no? I sigui
1: Total.
0: Tot flors i violes a casa.
1: Totalment.
0: Que llavors, escolta'm, vull dir, cosa
1: si,
0: teva, fantàstic.
1: Si pot,
0: però
1: si
0: no acostuma a ser així, malauradament. Sílvia Catalán, continuarem un altre dia. Fins
1: Molt
0: la setmana
1: bé.
0: Vinent.
1: Gràcies, Laura, adéu.
2: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
3: Sota sospita. Amb Laura González.

0: Avui, més enllà de l'espai setmanal de la Meritxell Falgueres, anem a parlar de vins també, i ho anem a fer amb el Pepe Müller, que ha fet una novel·la, una segona novel·la dedicada precisament al món del vi, i que a més és una mena de thriller, suspens, històric, social també, no? Un retrat d'aquest món a través de Tierra Roja. Pepe Müller, benvingut al Sota Sospita. Què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Tenim el Xavi també aquí, per l'entrevista. Sí. Explica'ns una mica, quin és l'inici d'aquesta història que ens portarà a Bordeus, que ens portarà a Logroño, que ens passejarà per aquestes terres de vins, però que comença amb una mort molt sobtada.
1: Aquesta novel·la comença ja com dos inicis, amb llocs diferents.
0: Sí.
1: Comença amb una mort molt sobtada, un bodeguer molt important de Bordeus. El troben que s'ha suïcidat a l'habitació del seu hotel un dia que li anava a fer un homenatge per la qualitat dels seus vins. Uns quants capítols més endavant, arrenca també a La Rioja, en aquest cas, es descriu ja la protagonista femenina de la novel·la, que és la Cristina, i d'alguna manera, ben aviat, s'enllacen els dos fets. És a dir, ella és periodista, està allà, i de sobte hi ha unes circumstàncies que fan que ella heredi aquesta bodega d'aquesta persona que l'han trobat mort allà a l'habitació de l'hotel.
0: Clar, i això a la família no li agrada gens, perquè ja sabem això com funciona de les famílies, no? La tradició, les herències, que és un molt en aquest sentit, com molt estructurat a partir de la genealogia.
1: Molt contents no estan, perquè a més, primer, que ella no és francesa, no és de Bordeus, segur que no és de la sang, no és de la família, i tercer, a més, és riojana, és espanyola, o sigui, que molt, molt no agrada.
2: Perquè és molt endogàmic aquest món del vi, els grans productors són famílies i coses d'aquestes encara, o no?
1: Tradicionalment ho havia sigut molt. Ara cada cop menys, perquè cada vegada hi ha més gent jove que emprenen, que compren alguna petita parcel·la, 4, 5 hectàrees, comencen a fer vins joves, comencen a fer vins una mica innovadors, o sigui, cada vegada es va sortint una mica. Però el que són les bodegues clàssiques de sempre és un món molt endogàmic, i inclús és un món que et diria que en molts casos relacionat amb l'aristocràcia. És a dir, tens una bodega emblemàtica d'allà de Bordeaux, és Chateau Lafite, de la família Rothschild. És a dir, tens bodegues que estan totalment lligades, diguem, amb l'aristocràcia, no?
0: La Mary ens n'ha parlat moltíssimes vegades a la seva secció setmanal. El Pepe Müller va escriure o va publicar en el seu dia El vino del alquimista, aquesta és la seva segona història dedicada al món del vi, aquest Tierra Roja, i ella mateixa, per exemple, també ens ha parlat molt de com les dones s'han introduït i s'han visibilitzat tot just en els darrers temps, no? Ella, a través justament amb l'Anne Cannon, que han vingut aquí moltes ocasions, Mujeres del Vino, ens han explicat quin és la seva tasca de visibilització del paper de la dona en el món del vi, i tu, a través del personatge de la Cristina, també en parles de tot això.
1: En parlo de tot això, i de fet és un dels objectius de la meva novel·la, visibilitzar-ho. És a dir, la novel·la la situo històricament 20 anys abans d'ara, la situo l'any 2006,
0: d'acord,
1: que és un moment on les dones començaven a visibilitzar-se, però encara poc. Ara, gràcies a Déu, això ha canviat molt, cada vegada n'hi ha més, i a més, jo sempre dic que la dona, les capacitats sensitòries són, en molts casos, superiors a les que poden tenir els homes a nivell de sabors, d'olfacte, i jo crec que això només acaba de començar. Cada cop veurem més dones com a sommeliers, com a enòlogues. Jo crec que, ben aviat, pràcticament, trobarem...
0: Estarà equilibrat, equilibrat. Molt bé, molt bé. Escolta'm, i a tu la teva passió pel vi, d'on et ve?
1: Em ve des de fa ja molts anys. Jo soc una persona que vaig créixer prenent vi a casa, a taula. De molt aviat em va començar a agradar i vaig trobar molt interessant. Jo soc una persona que tinc, diguem, molta sensibilitat amb línies generals. També m'agrada molt la música i el vi. La veritat és que aquest fet de que un vi i un altre tinguin aquestes diferències de sabors, d'aromes, de que amb un vi, quan olores, puguis reconèixer una quantitat increïble de notes, a vegades hi trobes una mica de canela, hi pots trobar una mica de romaní, va semblar fascinant. I després també el fet aquest de que el vi està íntimament lligat amb la cultura.
0: Amb la terra, amb el territori, amb el paisatge, evidentment, i amb el que som, en definitiva, no? I, Xavi, digues.
2: Però està, que està molt present a la novel·la, el Robert Parker, el crític de vins que al seu moment va ser el, diguem, el gurú, està en moment, la crisi, que cada vegada hi ha menys consum d'alcohol entre els joves, tot això fas aquí una barreja.
0: Bueno, un retrat, en definitiva, sí, no? D'aquest món.
2: Que per això t'ha sortit una novel·la negra, no una novel·la ni romàntica, ni històrica, ni filosòfica, ni res d'això.
0: No, clar, una mica.
1: Clar, perquè al final la meva novel·la el que vol també és fer un retrat de lo que és el món del vi, amb tots aquests temes que dèiem d'aquestes enveges, endogàmia en part, amb aquesta dificultat en aquell moment de la dona de poder entrar en aquest món. Parlo també de tota aquesta, la influència que han tingut crítics com el Robert Parker amb que la gent a vegades es torni bojos perquè puguin aconseguir una valoració per sobre el 95. Tot això es reflexa i em va semblar que la manera millor de poder-ho retratar i poder fer que el lector ho llegeixi, aprengui de tot això, però d'una manera que realment s'ho passi bé, era fer-ho amb una novel·la negra.
0: I llegint Tierra Roja, a on tindrem ganes d'anar de ruta, d'escapada o de vacances?
1: Jo crec que definitivament el lector tindrà ganes d'anar i conèixer bé La Rioja i els vins de La Rioja,
0: clar que sí.
1: I a sobre els vins de Bordeus. És a dir, els vins de Bordeus són una meravella, n'hi ha molts que potser tenen uns preus una mica prohibitius, però n'hi ha molts que no, i tot el que és la zona, tant la ciutat de Bordeus com aquesta petita ciutat de Saint-Emilion, que també la retrato molt a la novel·la, jo crec que això val la pena realment que el lector dediqui un cap de setmana d'aquests de 3 dies per anar allà i recórrer una mica.
0: Jo, mira, una de les coses que trobo difícil, que també alguna vegada ho he parlat amb la Mary, de fer divulgació de la cultura del vi, però no fer divulgació de la cultura de l'alcohol, que són dues coses diferents, trobo que és molt complicat. Vull dir, aquí tenim una secció setmanal, vull dir, amb la Mary, però sempre diem allò de beure amb moderació, després sempre parlem de vi, sempre justifiquem que vi és territori, paisatge, cultura, identitat, però no deixa de ser complicat. No trobes, Pepe, de explicar les meravelles, és economia també d'aquesta indústria, d'aquesta part del nostre territori i de la nostra economia sense fer apologia de l'alcohol, diguéssim, és complicadíssim.
1: Jo aquí parlo, o sigui, dono sempre una resposta.
0: Gràcies, en el fons, la necessito, que en el fons, a més a més.
1: També surt El vino de l'alquimista, la meva primera novel·la. Paracelso va dir que dosis sola facit veneno. Què significa? És a dir, tot depèn de la quantitat que en prens. És a dir, si tu del vi, sobretot del vi negre, per les substàncies que té, els polifenols, tot el que són els que són antioxidants, si tu cada dia prens una copeta de vi negre, no només és perjudicial, sinó que és molt beneficiós. És a dir, són substàncies que d'alguna manera van bé per l'organisme, antioxidants, i que és una de les bases per la qual al Mediterrani hi ha tantes zones azules de longevitat. És a dir, que en el fons, ara clar, si tu el que fas és que cada dia et prens una ampolla sencera, doncs aquí ja no anem bé.
0: Això em va passar fa poc amb les amigues que vam quedar, vam prendre una copa de vi i una em deia, és que clar, jo prenc vi cada dia. I jo dic, doncs jo no, jo ja ho he deixat. I ara només en ocasions, o quan de cap de setmana, i em diu, i has notat alguna cosa millor? Dic, no. O sigui, no, simplement que em retinc.
2: I Pepe, els vins de casa nostra, no sé si tens pensat fer algun relat d'alguna història, com estem de salut?
1: Els vins catalans... Sí.
0: Toca una novel·la aquí, no?
1: En el primer llibre, El vino de l'alquimista, ja els vins protagonistes eren els vins del Priorat.
0: Els vins del Priorat, efectivament.
1: Que al final era un vi que es va fer a escala d'ell a principis del segle XIX, llavors allà el protagonisme principal el tenen els vins del Priorat, però a Catalunya hi ha uns vins excel·lents. Hi ha una regió en concret, que és la que jo em conec molt bé, doncs perquè he estiuejat tota la vida a Vilanova, que són els vins del Penedès, que estan fent una feina increïble. És a dir, tenen ara enòlegs molt bons. Hi ha una bodega que conec molt bé, conec la Mireia Torres, que és filla del Miquel Torres, que estan fent una labor molt, molt bona de reintroduir varietats ancestrals. Ara tenen el Clos Ancestral, per exemple, que és un vi que l'han tret ara fa poc temps. Cada cop estan treballant més amb el que se'n diu I+D, a l'enologia, eh? I cada cop s'estan... Perquè el Penedès va una època que realment pues, era com, bueno, conegut per vins de grans quantitats, que, i cada cop s'està treballant també en fer vins més perfeccionats, més diferenciats.
0: I a més és un tipus d'agricultura que va molt per endavant d'altres, en temes de sostenibilitat, ecologia... regenerativa, etc, etc. Amb tot això, vull dir, van com molt per endavant d'altres indústries alimentàries i agrícoles, etc.
1: Ahir la presentació que vaig tenir a Barcelona la va copresentar la Marta Casas, que està dins del grup de Mujeres del Vino, sí. És l'enòloga de Parés Baltà, i ella és líder, sí. No només a nivell de Catalunya o d'Espanya, sinó quasi a nivell europeu, amb tot el que és viticultura biodinàmica.
0: Biodinàmica, eh?
1: Seguint el que és la antroposofia de Rudolf Steiner, i està fent una feina increïble. Eh?
0: Escolta'm, avui, per exemple, quin vi et prendràs aquesta tarda? Deixa'm acabar així. Perquè jo crec que ets més de vi negre.
1: Soc més de vi negre que de vi blanc.
0: Oi?
1: Hi ha vins blancs que m'agraden molt,
0: sí,
1: però jo reconec que m'agrada el vi intens, el vi una mica complexa, i bueno, jo crec que avui ja tocarà un priorat.
0: Avui tocarà
1: avui
0: un priorat.
1: Avui tocarà un vi de la terra, tocarà un priorat, que el tinc allà guardat ja des de fa un temps, o sigui que avui tocarà priorat.
0: Doncs espero que el gaudeixis. Brindem pel Pepe Müller i per la seva novel·la A Tierra Roja, que la gaudiu, i a partir d'aquí que us inspireu per possibles escapades, no? Que crec que és una molt bona manera també viatjar llegint, i després, a partir de la inspiració del llibre, també voler conèixer i ampliar aprenentatge. Pepe, moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sot de Sospita. Ha estat un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Xavi.
2: Gràcies.
0: I fins aquí la nostra coartada d'avui. Demà, més Sota Sospita, tanquem amb una proposta de la cantant, compositora i multiinstrumentista barcelonina d'arrels italianes i alemanes, Claudia Steccato, aliada d'Eric Eth, en aquest De Mica a Mica. El tema ens serveix per acomiadar-nos. Que tinguis bona tarda. Adéu-siau.

0: Es la 1.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El govern anuncia una partida addicional de 25 milions d'euros per atendre els menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta i nega que el CNI informés de la possibilitat d'una entrada massiva de migrants. Més detalls, Laura Hurtado.
2: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Said, ha defensat que el govern no tenia constància d'una possible arribada massiva a la frontera i ha reiterat que la gestió de la crisi s'ha fet en col·laboració amb el Marroc.
3: Bueno, pues había una, evidentemente, una información de un repunte de llegadas propio, insisto, de este periodo estival, pero nunca un informe que hablara de la magnitud del hecho inédito que hemos vivido.
2: Saez també ha demanat responsabilitat a les comunitats autònomes per atendre els migrants i, precisament preguntat per l'acolliment de menors de les comunitats autònomes del PP, el secretari general Miguel Tellado ha evitat pronunciar-se.
4: Es que eso no es una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. La seguridad nacional y la vigilancia de nuestras fronteras no está garantizada. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores.
2: D'altra banda, el govern de Ceuta ha confirmat que en aquests moments acull 1.000 menors migrants i ha anunciat que habilitarà 2 centres educatius per atendre'ls.
0: Gràcies, Laura. I de tornada aquí a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat que reforça la lluita contra les drogues amb més presència policial a punts de venda i espais de consum. Des de mitjans de juny, la Guàrdia Urbana desplega el Pla Druida per actuar amb més eficàcia. Albert Batlle, tinent de seguretat.
5: No normalitzem ni normalitzarem aquestes situacions i continuarem reforçant la pressió policial sobre les xarxes de tràfic i distribució que operen a la ciutat. I està clar que no hi haurà resultats immediats. Per tant, no ens hem de desmoralitzar. A vegades tens una sensació d'impotència, però aquesta sensació d'impotència ha de ser un estímul.
0: Segons el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, una de les principals línies d'actuació és identificar, monitorar i intervenir de manera permanent punts de venda al detall, narcopisos i espais de consum.
6: Anticipar-nos i actuar de manera integral, sostinguda i coordinada allà on es manifesta inicialment un problema que estigui relacionat amb les drogues. En aquest primer estadi, que pot ser una plaça, pot ser un carrer o pot ser una comunitat de veïns. I ho volem fer en tota la nostra capacitat operativa de la Guàrdia Urbana i en tots els fronts possibles.
0: També s'intensificaran els controls preventius per reduir els riscos a la conducció i explica que el consum de drogues a la capital catalana és sobretot recreatiu. La substància més consumida és el cànnabis. El Departament d'Educació ha assignat unes 86.500 places a alumnes de formació professional. Unes 45.600 han anat a primer curs de grau mitjà i 40.900 a primer de grau superior. En total s'han assignat 5.000 alumnes més a formació professional arran de la millora del procediment. 2/3 dels alumnes han accedit a la seva primera opció. Enguany s'han fet 2 tandes d'assignació en comptes de 3 i s'ha proposat una assignació alternativa per l'alumnat que no havia obtingut plaça cap de les dues. En grau mitjà, els més demanats són cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics, mentre que en grau superior lideren administració i finances, educació infantil i integració social. El 7 de setembre es publicaran les places vacants i s'estrenarà un sistema de cua virtual per garantir-hi la igualtat de concurrència. I anem a Girona. La xarxa hospitalària impulsa un model d'atenció unificada de l'anomenat peu diabètic. L'objectiu és reduir les complicacions que pot provocar la patologia i evitar desplaçaments als pacients. Més detall, Joan Sisquella.
7: El peu diabètic és una de les complicacions de major impacte assistencial i socioeconòmic derivada de la diabetis mellitus i la gestió coordinada pretén reduir les amputacions, optimitzar els circuits de derivació i garantir l'equitat en l'accés al tractament especialitzat en tot el territori de Girona. Ja hi ha unitats funcionals específiques pel peu diabètic a l'Hospital Trueta de Girona, al Santa Caterina de Salt i a l'Hospital de Figueres, i s'està treballant per crear-ne també als hospitals de Palamós i Olot. En una primera fase, l'atenció es centra en els pacients amb úlceres actives i casos de més complexitat, que són els que presenten un risc més elevat de complicacions. Progressivament, el model incorporarà també una vessant preventiva, identificant factors de risc i aplicant correccions ortopèdiques que ajudin a evitar l'aparició d'úlceres.
0: Gràcies, Joan. I acabem amb un apunt de servei, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a les comarques del Ripollès, Garrotxa i Osona. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra, per això fa una crida a la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: deia jo al Damià fora de micròfon a la redacció, dic, és que tens pinta de romà.
1: Sí,
0: tu, és que et veig allà, a l'època.
1: Sent tarragonins.
0: Home, clar.
1: Els que som del camp, la faixa aquesta de romà la tenim.
0: Sí, que la tens.
1: No m'imagino anar amb llençol. Bueno, ara l'estiu sí, anar amb llençols.
0: No, jo sí que t'imagino.
1: Allò togat.
0: És que tens pinta de filòsof.
1: Ostres, no ho sé, no sé què dir-te. La filosofia és de les coses que més em van costar,
0: Sí,
1: al batxillerat.
0: Ostres, no ho hagués dit mai.
1: Sí, és que clar, m'han d'explicar molt bé les coses per entendre-les.
0: Però la història de l'art no és fàcil, eh?
1: Però això són imatges.
0: Ja. Yeah.
1: I el ser imatges... Per això sempre dic que l'art contemporani, quan l'artista pensa, merda. Perquè hem d'anar directament al que... Fes això.
0: Fes això.
1: No és gent que coneixes, t'estimes i tal. M'estic acollonit amb els americans, eh?
0: Home,
1: hi ha una cançó,
0: no m'estranya.
1: Hi ha una cançó d'Ortega y Monasterio, que és el meu avi, que té una frase, sí, lapidària total, que és tingueren la culpa de qualsevol cosa al món, això, fes això, els americans.
0: És que...
1: Ah, tingueren la culpa, americans.
0: Sí.
1: I és tremendo, eh?
0: I ara mateix encara més, perquè, clar...
1: No, clar,
0: hi ha un senyor que aixeca el telèfon...
1: Com pot ser, Xavi? Com
0: pot
1: ser?
0: Jo crec que poca bola se li està donant a tot el que ha passat.
1: És molt gros,
0: amb aquest jugador dels Estats Units.
1: És molt gros.
0: Han tret una vermella.
1: Per això, ara que diguessin, imagina que totes les seleccions tinguessin la possibilitat de treure's una vermella. Perquè o tots moros o tots cristians. Clar, com ho gestionem, això?
0: Aquest és un tema, i l'altre és que si juguen Estats Units i Espanya, la imatge de Trump i Pedro Sánchez a l'estadi segurament la veurem, eh?
1: Clar, això pot ser històric. M'he imaginat moltes coses amb aquests 30 segons.
0: Sí.
1: M'he imaginat moltes coses.
0: Mira, acaba d'entrar a l'estudi...
1: M'he espantat,
0: Una fan teva, Damià. Com estàs? Salva Carreras, bona tarda. Ui, espera, micro número... Aquí és el 9. El 9.
1: Sí?
0: No, si no, mira, Alba, posa't el 5. El 5... Sí, sempre funciona increïble, sones com un tro, tampoc, espectacular, no sé, jo... Però és...
1: Què està passant? Vols que el compartim?
2: Comparteixo amb tu, Damià,
0: espera, mira, Alba.
2: Ara em diuen el 2, és el joc de les cadires, això.
0: Sí, jo crec que si vas al 2, com estàs? Bé?
2: Fatal.
0: És que fa hores que l'he vist, perquè, clar, venim de Ràdio Nacional, del programa de...
1: Quanta estona fa, és això?
2: Tinc ressaca.
0: Hores.
1: Per això?
0: No fa ni... No, si fa 17 hores.
1: 17 hores, imagina't.
0: Bé, ara sí...
2: Ara sí, suposo que sí. No sé, és que avui han passat una sèrie de coses surrealistes.
0: Sí, què t'ha passat?
2: Sí. Puc dir improperis a aquesta hora del migdia o encara no?
0: No, a veure, sempre hi ha paraules per explicar les coses, sempre podem trobar...
1: Subterfugis.
0: Sí.
2: Mira, doncs n'estic fins a la figa del Papa.
1: Estan bé, estan bé.
2: De la Sagrada Família. Del Tour de França.
0: El
2: prou
0: papa, però
2: ja,
0: el papa prou per què?
2: Ja.
1: Però no va lligant, no?
2: Sí, tot.
1: Ara un mes després?
2: No,
1: encara vol ter per aquí aquest home.
2: Tot va lligat, perquè és que, clar, hi ha un problema de mobilitat, hi ha un problema amb la R4 molt important. Jo vinc normalment amb la R4, si no funciona, doncs tinc un vehicle. Un vehicle que, per cert, se m'ha espatllat i n'estic a l'espera d'un altre, amb la qual cosa és que m'he trobat completament incomunicada i sense poder arribar aquí a la ràdio.
0: Pobreta, clar, una gran professional que s'estressa si ja
1: això és ansietat,
0: un minut tard.
1: Sí, clar
2: que sí. Ahir vaig arribar a les 11 del vespre a casa meva.
1: No, però et quedes a dormir?
2: Sí, clar.
1: Sí,
2: clar.
1: Estudi, em muntaré aquí, camastre, no?
2: La Rosa de Diego, que mira, aquesta taula d'aquí...
0: Sí, però si tenim dutxa.
2: Sota, doncs mira, ho faré així, perquè jo, clar, no puc arribar a casa.
1: Quasi que és el millor, quasi que és el millor.
0: Respira, estàs a casa?
2: Ja està.
0: Estàs a casa, estàs en família? Respira.
2: Ja està. Sí,
0: no ets l'única reina avui aquí a l'estudi.
1: No.
2: Qui?
1: No. Tenim Violant d'Hongria.
0: Violant d'Hongria.
2: Ah, Violant d'Hongria.
1: Que és tieta àvia de Letícia.
2: Què dius?
1: Clar, els reis de la Corona d'Aragó són
2: tiets àvies
1: dels actuals Borbons.
0: Clar, però no de sang.
2: No, clar.
0: No,
1: però sí, hi ha sang.
0: Amb els Borbons sí, però...
1: Sí, amb la Letícia no, però amb els Borbons sí. Però quan et cases...
0: No, ja està.
1: Ah, ja ho tenim, això. Escolta, us parlarem avui, jo crec, d'una de les dones més importants de... no de la història de Barcelona, ni de Catalunya, ni de l'Estat, sinó d'Europa. I ella neix a Hongria. I us he volgut buscar un grup que es diu Pannònia, que té una cançó, vaig posar a YouTube música actual Hongria, van sortir coses molt rares, però de les que més em va agradar va ser aquesta.

0: Escolta, sona bé, això.
1: Si t'hi has fixat, al principi diu venme la moto i ens trobem a Sants. Sí, t'ho he fixat.
2: No sé
1: què vol dir en hongarès, però algo deu voler dir.
0: Ha dit això, si vols. Jaume, torna-la a posar, si pots.
1: Des del principi, Jaume, veuràs que diu venme la moto i ens trobem a Sants.
0: I parla també d'algun català, ja veuràs.
1: Sí.
3: Vende la moto.
0: Vem a la moto, ens trobarem
3: a Sants. Tal qual.
1: Parla de tu, Alba, aquesta cançó. Parla de tu.
3: He de vendre la moto i trobar-me a Sants amb Violent d'Hongria.
1: Veus?
3: Hi ha moltes llegendes, eh? Jo en sé unes quantes de Violent d'Hongria.
1: Doncs endavant, perquè imagineu-vos... és d'aquelles persones que la veritat la té el cognom i no el nom. Ella neix a Hongria, el 1216, a una ciutat que es diu Estragom, és una ciutat que està just al costat del Danubi, capital dels regnes hongaresos. El seu pare és Andreu II d'Hongria, està vinculat amb tot l'estripte del tro de Constantinoble, i la seva mare és Violant de Contini, que és una de les famílies més importants de la regió. Ella, us he dit que la veritat la té el nom perquè ella ve d'Hongria, però no es diu Violant. Violant en castellà és Yolanda,
0: sí.
1: Però ella en origen es diu Andreua. Perquè era filla del seu pare, que es deia Andreu.
3: Això ho feien, això molt els romans, per exemple, no?
1: Els romans, l'edat mitjana i encara
3: deien
1: ara...
3: Deien Juli, doncs li posaven Júlia.
1: Sí, i fins i tot hi ha una gran quantitat de cognoms espanyols en castellà que són fill de Rodríguez,
3: Martínez,
1: García...
3: Tu i jo som
0: fills de Martín.
3: Fills de Martín, imagina't. El meu segon cognom, sí.
1: I aquí és on la cosa és normal, però clar, tenim un personatge que... De cop es vincula amb aquesta xiqueta, que és Jaume I. Jaume I ja s'havia casat en aquell moment i havia tingut una esposa, però no havia quedat viudo, sinó que havien anul·lat el matrimoni per congeniència de sang. És a dir, eren parents. Jaume I i la seva primera esposa, que era Elionor de Castella. Què va
0: bula
1: passar?
0: Bula papal? Perquè, clar, per això,
1: hombre,
0: per fer aquestes
1: Xavi,
0: coses...
1: Clar,
0: home,
1: que sí, clar que sí. Bula papal, i a més és una de les excuses, aquesta de la congenitat de sang, més normals que hi havia i que encara existeix en alguns casos. I va ser el papa, Gregori IX, que li diu al Jaume, escolta, mira, tenim dues xiquetes que podries ara tu casar-te. És a dir, no va ser ni amor ni estratègia de la família. Va ser el sant pare que va dir, tenim la filla del duc d'Àustria o la filla del rei d'Hongria. I Jaume I devia dir, a mi em anem a un rei
3: conduc,
1: i me'n vaig amb la d'Hongria. Jaume I, tonto, no ho era, perquè a sobre tria una neta d'un emperador de Bizanci, és a dir, d'un personatge amb una solera brutal. Els capítols matrimonials, que és tot el contracte que va al voltant del casament, es fa l'any 34, 1234, però és que només un any després, el 8 de setembre, el 1235, Jaume I i Violant d'Hongria es casen a la catedral de Barcelona, que això ho hagués titulat Lola com la boda del siglo, de la dècada, del lustro i de tot.
3: Tal qual, seria així que titular.
1: Hagués estat la ola de l'època, que no sé com s'hagués dit, perquè no crec que es diguessin ola.
0: Lectures.
1: Però sí, la lectures... un dia explicarem la història de lectures,
3: sí,
1: que és bastant sorprenent.
3: Sí, un rebesavi meu hi va treballar.
1: I va escriure, perquè a més era de novel·les, la lectures, sí. Per això es diu lectures, no era de la premsa del cor.
0: No ho sabia.
1: I ara l'estan fent aquí a 40 metres de casa nostra,
0: sí.
1: Just aquí al costat.
0: Sí, ara a l'època seria el pergamí... Pergamins.
1: La rondalla és un nom així, sí, un nom d'aquests. Imagineu-vos que en el casament, i m'agrada que ara el Jaume ha estat ràpid amb Joc de Trons, jo sempre ho deia, si voleu flipar realment amb uns textos medievals, les quatre grans cròniques, perquè és millor que Joc de Trons, eh?
0: Ah.
1: Ni Jamaris, ni els Reis de la Nit, ni els... No. La història de Jaume I és per cagar-se... Bueno, ja l'hem fet. I la fem ara, també, perquè farà el dia 27 de juliol, si no m'erro, 750 anys de la seva mort.
0: Uau.
1: Que no del seu enterrament, perquè el seu enterrament van passar 3 anys. Ja ho explicarem un altre dia.
0: Ah, em sona, ho vas explicar aquí fa temps.
1: Perquè el vam remenar una mica pel regne, saps? Vam anar passejant el fiambre una mica pel regne. Amb tot això...
0: I sense neveres, a l'època.
1: No, clar, aquí està la gràcia. Aquí està la... Hi ha 40 graus de l'ombra, t'imagines?
0: No, clar, imagina't una onada com aquesta.
3: Que la gent està dinant, sisplau.
1: Ja?
0: Tu creus?
1: Ja, vols dir?
0: Home, sí, hi ha molts expats aquí al barri.
1: Sí, estem en ella. Amb tot això, Violant d'Hongria té 19 anys quan arriba a Barcelona. Imagineu-vos la situació, eh? Una noia que ha crescut a la cort, a Hongria, que de cop es planta a la cort catalana-aragonesa amb un marit que ja té un fill d'un matrimoni interior, l'infant Alfons, que s'havia casat amb una parenta seva i per això es descasa, i que ha de començar a aprendre unes regles d'un joc d'un regne que són el regne de València, el regne de Mallorca, la corona d'Aragó, tot una tauler d'escacs espectacular. I aquí és on la cosa es comença a posar interessantíssim, perquè Violant d'Hongria no fa com aquelles reines que es queden com un
3: no,
1: moble de saló.
3: No, fa una mica com la Sissi, no? L'emperadriu Sissi.
1: Jo crec que la supera.
3: Tu creus que la supera?
1: La supera.
3: L'acusen de bruixa.
1: I amb escreix.
3: L'acusen de bruixa
1: perquè... A quina de les dues?
3: A totes dues.
1: Ah, va, per això, perquè dic, em sona de les dues.
3: A Violant d'Hongria l'acusen de bruixa perquè, de fet, ella agafava, robava menjar de dintre de la cort, sobretot pans, i després els oferia a la gent pobra. I aleshores es diu que un familiar seu la va caçar i li va dir, escolta, no pots fer això, tu ets una noble i, per tant, has de seguir les regles del joc i has de distanciar-te dels plebeus,
0: el
3: no?
0: Populatge.
3: I ella diu, no. I en aquell moment li diu, a veure què porta sota la túnica total, que es diu que va convertir aquests pans
1: en roses. És una de les llegendes típiques d'aquest tipus de personatges. Passava molt en Sant Pedro d'Alcántara, passants així, però jo aquesta visió la trobo romàntica. Perquè
3: ai,
1: la tia,
3: a mi m'agrada pensar-ho,
1: la tia el que fa, per exemple, és el 9 d'octubre, entra a cavall. Ojo, una dona entrant a cavall amb el seu home, en una ciutat que es diu Valencia. Això és l'actual València.
3: València, exacte.
1: És a dir, la tia participa en la conquesta de València, on les tropes de Jaume I es carreguen a tot l'estol musulmà. Però és que a sobre la tia l'acompanya regularment a la guerra. No era habitual que les reines acompanyessin el seu marit al camp de batalla ni que arribessin a mostrar elements de decisió. Era habitual, com us deia, entrar al camp de batalla a cavall. I a més, imaginem que les dones no muntaven a cavall igual que els homes. No es posaven el cavall entre les cames, sinó que les dones muntaven de costat, a l'estil femení. Érem unes selles fins i tot especials. Molts dels seus fills neixen fins i tot en tendes de campanya, és a dir, enmig dels conflictes bèl·lics, perquè la reina canviava la comoditat del palau, com passava moltes altres monarques, directament pel camp de batalla. En 12 anys de matrimoni, Violant d'Hongria té, les fonts ens diuen, entre 10 i 9 fills.
0: Uau.
3: N'hi ha algun que és il·legítim.
1: Ella no els té il·legítims, qui els té il·legítims és el James. Hi ha una llegenda que diu que Jaume I té més de 100 fills. Era un pitxa brava.
0: Uau.
1: Era un perill públic.
0: Impressionant.
1: Era un perill públic. Però clar, com que hi ha un petit problema. Qui tenim de fills de Violant d'Hongria? Tenim, per exemple, Pere el Gran. Tenim la futura esposa d'Alfons X el Savi. Ojo, amb la personatge que s'està. Tenim Jaume I, que serà el futur rei de Mallorca. I tenim un tal Sans, que arribarà a ser arcabisbe de Toledo. És a dir, tenim personatges importantíssims per l'època. Que ja m'has dit, 9 fills amb 12 anys i tot això enmig de batalles, de problemes amb la cort i problemes de salut, com eren els normals per l'època. I aquí és on tornem a veure que aquesta dona no és la dels contes.
3: No.
1: Ah. I sabus que Violant tenia cosa una clara. Ella volia que els seus fills tinguessin territoris propis. I això amb una corona era impensable. Tot havia d'anar... Saps allò del Jerónimo Stilton? El pató del ganador.
3: Ah, sí. Sí, perquè això representava... De fet, té un origen amb el tema dels hereus, no? Que les terres no quedaven repartides.
1: No, que va.
3: S'agrupaven amb una sola persona que tenia tota la riquesa.
1: I a més a casa nostra. I a més a casa nostra, que és l'habitual, no? Però què fa ella? Doncs comença a moure els cables per això, perquè els fills tinguessin els seus propis terrenys, i el que fa és, òbviament, agafar el seu home, Jaume I el Conqueridor, que dius, home, si volem terrenys, un senyor que es diu Conqueridor, doncs ens va bé.
3: Ens interessa, no?
1: I comença a repartir aquests elements. Les cròniques i nosaltres, els historiadors, el que veiem és que Violant d'Hongria maniobra i hi fa diversos, fins i tot el seu home li fa fer diversos testaments. I el testament de Jaume I és un dels grans problemes per entendre la corona d'Aragó, perquè dona territoris, per exemple, al Rosselló, recordem Perpinyà, i Mallorca, a un rei que serà diferent que el rei de València o el comte de Barcelona. I això de fa que posteriorment Pere el Cerimoniós, que serà un descendent seu, hagi de tornar a reconquerir aquests terrenys. I aquí estem gastant amb guerres,
0: que són
1: cosins barallar-se entre cosins. Quan és més pràctic,
0: sempre...
1: buscar uns altres títols o uns altres... Passat, ho deies tu, Xavi, que això en les famílies passa sempre.
0: Sempre, i més en concret aquí, totes. Aquest és un país...
1: De barallar-se,
0: de cultura, de guerres entre germans.
1: Però sí que és cert, ja us deia, que no és aquest element romàntic. Tenim, per exemple, Bernat d'Esclou, que ens diu que era una bella dona i agradable a Déu, i a son poble, és a dir, una dona bonica, estimada per Déu, estimada pel poble, i que creiem que va arribar fins i tot a aprendre la llengua local. És a dir, va aprendre català. Oh. Si això ho fixeu, hi ha alguna paraula de contacte. Eh? Ella sí. Sabia que la moto l'havia de vendre i portar-la a Sants, doncs més o menys la cosa quedava així. Altres fonts ens diuen que era intel·ligent, amable, talentosa i amb molt de caràcter. I aquest caràcter sembla que era precisament el que li permetia exercir una forta influència sobre el seu maromo.
3: Home, es diu que si no recordo malament, el 9 d'octubre, a la seva entrada a València, hi va haver la mocadurada, no?
1: Sí, senyora.
3: De color blanc, que de fet els musulmans mateixos estaven esperant-la, o sigui que...
1: I no esperaven el rei?
3: No, l'esperaven a ella.
1: A ella.
0: Va ser la primera... Controladíssima, gran... Alba Carreras,
3: eh? Per mi és un personatge històric fascinant.
0: Ostres, no ho sabia.
1: És...
3: Sí, m'encanta.
1: Moltes dones la tenen com un referent. I un dels problemes és que els homes no la coneixem. Ens quedem amb l'altra versió de la història.
0: Mira, jo el primer, vull dir que...
1: Fixeu-vos que...
0: Conec el mínim d'aquesta figura històrica.
3: Es diu que podria ser una de les primeres grans feministes de la història, perquè...
1: Potser no érem la consciència. És a dir,
3: sense consciència,
1: totalment,
3: eh? Com
1: parlem moltes vegades de Gaudí era vegetarià, sí, però per uns requeriments mèdics. Doncs Violant d'Hongria, per el seu intel·lecte, per la seva necessitat, era feminista, en el seu cas, per ella. Tot això moltes vegades no ha quedat representat en els elements pop, però el seu home sí, i fins i tot Guillermina Mota canta a Jaume I.

0: pensar-se sol.
1: Fixeu-vos això, eh? Moltes vegades ens centrem en Jaume I i ens falta aquesta altra figura que no pots entendre el binomi sense els dos. La vida de Violant d'Hongria és apassionant, però li passa una factura extraordinària. Pensem que moltes vegades la gent que ve de família reial tenen una genètica, una alimentació, un estat de salut que el fa incomparable a qualsevol persona rasa de pobles, ciutats, viles d'aquella època. Ella mora a Osca, 1251, amb només 35 anys. 9 fills, amb 12 anys, un matrimoni. Diuen les fonts que va malaltir d'unes possibles febres contagiades pel seu fill Ferran, que estava ella, doncs, cuidant-lo fins que mor. Era molt habitual la mort infantil. I ella mateixa redacta un testament el 1251, el mateix any de la seva mort, el dia 8, i entre el 9 i el 12 és quan ella traspassa. Us dic, 35 anys, 9 parts i una vida que ja heu vist que sembla de pel·lícula. I aquí s'arriba un dels elements més curiosos de la seva història. Ja us he dit que Jaume I el passegem una mica bastant, doncs Violant d'Hongria no serà menys, perquè les seves despulles s'han de traslladar. Ella està a Osca, que és on mor, però les hem de baixar a Vallbona de les Monges. Això és a l'Urgell. I com a mínim uns 400 quilòmetres d'un lloc a l'altre els tenim. Sí, sí. Xavi, no hi havia neveres. No hi havia neveres. No. I el cos es trasllada, ella recordeu que mor en 1251, entre 1275 i 1276, al cap de gairebé 30 anys de la seva mort, la recullen i la baixen, i això encara ara es pot llegir en el seu sepulcre, que encara està intacte, sense mai ser obert, al monestir de Vallbona de les Monges. Ella és de la dinastia dels Atrap, que és aquesta casa reial hongaresa, i ella és l'única de tota la família que mai se li ha obert la tomba. Mai se li ha rebentat. Encara ara, el govern d'Hongria, quan un nou ambaixador entra a l'estat espanyol, la tercera o quarta cosa que fa és anar a Vallbona i posar una corona de llorer. És a dir, fer honor a la seva reina. I va haver fins i tot un intent l'any 2002 d'obrir aquest sepulcre i analitzar els ossos de la reina Violant. Però la comunitat de Vallbona va dir que no. Que els ossos estan allà i s'han de conservar allà i no hi va haver cap altre element que es pogués jugar.
2: Va passar també, per exemple, temps enrere al monestir de Poblet, que hi ha la mòmia del príncep de Viana.
1: Sí, i el resultat va donar rana.
2: Exacte.
1: Perquè el príncep de Viana, Xavi, no sé si ho sabies, són tres persones diferents. El cos és d'una, els braços d'una altra i el cap d'una altra.
2: I porta una arracada, que jo l'he vist en directe.
1: No, arracada no. Porta un piercing al nas. Porta un piercing al nas.
3: Bueno, un transgressor.
2: Ho he vist, això.
1: Sí, aquesta és la gràcia. Hi ha un element que l'Alba l'ha tret molt, que és que és un personatge de llegenda. S'han escrit de totes menes. Volia explicar això de la mocadorada, ho ha fet l'Alba. Mira, menys feina. Però és que encara ara, a Barcelona, els gegants de la ciutat són Jaume i Violant. I no per un altre Violant que no fos la d'Hongria. I quan dic a Barcelona, vull dir les Borges Blanques i tantes altres ciutats...
2: Els gegants de la ciutat,
1: de
2: que no els del Pi, que són musulmans.
1: No, els del Pi, tècnicament no són musulmans.
2: Però van vestits com a tal.
1: Però sí, tot i que la llegenda el situa que era un personatge nascut a... Ara no me'n recordaré. A Caldes de Malavella. Així que suposo que la Maria, si ens escolta, deu estar ara aplaudint. Tot això...
3: Ella és de Montbui, Caldes de Montbui.
1: Bueno, és igual, és el mateix.
2: Són Caldes, igual.
3: Són Caldes. I a més, amb la calda que està fent...
1: Per això,
3: que arriba la segona onada.
1: Fixeu-vos, doncs, que Violant d'Hongria és un dels personatges, jo crec, claus de la història de Catalunya, de la història de la corona d'Aragó, referent per moltes dones que es poden trobar en llocs de poder, i que la seva vida amb Jaume I va ser un dels espectacles més grans que podien viure els nostres besavis.
2: Ai, m'ha encantat!
3: És que és molt bo, el Damià és molt bo, és un luxe tenir-lo. Alba Carreras, a que ja se t'ha passat el mal rotllo del col·lapse de les grans ciutats catalanes.
2: Ara ja estic super happy flower.
3: Veus?
2: Després d'aquesta història de Violant d'Hongria, que important és reivindicar totes aquestes dones que han quedat invisibilitzades per la història i com aquesta història s'ha de tornar a reescriure, com estàs fent tu, Damià.
1: No, reescriure no. La podem reinterpretar,
2: però també reescriure, perquè si t'hi fixes als llibres d'història,
1: no
2: posa Jaume I el conqueridor tot arreu i Violant com a molt se l'anomena de pastada.
1: Doncs això sí que Violant d'Hongria...
2: Per tant, reescriure és això, també.
1: Sí, senyora. Violant d'Hongria, un personatge clau per la història d'aquest país.
3: Damià, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.
5: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavi Forni.
3: Ara Arantxa Coca.
0: És que amb aquesta musiqueta em costa molt entrar en temes així difícils. M'encanta aquesta música que poseu a la meva secció, gràcies. I m'identifico molt amb aquesta llum, aquest moviment, aquest optimisme. I des d'aquí us explico què és el friendbombing, perquè és possible que molts de nosaltres l'haguem patit i no siguem conscients. Ara ho explicaré i segurament alguna persona dirà: ai, doncs a mi va passant. Ai, doncs això li va passar a un amic, que m'ho va explicar. Doncs sí, sona a love bombing, que n'hem parlat moltes vegades, que és una de les formes, una de les conductes que ens ajuda a detectar que estàs davant d'una persona narcisista, que potser la teva parella és un narcisista, una narcisista, i va iniciar l'apropament amb tu fent-te sentir molt especial i fent un lligam emocional ràpid, amb un conjunt de promeses, la lluna i més enllà, que ràpidament va fer i va produir aquest enganxe emocional. Doncs el mateix, però no un amant, no una persona que va amb una intenció de tenir una relació romàntica amb tu, sinó un amic o una amiga. Efectivament, existeix el friendbombing, aquella persona que s'apropa buscant una amistat, s'apropa a tu molt ràpidament, oferint-te una intimitat i una relació exclusiva única en poc temps. Per després, perquè fins aquí dius, bueno, doncs que bé, no? Això és com ser milionari en 2 dies, tu. Ràpid, per què no? Per què no pot ser? I més que estem acostumats a que ara tot ha d'anar ràpid, no? Sí, sí. Però és que després ve la caiguda. I la caiguda, després d'un amic o una amiga que ha començat fent bombardejant-te amb amistat i amb amor molt ràpidament, després desapareix. Trenca aquest lligam i tu com et quedes? Et quedes fatal.
2: Sol.
0: Per què he portat jo aquest dia avui... Per què he portat jo, què he dit, aquest tema el dia d'avui? Disculpeu, és que m'emociono perquè estic atenent a una noia, aquestes setmanes l'he conegut, que justament està patint un dol molt dur, o està patint realment gravíssimament, amb molta ansietat, per això ha necessitat acudir a un professional de la psicologia, perquè ha sigut víctima d'un friendbombing. Una amiga, molt amiga, intimíssima amiga, d'un mes, que tu diràs, bueno, serà una amiga d'aquelles de llarg recorregut. No, d'un mes. L'ha deixat emocionalment buida, ha desaparegut, perquè aquestes persones que entren ràpidament a la teva vida després ràpidament marxen, i et deixen com si hagués estat un paràsit emocional, que et buiden emocionalment, ja tenen el que necessiten i se'n van. I aquesta noia en concret, com us deia, està passant per un dol complicat. Per què complicat? Perquè pateixes el que has de patir amb un dol, la tristesa, la pèrdua del vincle, la soledat, més tot el dany emocional que produeix aquesta amistat express que arriba, et buida emocionalment i marxa. I que provoca seqüeles. La seqüela de: he fet alguna cosa malament, soc jo que ha canviat l'opinió de mi i li he fallat en alguna cosa. Comença a acumular dubte sobre si mateix, sobre si mateixa, culpa, vergonya per no haver-ho vist. Hauria d'haver vist que aquesta persona no era una bona persona, no era un bon amic o una bona amiga. Hauria d'haver sospitat de la seva gran generositat quan m'oferia casa seva i m'oferia diners, m'oferia fins i tot la seva roba. I buidava casa seva per donar-me'l a mi. Jo hauria d'haver sospitat: soc tonto, soc tonta, soc poc intel·ligent. Aquesta segona part no provem el dol, no ve del dol. Ve d'un efecte, d'unes conseqüències negatives per haver patit aquest friendbombing, per haver estat abusada emocionalment, han abusat de tu emocionalment una persona que s'ha apropat a tu tan ràpidament, no perquè et necessiti en el sentit amorós, no perquè amb tu hagi vist una gran persona, que ho ets, no per això, sinó perquè necessita omplir una carència emocional.
2: Aquesta era la meva pregunta. Sí. Mira, t'anava a preguntar quin és l'objectiu d'una persona que fa això. O sigui, puc entendre, no ho entenc, però puc entendre que algú, jo no ho faria, però que algú ho faci en el terreny emocional de parella, perquè vol sexe, perquè vol amor ràpid, perquè vol tenir una aventura amb algú i se'n desentengui, no? Però en el terreny de l'amistat em costa moltíssim d'entendre, perquè quina carència té aquesta persona perquè tu li vulguis donar tot a algú d'amistat i després desapareix. O sigui, perquè amb quin objectiu ho fas? Vull dir, tu també et sentiràs buit. O sigui, has de ser molt calculador per fer això, no ho sé, eh?
0: És una tàctica emocional. Vale. No busca un vincle emocional, una amistat.
2: Clar.
0: Busca... et converteixes en una estratègia, en un recurs per obtenir alguna cosa. El què? Regular-se.
2: Regular-se, potser,
0: també. Regular la seva ansietat, regular no sentir-se sol, regular sentir-se de sobte al centre de l'atenció d'una persona, per tant, una carència gran en la seva seguretat i en la seva autoestima, de sobte soc algú molt important per algú, i quan això, aquesta ansietat, ja la té, com us deia, tota omplerta, ja la té calmada, ja s'ha regulat, busca una nova font de satisfacció amb una altra relació.
3: Tot ve, Arantxa, llavors, de la por al rebuig o a la soledat, de persones que necessiten la validació
0: ràpida
3: constantment,
0: i constant.
3: Ràpida, el desig de sentir-se imprescindible per algú, no?
0: Exactament, exactament.
3: I una seguretat immediata.
0: Immediata, exacte.
3: Va de la mà dels temps que corren, el que dèiem abans, no?
0: Clar.
3: Que volem tot per ahir, gairebé.
0: Tot molt ràpid, i per això normalitzem aquestes relacions. Si passa amb les relacions romàntiques, no? He trobat algú i és superespecial i tot és molt intens i molt ràpid, i després ve doncs el catapum, no? La caiguda, que és tan forta com la pujada, eh? Més alt puges, més mal fa
2: no
0: la caiguda.
2: No se sent malament aquesta part? O sigui, malament no, em refereixo a de no perd el vincle, o sigui, perquè també està fent el dol d'una amistat.
0: No,
2: perquè per ell no era una amistat.
0: No, exactament. No existia aquest vincle, sinó que existia poder calmar la seva angoixa, la seva necessitat de connectar amb algú i de que algú el col·loqui en el centre de la seva vida. Per això són relacions molt exigents. I són molt exigents, exigeixen molt de tu i et costa molt dir que no. Perquè és com si, Maria, ara de sobte coneixes una noia i aquesta noia comença a dir-te que no ha conegut mai ningú com tu. Que mai... Mira que ha tingut amigues, eh? Però com tu, una persona com tu, mai, ningú. Per tant, comença a fer una mica de massatge a la teva autoestima, al teu ego, comences a sentir-te especial, però no perquè tinguis ninguna carència, sinó perquè aquella persona et corona.
2: T'ho fa sentir, sí, sí.
0: T'ho fa sentir. I, clar, com li has de dir que no a una persona que es mostra tan generosa? Comença a compartir molta intimitat en poc temps amb tu. Diu, mira, ara jo t'he explicat això que em va passar amb els meus pares, que no ho sap ningú, eh? A poques persones li he explicat, amb la qual cosa ja et col·loca en un lloc de responsabilitat, perquè, clar, ara tu ets coneixedora d'informació de primeríssima mà i molt important d'una altra persona, no? Quina responsabilitat, no? I col·locant-te en el lloc on et col·loca, comença a demanar. Quedem demà, i demà passat... I jo et dono, i també espero que tu em donguis i que estiguis allà per mi sempre, com tu estàs, i jo conto, i pots comptar amb mi, perquè t'adoro, pots comptar amb mi per sempre. Llavors es genera un lligam de dependència i exigeix una codependència. La codependència és la correspondència a qui és dependent. O sigui, jo sóc dependent de tu perquè t'he fet un friend bombing, jo depenc ara d'aquesta amistat i així t'ho faig saber perquè és que necessito la meva vida perquè ets fantàstica, i tu, que és com si jo t'estigués regalant una joia, la joia de l'amistat, no? D'un vincle tan especial, seràs agraïda, no? I m'ho voldràs correspondre, voldràs donar-me ni que sigui més o menys al mateix nivell d'intensitat. Et converteixes en corresponsable d'aquesta dependència meva. Ja tenim la dependent i la codependent. Trencar lligams o relacions de codependència és molt, molt difícil. Quan tu em vulguis dir, Arantxa, mira, reines, que portem 3 dies dinant juntes, m'ho passo pipa amb tu, perquè em ric moltíssim, perquè la que fa el friend bombing ja ho farà perquè sigui superguai, val? I t'enganxi molt. No serem avorrides, serem unes amigues super. I que, com m'has de dir que no? Com m'has de dir, és que tinc un dinar familiar el dissabte i no ens podrem veure, ja quedem per un altre dia. Jo et diré jo, i ja et recordaré el que he fet per tu. Bueno, jo l'altre dia també vas deixar un dinar, perquè, escolta, primer vas tu, això sempre t'ho he dit. Com tu m'has de posar un límit. En el moment en què es posa un límit i genera molta angoixa en aquesta persona que està actuant d'una manera ràpida en l'amistat, et dirà, vale, i et castigarà. Com et castigaré?
6: Manipulador.
0: Home, manipuladora,
6: totalment,
0: narcisista, totalment. Narcisista. Com et castigaré? Et deixaré aquesta gran amiga que teníem una amistat estratosfèrica fora de lo comú dos dies en silenci. Que no sé res de tu. No t'he volgut molestar, no tenies un dinar familiar? No t'he volgut molestar ja, però teníem plans el dilluns per anar al cine. Ah, bueno, jo estava disposada que si no volies, llavors tu ja li estàs demanant. Ja estàs reparant el dany que li has fet. Això ja genera un

0: ja és un... Perdó, és un... Ja sabeu com emociono amb els temes i començo jo aquí a parlar...
1: No, total,
0: perquè, clar, fa molt mal tot això. I a més a més que es pateix en silenci, més quan es tracta d'un amic o d'una amiga. No poder-li posar límits, no poder aplaçar quan quedeu, no poder-li contestar els whatsapps quan necessitis, no suportar que el deixis en visto, i que triguis tant en contestar-li, no correspondre amb confidències quan aquesta persona t'ha confiat aspectes difícils, íntims, traumes de la teva vida, i a més que t'ho diu, que t'ho explica tu, però no a altres persones.
1: Perquè si tu li expliques coses molt teves, molt importants teves, molt secretes, diguéssim, les pot utilitzar després, perquè és un perfil, no?, que normalment, si s'enfada, si se't posa, diguéssim, de cul, ho utilitzarà en contra teva.
0: Només per coaccionar-te fins que marxi, perquè et farà sentir culpable. Home, després del que hem compartit, doncs jo pensava que el nostre era una amistat especial. No em posis al mateix nivell que altres amics o altres amigues. El friendbombing exigeix un lloc destacat a la teva vida, no el mateix amic o la mateixa línia que altres amigues, no? Perquè jo no li explico això a altres amics. El que t'he explicat a tu no ho he compartit amb altres persones, i m'imagino que al revés també, no? El que tu m'has dit a mi, després del que tu m'has confessat, que jo he estat al teu costat escoltant-te, suportant la teva pena, això no ho has compartit amb altres amics. Per tant, fixeu-vos com es coacciona demanant, exigint atenció i un lligam especial. Si això genera esgotament i ho nota, pot passar llavors que et talli radicalment. No utilitzarà aquesta informació perquè no ets tan important per aquesta persona. Al final, per què l'ha d'utilitzar? Va servir en aquell moment per crear aquella superbombolla. Però en el moment en què esclati, peti aquella bombolla, passarà una altra relació. Per tu no, perquè tu has establert un vincle emocional intens i et farà molt mal que marxi, però aquesta altra persona crearà un vincle especial amb un altre amic o amiga. I ojo, no sigui un amic o amiga proper a tu, que això encara fa més mal. És a dir, al final, que no et robi un amic, els robamics. Us heu trobat mai amb un robamic?
2: No, però sí que hi ha gent que ho fa. Jo no ho he patit, però sí que és veritat que hi ha gent que ho fa.
1: Sí, ho he vist. De prop, ho he viscut de prop, sí.
0: Sí, jo també ho he viscut de prop.
1: Sí, gent que arriba més tard a la teva vida, que tu li presentes o li introdueixes al teu cercle.
2: Llavors són els millors amics, no?
1: I llavors et deixa de parlar a tu i segueix mantenint la relació amb els que tu tenies, amb alguns dels que tu tenies abans, i llavors els hi veus fent la seva vida junts i...
0: I amb exigència, de manera freqüent, No és que mantingui un contacte, no. De sobte, sí. Tota la proximitat que tenia cap a tu li dona als teus amics, amb la qual els teus amics ja no estan per tu.
1: No, i te'ls ha posat en contra moltes vegades.
0: I vegada es posa en contra.
2: A mi em sona una cosa semblant, però clar, és que us explicaré. O sigui, jo tenia una amiga molt amiga i em va presentar la seva parella del moment, no? I clar, és que ara em diu que sóc jo la Robamics, no? Us explico. I aquesta noia... ho van deixar, però aquesta noia, abans de deixar-ho, ja es va obsessionar una mica, o sigui, era molt tòxica, i es va obsessionar bastant, i es pensava que fins i tot moltes amigues del noi i que jo mateixa teníem alguna cosa amb la seva parella, i es va posar molt tòxica i tal. I jo, amb aquesta persona, que era la meva amiga, ja no m'hi faig, i la seva parella és el meu millor amic i sóc la padrina del seu fill. Vull dir, saps? Però en aquest cas va ser com que la noia es va tornar molt tòxica, com que es va separar molt, ho va passar molt malament, no? I
0: una mica delirant.
2: Sí, exacte.
0: Va fer un deliri paranoic.
2: Va ser una mica deliri, però sí. Va ser així. Bueno. El tema de castigar també el fa la gent, ara em ve, no amb love bombing, però també castigar quan ets amic, quan tu tens un amic, i aquest amic ara de cop té parella. I com que la meva millor amiga veu que jo tinc parella, que estic més temps amb la meva parella, la meva millor amiga ara està 2 dies sense parlar-me. Sí. Perquè,
1: saps clàssic, això? Un clàssic.
2: Sí, també és castigar, això. No és un love bombing, perquè una amistat de tota la vida, però com que ara ja no has quedat per dinar amb mi, has quedat per dinar amb la teva parella, ja m'enfado. Sí. Això passa molt, també.
0: Aplicar gel, que això és aplicar la llei del gel, congelar la relació durant un temps, durant unes hores, uns dies, provocant-te indiferència. La indiferència és el contrari de l'amor, no és l'odi. És a dir, l'absència de

0: Amor, no tenir amor, és la indiferència, que és el que fa més
1: és
0: mal.
1: És el pitjor, eh?
0: Llavors et castiga amb una falsa indiferència. Falsa perquè és molt estrany que la teva amiga et deixi d'apreciar. Si realment t'aprecia tota la vida, ara sí, que et deixi d'apreciar, no és cert que hagi perdut l'amor cap a tu, però fa veure. És una falsa indiferència per provocar-te una reacció i que no l'abandonis. És a dir, al final el que està manifestant és una por a l'abandó, està desplaçada perquè ara tens un vincle més important, que és la teva parella, i que te n'oblidis del seu vincle. Què fa? Cridant-te l'atenció. Com et crida l'atenció? Amb una falsa indiferència. Funciona així, perquè dius, ostres, no, que és la meva amiga, que no la vull perdre. Llavors vas cap a ella. Ei, hola! I dius, ah, mira, ha tornat, sóc important encara per la Maria. Acostuma a funcionar bastant aquesta falsa indiferència, aquest aplicar gel, congelar aparentment el vincle o trencar-lo, perquè espanta, és una persona important per tu i t'has posat en alerta. Però si ho fa molt, genera esgotament, perquè al final et fa sentir realment el que és, que et coacciona, que t'està fent xantatge emocional. Llavors has de parlar amb aquesta persona i dir-li, mira, si tens por a perdre'm, és el millor és que m'ho diguis. Mm. T'has oblidat de mi. Ara que tens nòvio ja no voldràs tenir aquesta amiga. Que t'ho digui, que et confessi la por més interna abans de que utilitzi una estratègia tòxica perquè tu reaccionis i t'apropis a ella. És millor parar-lo.
1: Està bé que ho expliques, Arantxa.
2: Ho explica tot tan bé. Bueno, és impecable.
0: És que jo sóc molt amant de les converses complexes. Sóc una mica kamikaze.
2: Ho dius sempre i són molt necessàries.
0: Molt necessàries.
2: Les converses complicades, les converses difícils, no? O desagradables, a vegades.
0: Jo us has de confessar alguna cosa molt personal. Mm. Serà de formació professional, però penso que algo hi ha més enllà de la psicòloga, de personal meu, que és que valoro molt... no sé si cribo una mica les persones en el meu entorn, si són capaços de sostenir situacions complexes. Allà és on dic que aquesta persona és intel·ligent. Aquesta persona la tindré al meu costat, ho podré comptar amb ella, amb lo fàcil, però això és molt fàcil, i amb lo difícil. Perquè podem sostenir converses difícils, evidentment, sense discussions fortes, sense faltar-nos al respecte. Quan dic sostenir, vull dir d'una manera cívica. D'una manera que la conversa existeixi amb un interès de comprendre l'altre. No amb un interès de portar la raó, sinó en comprendre. Jo això m'agrada molt. M'agrada. M'activa.
2: Estic molt d'acord. M'ha agradat molt com ho ha definit... M'agrada la gent que, i ho veus, jo crec, t'has de fixar en situacions complicades, de gestió complicada del que sigui, com reaccionen, com gestionen tot plegat. Sí. Vol dir que hi ha intel·ligència quan veus que ho fan d'una forma adequada, no?
0: Sí, que no es deixen, tenen un fort control. És cert que, bueno, ja per la meva manera de ser, i també perquè els terapeutes hem de tenir un fort control emocional, ja de base. Però trobar-te una altra persona que no es deixa arrastrar per l'angoixa, sinó que la pot gestionar perquè li importa més no sentir, no connectar amb el perill, sinó connectar amb la necessitat de resolució, jo això ho valoro moltíssim. Exacte. Llavors, amb una amistat, si dius, perdré la Maria, la meva amiga, he deixat de ser important per ella, o això crec, o escolta, anar de front i dir-t'ho. I potser es topa amb un... Mira, és que ara no tinc temps per les meves amistats, en general, ja t'està dient, no que hagi de ser important i una persona maca, sinó que no vols posar el teu temps en sociabilitzar, i això és un dret que tens. Ara vull dedicar el meu temps a la feina i no a buscar parella. Em vull casar amb la feina perquè vull fer una punta del meu progrés professional. Tens tot el dret. Ara no vull dedicar el meu temps, que ja l'he dedicat molts anys, a sociabilitzar i a sortir amb els meus amics. Tinc una parella que m'encanta i vull cultivar aquesta relació. Doncs sí, efectivament, no tindré tant temps per tu. La teva amiga té dret a saber aquesta informació que tu li diguis, però sobretot que ella ho pugui manifestar obertament, no? És una conversa complexa? Sí. Us animo que la tingueu? Sí. I si no la sabeu portar, hi ha llibres, hi ha podcasts, hi ha aquest programa. Mm-hmm. Escolteu-lo i desenvolupeu eines per poder sostenir situacions relacionals complexes sense arribar a recursos tòxics, com aplicar el gel o castigar.
1: Sisplau.
0: I sobretot detectar amics o amigues que pretenen fer-te entendre que esteu establint una relació d'amistat autèntica quan no és. La clau, la velocitat.
2: Clar.
0: Tot allò que és ràpid, has de sospitar. Una relació que et proposa una intimitat express, rapidíssima, amb un contacte permanent, amb plans seguits, amb confidències íntimes massa prematures, amb un efecte públic exageradíssim. Ostres, està tocant la loteria, però la probabilitat de tocar-te la loteria, Maria, que et pot tocar, però la probabilitat és molt poca. És molt poca. Per tant, no es tracta de ser paranoics, no es tracta de tenir por a conèixer persones, però sí a identificar la diferència entre una forta intensitat, la necessitat d'una dopamina ràpida, això és la intensitat, col·locar-te molt ràpidament amb un vincle intens i conèixer una persona. Conèixer una persona, el coneixement, la sabidoria, rarament és exprés, sinó que implica una dedicació, conèixer, un estudi de qualsevol cosa i més en les persones. Les persones tenim capes. El meu formador, el meu mentor en psicologia deia: les persones som com una casa. Està al hall d'entrada, que tothom veu, que tenim allà una planteta, tot molt maco perquè la primera impressió sigui maca, que pugui veure el carter, que ho veu tothom quan obres la porta, i després estan les habitacions al fons. Allà poca gent arriba. Llavors, el primer dia que tu portis algú allà i li ensenyis ja la teva habitació més prohibida, per què? Quina necessitat? Què pretén? Pretén una intensitat ràpida, un usari i tirar, com s'acostuma a dir, ràpida. Ho pots gaudir? Sí, però no ho confonguis amb una relació romàntica ni ho confonguis amb una amistat autèntica, sinó amb un plaer i amb un passatemps divertit d'un dia o d'una nit. Per tant, entrar en les capes de cada persona requereix temps. La velocitat sempre és contrari a un vincle sòlid.
2: Arantxa, ens han ensenyat a detectar banderes vermelles en l'amor, però no en l'amistat?
0: Totalment, totalment. Per això quan et passen aquestes coses et sents tonto o tonta. És més, et diuen: però si només era una amiga, ni que haguessis perdut a un nòvio o a un familiar. Se li treu importància.
1: I llavors, a més, quan és una amiga d'un mes, com deies ara, sí, no? Encara més.
0: Si fa poc que la vas conèixer, no. Quina importància té per tu, ja. Però m'ha atrapat. És com un lladre express. Ha arribat a casa i no s'ha dut una tablet, no. Tota la casa me l'ha buidat. S'ha dut tot el que ha pogut, no? Perquè el buidatge ha estat descomunal. I tot en una nit, no? En 3 hores em van buidar el pis, no? Doncs imagina't, no? En poc temps aquesta persona em va deixar molt tocat, molt tocada. Jo vaig creure en aquest vincle. Li vaig donar el que no li he donat a altres persones, el meu temps, la meva dedicació, la meva orella. L'he escoltat i, sobretot, la sensació de que ell o ella era especial i jo també. I això s'ha perdut ràpidament. Per això aquests dols costen tant de superar. Tornant a aquesta noia que he conegut recentment, m'ho explicava amb vergonya. Dius que em fa vergonya explicar-t'ho, perquè a més, Arantxa, que jo sé que tu et dediques a parelles, jo no et parlaré d'una parella. Et parlaré d'una amiga, i de veritat que jo no tenia cap interès, no hi havia una relació sensual, eròtica, que va, eh? Però és que m'ha deixat fatal i em fa vergonya explicar que es tracta només d'una amiga. Jo dic: mira, per començar anem a treure el només. Ara es tracta d'una amiga. I que sàpigues que les relacions, els vincles que es fan amb amistat, no són de tercera categoria. Són tan importants i omplen tant i tenen un lloc tan destacat a la nostra vida com altres vincles, familiars o de parella. Per tant, intentem no minimitzar els efectes d'una amistat. Si amb un amic o amb una amiga de fa temps el perdessis, amb una pèrdua d'una mort, segurament que tothom li donaria el seu lloc. És normal, és petit, la mort d'un amic, no? Però quan es tracta d'un amic que no ha mort, primer de tot, i que fa temps, no fa tant temps, que el coneixes, aquí tothom li resta importància i tu et sents estúpid o estúpida per estar passant-t'ho malament. Això és molt injust, agreuja encara més els propis símptomes d'un dol o d'una pèrdua. I a més, i amb això acabo, que venim d'un altre lloc, és a dir, quan coneixes algú que et fa i t'aplica un friend bombing, quina fortuna que tens,
1: clar,
0: que has conegut aquesta persona. O sigui, es valora moltíssim, però quan ho perds, infravaloren el sentiment d'aquella pèrdua. Per tant, en què quedem? En què hem de quedar? Tingues les amistats ràpides i els amors ràpids, que tu vulguis, però no els confonguis amb un vincle sòlid. Aquesta és la clau.
2: Amistats d'Instagram, eh? Amistats de TikTok, ha de ser tot en 15 segons.
1: Sí. Molt important.
0: Quants amics i quants likes.
2: Ja,
0: bueno,
2: ja,
0: està bé
2: increïble
0: que tinguin admiració, però és un vincle sòlid realment és amistat o és tàctica, o és estratègia de màrqueting o estratègia emocional.
2: És bestial i espanta una mica com estem construint una estructura social de vincles, de, fins i tot de feina, de mirada del món, tan hiperlíquida.
0: Sí, sí, sí. Tot ràpid, és, podem saltar, però et quedes com
2: buit. És impressionant.
0: Que és, ara ens estem trobant amb les conseqüències emocionals d'aquesta forma de vincular-nos, no? Que és molt ràpida, molt de donar-ho tot, molt d'arribar a tot, i quan s'acaba et quedes com buit perquè sents gairebé que t'han estafat emocionalment, sí, no? Perquè has donat el més preciat, no únicament físicament, sinó sobretot psicològicament, que és el teu patrimoni psicològic, no? Cultural, i tot el que tens en la teva ment, ho has confiat en una persona i ha durat literalment un estiu. Ara que ve l'estiu ha durat, sí, això, i després next, per l'altra persona et fa sentir que tu no eres important, però tu vas convertir o vas creure que aquella persona tu eres important per ell o per ella, i et deixa absolutament confós, en dubte, i et roba molta autoestima i molta seguretat. I hem de pensar, si hem de jugar aquestes noves formes relacionals, pensem en les conseqüències i distingim entre intensitat, torno a dir, i establir vincles sòlids, autèntics, entre persones.
1: No sigueu aquests amics.
2: Sisplau. No sigueu aquests amics.
0: Absolutament. No siguis tòxic.
2: Doncs el friend bombing, que ens recorda que no tota la intensitat és intimitat. Eh? A vegades el que sembla connexió és només pressa disfressada d'afecte. I que una amistat sana, com diu l'Arantxa, no t'absorbeix, ni absorbeix ni t'exigeix demostrar res, et deixa respirar, no? I et deixa créixer i arribar al teu ritme. Aquí està
0: la clau.
2: Aquí està una amistat de debò.
0: Exactament.
2: Bé, doncs gràcies per tot.
0: Gràcies per la
2: una setmana més. Yes. Gràcies per la teva amistat a foc lent.
0: A foc lent, sí, sí, clar
2: a foc
0: que
2: lent,
0: sí.
2: Com ha de ser. Com ha de ser. T'escoltem... Et sentim dissabte.
0: Aquest
2: a Ràdio Nacional.
0: Sí, sí, okay. Allà estaré.
2: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
3: Amb Xavi Martínez.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que tots els països de la Unió Europea donen suport a Espanya a la crisi migratòria de Ceuta i destaca la col·laboració amb el Marroc. Ho ha dit després de reunir-se telemàticament d'urgència aquest matí amb els seus homòlegs europeus. Més detalls, Laura Hurtado. Bona tarda.
2: Bona tarda. En primer lloc, Marlaska ha recordat les víctimes mortals causades per la crisi migratòria i ha destacat el suport de la resta de països que, ha dit, també han reconegut la col·laboració del Marroc.
3: Todas las intervenciones de todos los estados miembros, también de los estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas.
2: Marlaska ha xifrat en 72.000 les persones que van entrar de manera irregular a Ceuta i ha confirmat que unes 70.000 ja haurien abandonat Espanya. També ha assegurat que s'han iniciat els tràmits perquè les restes siguin expulsades del país. La reunió d'avui ha estat envoltada per polèmica per la carta que van enviar 22 dels 27 països a Brussel·les, en la qual exigien una acció coordinada per protegir la frontera i qüestionaven la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. També pel moviment de la delegació espanyola del Partit Popular Europeu, que abans de la trobada ha fet arribar als eurodiputats un text en el qual denunciava la inacció del govern espanyol.
0: Doncs més enllà de la diplomàcia sobre el terreny, en aquests moments la situació més crítica és la dels 2.500 migrants que, segons el govern central, continuen a Ceuta, entre 3.000 i 5.000 segons el govern local. Molts d'ells es concentren a la platja del Trampolín, la més propera al centre d'estància temporal d'immigrants, i d'altres amagats a la muntanya. La delegació del govern a Ceuta ha anunciat un contracte d'emergència perquè Creu Roja faciliti menjar i beguda a les persones que estan a la platja, i la Guàrdia Civil ha obert una oficina específica i ha habilitat un correu electrònic per ajudar a localitzar les persones desaparegudes. Entrevistat a Ràdio Nacional, Ramsès Mohamed Azumic, membre de l'associació Elín de Ceuta i educador social, ha acusat d'inacció als governs estatal i local i exigeix l'asil per als migrants que fugen de situacions de violència.
4: Ya no podemos hablar de esos retornos voluntarios en tanto en cuanto las personas vacían con un tanque por detrás, ¿no? Entonces, pues esperamos que se dejen de cometer esas irregularidades, que se dejen de vulnerar los derechos, que el gobierno empiece a mirar de cara al futuro de las personas que restan en Ceuta y que su deseo, ¿no?, es poder continuar aquí, acceder a este procedimiento del asilo y poder que permanecer en España.
0: El govern de la ciutat autònoma de Ceuta ha confirmat que en aquests moments acull un miler de menors migrants i ha anunciat que habilitarà dos centres educatius per atendre'ls. Doncs precisament per fer front a aquesta situació, el govern espanyol ha anunciat que transferirà a Ceuta 25 milions d'euros per garantir l'atenció dels menors arribats els darrers dies. En aquest sentit, l'executiu demana responsabilitat a un PP que no aclareix si les comunitats governades pels populars acolliran aquests menors. Lorena Enns, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, serà una transferència extraordinària de 25 milions a Ceuta per garantir l'atenció de menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. La ministra d'Inclusió ha apel·lat a la responsabilitat del conjunt de comunitats, també les del PP, per atendre els menors arribats en els darrers dies. En paral·lel, el Massaiz ha negat que el CNI informés de la possibilitat d'una entrada massiva.
6: Bueno, pues había una, evidentemente, una información de un repunte de llegadas propio, insisto, de este periodo estival, pero nunca un informe que hablara de la magnitud del hecho inédito que hemos vivido.
5: Unes explicacions que els populars posen en dubte. Preguntat per si les comunitats del PP acolliran aquests menors, el secretari general dels populars, Miguel Tellado, posa el focus a la gestió del govern i parla d'un problema de seguretat nacional.
7: Que esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria, esto es un problema de seguridad nacional. Han entrado una avalancha de entre 60.000, 70.000, 80.000 personas a la ciudad autónoma de Ceuta, y que el gobierno es el que es responsable de que por donde han entrado vuelvan a salir.
5: Els populars han tornat a demanar la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
0: I paral·lelament s'intensifica l'ofensiva judicial. L'associació d'ultradreta Azteoir ha presentat una querella a l'Audiència Nacional contra agents de la intel·ligència marroquina i comandaments de les forces armades del país i apunta directament al conseller Mohamed VI, el rei del Marroc. També a Miquel Àngel Pérez Triano, delegat del govern a Ceuta. L'associació reclama l'obertura de diligències prèvies per identificar si l'entrada massiva de migrants va estar organitzada. D'altra banda, l'organització Ultramanos Límpies ha acudit al Tribunal Suprem per denunciar el president espanyol Pedro Sánchez i també el ministre d'Interior Fernando Grande Marlaska i la de Defensa Margarita Robles per un presumpte delicte d'imprudència greu per no haver impedit un delicte contra la sobirania de l'Estat. I en clau econòmica, el procés de regularització d'immigrants situa el mercat laboral espanyol en un nou rècord d'ocupació. Per primer cop s'ha superat la xifra de 22 milions i mig d'empleats, Climent Sabater.
8: Espanya ha guanyat 41.000 nous afiliats a la Seguretat Social al juliol fins a superar per primera vegada el màxim històric dels 22 milions i mig gràcies, destaquen els sindicats, al procés de regularització extraordinària d'immigrants. Fernando Luján de l'UGT.
9: Que el proceso de regularización que se ha llevado en España hasta el pasado mes de junio era un proceso absolutamente necesario. Y más de 260.000 personas se han incorporado con plenos derechos a el régimen de seguridad social.
8: Però una ocupació de rècord no ha evitat que l'atur repunti en gairebé 19.000 persones per la finalització de contractes en l'educació i l'agricultura. Destrucció de llocs de treball concentrada en les petites empreses i els autònoms, alerta el vicepresident de la COE, Lorenzo Amor.
10: Venimos advirtiendo desde hace tiempo la destrucción de empleo que se está produciendo en el ámbito de las pequeñas empresas de los autónomos, que vienen destruyendo empleo a aquellas empresas de 1 a 3 trabajadores.
8: Amb tot, els 2.300.000 aturats que hi ha a Espanya és la xifra més baixa al juliol des de 2007.
0: Aquest és l'estiu més càlid a Espanya des que se'n tenen registres, des del 1961. Ho ha confirmat aquest migdia l'executiu en un balanç sobre els dos primers mesos del que els experts consideren estiu meteorològic. Més detalls, Anna Pujol.
11: Durant els mesos de juny i juliol s'han registrat 4 onades de calor. De mitjana, les temperatures han estat les més elevades en aquest període de l'any en tot el que portem de sèrie històrica. La temperatura mitjana ha assolit els 24 graus i mig, 0,7 graus més que els bimestres juny-juliol més càlids fins ara, els de 2022 i el de 2025, i 2,9 més que el promig de la temperatura màxima dels mateixos bimestres durant el període entre el 1991 i el 2020. Els 5 bimestres juny-juliol més càlids a Espanya fins ara s'han registrat després del 2015.
0: Unes altes temperatures que no només afecten Espanya i que estan dificultant i molt les tasques d'extinció dels incendis que afecten el nord-oest d'Estats Units, Laura.
2: Les flames s'han intensificat les últimes hores i Oregon ha batut el seu rècord en prop de 809.000 hectàrees cremades i 20 incendis actius només en aquest estat. A Washington han evacuat 65.000 persones i 700 habitatges han estat arrasats pel foc. També a l'oest del Canadà ha calgut evacuar unes 5.000 persones, la majoria al nord del llac Okanagan.
0: I ja són més de 6.000 les morts confirmades a Venezuela pel doble terratrèmol del passat 24 de juny a la zona nord del país.
2: El sisme de magnitud 7,2 i 7,5 també va deixar gairebé 61.000 persones ateses a diferents hospitals i pel que fa als danys materials, segons aquest últim balanç ofert avui pel govern veneçolà, més de 6.400 presenten un risc alt prop i prop de 10.000 han estat restringides pel seu estat després del terratrèmol. La xifra de desapareguts, 157, no s'actualitza des del 25 de juny.
0: Iris Tió ha aconseguit la primera medalla d'or per a Espanya als Europeus de Natació de París després de guanyar la rutina tècnica individual de natació artística. José María Rubí, bona tarda.
12: Bona tarda. S'ha imposat a la bielorrussa Kandoska, que va guanyar la rutina lliure, i a l'alemanya Blayer, que ha estat tercera. És el quart podi per Tió en aquests campionats d'Europa i és la 6ª medalla per l'equip espanyol, que aquesta tarda tindrà l'opció de sumar una altra en la final de la rutina tècnica per equips que començarà a les 4. Avui han començat les aigües obertes a la capital gala. Ángela Martínez, Candela Sánchez i Clara Martínez estan nedant la prova de 10 quilòmetres. En categoria masculina, Mario Méndez ha estat 13è i Mateo García, 17è. I al Tour de França femení, avui primera jornada decisiva en la lluita per la victòria final. La quarta etapa és una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb un port de muntanya mig recorregut, camí de Dijon. La campiona noruega Haugseth defensarà el mallot de líder aconseguit després de la seva victòria d'ahir.
0: I avui marxem amb Rosalía. Escoltem Mio Cristo Piange Diamante, la cançó de Rosalía que ha portat Iris Tió a conquerir Europa, en homenatge a les dues catalanes més internacionals. Acabem. Tornem a més notícies a les 3.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
1: Bona tarda. L'atur trenca aquest juliol la tendència baixista, repuntant fins als 314.000 desocupats, 7.700 més que el juny, però alhora torna a batre rècords en l'afiliació laboral, amb més de 4 milions de persones treballant. Això són 16.000 més que el mes de juny i 122.000 més que fa un any. Unes xifres que situen Catalunya com a motor econòmic impulsat pel procés de regularització. Paco Ramos, secretari de Treball de Govern.
2: Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: I el Consell de Garanties Estatutàries ha emès un dictamen en el que alerta que la proposició de llei per a limitar les compres especulatives d'habitatge registrada per Comuns i pactada amb PSC i Esquerra vulnera alguns articles de l'Estatut i la Constitució. Els grups han reaccionat així a l'informe. Susana Segovia, dels Comuns, Àngels Esteller, dels Populars.
3: Creiem que s'han d'explorar tots els marges legals per poder limitar la compra de l'habitatge per a aquelles persones que vulguin viure i no per especular.
4: La llei de la compra especulativa, que és un ataque a la propiedad privada de todos y cada uno de los catalanes.
1: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb Elena Ramos i Mònica Ridruejo a les vies de so i l'Albert Vaques de Control Central. De seguida ho ampliem tot. Abans, la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. La veritat és que ara mateix parlem en general de força calma en aquesta xarxa viària, sense grans incidències que ens puguin complicar aquesta circulació. Només hi ha una mica més de volum de trànsit en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Alguns trams de les rondes, per exemple, tenim aquestes obres a la Ronda de Dalt en sentit Besòs, i també hi ha més volum de trànsit a la zona del Vallès. És el cas de l'autopista AP7, lenta amb aturades, un parell de quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. Però vaja, com us dèiem, de moment i en general podem parlar de situació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I també pendent del temps, activada l'alerta en INCAT, AEMET, Jordi Oriós.
6: Avui a Catalunya, temperatures màximes en descens al Pirineu i amb canvis lleugers a la resta. Atenció a la calor significativament elevada en punts de la Depressió i Pirineu de Lleida, on podran assolir o superar els 35-37 graus. Avui esperem valors màxims de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, probabilitat de xàfecs localment forts acompanyats de tormenta al Pirineu i l'interior de Girona, sense descartar que s'estiguin tinguin de forma més feble i dispersa a altres zones. És una informació d'AEMET.
0: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: El procés de regularització d'immigrants situa el mercat laboral català en un nou rècord d'ocupació. Per segona vegada s'ha superat la xifra de 4 milions d'empleats en un mes, el juliol, en què a la vegada ha repuntat l'atur en gairebé 8.000 persones. Climent Sabater.
7: L'afiliació ha guanyat 16.000 cotitzants al juliol a Catalunya i ha mantingut la xifra de persones que treballen en el màxim històric superior als 4 milions i, en una part important, pels nous afiliats estrangers que ha permès guanyar el procés de regularització d'immigrants, com reconeix el secretari de Treball del Govern, Paco Ramos.
2: No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
7: Però a la vegada que l'ocupació se situa en màxims, l'atur repunta amb quasi 8.000 desocupats més. Amb tot, el global d'aturats és el més baix al juliol des de 2007, però colpeja, denuncien els sindicats, els col·lectius més desfavorits. Yolanda Funes, de l'UGT.
8: La precarietat al món del treball no fa vacances. Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades.
7: Des de la patronal PIMEC, Josep Ginesta alerta de la paradoxa que suposa que les empreses creïn treball, però l'atur repunti i no baixi.
9: Superar els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya s'explica per la capacitat de les empreses de crear llocs de treball, malgrat després això no es tradueixi amb la reducció de l'atur registrat.
7: Amb l'augment del juliol, almenys el de l'última dècada, Catalunya lidera el repunt de l'atur a Espanya.
1: Entrem en plena política. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat que la llei dels comuns acordada amb el govern per limitar la compra especulativa d'habitatge vulnera competències. Els partits ja han reaccionat a l'informe. Helena García.
10: Sí, inconstitucional i antiestatutària i per unanimitat, el que reforça l'alerta del consultiu que d'entrada qüestiona la tramitació exprés de la llei dels comuns acordada amb el govern del PSC i amb el treball actiu d'Esquerra i de la CUP i que remarca no identifica l'òrgan competent per restringir i l'adquisició de pisos per especular, quan la majoria difereix si han de ser els ajuntaments o la Generalitat, i l'amonesta garanties per indeterminada, incoherent, imprecisa, amb llacunes i dubtes en la seva aplicabilitat, invasió competencial de l'Estat i vulneració de drets, com el de la propietat privada, dictamen a petició de Junts i PP que veuen l'aigua al seu molí. Judit Toronjo i Àngels Esteller a Ràdio 4.
11: És molt clar i qüestiona l'exclusió del món local.
12: Le pedimos al PSC que no de apoyo porque Cataluña está avanzando hacia un régimen de control político de la propiedad privada.
10: Els comuns no comparteixen el dictamen i es conjuren amb la majoria d'esquerres, experts i el sindicat de llogateres per tirar endavant la limitació. Susana Segovia.
3: El que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, que entenem que no és una limitació de la propietat privada.
10: El PP alerta Illa que de tirar endavant la recorrerà al Constitucional.
1: I l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, APCE, ja ha exigit la retirada immediata de la proposició de llei. Més cues de l'habitual per facturar, per embarcar o per recollir l'equipatge a l'aeroport del Prat per la vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force Barcelona, una aturada que també ha derivat en cancel·lacions i retards. Cristina Martín, bona tarda.
13: Bona tarda. En plena temporada alta, la vaga afegeix més tensió a l'aeroport de Barcelona. Amb rècord de passatgers des de fa mesos, la protesta dels treballadors s'ha traduït en més esperes per facturar les maletes al llarg d'aquest matí. Els més afectats són els passatgers de 16 vols que s'han cancel·lat i 2 vols que han sortit sense equipatge. Molts passatgers ja venien previnguts i han arribat amb més marge de l'habitual.
14: Com és al migdia, hem vingut amb molt de temps. Hem emportat entrepans, contes i llibres pels nens i ja mentalitzats de que haurem d'esperar.
15: El problema és que aquí no hi ha nadie explicando nada, así que nos ponemos en una cola que no sabes muy bien. Así que, bueno, recomiendo a la gente que venga realmente con tiempo.
13: La situació també complica les connexions i més d'un ha perdut el vol.
16: Anàvem de Barcelona a Frankfurt i de Frankfurt anàvem a Vilnius. I ahir ens van dir que hi havia aquesta vaga del personal de terra i ens han fet un primer canvi i ara ja tenim un segon canvi. En un primer canvi havíem d'agafar 2 avions i ara tindrem que agafar-ne 3.
13: La CGT, el sindicat convocant, avisa que la incidència de la vaga s'anirà notant més a mesura que passin els dies. El personal critica que falten mans i demana més seguretat laboral. Des de l'empresa defensen que continuen apostant pel diàleg i la negociació.
1: I segon dia sense cap municipi en risc extrem per incendi, però pendents del foc de Senen a l'Alta Ribagorça perquè els aiguats d'ahir tarda vespre no han estat suficients i hi ha por que el vent revifi alguns focs. Joana Cendra.
17: De moment el foc ja ha cremat més de 80 hectàrees i segons els bombers es pot allargar encara uns dies perquè es troba en una zona de molt difícil accés on només hi poden treballar els mitjans aeris. La pluja d'ahir dilluns va mitigar una mica la situació però encara queda feina, pendents del vent i de les possibles revifades, com explica l'alcaldessa de Vilaller, municipi al qual pertany Senet, Maria José Herta.
18: Qualsevol petita airada, pues suposo que tot això revife de seguida, perquè hi ha molt sotabosc, ara mateix està tocant pi negre, el pi negre porta molta tea amb molta resina i això pues és molt inflamable.
17: Per tot plegat, els bombers han tornat a demanar als excursionistes que no s'acostin a la zona afectada, delimitada entre la Noguera Ribagorçana, la Vall de Conangles, la Vall de Besiberri i els barrancs fins a Senet.
0: Edició migdia.
1: 2:19 minuts davant l'augment del consum d'antibiòtics i en la voluntat de combatre les resistències antimicrobianes, l'Institut Català de la Salut ha implementat proves PCR de diagnòstic ràpid per millorar la prescripció antibiòtica i el que s'ha vist provat en més d'un centenar de centres de primària és que s'ha evitat tractament antibiòtic en un 40% dels pacients testats. Laura Hurtado.
19: Aquests dispositius permeten diagnosticar amb una gota de sang del dit en 3 minuts i a consulta si la infecció respiratòria que presenta el pacient adult o pediàtric és vírica o bacteriana i, per tant, evitar per escriure antibiòtic innecessàriament. El doctor Asier Apodaca és pediatra del Cap de Passeig Maragall de Barcelona.
20: És una eina més, no? Una eina complementària per moltes situacions en les que potser abans es decidia posar tractament antibiòtic i ara, quan després de fer l'avaluació clínica veiem que tenim una proteïna C reactiva que és baixa, el que nosaltres hem d'interpretar és que segurament serà una malaltia que es resoldrà sola, probablement vírica, i ens dona molta força per estar tranquils i per fer un seguiment sense donar tractament antibiòtic.
19: De moment, aquest programa ha reduït la prescripció d'antibiòtic en un 40%.
20: Quan el sanitari creu que l'ajuda aquesta prova, només el sanitari posa tractament antibiòtic en un 36,7%. I jo sempre em quedo una miqueta la idea que són quasi dos terços en el que el sanitari, després de fer aquesta prova, perquè sempre creia que l'ajudaria en la decisió, ha decidit no posar antibiòtic.
19: Uns resultats que obren la porta a estendre l'ús d'aquestes proves a tot el sistema sanitari.
1: I ens situem ara a Valls perquè torna a ser el gran punt de trobada del món agrícola i rural. Aquest dimarts al vespre ha inaugurat Firagós, un certamen que aquest any celebra la seva 70a edició i ho fa obrint una nova etapa. La fira no renuncia als seus orígens, però comença un procés de renovació per adaptar-se a noves formes de viure els esdeveniments. Judit Huerta.
4: Amb aquesta renovació, Firagós aposta per la gastronomia local, les experiències familiars i una vida més conscient, mantenint viu l'esperit d'una fira amb 70 anys d'història. Ho fa sota un nou lema, Tot comença a la terra, que vol reforçar la identitat pagesa i el vincle amb el territori. Joan Iborra és el regidor de Turisme.
21: Un procés de renovació, una renovació que anirem veient poquet a poquet amb diferents canvis, diferents accions que anirem veient i desgranant durant aquests dies, i que no només es tracta de fer un canvi d'un any per l'altre, sinó que és un canvi gradual.
4: Aquesta edició arriba més amb un creixement destacat en el nombre d'expositors, que augmenten un 20% respecte a l'any anterior. Un programa que reserva també un dels moments més esperats per al dimecres a la tarda, amb la Diada Castellera, que permetrà veure un nou duel entre vella i joves.
1: El Parc Natural de la Serra de Montsant tancarà els accessos el mes d'agost, el dia 12, dia de l'eclipsi solar. L'Ajuntament de la Morera de Montsant ho ha decidit com a mesura de prevenció davant la previsió d'una afluència massiva de visitants i l'elevat risc d'incendi forestal provocat per les altes temperatures i la sequera persistent. També prendrà la mateixa decisió Cornudella de Montsant, que té un altre dels seus accessos al parc. A més, en aquest cas, es prohibirà també accedir als nuclis com el Barca o Siurana, amb l'excepció dels seus veïns. Només hi podran accedir els cossos de seguretat, els serveis de els agents rurals, el personal del Parc Natural, els serveis municipals i les persones expressament autoritzades. I els venedors de l'ONCE distribuiran més de 200.000 ulleres per poder veure l'eclipsi amb seguretat i per recordar la importància d'utilitzar la protecció adequada. Un eclipsi del que també podran participar les persones cegues amb uns aparells de so que els ajudarà a seguir el moment. Marc Esparza.
22: Amb la distribució de les ulleres, l'ONCE vol que les persones gaudeixin de l'eclipsi, però amb seguretat, perquè és un fenomen que pot provocar greus lesions oculars. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya.
23: Amb aquestes ulleres també volem ajudar a la societat a tenir cura de la visió. I és cert, es pot veure, però tot té conseqüències. I les conseqüències arriben en 24-48 hores, amb mal de caps, amb lesions oculars.
22: I també les persones cegues podran participar de l'eclipsi gràcies a un aparell creat per la Universitat de Harvard i adaptat per l'equip de Jorge Rivero, doctor en astrofísica del CSIC. Aquest aparell transforma la llum d'un eclipsi en sons. L'aparell emet un so agut quan hi ha llum i es fa més greu a mida que s'enfosqueix el cel. Es quedarà en silenci durant la fase màxima.
23: És una manera també de que nosaltres puguem saber no només exactament el moment i no només exactament el moment perquè t'ho diuen, sinó perquè tu ho saps.
22: A Catalunya hi haurà 12 poblacions amb punts d'observació inclusiva que es poden consultar a la web de l'ONCE a Catalunya.
1: I la informació esportiva, José María Rubí, bona tarda.
24: Bona tarda.
0: Esports.
24: El primer equip del Barça gaudeix avui del primer dels dos dies de descans que els hi ha concedit Hansi Flick. Després de l'estada de pretemporada a Anglaterra, els blaugrana tornaran als entrenaments dijous. En paral·lel ja és oficial la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. L'alemany portava per terres neerlandeses des de divendres a l'espera de tancar els serrells que mancaven a l'operació. Frank Robert va ser un pes passant al vestidor culer i ha hagut de buscar la seva porteria una temporada més fora del Barcelona.
25: L'arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça fa dos estius no li va fer massa gràcia a Marc-André Ter Stegen perquè ja se les havien tingut a la selecció alemanya i el club blaugrana tot plegat va empitjorar. Sobretot quan el capità va fer mans i mànigues per recuperar-se abans del previst de la greu lesió al genoll dret i així ajudar l'equip al tram final de la temporada 2024-2025. Ara bé, Flick va deixar-li clar que l'aposta continuaria sent Chesney, després va aterrar Joan Garcia per agafar la porteria blaugrana i Ter Stegen es va empipar. La sessió al Girona no li va servir per disputar el Mundial, ja que es va tornar a lesionar, i amb 34 anys i al 100% provarà sort a l'Ajax d'Amsterdam, amb el seu gran balador a dia d'avui, Michel Sánchez.
24: Gràcies, Frank. L'Espanyol, per la seva banda, ha tornat avui als entrenaments. Manolo González havia donat dilluns de descans als seus jugadors. L'equip blanquiblau pensa ja en el que serà el seu darrer test abans de l'inici de la Lliga la propera setmana. Recordo que l'Espanyol tornarà a viatjar a les Illes Britàniques aquesta setmana per jugar a camp del Coventry aquest proper dissabte. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, avui s'ha incorporat a la pretemporada del Girona l'internacional marroquí Unahi, amb permís després de la disputa del Mundial. En tot cas, ja ens explicava ahir el Josep Guardiola que el seu futur és lluny de Montilivi. I ja ha arribat a Barcelona la que serà nova jugadora del Barça en les properes hores. Seguim esperant que sigui oficial el fitxatge de la davantera brasilera Caroline Nicolli pel conjunt blaugrana. Nicolli arriba per cobrir el forat que ha deixat en atac la marxa de Salma i el Barcelona ha pagat per fer-se amb ella més d'un milió d'euros al Manchester City.
1: Gràcies, José María. I en el temps de cultura, en buscar noves mirades musicals a la sonoritat tradicional catalana, aquest és l'objectiu des de ja fa una dècada del festival Amb So de Cobla de Palamós, que creix any rere any amb nombre de propostes, grups i públic seguidor. Acull concerts de gran format, familiars i projectes innovadors com l'inaugural d'aquest vespre amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en homenatge al mar. Els detalls, Agnès Batlle.
2: Qui diu que els instruments de cobla serveixen només per tocar sardanes? A l'estiu tenen una cita per lligar amb altres instruments i melodies. El festival Amb So de Cobla de Palamós, un dels grans esdeveniments d'aquesta edició, serà aquest vespre amb Mare Mundi, on es reuniran 130 músics i cantaires, juntament amb la Polifònica de Puig-reig i les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, amb un gran desplegament visual de videomapping per rendir homenatge al mar. Organitza l'agrupació sardanista Costa Brava amb Adrià Bausó com a director.
5: Aquest any arribem a la desena edició del festival Amb So de Cobla i per això necessitàvem tenir un inici de festival molt, molt potent.
2: Demà hi haurà homenatge a Ricard Viladesau, el príncep de la tenora, amb la principal de la Bisbal i els Montgrins. També hi haurà un dia per reivindicar la cobla de dones, compositores amb sardanes i obres originals de tribut a les pioneres, com Pepita Llunell, Mercè Torrents o Montserrat Pujolà. O pel públic familiar, amb Filomena, que combina la diversitat de l'animació amb instruments tradicionals.
6: Al costat hi té la Lola, de tocant el contrabaix.
2: O Obeses i la cobla Berga Jove hi porten una proposta innovadora que combina la força del rock amb el so de la cobla, amb un Arnau Tordera disposat a demostrar que la música catalana pot reinventar-se sense perdre la seva essència. Una manera d'acostar-se a nous públics amb contrabaix, tenora, flabiol i tamborí, però també amb guitarres elèctriques. Amb So de Cobla des d'avui i fins al 8 a Palamós.
1: I encara una altra proposta. El Festival Nits de Circ amplia aquest estiu la seva oferta. La sisena edició incorpora a Palamós a les dues seus habituals, Besalú i Roses. Joan Sisquella.
7: Seran una quinzena de representacions entre el 12 i el 30 d'agost amb un aforament total de més de 19.000 espectadors i amb més de la meitat de les entrades venudes anticipadament. L'espectacle batrà el rècord de participants amb 29 artistes internacionals, entre els que hi ha els considerats millors trapezistes volants de la història. També destaca la presència de malabaristes, aquí equilibristes, acròbates aeris i pallassos. Tots actuaran sota les estrelles en una carpa sense sostre que en el cas de Palamós estarà en una plaça circular. Maria Puig és l'alcaldessa.
8: Per tant, tindrem un circ rodó dins d'una plaça rodona sota les estrelles. Doncs també tota aquesta logística acompanya aquest espectacle de primer nivell.
7: Les funcions de nit de circ arrencaran a Besalú i després de passar per Roses completaran recorregut a Palamós.
1: I avui acabem amb el músic barceloní Edu Santamaria, conegut artísticament com Edu. Oh, yeah.

El cantant guitarrista de la formació Gavina MP3, guanyadora del concurs Sona Nou de fa 2 anys, presenta aquesta nit al festival Més Nosaltres del Maresme el seu nou disc en solitari, Harmonia de les Esferes, un treball introspectiu on hi trobem temes com aquest Venus, fet conjuntament amb Gin. Nosaltres posem el punt i final en aquest bloc informatiu. Gràcies per la seva atenció. Poden seguir informats en el web rtv-e.cat. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El govern assegura que no va rebre cap informació del CNI a la qual s'advertís de la possibilitat d'una entrada massiva de migrants a Ceuta i defensa la gestió de la crisi. Laura Hurtado, bona tarda.
2: Bona tarda. Així ho ha expressat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, després de la reunió telemàtica convocada d'urgència amb els seus homòlegs europeus.
3: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
2: Marlaska també ha recordat les víctimes mortals arran de la crisi, 75 segons la delegació del govern a Ceuta, i ha tret pit de la gestió de l'executiu espanyol, que ha dit també ha estat reconeguda per la resta de països europeus, amb els quals s'ha acordat reforçar les fronteres exteriors i els mecanismes d'anticipació. El ministre també ha reclamat a Itàlia que rectifiqui i no suspengui la lliure circulació amb Espanya. Segons Interior, 70.000 de les 72.000 persones que van entrar de manera irregular ja han abandonat el país i s'ha iniciat els tràmits per expulsar-ne la resta. D'altra banda, l'executiu de Melilla ha explicat que Interior també instal·larà elements de contenció al mar de la ciutat autònoma, tal com s'ha fet a Ceuta, una mesura que permetrà que les devolucions en calent es puguin fer sense incomplir la sentència del Tribunal Suprem.
0: Gràcies, Laura. Precisament el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, ha reconegut i agraït la feina feta per Espanya a Ceuta per restablir l'ordre i assegurar el retorn de les persones que van accedir a la ciutat autònoma la setmana passada.
4: For the time being, Europe, I think, has definitely passed this test.
0: Brunner ha tret pit de la col·laboració entre Brussel·les, el Marroc i Espanya, que assegura ha permès que cap de les persones que van arribar a Ceuta hagi accedit a la península i a l'Europa continental. El comissari d'Interior també ha explicat que membres de diverses agències europees continuen donant suport a Espanya sobre territori ceutí, com ara més d'una trentena de treballadors de Frontex. I mentre això passa a Ceuta, les Balears, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat aquesta matinada dos migrants d'una pastera a la deriva al sud-oest de Mallorca. A hores d'ara continuen ingressats a l'hospital, estables i evolucionen favorablement. Tot després que hagin explicat que viatjaven amb altres 17 persones que a hores d'ara romanen desaparegudes. Àlex Eloi.
5: Sí, segons el relat dels migrants, la pastera transportava 19 tripulants i feia 15 dies que estava a la deriva. 17 d'ells haurien perdut la vida durant la travessia. Durant aquest matí, Salvament Marítim ha estat rastrejant la zona propera on aquesta matinada han rescatat els dos migrants localitzats amb l'ajuda d'un helicòpter, a més de donar avís als navegants. Els migrants han hagut de ser ingressats a l'Hospital Son Espases de Palma després d'arribar-hi amb símptomes de deshidratació i desnutrició. Aquest, però, no ha estat l'únic rescat del dia. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha interceptat altres 15 persones d'origen magribí quan navegaven en una pastera al sud-oest de l'illa. En el que portem d'any, han arribat a les Balears a través de la ruta algeriana més de 200 pasteres amb prop de 4.000 migrants a bord. La presidenta del govern balear, Marga Proens, ha demanat a l'executiu espanyol un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que viuen les illes i actuar, diu, davant d'aquest drama humanitari.
0: I un estudi de la Universitat Rovira i Virgili evidencia que els turistes estan disposats a pagar per aparcar en alguns dels espais protegits del Delta de l'Ebre. Ens ho explica des de Tarragona Judit Huerta.
6: La conclusió principal és clara. Els turistes estan disposats a assumir limitacions en l'ús del vehicle privat, com la regulació, la limitació, fins i tot el pagament dels aparcaments, sempre que perceben que aquestes contribueixen a millorar l'experiència de la visita i a preservar el valor de l'espai natural. Daniel Mirabet és investigador del Departament de Geografia de la URB.
7: Que el turista és capaç d'apreciar aquestes mesures. O sigui, entenc que allò té un objectiu i que no es fa per emprenyar-lo, no? O per recaptar simplement, sinó que això té una finalitat, que és la preservació de l'entorn.
6: Més enllà de la satisfacció, la recerca identifica altres factors que influeixen en el grau d'acceptació, com ara el país d'origen, el nivell educatiu, la durada de l'estada, el tipus d'allotjament o els hàbits de mobilitat dels visitants. L'equip investigador ha analitzat les respostes de 452 visitants recollides durant l'estiu de 2022 als principals punts d'interès del Delta de l'Ebre.
0: I Protecció Civil, recordem, ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a les comarques del Ripollès, Garrotxa i Osona. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. Per això fan una crida a la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 4.
1: Ràdio 4. Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel. Ràdio 4.
8: Núria, així que t'agrada molt escriure.
9: Sí, m'agrada molt escriure.
8: I per això has portat una llibreta.
9: He portat una llibreta. Penso que és un objecte que a mi mai em falta. Sempre porto llibretes al bolso i penso que és un objecte super necessari.
8: I què escrius?
9: Escric de tot. Com que necessito tot el que porto al cap o tot el que penso, tot el que sento, necessito baixar-ho durant el dia. És com anar desaguando tot el que... I posant-ho en ordre. És com que quan escric realment veig el que en realitat estic pensant. No? És com...
8: Què és la darrera cosa que has escrit?
9: Què és?
8: Si no sóc massa tafaner.
9: No sé, està aquí.
8: Obra.
9: Obro.
8: Obra, sí, a veure. O sobre què? No cal exactament que em diguis.
9: Clar, no escric sobre alguna cosa en concret. Normalment sobre la veu, però...
8: Sobre la veu.
9: Però, sí, això és l'últim que hi ha. Sí, coses que baixen.
8: La darrera frase, què hi posa?
9: La darrera frase. Las lágrimas suenan desde el alma. Con el sonido de una decisión, lucharán por abrirse paso para que yo viva.
8: I això és creació pròpia?
9: Sí.
8: Uau.
9: Sí, sí, sí.
8: Uau. Molt maco. Tens moltes llibretes d'aquestes?
9: Tinc moltes, sí.
8: Moltes.
9: Tinc unes quantes. Sempre porto una llibreta al bolso. M'encanten les pàgines en blanc. O sigui, és com... Sí, és una, per mi és una necessitat.
8: Serà qüestió de publicar en algun moment.
9: Ahí estamos.
8: Avui la nostra irrepetible, amb aquesta llibreta inclosa, és l'actriu de doblatge Núria Mediavilla.

0: Núria Mediavilla, benvinguda a Irrepetibles.
1: Què tal?
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ets una de les nostres grans actrius de doblatge. Núria, has prestat gràcies. La veu tant en català com en castellà. Grans actrius de Hollywood com Angelina Jolie, Kate Winslet, Uma Thurman, Nicole Kidman, Cameron Diaz... Moltíssimes. 5 dècades de trajectòria i compagines el doblatge amb la docència, amb tallers de veu, de doblatge... I vull començar, suposo, que amb la pregunta més complicada d'aquesta conversa, i és... Quina relació tens tu amb la teva veu?
1: Mira, jo la tinc bona. Bona, què vol dir?
0: Bona, ara?
1: No, jo crec que sempre l'he tingut bona. Una de les coses bones, les millors coses d'haver començat de petita, és que la relació amb la meva veu va ser des de la nena, no des de l'adulta. O sigui, jo mai vaig començar a pensar com era la meva veu, ni si l'havia de col·locar, ni si l'havia de modular, o com sonava, si era bonica, si era lletja, totes aquestes coses que un adult es planteja veritat, sobre la seva veu. Sí. La nena no. La nena fa, la nena diu.
0: I juga.
1: Juga i és. O sigui, llavors, allà, com que... O sigui, normalment els nens tenen vinculada la veu amb si mateixos. És quan ja creixes, és l'adult el que desvincula la veu i sempre la tracta com en tercera persona.
0: Sobretot no? Perquè ens jutgem contínuament.
1: Contínuament.
0: No ens agradem gens.
1: Clar, però això és molt perillós perquè ja. En realitat la veu no és ningú més que jo. No? Qui està darrere de la meva veu sóc jo. Llavors jo sempre parlo de la meva veu en primera persona i això és el que em fa portar una bona relació.
0: I això no? Costa, eh?
1: Això costa. O sigui, tenir bona relació no significa que sempre m'agradi, que sempre faci el que jo vull, evidentment, no? Perquè ella està, com està en aquell moment, ara, nerviosa, per exemple, no? Perquè
0: sí, estàs nerviosa?
1: Estic nerviosa, però és un mèdic que no conec i, doncs, la meva veu està així. No està d'una altra manera, per molt que jo la vulgui com conduir cap a que em senti millor, però és el que hi ha, no?
0: Perquè suposo que prefereixes la intimitat d'un estudi de doblatge que un estudi de ràdio.
1: A veure, jo sempre prefereixo la intimitat. No? Però ja és una qüestió meva de personalitat.
0: No t'agrada gaire l'exposició?
1: No m'agrada gens. No m'agrada gens.
0: Vaja. Sí. I mira que tens coses per explicar.
1: Ja, però, bueno, no m'agrada molt. No?
0: Avui és inevitable.
1: Sí.
0: Avui és inevitable.
1: Però estic.
0: Deixes de ser invisible.
1: Això mateix.
0: Després parlarem de tot plegat. Tirem la vista enrere. La vida

0: metres. I reptes, llocs i gent seran només pols en el temps. Som de vent i ales. Som de vent i ales.
1: M'has dit que xarango et dona alegria.
2: M'encanta, xarango, m'encanta. M'encanta,
1: em
2: transporta... Sí, això, a l'alegria. O sigui, sempre que escolto xarango, sigui la cançó que sigui, m'és igual. És que obro els ulls, és que és fantàstic. Sí, sí.
1: I et porta algun moment especialment alegre de la teva vida?
2: Em porta els últims anys, que són especialment... Bueno, això ho porta una mica a l'edat, no?
1: Ja.
2: De repente ja mires cap enrere i has fet coses... mires les coses de diferent manera i llavors comences a ubicar-te ja. Diferent. I xarango em va començar a connectar amb això, sí.
1: Clar, però dic que tirem la vista enrere, hem de començar de ben petita. Núria Fernández Quesada, després
2: sí.
1: Anirem a Per què, Núria Mediavilla. Vas néixer a Barcelona el 22 de juny de 1966.
2: Sí.
1: Ens situem a la Guinaueta.
2: Sí.
1: Recorda'm nosaltres la teva infantesa, Núria. No sé si era feliç com aquesta cançó que estem escoltant, també.
2: Sí, no recordo moltes coses, la veritat. No sé, la gent recorda coses, jo no recordo moltes coses. Però sí, sí, evidentment.
1: Per exemple, t'ho poso fàcil.
2: M'ho poses fàcil.
1: La teva relació amb els teus pares.
2: Molt bona.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí. Bueno, com una casa més o menys normal. La meva mare, doncs, a casa, i el meu pare sempre mestressa de casa,
1: sí.
2: I el meu pare treballant bastant, sí. Molt. Tenia sí. Dos feines en aquell moment.
1: Ah, dos feines?
2: Sí, ell era actor de doblatge,
1: sí.
2: També feia ràdio i teatre, i era inspector de seguros a la Zúrich.
1: Sí. No ho sabia.
2: Sí.
1: Que bo.
2: Durant molts anys va compaginar.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè bueno, no arribàvem.
1: A oficina?
2: Sí.
1: O crec casa que... per casa?
2: No, oficina.
1: Oficina.
2: Sí, sí. Estava
1: clar.
2: Allà a la Via Augusta, crec que
1: I sí. Els clients devien flipar quan ell trucava per telèfon.
2: No
1: tenia
2: no
1: contacte
2: crec.
1: Amb els clients?
2: Sí, sí que tenia contacte, sí. Però pensa que en aquell moment, clar, la gent no sabia. I, clar, era molt més jove, clar. Evidentment
1: clar.
2: No havia fet les coses que tenen tanta repercussió com ara.
1: Sí.
2: I jo no sé, això, no recordo que ho expliqués mai, que algun client l'hagués conegut. Però potser sí, i no ho sé.
1: Tres germans.
2: Tres germans. Jo sóc la gran.
1: Ja. I només dos, o dos de tres...
2: Dos de tres.
1: Us heu dedicat al doblatge.
2: Sí. La meva germana no.
1: Per què,
2: sí.
1: La teva germana?
2: Doncs ho va decidir ella, va dir que no,
1: sí?
2: Que això no li interessava massa.
1: És curiós, no?
2: Sí, bueno, són decisions, està bé haver-les pres.
1: Hem de dir que el teu pare és Pepe Mediavilla.
2: Uh-huh.
1: Hi ha moltes sagues al món del doblatge,
2: Núria.
1: Hi ha
2: unes quantes, sí.
1: Això és habitual. Però clar, suposo que tan habitual com a les sagues d'arquitectes, d'advocats, de peixaters,
2: clar,
1: de carnissers, de farmacèutics, no?
2: Clar, el que sí, no totes, per exemple, no totes les sagues hem començat de tan petits.
1: Ja.
2: Clar, jo vaig començar molt petita i normalment doncs els Posada o els García, el Sergi Zamora també, ells van començar de més gran, ja de joves.
1: L'hem escoltat milers de vegades, però perquè els oients es facin una idea, escoltem el teu pare donant-li veu a Morgan Freeman. Un exemple, aquest, Cadena Perpetua.
3: Pienso en cómo era yo entonces. Un chico, joven y estúpido, que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. El chico se fue hace años. Y este viejo es lo único que queda. He de vivir con eso. Rehabilitado. Es solo una palabra de mierda. Así que rellene sus formularios, hijo, y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad, me trae sin cuidado.
1: Quina meravella.
2: Sí, i wow. És una de les meravelles d'aquesta professió, que quan el teu pare no hi és, o en aquest cas és el meu pare, doncs,
1: sí.
2: Però quan no hi és algú... el pots sentir, no? En qualsevol moment apareix i això és lo fantàstic, lo màgic, no?
1: És el teu gran referent?
2: En el doblatge, a la vida.
1: A la vida, al doblatge.
2: Al doblatge també, evidentment, sí, clar que sí, sí.
1: És qui et va ensenyar a estimar la professió.
2: Sí, perquè ell crec que estimava més la professió que la
1: Què
2: família.
1: Dius?
2: Bueno, no, no més, però sí que per ell
1: més
2: era
1: menys,
2: tot. Era, la professió era absolutament tot, sí. Sí.
1: Rasca tu què deia sobre el teu germà, el José Luis, i sobre tu, el 2010, a Ràdio Nacional.
4: Yo a mis hijos, si algo me tienen que achacar, será que no les he ayudado nunca en esto. Si han tenido que salir, saldrán ellos. Yo ya veía al principio que tenían madera. Y ya está, y han salido. Y han salido los dos.
1: De veritat que mai us va ajudar?
2: Clar, el que ell es referia, i és veritat, això és cert, clar, el doblatge, com a qualsevol feina, qui et convoca és un director.
1: Clar.
2: No? I el meu pare no dirigia. O sigui, nosaltres no vam començar, sí que al cap del temps igual ha dirigit alguna pel·li i igual l'ha estat, no ho sé, però ell no era director.
1: No decidia.
2: I no decidia, o sigui que nosaltres hem fet la feina, evidentment... es van convocar unes proves, a mi em va agafar de la mà, em va preguntar i em va portar allà. Clar, em va portar ell.
1: Clar.
2: Però allà ja ens vam espavilar nosaltres, clar.
1: Explica'ns-ho, com va ser aquesta primera vegada? Com la recordes?
2: No la recordo.
1: No la recordes?
2: No la recordo, tinc... Clar, fa molts anys, eh?
1: Ja, tenia 7, 8 anys...
2: Recordo un joc, sí, 7, 8 anys. És un joc.
1: Però vas a una prova, no?
2: Jo vaig a una prova, sí.
1: No recordes res d'aquesta prova?
2: No recordo res. No.
1: Però et van agafar.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí. Clar, t'expliquen què és el que has de fer i per una nena, doncs, dius, ah, vale, què és el que he de fer? He de ser això? Doncs ho soc. Sí que recordo, així com la primera pel·li, recordo la Padalina, recordo molt bé la sala, que era a la Veu d'Espanya, recordo molt bé el director...
1: Estem parlant de la Pequeña Coronela?
2: Estem parlant de la Pequeña Coronela, sí. Joaquín Díaz, i que m'acompanyava fantàsticament bé, i llavors... Això, recordo un joc, per mi era un joc. Què és el que he de ser? Aquesta nena que està vivint tota aquesta història?
1: Que era la Shirley Temple.
2: Era la Shirley Temple, sí.
1: Tu no sabies que allò era una professió?
2: No tenia ni idea.
1: Ni idea.
2: No tenia ni idea. No.
1: Ni que allò es convertiria en la teva vida.
2: Evidentment, no.
1: Quan canvies Fernández per Mediavilla?
2: La història és que no ho canvio jo.
1: T'ho sinó... canvien.
2: Bueno, es posa, diguéssim que el meu pare es deia José Fernández Mediavilla, sí. Aquestes coses de Fernández o Pérez que obvien el primer cognom i passen a dir-te el segon, no? Llavors, a la professió, al meu pare li deien Pepe Mediavilla, llavors era el Mediavilla. Llavors, la hija de Mediavilla es va convertir en Núria Mediavilla, però, clar, ningú ho va posar. O sigui, ningú va crear un nom artístic, sinó que jo, diguéssim, que no tenia nom. O sigui, era la hija de Mediavilla, encara no tenia ni nom, no?
1: I no molesta, no, això?
2: No molesta gens. No, què va.

0: Aquesta cançó de Madonna et porta a l'adolescència.
1: Sí.
0: Deies que no recordes res de la teva infantesa o poques coses de l'adolescència?
1: Bueno, suposo que com tothom, no? He tingut una adolescència així una mica rebel.
0: Ah, sí?
1: Molt Madonna, bueno, rebel. Sí. Sí, molt de la meva, no? Soc molt independent, això sí, i llavors ho he sigut des de sempre.
0: I això era un problema a casa?
1: Depèn de quin moment, sí. El meu pare era molt estricte amb moltes coses, sí, sí.
0: Té pinta.
1: Sí, era molt estricte, i a més amb aquesta veu, imagina't. Molt estricte per l'època, també, clar, no m'ha criat en aquella època,
0: perquè
1: jo era dona.
0: Autoritària.
1: I perquè era molt independent i llavors m'agradava fer les coses a la meva manera.
0: Ja, i continuaves fent doblatge.
1: I continuava, sí. Ja no vaig parar.
0: La vida t'ha portat, no?
1: La vida em va portar, em va posar allà.
0: T'ho dic perquè també has fet d'actriu a la tele.
1: Sí.
0: Programa Cinc i Acció, sí, de Televisió de Catalunya, any 1988.
2: Nori, què fas?
3: Però què passa?
4: Aquesta camisa no m'agrada gens, és una merda, mira-te-la. A tu t'agrada, eh? T'agrada?
3: Home, i jo què sé?
4: Jo? Gelosa? Però tu què t'has cregut?
2: Escolta, Núria, espera, dona. Ei!
4: A més, et diré una cosa, no m'agrada gens, Jordi. Ja podeu fer el que vulgueu cada nit, no penso preocupar-me més de vosaltres.
2: Vam anar al cinema. És tan greu, això? Hi ha moltes pel·lícules que vull veure.
4: Mira, Jordi, jo plego.
0: Això van ser 2 anys.
1: Quins records, ara, en aquest moment.
0: Què recordes?
1: Ai, molt bon rotllo.
0: Sí?
1: Molt, sí. Molt bé. 2 anys fantàstics. Amb moltes coses, molta feina, molts descobriments.
0: Tenies 20 anys, poc 20, més de 20 21, anys.
1: 21 o 22, sí,
0: sí, sí. I per què no vas continuar?
1: La vida, també.
0: La vida, no?
1: Sí. Sí, jo considero que has de tenir una motxilla d'eines interpretatives
0: que són diferents,
1: al màxim possible, no? Per poder fer la nostra feina. A partir d'aquí el que facis és una branca més de l'art, no? Però sí, jo vaig decidir pues, no fer teatre, no fer tele, no fer cine, quedar-me aquí. També suposo que no m'agrada exposar-me i llavors la tele va estar molt bé durant 2 anys, però vaig tornar a la cueva.
0: Ja. I allà vas compartir escenes amb el també actor de doblatge Lluís Posada.
1: Mm.
0: Escenes, per exemple, fent d'actors de doblatge, com aquesta.
5: Anem a agafar més cocos, Quico?
6: Ah, no, ja n'hi ha prou. Això no es pot aguantar.
2: Nuri, parles tu?
5: Ai, perdona, Lluís.
0: Què tal la relació amb altres actors de doblatge?
1: Fantàstica.
0: Sí?
1: Ara que dius el Lluís, amb el Lluís, el Sergi Zamora, el Dani García, la Maria Moscardo... érem uns quants, un grup bastant important, això, amb 20
0: tots,
1: anys.
0: Tots tòtems, ara, del doblatge?
1: Clar, ara, en aquell moment, no, perquè en aquell moment no hi havia drets, ni internet, ni res, no... I, bueno, ens ho vam passar molt bé, molt bé, molt bé. Hem crescut junts, clar, treballàvem, imagina, treballàvem tot el dia a la sala,
0: clar,
1: i després ens anàvem de festa. Doncs anàvem de viatge, fèiem moltes coses.
0: Li hem preguntat a Lluís Posada com és treballar amb tu i ens ho ha explicat.
7: Oh. Hola, Carles. Quin luxe tenir com a convidada la Núria Mediavilla. Soc el Lluís Posada, actor de doblatge, i per mi també ha estat i segueix estant un luxe compartir tants anys de faristol amb ella i amb la gran sort d'haver fet junts moltes pel·lícules. Entre elles, Titanic.
8: Estoy volando, Jack.
7: Possiblement un dels èxits cinematogràfics més grans de la història, entre altres coses per la gran química entre els personatges, que no sempre s'aconsegueix traslladar amb el doblatge, però jo crec que sí que va passar en aquest cas. Tot i que es pot considerar que pertanyem a la mateixa generació, ella va començar molt abans, de ben petita, ens porta molts anys d'avantatge. I és que té tots els requisits indispensables per convertir-se en un punt de referència en el món del doblatge. Començant per la veu, que sempre ha tingut aquest punt de màgia, aquest toc absolutament hipnòtic. És impossible imaginar una altra veu més envolvent pel personatge, per exemple, de la mítica Galadriel, del Senyor dels Anells.
9: Ni el más sabio te lo diría, pues el espejo muestra muchas cosas.
7: Suma-li aquesta gran intuïció que té, que és una cosa segurament genètica, i la pulcritud tècnica, perquè també és molt, molt metòdica, i aquesta autoexigència perfeccionista, i tot això ens dona com a resultat una superestrella, que és el que ella és ara, la veritat. I a nivell personal, que t'haig de dir encara més coses per afegir, una boníssima amiga, que espero que ho sigui per molts anys més, una persona forta, lluitadora, noble, i amb aquesta misteriosa força mística interior que queda reflectida directament en la seva veu. O sigui que tens aquí davant teu una de les grans, amb majúscules. Núria, tu amb el Carles també estàs en bones mans, t'ho puc garantir. I recorda, si tu saltes, jo salto.
4: ¿Pero has hecho por qué?
8: Si saltes tu, salto jo, no?
7: Una abraçada molt gran als dos.
0: Què? Com et quedes?
1: Ara me'n vaig, ja.
0: Ja està tot dit.
1: Ja està tot dit. Ai, fantàstic. Amb el Lluís, és que... Sí, no, de
0: quina relació
1: que som
0: més
1: germans.
0: Maca.
1: Sí, sí, sí. Amb els dos, amb el Lluís, amb el José, però amb el Lluís hem tingut una amistat. Sí, és el meu
0: de tota la vida, clar.
1: De tota la vida.
0: Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: Ets tan perfeccionista com diu el Lluís?
1: Soc perfeccionista, però no soc...
0: Obsessiva?
1: No em matxaco. O sigui, intento veure què és el que no he arribat a fer per a la pròxima vegada poder fer-ho. Intento sempre identificar on puc avançar. O sigui, no em quedo estancada.
0: O sigui, treballes amb reptes.
1: Sempre. M'agraden els reptes, m'agraden molt.
0: És habitual que hi hagi tanta amistat o no cal? Perquè tampoc coincidiu moltes vegades als estudis de doblatge.
1: Entre els companys?
0: Sí.
1: Clar, aquest grup que et dic, en aquell moment que teníem 20 i pico, coincidíem quasi sempre. Totes les pel·lícules de joves estàvem, si no un, l'altre.
0: Però treballàveu junts.
1: En aquell moment sí, treballàvem
0: ara ja
1: junts.
0: No. Ara, ara ja no, no es
1: ara
0: treballa.
1: Ja fa molts anys
0: sí,
1: que no.
0: No?
1: I llavors sí que és difícil ara, avui en dia, coincidir en una sala. Però bueno, a vegades coincidim. Ara ens veiem més fora que dintre.
0: La qüestió, vas continuar fent doblatge i amb Cyrano de Bergerac deixaves els teus papers adolescents, més joves,
1: sí,
0: i feies el primer paper com a dona.
1: Sí.
0: Any 1990, el paper de Roxanne amb l'actriu Anne Brochet.
3: Vuestras palabras descienden, se despeñan. Las mías suben, señora. Necesitan más tiempo.
10: Desde hace poco suben sin contratiempo.
3: Ya se han acostumbrado a hacer ese ejercicio.
10: Os hablo desde el borde de un precipicio.
3: Exacto. Y me mataríais si desde esa altura me lanzarais palabras de censura.
10: Ahora abajo.
3: No.
10: Subidnos, vamos, daos prisa.
3: No.
10: ¿Cómo que no?
0: ¿Per què va ser tan complicada aquesta pel·lícula?
1: Meravellosa pel·lícula. Va ser amb el Camilo García
0: la
1: dirigia, va fer també el Depardieu, i va fer una feina espectacular, no només dirigint la pel·lícula sinó, i fent el Depardieu, sinó amb l'ajust, que era en vers, no? Llavors era molt complicada. Per mi, doncs ell em va donar l'oportunitat, va confiar en mi per passar això de no quedar-me fent nenes i passar a fer una dona. Una dona en aquesta pel·lícula i fent en vers, va confiar en mi i tinc un meravellós record d'aquella pel·lícula.
0: I és un punt d'inflexió?
1: Sí, jo el sento així.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Per cert, tu què sents quan escoltes la teva veu, Núria?
1: Em sobta, perquè
0: sí,
1: com oblido, dic, ah, sí, ah, mira, doncs a vegades no està malament. Unes altres vegades dic, clar, però bueno, cada edat té les seves coses.
0: De tot el
1: no?
0: que m'he escoltat fins ara, alguna cosa millorable?
1: Tot és millorable, sempre.
0: Vaja, ja estem,
1: no,
0: la perfeccionista.
1: Però està molt bé, està molt bé, està molt bé.
0: Per cert, crec que et mous molt davant del faristol, això he llegit.
1: Sí? Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, sí, em moc. Moc molt les mans. Sí.
0: Ah.
1: Però...
0: Això t'ajuda?
1: Sí, m'ajuda a moure'm el cos. Però nosaltres també aprenem a ser com... Són moviments com felins. O sigui, suposo que vosaltres
0: sinuosos
1: també, no? Clar, perquè no s'ha de sentir res al micro, perquè
0: ja.
1: Si no, si tu et mous, es va sentint tot. I llavors tu pots moure, però sense que allò es noti, no? Si tu pots moure el teu
0: com
1: cos...
0: Com estàs movent ara, de costat
1: sí,
0: a costat.
1: Sí, sí, o amb les mans, sí, moc molt les mans. Les mans parlen molt.
0: I al principi t'emportaves els personatges a casa.
1: Sí, estaven tots a dintre.
0: I què va passar?
1: Que vaig anar al psicòleg directament.
0: Ah, sí?
1: Sí, clar.
0: I què et va dir?
1: I la psicòloga em va dir, és com si hi hubiera mucha gente dentro de ti, vaig pensar. Sí, sí, clar, és que hi ha molta gent.
0: Què estaves fent en aquell moment? Què tenies a dins?
1: No sé, moltes coses. Clar, és que al començar així de nena i començar d'aquesta manera,
0: sí.
1: Jo no estic pensant el que estic fent, sóc allò que estic fent.
0: Ja,
1: llavors,
0: ja.
1: Vaig necessitar en un moment de la meva vida distingir què era meu i què no era meu.
0: Clar. És important entrar al personatge, però també
1: saber-ne sortir.
0: Saber-ne sortir.

0: També, com comentava Lluís, has estat Rose, Kate Winslet, a la pel·lícula Titanic, en 1997.
1: ¿Quieres callarte? Es que no lo entiendes. El agua está helada y no hay bastantes botes ni para la mitad. Mucha de la gente de este barco morirá.
2: No seremos nosotros.
1: Vamos, Ruth, suba al bote. Los asientos de primera clase son estos.
2: Es una pena que hayas dejado el dibujo. Valdrá más por la mañana.
3: Las mujeres y los niños que no han embarcado, diríjanse a la cubierta B.
1: Eres un miserable bastardo. Vamos, Rose, embarca. Aquí hay sitio para ti.
3: No se pongan tan cerca, pueden caer por la borda.
1: Vamos, Rose. Eres la siguiente. Superdote, Rose.
3: Ustedes vayan a la otra cubierta.
2: Sube.
1: Rose. ¿Quieres subir al bote? Rose. Adiós, madre.
3: Bien, preparados para arriar.
1: ¡Rose! ¡Rose!
4: ¿A dónde vas? ¿Con él? ¡Serás la fulana de una rata de cloaca!
1: Prefiero ser su fulana que tu esposa.
0: ¡Hala! ¡Quina maravilla!
5: ¡Hala!
0: Home, això és un punt important també per la teva carrera?
5: Bastant important. També,
0: quan
5: mires enrere, perquè també han passat uns quants anys, hi ha doblatges que... Tota la pel·lícula és una meravella en qüestió de doblatge.
0: Sí, és
5: una passada, des del primer a l'últim. Sí. Estava molt cuidat, es cuidaven molt les coses abans.
0: Ara ja no.
5: No tant, la veritat. No, sí... És una llàstima, però, sí.
0: I tant.
5: Una qüestió de presses i d'entregar coses que no et deixen el temps necessari per fer això.
0: I la qualitat baixa.
5: Evidentment, perquè si tu no tens temps per fer la teva feina, la qualitat ha de baixar. Això és així.
0: Ja.
5: Passa que normalitzem aquesta qualitat i ens pensem que això és qualitat.
0: Tu surts de l'estudi i no surts satisfeta.
5: A veure, jo intento agafar-me el temps que jo necessito, però tot i així la vida en aquest moment m'empeny a que necessito més esforç per aconseguir el que vull aconseguir.
0: Ja. Núria, no faré allò horrorós que és demanar-te la pel·lícula més especial per tu o l'actriu més especial per tu.
5: No, però això és com els fills.
0: Perquè hi ha moltíssimes, a més de totes les que ja hem comentat, que Blanchett, Uma Thurman, per exemple. Però crec que li tens molta estima a Malèfica, protagonitzada per Angelina Jolie, any 2014.
6: La princesa crecerà llena de gràcia i bellesa, i quantos la conozcan la amaran.
7: Es un hermoso regalo.
0: A veure, per què recordes tan especialment Malèfica, Núria?
5: El personatge, m'encanta.
0: Sí.
5: M'encanta, és que... ja de petita, quan jo veia La Bella Durmiente, només em fixava en la Malèfica.
0: La dolenta.
5: Sí. La dolenta en aquell moment, que ens ho plantejaven així.
0: Ah, ja,
5: però
0: ja,
5: en realitat,
0: sí.
5: Si veiem la peli, veiem que no és així, no? Què passa quan algú crea tot una barrera d'espinos al voltant de la vida, no?
0: I per què t'agrada tant Angelina Jolie?
5: Ens portem molt bé. el feeling. Ella, la Winslet, també. Jo crec que són persones que tenen molt clar el que estan fent. Saps?
0: Sí.
5: I hi ha una mena de profunditat, o sigui, estan parlant des d'un lloc molt profund i molt de veritat. Llavors això és fàcil d'entendre i això m'és fàcil a mi.
0: Si et sembla, escoltem la veu de l'Angelina Jolie, perquè els oients també siguin conscients de la feina, no? De la feina que fas tu quan et fiques en el personatge, just la mateixa escena que escoltàvem.
6: The princess shall indeed grow in grace and beauty, beloved by all who meet her.
7: That's a lovely gift.
0: És meravellosa.
5: És fantàstica. M'agrada molt.
0: Una altra actriu, Winona Ryder, a la sèrie Stranger Things.
1: Conmigo no utilice ese tono paternalista. No sé quién es
8: usted. Puede que sea un secretario que se las da de importante, pero si no quiere perder su empleo, le diré lo que debe hacer. Cuando cuelgue el teléfono, levantará el culo de la silla y buscará a Owens y le dirá lo que ocurre.
1: Aquí no tenemos tiempo para hablar y él tampoco.
8: Tiene que venir a Hawkins y quiero que traiga a sus hombres ahora mismo. ¿Me he explicado o no?
9: Sí, sí, señora.
8: Gracias. Que tenga un buen día.
0: Escolta, t'escoltàvem cridar.
5: És que jo sento Stranger Things i només penso que jo vaig cridar tota la sèrie.
0: Deu ser complicat cridar, no?
5: Depèn. No, per mi no
0: se't dona bé cridar.
5: I està bé, perquè surts d'allà descansat.
0: Desestressat,
5: sí,
0: no?
5: Sí, sí, sí.
0: I la sèrie no l'has vist?
5: No l'he vist.
0: Això no complica intentar, les coses?
5: Per mi no. Hi ha gent que cadascú funciona de manera diferent, yeah. però a mi m'agrada, estic acostumada, la meva manera de fer és trobar-me les coses instantàniament. I llavors vaig entrant des d'aquí.
0: Perquè això passa sempre, és a dir, vosaltres no veieu la pel·lícula abans.
5: No, abans sí, fa temps que alguna pel·li que així era important, doncs et deien que et deixaven veure-la, però imagina't ara amb totes les còpies aquestes, és inviable pràcticament veure les pel·lícules i el nostre funcionament no és així.
0: Tu arribes a l'estudi de gravació, a l'estudi de doblatge, i et trobes un guió que has de seguir. I ets tu sola...
5: Sí.
0: Dialogant amb algú que no hi és.
5: Que no hi és, normalment.
0: Ja.

0: Parlem de totes aquestes pel·lis que hem posat, o parlem de quan anàvem amb el grup, amb el Lluís, amb el Sergi. Clar, nosaltres no passàvem a fer-ho sense so o a gravar-ho fins que no ho teníem ben empapat.
1: Clar, perquè fins que dius, ara
0: clar,
1: sí.
0: La base és aquesta, escoltar-lo quantes més vegades millor per agafar tots els matisos. Si no, amb dos passes és inviable, o si et perds la meitat.
1: Una pel·lícula, per exemple, quant de temps es pot trigar a gravar? Quant
0: depèn.
1: De temps es pot trigar a acabar el teu paper?
0: Depèn. Imagina't un paper així com bastant important, pot sí. tenir de 150 a 200
1: diguem
0: takes, per exemple, un protagonista, sí. pot ser dos dies.
1: Dos dies?
0: Tres dies. Tres, estem parlant de matí o de tarda, eh? O sigui, dos jornades.
1: Ja.
0: O dos matins, o dos tardes, tres.
1: Que
0: ojalà quasi, fossin tres.
1: Quasi no dona temps d'entrar en el personatge.
0: És que tu vas entrant en el personatge de manera instantània. La història aquí és que, com nosaltres no hem de crear res, ja està creat. La
1: sí.
0: nostra feina, en realitat, és aprendre a seguir, agafar la mà de l'actor o de l'actriu i que ella et porti.
1: Yeah.
0: O sigui, tu has com de deixar-te, has de com desaparèixer de l'escena, que simplement quedin el teu cos i la teva veu per passar a fer el que un altre està fent.
1: Mm. Deies que havies intentat entrar a Stranger Things i res, no?
0: No t'agrada
1: la sèrie, o què?
0: Sí, després em va agradar, eh?
1: Sí?
0: Sí, però em costa.
1: Això és que estàs farta de la ficció.
0: Veig poca tele, això és veritat, sí.
1: Treballant tant, no? Al final no acaba fart.
0: Sí, sí.

0: Aquesta insurrección del último de la fila també forma part de la teva banda sonora.
1: El Manolo García forma part de la meva banda sonora ja de tota la vida. Però mira, aquesta, per exemple, Insurrección, o sigui, va ser el Lluís que em va ensenyar, em va posar davant a l'último de la fila i ja no vaig parar. Anàvem sempre, ell tenia un Peugeot 205 en aquell moment, que li dèiem Gremlin, perquè ell va fer els Gremlins, i ens anàvem sempre a festa, i jo sempre anava amb ell al cotxe, i, bueno, no, és que no sonava una altra cosa que l'último de la fila.
0: L'último de la fila, sí. I aquesta és meravellosa.
1: És meravellosa, Insurrección. És que Manolo García és un mag de les paraules, és que, bueno...
0: És cert.
1: Em fascina.
0: Un altre irrepetible.
1: Total.
0: Núria, en aquella mateixa entrevista a Ràdio Nacional del teu pare, que hem escoltat al principi, recomanava també una de les teves pel·lícules, aquesta.
2: Hay una película que vale la pena ver y yo la recomiendo, hecha por mi hija, la Judy Foster. Se llama Nell. Ahí se puede ver el gran trabajo y cómo un actor, actriz, se mete en un personaje cuando conoce la historia. Nell, al principio, recordaréis que no habla, y al final habla de una forma rara que el espectador entiende lo que Nell está diciendo. Para conseguir eso, bueno, los lloros de mi hija se veían en todos los sitios.
1: No sabía de aquesta entrevista.
0: Escolta,
1: no la coneixia.
0: Diu que vas plorar molt.
1: Vaig plorar, sí. Vaig plorar sobretot al final, perquè en aquell moment no podia permetre'm el plorar perquè havia d'estar per la feina. Però va ser molt, molt, molt complicada.
0: Però per què? A veure.
1: A veure, perquè...
0: Espera, sí. Primer escoltem un fragment de la peli,
1: okay.
0: I ara m'ho expliques.
3: Desde tiempo tan señor, Nell está sol.
4: Dice que desde la muerte de su madre está sola.
3: Nell NTT.
4: Ha tenido miedo.
3: Pero domútete a mien. Buen señor. Nana ora y Ana ora.
4: Todos temen en todas partes. El buen señor consuela nuestras muchas lágrimas.
0: Tu ets la Jodie Foster.
1: Molt de temps que no sentia...
0: Liam Neeson, que és el Salvador Vidal. A veure, per què? Per què tan complicat?
1: Perquè és això, Nell
0: era... I vas arribar a plorar, de veritat?
1: Després sí, dels nervis, clar.

0: Sí, bueno, he plorat molt, a les sales. Jo sóc especialista en plorar. Però era, clar, una nena salvatge que s'havia criat amb la seva mare hemiplègica. Llavors, aquest llenguatge és perquè la seva mare no parlava bé. Llavors, el que ella sobretot tenia, a part d'aquestes paraules, eren llenguatges, llenguatges sons, animals salvatges. I llavors, arribar exactament al que ella havia fet, perquè la qüestió és això, és que jo pugui transmetre la veritat que ella ha volgut transmetre. I això és, és complicat, no és una qüestió simplement d'imitació, sinó és una qüestió de que jo pugui tenir la capacitat d'entrar en el seu univers per no... perquè arribi a la gent la veritat del que ella ha fet. No?
1: I ho vas aconseguir.
0: Jo crec que sí. Ara me l'hauria de mirar, Però sí, estic contenta d'aquella feina, sí.
1: Ara m'expliques també si les coses es compliquen o es posen més fàcils amb l'animació. Un exemple, Mègara, a la pel·lícula de Disney Hércules, any 1997.
2: ¿Se encuentra bien, señorita?
3: Mègara. Mis amigos me llaman Meco, eso harían si los tuviera. Bueno, ¿te pusieron algún nombre, además de todos esos ondulantes pectorales? ¿Siempre eres tan elocuente?
2: Hércules. Me llamo Hércules.
3: ¿Hércules? Creo que prefiero Fortachón.
2: Y... ¿cómo se vio mezclada con el...?
3: Mentecato con cascos, los hombres, ya sabes, creen que un no es un sí, que lárgate significa tómame, soy tuya.
0: Fantàstic, amb el Sergi Zamora, també, otro de los grandes.
1: I també, per exemple, ets la princesa Fiona a Shrek, que és la Cameron Díaz. A veure, els papers d'animació són més complicats, tot el contrari, hi ha més llibertat, encara que s'hagi de respectar també l'original. Què?
0: Doncs això, s'ha de respectar un original. La Fiona era la Cameron Díaz. Sí que, evidentment, no tens un cos humà i que hi ha una mica més de llibertat, però molt poc, perquè realment l'original existeix i està fet d'una manera determinada. Tu no te'n pots anar fora, o no t'hauries. Avui en dia ja això ja és una mica diferent, perquè ja per a gustos los colores, però... Yeah. Però sí, el meu parer és que no te n'hauries d'anar de l'original, que per això és, no?
1: Per cert, el debat doblat o original ja és un debat que hem passat, no?
0: Sí, és que jo mai he fet aquest debat. O sigui, per mi és que la gent escolleixi el que vulgui escoltar, no? Que hi hagi de tot. Però si s'ha de doblar, que es faci bé. O sigui, el debat hauria de ser doblatge ben fet o no.
1: O mal fet, clar. Sí.
0: Sí.

0: No sé si ens vols explicar per què has escollit aquesta també, Núria.
1: Sí, una cura de mi misma, diu després la cançó,
0: sí.
1: I jo vaig tenir un càncer de mama i em van extirpar un pit i llavors aquesta cançó, bueno, em va acompanyar durant el procés perquè em portava això, no?, com un vacío de mi misma, que em portava unes altres coses, un tràngol difícil de passar,
0: sí.
1: Però que, bueno, un cop ha passat o un cop estàs allà, doncs li extreus el que et funciona, no? El que et fa tirar cap endavant.
0: Vas canviar prioritats a la vida?
1: Moltes prioritats, sobretot sí. la meva. Jo vaig començar com a no mirar tant en fora, sinó que mirar cap endintre. Llavors això no sempre és agradable. Bueno, a vegades mai és agradable mirar cap endintre, però per mi vaig decidir que era absolutament necessari començar a mirar dintre i començar a posar ordre en tot el que hi havia dintre.
0: Tot allò et va trastocar la vida, no? També et va trastocar la veu? Afecta d'alguna manera l'estat d'ànim?
1: Clar, pel que et deia abans, no? Si jo em vinculo directament amb la meva veu, com estic jo serà com soni. Llavors sí que va afectar la meva veu a millor, perquè...
0: A millor?
1: A millor, clar. Perquè conforme jo vaig posant ordre i endreçant tot el meu endins, tot això és el que la veu reflexa fora.
0: Què és Alma de Voz?
1: Què és Alma de Voz? El meu projecte. Sí, és un projecte... jo faig cursos, tallers de veu, com per acompanyar la gent a relacionar-se realment amb la seva veu, amb aquesta... En no tractar la veu només com un so, no? El so és el que sentim, però aquest so neix en algun lloc. I sobretot per mi la veu neix a la mirada.
0: Sí?
1: A la mirada, sí. Tal i com tu mires les coses, és com parles. O sigui, tot, el judici que tu tens envers el que sigui és el que se sent.
0: Que aquesta és la teva veu interior.
1: Clar, jo no distingeixo veu interior i exterior. O sigui, és la mateixa, simplement que té dos punts connectats, el visible i l'invisible, que jo li dic, no? El visible és la veu, que és el so, que és el que se sent. Però l'invisible és què produeix aquest so, quin és el lloc des d'on tu estàs parlant, no? És aquesta mirada. Si tu tens una mirada en relació a alguna cosa, per molt que tu vulguis disfressar la teva veu, aquella mirada sobre allò és el que estarà a la base del que tu estàs dient. I és el que realment la gent escolta. Perquè jo crec que la gent no escolta les veus, escolta els llocs des d'on parlem. Passa que no som conscients. I això és una de les coses que em va ensenyar el doblatge. Jo vaig aprendre a escoltar llocs, no a escoltar la veu.
0: I què n'opines de les veus que escoltes al teu voltant?
1: Clar, no estic opinant tota l'estona. Perquè no opino sobre...
0: Ja.
1: No opino sobre el so. O sigui, el so és com la bellesa, no?
0: Clar, però dius que no som conscients, no?
1: No, no som conscients.
0: Que no les utilitzem de la manera adequada, tampoc.
1: No sé si, no sé si les maneres són adequades, però no ens quedem amb la meitat de la informació de la nostra veu. Si som conscients d'això, és per què estic sonant d'aquesta manera ara, no? A vegades la gent diu, és que la veu on traeix, jo vull dir una cosa i diu una altra. Clar, en realitat pensem què és exactament el que jo estic pensant o quina és exactament la veritat de la mirada del que estic parlant. Això, si la veu funciona des d'aquí. No deixis

0: I què és la Casa de la Voz?
1: A la Casa de la Voz és el lloc on te faig. Sí, és un local que tinc on te fem els tallers tant sí. de doblatge com els de... com els de veu, que són versió original o ser voz.
0: I alumnes de tot tipus? És a dir,
1: sí.
0: no actors ni actrius?
1: No, no necessàriament, no? La gent té
0: o
1: curiositat.
0: O locutors de ràdio, no ho sé,
1: sí, m'invento. Sí, sí, de tot, de tot. La gent que tingui curiositat per la seva veu. No per canviar-la, sinó per saber què li passa, per tenir informació. O sigui, no, només podem transformar les coses si les identifiquem, si no, és inviable.
0: Núria, marxarem amb una cançó del teu germà, el José Luis Mediavilla, que, per cert, amb 11, ell ho va fer una miqueta més tard que tu, amb 11 va debutar amb l'Eliot DT, eh? És que formeu part de les nostres vides. Una cançó que es diu Aura i que pertany al seu tercer disc, que es diu Easy. Per què aquesta? Què té d'especial?
1: M'agrada molt perquè Aura és una associació que treballa amb la inserció laboral i social de gent amb discapacitat intel·lectual.
0: Sí.
1: I llavors, a través de la meva neboda, de la seva filla, ell va contactar, vam fer tot un match i els va fer aquesta cançó. La meva neboda li va explicar una experiència que havia tingut amb ells i ell els va fer una cançó.
0: Té continuïtat la saga?
1: En el doblatge?
0: Sí.
1: No.
0: No?
1: Ni les meves filles ni cap dels meus nebots, de moment, no ho sé, més endavant, no ho sé jo. Però ja són grans, eh?
0: Clar. Bueno, poden fer molts canvis encara.
1: I tant, i tant.
0: Núria Mediavilla, mil gràcies per ser amb nosaltres
1: tu,
0: avui
1: Carles.
0: Irrepetibles. O Núria Fernández, mil gràcies, moltes gràcies. I a nosaltres tu. Tornem demà amb un altre Irrepetible. Fins la propera.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, deixa algunes llums i algunes ombres en respecte a la crisi a Ceuta. Les xifres són més clares. 72.000 persones hi van accedir a través de la frontera i 70.000 han tornat ja cap al Marroc. I de moment, 78 d'elles han mort ofegades al mar. Però queda sense resoldre una gran incògnita, la de la responsabilitat. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. La pilota en aquest punt fa dies que salta de sostre a sostre entre els ministeris de Defensa i de l'Interior. Margarita Robles considera que la feina del Servei d'Intel·ligència fou excepcional i diverses informacions apunten que efectivament van transmetre avisos durant els dies previs, però Marlaska nega la major. De manera afable, però ho nega.
3: Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. Dicho esto, no hubo ningún informe y tendré que utilizar también la palabra ni aviso.
2: Continua així sense resoldre's la incògnita de la responsabilitat, mentre que Marlaska ha incidit en transmetre satisfacció per la gestió i el suport de la Unió Europea. Ho ha fet després de la reunió telemàtica amb els ministres de l'Interior, que ha durat més de 3 hores.
0: Gràcies. Doncs precisament el comissari d'Interior i Migracions Comunitària ha assegurat que la Unió Europea ha superat la prova després de la crisi migratòria de Ceuta.
4: For the time being, Europe, I think, has...
0: Magnus Brunner considera que s'ha aconseguit controlar la situació i evitar que les persones que van arribar la setmana passada a la ciutat autònoma accedissin a l'espai Schengen, un resultat que ha atribuït a la cooperació entre Madrid, Rabat i Brussel·les. Tot i això, Brunner ha defensat que els fets obliguen a accelerar l'aplicació del Pacte Europeu de Migració i Asil amb el reforç fronterer i retorns més àgils. A casa nostra, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha afirmat que el govern de la Generalitat buscarà totes les mesures legals per protegir el dret a l'habitatge a Catalunya després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei per limitar la compra especulativa. Recordem que el Consell ha dictaminat que la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge dels comuns, acordada amb l'executiu, vulnera competències de l'Estat i el dret a la propietat privada, entre d'altres qüestions. Per la seva part, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha rebutjat a X el dictamen i ha reclamat seguir explorant els marges legals per fer de l'habitatge a Catalunya un dret i no un actiu financer. Més assumptes. Continua la lluita contra el foc a la vall d'Uixó, a Castelló, on els bombers ja intenten controlar l'incendi forestal després d'11 dies actiu. La principal hipòtesi sobre l'origen del foc és que va ser intencionat, tal com ha confirmat avui la Generalitat Valenciana. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
5: Sí, el todo apunta que es intencionado. Ha habido un pirómano, para decirlo en lenguaje coloquial, que es el que ha originado todo el incendio, que esperemos pues que pueda ser enjuiciado y caiga sobre las consecuencias que tiene prevista la ley.
0: La delegació del govern ja havia avançat que el foc no semblava d'origen natural, ja que es van detectar diversos focus al barri del Carbonaire en un curt espai de temps i molt a prop els uns dels altres. L'incendi ha cremat 9.600 hectàrees en un perímetre de més de 80 quilòmetres. I canviem de qüestió. Èxit en la prova pilot per eliminar de forma completa el baró, una espècie aquàtica invasora al Parc Natural de l'Alt Pirineu. 10 mesos després d'aplicar un producte biodegradable, els ecosistemes de l'estany s'han regenerat. Lleida, Joana Cendra.
6: El baró es va reintroduir de manera accidental, com és que viu, a la pesca recreativa de la truita i havia alterat els 3 estanys del mig i els 3 estanys de baix al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Doncs bé, 10 mesos després d'aplicar rotenona, un ictiocida biodegradable, s'ha regenerat l'ecosistema dels estanys i no s'ha detectat rastre d'aquest producte al riu aigües avall, un fet que havia posat en alerta alguns veïns de la vall. Les tasques de monitoratge es mantindran durant els propers anys per avaluar l'evolució de les comunitats biològiques i també poder documentar la recuperació dels processos ecològics naturals d'aquests estanys. Ara s'estudia ampliar aquesta aplicació a d'altres estanys del Pirineu, afectats també per la presència d'aquesta espècie invasora.
0: Gràcies. I pel que fa al temps, probabilitat de xàfecs localment forts acompanyats de tempestes al Pirineu i l'interior de Girona, sense descartar que s'estengui de forma més feble i dispersa a altres parts del territori. Pel que fa a les temperatures, màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Tarragona i també a Barcelona. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al punt de les 5. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Els padrins d'aquest programa, Cyberland, acompanyats de Paula Cubs i aquesta cançó que tots coneixeu, el tu-tu-ru-ru, són 2:15 de la tarda aquí a Ràdio 4.
1: Estiu. Estiu. XL. A Ràdio 4.
0: I com cada setmana volem parlar amb les orientadores d'orientadores, amb Mireia Gargallo. Mireia, bona tarda, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda. Per aquí estem. Avui no he pogut passar-me per allà, però aquí estic.
0: Preparada, disposada per parlar d'un dels temes que preocupen a moltíssima gent, perquè aquest és un estiu, hi ha molta gent que se'n va de vacances, però altres el que volen fer és trobar la seva primera feina. I per això volem parlar amb la Mireia, que, com ja sabeu, ella és docent i consultora especialitzada en ocupació i creadora d'orientació d'orientadors, per parlar d'aquest moment que pot generar moltíssima il·lusió, però també molts dubtes, que és això, la recerca de la primera feina. Mireia, hi ha una frase que es repeteix molt per trobar feina, que és que demanaran experiència, però per tenir experiència primer m'han de donar una feina. A veure, com sortim d'aquest cercle viciós?
2: Sí, això és com un, no? El peix que es mossega la cua. És una de les grans contradiccions del mercat de treball amb les persones joves o amb qualsevol altra persona que en realitat intenta accedir per primera vegada a una professió. Però no tenir experiència laboral no significa que no tinguis res per oferir, perquè potser encara no has tingut un contracte, però has estudiat, has fet unes pràctiques o projectes o un voluntariat, o alguna activitat esportiva o alguna feina puntual, o has ajudat en el negoci familiar, aquestes coses que fem, no? Tots, que o has assumit alguna responsabilitat, i la primera feina comença aprenent a explicar totes aquestes coses i tenint en compte que tenen un alt valor professional.
0: És curiós perquè m'està agradant això que comentes, perquè coses que sembla que no tenen cap significat o en un moment ho fem perquè volem, resulta que després tenen un valor importantíssim per trobar feina. Però anem a parlar de quines diferències hi ha entre buscar la primera feina i buscar-ne una quan ja tens experiència.
2: Doncs la principal diferència és que encara no pots demostrar una trajectòria professional extensa. Normalment, no? Quan no tens feina, no saps què explicar i et quedes com més bloquejat. Llavors, què mira l'empresa? Doncs l'empresa es fixarà en coses com la formació que tu tens, les pràctiques que has fet, quines competències demostres quan estàs explicant les coses, si estàs motivat o no, si tens ganes o capacitat per aprendre, si mínimament, a més, sobretot important, entens de què va el lloc de feina al que t'estàs presentant. I llavors, quan ja tens experiència, clar, la diferència és que pots explicar tot el que has fet en altres empreses i amb això doncs, ells tenen com una idea, no? Llavors, quan busques la primera feina, has d'ajudar l'empresa a que s'imagini que podries arribar a treballar allà i què podries arribar a fer.
3: Aleshores, Mireia, podem dir que l'empresa de les dues parts és qui té un risc més gran en aquest punt?
2: Sí, perquè encara no té proves laborals del teu rendiment. Clar, i necessita trobar aquestes senyals de confiança, com per exemple que t'hagis preparat la candidatura, doncs amb ells els interessa. Que coneguis a l'empresa perquè l'has investigat, demostra interès, i llavors quan et fan aquella pregunta de què saps sobre nosaltres, doncs saber contestar alguna cosa, que t'hagis mirat alguna cosa a la seva pàgina web, o per exemple que entenguis les funcions del lloc de feina al que t'estàs presentant, que no diguis, ah, doncs no sé de què va, o que puguis explicar situacions en les que has estat doncs, responsable, organitzat, o que puguis explicar quan has resolt un problema, i sobretot que no sembli que has enviat el currículum allà tirat ràpidament, sense saber ni a què t'has presentat.
0: Escolta, molta gent quan vol buscar feina diuen, jo busco qualsevol cosa perquè encara no tinc experiència. Això és una bona estratègia?
2: Ai, dolentíssima, la veritat, perquè quan és fàcil, o sigui, és fàcil que passi perquè és normal, no? Quan tu necessites treballar i ja no penses, t'és igual. Però professionalment és nefast, perquè no hi ha ningú que busqui feina de qualsevol cosa. No, és difícil trobar de qualsevol cosa. No faràs igual un currículum per buscar en comerç que hostaleria o qualsevol altre àmbit. Llavors, cada àmbit necessita coses diferents i necessita un canal diferent. Per tant, és dolentíssim dir això també.
3: I què passa, Mireia, si jo encara no sé què m'agrada?
2: Doncs sí que és important que els joves o les persones que comencen o que estan perdudes, perquè hi ha persones que han deixat la seva feina i no saben cap on anar, no cal decidir-se en una professió ara mateix, sinó en una direcció. És a dir, trobem un àmbit o dos àmbits que vulguem explorar, que ens despertin una mica de curiositat, per exemple, atenció al client, comerç i recepció, o administració, suport a oficina, gestió de dades. Llavors, això ens permet preparar-nos millor el currículum, concretar més, buscar empreses molt concretes i explicar què ens interessa dintre de cada oportunitat quan anem a una entrevista, per exemple.
0: Mireia, li ha agafat afició a fer els jocs ràpids? Jo et dic una situació, com sempre, i tu em dius si pot tenir valor a la recerca de la primera feina. La primera situació seria, per exemple, haver tingut cura, això que fem moltes vegades, no?, d'infants de manera habitual.
2: Doncs sí, aquesta podries demostrar responsabilitat, que ets organitzat, que gestiones temps, perquè els nens els has d'anar dient què han de fer, i la capacitat de reaccionar davant d'un imprevist, que amb els nens mai es sap.
3: Va, seguim amb una nova situació, i és haver ajudat els caps de setmana al negoci familiar.
2: Doncs també demostra coses, perquè encara que no hi hagi un contracte formal, doncs has pogut estar tenint gent, reposant els productes, cobrant, preparant una comanda o organitzant productes. Llavors, sí que és important ser sincers, és a dir, que explicarem tot i al final del tot, en una entrevista, direm que ha estat una feina en una empresa familiar. En el currículum no ho escriurem, això s'explica en persona.
0: Ai, ai, la trampilla.
2: Sí, en el currículum no s'escriu això.
0: I si, per exemple, jo he fet esport tota la meva vida i he participat en un equip esportiu?
2: Doncs pots aportar exemples, per exemple, de constància, de treballar en equip, o que ets disciplinat, que t'esforces, que et compromets amb un grup, no? Per exemple. No substitueix, això sí que és important, amb una experiència laboral, però permet demostrar que tens competències.
3: Mireia, Joan, quan a l'escola fèiem aquella mena de treball en grup que acostumava a ser fonamental per al final de curs, tot això també podria aportar valor o no?
2: També pot servir, perquè sobretot si som capaços d'explicar què és el que nosaltres vam fer dintre d'aquest projecte concret, per exemple, doncs vaig estar coordinant el grup o vaig estar buscant informació d'això per poder preparar-la, vaig fer la presentació, teníem uns terminis i ens vam organitzar superbé per complir amb els terminis, o vaig resoldre això. Tot això donarà pistes a la persona per saber quines competències tens més enllà de que no hagis treballat.
0: Doncs bé, no hem treballat, volem treballar i hem de fer una cosa que és un mal de cap, que és el nostre primer currículum. Què hauria de tenir aquest primer currículum?
2: Doncs clau ha de ser breu, molt clar i adaptat a la feina que estiguis buscant. Per això dèiem de buscar un àmbit en el que ens volem enfocar, un tipus de professions molt similars, per exemple, i aquí hauríem d'incloure una presentació professional molt curta, la formació que jo tinc, les pràctiques, si tinc pràctiques, val? Podem posar-ho com si fos una feina, sense posar la paraula pràctiques al final. Hi ha reclutadors que tenen al·lèrgia a la paraula pràctiques, o a la paraula voluntariat, o a la paraula negoci familiar. Això, si voleu, un dia concretem. Posar experiències puntuals o no laborals que siguin rellevants, com voluntariats, el que dèiem, no? Negocis familiars, coses sense contracte, coneixements tècnics, per exemple, si fer servir una màquina o tinc un carnet professional de carretoner, d'alimentació, idiomes i competències, però sempre hem de poder-les demostrar.
3: Ho deies tu ara mateix, Mireia, fer una presentació professional, això què és i com es fa?
2: Vale, us poso un exemple curtet, però m'agradaria que ningú se l'agafi com ha de ser així, perquè

0: del sofà, però bé, és igual.
1: Sí, sí, sí. El color no, és el valor que li donem, eh? O sigui, clar, quan tu dius que és un voluntariat o que has treballat amb negoci familiar, és com que li estàs traient tu ja el valor. Llavors, primer explica-ho i després dius que és un voluntariat.
0: Bé, quan diem que les persones són dinàmiques, responsables, això, què passa amb aquest tema? Quan parlem de...
1: Clar, sí, quan la frase és tan curteta de persona jove, dinàmica, responsable i amb moltes ganes de treballar, hi ha moltes persones que poden ser dinàmiques i responsables. Bueno, se suposa que tothom és responsable, perquè les empreses no contraten persones irresponsables. Ja partint d'aquesta base... però si no, no els hi donem més xitxa per poder-nos ubicar, no? Almenys explicar què estàs estudiant o què has fet, quin tipus d'oportunitats estàs buscant. Quan més concret ets, més l'empresa més et situa, més sap per on vas.
2: Orientadora d'orientadors, MVP d'aquest tema. La pregunta de preguntes, Mireia, on convé buscar la primera feina?
1: Doncs combinar diferents canals. La gent en general se'n va a canals genèrics, estil, doncs, per exemple, Infojobs, però no és l'única via ni tampoc seria la més apropiada ni la que funciona millor. En aquests casos, persones joves doncs, tenen algunes pàgines web molt especialitzades en primeres feines, com primerempleo.com o com studentjob.es, escrit en anglès, el de student, l'estudiant, o pues, aquestes estan molt enfocades en les primeres oportunitats. Després tenim Job Teaser, escrit Job Teaser, per si de cas, .com, i talentoteca.es, que són molt útils per a estudiants acabats de titular, i també el programa de garantia juvenil del CEPE, que ens permet accedir a programes i a oportunitats per menors de 30 anys, i aquest últim, per exemple, doncs ens hauríem d'apropar al SOC per demanar que ens deixin accedir en aquest programa. Però una via molt i molt bona són sempre els contactes, és a dir, les bosses de treball del centre on jo m'he format, contactes personals, parlar amb les persones que coneixem o enviar el currículum directament a l'empresa que m'interessa o la xarxa de contactes de LinkedIn, per exemple.
0: I també és important, jo crec, que està donat d'alta sempre al SOC, no? Perquè moltes vegades hi ha empreses que si no estàs donat d'alta al SOC no et donen la feina i llavors surt la feina i encara no estàs donat d'alta al SOC, no et donen cita prèvia, no pots donar-te d'alta i potser perds aquella oportunitat.
1: Correcte, i amb el garantia juvenil, si estàs apuntat i ets jove, l'empresa es bonifica i llavors doncs, aquí pots tenir un ganxo perquè et contractin.
0: Una altra de les coses importants per trobar feina entenc que són els contactes, no?
1: Sí, molt importants. Sí, sí. Ara bé, aquests contactes, que tu tinguis contactes no vol dir que estiguis, que tinguis un padrí, no? El que diem de, és un enxufat, sinó que vol dir que el teu entorn ha de saber que tu estàs buscant feina. Família, profes, tutors, antics companys, amics, tothom hauria de saber que estàs buscant feina. Ara, és important no dir-li que busques de qualsevol cosa, sinó la frase no és avisa'm si saps d'alguna feina.
2: I què és aleshores el que hem de dir, Mireia?
1: Doncs una espècie de model, per exemple, seria estic buscant una primera oportunitat en, ara m'invento, administració i atenció al client, en la zona Barcelona, per exemple. I tinc formació en què estàs format. Gestió administrativa, per exemple, i disponibilitat de tot el dia, tardes... Si saps o veus alguna oferta d'alguna empresa que necessiti treballar en això o similar, doncs avisa'm, val? I avisa'm i digue-m'ho. I això evitarà que et truquin o que t'avisin. Escolta, que avisen al forn de pa, no, però si jo sóc administratiu. Val? Llavors és important perquè la persona et recordi de seguida que vegi una oferta necessita saber de què estàs buscant exactament. Val?
0: I una de les coses importantíssimes suposo que és, clar, la teva primera feina abans prèviament té la teva primera entrevista. I clar, i és una altra por perquè penses ara què explicaré quan entregui amb aquest senyor o amb aquesta senyora que m'ha de contractar?
1: Pues sí, a més és complicat, però clar, ens toca preparar-nos exemples. Exemples d'altres situacions, perquè clar, no tinc experiència treballant i per tant hauré de parlar o d'explicar, per exemple, si em pregunten sobre el treball en equip, doncs podré parlar d'un projecte acadèmic que he fet amb altres companys, d'una activitat esportiva en la que col·laboro i faig, no sé, si tinc bàsquet, per exemple, i estic amb altres persones, d'un voluntariat o d'una tasca compartida per exemplificar i posar-ho com a treball en equip. Si em pregunten sobre responsabilitat, doncs podríem

0: parlada, com vam complir un termini, com vam assumir una tasca o com vam aconseguir resoldre una dificultat.
1: I si em pregunten expressament de manera directa per la meva falta d'experiència?
0: Això sí que és important, que és una pregunta molt incòmoda, perquè quan no saps que et preguntin per això, doncs et pot fer que t'enfadis, i llavors intentem no enfadar-nos i pensar que és normal que ens facin aquesta pregunta, i tampoc disculpar-nos perquè no tenim experiència, sinó que sí que és veritat que seria, per exemple, podríem respondre a modo, doncs aquesta seria la meva primera experiència laboral formal, però durant les pràctiques vaig fer això, conec aquestes eines, estic acostumada a aprendre amb rapidesa i busco una primera oportunitat per poder començar a demostrar això. Ah, llavors, compte, perquè ho heu d'adaptar en funció de l'empresa a la que us voleu presentar.
2: Uh-huh. Escolta, i a mi una secció que m'agrada moltíssim de la teva secció és la part final, que és el mite o realitat. Hauríem de fer una sintonia a part, inclús, eh?
1: Bravo, ara t'escolto.
2: Anem a començar per les primeres frases. La primera d'elles, mite o realitat? Sense experiència no en contactarà ningú.
0: És un mite. Totes les persones hem començat alguna vegada i no hem tingut ni papa, no hem sabut res, i llavors el repte sobretot és saber on buscar aquesta oportunitat i com demostro el meu potencial.
1: Seguim jugant, Mireia. He d'enviar el mateix currículum a totes les ofertes de feina.
0: És un mite, perquè la idea seria que ens adaptéssim a l'objectiu. Val? Llavors la presentació i la informació més rellevant pues, s'haurà de posar en cada currículum.
2: O sigui que hi ha una feina de producció aquí, eh? No és pim-pam-pum,
0: sí,
2: pim-pam-pum.
0: Sí.
2: S'ha de preparar la...
0: No.
2: Clar, s'ha de preparar bé.
0: Escolta
2: una altra cosa. Això que diuen sempre de que la primera feina, allò que et dediques, decidirà tota la meva carrera.
0: Això sí que és un mite també, i a més espanta moltíssim a gent jove. La gent pensa que agafar una carrera i amb això ja d'aquí no podrem sortir mai. Val? Llavors hi ha moltes persones més grans com nosaltres que hem agafat punts de partida diferents i hem anat canviant de feina. Llavors és un punt de partida, però no és una condemna professional això, eh?
1: Mite o realitat, Mireia? Potser haurà de començar amb una feina temporal o inicial?
0: Això és una realitat, perquè hem d'entendre que serà una oportunitat que ens aporti experiència i llavors igual pues, és una cosa que és temporal, serà un aprenentatge i serà, et donarà accés, per exemple, igual al sector al que tu vols començar a treballar. Però, evidentment, també hem de pensar que no hem de pensar en això com una cadena infinita de precarietat sense progressió. Eh?
2: Uh-huh. Estem parlant de la primera feina i jo ara el que vull és que si hi ha alguna persona que ens està escoltant i encara no ha tingut la seva primera feina i vol començar, doncs li expliquis quins passos són els que ha de fer.
0: Doncs en primer lloc, i això ja ho vam dir també l'altre dia, però serveix pels joves també i per tothom, val? Primer triar dos o tres tipus de feina inicials que vulgui explorar. Investigar-les. La investigació s'hauria de fer agafant ofertes. Agafem, per exemple, a segon pas, 10 ofertes per veure què és el que demanen. Tercer pas, doncs fer una llista de les formacions que jo he fet, les pràctiques, els meus projectes, activitats que jo he desenvolupat, quines responsabilitats he adquirit i totes aquestes que les pugui explicar. En quart lloc, doncs preparar-nos un currículum que estigui adaptat a aquests tipus d'objectius que nosaltres ens hem marcat al principi, que són els que volíem explorar amb aquestes ofertes. I el cinquè, doncs explicar a 5 persones el teu entorn de les que tu tens, jo això ho poso com a per començar, eh? Uh-huh. 5 persones del teu entorn, de manera molt concreta explicar-li què estàs buscant. Val? Comencem amb 5, però després ja us dic que és a tothom que conegui li explico.
2: Mireia, un dubte abans d'acabar. Clar, jo és la meva primera feina. No sé si realment el que m'estan pagant és o no és just. Com ho puc saber, això?
1: A que et paguen.
2: Clar.
0: Clar, convindria... Mira, avui en dia tenim infinita informació boníssima a més perquè podem buscar a través de la xarxa, podem informar-nos a través de diferents estadístiques, dintre de LinkedIn, per exemple, també podem buscar lloc de feina o fins i tot a Glassdoor, és una pàgina superinteressant per buscar informació sobre l'empresa a la que em presento. Perquè la valoren els empleats i, a més, posen quan paguen. Llavors, podríem buscar allà per poder veure els salaris, però també és important que ens informem sobre els nostres drets com a treballadors i també pues, estar dintre d'una forquilla o tenir en compte pues, que igual comencem com aprenents i que després doncs, agafaríem un lloc més evolucionat. I això també ho podem mirar en els convenis, que són també per deixar menjar a part, i si voleu algun dia parlem de convenis on els podem trobar i tot això, que el tenim dintre la pàgina del SOC, la Generalitat la té dintre la seva pàgina, i aquí també podríem mirar per on es mourien els salaris i com seria un salari just o no.
2: Doncs Mireia Gargallo, orientadora d'Orientadors, avui hem après que la primera feina no es busca només intentant compensar la falta d'experiència, sinó descobrint i explicant bé tot allò que podem aportar. Gràcies i fins la setmana vinent.
0: Gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.
3: Es diu XL. A Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Una de les grans col·laboracions post-pandèmia de Coldplay amb BTS, aquesta cançó que es diu My Universe, quan manquen una mica més de 5 minuts perquè sigui les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I l'Aitor Caminero ja està per aquí perquè volem parlar cada setmana amb ell d'història i avui també de pel·lícules, no?
2: Doncs mira, avui partim de la pel·lícula britànica The Imitation Game, que explica com el matemàtic Alan Turing va contribuir a la victòria dels aliats a la Segona Guerra Mundial desxifrant el codi de la màquina Enigma.
3: Les presento a Enigma. Los detalles de cada ataque sorpresa, cada convoy secreto y cada submarino alemán en el Atlántico pasan por este trasto y salen transformados en un galimatías.
4: 5 rotores, 10 cables en el clavijero.
5: Hacen 1 millón.
6: 1000 millones.
5: No, ya lo tengo. Es
6: 1 millón de millones.
7: Muchos millones, evidentemente.
8: Más de 150 millones de billones de configuraciones posibles.
2: L'espectador surt del cinema pensant que la victòria sobre la màquina Enigma es va deure única i exclusivament a Alan Turing i el seu equip britànic. Avui expliquem la part que es va quedar a l'ombra de la història. Tot comença l'any 1929 a la Universitat de Poznan. L'exèrcit polonès no buscava espies, buscava matemàtics. 3 joves, Marian Rajewski, Jerzy Rujitski i Henryk Jigalski, van ser els escollits. Marian Rajewski és un dels nostres protagonistes perquè 3 anys després, i només amb llapis, paper i matemàtiques, va reconstruir el cablejat intern de la màquina Enigma. I tot sense haver vist mai cap màquina per dins. Sort que els polonesos van compartir els seus avanços amb els francesos i els anglesos abans que esclatés la Segona Guerra Mundial.
9: Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France.
10: For the second time in the lives of most of us, we are at war.
2: Els nostres protagonistes van haver de fugir a França. Es van instal·lar en un centre secret anomenat PC Bruno. Estava situat en un castell a prop de París. I és aquí on la història es torna encara més sorprenent, perquè en aquell castell, treballant colze a colze amb els polonesos i els francesos, hi havia un equip de 7 espanyols republicans que s'havien exiliat a França. Escoltem un fragment del documental L'equip D, els codis oblidats, que, dirigit per Jorge Laplace, explica la feina dels republicans espanyols. Una història desconeguda fins que es van fer públics documents del general francès Gustave Bertrand, encarregat d'aquesta missió secreta.
11: La missió principal del PC Bruno, con los polacos, españoles, los franceses, que representaban 72 personas, era descifrar los mensajes para obtener el máximo de información, para preparar maniobras, para combatir el ataque alemán.
2: Al capdavant hi havia Faustino Antonio Camazón, un expert en xifrat que ja havia lluitat contra Enigma durant la Guerra Civil. L'exèrcit revoltat va fer servir una versió comercial que Hitler li havia venut a Franco. Una feina extremadament complicada. Escoltem el matemàtic Manuel Vázquez, que participa en aquest mateix documental.
12: Cuando hablamos de romper la máquina Enigma, da la impresión de que una vez rota ya se ha descubierto todos sus secretos y entonces no hay nada que hacer. Esto no es así. Cuando decimos romper Enigma, significa que somos capaces de descifrar mensajes, pero cada día cambiaban las claves, de manera que el reto de romper Enigma era nuevo cada día.
2: L'any 1942, amb l'ocupació total de França, l'equip del centre secret es dispersa definitivament. Malgrat això, i a partir d'aquesta feina prèvia, Alan Turing aconseguirà descifrar Enigma i desenvoluparà una màquina gegant anomenada Bombe, un homenatge a la primera ideada pel matemàtic polonès Marian Rajewski. Hollywood ens va explicar com Turing va guanyar la guerra, però avui sabem que la victòria es va començar a escriure molt abans.
13: Estoy en la droga. Nevidim niente
2: nikt. I fins aquí la història d'aquesta setmana.
13: Po lewej stronie.
0: Gràcies, Aitor Caminero, per apropar-nos a aquesta història que ens ha venut d'una forma diferent i, mira, ja ens ha aclarit com era realment. Manquen segons perquè siguin les 5 de la tarda que estem a l'estudi. Què? Què et passa?
6: Aquí posa la 2CAT, però no és la 2CAT. Què sí? passa amb els televisors d'aquest estudi? Que m'interessa a mi un tauró que salta.
0: I què li importa a l'audiència?
6: Vull veure la d'anar,
0: I què li importa a l'audiència què passa amb els televisors d'aquesta casa?
6: Bé, també.
0: És veritat. Anem canviant la informació a les 5 de la tarda als serveis informatius de Ràdio 4 i després comencem la segona hora a l'estiu XL, primer, marxant de viatge amb l'Albert Falcó. Fins ara mateix.
7: Són les 5.
14: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. A Ceuta, un miler de menors continuen vagant pels carrers i les platges mentre esperen ser traslladats a algun centre d'internament. La ciutat autònoma està sobrepassada i demana col·laboració al govern central per reubicar-los entre les comunitats autònomes. Pau Alemany, bona tarda.
15: Bona tarda. Alguns dels menors s'amaguen per la ciutat per la por a ser retornats al seu país, malgrat que la llei espanyola ho impedeix, mentre que altres romanen pels voltants del centre d'estada temporal per migrants. Diverses ONGs i associacions socials s'hi han acostat per oferir-los menjar i beguda, i també alguns veïns de la ciutat s'estan organitzant per col·laborar. Ceuta, que només té 29 places d'atenció, està desbordada per poder atendre'ls, així que ha demanat al govern central que es reparteixi entre la resta de comunitats autònomes, tal com exigeix el Real Decret aprovat l'any passat. Això ho recorda la ministra de Migracions, Elma Saiz.
16: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.
15: En aquest sentit, el govern espanyol ha aprovat aquest matí una partida de 25 milions d'euros que es dedicarà a l'atenció dels menors migrants no acompanyats a Ceuta.
7: Gràcies, doncs. La situació dels menors ha reobert el debat entre les comunitats sobre la seva reubicació. Madrid o Múrcia, amb dos territoris governats pel Partit Popular, ja han avançat que no tenen capacitat per acollir més menors. Escoltem Miguel Ángel García, de Madrid, i Conchita Ruiz, de Múrcia.
17: Los recursos que tenemos a disposición para la protección de menores, en este caso de menores no acompañados, están al límite en todas las comunidades autónomas y están al límite en la Comunidad de Madrid.
18: Los recursos en la región de Murcia están más que tensionados. Hay una llegada continua de menores a la región de Murcia vía marítima. Solamente en el fin de semana pasado llegaron 20 menores.
7: Escoltàvem els consellers de Madrid i Múrcia. Des d'Extremadura, Vox ha fet un pas més i ha anunciat que s'oposarà amb tots els mitjans disponibles. A casa nostra, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que no donaran cap vot si no es deixa Catalunya fora del repartiment. I encara, en clau migratòria, els expliquem que dues embarcacions de salvament marítim han traslladat cap al port de la Restinga, a les Canàries, les 140 persones que viatjaven a bord d'una pastera localitzada al sud-oest de l'illa del Hierro i que podria ser l'embarcació que es buscava des del diumenge a la tarda. El PSOE demana al Partit Popular que rectifiqui i impedeixi que Vox assumeixi competències en violència de gènere a Andalusia. Explica'ns, Laura Hurtado, bona tarda.
19: Bona tarda. Després que el govern de Juan Manuel Moreno Bonilla hagi cedit al partit ultradreta les competències judicials relacionades amb la violència contra la dona, diverses dirigents del Partit Socialista han carregat contra la decisió a les xarxes socials. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat el moviment d'irresponsable i la secretària d'Organització, Rebeca Turró, ha lamentat que la integritat i la seguretat de les dones es trobi en mans de negacionistes. L'executiu andalús ha cedit al seu soci de govern la Unitat de Valoració Integral de la Violència de Gènere, que inclou l'avaluació del risc de les dones, un servei que els d'Abascal havien demanat depurar perquè, diuen, té un biaix ideològic. Andalusia és la comunitat autònoma amb més víctimes mortals per violència de gènere, gairebé 300 dones mortes des que hi ha registres, 9 d'elles aquest 2026.
7: Gràcies. I canviem de qüestió. El procés de regularització de migrants es situa al mercat laboral espanyol en un nou rècord d'ocupació. Per primer cop s'ha superat la xifra de 22 milions i mig empleats. Fernando Luján, de la UGT.
20: Que el proceso de regularización que se ha llevado en España hasta el pasado mes de junio era un proceso absolutamente necesario. Y más de 260.000 personas se han incorporado con plenos derechos al régimen de seguridad social.
7: Amb tot, l'atur ha repuntat en gairebé 19.000 persones per la finalització de contractes en l'educació i l'agricultura. Destrucció de llocs de treball concentrada en les petites empreses i els autònoms, alerta el vicepresident de la COE, Lorenzo Amor.
14: Venimos advirtiendo desde hace tiempo la destrucción de empleo que se está produciendo en el ámbito de las pequeñas empresas de los autónomos, que vienen destruyendo empleo a aquellas empresas de 1 a 3 trabajadores.
7: Amb tot, els 2.300.000 aturats que hi ha a Espanya és la xifra més baixa al juliol des del 2007. I en aquest punt ens interessem per la previsió meteorològica per aquesta tarda. A EMET, Jordi Oriós, bona tarda.
21: Bona tarda. Avui a Catalunya, temperatures màximes en descens al Pirineu i amb canvis lleugers a la resta. Atenció a la calor significativament elevada en punts de la depressió i Pirineu de Lleida, on podran assolir o superar els 35-37 graus. Avui esperem valors màxims de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, probabilitat de xàfecs localment forts acompanyats de tormenta al Pirineu i l'interior de Girona, sense descartar que s'estigui tinguin de forma més feble i dispersa a altres zones.
7: Doncs és tot per nostra. Més notícies al punt de les 6. Bona tarda.
22: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 5 i 5 minuts. Aquí seguim a la segona hora d'avui de l'Estiu X de la Ràdio 4. En aquest dimarts, dia 4 d'agost del 2026, tenim una hora plena de moltíssimes coses per compartir. Per això volem que us quedeu aquí, a Ràdio 4, escoltant l'Estiu X de la...
1: Estiu X de la Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: I una vegada més volem saludar el nostre expert en viatges, Albert Falcó. Molt bona tarda, què tal, com estàs?
2: Hola, Joan, bona tarda.
0: Doncs...
2: I encantat.
0: Volem parlar d'un tema que des de fa molt temps ens té com una mica encisats, i és perquè Àsia s'ha convertit en la gran destinació de moda. Per què? És un dels temes que sempre ens preocupa moltíssim. I volem parlar d'aquest fenomen, que segur que molts oients ja han detectat. Si preguntem on se'n va de vacances aquest estiu, cada vegada més gent respon el mateix. Japó, Corea del Sud, Vietnam, Tailàndia... Doncs per entendre què passa amb aquest tema, volem parlar amb l'Albert. Com sabeu, és periodista especialitzat en turisme, director del suplement Destinos del periòdico i un dels grans viatgers del nostre país. Albert, anem per feina. Fa uns anys que semblava que tothom volia anar a Nova York o a fer una ruta per Europa. Ara la sensació és que el somni de molts viatgers és Àsia. Per què? Què ha canviat?
2: Doncs mira, Joan, la veritat és que ha canviat pràcticament tot. Àsia ha deixat de ser aquella destinació llunyana i complicada per convertir-se en un viatge molt més accessible. Avui en dia tenim moltes més connexions aèries, els preus són molt més competitius i, a més, les xarxes socials han despertat curiositat, no? Però la veritat crec que no és el fenomen que va més allà de les xarxes, sinó que Àsia ofereix una cosa que cada vegada busquem més als viatgers. És la sensació de descobrir un món completament diferent, no? No parlem només de monuments, parlem, sinó de gastronomia, d'altra manera de viure, d'una cultura diferent, una altra forma d'entendre el dia a dia. I això a Àsia ho fan molt bé, no? I a més, recorda que després de la pandèmia, molta gent ha volgut fer aquest gran viatge que feia anys que tenia i anava ajornant, i Àsia s'ha convertit amb un gran protagonista.
3: Albert, Joan, coincidirem els que estem aquí, és que el Japó estaria al cim de la llista de destinacions preferides de la gent que escull aquest continent Àsia per anar-hi. Tothom hi vol anar allà, al Japó, hi ha una dèria amb el Japó, que jo no m'acabo d'explicar. Què passa aquí?
2: Mira, Japó té una cosa molt, molt, molt difícil de trobar quan viatges, no? I ha aconseguit barrejar la tradició i el futur. Uh-huh. Tot això és junt amb aquest país, no? Pots començar el matí visitant un temple de més de 1.000 anys i acabar la nit en un barri ple de pantalles gegants, robots, tecnologia d'última generació. Però, a més, és un país extraordinàriament segur, net, amb un transport públic impressionant, on tot funciona com un rellotge. Allà tot és clavat, una precisió perfecta. I, a més, la cultura, no? Ja saps que el manga, l'anime, els videojocs, la gastronomia japonesa... Tot això ha fet que molta gent jove i no tan jove, somiï, no?, conèixer aquest país. I quan arriben, no és que descobreixin només les grans ciutats de Tòquio, Kyoto, Osaka, Hokkaido... No, troben un destí impressionant i que volen repetir.
0: Jo, clar, a veure, juntament amb el Japó ha aparegut una altra estrella que jo, per mi és una estrella perquè és on està el K-pop i sóc una mica de BTS, que és Corea del Sud, que bé, que des de fa uns anys ningú en parlava i ara està a totes les llistes, suposo que també per aquest tema, no?, per el tema dels K-dramas i del K-pop.
2: Àsia està molt fort, des de que a Corea del Nord, malauradament, no podem anar, o podem anar amb molta cura, però Corea del Sud és un lloc fantàstic, està molt de moda, i per això que comentes tu, no?, per exemple, el K-pop, sèries coreanes com El joc del calamar, pel·lícules com Paràsits, tot això desperta molt interès, no? Però quan arribes a Corea, a Seül, per exemple, trobes un país molt avançat tecnològicament, no? La ciutat és fantàstica, hi ha temples, mercats, el menjar és espectacular, i a més, molts viatgers es sorprenen, no? Que no està massificat, que no és com Japó. Japó té més turistes, té més gent. En canvi, Corea del Sud és un lloc més tranquil per visitar.
3: I és cert, Albert, tu que ja has anat. Abans de passar al següent punt, seguim amb Corea del Sud, perquè hi ha tanta xenofòbia com a mi m'han dit, allà o no? Quina va ser la teva experiència?
2: No, no, és una ciutat, Seül, meravellosa.
3: Acollidora, en aquest sentit, sense cap mena de problema.
2: Molt acollidors. Els japonesos potser són una mica més serios. Uh-huh. Però els coreans són una gent molt oberta, molt simpàtica, molt divertida. Intenten parlar amb tu, no parlen molt anglès, però intenten comunicar-se amb els turistes.
3: Molt bé, seguim amb aquest tema. Àsia, destinació preferida de moltíssimes persones últimament. I fem una cosa, Albert, que et sembla si fugim una mica, disculpeu, de les grans ciutats, perquè no a tothom li agrada, doncs, les grans metròpolis. Anem, jo que sé, a platges, a gaudir de la natura. Aquí entenc que apareixen noms com Tailàndia o Vietnam.
2: Doncs mira, Vietnam i Tailàndia són dos països molt, molt diferents, però ofereixen moltíssim al turista, no? Per exemple, Tailàndia és la porta d'entrada al sud-est asiàtic, no? Té unes platges increïbles. La gastronomia, ja ni t'explico, impressionant. Temples, una infraestructura molt moderna, no? Estan molt preparats pels turistes, no? I després, clar, hi ha la megametròpolis, megaciutat, Bangkok, que és un món a part, podríem dir, no? Aquesta ciutat és vibrant, moderna, caòtica, pots anar de compres a centres comercials...
3: Aquesta m'agrada a mi, aquesta m'agrada.
2: Pedra't a mercats nocturns, prendre copes a rascacels, unes terrasses amb unes vistes impressionants... és una ciutat molt, molt cosmopolita, no? I divertida, no? És molt divertida. A més, ja saps que Tailàndia també ha evolucionat moltíssim amb el turisme de qualitat, no? Hi ha hotels de luxe impressionants que nosaltres, els europeus, ens podem permetre, resorts a unes illes totalment paradisíaques, o sigui, unes platges amb uns resorts meravellosos, i pots estar molt tranquil, relaxat. En canvi, Vietnam és una mica diferent, no? Uh-huh. Té més diversitat, podríem dir, no? Tot el país, doncs, per exemple, no? El que tothom coneix de Vietnam, la Bahia de Halong, no? Pots una passejada en vaixell, pots recórrer tots els illots, veure els arrossals a Sapa, descobrir ciutats històriques com Hoi An, que és una ciutat preciosa, que és com una de les més antigues de Vietnam. També et pots perdre per al caos de les grans ciutats. Doncs tens Hanoi al nord i Ho Chi Minh al sud, no? Però hi ha un aspecte molt important, no? Que és la relació qualitat-preu. Aquests països, amb pocs diners, pots viatjar amb molta facilitat.
3: Això està bé, també.
0: Sí, sí.
2: Si per nosaltres pagar hotels d'un nivell important són molt econòmics, i via el transport també. O sigui que si amb temps agafes els bitllets d'avió, els hotels, i et montes un viatget, no surt excessivament car.
0: Uh-huh. És una gran sort, perquè jo quan veig aquestes campanyes de televisió que diuen no has comparat el teu hotel, jo només pago 290 euros, doncs jo he pagat 230, i dius, i això encara em sembla barat, tu?
3: Que hauríem de comparar hotel i també anar més enllà, comparar països.
0: Exacte, tot, no? Saps? Però dius, home, em sembla que està tot bé, com un petit ensurt, no?, quan veus allà el preu de l'hotel una nit, Déu meu.
3: Jo m'he apuntat, Albert, perquè ho vegis, Hoi An, Hanoi, Ho Chi Minh.
2: Ho Chi Minh.
3: Mm-hmm. Ho Chi Minh.
0: Ho Chi Minh, molt bé. Però bé, qui està viatjant realment a Àsia? Perquè fa la sensació que ja no és només una destinació per als motxillers, sinó que hi ha gent de tot tipus que li encanta aquest destí.
2: Doncs sí, sí, Joan, o sigui, és en absolut. O sigui, mira, jo et diria que ara, avui en dia, viatgen perfils molt diferents. Hi ha gent jove, que viatgen, doncs, per la cultura, per la música i tal, però també parelles, famílies, amb crios, tot tipus de viatgers, també sèniors. A més, ha canviat molt la manera de viatjar, no? Abans molts feien recorreguts ràpids i feien 2-3 països, però ara prefereixen visitar un amb calma i disfrutar realment del país. I no només fer una foto, que és típic, em faig una foto aquí, allà i torno, no. Sinó tornar amb històries per explicar.
3: Ja per acabar, abans d'acabar, Albert, si algú ens està escoltant ara mateix i està pensant en fer el seu primer viatge a Àsia, tu què li recomanaries? Què hauria de fer sí o sí?
2: Doncs mira, primer de tot, que perdi la por.
3: Bona aquesta, sí, sí.
2: O sigui, Àsia és un país fantàstic, segur, tranquil, perquè moltes persones tenen en la ment que Àsia és complicat, però en realitat és que avui és més fàcil viatjar que mai. O sigui, és molt fàcil viatjar per Àsia. Això sí, planifica el viatge bé, el que deia abans. Mira bé els bitllets d'avió amb temps, hotels... I avui en dia és molt fàcil planificar-te el teu viatge o te'n vas a una agència i també te'l planifiquen, no? És molt tranquil, molt segur, i Àsia és un món per descobrir.
0: I el tema de l'idioma, no? Això sí que em preocupa una miqueta, que jo soc una mica tontet per això,
2: tothom parla anglès, pràcticament.
0: Sí?
2: I si no, per senyes. Tant, sí, és fàcil.
3: I amb els mòbils d'avui en dia, que tradueixen la carta de qualsevol bar o restaurant, al moment, és una meravella, la tecnologia, Albert, Joan...
0: Mira, ja es nota molt que aquí agrada molt tot el tema asiàtic. Són molt de menjar els japonesos i el sushi i d'aquestes coses. Això està, aquests restaurants estan plens ara mateix, que te'n vas a menjar quatre trossos d'arròs amb quatre trossos de peix i et foten una clavada que dius que és peix. Bé,
2: o sigui... Allà els preus, a Japó, menjar, pots menjar tot tipus de restaurants, no? Tens estrelles Michelin, tens street food, menjar al carrer, des de 5 euros fins al que vulguis gastar, no? Però tot és una qualitat excel·lent. És un país hipernet i molt segur.
3: I, Albert, una última pregunta, dispenseu. La durada del viatge a països com Japó, Corea del Sud, Tailàndia, quina hauria de ser? La mínima?
2: Jo faria mínim 10 dies.
3: Mínim 10 dies?
2: Mínim 10 dies, sí. De 10 a 15 està bé.
0: Tu sempre fas el mínim 10 dies, eh?
2: Sí. Jo sí.
0: O sigui, tu de la setmana no et quedes.
2: Jo
0: tu
2: ja sempre... estic preparant el meu viatge a Tailàndia al novembre i seran 20 dies.
0: 20 dies.
2: El proper. Sí, 20 dies.
0: 20 dies. I escolta una cosa, quan et prepares, quan tu dius 10 dies, inclous, clar, 10 dies entre l'anada i tornada. Un d'anada i un de tornada, perquè aquí sí que tardes un dia entre fer els sí. transbords...
2: A la tornada recuperes una mica de
0: temps.
2: D'hores, però sí.
0: Sí, sí. Per tant...
3: De 10 a 15 dies, i no dic les nits.
0: No,
3: poden ser de 16 a 17 nits perfectament, en el seu cas, eh?
0: Exacte. O sigui que te'n vas a Tailàndia al...
2: Novembre.
0: Novembre, novembre, molt bé. I què tal, novembre, Tailàndia, com està? Què et trobaràs allà?
2: Bon vagis? Clima. A més, són festes, són les festes de l'aigua, són els festivals, i està tot Tailàndia exuberantment preciós. I de clima bé, no és temporada de pluges, i ni fa excessivament calor. O sigui que novembre és un molt bon mes per visitar Tailàndia, per exemple.
0: I quan te'n vas de viatge, arribes a casa, després revises la targeta de crèdit, a veure com ha anat?
2: Bueno, la vaig veient dia a dia.
0: Dia a dia. No, dia a dia. És per altres coses. És quan tornes d'un viatge. És a dir, tu te'n vas d'un viatge i quan tornes i fas una revisió de la targeta de crèdit, tens algun ensurt d'aquells que ningú entén ni comprèn?
2: No, normalment no. Depèn del shopping.
0: Depèn del shopping. Per això dic, tires molt del shopping?
2: Depèn.
0: Tires molt de souvenirs?
2: Depèn. Sí que m'agrada comprar coses, però que siguin especials.
0: Doncs aquí hem tingut avui una vegada més a l'Albert Falcó, que és el nostre especialista en viatges, que ens apropa cada setmana doncs, llocs on podem anar a passar un bon estiu o viatjar a qualsevol època de l'any, des del suplement Destinos del periòdico de Catalunya i el periòdico a tot Espanya, de premsa ibèrica. Una persona que viatja moltíssim, que sap molt de viatges i, per tant, ens apropa els millors consells. Albert Falcó, gràcies per estar amb nosaltres aquí a Radio 4, a l'Estiu XL, i la setmana
2: gràcies.
0: Vinent... Si no estàs viajando, doncs ens tornem a trobar aquí.
2: Sí, estic viatjant, però ens trobarem.
0: Ah, veus?
3: Quina màgia.
0: Ja està.
3: Acabem ben amunt avui.
0: Ja està por ahí de juerga. Manquen ara mateix 10 minuts perquè siguin 6:45 de la tarda.
1: Es diu XL. A Ràdio 4. Amb Joan Barutel.

0: Són uns dies complicats per Ariana Grande. Aquesta és la seva darrera cançó, que es diu Petal, i complicats perquè diu que vol deixar el món de la música.
1: Sí, a més és una notícia, una de les declaracions que ha fet ella coincidint amb la publicació del seu nou àlbum, que es diu com aquesta cançó, Petal. Ella està cansadíssima d'estar sotmesa de manera continuada a l'escrutini públic. És a dir, en aquest cas, la gent es fica moltíssim amb ella per estar massa prima. I això ja ha fet que, bé, es cansés de totes i hagi comunicat de manera oficial a través del seu representant que s'allunya durant una temporada encara per confirmar de l'escena pública.
0: Sí, perquè la data no està concretada encara, però sí que ha dit que marxa una temporadeta de les xarxes i va tot el tema musical. Escolta, a vegades també és una operació de màrqueting, això, eh?
1: No, però en aquest cas crec que no, eh?
0: No?
1: En aquest cas han estat milers i milers dels comentaris de haters, acusant-la de malalta, dient-li de tot, fent-la sentir malament per... està prima, que vés a saber per què està prima una persona, és el que diem sempre.
0: Sí, sí.
1: Això té un nom, body shaming.
0: Exacte, que no sabem si potser té alguna malaltia o no i li passa alguna cosa concreta.
1: I que en ple 2026 estiguem així, preocupa. Com a poc, preocupa.
0: A vegades tens un problema de tiroides i, escolta, no passa res, però estàs d'una manera concreta diferent. Bé, doncs manquen ara mateix 9 minuts perquè siguin les 6 de la tarda i aquí seguim.
2: Estiu. XL amb Joan Barutel.
0: Doncs aquí seguim des de l'estiu XL a Ràdio 4 i ens agrada molt repassar els temes virals. I això cada setmana ho fem amb la Marina. Marina, com estàs? Què tal?
3: Molt bé, Joan, i tu?
0: Doncs mira, passar l'estiu de la millor manera possible.
3: Molt bé, clar.
0: Content,
3: que sí.
0: Feliç, les tardes aquí amb la gent, amb el cadena, amb tu, amb un, l'altre.
1: Estiu XL i punt.
0: Un estiu d'aquells meravellosos i fenomenals en el qual, doncs, com veiem, repassem virals i avui volem parlar d'una cosa molt concreta, del viral de l'any, d'un fenomen viral que ha sigut brutal i que s'ha desenvolupat des de la xarxa. I a més una cosa d'aquí, de Catalunya.
3: Així és, així és. Parlem d'un personatge que s'ha fet viral aquest any, que està marcant el 2026 i jo crec que seguirà marcant els anys que venen. Crec que només escoltant ja es presenta sol.
4: Nois, tinc una mala notícia.
5: Què dius? Què ha passat?
4: El cargol ja no té banya.
5: No, no.
4: L'ha matat un marroquí.
5: Papa.
4: Un amic cigarret que l'ha aixafat.
5: L'ha aixafat?
4: L'ha aixafat.
5: L'ha aixafat.
4: L'ha deixat allà prestat al peu.
5: Un cop. Ara la Xenia ha marxat.
4: Li
5: ara la Xenia ha marxat.
4: Per què?
1: Allà el cargol.

Per aquells que viuen sota una pedra, us posarem en context. Aquest que canta és en Naïm SK, Naïm Ismaili, que fa uns mesos va decidir penjar amb uns amics en el seu cotxe una cançó. Una cançó que era un remake de la tradicional cançó catalana Cargol treu banya, que és la que esteu escoltant ara mateix. Un contingut que, com sabeu, va pujar com l'espuma a les xarxes, en qüestió d'hores va fer viral, sobretot pel seu contingut, com escolteu, també antiracista. Ell es riu de l'odi que molts cops reben al col·lectiu marroquí, i això és el que l'ha catapultat a la fama.

0: És curiós perquè, clar, és el tema, com tu veies, per parlar del tema racista, que no toca ser racista, senyors i senyores, que tots som iguals, i a més també perquè ho està fent amb cançons en català,
1: clar,
0: i ser marroquí i parlar en català.
1: Clar, eh? Ell és d'origen marroquí, viu al Bages, a Avinyó, és català de tota la vida, parla potser un català més correcte que qualsevol d'aquí a la taula.
0: Que el meu, o sigui, cara, sí, sí.
1: I l'interessant d'això és que juga amb el factor delinqüència, que normalment aquelles persones xenòfobes associen, no, el col·lectiu marroquí, i ell fa mofa directament d'això, i jo crec que la gràcia d'això és que ell és català, parla un català excel·lent i s'està rient, s'està fotent en la cara d'aquestes persones. I el que escolteu va ser un dels següents hits que l'ha fet famós, que és el Mohamed ha matat el Patufet, i que ha estat un èxit i que està sonant ja a totes les festes d'estiu. Escoltem, escoltem.

0: Perquè, Marina, una pregunta. Aquest quin estil seria?
1: Ostres, aquí m'has pillat,
0: Urban, dembow?
1: Sí, jo crec que seria urbà.
0: Molt bé.
1: Urbà amb una mica de reggaeton, potser... Merengue, jo crec, seria, no? Podríem dir que sí,
2: jo
1: però...
2: Jo crec que la producció m'agrada molt, eh? Mm-hmm. Això el músic que m'ho digui, però que està ben produït, oi que sí? Que no s'ha fet un viral i s'ha fet una mala preparació musical i que està molt ben produït, que sona molt bé. O sigui, que té una bona base musical.
1: Sí, sona molt bé, vull dir, les coses com són... Escoltes un tema rere de tema del Naïm i t'enganxa. Les coses com són, no sé què té, fa màgia, però és així, sona molt bé. I ell, a banda de merengue, s'ha atrevit també amb el dembow, escoltem.
3: Gent de Catalunya! No noteu que el temps està una mica estrany? És com que plou i fa sol.
4: Sí, tio. Les bruixes es pentinen.
3: Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
4: Sí.
3: Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Els dediquem un tema.
4: Dediquem-los.
3: Sí, no?
4: Sí.
3: Vale, va.
4: Sí.

0: de moment, quina us agrada més?
1: Aquesta.
0: La del Dembow.
1: Sí, sí, sí, plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
0: Jo és que m'imagino aquesta cançó, les bruixes movent el cul, o sigui, és una imatge... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la imatge que em ve al cap. Però pintoresca, més aviat.
1: Em faria tanta il·lusió fer les segones veus alguna cançó d'aquest home.
0: Ostres, ostres.
1: Tanta il·lusió.
2: Doncs mira, això quan vingui per la casa, que ha de venir algun dia, doncs hi demanes.
1: Ho acabem de tancar.
2: I que li fas uns cors, si em ve de gust, escolta.
1: Uns honey-winnie, winnie-honey, de fons.
2: Tampoc, jo crec que té més estil, eh? No farà un honey-winnie, winnie-honey.
1: Mai se sap, mai se sap.
2: Ai, Déu meu.
0: I bé, jo ja us deia que tot el que treu ho peta, però la que ho està petant ara tot just és Joan Petit, ja no balla.

0: el nostre tècnic, que és gallec, o sigui, se sap les cançons perfectament, eh? O sigui, és una passada.
1: És que està donant la volta al món, en Naïm, ja, pràcticament.
0: O sigui, ja és una passada. És un fenomen que surt de Catalunya, ja,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, totalment. De fet, està sent tan fenomen i la fama l'està absorbint tant que ja està a la Wikipedia, si el busqueu a Google, uh-huh, surt la primera cerca, el Naïm, Naïm Smiley, com a... Bueno, ja té una pàgina oberta a la Wikipedia i també aquest estiu ha estat el Canet Rock i ho ha fet amb Figaflaues.
2: Carai!
1: Bé, aquí va fer un recopilatori de les cançons més escoltades, que les hem recuperat aquí a l'Estiu XL, i la veritat és que el públic va embogir, ha estat tot un fenomen, eh? La seva presència al Canet Rock, un fenomen que està sortint ja a tots els mitjans, a tots els mitjans de Catalunya, també d'Espanya, i a més, perquè jo soc molta fanera, he mirat el seu Instagram i he vist que d'aquí al març encara queden uns mesos, o sigui que esteu avisats, és un planàs, apunteu, perquè el Naïm estarà aquí a Barcelona a la Sala Apolo. Em semblava un planàs que heu de saber, us heu d'apuntar i heu d'anar perquè li heu de donar més bola al Naïm i ha d'arribar a ser una estrella internacional.
2: I això fa olor a sold out.
0: No, i a més...
1: Encara no, eh? Encara ja. No.
2: Encara no, perquè és molt aviat, però...
1: Exacte.
0: No, i això vol dir que està preparant més temes, perquè si ha de fer un show en directe, entenem que no només sí. Són aquests que coneixem, sinó que aquí hi ha més feina que anirem descobrint sí. Poc a poc.
1: Segurament si ens sorprengui amb alguna coseta més, el Naïm. Sí,
0: doncs mira quina meravella. Avui hem descobert el Naïm, un dels fenòmens virals de l'any, amb la Marina. Marina, gràcies per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: I seguim des d'aquí, des de l'Estiu XL a Ràdio 4.
3: Estiu XL. Estiu XL. Amb Joan Barutel.
0: Doncs manquen segons perquè siguin les 6 de la tarda. La propera hora tenim una hora molt musical perquè avui ens acompanya el nostre company Juanma Prades per apropar-nos als èxits de la movida madrilenya, amb unes cançons molt i molt conegudes de l'època, i després, com sempre, el déjà vu. Encara no sé quin any és perquè, com bé sabeu, en Marc Avena mai diu l'any fins que ell no vol dir-lo. Per tant, no us ho puc avisar perquè no sé quin és. Ara arriba la informació aquí a Ràdio 4, el butlletí de les 6, i després la tercera hora de l'Estiu XL. Fins ara.
3: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
4: Són les 6.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha autoritzat a la UDEF de la Policia Nacional investigar en profunditat l'accionariat de l'aerolínia Plus Ultra des de la seva fundació. Més detalls, Pau Alemany. Bona tarda.
6: Bona tarda. El magistrat vol conèixer tots els canvis accionarials, els desemborsaments concrets i l'evolució de la propietat i el finançament de Plus Ultra. És per això que autoritza que l'UDEF elabori un informe exhaustiu en què es detalli tota aquesta informació de l'aerolínia des de la seva constitució per part de Julio Martínez Sola i Fernando González el 2011 fins a l'actualitat. En un escrit que ha tingut accés Ràdio Nacional, Calama avala la petició que li va fer la Fiscalia Anticorrupció. Sol·licitava poder analitzar com podrien haver afectat els canvis d'accionistes per poder demanar el rescat de 53 milions d'euros el 2021. Anticorrupció està especialment interessada en la situació de l'empresa a partir del 2017, any en què la UDEF identifica ingressos de capitals d'origen veneçolà.
4: Gràcies. Canviem de qüestió. A Ceuta, unes 2.500 persones continuen al carrer esperant ser ateses en algun dels centres habilitats. Així ho ha confirmat fa uns minuts el delegat del govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez, que ha mostrat la seva preocupació per l'estat de salut d'aquestes persones. En aquest sentit, el delegat ha informat d'un acord entre el govern central i la Creu Roja per facilitar-ne l'ajuda.
7: En cuanto a las personas adultas también que necesitan esa atención, se ha aprobado un convenio entre el Ministerio de Migraciones y Cruz Roja para que pueda dar alimento a estas personas. Lo tienen en la carretera cercana al CETI, donde se está montando ahí un pequeño punto para poder repartir esa alimentación con seguridad y con orden.
4: Según las dades que ha exposat Pérez, hi ha 50 persones del centre d'estada temporal que ja han sortit cap a altres comunitats autònomes. I els expliquem també que els bombers de la Generalitat compren d'urgència 1.500 mànegues per fer front a la campanya forestal. El govern ha autoritzat aquesta operació d'emergència després que els grans incendis simultanis a principis de juliol deixessin les reserves sota mínims. Els detalls, Lorena Enns.
5: Sí, una informació que els bombers de la Generalitat han confirmat a Ràdio 4. El contracte s'ha tramitat per la via d'emergència perquè la manca d'aquest material comprometia la capacitat dels equips per afrontar nous focs amb garanties. Amb incendis, com els de principis de juliol a la plana de Lleida, es va disparar el consum de mànegues, moltes van quedar cremades o inservibles i els estocs es van reduir de manera sobtada. Sense aquest material, els bombers no poden desplegar les línies d'aigua necessàries per contenir els incendis ni per garantir la seguretat ni dels efectius ni de les persones. Precisament per això es va optar per una compra urgent perquè el contracte ordinari per adquirir-ne 800 més no arribarà fins al 2027. Segons els bombers de la Generalitat, la major part de les mànegues d'aquest contracte ja han arribat, puntualitzant, però, que és normal que a causa dels episodis amb més recurrència d'incendis es produeixi un consum més gran de material.
4: Gràcies. I el govern espanyol ha sancionat l'empresa organitzadora del Reggaeton Beach Festival amb 320.000 euros per pràctiques abusives. Explica'ns, Laura Hurtado.
8: El Ministeri de Consum ha imposat una multa a l'empresa per prohibir accedir al recinte amb menjar i beguda de l'exterior i reservar-se el dret d'escorcollar els assistents. La sanció també apunta que la companyia limitava el dret de reemborsament dels diners que els usuaris no havien gastat amb els mecanismes de pagament sense efectiu. També afegia despeses de gestió no justificades en la venda d'entrades. Rubén Sánchez, portaveu de FACUA, l'organització que ha presentat la denúncia.
9: En un festival on l'activitat principal és musical, no el que haya un sitio donde te venden hamburguesas. Entendemos que es una cláusula abusiva la prohibición del acceso con comida y bebida.
8: Des del govern recorden que abans de comprar una entrada a un festival cal tenir en compte les possibles clàusules abusives, com les despeses extres i de gestió, l'accés a aigua de l'aixeta durant l'esdeveniment o la prohibició d'introduir menjar i beguda considerada abusiva si dins del recinte se'n permet el consum mitjançant la compra.
4: Gràcies. I ens interessem ara per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, ens queden encara alguns punts amb aturades. Per exemple, l'entrada de la C58 i la C33, les dues amb uns 3 quilòmetres de trànsit lent, aturades entre Montcada i el Nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, en bona part per un accident que hi ha hagut aquesta tarda a Santa Coloma de Gramenet, ja dins de la Ronda Litoral i en sentit Llobregat. A banda d'aquest tram d'aquesta zona, destaca també la Ronda de Dalt, afectada per les obres, amb lentitud amb aturades entre Sarrià i Vallcarca, sentit Trinitat, i també entre Horta i Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. Hi ha nombrosos punts amb molta intensitat, punts més o menys habituals, com és el cas de la C60 Argentona, en sentit Mataró, o també l'autopista P7 a Barberà del Vallès i en sentit sud. És tot de moment. Bona tarda.
4: Doncs és tot també per part nostra. Més notícies al punt de les 7. Bona tarda.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 6 i 5 minuts, comencem aquí a Ràdio 4 ara mateix, el que és la darrera hora d'avui de l'estiu XL, fins que siguin les 7. Tenim moltíssima música per compartir, perquè aquesta hora és molt i molt musical.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Moment perfecte per saludar de nou a Marc Avena. Què tal? Com estàs? Nova hora junts?
2: Molt bé, molt content de tenir aquest home al meu costat.
0: I en Juanma Prades. Juanma Prades, bona tarda, què tal?
3: Bona tarda, família. Moltes gràcies. Un dimarts més aquí amb vosaltres, en directe.
2: La seva vida és un cap de setmana continuat.
3: No és real. Però no puc queixar-me, eh?
0: No, queixar-se no pot queixar-se.
3: Ja t'ho dic jo,
0: que no pot queixar-se. Ja ens agradaria molts. Escolta una cosa, Juanma, la setmana passada vam fer un repàs de les cançons que complien 50 anys, com Ràdio 4, va ser el que vam parlar la setmana passada.
3: Certament.
0: I avui, sí. Volem parlar d'un altre dels moviments musicals històrics del nostre país, que és l'anomenada movida madrilenya.

0: Una informació importantíssima aquesta, Bages, que aquesta va ser la música del seu viatge de cou de final de curs,
1: Del seu segon cou.
0: Del seu segon cou.
2: És dir, que va repetir, no? Entenem?
0: Sí, perquè, com, perquè treballava...
2: Mig curs.
0: Exacte, perquè treballava, i llavors com treballava, això que es feia, que es podia fer 4 en un any i 4 en l'altre, que jo també ho vaig fer, això.
2: Sí.
0: Em va enganxar a mi també treballant en aquella època.
2: Gran tema per començar aquests minuts dedicats a la movida madrilenya. Segur que l'heu reconegut, Alaska, acompanyada de Carlos Berlanga i Nacho Canut. Uh-huh. Aquí eren Alaska i Pegamoides.
1: Sí, senyor.
2: Molts de vosaltres segurament que el recordeu, altres no, i va ser el principi i el final, perquè va ser amb un disc que van treure que es deia Grandes Éxitos, però no perquè fossin grans temes d'ells, sinó perquè només havien enregistrat 12-13 temes i els van recopilar amb aquest treball. I aquest va ser el tema estrella, no? Li va donar un toc, jo diria, com disco. Disco és una cançó que funciona actualment molt i segueix sent un referent a l'hora de posar qualsevol tema que tingui a veure amb Alaska. Alaska i Pegamoides.
0: Sens dubte, hi ha moltíssimes cançons que van marcar aquesta època i que encara es continuen ballant i recuperant.

0: cançó, aquesta cançó a Joan la van, diguem, li van canviar el títol perquè el David Summers volia que es digués Sufre Mamón. I va ser la discogràfica que va dir que no, que era un tema que les emissores de ràdio encara no estaven preparades per aquest canvi, diguem, un canvi, doncs, bueno, ja feia molts dies que estava en democràcia, hauria de ser de 74, 84, 10 anys pràcticament, no? És del 84 aquesta cançó.
1: Sí.
0: I de tota manera va ser la discogràfica que va dir que no, que busquem un títol aleatori, Devuélveme a mi chica, però el títol que volia el David Summers era Sufre Mamón. I la volia dedicar, Marc, la volia dedicar a una nena que el va deixar, que es deia Immaculada, el seu primer gran amor.
1: I això és real.
0: Això és real.
2: A veure, que els homes que la seva primera cançó veien Jo soy un estroncho de merda, a veure si m'entens, que era el Venecia, que és la cançó que es va fer populars i coneguts en aquest país, que tots flipaven precisament per això, perquè l'estaven cantant d'aquesta manera. O sigui...
1: I pel que fa a aquest tema, la discogràfica va aconseguir que es canviés el títol, però com ha passat a la història?
2: Com el Sufre Mamón.
1: Com el Sufre Mamón, és el que hi ha.
2: És el que hi ha, és una de les cançons de David Summers i els seus. Els homes que es van fer populars eren de grupis 100% al nostre país, els vam tenir cantant, fent cinema i guanyant molts calés.
1: Però unes pel·lícules boníssimes, eh?
2: Sí, amb un argument, una cosa...
1: La primera es deia Sufre Mamón, la segona era... Ai, suéltate el pelo, suéltate el pelo.
0: Certament, sí, ho tenia oblidat, Marc. I a més ha hagut molta polèmica perquè en els temps que estem, doncs ja sabeu que hi ha molta gent que creu que aquesta cançó doncs ara no tocaria per l'evolució de la societat, i jo penso que això és treure de context una cosa tan simple com que aquesta cançó és una cançó de festa divertida, i a més està funcionant molt bé i se la coneixen perfectament els de 20 anys, els dels 15, els de 30, 40, 50 i 60, i s'ha convertit en un gran himne del pop espanyol, aquest tema d'hombres que...
1: I les dues que hem escoltat, la d'abans de l'Sky Pegamoides i aquesta d'Hombres G, que continuen funcionant molt bé més de 40 anys després, eh?
0: Sí, sí, certament.
1: Poca certa. Broma. Mira quin falset, eh?
2: Però la movida madrilenya i els 80 van tenir més artistes importants com, per exemple, ells.

0: Rafa Sánchez, Mario Martínez i Luis Bonin, els nois de La Unió, amb aquesta cançó que es deia L'Ou Hombre en París, que va ser un dels grans èxits dels anys 80.
1: Per començar, quins tres temes hem començat, Amb Alaska, amb Hombres G, La Unió. Jo crec que tota la nostra audiència està recordant, perquè coneix sobradament aquests temes, que segueixen molt vius i que, com comentava a més el Marc, aquestes cançons actualment formen part de la nostra banda sonora i de la banda sonora de les últimes generacions. És a dir, que s'estan mantenint vives. El tema de La Unió, Lobo Hombre en París.
2: I, Juanma, com tu molt bé apuntaves per a l'antena fa uns segons, unes cançons que són molt diferents les que hem escoltat fins a aquest moment, si més no,
0: És que una de les coses que apropava la movida era que els diferents subs que anaven apareixent, i això que estem tocant els més comercials, perquè estan també els més alternatius.
1: Sí, estem buscant els temes que
0: són molt coneguts.
1: Que tothom reconegui i que tothom recordi, perquè podríem buscar coses alternatives.
0: Exacte. Això és el que anava, que havia molta música experimental en aquell moment, perquè veníem d'una època molt similar durant molt de temps, i aquí es va aprofitar per experimentar amb molts estils de música, igual que també es va experimentar amb molts estils culturals, com per exemple el cinema o l'art, és a dir, en general. Per això era un moment de canvis en tot tipus d'expressió cultural en aquell moment en el nostre país.
2: Juanma, com no soni la que tinc al cap, m'enfadaré amb tu, No sé si serà la següent o no, però com no soni la que tinc al cap...
1: No sé. No me la diguis. A veure si l'hem triat bé.

0: Ai, déjame, déjame, déjame.
1: La cançó perfecta per quan et deixa la teva parella, eh?
0: Aquí tenim una de les grans cançons també que van formar part de la movida madrilenya. Recordem que també va ser una època molt convulsa a nivell polític, perquè estaven la gent jove també estava molt preocupada, no es trobava feina, va haver un tonteo bastant gran amb les drogues. De fet, la gent inclús que participava a la movida ho han comentat obertament després, no? que moltes vegades havien provat tot tipus de drogues. L'heroïna era un problema bàsic en aquell moment al nostre país, que va causar una epidèmia, tant a nivell de... perquè no estaven acostumats a aquest nivell de gent que s'estava drogant, i uns anys, en aquells anys, una miqueta després, va arribar la sida i, per tant, es va començar a contagiar. És a dir, que és un moment bastant interessant també amb el que va passar a nivell sociològic.
2: Aquí reconeixem la veu de l'Enrique Urquijo, que ja era l'ànima de la banda al costat del seu germà, d'Álvaro Urquijo.
1: I tant.
2: I aquesta cançó és la número 32 dintre d'una llista de la revista Rolling Stone, que té una llista oficial amb els millors 200 temes en espanyol de tota la història. Després escoltarem una altra. Doncs aquesta és la 32, el tema de Secretos, Déjame.
1: Però no és la que jo tenia al cap, la que deia abans. No és aquesta.
0: A veure si és aquesta, va.
1: Aviam.

0: Escolta, Marc, em quedo amb una frase per a Esther Bages quan tinguis algun tema i tal, i és aquesta que m'ha encantat, que me l'he guardat, me l'he apuntat aquí, eh? T'he visto muy inflamado. Aquesta frase me la guardo perquè m'acaba d'encantar aquesta frase.
1: Però anava dirigida a mi, aquesta frase.
0: Sí, sí,
1: no, segur?
0: M'ho ha dit per mi, per aquí, per
1: mai
0: interior.
1: Mai m'ho havia dit una dona, això.
0: T'he visto muy inflamado. Escolta una cosa.
1: De moment és la frase del dia.
0: És la frase del dia. Jo crec que l'hem de destacar a la web, a tots els llocs, les xarxes...
1: Sinó de la setmana i del mes.
0: I del mes. T'he vist muy inflamado, me la guardo aquesta.
1: Podem destacar aquesta frase al podcast?
0: També, també, no fa falta. On vulguis.
1: Vull el tall, eh?
0: A Ràdio 4, com a eslògan.
1: El vull per ahí, eh?
0: Com vulguis.
2: Ja he venit a hablar de mi libro. Aquests són els Mecano.
0: Exacte.
2: Els Mecano van debutar amb aquesta cançó, I no me puedo levantar. Va haver ja una baralla entre els germans, José Maricano i Nacho Cano, perquè... Sí, perquè el José Maricano es va apuntar als drets d'aquest tema, d'aquesta cançó, i realment el tema sona a Nacho Cano perquè és que és seva, realment. I ja aquí ja estaven... I era el primer disc, recordem que aquest era el primer àlbum de Mecano, el que sortia, que molts de vosaltres el recordareu perquè el teníeu a casa, aquell rellotge que era com romà, un rellotge d'una portada de color gris, i jo el tinc com una joia que em va costar molt que la meva mare em donés els diners per poder-me'l comprar. Això és de l'any 81.
1: Home, el primer àlbum que va bé a casa meva va ser aquest.
2: Ah, el de Mecano. Escolta, una cosa que avui, que ara que... ara que has comentat això, me'n recordo, perquè parlem de les noves generacions, la música d'ara i tot això, jo me'n recordo que, una anècdota, em vaig comprar el disc i vaig arribar a casa tot emocionat i vaig posar-lo i el vaig escoltar tot sencer. I per allà populava la meva mare, i quan vaig escoltar tot l'àlbum, diu... Esta música te gusta? No? I és una cosa que he anat recordant amb el pas dels anys, perquè et vas fent gran i les músiques d'ara no t'agraden, i ja amb això, i els nostres pares, que com la meva mare i molta gent, era molt moderns, en el meu cas, doncs ja va veure que aquesta música era com rara, no? Que acostumada al Duodinàmico i, no sé, i la Carina...
1: Juan i Junior.
0: Sí, és que jo crec que mai se'n recorda un quan ha sigut jove el que ha escoltat, el que ha viscut. I ens van recordar que també escoltàvem les nostres coses que eren diferents al que sona en cada moment i en cada generació.
1: M'estic enfadant perquè aquesta tampoc era la cançó que
0: no,
1: tinc
0: però,
1: jo.
0: Doncs, calma,
2: a veure si amb aquesta encertem.
0: Calma, no sé que t'inflames més.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,

0: jo no puc ni pronunciar una paraula ara mateix.
1: Una...
2: Hem encertat.
0: Era aquesta.
2: Ah, era aquesta.
1: Era aquesta o estàs fent el paripé?
0: No, era aquesta. Ah. Que parla del Penta, ho escoltàvem fa uns segons. Quin local, el Penta? Només va ser el primer a la ciutat de Madrid que va unir el concepte bar amb el concepte discoteca. Ah. Quines nits més grans, el Penta, nois. Quines nits més grans.
1: Però quan vas anar tu al Penta?
0: 2009. El 2010 vaig penjar les botes.
1: Passa-t'ho d'elles, que aquí volia enganxar-te perquè com ahir vas dir que vas penjar botes al 2010, a veure si t'enganxava. Clar.
2: Un any abans.
0: Unes festes al Penta, escoltant Tino Casal i tota la música que estàs posant ara mateix. Quina barbaritat. Ara, qui m'estigui escoltant i tingui planejat anar a Madrid, si va al Penta pel motiu que sigui, i pel motiu que sigui també, ha de demanar alcohol, que no es conforma amb una aigua amb gas, que no demani copes. El Penta copes no. Millor una cervesa en ampolla i patireu menys.
1: Traduït, que garrafón. Escolta, anem cap a la música de...
2: Ja l'heu reconegut tots. És un gran himne. Abans us he comentat que la revista Rolling Stone té una llista de les 200 cançons més importants en espanyol. Doncs aquesta és la número 2. A veure si em podeu dir, el tema de Nacha Pop, xica d'ayer, quina creieu que pot ser... No la tenim aquí, eh? Però quina pot ser la número 1 d'aquesta llista?
0: ¿Eres el silencio?
1: Podria ser el Entre dos tierras. No?
0: És un concurs, és que m'encanta aquesta secció, m'encanta.
1: És més nova o més antiga?
2: No, més antiga. Busquem... És una llista de la revista Rolling Stone que ha resumit les 200... Ja fa anys que va fer aquesta llista. Les 200 cançons imprescindibles en espanyol, però hi ha de tot. És a dir, Camarón, Hombres G, Paco de Lucía...
1: Per tant, pot ser un tema tranquil·lament de Rafael, possiblement, no? O va...
2: Us dono una pista.
0: Entre dos aguas, no.
2: És català.
0: És català?
1: Jo me l'he serrat.
0: Ah, Mediterráneo.
2: Mediterráneo.
0: No ho hagués dit en ma vida.
1: Jo tampoc, eh? No hagués encertat. Aquí tenim la música de Nacha Pop, la xica d'ayer. Sí que és veritat que segundes partes nunca fueron buenas, perquè l'etapa de Nacha Pop com a Rico tampoc va ser gaire bona.
2: Així és.
1: No va funcionar gaire bé. I aquesta va ser la seva primera etapa musical.

0: És que de veritat jo no ho entenc, que no sap el que és una llum vermella a la ràdio, que vol dir que el micro està obert.
1: Demano disculpes.
2: Hem de dir que us agrada molt el petardeo.
0: Sí.
2: I que el primer àlbum de Radio Futura era una mena de petardeo modern i va trencar una miqueta els esquemes. És veritat que no era la idea que tenien Santiago Auserón i Luis Auserón, els germans que estaven dintre de la banda i que volien una cosa més culta i més orientada al pop llatí d'aleshores. Però aquí dintre hi havia, espera't que ho tinc per aquí, un Herminio Molero, que era l'artífex i era el creador d'aquesta línia, i no van arribar a un acord i només va estar en la formació en la banda amb el primer treball. I jo realment, sincerament, ho dic, a mi la cançó que més m'agrada de Radio Futura, a banda de que tot l'altre sigui molt millor, és aquesta, Enamorado de la moda juvenil.
1: Més un.
0: Canviem d'artista recordant la movida madrilenya.

0: poder recuperar uns anys més tard amb Seguridad Social, aquesta versió que van fer del Salt en directe.
1: Van fer, Joan, recordes que no va ser només Seguridad Social, sinó que és que va haver una sèrie d'artistes que van fer un homenatge a Tequila i versionaven els seus temes.
0: No? Exacte. I aquesta cançó de Tequila va ser tot un èxit en el seu moment.
1: Bé, Tequila jo tenia... O sigui, a mi m'agafa de ple tota aquesta música. Jo hauria de tenir 12 o 13 anys quan Tequila ja cantava Me vuelvo loco, Vamos a bailar rock and roll en la plaza del pueblo. I una de les que s'ha mantingut com a gran tema actual, fins i tot ara, és aquest Salta de Tequila.
2: I quina gran versió ha fet també la dècada prodigiosa, d'aquest himne de Tequila.
0: Anda, venga, tira.
1: Allò era un pupurri, allò era un remix, allà, un...
0: La dècada prodigiosa.
2: Tenia el seu mèrit, van anar a Eurovision?
0: Sí, sí, sí, amb el Made in Spain, sí.
2: Aleshores no fèiem tanta broma,
0: Allà no. Manquen segons perquè siguin 2:15 de la tarda.
2: Oh!

0: És la cançó que tanca aquesta secció, Juanma.
1: Com es diu allò que dius tu? One Hit Wonder o com
0: One Hit Wonder.
1: Ja, perquè és una expressió que jo dieu-me que sóc un home gran, però no l'havia sentit mai.
2: Se la inventa. No, si el coneixes no, millor que això. Tot això s'ho inventa.
0: M'estranya molt que tu això no hagis escoltat mai.
2: Que ara mateix és l'hora del drive time. S'ho inventa.
1: Aquí, en aquesta banda, els zombies, es deien zombies, Groenlàndia, hi havia, no era el líder, però sí del guitarra i després el reconeixem, Àlex de la Nuez, que recordem que l'Àlex de la Nuez va formar amb la Cristina Rosenbinge a finals dels 80, a Gotxas i Aparezco a tu lado. I a més va tenir...
0: Àlex i Cristina, i després l'èxit aquell de l'estiu, el Dame Más, Dame Más,
1: Dame Más, que és, realment va versionar en el 94, un gran tema de la Steve Miller Band, que crec recordar que fins i tot va estar reconegut amb un premi per aquest tema, per el tema de Dame, Dame Más. Zombies, Groenlàndia.
0: Doncs està a punt d'acabar la secció del Juanma. Cada setmana ens apropa un segment de música especial. Avui ha sigut la movida madrilenya en molts artistes. A mi encara em queda moltíssim per escoltar d'aquesta època, eh?
1: Sí. No, hi ha molta cosa. El que passa que amb Joan, amb 25 minuts, no podem posar aquí...
0: No, si estic d'acord totalment amb tu, però que a mi em falten artistes, molts artistes.
2: La propera setmana una hora sencera.
0: Sí, una sencera. Perquè ara mateix, quan passen 2 minuts de 6:45 de la tarda, és seguir repassant música, però ara d'un altre any, perquè arriba el déjà vu.
3: Es diu XL. A Ràdio 4. Amb Joan Barutel.

0: I com parlem de música, baixem que el nostre company Juanma Pravas es quedi amb nosaltres, perquè avui viatgem cap a un any molt especial que tu tenies moltes ganes de fer, perquè és l'any...
1: És un dels anys de la meva vida. És un dels millors anys, sense cap mena de dubte, de la meva vida. Any 2002. La teva vida, Joan, el 2002 va capgirar. És així o no?
0: No ho sé. Sí. Ja ara mateix no
1: Juanma
0: ho recordo.
1: Juanma Pravas, la teva vida el 2002, oi que va capgirar?
2: Una miqueta.
1: Hora de saber què va passar i com va sonar aquell any, el déjà vu de l'estiu XL. Això és l'any 2002. La notícia, el titular més destacat pel que fa a la informació, informació econòmica i social. Va ser l'any de l'arribada de l'euro.
3: Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza y seguridad al consumidor, que en algunas ocasiones puede ser decisiva. Es importante que recuerde esto. Los precios no cambian, solo cambia la moneda. Y es importante también que en los comercios den confianza a sus clientes.
1: L'ha reconeguda, eh?
0: I tant.
1: Gràcies, Toni de les Heres, perquè t'hem pispat de la teva secció al teu material, però és que aquest àudio s'havia de recuperar sí o sí avui.
0: Sí, sí.
1: La meva veïna. Va ser veïna meva, a Madrid.
0: Que ja m'ho vas dir.
1: No, però és que un dia explicaré amb detalls. Bé, l'euro també deixava molt preocupats alguns ciutadans. Ho escoltem.
4: El euro no lo conozco todavía. Cuando lo conozca, vamos a ver cómo lo puedo emplear y qué forma.
5: No lo puedo ni ver. Estoy hasta nerviosa de que llegue el día y que me tenga que defender yo con ese euro. Yo estoy muy contenta con la peseta.
6: Sí, lo entiendo, pero no mucho. Es un poquillo difícil.
7: Yo no sé lo que es eso. Los centimillos, intereses, ¿dónde están? Que yo los vea. ¿Cuánto me cuesta el periódico mañana cuando lo compre?
1: 24 anys després jo segueixo sense entendre l'euro i sense saber ben bé què és. Ara bé, tot allò que costava 100 peles va passar a costar un euro.
0: Sí, les botigues aquestes típiques de los 20 duros es van convertir en botigues de tot un euro.
1: Durant els primers mesos del passat any 2002 va conviure l'euro amb l'única moneda que teníem fins aleshores, la pesseta, però al març l'euro va esdevenir l'única moneda de curs legal, canviant per sempre el nostre dia a dia i també els preus de qualsevol cosa que poguéssim comprar. Ara bé, a Argentina, també informació econòmica, informació de servei aquí a la pública, com es diu?
0: Ràdio 4.
1: La primera en català, emissora que no s'identifica?
0: És emissora que no existeix.
1: Argentina va viure el seu corralito, un de tants. Però ni ens ocupa ni ens preocupa ara mateix això en temps de l'estiu XL. Ens hem de posar dempeus? Tothom dempeus, sisplau, a la peixera també, gràcies. Tothom dempeus, sisplau, a la peixera també, gràcies. El 2002 va ser l'any d'un veritable fenomen de masses que feia molt, però que molt de temps que no es vivia al nostre país. Un programa de tele. De la 1, la primera, es deia aleshores, si no m'equivoco. Va començar uns mesos abans de l'any 2002, però bé, és que va viure el seu punt àlgid, el seu moment àlgid, en ple 2002. I la sintonia d'aquest programa era aquesta. Boníssima! Balles? Joan, a tu t'agrada molt aquesta sintonia, eh? Can, can, can. Can, can, can, can, can, can.
0: Cal espatllar-la?
1: Quin gran presentador, Carlos Lozano. Quines veus que vam poder escoltar. Tot el país estava enganxadíssim. Tota la família veia junta un programa allà davant la tele, eh? Cruza la passarel·la. No, aquesta setmana no la creu, s'endominem. El públic enviant SMS per salvar el seu preferit. De què estem parlant? Sisplau, Juanma, de què estem parlant?
2: Doncs estem parlant d'Operación Triunfo i jo diré que sí que no vaig seguir gaire el programa a la tele, però en aquell temps em va agafar com encarregat d'una botiga de discos.
1: Ah.
2: I el que sí que diré és que les botigues de discos estaven encantades perquè va ressorgir la venda, que ja estàvem en el moment del pirateo i de no comprar música, i es va notar, i molt, com es van començar a vendre CDs originals.
1: Els CDs de les gales.
2: Sí, sí, sí.
1: Cada setmana, un de nou, a la venda de la teva botiga de discos habitual, i el Top Manta es va quedar així. Així es va quedar el Top Manta. Atenció a la següent cançó. Seguim amb OT. Ai. Quina és? Joan, no miris el guió. Quina és? La coneixes perfectament. Va,
0: sí.
1: No dissimulis.
0: Mi música es tu voz.
1: Els nois i noies d'Operación Triunfo. Sí, no.

0: calla, càmeres, ja m'han tallat aquí el subidon.
1: No preocupis, aquest mes quan arribi les estadístiques del web a Radio 4 segurament hauran pujat pels teus valls.
0: És que els companys d'equip que són tan i tan joves que la majoria no havien nascut aleshores el passat any 2002 ha estat incapaç de poder explicar en condicions com es mereixia el que va ser aquest fenomen.
1: Sí, i aquesta cançó que a més va generar molts calés i una bronca amb temes de drets d'autor entre els que ho van composar i diu els que ho van fer, o sigui, va ser una mica jaleo.
0: Però tot va ser... Bé, pecat a minut, això que està explicant.
1: Sí, clar,
0: perquè
1: clar.
0: Només van passar coses boníssimes a OT.
1: Sí.
0: Tant a dins com a fora.
1: I tant.
0: I què em dius del programa final, de la gran final d'OT, de la primera edició d'Operación Triunfo? Va tenir una mitjana d'audiència de més de 12.800.000 espectadors i quasi un 70% de share. No m'he equivocat, 70% de share. És a dir, que 7 de cada 10 persones que miraven la tele escoltaven qui va guanyar la primera edició d'Operación Triunfo.
2: Los espectadores de Operación Triunfo han decidido por un 26,6% de los votos que el primer clasificado de la primera edición de Operación Triunfo sea...
3: ¡Rosa!
4: ¡Sí!
3: ¡Rosa!
4: ¡Sí!
0: La meva preferida.
1: Rosa, home, jo crec que la preferida teva hi ha moltíssima gent, Rosa de España.
0: Perquè abans del Vamos Rosa, i abans del Vamos Rafa, va haver-hi el Vamos Rosa.
1: Doncs sí.
0: Això ha quedat molt clar.
1: Es va convertir en la Rosa d'Espanya.
0: Compte això, compte això. Campeona, campeona, li diuen. Que estic molt emocionat. I què suposava guanyar Operación Triunfo, Joan?
1: Doncs una cosa importantíssima.
5: Anar a representar Espanya a Eurovisió. Era
0: efectivament. Aquest... I aquell any es feia a Tallinn, capital d'Estònia. I van anar la Chenoa, la Geno, la Gisela, el Bustamante, el Bisbi i ella, Rosa López. Rosa d'Espanya al capdavant, amb aquest himne que no passarà mai de moda.

0: Quan acabi la temporada, aquest programa farà una festa, una festa anomenada Estiu Xera, i anirem a un karaoke. Jo aquesta me la demano, que no me la pispi ningú, Aquesta me la demano. Això s'anomena Corazón Latino amb el gran David Bisbal.
1: Mira, Marc, jo t'haig de dir una cosa amb sinceritat. És a dir, si hem d'anar a un karaoke perquè només cantis tu, jo crec que canviarem el plan perquè això no mola gens.
2: Ja faré la sessió jo i deixem que el Marc...
1: Balli. És que no hi ha... És que t'ho prometo, no hi ha cap cançó que no vulgui cantar.
0: Tinc tantes ganes de fer aquesta festa ja a final de temporada.
1: Sí, per què? Perquè és final de temporada ja?
0: Sap amb qui va xipejar David Bisbal?
1: Amb en Xenoa.
0: Amb en Xenoa!

0: sempre està molt bé de quan tu vas.
1: Jo vengo, sí. Però com va acabar Xenoa i Bisbal després, eh? Ja. Aquests amors que van haver dins de l'acadèmia, que no van ser els únics, que van haver molts més.
0: Sí.
1: El que passa que alguns no es van comentar tant públicament i altres sí. Aquest va ser el més mediàtic. I bé, aquí va una mica de jujaneo balbó, que després ha quedat per los siglos de los siglos.
0: Soc tan fan d'aquesta paraula, jujaneo, i de com la cola de tant en tant al programa en directe, eh? Jujaneo.
1: T'agrada, eh, que la vagi dient.
0: Tu la coneixies, Juanma, no?
2: El què?
0: Jujaneo.
2: Ah, no, no, és una paraula nova.
0: A més, és cacofònica, ho té tot. Jujaneo.
2: Jujaneo.
1: Vinga, va.
0: Jo jujaneo, tu jujanees, ella jujanea, Joan.
1: Sí, seguim avançant.
0: Any va. 2002 va ser l'any internacional de Gaudí, molt de moda també últimament, pel que ja sabem. Bé, es commemorava el 150è aniversari del naixement de l'arquitecte català. També l'any 2002 a Espanya es va fer vaga general contra el decretazo d'Aznar i un colombià meravellava tothom. Tenim a Juanes, i tant que tenim a Juanes. Adiós. Anti.

0: Que poques vegades la vam punxar, Juanma, Joan, aquesta cançó.
1: Aquesta cançó no la vam posar mai, gairebé
0: mai. No la vam posar mai a cap emissora musical del país, a cap festa.
2: És veritat que ara, musicalment parlant, Juanes està una miqueta desaparegut, però jo diria que la dècada dels 2000 i del 2010 ha sigut pràcticament seva amb grans temes. Fíjate bien, també és una cançó que funcionava molt bé.
1: I la camisa negra.
0: Tengo la camisa negra.
1: Ay, Dios mío, se la podía cambiar de color.
0: Tenim una màxima aquí a l'estiu Xela, a Ràdio 4 tenim una màxima i és que és visca l'estiu, visca la vida i visca l'amor.

0: Bé, encara que no sigui el més habitual, amb l'una i el seu Viva l'amor de fons ens posem seriosos, perquè aquell any també vam viure una de les pitjors tragèdies ecològiques de la nostra història. Prestige. Amb aquesta paraula ja ho diem tot. Més cançons, més música d'aquell estiu.
1: Vinga.
0: Aquesta no faltava cap carpa.

0: Des d'aquí faig una nova proposta que espero que bé, sigui recollida per la direcció d'aquesta casa i la cap de programes de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, i és posar càmeres i també micros, perquè no a la peixera.
1: Per què?
0: Perquè hi ha moments molt bons, hi ha uns highlights que la gent que ens escolta no poden escoltar i que valen el seu pes en or.
1: Però és la nostra intimitat, és nostra, són coses nostres.
0: Que ara tenim intimitat.
1: Clar.
0: O tenim intimitat només pel que interessa.
1: Pel que interessa.
0: Bé.
1: Així de clar, vols que t'ho digui més clar?
0: No, no.
1: Bé, aquesta cançó de Madhouse, que era una versió d'un tema de Madonna, que van fer un disc sencer, amb tot ple de versions de temes de Madonna, i aquesta va ser una de les que millor va funcionar i que vam poder recordar en aquell estiu de l'any 2002.
0: Sí, sí, ja penso que efectivament, Juanma, és la millor cançó en diferència que escoltarem avui al Déjà Vu, eh?
2: Ja ho he comentat, eh? Segurament de totes les que m'has posat avui, Marc.
0: Com no, Juanma, companys, Joan, va ser any de Mundial, 2002, el Mundial de Corea i Japó. Un Mundial estrany, un Mundial amb l'horari canviat, els que estem per aquí, una eliminació d'Espanya, perquè aleshores Espanya palmava a vuitens, si és que arribava a vuitens, i va palmar, curiosament, contra els anfitrions, o un d'ells, contra la selecció de Corea del Sud. Un arbitratge pèssim, que bé, no val la pena ni que comentem ara per ara el Déjà Vu. Més música, així sonava el teu estiu.

0: Sí o sí?
1: Sí, sí.
0: Estiu XL, no un estiu qualsevol, no. Estiu XL.
1: Hem de comentar que nosaltres som una mica horteres, tot sigui dit, jo sempre ho dic, que tinc un punt hortera, que no l'amago, i que hi ha moltíssimes cançons horteres, tant de la vessant més patxanga, com de la vessant més dance, que van sonant aquells anys, perquè ja estaven els típics discos del Caribe Mix, el Disco Estrella, l'Ibiza Mix, i portaven un munt de cançons que eren totes d'aquest rotllo. I aquesta d'Espina Bandi, el seu Opa Opa, doncs és una cançó que s'enganxa moltíssim i que va ser molt hortera. Sí.
0: Que segueixi sonant, Esther, que segueixi sonant, sisplau. Sí. Pensàveu que ho havíem comentat tot d'OT,

0: S'ha d'esmentar que tu sabies la coreografia que acompanyava aquesta cançó, eh?
1: Això va ser un apanyo, no? Aquest grup va ser un apanyo. No sabien què fer amb els 4 OT que sobraven i van fer un grup.
0: Però va funcionar o no va funcionar?
1: I tant,
2: jo recordo que tenien com una coreografia, no? Que anaven com sincronitzats tots quatre, no? Quan feien les actuacions.
0: Vero, Mireia, Javián i el senyor Casademunt.
1: Exacte.
0: En Pau Descansi.
1: I ara arriba el moment aquest tallavenes que poses cada dia, no?
3: Home,
0: està dient que Mamaya Montero, jo li dic Mamaya perquè hi ha confiança, Mamaya Montero és per tallar-se les venes?
1: I
0: està dient això?
1: Sí. Home, això és per tallar-se les venes.

0: Amaya, discúlpales porque no saben lo que dicen.
1: Escolta, no em toqueu el Dani Martín.
2: No, però que aquest moment era molt maco.
1: No
2: em toqueu
1: el Dani Martín, que...
2: Aquestes paraules mayores.
0: A cap dels dos, ni al Dani ni a la Mamaya.
2: Aquesta cançó va ser un moviment de màrqueting molt bo, perquè era el moment en què eren parella ells dos, i per tant va anar molt bé per fer una cançó junts.
0: El que ve ara segur que t'encantarà també.
2: Sí, també.
0: Som-hi.

0: Jo haig de dir que aquí Amaia Montero cantava molt millor que quan va cantar en solitari, que cantava molt nasal. Jo sempre ho he dit.
1: És una meravella aquesta cançó, eh?
0: Aquesta cançó, bueno, a mi em fa dormir, però sí.
1: I no es titula Me muero por conocerte, no. Es titula no. Sin miedo a nada. Àlex Ubago, Amaia Montero, en temps del déjà vu de l'estiu XL. Compte el que ve ara, perquè veritablement és que no tinc paraules ni jo.

0: Bé, des d'aquí anuncio que ens saltarem les properes cançons fins l'última.
1: No, no cal.
2: No?
1: No, les pots posar. Sí, no? Home, sí, si vols, sí, tira.
0: Bé, hem de comentar amb aquesta cançó que són la banda del Capitán Canalla.
1: Liberada para líder de Inhumanos.
0: Efectivament, amb el seu hit, amb el seu temacle, Bicho Malo Pillé.
1: Digue-li al Tomàs que avui flipava quan l'ha escoltat, que no sabia de què anava.
0: Efectivament, ahí queda el mensaje. Pedro Almodóvar va guanyar l'Òscar al millor guió original per Hable con ella. Ens situem, de nou, insisteixo, estem comentant el més destacat de l'any 2002 al Déjà Vu. Fernando León de Aranoa, cineasta també, es proclamava amo i senyor dels Goya d'aquell any amb la seva formidable Los lunes al sol. I aquí li donaria jo tots, però és que tots els Oscars que hi ha, i els que no hi ha també, a ella. Ella és Kylie. Kylie Minogue. La deixem sonar una mica perquè hem d'acabar amb la veritable cançó de l'estiu 2002.

0: aquesta va ser una de les cançons que va marcar el retorn de Kylie Minogue després de molt temps sense fer música.
1: Deixeu-me dir que aquest cap de setmana es presenta una col·laboració de Madonna i Kylie Minogue.
0: Ah, quina il·lusió ens fa això, ens fa moltíssima gràcia.
2: Sabem el títol o és top secret?
1: He vist alguna cosa, però no te'l puc dir ara mateix.
2: Estarem ben atents, eh?
1: Es presenta aquest cap de setmana.
0: I també sonava aquell any temes com, per exemple, aquest...

0: d'aquests que no necessita cap mena de presentació, i que no, Joan?
1: No, i que el teníem a més cada any fent una cançó de l'estiu, i aquesta va ser una d'elles, aquest torero amb el senyor Chayanne. Però havia més temes dents que ens movien en aquell any 2002.
0: Som-hi! Aquests són el Safri Duo,
1: exacte,
0: no? És així?
1: Exacte.
0: Amb recuperant un tema de Michael McDonald, dels 80.
1: El seu Sweet Freedom, que a més el van... Era el moment que Safri Duo va començar també a fer cançons cantades, agafant veus, perquè tot eren bongos, i van començar a incloure veus, com Clark Anderson, o en aquest cas, una altra cançó que sí que tenien veu per cantar.
0: Són
1: temes
0: alemanys, no, Safri Duo?
1: Sí.
0: D'Alemanya a Mèxic.
1: Com us deia, eren estius amb moltíssimes cançons per ballar, moltíssimes cançons que podem considerar, doncs bé, de patxanga, horterilles, però que ens agradaven moltíssim i que ens ajudaven a ballar. Però, sens dubte, la cançó d'aquell estiu va ser aquesta.
0: I qui va ser el primer locutor del país en punxar aquesta cançó?
1: Tu.
0: És així, la gent no s'ho creu, però és així. Algun dia explicarem la història. Les Ketchup

0: de comentar ràpidament que quan acabi la temporada d'estiu farem una festa.
1: Va, deixa-ho ja.
0: I aquesta me la demano també.
1: Fins aquí el Déjà Vu d'avui de l'any 2002. Marc Avena, gràcies.
0: Juanma
1: Paranas, gràcies per acompanyar-nos. I a vosaltres també per estar al nostre costat una tarda més a l'estiu XL aquí a Ràdio 4. L'hem fet possible la Natèria Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, la producció el Tomàs Gómez, la Jovín Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia, el Mariano Salvador i a les vies de so avui el Genís Sabater i l'Esther Bagés. Ja sabeu que a partir de les 7 de la tarda, després de la informació aquí a Ràdio 4, tindreu els millors moments del Pla B amb Toni Marín i nosaltres tornem demà a partir de les 4 i 5 minuts aquí a Ràdio 4. Que tingueu un bon dimarts. Apa, fins demà. Adéu-siau.

0: Estiu XL a Ràdio 4.
1: Són les 7.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon vespre, Ceuta. La Policia Nacional continua a hores d'ara identificant i gestionant les peticions d'asil dels centenars de migrants que encara romanen a la ciutat autònoma. És un procés que, segons marca la llei, s'ha de realitzar de manera individualitzada per impedir les devolucions en calent indiscriminades. En cas que la petició quedi denegada, les persones seran tornades als països d'origen, tal com ha explicat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
3: Cuando la policía le hace el triaje, le pregunta todos esos datos y ahí es cuando se sabe si la persona pide asilo, si no lo pide, y entonces entra en un procedimiento administrativo que las personas que al final tengan una denegación del asilo, los ciudadanos marroquíes, pues este procedimiento terminará en la devolución a su país de origen.
1: L'entrada descontrolada de la setmana passada però ha deixat els serveis d'atenció desbordats, així que els tràmits s'allargaran durant uns quants dies. Més qüestions. Una avaria en la climatització a l'edifici de traumatologia, rehabilitació i cremats al Vall d'Hebron ha obligat a aturar l'activitat quirúrgica al centre fins dijous a les 8 del matí. Mentrestant, l'activitat quirúrgica programada quedarà suspesa i els codis politrauma es distribuiran entre els diferents hospitals de la ciutat a través del sistema d'emergències mèdiques. Vall d'Hebron, però, continuarà atenent els pacients que arribin a urgències de traumatologia amb un quiròfan habilitat i dos llits de reanimació extras a l'Hospital General. L'activitat a hospitalització i consultes externes es mantindrà amb normalitat. I els expliquem també que l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça afecta ja una superfície provisional d'unes 109 hectàrees de terreny forestal, més de 35 dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de São Maurici. Unes dades que han publicat avui els agents rurals. Per cert, que els bombers de la Generalitat avui han tornat a demanar als excursionistes que evitin fer activitats a la zona de Sanet afectada per l'incendi des de divendres. De l'exterior a la ciutat de Gaza han acollit aquest dimarts el funeral de 112 membres d'una mateixa família, entre ells diversos infants, els cossos dels quals van ser recuperats diumenge d'entre la runa gairebé 3 anys després que les seves cases fossin bombardejades per l'exèrcit israelià. Mahmoud Bassal, portaveu de la Defensa Civil de Gaza. Ha lamentat que encara queden milers de cossos sota els enderrocs i que els equips de rescat treballen amb una manca absoluta de mitjans i d'eines per poder recuperar les víctimes. El d'avui ha estat el funeral més multitudinari d'una sola família en la història recent de la Franja de Gaza. I encara de l'àmbit internacional, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha assegurat que es veuen avenços en les converses sobre l'estret d'Hormuz. Formem part de la negociació entre l'Iran i Oman perquè més vaixells creuin el pas de manera segura mentre avancem en el diàleg sobre la desnuclearització, ha assegurat Rubio. Ha apuntat també que hi ha hagut progressos, però res definitiu encara. Però, això sí, s'ha mostrat optimista de cara a assolir un acord definitiu. I, per cert, que l'IBEX 35 ha tancat per sobre dels 20.000 punts, un nou màxim històric i la primera vegada que acaba una sessió per sobre de la frontera dels 20.000 punts, impulsat per la baixada del petroli davant un possible imminent pacte per a reobrir l'estret d'Hormuz. En clau esportiva, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Caroline Nicolli, procedent del Manchester City. La davantera brasilera signa amb l'equip de Pere Romeu de cara a la nova temporada fins al 2030. I pel que fa als campionats d'Europa de natació artística que es disputen a París, les nadadores catalanes Iris Tió, Meritxell Ferrer, Marina García i Mireia Hernández han obtingut la medalla de plata a la final de rutina tècnica per equips. I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
4: Hola, bona tarda. En aquests moments tenim un tram de retencions a l'autopista C32, a l'autopista de Maresme, a l'altura de Mataró. Hi ha hagut un accident en sentit nord. Hi ha, de moment, un quilòmetre de retencions en aquest punt de l'autopista que afecta de retruc també a la C60 Argentona en sentit Mataró fins a enllaçar amb aquesta autopista C32. En tot cas, la resta de vies en general, el trànsit és tranquil aquesta tarda i no hi ha massa complicacions, únicament les obres que poden dificultar una mica més la mobilitat, com ve passant aquests dies, aquesta setmana, de la ronda de dalt de Barcelona entre Sarrià Sant Gervasi, sentit Trinitat, i d'Horta a Vall d'Hebron, en sentit contrari. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
0: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
2: Què tal, senyores, senyors? Benvinguts, benvingudes i bon vespre. Comencem una nova edició del Pla B de Ràdio 4 en aquest moment especial del mes d'agost, compartint aquests vespres d'estiu i recordant alguns dels bons moments que hem compartit junts en aquest temps de ràdio. És una cosa que ens agrada molt, no? Perquè més enllà del que és el comentari de l'actualitat, que és realment l'ADN d'aquest programa, també la conversa, el deixar-nos anar per converses tranquil·les i que ens poden enriquir, és una cosa que ens agrada molt. I fixin-se que avui ens posem a caminar amb un claríssim exemple d'això que els explico, perquè hi ha persones que sempre són una referència. I a la que digui el nom del nostre primer convidat, estic totalment convençut que estaran d'acord amb mi. Gregorio Luri, mestre, pedagog, doctor en filosofia. Amb ell recordarem la conversa que vam tenir el 25 de febrer, just abans d'anar-nos a l'altra banda de la vida, que és la vessant més divertida, més gamberra, que és la que representa sempre el Jordi Merca, que es va fixar, era el 16 de setembre, ja fa molts dies d'això, però es va fixar tant en les operacions biquini com en les dietes. Ara estem al final de l'operació biquini, estem de fet alimentant la propera operació biquini. D'aquesta manera arribarem a les 8 del vespre i després no s'ho perdin tampoc, perquè ens acompanyarà el doctor Jordi Olloquequi. Recordarem la conversa que vam tenir amb aquest doctor en biologia celular i autor del llibre Anti-aging per al cervell. I finalment, un nou capítol del Diccionari de l'Hortarada amb l'Ignacio Rigau, avui dedicat als cotxes Tesla. En fi, tot això plens de sorpreses, plens de grans idees i de grans moments, des d'ara i fins a les 9 de la nit, aquí a Ràdio 4, els millors moments del Pla B. Gregorio Luri, és com si estigués en Euro Disney.
5: En tot cas, és un tipus que em cau tan bé.
2: És molt maco, l'Ignacio.
5: Sí, sí, sí.
2: És molt maco. Sí, però us coneixeu d'abans o no?
6: Sí, sí, sí, des de fa molt temps.
2: Ja us coneixeu. Puja una mica al micro que se t'escolti bé. No, no, al micro vull dir... Un moment,
5: Ah, vale. No el volum, sinó l'aparell.
2: Ah, exacte, exacte. Ara parlem de tot. Però deixa'm preguntar-te tu també.
5: Doncs mira, la primera impressió, que allò que deia Borges, hi ha coses que només passen a la realitat. Ja pots planificar que la realitat sempre sorprèn, i això em sembla magnífic, magnífic. Hi ha alguna cosa a la realitat que no es deixa domesticar per les nostres intencions, i això es va veure precisament en la planificació del cop, no? Que per una part els bons militars saben sempre que no hi ha pla militar que resisteixi el xoc amb la realitat. Has de ser capaç d'improvisar, i a mi em sembla que tenien un projecte mal dissenyat que no va resistir de cap de les maneres això com la realitat, no? Uh-huh. Bueno, pues aquí estem. En tot cas, quina nit. Jo recordo perfectament la nit d'aquell dia, d'aquell dia cremant papers en un turó de Tellà.
2: Tu estaves a Tellà?
5: Jo estava a Tellà.
2: Doncs tu i jo estàvem molt a prop, jo estava a Premià de Dalt.
5: Doncs pues mira, ja veus. Sí, sí, pues, potser veuries les flames.
2: Jo no cremava papers, però tenia... què? 14 anys, em sembla, pues, 13-14 anys.
5: Jo estava de mestre a Tellà. Fins i tot vaig convèncer els quatre bojos que estaven allà al Masnou per anar directament al carrer Ciutat, on estava la seu del PSUC, per posar-nos a les ordres. Riu, però això va ser. Allà es van presentar a les ordres d'Equimani. Ara, aneu a casa, aneu a casa.
6: Déu-n'hi-do.
5: Aneu a casa i no compliqueu més les històries.
6: Déu-n'hi-do. Només una darrera cosa i de veritat canvio de tema. Perquè tinc ganes de saber, Ignacio, el tema del rei Joan Carles, no? Perquè portem 2 hores aquí parlant i veient lectures molt diferents. Ara mateix sentíem el Toni Mata, que ha fet una lectura molt diferent, per exemple, a la que han fet la resta de persones, historiadors amb els que hem parlat avui al programa, no? Tu com ho has vist?
7: A veure, jo crec que el rei, jo crec que en aquell moment s'enfronta a el veritable pes de la corona. Perquè és veritat que ell assumeix, diguem, la transició democràtica amb molta determinació, però és veritat que un cop ja hi som a la democràcia, se li fa una mica de bola. I se li fa una mica de bola, sobretot, a Adolfo Suárez, el propi personatge d'Adolfo Suárez. Fins al punt que hi ha declaracions contrastades on el propi rei diu a ver si alguien me quita este de encima. I clar, en el moment on ell se n'adona, crec, que en tant que rei i en tant que espiritualment, simbòlicament, capitán general de todos los ejércitos, no pot estar dient certes coses, és quan es passa a recolzar-se sobre l'opinió, jo crec que afiladíssima, de Sabino Fernández Campo, i en aquell moment ell se n'adona i se li veu de fet a la pròpia cara i se li veu a les declaracions on diu no abdicaré ni m'iré perquè el més important era la corona, i el més important per la corona era la democràcia constitucional. Perquè no hi havia corona sense democràcia constitucional, però podia haver-hi democràcia constitucional sense corona.
5: Clar.
7: I en aquell moment jo crec que li cau tot el pes de la història a sobre i reacciona com havia de reaccionar el rei.
5: I la reina? No, perquè tenia l'experiència del seu germà.
7: Clar.
5: Saber, jo m'imagino que sí, que diria, mira, Juan Carlos, per on vas? Que el teu cunyat està com està, no?
7: Que li va sortir fatal la cosa.
5: Home, i tant.
6: Me fa molta gràcia perquè avui l'Aitor Caminero, qui és la persona que ha preparat aquesta entrevista, m'ha fet un suggeriment de comentari. Diu, és que mires a Gregorio Luri i recorda aquelles imatges d'aquelles grandioses escultures dels filòsofs clàssics. Amb la barba.
5: Això em diuen totes.
6: Doncs deixa'm dir-te, mira que fa anys que ens coneixem. No ho havia pensat mai. I quan l'Aitor m'ha dit això, dic, ostres, és veritat.
5: Pues mira, potser perquè els meus contemporanis més contemporanis són tots grecs, començant per Plató.
6: Aquests són els teus més contemporanis.
5: Sí, sense cap dubte. Els que més m'ajuden a entendre el present.
6: Per què? Perquè amb ells entens millor el present?
5: Perquè quan Plató, posaré pocs exemples, quan Plató defineix en el seu darrer diàleg la democràcia com a teatrocràcia, crec que la va encertar.
6: Yeah.
5: I llavors que està parlant d'alguna cosa que era certa en el segle V abans de Crist i és certa ara. I això vol dir que hi ha permanències antropològiques. Et posaré un altre exemple. Quan una poetessa lesbiana del segle VII abans de Crist escriu «Pues te miro tan solo y al punto mi voz enmudece», si has estat enamorat només un segon, saps el que vol dir.
6: I tant.
5: Saps perfectament. I a mi, en una situació en el que tothom està subratllant la importància del canvi, posar-te a subratllar la importància de les permanències em sembla que és molt gratificant, molt sa, perquè vas nedant contracorrent i fas molta musculatura.
6: Què deia Plató que venia després de la teatrocràcia?
5: Aquí estava el perill, és dir, perquè quan es fa teatrocràcia, és dir, quan el poder realment el té l'espectador amb el seu dret al pataleix i exerceix la responsabilitat només jugant a la contra, estàs a les portes de la demagògia. I a Atenes es va ensenyar una lliçó molt, molt important. En el 411 abans de Crist, la democràtica Atenes, en una assemblea democràtica en el món etnic d'Atenes, va votar democràticament l'abolició de la democràcia i l'arribada d'una dictadura.
6: Però això ja ho estem veient, no?, d'alguna manera. No d'una manera tan descarada.
5: Sí, però això
6: m'interessa.
5: Però quan
6: tu veus la gent votant a Milei, per exemple, i votant en contra dels seus propis drets...
5: Llavors entendràs per què són els meus contemporanis.
6: Clar. Que fora, eh?
5: I tant.
6: O sigui que tot allò explica molt bé tot això.
5: O, per exemple, quan et podria posar molts exemples, quan Plató diu la dificultat per analitzar bé la realitat són seriosos. No és gens fàcil tenir dades per analitzar crítica i objectivament la realitat. Ara bé, com et donis por derrotat i llavors agafis odi al llenguatge, al logos, has de tenir present que l'odi al llenguatge, la misologia, et condueix directament a la misantropia. Per tant, que la millor manera de crear societats filantròpiques és fomentant la filologia.
6: Clar.
5: I em sembla perfecte.
6: Escolta'm, acabo de pensar, no seran les xarxes socials i tot plegat el nou pan y circo, no?
5: Bueno, però sempre hi ha hagut pans i circ.
6: I tant.
5: Que tampoc on s'haurien de posar aquí a vegades com es posen estupendos.
6: Amb, amb una diferència, que el pan y circo d'abans el teníem de 5 a 7 i ara el tenim 24...
5: L'altre dia en un debat en el que em vaig trobar amb catastrofistes del present horrorós, vaig sortir la vena irònica, em va sortir la vena irònica, els hi deia: us en recordeu quan els transports públics de Barcelona la gent anava llegint Ser y tiempo de Heidegger, la fenomenologia de l'esprit de Hegel,
6: sí, sí,
5: els poemes de Hölderlin, és a dir, us en recordeu? I me'n miraven, com anaven
6: en el
5: transport públic?
6: Això no ha passat
5: pues
6: mai.
5: Llegint la premsa esportiva amb cara
6: minutos
5: de som o mirant per la finestra avorrit.
6: Sí, sí.
5: Que no és... A mi el que em preocupa d'aquesta situació és una altra, que hem deixat els nens sense espais en els que poder ser nens. Això sí que em sembla una situació greu. I que després, mira, resum de la cultura. Tinc ara un exemple que resumeixo tot el problema cultural del present. Teoria de la truita de patates. Si tu vols una truita de patates, tens dues possibilitats. Comprar-te la precuinada, la calenta, s'escalfes i ja està, o anar al mercat, mirar quins ous, quines patates compres i te la fas tu. A uns els interessa el resultat ràpid i que, bueno, no cal que estigui massa bo perquè te'l menges de correcuita i ja està. I als altres els agrada el procés. Doncs aquests dos tipus d'homes han estat sempre i continuaran estat sempre. I els tots dos, les noves tecnologies els amplifiquen la seva possibilitat de trobar allò que volen.
6: Interessant, eh? Aquell que pensava segueix pensant.
5: Home, i tant, ara més que mai, perquè tens possibilitats extraordinàries. Home, ahir vaig tenir un debat interessantíssim amb un grup de professors de Londres. Coi, que des de casa pugues plantejar els problemes que heu tingut avui al sortir de l'escola i poder parlar de totes aquestes coses. Ara, l'home, i això ens obliden també sovint, és un ésser tecnològic. Què seria de nosaltres sense intervencions tecnològiques? Si només tallar-se el pèl ja és tecnologia, què seria? Què són les tecnologies? Són amplificacions de les nostres capacitats. Són pròtesis antropològiques. I no hem estat sempre volent pròtesis antropològiques. El que hem de veure és no planyar-nos tot el dia perquè hi ha gent que vol cuines precuinades i ajudar els que els agrada cuinar-les.
6: Sobretot, jo recordo una vegada, parlant amb tu, quan parlàvem de la qüestió de limitar l'accés dels menors, que ara és un tema que el tenim molt al damunt de la taula, tu deies una cosa que a mi m'agrada molt. Deies, el coneixement ha d'estar al cervell.
5: Va, clar.
6: No als ordinadors, no a internet, no? És a dir...
5: Mira, Estel, jo crec que sóc l'únic que he criticat molt aquesta limitació de les pantalles, especialment als col·legis. Primer, perquè hem legislat a partir de les pitjors experiències i no hem tingut present els centres que ho fan bé. I crec que a l'hora de legislar, tu saps d'això més que jo, és bo tenir les experiències bones i no només les dolentes.
6: No,
5: llavors, introdueixes biaixos molt, molt rars. No? Això per una part. I segon, l'escola és l'únic lloc, amb tots els seus límits, en el qual els adolescents poden aprendre l'ús de les pantalles. Si elimines l'escola, saps el que està passant? Que no per això es redueix les hores totals de consum. Mm-hmm. Després d'escola fan el gran botellón electrònic i que no tens un altre substitut. És a dir, que no hi ha, no hi... Per tant, crec que el que no podem fer si som assenyats és davant de problemes reals. És provar la fugida.
6: I això com soluciona? Creant l'assignatura de pantalles?
5: Això es soluciona primer sabent que hi ha països que ho fan bé i no tenen cap problema. El projecte que han posat en marxa per només dir-te dos països, a Singapur, per introduir la intel·ligència artificial a les escoles, em sembla d'una ambició extraordinària. Però a Europa, dins de la Unió Europea, tenim Estònia, que és el país més digitalitzat del món. I els nanos no tenen problemes d'accés a les pantalles. Què fan bé? Jo crec que això seria una qüestió molt elemental, no? Què fan bé els que estan sense cap dubte assumint la responsabilitat d'educar les noves tecnologies i els que no.
6: Sembla obvi, no?
5: Sí, però ja saps tu que el sentit comú costa d'estendre's. Un prejudici sempre valdrà més, tindrà més credibilitat que un raonament.
6: Un prejudici. I clar, és que vas parlant amb el Gregorio Luri de tant en tant et deixen una d'aquestes...
5: Bueno, però no dius... dic res d'estrany. Què mobilitza més?
6: No,
5: un silogisme o una bandera?
6: No, però que tens tota la raó. El que li comentava l'Ignacio, que a més aquesta és una entrevista homenatge a Ignacio Rigau.
7: Jo estic feliçíssim d'estar aquí, però a part... Creo, doctor, que le sentarà muy mal lo que voy a decir. Però jo la primera vegada que vaig conèixer el Gregorio, i després anant endavant, la meva sensació no és que fos una estàtua grega o un savi grec. A mi em donava la sensació de Zaratustra, que un dia va sortir, o en aquest cas va aparèixer en la meva vida, no? Però surt del bosc i de la cova i comença a predicar. I tot el que fa Gregorio, des d'una profunditat intel·lectual meravellosa i una generositat intel·lectual encara més meravellosa, és predicar d'una manera molt bonica. Jo el cito constantment.
6: I a més, deixa'm dir...
5: No hi ha res com un amic. Els amics... Deia un savi, que no era... qui era? Que deia, els amics són les parts de la teva ànima que t'és repartida pel món. Clarín, l'escriptor Clarín. Els amics són la part de la teva ànima. Per tant, si no tens amics, tens una ànima estreta que no va enlloc.
6: Però tu tens una cosa que és impressionant. Mira, fa un moment m'ha enviat un missatge a la cap de programes de la casa, la Rosa de Diego, dient, ostres, tens a Gregorio Luri. Dóna-li molt records de la Rosa de Diego.
5: És que la Rosa és gran, és cap de programes de la casa.
6: Què et sembla?
5: Ja se la veia venir.
6: Se la veia venir.
5: Sí, aquella mirada, que no se li escapa res. A més, amable, generosa, me l'estimo molt.
6: A mi, una de les coses que m'ha sorprès sempre és que quan de veritat tens una persona sàvia davant, aquesta persona sempre és molt senzilla. És una persona molt, molt fàcil d'arribar. Tu ets una persona molt propera, Gregorio, i alhora molt respectada
5: per
6: tothom.
5: Perquè no té cap sentit anar... Ara posaré una imatge fort. Té mascaró de proa d'un mateix.
6: No, és veritat.
5: I molt absurd, això.
6: És veritat.
5: Pues és el que ets i no intentis aparentar que no ets. Etc. Això és, per mi és molt elemental.
6: La dignitat del mediocre és l'últim llibre que ha publicat, perquè ara aviat sí que publica un altre.
5: Avui ha sortit un.
6: Ah, ja tens?
5: Ah, no, però ja veuràs, això és que...
6: Aquest és un altre.
5: Jo és que dormo poc.
6: Ja.
5: Ja veuràs. Aquest... És un llibre que jo he escrit un matemàtic famós italià.
6: Pedagogismo.
5: I que ha sortit al mateix temps a Itàlia en italià i aquí...
6: Oh,
5: que
6: bo.
5: I això és un goig, això és una cosa que és molt maca.
6: Aquest és un
5: llibre europeu.
6: Que bé. Sobre... Digues.
5: I a l'abril sortirà una reedició molt treballada d'aquest llibre, Matar a Sòcrates, al qual li trauré l'interrogant. Cal matar Sòcrates.
6: Cal matar Sòcrates. Per què és necessari la mort definitiva de Sòcrates, Gregorio?
5: Perquè cap societat pot viure permanentment amb algú que li està tocant els crostons contínuament.
6: Vols dir que no ens hem habituat molt, això, ja?
5: No, és molt més fàcil, és molt més fàcil. Això s'ho permeten els pallassos. Superman a la gent de tertuliana que fa moltes estridències, però quan un pensador seriós pren el paper de ser, com deia ell, una mosca cojonera, això és el que va definir a si mateix. Jo sóc la mosca cojonera d'Atenes. Ningú suporta això.
6: Escolta'm, deies abans que efectivament gràcies als clàssics entenies on estem. Però allà on estem, no sé si els clàssics podrien definir-ho bé. És a dir, perquè...
5: Quina pregunta. Això sí que és una pregunta interessant. Aquesta, per mi, és la pregunta.
6: Ah, sí?
5: Sí, la pregunta.
6: Doncs hi hem arribat.
5: Perquè crec que estem assistint a un projecte de descripció o comprensió tecnològica del món humà. I això és equivocat, per la raó que diré ara. Mira, en ciències i en tecnologia, el coneixement és acumulatiu. És com una piràmide. De tal manera que el que està en un pis... el seu coneixement ha estat possible gràcies als que estan dels pisos de sota, no? Els pisos de sota. I el que està dalt de tot és, com deia Newton, està cavalcant espatlles de gegants. No? Diguem-ne, en ciències i en tecnologia, l'últim sempre és millor el penúltim. Ara bé, cap de nosaltres, estic convençut d'això, és millor escriptor que Pla pel fet d'haver escrivit o escriure després d'ell. Això no funciona així. Per altra part, si Newton no hagués existit, segur, tal com estava l'evolució de la ciència, que algú després d'ell hauria trobat les seves lleis. Què hagués passat? Quin és el substitut de Velázquez si Velázquez no hagués existit? O de Mercè Rodoreda? Vull dir que, així com en ciència i tecnologia la imatge és aquesta piramidal, en ciències humanes les relacions són horitzontals. Allà on hi ha un humà, hi ha un contemporani. I aquesta és la meva aposta pels grecs, no? Perquè són contemporanis, i això em permet compensar les desviacions de la imatge piramidal que vol ser aplicada a tota la societat amb aquesta defensa de les coses humanes que són horitzontals. Si ara vingués Sòcrates aquí, el pobre home li donaria un atac. Què és això? Què és? Ara, si el deixessin mitja horeta i es posessin a parlar d'ell de política, de moral, d'educació, de coneixement, veuríem que té moltíssimes coses interessants a dir-nos.
6: Recorda la diferència entre continent i contingut, no? Ha variat molt el continent, en realitat el contingut...
5: Clar, perquè el que deia, és dir, en la imatge acumulativa que nosaltres estem veient en el que anomeno la nuvolatria, la convicció ferma de que si alguna cosa és nova ja no necessita justificar que sigui bona. Donant per suposat, tothom ha estat en la innovació, no? És una empresa innovadora. El terme innovació ja semblava que incorporava un element de valor positiu.
6: Això no ha passat també amb les persones? És que acabo de recordar un titular que he vist aquest matí en una entrevista a Iñaki Gabilondo. Em sembla que era La Vanguardia, que deia: jo em considero que estic fantàstic, que puc seguir aportant moltes coses, però la gent ja no està massa d'acord amb mi. No fem el mateix amb les persones? A nivell humà no desplaça?
5: Sabes quin és, pel meu pare, el llibre del present? El de Cameron de Boccaccio. Què passa quan en una gran ciutat explota la pesta? Doncs cal sortir-se'n i contar històries. Potser sí, potser doncs, el ressò que hi havia uns anys no és el d'ara, però tu estàs fent el que s'ha de fer, contar històries aquí. Estàs fora d'aquesta dinàmica de Florència. Florència està en la pesta, i en lloc de dedicar-te a planyar-te de que les coses són com són i no estan a l'alçada de les teves expectatives, estàs construint a l'alçada de les teves possibilitats xarxes de relacions que són horitzontals.
6: Ignacio, jo m'imagino coneixent-te que fas tona, que tens moltes ganes de dir moltes coses.
7: I d'escoltar-les. Ja, tornant al que mencionaves sobre com els filòsofs i, en el fons, tot el que són les ciències humanes són contemporanis, sí. No es troba a vegades amb aquesta espècie d'idea que és molt popular de que no hi ha idea original? Si fa 5.000 anys hi havia algú planyent-se del mateix o reflexionant el mateix que estic fent jo ara?
5: I quan dic que tots són contemporanis, vol dir que també són contemporanis de Hitler. Hitler indica una possibilitat històrica que no la va clausurar a la Segona Guerra Mundial. O sigui, sempre estem... Per això m'agrada Atenes, perquè Atenes va arribar també un moment que va triar com a governant, en una comèdia d'Aristòfanes que anticipava el que passaria en la tirania dels 30, un venedor de salxitxes. Un venedor de salxitxes que resulta que oferia moltes coses i després va passar el que va passar. Mira, són contemporanis del bo, del dolent, del mediocre. Quan es diu que no s'inventa res, jo diria que és molt difícil que les coses referents a la natura humana tinguin un progrés. Si tu mires la història de la filosofia, ens passem segle darrere segle analitzant les mateixes qüestions. Què és el bé, què és el just, què és no sé què, què és la justícia... Per què? Perquè no tenim respostes clares. I el fet de no tenir respostes clares és el primer ensenyament que haurien de tenir sobre la natura humana. No tenim respostes clares sobre les qüestions importants. Plató, el gran Plató, planteja aquesta qüestió que per mi és l'essència del platonisme i que es tracta molt poques vegades. Diu, mira, si ens posem a discutir ara si això és, té un metre quadrat de superfície o 30 centímetres, la discussió soluciona ràpidament mesurant-lo. Si mirem si aquesta botella és d'aigua o és de vi, podem perfectament comprovar-ho. Ara bé, això vol dir que no es barallen entre nosaltres per les qüestions sobre les quals tenim instruments de mesura rigorosos. Llavors, per què ens barallem? Per les qüestions sobre les quals no tenim instruments de mesura rigorosos. És a dir, que generen una gran ambigüetat. I afegeix Plató, resulta que es maten els uns als altres per qüestions que si les analitzes ben bé no saps exactament què signifiquen.
6: Estava pensant si alhora no hi ha esperança. És a dir, si mirem endavant i pensem que els models es reprodueixen i que efectivament allà està Hitler i que Plató deia el que deia, la meva pregunta és si estem condemnats a seguir havent un determinat tipus de població que pensi, no, un altre sí, mediocre i l'altre dolenta. No?
5: Estem condemnats a viure en el món que vivim.
6: Això.
5: Per tant, vigileu molt les utopies de qui vol modificar absolutament tot perquè hi hagi una esperança totalitària sobre la realitat humana. Estem condemnats a viure en el món que vivim. I cada passat s'ha fet a la intel·ligència disponible que tenien els que el feien. Ens agrada, no?, sentir-nos molt més intel·ligents que la gent de, què sé jo, del segle XIX. Pues feien el que feien a la seva intel·ligència. I els nostres nets es veuran les imatges i dirien, per aquesta gent, que mena de dropos terribles, que no s'adonaven del que passava.
6: Clar.
5: Sí. Ara bé, tenint una possibilitat oberta, i és intentar ser uns mediocres una mica millors. Que no és poca cosa.
7: Ortega, el pròleg de La rebel·lió de les masses, té una frase molt famosa que és esta època, i parlava de 1920, és superior a totes les demás e inferior a sí misma.
5: Sí,
6: que bona.
7: Que sembla una mica, no, el lament constant de generació rere generació. Especialment ara.
5: Ortega... A mi m'agrada molt, Ortega. I a més m'agrada, sobretot, és un filòsof que la millor filosofia, al meu pare, la fa quan no està escrivint com a filòsof.
7: Sí.
5: Per exemple, us recomano un text preciós, que per mi és un dels grans textos de la filosofia espanyola del segle XX, és un pròleg, que es titula Pròlogo a 20 anys de caza major del conde de Lleves. És un llibre aparentment de caça. I déu-n'hi-do quan entres allà. El Mirabeau d'Ortega.
7: Mirabeau, és boníssimo.
5: És un llibre essencial, meravellós.
7: Claro, té una frase molt bona que és... que el político ha de añadir al audaz obligado el lujoso brinco.
5: Un lujo, increíble. No, este hombre.
6: Es que es impresionante.
5: Sí.
6: Es que es impresionante.
7: Es buenísimo ese libro. Yo lo recomiendo siempre.
5: Libro, pues mira,
7: volían
5: publicarlo, pero ahora, la editorial, pero nos demandan de la Fundación Ortega una cantidad excesiva.
7: Bueno, creo que encara es poden comprar las de la edición Arquero, que son... són molt entranyables.
5: Que maca, sí. És que aquest és un llibre d'un realisme polític terrible, però dius que punyetero, s'ha assabentat bé,
7: sí,
5: de com van les coses.
6: Parlem un moment de l'editorial. De l'editorial gairebé no parlem mai. I és una història xulíssima. No,
5: l'editorial, la gran qüestió que et planteja, que és una qüestió antropològica molt important, és la següent. Com serà treballar i fer cèntims?
6: Sí, no. Publicant filosofia.
5: Ha de ser apassionant, això, sí. Ha de ser perquè resulta ara el meu soci, no sé si els agradarà el que ara diré, però calleu bé, ja hem de ser... resulta que tu et mates per publicar determinades obres de pensament que pim, pam, pam, pam, i et permeten sobreviure i res més. I de sobte publiques una cosa que no enquadrava molt a la nostra línia, que és un llibre sobre la cura dels ronyons, i ja anem per la desena edició.
6: De veritat, la cura dels ronyons?
5: Sí, sí, por mis riñones que hoy como bien. un èxit extraordinari.
6: Caram.
5: Ja veus, i això però també em sembla una bona notícia, perquè vol dir que la gent no és tan programable com a vegades diem. No tens ni idea quin llibre tindrà èxit. O a vegades al revés, publiques uns llibres que te'ls has treballat tant, els has curat tant, des de parlar pues, que és una autora estrangera, la traducció, pim, pam, pam, i passen absolutament desapercebuts. Però em sembla bé, de veritat, ara com a ciutadà em sembla bé que sigui així.
6: Què passa pel teu cap quan sents algú que et diu que no li agrada llegir?
5: Doncs que a mi també hi ha menges que no m'agraden, no passa res. No, no passa res, perquè ens ha d'agradar a tots. Això hem de desdramatitzar
6: les coses. No, però si no dramatitzo, no, però, jo només et pregunto.
5: És que no els agrada llegir. Coi, i tu què llegeixes? És el que deien abans. És com si tothom estigués leient L'home sense atributs, Kafka, Dostoyevsky, no sé quantes coses. Els lectors bons sempre han estat molt reduïts. Yeah. Al voltant entre el 5 i el 10% de la població total. El que hem de fer és saber que portem una flama que l'han de passar, una torxa que l'han de passar a la generació següent. I els altres, doncs sí que hi ha fenòmens curiosos, no? Per exemple, que alguna editorial universitària important hagi tancat, doncs permet pensar que allà on més s'ha baixat el percentatge de lectors és la universitat. I això sí que és greu, eh? O que també diré una altra cosa ara que no agradarà sentir-la i en crearà més d'un enemic, però s'ha de dir que el percentatge de mestres que són lectors habituals està al voltant del 5%.
6: Només el 5?
5: Sí. Lectors habituals, eh?
6: Sí, sí.
5: Això no vol dir que ara no, doncs podrien cridar i molts estaran llegint coses, però el percentatge de lectors és aquest, no? Amb aquesta tendència també nova que l'estem veient, les descripcions han desaparegut de la literatura. Ja ningú suporta una descripció. I diguem-ne que tot l'autèntic protagonista és el diàleg i l'acció. No? El diàleg i l'acció. I això crec que empobreix. Però a mi personalment em sembla més greu la no escriptura que la manca de lectura. Perquè crec que l'escriptura és exactament el lloc del pensament. És allà on de veritat es manifesta el pensament crític.
6: En l'escriptura, no en la lectura.
5: En l'escriptura, sí, clar. Perquè jo no sé a vosaltres, però a mi em passa cada setmana que estic que envio un article. Són cada 15 dies, però normalment si l'he d'enviar dijous, una setmana abans, començo a donar-li volta, pam, pam, pam, i quan em sembla que ja el tinc rodó, a punt, pues, em poso a escriure'l. Faig un primer paràgraf que surt molt maco, el segon també, i en el tercer, no sé com, s'introdueix una frase que posa en qüestió el que havia dit en la primera, no? Això em sembla meravellós. Com pot ser que tingui opinions diferents sobre una mateixa qüestió? T'has d'aturar i posar-te a pensar, com que no estàs davant d'un públic, perquè ens agradi o no, quan estem davant d'un públic, sempre tendim a posar o a utilitzar una màscara de nosaltres que sigui beneficiosa, no? Allà estàs sol davant teu, no et pots enganyar. Pots dimitir, però saps que estàs dimitint. No pots enganyar-te. I el fet que escriure sigui pensar és el que a mi em permet dir, senyors, escoles, instituts, universitats, menys parlar de pensament crític i més parlar d'escriptura. Perquè pensament crític bàsicament és aquell que coincideix amb el nostre.
6: Sí, sí. El que decideix l'escola que sigui, no? Déu-n'hi-do. Bueno, m'ha fet gràcia perquè em deia l'Aitor, de què vols parlar amb Gregorio Rubio?
5: Bueno.
6: De, no sé.
5: Exactament. De nou, Plató, anirem per allà per on la raó ens
6: emporta. Home, segur que parlem de filosofia, dels seus llibres, no? Parlem segur d'alguna cosa.
5: Per això és una tertúlia.
6: Relació,
5: no?
6: Clar. L'altre dia em va fer molta gràcia perquè va venir al programa el Germà Bel. Sí. I jo volia parlar d'infraestructures i havia dit abans de les notícies, ara estarà aquí Germà Bael i ell estava aquí fora escoltant, no? I sobre la porta, i em deia, no voldràs passar-te tota l'estona parlant d'infraestructures, no? I vaig dir, bueno, no t'amoïnis, saps allò de los hermanos Marx, no te pregunten, si no te gustan esas preguntes, tengo otras, vull dir, i vaig haver d'improvisar tota l'entrevista, cosa que em va semblar meravellós.
5: Ah, perquè això ho fas bé.
6: Però, no, t'ho deic perquè ell em deia, estic cansat de parlar d'infraestructures. A tu no et passa a vegades una mica, Gregorio?
5: No, si em passaria, i a més com que jo sóc molt heterogeni, el meu mestre, Jordi Sales, que era professor, bueno, va ser el meu director de tesi, em deia sempre, Luri, si et dediquessis a una sola cosa arribaries molt lluny. Sí, però el que arribaria ja no seria jo, perquè a mi m'agrada molt la història, i és que continuo escrivint sobre història, m'agrada molt la filosofia, m'agrada molt pues això, la pedagogia, i després apareixen aquests entreteniments que la vida intento... El que sí que intento, allò ara semblarà una frase molt feta i una mica ridícula, potser, però també m'estic tornant un defensor del cursi, del llenguatge cursi.
6: Ah, sí?
5: Sí. em sembla molt ric el curs. És dir, totes aquestes coses que ens diuen en la intimitat i no les dirien en públic.
6: Posa'm un exemple.
5: No, vull.
6: Sí,
5: no, no, me da la gana.
6: Posa'm un exemple.
5: No, quiero. No, però quan allò que deia Nietzsche, donde no puedes amar pasa de largo, em sembla fonamental.
6: Que bona aquesta frase, també. No?
5: Per tant, si pots estimar, queda't.
6: I tant que sí. Gregorio Luri, bueno, doncs fins aviat, no?
5: Ja saps que a mi em caus molt bé.
6: A mi tu també.
5: Sempre que he publicat alguna cosa, más y amor con amor se paga. I si pots estimar, doncs torna-hi.
6: Doncs perfecte. Casa teva. Gràcies, Gregorio Luri.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
8: Avui farem la secció que no li agradaria mai a Carlos Arguiñano.
6: A Carlos Arguiñano?
8: Sí. Perquè ens hem de posar les piles, Toni, tu i jo, ens hem de posar molt les piles.
6: És veritat.
8: Se'ns
6: ha anat de les mans.
8: Se'ns ha anat de les mans.
6: Sí.
8: I jo crec que avui, dia 16 de setembre, és el moment de començar l'operació Bikini 2026.
6: El comencem avui, eh?
8: Comencem avui, que se'ns... No, perquè l'estiu està... No ha acabat l'estiu...
6: De fet, tens tota la raó. Sí, és ara que s'ha de començar l'operació Bikini.
8: Que no ha acabat l'estiu. I ja estem pensant en l'estiu que ve.
6: És veritat.
8: Perquè després ens pilla el toro.
6: Felicitats, per cert.
8: Ah, gràcies.
6: És el teu aniversari.
8: És el meu aniversari.
6: Què t'han regalat avui?
8: Pues mira, m'han regalat una cosa. Les meves filles m'han regalat i la meva dona. Un Lego. Que torna a estar molt de moda el Lego.
6: Ah, sí?
8: Torna a estar molt de moda. I m'han regalat el gallo aquell de la pel·li de Vallana.
6: Ah, molt
8: bé. El pollastre aquell de la pel·li de Vallana. Ja el tinc mig fet.
6: És raro, tu, eh?
8: Sí.
6: Has quedat una mica impressionat el dimarts passat, en línies generals de la teva secció.
8: Però cap a bé o cap a malament?
6: No, bé.
8: Ah, vale,
6: bé.
8: Tu.
6: No, home, no, t'ho
8: havia
6: dit.
8: Home, si he tornat, clar, vol dir que no va anar malament.
6: No, va anar força bé.
8: Vale, vale.
6: És veritat que em vaig quedar una mica preocupat per la selecció de temes. Vam començar parlant de caca.
8: Però que això...
6: Com a primer dia, allò...
8: Però això fa molta gràcia aquí a Catalunya. Parlar de caca és un dels temes... Quants dinars famílies...
6: Es parla de caca.
8: Es parla de caca.
6: Un moment, ho dic perquè no tothom ens va escoltar la setmana passada.
8: Malament.
6: Parlàvem del vídeo viral del TikTok d'aquest agost que la gent es feia caca a la piscina.
8: Sí, sí.
6: Bueno, mentida. La gent anava a la piscina amb la bossa de caca. Ai!
8: Això ho vam descobrir aquí, jo. Vaig descobrir aquí,
6: horrorós, això. Ho vam descobrir aquí, sí.
8: Jo estava preparant la secció a casa pensant que la gent se feia caca dintre i vaig marxar cap a casa sabent que la gent la portava de casa, la caca.
6: Horrorós. En fi, horrorós.
8: Sí.
6: Escolta'm, el dia d'avui, a qui li agradaria la teva secció? Carlos Arguiñano.
8: Carlos Arguiñano. Jo sóc molt fan del Carlos Arguiñano, també t'ho he de dir.
6: Molt bé.
8: Perquè és una mica tot, no? Menjar, comèdia, riure, una mica tot, vale? Per què hem fet aquesta secció? Recordem-ho, perquè volem acabar l'any sabent que la penya està fatal.
6: És veritat.
8: Vale? Volem demostrar-ho. No sé si s'ha de...

0: potser baixa un grau, eh?
1: Ja.
0: Ah, potser la mínima són 24 graus,
1: això
0: eh?
1: No és tan notícia,
0: home,
1: doncs.
0: No ho sé, però aquell senyor estava molt esverat.
1: Ja.
0: Estava molt preocupat, vale?
1: Bueno.
0: Llavors, què passa? Sinceritat amb tot, eh? Aquesta secció és una secció sincera.
1: Molt bé.
0: Que és el que a mi m'agrada. No estem ni tu ni jo, Toni, per fer ostentació del nostre cos.
1: No, ara mateix no.
0: No estem. Vull dir,
1: hem tingut moments millors.
0: Per això estem a la ràdio.
1: Clar.
0: Si no estaríem...
1: A la tele.
0: Bronca,
1: o
0: no.
1: Al teatre. Ah, no, tu també estàs
0: jo
1: al teatre.
0: Jo estic al teatre, sí. Ah? Però faig una cosa que després parlarem al teatre perquè se'n vegi més prim.
1: Ah, sí?
0: Sí, ja parlarem. Després, com tenim una trucada, vull fer una...
1: Però no portes faixa.
0: No, no encara, no encara, però cuidao, eh? He mirat per l'Amazon, això, ja, eh?
1: Molt
0: vale?
1: Bé.
0: Clar, què passa? Els anys, Toni.
1: Això influeix.
0: Els anys.
1: Sí, sí,
0: els nervis. El nervi engorda, deia Rubianes.
1: Ja.
0: Els problemes.
1: Clar.
0: La cerveseta.
1: Ara.
0: Aquí ve el problema.
1: La patata brava.
0: La patata brava, la tapa.
1: Sí, senyor.
0: I això aquí tenim la sort que estem a Catalunya. No te'n vagis a Madrid, eh?
1: És veritat.
0: Que te demanes una canya i te posen tapa gratis.
1: Sí, sí.
0: I som catalans.
1: I deixa't que digui que va haver-hi un dia aquí al programa que parlaven que hi ha paraules
0: sí.
1: que només pronunciar-les engreixen. Un exemple... Xistorra.
0: Hòstia, sí.
1: Tu dius xistorra...
0: Hòstia, xistorra ja m'està sentant malament.
1: Ja, és veritat.
0: Sí.
1: Ja comença la cosa
0: sí.
1: a
0: xistorra
1: fer...
0: de nit no, eh?
1: Xistorra de nit no.
0: No, xistorra de nit no, eh? Jo a vegades vaig pel món i jo aquest estiu he agafat uns quilillos de més, i li dic, hòstia, li dic a la gent, estic gordo. I em diuen, no, home, no.
1: No.
0: Tu no estàs gordo. Dic, no, no estic gordo. Estoy abstracto. Vale? Saps quan et fan una foto, que això es porta molt als mòbils, que ara tens la foto amb 0,5?
1: Sí.
0: Que és que estàs molt a prop del mòbil, però se't veu tot el cos.
1: Ja.
0: Però no queda bé aquell cos.
1: Mm.
0: T'has fixat que
1: sí,
0: no
1: sí.
0: queda bé aquell
1: a
0: cos?
1: A més, deixa'm dir-te que és justament quan veus una foto que te n'adones que has guanyat uns quilos.
0: Fatal.
1: Estiu.
0: I amb el 0,5 aquest,
1: és allà,
0: més encara.
1: És allà.
0: Apple, senyor Apple, por favor, quite esto de l'actualització nueva.
1: És veritat, sí.
0: Que els que estem ahí en el límite no ens se senta bé. El 0,5 no se senta bé, vale? Llavors m'he posat les piles. Dic, vaig a posar-me les piles perquè, a més, vull posar-me les piles per una cosa clara, perquè, clar, la setmana passada ens vam enterar Toni, que tu fas servir banyador pacatero.
1: Bueno, no, però només per nedar.
0: No, no, vas confessar.
1: No, jo quan vaig a la piscina, a mi m'agrada molt nedar. I quan vaig a la piscina a nedar, utilitzo banyador pacatero.
0: Clar, i jo no vull que tu vagis pel món amb un banyador pacatero i que no te quedi bé.
1: No, em queda bé, eh?
0: Et queda bé?
1: Sí.
0: Sí? Després m'envies una foto. No sé jo, eh? No,
1: bueno.
0: no te veig, eh? Banyador pacatero, però bueno, si el portes està bé, està bé. Vale? Llavors, he fet un recopilatori de les dietes milagro.
1: Ah, molt bé.
0: Que això també està full, eh? O sigui, els gimnasos al setembre s'omplen
1: sí.
0: i s'omplen les dietes milagro.
1: Sí.
0: La Casa en Maller està full, eh? Tu ara vas a Casa en Maller,
1: sí.
0: que tot és així com molt sa i molt... Està a tope, hi ha cua.
1: Home, clar.
0: Ves al juny, no hi ha ningú.
1: Ja.
0: Al juny la gent no vol anar al Casa en Maller, vol anar a la patata brava, al geladet, vale? Llavors, clar, m'he posat les piles perquè jo només coneixia dos dietes.
1: Ja.
0: La dieta de l'alcachofa.
1: Sí.
0: I la dieta del cucurutxo.
1: Ja, i la de la planxa, no?
0: Quina planxa?
1: La planxa. Verdura i planxa.
0: Aquesta de quina és?
1: No saps de què va això.
0: No, no,
1: bueno,
0: no.
1: Tu tira.
0: Però tu saps, la del cucurutxo saps quina és, no?
1: No sé qui és.
0: La de comer mucho i follar... Ah. No, la de comer poco i...
1: però aquesta està bé.
0: Esta és la millor de totes.
1: Aquesta està bé.
0: Però tampoc estem en disposició, potser, de comer
1: poco.
0: Primer
1: hem de fer dieta. Primer hem de fer dieta.
0: Ah, exacte. Ah, exacte, exacte. Llavors et porto dietes milagro. Per exemple, la primera dieta que m'ha impactat molt és la dieta del grupo sanguíneo. Això és importantíssim,
1: la
0: eh?
1: La dieta del grupo
0: sanguíneo. Del grupo sanguíneo. Per què?
1: A veure.
0: Perquè depèn del nostre grup sanguini, hi han aliments que... t'engreixen més o menys.
1: Ah, sí?
0: Claro. Vaya. Això no ho sabies tu.
1: No ho sabia
0: ah,
1: jo.
0: Tu saps quin grup sanguini ets?
1: Universal, crec.
0: Universal? Això què és? Com el mando de la tele? Universal.
1: No era un bar de Maria Covich.
0: Ah, sí, també és veritat, eh? Universal? No, això no pot ser universal.
1: Sí, cero positivo.
0: Ah, cero crec, positivo.
1: O negativo.
0: Cero positivo.
1: Ara no me'n recordo.
0: Ah, vale, un cero.
1: No, però tinc... És un cero.
0: Vale, ho tens d'on, el DNI,
1: tinc,
0: no?
1: Ho tinc
0: DNI. T'he de dir que jo he trucat a ma mare aquest matí, eh?
1: Ah, sí.
0: Trucada rara, també.
1: I qui ets, tu?
0: Jo, B positiu.
1: Ah, bé.
0: Ha sigut raro. Diu, mama, què tal? Bé, quin grup sanguini soc? Diu, què t'ha passat?
1: Ah, clar.
0: Portes els calçotets nets?
1: És la mare, les mares
0: mare.
1: Sempre pregunten això.
0: Ja sabia, pensava que m'havia passat alguna cosa i ja deia, calçotets nets, eh?
1: Ja, clar.
0: Bé positiu. Llavors, si tu ets del grup sanguini zero, has dit?
1: Sí.
0: Vale, pues tu has de menjar molt aliment proteic i negatius,
1: sí.
0: aliments carregats positivament, o sigui, negativament, que això existeix.
1: Què
0: lacti,
1: els...
0: no ho sé, no ho sé.
1: Ah.
0: Però hi ha, es veu que hi ha aliments que estan carregats negativament.
1: Negativament.
0: Sí, vale? Lácteos i granos.
1: Granos?
0: Coses en grano.
1: Ah.
0: No granos d'acné,
1: no,
0: eh?
1: Ja m'imagino.

0: Que deia,
1: ja estàs parlant de llegums, no?
0: Exacte, llegum. Vale. La gent del grup sanguini A ha de menjar aliments vegetarians, sí. És molt important, i el grup B és el sistema, té un sistema immunitari robusto, que no sé què és, però mola com bio de Instagram.
1: Sí.
0: Sistema immunitari robusto. Vale?
1: Jordi Merca, sistema immunitari robusto.
0: Molaria, eh?
2: Està bé.
0: Pel LinkedIn m'ho posaré, vale? I podem menjar, els del grup B es veu que podem menjar més aliments. És com més variat tot.
1: Ah, molt bé.
0: Som la gent guai.
1: Bueno, jo no sé si la persona que tenim al telèfon deu estar massa d'acord amb tot això que estàs dient, però ara li preguntaré.
0: Sí? Ja el tenim?
1: Oh, ja fa estona.
0: Ah, vale.
1: Ja fa estona que
0: estàs escoltant. Vale, vale. Vinga, perfecte.
1: Te saludem ja.
0: Vinga.
1: Alexander Roldán, què tal? Bona nit, buenas noches.
3: Buenas noches. Buenas... ¿Qué tal, cómo están?
1: Muy bien. No sé si estás muy de acuerdo con todo esto que estaba diciendo Jordi Merca.
3: Bueno, poco, porque en realidad la clave está en tener unos hábitos saludables durante todo el año y no marca mucha diferencia real entre el grupo sanguíneo o no el grupo sanguíneo. La clave está en unos hábitos saludables, de comida saludable, comida de verdad, unida a la regular, al ejercicio físico regular.
1: Claro. Pero... Alexander, deixa'm dir que no hem dit que és llicenciat en nutrició, és CEO amb Feed Me Wise, és a dir, bueno, que és un senyor que en sap molt,
0: en sap
1: tant de nutrició com d'esport.
0: No com nosaltres, que no tenim nosaltres. Idea, eh? Però clar, li hem de preguntar a l'Alexandre, perquè clar, hem començat dient que ja comencem amb l'operació en bikini 2026, operació en bikini 2026.
1: Però ahí vamos bien, ¿no?
0: Alexander, ¿vamos a tiempo para el año que viene o ya vamos tarde?
3: Es perfecto ahora. Es el momento de empezar a justamente coger esos hábitos, que es la clave, como te digo, para poco a poco ir interiorizando y que lleguemos a marzo, abril sin prisas y en mayo, junio nos podamos poner en bikini sin ningún problema.
0: Ah, vale.
1: Oye, tú el bikini, ¿el quedaría precioso?
0: A mí me queda mejor el triquini. Soy más de triquini. Pero yo también... vamos ahora a hablar de dietas milagrosas. ¿Hay alguna manera...? Yo soy muy perezoso. O sea, yo me he apuntado al gimnasio y no voy. Soy el típico que se apunta y no va ni el día de apuntarse.
1: Ah, ni el mateix dia.
0: No, yo ya lo hago por teléfono con tal de no ir a apuntarme. Entonces, ¿hay alguna manera de perder peso sin hacer ejercicio?
3: Sí, claro que sí. O sea, claramente cualquier pauta nutricional que sea hipocalórica nos permitirá bajar de peso. El objetivo es que también sea una dieta pues equilibrada y saludable basada en dieta mediterránea. Pero te voy a hacer una recomendación.
0: Sí.
3: Cuando uno no tiene disciplina para ir al gimnasio, lo primero es contratar un entrenador un par de meses, que genero compromiso y a partir de ahí voy generando adherencia. Así que puede ser una buena alternativa para ti.
0: Entrenador personal, pero el entrenador personal me va a seguir a todos sitios, ¿no?
3: No.
0: Ah, vale, qué susto. No, hombre, no, imagínate que me monto en el tren y viene conmigo.
1: No, hombre, no.
0: No, vale.
1: No, tú vas al gimnasio porque has quedado con él.
0: Ah, yo voy porque queda con
1: el entrenador. Y a més li pagas. Saps, li pagues una pasta.
0: Ah, pues esto es un negocio guapo,
1: home,
0: eh?
1: Home, no, però va molt bé, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: Jo he tingut entrenador personal diverses vegades. Va molt bé.
0: I va agafar la baixa, no?
1: Al contrari,
0: nena. Ah, vale.
1: Escolta, cuidadito, eh?
0: Cuidadito conmigo,
1: eh? Te estoy viendo muy subidito, tú, eh?
0: Cuidadito conmigo,
1: eh? Te estoy viendo muy subido, eh?
0: Y la última pregunta para el Alexander de mi parte, eh? Es, Alexander, ¿el negro adelgaza?
1: Igual que
3: el negro...
0: El negro, a mí bueno, me han dicho, a mí toda la vida me han dicho que el negro adelgaza.
3: Sienta mejor, pero en la báscula empezamos igual.
0: Ah, vale,
3: así
0: eso es verdad.
3: Te recomiendo mejor empezar desde ahora.
0: Vale.
3: Y así podrás usar el blanco mejor en verano.
0: Vale, hombre, yo con lo blanquito que soy, si me pongo de blanco voy a parecer ya una niña en la comunión, ¿eh?
1: Posem una miqueta que prenguis el sol.
0: Sí.
1: No?
0: Vale, per posar-me vermell,
1: I,
0: no?
1: I estrenes un cos fibrat.
0: Sí, sí.
1: No?
0: No, jo al setembre no me vas a conocer.
1: Marquen pectorals.
0: Ja veràs.
1: Vas
0: a flipar conmigo.
1: Fem allò del Reto Men Health.
0: Què és això?
1: No saps
0: el
1: que és.
0: Ah, del Pablo Motos, allò que va sortir tot catxes, de la portada.
1: Jo conec molt el Fito Florenza, que és qui ho fa, això.
0: Vinga.
1: Li podem demanar.
0: A tope.
1: No? I fem un reto als dos, eh?
0: Els dos, eh?
1: Sí.
0: Ets.
1: Sense problema, eh?
0: M'agrada't el ets.
1: Que t'ho dic.
0: Ets.
1: T'ho estic dient de debò.
0: Chavalín,
1: ets. Perdón, Alexander, se nos ha ido el tema. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo fuerte, eh?
3: Nada, a ustedes por invitarme. Aquí recuerda que lo importante es tener adherencia, poder empezar desde ya y tener unos hábitos saludables que podamos mantener a lo largo del tiempo, al igual complementarlos con ejercicio físico regular, claro, es la clave para que podamos estar en forma el próximo verano.
1: Me parece muy bien. Alexander, de verdad, muchísimas gracias. Seguimos hablando otro día, muy amable. Deixa'm que...
0: M'he espantat, eh?
1: Per què?
0: Pensava que deia, lo importante es participar. Pensava que anava a dir això, eh?
1: Deixa'm que et pregunti. Tu tens hàbits saludables?
0: Si sapigués el que vol dir, potser... No.
1: Sí, anem a fer un petit estudi de càmera. Tu et aixeques al matí.
0: Sí.
1: No? I què fas?
0: Caca, primer de tot.
1: No, bueno, això no interessa.
0: Home, sí.
1: Dic de menjar.
0: Ah, de menjar.
1: Sí.
0: Café con leche.
1: Café con leche.
0: Sí.
1: Li poses sucre?
0: Mig sobre.
1: Mig sobre?
0: De sucre moreno.
1: I el sobre de quan? El sobre de quan?
0: És com aquells paquets d'Amazon que t'arriben. No, no, un sobre, el sobrecito de cafè, eh?
1: I li poses mig de sucre.
0: Mig.
1: I la llet?
0: La llet de vaca.
1: De vaca, normal. Però amb tota la...
0: Amb tota la vaca.
1: Amb tota la... Sí. Llet, llet.
0: Sí, llet, llet.
1: Vale. I després menges alguna cosa o no?
0: No ho sé, a vegades.
1: I què menges?
0: Poso un entrepanet, no?
1: Entrepanet?
0: Un entrepanet de fuet. Això sempre entra.
1: De fuet?
0: De fuet.
1: I entrepanet és una manera de
0: un
1: dir-ho?
0: Mini, un mini.
1: Un mini.
0: Un mini. Vaig al fort de sota casa. Pon-me un mini de fuet.
1: Ah, molt bé.
0: Sí.
1: Els minis de fuet, val a dir que jo també soc molt
0: fan. Pan tomàquet, eh? Esto es bocado di cardinale.
1: De que algun dia hauríem de veure d'on ve aquesta expressió.
0: Qui és el
1: de
0: cardinale?
1: Claudio Cardinale,
0: m'imagino. Ah, deu ser de Claudio Cardinale.
1: Claudia Cardinale.
0: Ah, Claudia? No, home, no.
1: Qui és Claudio Cardinale?
0: Sí, aquella era una de...
1: Era una senyora guapíssima.
0: Sí, però ja és molt senyora, aquesta,
1: però tu has dit Claudio Cardinale.
0: No, Claudio, no sé.
1: Coneixes un Claudio?
0: No, però jo què sé.
1: Ah, no
0: sé. Pensava que tu havies dit Claudio.
1: No.
0: Vale.
1: Bueno.
0: Vinga, porto una altra dieta, vale? Aquesta dieta que et porto ara, com la pilli el Ferran Adrià, s'ha fot un restaurant d'aquests que fa ell, eh?
1: Ah, sí?
0: Perquè es diu la dieta de l'algodón.
1: Home.
0: De l'algodón no enganya.
1: És veritat.
0: Vale? Per què? Què és aquesta dieta? Tu has d'agafar cotó fluix, l'has d'untar de lo que més t'agradi, vull dir, què vull menjar? Fruita. En comptes de menjar fruita, agafes el cotó fluix, el suques a la fruita i t'ajales el cotó fluix.
1: Què dius?
0: Que sí! Això està de moda.
1: Això és una guarrada.
0: Bueno, sí, però està de moda. Perquè es veu que el cotó fluix, llavors s'infla la panxa, té el sabor de lo que t'agrada, s'infla la panxa, fa lloc i no menges tant. Sa no és? No ho sabem. No ho
1: home,
0: recomanem.
1: No té massa bona pinta.
0: No ho recomanem.
1: Si li podríem home, haver preguntat a l'Alexander.
0: Tu agafa cotó fluix i remena-ho sobre un xuletón.
1: Jo saps qui em pregunto sempre?
0: No ho sé. Ara mateix.
1: És una bona resposta.
0: Ara mateix sí. M'has pillat que no.
1: Qui és el primer que fa això?
0: Un xalat.
1: És a dir, perquè deu haver algú en el món, és com quan sents, no sé, rècord mundial de... el que vulguis.
0: Oi, un dia podríem parlar d'això, eh?
1: I tant, quan vulguis. La cosa és, qui és el primer que ha provat a fer això?
0: No. El que l'ha provat encara, però qui ha seguit? El xalat
1: però
0: o la xalada?
1: Però el segon, com a mínim, ja algú li ha donat la idea.
0: Sí,
1: és a dir, ja té una
0: xalat.
1: Xaladura que el posa propens a fer aquestes coses.
0: Sí.
1: Però el primer...
0: El primer que se li va ocórrer.
1: Aquell senyor que està avorrit a casa i té un paquet de cotó fluix a casa i un pot de Nutella.
0: No sé si amb Nutella funciona, eh? Però clar, la Nutella queda molt enganxada, eh?
1: Tens raó. Doncs jo què sé, tens un plat de sopa, ui.
0: Ui, també... Oh!
1: Sí, no, doncs això, doncs això.
0: Sí.
1: I agafa el cotó fluix...
0: Ho fot a la sopa.
1: Ho fot a la sopa i s'ho fot.
0: Tracatrà.
1: I després truca un amic per explicar-li, saps lo que he hecho? Me ha quitado el hambre, eh?
0: I m'ha ido superbien, eh? Que és el pitjor, vale?
1: Sí, senyor.
0: Tu te recordes quan érem petits que hi havia allò que diu aquest niño está muy flaco?
1: És veritat.
0: Le han trao la solitària. Tu te recordes d'això?
1: Oh, ja ho crec.
0: Frase de iaia, eh?
1: Sí.
0: La solitària era com un bitxo que t'entrava, deien, no? I pues ara això està de moda. Per què? Perquè hi ha gent que cultiva els ous de les solitàries. Tu te fots... La solitària és una bactèria. Te la fots a dintre del teu cos, te la menges durant un temps, vale? I llavors la solitària es va menjar tot el que tu no, tot el que tu menges de més.
1: I tens un bitxo dins.
0: Sí.
1: Com era la pel·li aquella de la Sigourney Weaver?
0: Alien. El último pasajero.
1: Això, i que tens un alien.
0: Home, no seria tan gran, potser, perquè, clar, si no, engreixaries més, perquè l'alien fa lloc, dintre de la panxa.
1: Clar.
0: Hem d'anar amb cuidado, vale? Perquè la solitària viu 30 anys dintre del teu interior.
1: Ja veus.
0: Vale? 30 anys amb la solitària dintre, eh? Hem d'anar en compte, vale?
1: Que és com una mascota.
0: Sí, ja l'empadrones, eh? Vas a l'Ajuntament i empadrones. Hola, vengo a empadronar-me, jo i mi solitària.
1: I mi solitària.
0: Hòstia, queda fatal això, eh? Sembla de recién divorciado, eh?
1: És veritat,
0: hola,
1: vengo
0: jo i la solitària,
1: sí. No, és el típic cas de persona que després arriba a casa, agafa cotó fluix i el mulla a la sopa.
0: I se'l fot per la solitària. Vull comer que le gusta esto a la solitària.
1: És veritat.
0: Tenim la dieta de la vella durmiente,
1: què
0: que
1: és?
0: Vol dir dormir més que menjar, més rato dormint que menjant.
1: Vaja.
0: Tens gana?
1: A dormir.
0: Aquestes...
1: Però tu t'adorms?
0: és xungo dormir sense gana, eh?
1: Sí, eh?
0: És xungo dormir sense... Però, clar, o t'aforces a dormir-te una pastillita, una valeriana, i a dormir.
1: Ja. Yeah.
0: Vale? Aquesta m'ha agradat molt. Per què? Perquè és la dieta de la limonada. Vale? Aquesta dieta és molt coneguda perquè les Star Systems de Hollywood, sí, vale, que és la gent més guai de Hollywood, la fa. Llavors, és una dieta a base de limonada. Tot has de fer una llimonada, tot el dia només has de menjar llimonada.
1: Ja veus.
0: Llimonada natural, amb base de llimones, jarabe de arce. Això és una cosa molt americana.
1: És molt americà, sí.
0: Si no sabem què és,
1: sí, sí.
0: Jo no sabia que l'arce, un arce és aquell bitxo d'aquelles banyes, eh? Vale? Jarabe de arce i pimienta de cayena.
1: Que
0: per què no engreixa? Perquè això no hi ha qui s'ho begui. Qui
1: s'ho foti, clar,
0: vale?
1: Clar.
0: I, a part, aquesta llimonada, a part a la nit has de prendre laxante.
1: Què dius?
0: Perquè això restreny que flipes.
1: Ah, sí?
0: Sí, llavors has de prendre laxante. Llavors, limonada per la noche, laxante...
1: Però
0: no.
1: Tu, aquesta informació d'on l'has tret?
0: D'internet.
2: El Pla B, amb Toni Marín.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. L'advocacia de l'Estat defensarà les empreses públiques Ineco i Traxatec en la peça separada del cas Coldo, que investiga la presumpta contractació irregular de Jéssica Rodríguez, exparella de l'exministre José Luis Ábalos. Segons la investigació, Rodríguez hauria cobrat prop de 44.000 euros entre el 2019 i el 2021 sense haver fet cap feina. El Tribunal Suprem va admetre aquests fets i va assegurar que Ábalos n'estava al corrent. Posteriorment, però, ja com a investigada de l'Audiència Nacional, s'ha acollit el seu dret a no declarar. Més qüestions. 17 persones han estat rescatades a una pastera a la costa de l'illa de Cabrera, 3 de les quals han necessitat assistència mèdica. Els equips de rescat han trobat també 2 cadàvers i hi ha una desena de persones desaparegudes. És la segona embarcació recuperada en menys de 24 hores a les Balears. Aquesta matinada han rescatat 2 persones que portaven 15 dies a la deriva. Viatjaven en una pastera amb altres 17 persones, segons els 2 joves que sí que han arribat a Mallorca. A X, la presidenta de les Balears, Marga Proens, ha lamentat la mort de les 19 persones en una de les jornades més dures del drama humanitari que viuen les illes, ha dit. I a Ceuta, un dels reptes durant les últimes hores ha estat coordinar l'ajuda humanitària pels centenars de persones que van creuar la frontera i que acumulen diversos dies sense pràcticament menjar ni dormir. En aquest sentit, el Ministeri d'Igualtat ha posat el focus en les dones migrants que es troben, diu, en risc extrem de patir violència sexual o física. Pau Alemany, bon vespre.
2: Bon vespre. En una carta enviada a la consellera de Serveis Socials de Ceuta, el Ministeri d'Igualtat ha mostrat la seva preocupació per la situació de les dones que han arribat a la ciutat autònoma durant els últims dies. A la missiva, la cartera dirigida per la ministra Ana Redondo ha oferit recursos per ajudar a les dones que es troben amagades als carrers i que estan en risc extrem de caure en xarxes de tràfic o explotació sexual. Així, ha recordat que es poden utilitzar els fons del Pacte d'Estat contra la violència de gènere per a aquestes situacions.
0: Gràcies. I els expliquem també que el govern demana al Partit Popular que rectifiqui i impedeixi que Vox assumeixi competències en violència de gènere Andalusia. Laura Hurtado.
3: Després que el president autonòmic Juan Manuel Moreno Bonilla hagi cedit al partit d'ultradreta les competències judicials relacionades amb la violència contra la dona, diverses dirigents del Partit Socialista han carregat contra la decisió. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat el moviment d'irresponsable.
4: La decisió de Moreno Bonilla d'entregar a Vox, que és un partit negacionista de la violència de gènere i el únic partit que no ha subscrit el pacte d'Estat contra la violència de gènere, entregar-li, com digo, la valoración de las víctimas del machismo es muy peligroso y deja a las víctimas sin protección y en manos de los verdugos, en manos de los agresores.
3: L'executiu andalús ha cedit al seu soci de govern la unitat de valoració integral de la violència de gènere, que inclou l'avaluació del risc de les dones, un servei que els d'Abascal havien demanat depurar perquè diuen té un biaix ideològic. Andalusia és la comunitat autònoma amb més víctimes mortals per violència de gènere, gairebé 300 dones mortes des que hi ha registres, 9 d'elles aquest 2026.
0: Gràcies. I en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
5: Hola, bona tarda. Aquesta hora ja pràcticament normalitzada la circulació a la xarxa viària, únicament destacant aquests moments que es troba tallada la C35 a l'altura de Vidreres i en direcció Maçanet de la Selva per la retirada d'un vehicle en aquest punt de la via, de moment, per tant, tallada en aquest punt de Vidreres, i també les obres que poden dificultar la mobilitat, recordem les obres que afecten el tram de la Ronda de Dalt, ara ja de forma més puntual a l'altura de Sant Gervasi, en sentit Trinitat i entre Horta i Vall d'Hebron en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I connectem també amb l'AEMET per conèixer la previsió meteorològica per a demà. Jordi Oriós.
6: Demà, temperatures amb pocs canvis, s'arribaran a valors significativament elevats en punts de Lleida i de l'Empordà. Pel que fa a les mínimes, per damunt dels 20, la nit serà tropical a Barcelona, on no baixaran dels 24 graus. I pel que fa al cel, s'esperen ruixats localment forts acompanyats de tormenta en l'interior del Ter Sud i en l'interior del nord de Barcelona i Girona. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
7: Doctor Jordi Olloqueque, què tal? Bona nit.
8: Bona nit, Toni. Doncs molt content de ser aquí amb vosaltres.
7: La veritat és que jo també estic molt content. Em sorprèn que és vostè molt jove per totes les coses que fa.
8: No tant, eh? No tant. El que passa és que, bueno, aplico algunes estratègies anti-aging i potser ho semblo més del que sóc, però vaja.
7: És doctor en Biologia Cel·lular, fa més de 15 anys que dona classes a la universitat, participa en diferents investigacions. Bé, és que té un currículum veritablement espectacular. Ha estat 7 anys al capdavant del grup d'investigació en patologia cel·lular i molecular de la Universitat Autònoma de Xile. És professor del departament... Jo què sé, fa vostè moltes coses. I a més escriu llibres.
8: Sí, de tant en tant, quan tinc temps, escric llibres. Mira, aquest és el segon que escric en 10 anys, per això, Toni. Vull dir que m'ho prenc en calma, també.
7: I ho investiga. Antiaging per al cervell, les claves de la ciència para mantener nuestra mente joven, ágil y sana. És interessantíssim l'aparició d'aquest llibre per moltes raons. La primera, i fèiem la conya una mica dins la tertúlia, aquella conversa que li van pillar Vladimir Putin i el senyor Xi Jinping, de que els dos els agradaria viure fins a 150 anys, i la teoria del líder de rus de que amb trasplantaments es pot fer tot. Jo no sé si es pot fer tot, però el cervell no el podem trasplantar, no?
8: Vaja, de moment no. Però mira, justament aquesta conversa que han tingut aquests dos líders, doncs al final el que ens està dient és que són humans, no? Que hi ha de vegades que segons quines decisions prenen ho dubtaríem, però clar, és que és una preocupació molt humana, no? Intentar viure la màxima quantitat d'anys amb la ment clara i amb una salut, i amb una bona salut, no?
7: Clar, però una cosa és el cos i l'altra cosa és la ment, que segurament era el que faltava en aquella conversa, perquè parlàvem d'aspectes físics, però jo li deia ara fa un moment, el cervell no es pot trasplantar, el cervell.
8: No es pot, i de fet, aviam, trasplantar també tots els òrgans cada X temps per anar-los rejuvenint, avui en dia això encara és ciència ficció, també, vull dir que tampoc seria possible, eh? Aquestes estratègies que es projecten en un futur com possibles, encara estem lluny d'això, jo crec.
7: Ja, m'ha semblat molt interessant, bé, he llegit molt sobre vostè, m'ha semblat molt interessant el que diu, no? El que diu moltes coses, però m'ha agradat quan vostè comenta que la gent creix, vol semblar jove, però no sembla jove. Que el que ens passa és que ens acabem convertint en adults raros. M'agrada molt això.
8: Sí, de fet això no és meva, aquesta frase. En algun meme la vaig veure, Toni, perquè per cert, no em pots tutejar, per favor, que si no sí que em sentiré més
7: no,
8: gran.
7: No saps lo bé que t'entenc.
8: Sí,
7: digues.
8: Però sí, certament és això, no? Diuen, no podem... O sigui, la gent gran no pot semblar més jove. Com a molt podran semblar gent gran estranya, no? En aquest moment que es comencen a retocar, a fer aquestes coses, no? Que queden d'una manera una mica... Sí, doncs bueno, això és així. El que sí que podem fer potser és intentar amb qüestions senzilles, d'hàbits de vida, intentar doncs envellir millor, que no ens calgui passar pel quiròfan cada 2x3 i no ens acabi quedant aquestes pintes tan estranyes que alguns van passejant pels platós i per les revistes.
7: Això és el que fa el teu llibre?
8: Sí, en el meu llibre, diguem-ne, a la primera part del llibre explico així d'una forma molt divulgativa quines són les bases fisiològiques de l'envelliment. I a la segona sí que aplico algunes, o explico quina és la ciència que hi ha darrere d'algunes estratègies que nosaltres podem seguir per envellir millor, sobretot a nivell cerebral, tot i que aquestes estratègies també apliquen per als altres sistemes. Clar, l'envelliment és un procés que afecta tot l'organisme, no només el cervell. Sí que és cert que, clar, potser les conseqüències a nivell cerebral són les que més poden preocupar-nos, no? Perquè bé, tots coneixem casos de malalties neurodegeneratives que serien una mena d'envelliment exagerat, no? del sistema nerviós, en el qual, clar, en el moment en què les nostres capacitats cognitives i fins i tot la persona que érem, doncs això es veu alterat, mm-hmm. Doncs és força trist, no? Però certament l'envelliment és un procés que afecta tot el cos.
7: Casualitats de la vida, avui hem conegut els resultats d'un estudi que ha dut a terme la Fundació Josep Carrera sobre aquella dona, Maria Branya, que va arribar als 114 anys, i m'ha fet gràcia perquè jo, que ja m'havia mirat el llibre quan he vist els resultats de l'estudi, en realitat, vostè, tu ja parles d'aquesta qüestió, no? Relaciones el que és la microbiota, la influència de l'intestí, per entendre'ns, ara tu ens ho expliques, amb el que és la qüestió neuro i amb el que és, efectivament, el funcionament del cor, no?
8: Sí, aviam, el tema de l'intestí, de la microbiota intestinal, que ara està molt de moda, Toni, en la ciència també hi ha modes, i això és així, però certament cada cop s'estan esdevenint més troballes que estan demostrant la enorme importància que tenen aquests microorganismes que ens acompanyen. La microbiota és tot aquell conjunt de microorganismes que viuen a sobre i dins de nosaltres, no? I en l'intestí hi ha un gran nombre d'aquests. En el cas de la connexió que hi ha entre la microbiota intestinal i el cervell, doncs resulta que nosaltres en l'intestí tenim una quantitat de neurones més grans que la que tenim a la medul·la espinal. Per això es diu allò de que l'intestí no és el segundo cerebro. Realment hi ha una connexió neuronal entre l'intestí i el cervell directa. I, curiosament, s'ha vist que aquests microorganismes, alguns bacteris que viuen a dins dels intestins, són capaços de, doncs, entre altres coses, fabricar neurotransmissors que sonaran a tothom i a molts dels oients, com la serotonina i la dopamina, i, per tant, poden, per exemple, influir en el nostre estat d'ànim. Poden influir en motors de l'envelliment com és la inflamació crònica. Aquests microorganismes també són capaços de fabricar unes substàncies que el que fan és disminuir els nivells d'inflamació general que tenim al nostre organisme i que s'ha vist que, que afecten especialment a les neurones.
7: Ja. És a dir, que a través del que mengem podem acabar endarrerint el procés degeneratiu del cervell?
8: Sí, sí, sí, per diverses raons. No només perquè una sèrie de nutrients són necessaris pel bon funcionament de les neurones, sinó perquè si nosaltres cuidem aquests bacteris que viuen en l'interior del nostre intestí i els hi donem de menjar el que a ells els agrada, sobretot aliments amb molta fibra, etc., doncs, clar, si nosaltres cuidem aquests microorganismes, ells ens cuidaran millor i, per tant, de forma indirecta, podem afavorir tenir un envelliment cerebral molt més saludable.
7: M'agrada que parlis d'aquests microorganismes com si la cosa no anés amb nosaltres, no?
8: Sí, i fixa't, és curiós, perquè, de fet, nosaltres tenim en el nostre cos més microorganismes que no cèl·lules pròpies. Vull dir que potser nosaltres som més microorganismes que en una altra cosa, no?
7: Per aquí, per això parles d'aquesta ciutat Neuròpolis, no? O què?
8: Sí, clar, jo en el llibre intento fer metàfores, analogies, per intentar explicar coses una mica complexes per
7: de persones... De manera divertida,
8: que... Sí,
7: clar,
8: perquè clar. En principi el llibre és per persones que no tenen per què tenir un interès en la ciència ni tenen per què tenir coneixements científics, no? Sí. Llavors, quan parlo, per exemple, del funcionament del cervell, doncs em va molt bé comparar-ho amb una ciutat, amb una gran ciutat, no? Perquè la neuroanatomia és molt avorrida. Jo mateix que faig classes d'això, a mi t'ho dic que especialment no és algo que m'agradi gaire. Llavors, si comparem certes regions del cervell amb certs barris d'una gran ciutat, això s'entén molt millor com funciona, oi?
7: Que interessant, no, Ignacio?
9: Superinteressant, superinteressant. A part,
7: la pregunta. Sí.
9: Fins a quina part creus que hi ha, com dir-ho, com molt de mite al voltant de l'envelliment del cervell? Perquè és veritat que s'assumeixen com certs... sí, de fet, ho estava llegint ara una mica al pròleg, com certes coses que són de vell, no? Certes coses que, simplement, quan vas complint anys, apareixen. Fins a quin punt això és reversible o és entrenable, és evitable?
8: Clar, aviam, l'envelliment... I això és molt important, perquè avui en dia també sembla que es tendeix a tractar l'envelliment com una malaltia. L'envelliment és un procés fisiològic, natural... Mm-hmm. Que tots hi passarem. I clar, el que sí que té l'envelliment és que el que fa és que ens predisposa a patir certes malalties, no? Això és cert. Per tant, des del punt de vista biològic, el que es tracta és d'intentar mitigar o intentar endarrerir o intentar evitar que aquestes malalties associades a l'envelliment apareguin. I hi ha maneres de poder-ho fer, eh? I una de les idees que hi ha amb el cervell, sempre s'ha dit, perquè vosaltres ho sabeu, no? Les neurones no són unes cèl·lules que tinguin capacitat per regenerar-se, així com altres cèl·lules del cos doncs, es poden anar regenerant a mesura que les anem perdent. Les neurones no és així, això és veritat, tot i que ara sembla ser, s'ha demostrat, o encara no està gaire clar, però sembla ser que fins i tot en persones adultes poden regenerar neurones en certes regions del cervell. Ara, perdoneu, he perdut una mica el fil, no sé per què us deia això. Sí, el que vull dir és que... tot i que nosaltres envellim i que, evidentment, aquest envelliment té uns efectes a nivell cerebral, mai és massa tard per engegar mecanismes que puguin frenar-ho, això. Perquè el nostre cervell mai deixa de reinvertir-se, mai deixa de reconnectar-se a les neurones, això és el que es diu la neuroplasticitat cerebral. I això moltes persones pensen, bueno, ara jo ja sóc massa gran, això potser hauria d'haver començat quan era més jove a cuidar aquests aspectes. Mai és massa tard. Hi ha molts articles científics que demostren que estratègies que estan, diguem-ne, dirigint a potenciar aquesta neuroplasticitat, això és útil a qualsevol edat, tant en persones de 30, 40 com de 80 anys.
7: Si estem parlant d'aquestes edats i estem parlant del cervell, no podem obviar l'Alzheimer. I darrerament també s'estan fent tot un seguit d'investigacions molt esperançadores en aquest sentit, no?
8: Sí, clar, les malalties neurodegeneratives realment són malalties complexes d'abordar. Primer, perquè encara no coneixem exactament no tenim la imatge completa de què és el que succeeix, i que sabem que hi ha algunes vies que estan alterades, sabem que la inflamació està involucrada, l'oxidació, l'acumulació d'uns agregats tòxics en regions del cervell, tot això sabem que hi és, però encara no tenim molt clar com està interconnectat, no? Per tant, el primer és comprendre bé què és el que està succeint i a partir d'aquí poder desenvolupar estratègies terapèutiques que siguin efectives. Ara han sortit algunes que, bé, sembla ser que tenen un efecte, tot i que una mica modest, però que poden fins i tot arribar a frenar una miqueta el que és el deteriorament cognitiu, els anticossos monoclonals famosos, etc. Però encara estem una mica lluny de trobar una teràpia que sigui realment efectiva, precisament perquè el cervell, a diferència d'altres òrgans, encara és molt desconegut, i encara és molt difícil arribar a poder incidir-hi quan encara no tenim tot el coneixement necessari, no?
7: Sempre hi ha hagut una mica com de literatura entorn a aquesta part fosca del cervell, no? O sigui, què arribaríem a ser capaços de fer si efectivament arribéssim a dominar la totalitat del cervell, no?
8: Sí, això abans es deia, no? Que utilitzàvem un percentatge molt petit del cervell. Bé, aquesta dada mai ha sigut, diguem-ne, contrastada a nivell científic, eh? Fins i tot es va fer una pel·lícula, que em sembla que era de l'Scarlett Johansson, sí, no? Que sí, es basava una mica en aquesta premissa, que no és una premissa que s'hagi demostrat a nivell científic. Però sí que és cert que, bé, a mesura que anem coneixent el cervell com funciona, doncs ens meravellem, no?, de les coses de les quals és capaç, i probablement encara no haguem arribat al nivell d'utilització més òptima del cervell, no? És probable que encara ens quedi molt per explotar.
7: Ja, segur que sí. Anem a veure, en qualsevol cas, de quina manera fem allò, l'estona pràctica de l'entrevista, no? És a dir, si nosaltres volem que el nostre cervell trigui més en envellir, quin tipus de vida hem de fer? És a dir, quin tipus d'alimentació hem de tenir, per exemple?
8: Doncs mira, l'alimentació és clau, i en aquí nosaltres tenim la gran sort de que per cultura ens toca la dieta mediterrània, que és, si no la número 1, estaria en el podi de les dietes més saludables per la salut en general i també per la salut cerebral. Per tant, dieta mediterrània, és a dir, fruites, verdures, greixos insaturats com del peix blau, oli d'oliva, el que seria la dieta mediterrània. Nosaltres això ho tenim relativament fàcil perquè és el que ens pertoca, no? I a partir d'aquí, evitar segons quin tipus d'aliments, no? Els sucres refinats, els ultraprocessats, la carn roja, doncs, bueno, amb moderació. I, evidentment, doncs, evitar els tòxics típics, l'alcohol. Tampoc diré de no beure gens, perquè, home, el tema del vi, doncs, també és important, no? Aquí a casa nostra, i també s'han demostrat certs efectes beneficiosos, no? Però l'alcohol ha de ser amb molta, molta moderació, perquè l'alcohol és una ingesta alta d'alcohol és un dels factors de risc reconeguts per l'Alzheimer.
7: Escolta'm, i li preguntaré tal qual, i els porros? És a dir, l'altre... No, és que l'altre dia, i em va cridar molt l'atenció allò, no? Un nano, 14 anys, 14, 15 anys, que anava cap a l'escola i anava fumant un porro de bon matí, que dius, aquest nano quan arribi allà és que no captarà res, és impossible que capti res, no?
8: Sí, mira, això, i curiosament hi ha també molta recerca sobre els cannabinoides, perquè també s'ha vist que, com a mínim amb algunes microdosis, poden tenir efectes beneficiosos a molts nivells, també a nivell del sistema nerviós. El problema dels porros, com dius, Toni, aviam, és com tot. Quan les persones són massa joves, adolescents, que encara estan en desenvolupament, en aquestes etapes de la vida és especialment perillós caure en segons quines addiccions o prendre segons quines substàncies, no? Llavors, si un noi de 14 anys es fuma un porro cada dia, doncs això, escolta'm...
7: No, però jo li preguntava ja no per la cosa habitual, sí, que això en som conscients, sinó justament per aquest procés d'envelliment del cervell. És contraproduent, evidentment, no?
8: Sí, aviam, el fum dels porros, del fum de les cigarretes, el fum que procedeix de qualsevol matèria orgànica en combustió, això és tòxic. I és tòxic pel cervell, també.
7: També el tabac, doncs.
8: També, sí, sí. Bueno, el tabaquisme és un dels factors de risc principals també per la neurodegeneració, eh? Vull dir que... sí, sí, que al final són faves comptades, eh? Tampoc descobrirem coses noves, però, bueno, sí que explica una mica la ciència que hi ha darrere d'això, no? El tema del porro sí que és cert, hi ha molta gent, i això jo m'he trobat amb casos de gent ja de certa edat, que tenen, per exemple, problemes per dormir i han optat, perquè no els hi fa gràcia prendre benzodiazepines, etc., i han optat per fumar-se, doncs, un porret per anar a dormir. Escolta'm, el fet de dormir...
7: Sí.
8: Això és importantíssim, anti-aging també. Si la manera que han trobat és fer un parell de caladetes o tres cada nit, escolta, doncs mirem-ho, no? Vull dir que, al final, si les coses es fan amb cap i amb criteri i bueno, sense caure en addiccions i en excessos, s'hauria de mirar.
7: I si no tens 8 hores d'escola per davant, no? Segurament.
8: Exacte.
7: Sí, Ignacio.
9: Sí, en aquesta mateixa línia, des de fa un parell d'anys hi ha tot un discurs, sobretot als Estats Units, sobre les bolets al·lucinògens, que diuen fins i tot gent molt acreditada, està pensant en un psiquiatre molt famós, que és Harris, si no m'equivoco, Sam Harris, que defensa que acompassar la ingesta d'aquesta classe de substàncies amb la meditació pot obrir-te un nou estat fins i tot de consciència, i no és no des del misticisme, sinó des de la consciència pròpia i molt científica, com si dir-ho.
8: Sí, sí, ara mateix hi ha tot un cos de recerca que s'està estudiant l'efecte dels psicodèlics.
9: Sí.
8: En diferents patologies, però on estan veient resultats més interessants, per exemple, és en persones que tenen depressió major, d'aquestes persones que tenen depressions que no els hi funcionen els antidepressius, que la psicoteràpia tampoc els ajuda gaire, doncs estan veient que amb dosis de determinats psicodèlics doncs, estan aconseguint uns efectes, vaja, pràcticament miraculosos, no? I això és un tema que ara mateix s'està estudiant molt, vull dir que sí, sí, és un tema interessant aquest,
7: Un dia d'aquests en parlarem amb més calma, perquè efectivament ho és, no? Hi ha una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, que és la soledat.
8: Sí.
7: Que la soledat és fatal.
8: És fatal, sí, sí. La soledat, l'aïllament social, fins i tot hi ha algun estudi que diu que l'aïllament social és un factor de risc per la neurodegeneració, tan important com el tabaquisme, per exemple.
7: Ja
8: no?
7: Veus?
8: Sí, això sembla ser que a partir de la pandèmia potser estem tots més conscienciats, no? dels efectes deleteris que té l'aïllament social, no? I alguns països, fins i tot, doncs, com és el cas de Japó, del Regne Unit, fins i tot han creat els ministeris de la soledat, no? per intentar buscar estratègies perquè cada cop hi hagi menys gent que se senti aïllada socialment. Clar, nosaltres som animals socials, els éssers humans, no? I cada cop que estem interactuant amb d'altres persones, i independentment del nivell que tinguem de socialització, i aquí vull dir tant socialitzacions més superficials, no? Com tu vas a comprar el pa i saludes a la persona que et ven, com bon dia, com està, com va la família, no és una persona que sigui la teva amiga, no és que us conegueu gaire, però creueu algunes paraules, no? Aquest tipus de socialització és important, com també ho és la socialització, diguem-ne, més profunda, no? La que tenim amb els familiars més propers, amb la parella. Tots dos tipus de socialització s'ha vist que, per una banda, el que fan és augmentar la neuroplasticitat i la reserva cognitiva, i també, sobretot això, els vincles que són més profuns, els vincles basats en l'amor, en l'amistat, aquest el que fan és que disminueixen els nivells d'estrès, no? Quan nosaltres ens sentim, diguem-ne, recolzats per doncs això, amics, familiars, parella, i perquè, de fet, l'estrès crònic és també un dels motors de l'envelliment cerebral.
7: Ara tornem a l'estrès, perquè efectivament parles de l'estrès bo i l'estrès dolent, que m'ha fet molta gràcia aquest concepte que ha aplicat a l'estrès, jo no el coneixia. Però clar, quan estem parlant de solitud, de soledat, estem parlant de soledat que no agrada, estem parlant de soledat
8: la no
7: patida,
8: buscada, no?
7: Sí. La no buscada. Sí. Imagino que una persona a la que li agrada anar-se'n 3 dies sol, no sé què, això no és cap problema, no?
8: No. Estem parlant de la soledat, diguem-ne, que no està buscada i que també és molt freqüent en persones grans, perquè a mesura que anem complint anys, doncs els nostres amics van morint, familiars, etc. I moltes persones que potser, doncs, potser no han tingut descendència, o potser n'han tingut, però vaja, la descendència està per altres qüestions, poden arribar a aquest nivell d'aïllament, no? I clar, això quan, amb certes edats i quan és una cosa sostinguda, més enllà de què afecta l'estat d'ànim i pot conduir a una depressió, i la depressió de per si també és un factor de risc per a la neurodegeneració, doncs el que fa és que el cervell no s'estimula, diguem-ne, no? Nosaltres, quan interaccionem amb altres persones, estem estimulant el cervell.
7: Quina dosi d'estrès necessita la nostra vida perquè funcioni bé?
8: Aviam, a l'estrès, avui en dia, aviam, a l'estrès és una resposta fisiològica que ens ha permès també com a espècie triomfar, no? Perquè, de fet, a l'estrès ens ajuda a superar situacions de perill, no? Què passa? Que nosaltres avui en dia vivim en una societat on potser no hem de patir que ens vingui un lleó a menjar-nos per darrere i que hem de sortir corrents, no? I llavors avui ens estressem per qüestions que no són de vida o mort, que no són gaire importants, i a més estem contínuament estressats. Aquest és aquest estrès crònic que no serveix per gran cosa sinó per fer-nos mal. De fet, s'ha demostrat que les persones que pateixen estrès crònic, el que succeeix és que això provoca una atròfia de l'hipocamp, que és una regió del cervell precisament que està relacionada amb la memòria, no? I per tant és un dels factors també que es posen a dintre d'aquests factors de risc que poden predisposar per la neurodegeneració.
7: Sí, Déu-n'hi-do, eh? Què et sembla, Ignacio? Em
9: sembla super, super interessant. I, de fet, ara que parlaves d'estimular, jo tinc una teoria, però és una teoria pròpia i personal. I, de fet, els meus pares ara tenen 65 anys, els dos. I el que els recomano, entre altres coses, porta una vida força activa, el meu pare està jubilat, la meva mare encara no, però una vida força activa. De fet, el meu pare ara està començant la seva tesi doctoral, fixa't.
8: Ostres, molt bé.
9: Però és que els recomano una cosa sempre, que és jugar a videojocs.
8: Sí?
9: No sé si té algun tipus de fonament, però a mi, i almenys, sempre m'ha estimulat molt jugar a videojocs.
7: Mira, interessantíssim.
8: Això és molt interessant, i a més, m'agrada que em digui això, Ignasi, perquè jo mai he sigut gaire gamer, perquè sempre he tingut, quan jo jugava a videojocs, tenia la sensació de que era un entreteniment buit i em sentia com culpable, no? Dic, ostres, estic aquí viciant-me i a lo millor podria estar llegint o podria estar tocant la guitarra. Doncs no, jugar a videojocs, hi ha diversos estudis científics que ho demostren.
9: Això que, em fa molt feliç.
8: Sí, sí, t'obliguen, evidentment, a posar en funcionament certes capacitats cerebrals, des de la coordinació, l'orientació espacial, no? Tu quan vas per un mapa jugant a un videojoc, doncs saps que això, havies d'anar per aquí, per allà, i tot això és una manera, és un gimnàs mental que és molt important. Fins i tot s'han fet estudis on han implicat jocs típics com els Angry Birds o el Super Mario, i han vist resultats de que les persones que jugaven en aquests videojocs doncs tenien unes capacitats cognitives millors que d'altres persones de la mateixa edat que no ho feien.
7: És que en realitat estàs resolent situacions, t'estàs enfrontant una mica el mateix que deies abans amb l'estrès.
8: Efectivament,
7: no?
8: sí. Clar, amb el cervell passa una mica, el cervell evidentment no és un múscul, però passa una mica com a la musculatura, que si no la fem treballar s'atrofia, no? La gent quan vol posar-se forta, vol tenir una musculatura, se'n va al gimnàs, fa treballar la musculatura i aquesta musculatura creix. Amb el cervell passa una mica el mateix. Si nosaltres volem evitar una atròfia que se succeeix de manera natural amb l'envelliment, el que hem de fer és fer-lo treballar. I fer-lo treballar hi ha moltíssimes maneres, des de llegir llibres, des de jugar a videojocs, des d'aprendre idiomes, des de tocar un instrument, des de socialitzar.
7: M'agrada molt perquè m'acaba de donar l'excusa perfecta. El dissabte vaig anar a veure una història que hi ha a les arenes que es diu Titanic, amb ulleres de realitat virtual. Molt recomanable. No sé si l'heu vist, però molt recomanable. I vaig sortir d'allà dient, jo vull unes ulleres de realitat virtual.
9: Jo les tinc, són superxules.
7: Home, perdona.
9: Superxules.
7: O sigui, no, i a més parlaré de tu. O sigui, ho he fet per indicació d'un senyor que en sap molt.
9: Con receta, no?
7: Me les he hagut de comprar. No, m'ha agradat molt perquè l'ús de la paraula anti-aging crec que és la primera vegada que no el veig relacionat amb clíniques de Botox i aquestes coses.
8: Sí, aviam, clar. Segurament una de les qüestions de l'envelliment que més preocupa la gent és la que es nota a nivell estètic, no? Perquè no ens enganyem, vivim en una societat on l'aspecte físic és importantíssim, no? I en envellir, doncs, bueno, van sortint arrugues, van sortint canes, i clar, doncs, aquestes clíniques que això t'ho arreglen, doncs, entenc que tinguin molt, doncs, bueno, doncs, molt predicament i els hi vagi molt bé. Però
7: que
8: vaja.
7: Que això t'ho arreglen normalment.
8: Bueno, et posen un pedacet, no?
7: Home, no, i que veus algunes coses que...
8: Sí.
7: I per això m'ha semblat molt interessant, i t'ho he dit al començament de l'entrevista, una persona que passa per una operació de cirurgia estètica no sembla més jove.
8: No.
7: No sembla més jove, o sigui, ara hi ha la cosa del Jorge Javier Vázquez, que l'altre dia vaig veure una fotografia. No sembla més jove, sembla tocat, retocat,
8: sí.
7: No?
8: Sí, sí, sí. No, i és una...
7: I ho dic amb el respecte, eh?
8: Sí.
7: Amb tot el respecte, de debò, a qui li agradi, jo no tinc cap problema, eh?
8: Sí, jo de vegades quan veig, i fins i tot algunes actors, algunes actrius, dic, ostres, jo crec que estarien millor,
7: com
8: que es veiessin una mica més grans, però no haver-se posat tot això, no? Però bé, en fi, suposo
9: això. El que està de moda ara a Hollywood, a més, és el que diu refrescar la cara. En comptes d'operar-se, és refrescar. Lindsay Lohan, per exemple, es va fer una operació, o la Kardashian mare, s'han fet unes operacions que han quedat molt bé, no queden tocades, queden refrescades. És increïble, és un treball increïble, però es veu que és, ara mateix és super mega elitista.
7: Yeah. Bé, en qualsevol cas, a mi em sembla que és molt interessant. L'esperança de vida no para de créixer. Vivim en una societat que s'allarga i no és només arribar a gran, sinó arribar a gran bé, que és segurament aquest l'objectiu. Haurem de canviar unes quantes accions diàries, haurem de fer una mica més d'esport, beure una mica menys. Has limitat el consum, la ingesta d'alcohol, el vi, Ens haurem d'oblidar dels gintònics. Segurament, no? Ser una mica més sants. I en definitiva, sí, el que dius és una cosa que l'agafis per on l'agafis és allò que ens diuen els metges sempre.
8: Sí, això s'ha dit sempre. Aquí simplement explico exactament per què aquestes coses funcionen, no? I que de vegades va molt bé les persones perquè el missatge els arribi és conèixer els mecanismes, no? És conèixer per què això funciona, perquè, clar, nosaltres podem llegir a les xarxes missatges, doncs mira, has de fer exercici, has de fer això, vale, però per què això m'està funcionant? Per què això és anti-aging realment? I això és el que, bueno, he intentat explicar en el llibre també, no? Perquè més enllà de quedar-nos amb el missatge buit, doncs sapiguem per què això realment funciona. I també per no caure en enganyifes, perquè tu saps, Toni, que, bueno, els venedors de fum estan per tot arreu i al final, quan un coneix sobre el tema, és quan pot tenir el criteri per saber si una cosa que ens estan venent doncs pot funcionar o no.
7: I com deies abans, el fum és molt perjudicial.
8: És molt perjudicial.
7: Això ho has dit. M'agrada molt, i permeta'm, perquè evidentment ho dic des del més absolut del bon rotllo, quan un està esperant que arribi un doctor en biologia celular que fa totes les coses que fa en Jordi, no s'espera el Jordi, no? Perquè és un noi jove...
9: Parece que Keanu Reeves.
8: Ui, ojalà, gràcies. Keanu Reeves, ja m'agradaria, ja m'agradaria.
7: Caram, caram. El que t'agraden són els tatuatges, veig, no?
8: Sí, sí. Mira, Toni, jo soc... Bueno, jo soc... també m'agrada molt la música, sempre he estat en grups de heavy metal, no? Sí, i llavors els tatuatges és una cosa que m'agrada molt. I a més jo també crec que és una manera de guarnir-me una mica, no? Jo sempre he sigut una mica tirilles, no? El meu cos no és que sigui molt espectacular, doncs escolta, pintem-lo una miqueta i semblaré un quadre del...
7: Home, perdona, t'acaben de dir Keanu Reeves, eh? O sigui, bueno, però... perdona, però...
9: El personatge, de fet, de Keanu Reeves és clavat a ell.
7: Jordi, no hem parlat de les xarxes socials amb el tema del cervell? Perquè aquesta cosa ja no de xarxes socials, no? Sinó de l'escroll infinit. Això pel cervell massa bo no pot ser.
8: No, això no. És, bueno, és, com, és una addicció, eh? És aquesta activació dels circuits de dopamina que s'activen doncs, amb addiccions a les drogues, etc. I això, sí, sí, això a la llarga danya les connexions neuronals i danya el cervell. Sí,
7: l'altre
8: sí.
7: Dia hi havia una companya aquí a la redacció que anava agafant tots els telèfons a veure quina estona, quant de temps havien passat cadascú de nosaltres amb el telèfon. Jo vaig guanyar com a mínim. O sigui, em sembla que feia una hora i poc. Mentre que sí, molt poc. Mentre que
10: però tu saps que l'iPhone t'ho diu, les hores que has estat a la setmana.
7: No, sí. Tots els telèfons, eh? Tots els telèfons. Hosti. Ens ho van ensenyar, tots els telèfons t'ho poden dir. Hi havia gent que superava les 4 i 5 hores. Això és molt bèstia, no?
8: És molt bèstia. El que passa és que l'ha estat tot molt ben dissenyat perquè sigui doncs, tan atractiu que t'enganxa, eh? I sí, estem tots igual.
7: L'Ignacio acaba d'agafar el telèfon una mica preocupat. A veure, què?
9: 6:50.
7: 6:50?
9: Sí, és hora, 50 minuts.
7: Avui?
9: Treballo amb el mòbil, jo.
7: Apuntava l'Anna Sánchez, justament, que en aquest estudi que van estar fent de mirar la quantitat d'hores que la gent portava amb el mòbil, es van trobar amb un nano que feia, em sembla que eren 14 hores. 14 hores en un dia. Wow. És bestial, això, no, Jordi?
8: Això és bestial. Aquest noi pobre, no sé com... quin serà el seu estat de salut avui en dia, però... Fregit. Sí, sí.
9: Jo, de fet, tu també ets professor d'universitat.
8: Sí. Sí, sí.
9: I no ho notes a vegades amb els alumnes. De fet, ara, per exemple, a la meva universitat, el que tenim per política, o ens conviden a fer, és que guardin els ordinadors, que tornar el paper i el llapis.
7: O sigui, una mica la línia que ha establert la conselleria aquest any, de treure totalment els dispositius.
9: I de fet, aquest fenomen que parlaves de l'escrolling té un nom específic, és el doom scrolling, que és com dir... Doom és com tenebre, com ombra, no? És aquesta espècie de scrolling de desactivació cerebral total.
7: Déu-n'hi-do, eh? Us sembla? M'agradarà conèixer l'opinió del Jordi sobre aquesta història de retirar. Ho dic perquè hi ha opinions de tots els tipus, no? També hi ha qui pensa que estem en un entorn absolutament digital i que, per tant, els nanos creixin sense un bon control d'allò que es poden trobar en aquests aparells, doncs tampoc és massa bo, no? Quina opinió tens, tu?
8: Jo sóc dels que ho restringiria, la veritat, perquè és com tot, que si se'n fa un bon ús, suposo que pot ser molt beneficiós, però és que pràcticament ningú en fa un bon ús, perquè és que tendim això a quedar-nos hi enganxats i a l'addicció, és que és addictiu i és molt difícil sortir-se'n.
7: Hi ha una cosa, i això jo crec que ens passa a tots, que és molt, molt significativa, com per exemple t'arriba un WhatsApp i li demanes a la persona, perquè estàs esperant un missatge important, a veure, deixa'm que ho miri, però en aquell moment t'adones també que t'ha arribat un correu electrònic, t'ha arribat no sé què tal, i el que havia de ser una cosa d'un segon t'acaba enganxant, efectivament. És aquest poder hipnòtic, segurament. No?
8: I també això contribueix molt a incrementar l'estrès, eh? Perquè tants inputs al final et mantenen amb una sobreactivació contínua que tampoc és bo.
7: Déu-n'hi-do, eh?
1: El Pla B, amb Toni Marí.
9: sembla que tot el Tesla estigui controlat per un iPad gegant.
11: Sí, és que després, és així.
9: No? Sí, després tenen aquestes com cosetes que la porta no té un pom pròpiament, sinó que tot està com ocult i és com molt suau. És com Apple al principi, que ens sorprenia amb els mòbils, que tots eren rodonets i fins, doncs dona una mica aquesta sensació.
11: A mi l'única cosa que m'impressionava és que a Madrid, i l'única cosa que m'impressionava és que va accelerar el conductor, i aquella sensació que et quedes enganxat absolutament contra el seient. Però vaja, quan vam arribar al cotxe, el cotxe ja sabia on anàvem.
9: Sí, clar.
11: T'ho juro, li havia fet una recerca per Google, no sé, jo què sé. Per què vols parlar del Tesla com probablement el cotxe més hortera?
9: Primer, perquè hi ha dos assalts que vull fer sobre el Tesla. Primer, com a cotxe, i segon, el que vol dir el Tesla, vale, en tant que cotxe.
11: D'acord.
9: El Tesla és un cotxe que és molt exitós, és a dir, l'any passat es van vendre 1,6 milions de Teslas en tot el món, només a Espanya 16.000, que són molt bones xifres. És una empresa molt exitosa també en borsa, és una empresa que cotitza en borsa més que competidors automobilístics, diguem, de millor qualitat o de millor tradició, com pot ser combinadament Toyota, BMW, etc. Per tant, és una empresa molt, molt, molt solvent pel que fa a la seva valoració bursàtil, però qualsevol persona que sàpiga de borsa et dirà que una cosa és la cotització i altra cosa és el que, diguem, suporta la cotització.
11: Yeah, yeah.
9: I això és el que em passa una mica amb el Tesla en tant que símbol. El Tesla, que direm tot des del principi, crec que el disseny està descaradament copiat a un Porsche, això és el primer, que em sembla ja, diguem, cavalcar sobre la fama prestada. El Tesla és un cotxe que durant molt temps va ser el cotxe cool, no? El cotxe guai, per comprar-te si volies una mica de luxe i a la vegada ser socialment responsable.
11: Yeah.
9: I això és el que es pot dir del Tesla, es pot dir també altres productes que després mencionaré. Però fonamentalment a mi em sembla un acte d'horterada, perquè el Tesla no deixa de ser un cotxe, no deixa de ser vehicle privat, no deixa de ser o d'incorporar, diguem, els retrets que podem fer al vehicle privat, però que com en aquell moment era guai, no? Era el cotxe ecoresponsable i ecosostenible, doncs la gent s'hi va abonar. I el que hem anat descobrint és que sí, serà un cotxe elèctric, està molt bé, però després hem anat trobant precisament retrets que fer-li, ja sigui a l'empresa, ja sigui al cotxe, ja sigui al propi Elon Musk, que s'incorporen, per suposat, al Tesla com a símbol.
11: Clar.
9: I clar, l'hortera es troba a la tessitura, i això, de fet, es troba literalment a la tessitura, on es va incorporar aquesta moda, i ara descobreix que la cosa cool ja no ho és tant, la cosa xula ja no ho és tant.
11: Home, la d'adhesius que es fan vendre.
9: Exacte. Està a punt de parlar de l'adhesiu, però t'he interromput.
11: No, no, sisplau.
9: Jo ja m'he trobat uns quants adhesius que s'enganxen al Tesla Model Y, Model Roadster, etcètera, que posen... Me'l vaig comprar abans que Elon Musk fos un nazi o estigués boig, no?
11: Yeah, yeah.
9: I això, en el fons, és el reconeixement, potser el primer pas cap a la deshorterització, però el reconeixement que tu vas comprar perquè et creies més guai que la resta.
11: Yeah.
9: I en matèria, això hem parlat, per exemple, amb els rellotges i els smartwatch, no?
11: Vida,
9: en matèria d'incorporar-te a cop de billetera a un cert estatus, i diríem fins i tot més, a un cert estatus ja no econòmic, sinó moral, perquè és, escolta, jo tinc certs efectius, especialment amb els primers Teslas, que eren cars. Ara es pot accedir a un Tesla per al voltant de 30.000 euros i fins i tot a final d'any, l'any passat, estaven quasi per 20.000 i escaig, no?
11: Yeah.
9: Però un cotxe que era suposadament de luxe, que es desplegava estèticament com un cotxe de luxe, ja ho he dit, s'assemblava al Roadster, per exemple, s'assembla moltíssim i s'inspira moltíssim en el Porsche Carrera, o en el 911, és un cotxe que, per altra banda, tu el que volies era, com dic, adquirir aquesta idea de la gent em veurà sent un ric, però no sóc un ric, un porc podrit de diners. No, no, no. Jo sóc socialment responsable.
11: Sí, sí, estàs fent una caricatura, però jo crec que prou assenyada de determinades persones, no a tothom, però determinades persones, no?
9: Sí, i en el fons tot bé, i això, hi ha una entrevista de Ross Douthat al New York Times, molt interessant, on es va dedicar a parlar a molta gent de Silicon Valley. Que és molt interessant, perquè tu parlaves amb la gent de Silicon Valley, la gent exitosa de Silicon Valley, I sempre tenim una mica aquí la impressió que aquests Peter Thiels de Turn, Mark Zuckerbergs o Larrys, no, com es diu? Larry Bird, crec que és. De Turn, volen només buscar els diners. I aquestes entrevistes que va fer el New York Times era molt interessant perquè deien, no, si els diners ja els tenien. I ja els tenien fa 5 anys. I sí, continuen tenint més diners. Però el que volen ser, sobretot, és populars.
11: Yeah.
9: I bones persones. Per això també s'explica fins a cert punt el canvi radical de Silicon Valley de ser tots demòcrates i greens i progres i superguais a, de sobte, a ser tots trumpistes i aparèixer tots a la inauguració de Trump de l'any passat. Això, en el fons, és el que també es destila dins de la mentalitat Tesla, que és, resulta que era el cotxe que em permetia, amb molt poc esforç, ser una persona acceptable o inserida dins de la societat, però en el moment que deixa de ser popular, me l'haig de menjar amb una enganxina. No? M'haig de menjar el cotxe amb una enganxina.
11: Clar.
9: Per una altra banda està la...
11: Quina foto acabes de fer, eh? És que quina foto acabes de fer. Déu-n'hi-do. Digues.
9: Per una altra banda tinc el Tesla com a cotxe en si mateix.
11: Ja.
9: Que, en el fons, és una mica el precursor d'uns cotxes que ara, per altra banda, tenim per totes bandes, els cotxes, la majoria de, diguem, d'importació xinesa, que són molt més assequibles, com són el BYD o l'Omoda, etc, que és el cotxe que no sembla un cotxe.
11: Ja, yeah, és veritat.
9: El cotxe que està, podríem dir, gamificat, no? Està, que semblen doncs, tots ordinadors, el que dèiem abans. I no és perquè estic en contra del cotxe elèctric. De fet, Hyundai, per exemple, té un concepte de cotxe elèctric que et sembla un cotxe fet als 80.
11: Sí, sí.
9: Molt quadrat, molt elegant, i a part són molt respectuosos amb el medi ambient. Tot bé. I fins i tot acústicament són molt respectuosos. Però és aquesta idea que el cotxe ha de ser, a més d'un cotxe, com una espècie de nau d'entreteniment.
11: Ja. És veritat. Deixa'm que saludi el Jordi Busquet, que està escoltant tota aquesta conversa. Com estàs, Jordi? Bona nit.
12: Bona nit.
11: El Jordi Busquet és doctor en Sociologia i és professor de la Universitat Ramon Llull. Com estàs veient això que està explicant l'Ignacio Rigau?
12: Bé, aviam, això segurament no és nou del tot. El cotxe ha estat sempre un símbol d'estatus. El que passa que avui dia, com que el preu dels cotxes ha pujat molt, no totes les famílies, no tots els individus ho tenen fàcil.
11: Yeah.
12: Sempre parlem de que els joves tenen complicat accedir a l'habitatge, i és cert. Però comprar-te un cotxe elèctric, per exemple, de la marca Tesla, avui dia s'ha convertit en una cosa una mica complicada, no? I, efectivament, en aquest sentit, funciona com un símbol d'estatus, no? I com un objecte de consum distingit.
11: Però fixa't que l'Ignacio feia una cosa, a mi m'ha semblat veritablement interessant, perquè normalment, efectivament, un es comprava el Mercedes, que també tenia un punt hortera, segurament, en determinat moment, no? Era el cotxe dels toreros,

0: un objecte car. El que passa que suposo que això ja ho heu comentat, en el moment que Elon Musk es posiciona obertament a favor del Trump i expressa les seves tendències polítiques d'extrema dreta, suposo que això trenca totalment aquesta idea de marca, no? D'un cotxe sostenible, innovador, etc.
1: Yeah. Doctor, si li puc preguntar, què altres objectes d'aquest estil, ja siguin de luxe o de mig luxe, de classe alta, classe baixa, classe mitjana, són també com un símbol d'estatus, no? D'un cop ja ha arreplegat quatre calés com el torero, que mencionava el Toni, quina altra cosa ha representat aquest paper de l'estatus?
0: Home, per exemple, un pis modernista al Passeig de Gràcia. Això, tècnicament, els economistes en diuen béns posicionals, que vol dir que és un objecte de consum que tu compres i només el pots tenir tu.
2: Yeah.
0: Perquè aquell pis o aquella finca feta per un arquitecte que es diu Antoni Gaudí o Domènec i Montaner, mm-hmm, és única en el món. I aquelles vistes, aquella llum i aquella situació és absolutament irrepetible.
2: És veritat, eh? Jo recordo haver anat a un pis, ara ja no es pot viure a la Pedrera, però fa molts anys la gent hi vivia, a la Pedrera, i sí, era exactament això que estàs dient tu ara, Jordi?
0: Sí. Aviam, o entre qualsevol botiga del Passeig de Gràcia i unes sabates et poden costar 3.000 euros, eh?
1: Però ha de tenir cert element com exterioritzable, no? Has d'enviar un cert missatge a l'exterior dient jo sóc, perquè unes sabates, per la majoria d'ulls inexperts, són unes sabates.
2: Sí, sí.
1: Un pis a la Pedrera, que de fet crec que només queda una senyora vivint a la Pedrera.
2: Ja veus.
1: Però un pis a la Pedrera, tothom veu que és un pis a la Pedrera i que és teu, no?
0: Sí, clar, és que la riquesa s'ha de poder exhibir, s'ha de poder veure. No obstant, jo crec que això correspon més a l'esperit del nou ric, que li agrada presumir i demostrar el que ha aconseguit. L'alta burgesia de tota la vida no necessita fer aquesta demostració. Llavors es pot permetre luxe fins i tot de ser discret i anar amb un cotxe utilitari o fins i tot utilitzar el transport públic o un taxi.
2: Clar.
0: Perquè no necessita constantment fer evident aquesta superioritat econòmica i moral, que com deies molt bé tu, implica aquest tipus de consum específic.
2: És que tenia raó l'Ignacio Rigau quan diu, clar, compres unes sabates de 3.000 euros i això, en principi, anant pel carrer no es veu, a no ser que les ensenyis a les xarxes.
1: Ah.
2: I això m'ha portat a un nou capítol. Són les xarxes socials una hortarada? Hauríem de parlar també d'això, eh?
1: Home, i tant. Si vivim, i el doctor ens ho podrà dir amb més precisió, però vivim en una societat d'aparador, no? D'escaparate.
2: Per això dic, és a dir, que el Tesla el veu tothom, però allò que en principi no veu tothom ja fas tu perquè la gent ho vegi també, no?
1: I tant.
0: Exactament. Les xarxes et permeten projectar una imatge de tu mateix, una cosa que no m'ha explicat, però, per exemple, el fet de viatjar a països molt llunyans, no? A zones exòtiques, amb hotels de luxe, això també et col·loca en una posició d'una certa superioritat. No tothom ho pot fer, no? I, a més, viatjar en una època en què tothom està treballant, no? I després penjar les imatges a Instagram perquè tots els teus amics puguin fer dentetes, no? Això sí que és el colmo de la distinció. I efectivament, les xarxes socials això ho permeten. No? El que passa que jo crec que hi ha molta gent que no vol fer ostentació, perquè a més t'exposes. Vull dir, la gent, vull dir, també hi ha una qüestió de seguretat.
1: Vull dir,
0: si tu ets molt ric, i fas exhibició del que tens, t'estàs arriscant. Estàs donant pistes als lladres i a qui sigui.
1: Però vostè parlava de distinció, i si tots els rics, sí, o els nous rics ja tenim identificat que té doncs, aquelles cases de disseny que són totes molt quadriculades i plenes de vidre, i tots van a Bali i tots tenen Tesla, hi ha distinció en la distinció?
2: Bona pregunta.
0: Sí, aviam, el que passa que pot haver-hi

0: efectivament una distinció austera, no? Per exemple, el Donald Trump, que ell es compra un hotel i el primer que fa és posar a la capçalera el seu nom, no? Com... Però, clar, el Donald Trump és un fenomen en si mateix, eh? No és representatiu de... perquè jo crec que és un personatge realment hortera. I, en canvi, és molt ric i té un poder extraordinari. Vull dir, no, això ningú li pot negar. Però, en canvi, els seus gustos i les seves aparicions no estan basades... O sigui, la distinció clàssica, que això ho explica molt bé Pierre Bourdieu, que és un autor francès, es basa en una certa discreció, en un refinament, en un gust molt subtil, no? I amb uns gustos culturals o artístics molt refinats, no? I en canvi estem parlant això de mera ostentació, no? Més aviat típic del nou ric. El que passa que avui dia els que presumeixen i els homes més rics del món, alguns d'ells són nou rics, eh?
1: La majoria, de fet,
0: i per tant aquesta necessitat es nota de forma extraordinària.
2: Després podríem ampliar el cotxe, podríem ampliar el tema al color del cotxe. Per què? Hi ha cotxes que no haurien de ser de determinats colors. Ara no estic parlant del Tesla. Però tenir un Porsche...
1: rosa?
2: O amarillo periquito?
3: Ah, bueno...
2: Ja, veu, no, ho sé, hi ha molta gent a favor, eh?
1: És que me gusta l'amarillo. El meu pare, per exemple, diu que els cotxes com de luxe, que són grans,
2: sí,
1: com un Q7 o un Cayenne, si són blancs,
2: sí,
1: ell els anomena el pastel de nata.
2: El pastel de nata?
1: Sí.
2: Està bé.
1: Sí, sí.
2: Però groc, vols dir?
1: Jo crec que pot tenir set tancant.
2: Tu saps que hi ha una dita que, a més, va molt bé per aquesta secció?
1: Que no hay campo sin grillo.
2: Ni hortera sin amarillo.
1: Exacto.
2: Ho dic simplement perquè ho tinguis en compte. Coneixies la dita, Jordi, o no, aquesta?
0: No, sempre s'aprèn alguna cosa.
2: Veus?
0: Sí, està molt bé.
2: Molt bé.
0: Sí, sí.
2: Però és veritat... Digues.
0: Jo diria que parlant en termes de distinció clàssica, els colors haurien de ser discrets, no? El gris, el negre... ara bé, si tu vols cridar l'atenció, doncs agafa un color vermell viu i això és el que... Això crida l'atenció, efectivament.
2: Déu-n'hi-do. Jordi Busquet, ha estat un plaer, de veritat, enorme tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes
0: Moltes gràcies.
2: No tens Tesla, tu, eh?
0: Jo?
2: O sí?
0: No.
2: Ah.
0: Mira, a mi el disseny, sí, m'encanta, eh? I, a més, aquest concepte de cotxe elèctric m'encanta. Però, clar... no sé, hauria de tenir una doble feina, eh, per poder comprar-me ara un Tesla.
2: Molt bé.
0: És una bogeria.
2: Molt bé. Jordi, una abraçada gran, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: Igualment,
2: gràcies.
0: Bona nit.
2: Jordi Busquet és doctor en sociologia, professor de la Universitat Ramon Llull. Hi ha hagut una escena que me l'has provocat tu, que és aquella persona enganxant l'adhesió. El moment,
1: sí,
2: d'enganxar l'adhesió.
1: És una humiliació. En el fons és una humiliació i és, potser, com dic, el primer moment com d'ironia en el sentit filosòfic, no? En el primer moment on t'adones que has estat fent una mica el ridícul i que si te'l vas comprar, com dic, per donar un impacte social, per dir que tu eres ric però responsable, ara has de continuar baixant per aquells esgraons d'humiliació, de dir encara sóc responsable, sisplau, encara sóc del club dels guais.
2: Ric no, perquè si no m'hauria canviat el cotxe.
1: Sí, no tan ric.
2: No tan ric, no?
1: Sí.
2: Efectivament.
1: I després hi ha com tot un petit escenari, com un petit teatre de guerra, que és ja no només el Tesla com a símbol, sinó el cotxe en si mateix, que és, com dic, com tubet i suau, quan jo crec que la conducció ha de tenir un cert punt de duresa, perquè no deixa de ser una activitat genuïnament perillosa i una activitat que també fins a cert punt és utilitària o un gaudi, no? Tu gaudeixes fent viatge en carretera.
2: Deixa'm que t'interrompeixi un segon i ara torno a donar la paraula immediatament. Per mi una de les millors campanyes de publicitat que s'han fet a la història va ser la de BMW.
1: Claro.
2: ¿Te gusta conducir?
1: ¿Te gusta conducir?
2: Si te gusta conducir, el Tesla no és el teu cotxe.
1: Exacte, perquè és com un carro de golf qualificat, el Tesla. I... Hi ha una cosa...
2: Acabes de dir carro de golf qualificat. Molt bé, molt bé.
1: És com una digievolució del carro de golf. I... Perdó. I hi ha una cosa respecte als Tesla, és que els tres colors més populars són els que precisament estava comentant el doctor, el Jordi, que eren o bé el gris, o el blanc, o el negre. I això, de fet, hi ha tota una àrea de la sociologia que explora el color, mm-hmm. i el que ens explica és que cada cop hi ha més cotxes. De fet, al voltant, si no m'equivoco, del 60% dels cotxes que es venen nous són blancs, negres o grisos, que hi ha aquesta, com dic, branca de la sociologia que el que ve a dir és que estem abocant-nos cap a un món una mica avorrit.
2: O ens fem grans, no?
1: Bueno, però tots els cotxes nous...
2: Ja...
1: Perquè ja no estem parlant ni tan sols d'un blau marí, un verd anglès... No, estem parlant de...
2: El verd anglès és molt maco.
1: És molt bonic, és un color genuïnament bonic i té molta personalitat, però estem parlant, com dic, de cotxes blancs o negres o grisos, que en el cas del Tesla em fa especial ràbia, o crec que és especialment hortera, perquè tens la personalitat ja pobra, de dir, pobra d'esperit, de dir, oh, vull el cotxe de ric que a més sigui acceptat, perquè si vaig amb un Lamborghini tothom m'assenyalarà amb el dit i em dirà, mira, este és un porc, no és un ric porquet, o vaig amb un Range Rover i el mateix, o vaig amb un Porsche i el mateix, no, jo sóc dels rics, bé, no?, que podeu acceptar a la societat, i com ja tinc una personalitat avorrida, doncs, per suposat, em compraré un Tesla que té un color avorrit, com és el blanc, el gris o el negre, perquè fins aquí arriba, diguem, i per això és una hortarada, fins aquí arriba la meva creativitat, on arriba la meva cartera. I aquesta cosa que, com comentava, no, el Jordi, de com el, diguem, el ric o el que de veritat exerceix la distinció té la llibertat, com està alliberat d'exposició pública, pot ser discret i, com diu, crec que és una pel·lícula de Buñuel, no? El discreto encanto la burguesia. I pot entregar-se precisament a Albert Anglès amb seients crema, com qui diu, no? O ningú es compraria mai un, diguem, per exemple, un Morgan, que és un cotxe així d'estil clàssic, i el pintaria de gris, no? Perquè són cotxes que poden tenir aquest encant discret, però cotxes que no deixen de ser luxosos. Hi ha una subtrama aquí dins del món del cotxe que no té res a veure amb el que he dit fins ara, però jo crec que també té un punt d'hortera. La gent que creu que és un planazo anar al cap de setmana a rentar el cotxe, no al túnel de lavados, sinó con las mangueritas.
2: Yeah.
1: Però això no té res a veure.
2: Jo que estic d'acord amb tu, em reconec amb aquesta gent. A mi m'agrada molt. A mi m'agrada el cap de setmana, no tots, però si de tant en tant agafar el cotxe, anar efectivament allà
1: a les mangueritas, a la benzinera,
2: i amb l'aigua a pressió, saps? O sigui, li faig tot, l'encerado... Sí, però reconec que efectivament tens raó, sí.
1: Però la gent sobretot que pensa que és un planazo i veus cues de domingueros esperando a su turno.
2: Ja, bueno.
1: Però això és una subtrama, això crec que no té massa fonament respecte a l'hortarada perquè és cosa meva, és una obsessió meva.
2: No, aleshores ja la cosa seria fer això, aquesta cua, amb un Tesla rosa.
1: Sí.
2: No, i aleshores acabes ja de fer la quadratura del cercle.
1: Exacte, però això el Tesla, en el fons, és una sinècdoque, és a dir, és com el petit símbol del ric que té poca imaginació, molts diners, i que vol entrar fàcilment al Club dels Guais.
2: Deixa'm dir-te, de tota manera, que de tots els capítols que portem del diccionari a l'hortarada, aquest, per mi, ha estat el més dur. És a dir,
1: el més dur?
2: Sí. Jo crec que si qualsevol persona que ens estigui escoltant que tingui un Tesla, avui ha patit. O sigui, no la gent que li agrada la tòfona, el dia que vam parlar de la tòfona...
1: Perquè la major part dels dies, aquesta secció és una defensa de classe.
2: Sí.
1: Però aquesta classe no necessita defensa.
2: Ja.
1: Saps què vull dir?
2: Ja.
1: Si pots accedir a aquest estrat, doncs entrega't a les coses boniques de la vida. Hi ha una frase preciosa de John Adams, l'expresident dels Estats Units, el segon president, que diu, jo estudio diplomàcia i guerra perquè els meus fills estudiïn dret i economia, perquè els meus nets estudiïn poesia i literatura. Tu has arribat al punt de comoditat de la poesia i literatura. No compris un Tesla blanc.
2: Ja. No, està bé. Està bé. No, però insisteixo que jo crec que la d'avui ha estat la secció més dura. O sigui... Pues
1: la siguiente hablaremos de cheesecake y seré más...
2: De cheesecake?
1: Sí.
2: És hortera?
1: Crec que sí.
2: El pastís de formatge.
1: El pastís de formatge.
2: M'agrada molt més pastís de formatge que cheesecake.
1: Sí, a mi també, tens raó.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Asseu-te a la jornada d'aquest dimarts. Deixa una triple mirada. La primera, la humanitària, amb una xifra de morts a la mar que ha ascendit fins al 78 i amb desenes de famílies a l'altre costat de la frontera, al Marroc, que esperen qualsevol notícia dels desapareguts. Unes 2.000 persones vaguen per la ciutat, la meitat d'elles menors d'edat, esperant ser ateses pels centres d'acollida i tractant d'aconseguir el dret d'asil. La segona mirada és la de les preguntes que encara queden per resoldre. Els ministeris es passen la pilota de la responsabilitat d'un sostre a l'altre, mentre que Margarita Robles, ministra de Defensa, remarca la feina excepcional dels serveis d'intel·ligència, Fernando Grande Marlaska, de l'Interior, respon que ells no tenien cap informació. L'escoltem.
2: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
0: I mentre resol aquesta incògnita, la tercera mirada la fem a Europa, on avui el recolzament cap a Espanya ha estat molt més sòlid que en dies anteriors. Així ho ha refermat el comissari de Migracions de la Unió Europea, Magnus Brunner.
3: That is the result of a close, of a sustained cooperation between Spain, Morocco...
0: que ha reconegut el treball realitzat per Espanya i pel Marroc. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 4 d'agost, que també ens deixa altres titulars. La presidenta de les Balears, Marga Proens, ha lamentat la mort de 19 persones que viatjaven a bord de dues pasteres. D'altra banda, d'altres 17 persones han estat rescatades a una de les embarcacions a la costa de l'illa de Cabrera i n'hi ha una desena que continuen desaparegudes. A Andalusia, el govern encapçalat pel Partit Popular ha cedit les competències en matèria de violència de gènere a Vox. El govern central li demana que rectifiqui, tal com ha expressat la ministra d'Igualtat, Tana Redondo, a Radio Nacional.
4: La decisión de Moreno Bonilla de entregar a Vox, que es un partido negacionista de la violencia de género y el único partido que no ha suscrito el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entregarle, como digo, la valoración de las víctimas del machismo es muy peligroso.
0: L'executiu andalús ha cedit el seu soci de govern, la unitat que avalua el risc de les dones, un servei que els d'Abascal havien demanat depurar perquè, segons diuen, té un biaix ideològic. El procés de regularització de persones migrades situa el mercat laboral espanyol en un nou rècord d'ocupació. Per primer cop s'ha superat la xifra de 22 milions i mig d'empleats amb 41.000 nous afiliats a la Seguretat Social al juliol. Malgrat que l'atur ha repuntat, els 2.300.000 aturats que hi ha a Espanya és la xifra més baixa al juliol des de 2007. I jornada de rècord també per l'IBEX 35, que ha tancat per primera vegada per sobre dels 20.000 punts. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat que la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge dels comuns, acordada amb l'executiu català, vulnera competències de l'Estat i el dret a la propietat privada, entre d'altres qüestions. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha afirmat que el govern buscarà totes les mesures legals per protegir el dret a l'habitatge, mentre que els comuns reclamen seguir explorant els marges legals per fer de l'habitatge a Catalunya un dret. 16 vols cancel·lats i dos més que no han transportat l'equipatge. És el balanç de la primera jornada de vaga indefinida del personal de terra, de facturació i d'embarcament a l'aeroport de Barcelona. Davant l'avís, bona part dels passatgers ha optat per arribar amb antelació, com aquesta usuària de Granollers.
5: Sí, avui hem sortit, nosaltres venim de Granollers i hem sortit una horeta abans per arribar a això, perquè no teníem molt clar com estaria el tema amb la vaga.
0: La CGT, sindicat convocant, avisa que les incidències continuaran produint-se la resta de la setmana. I ara ens fixem en la previsió meteorològica per a demà. Emet Jordi Urios, bona nit.
6: Bona nit. Demà, temperatures amb pocs canvis a Catalunya, on es podran arribar a valors significativament elevats a punts de Lleida i l'interior de l'Empordà. Allí es podran assolir o superar els 34 graus. Demà tindrem valors màxims de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, la nit serà tropical. A Barcelona ciutat no es baixaran dels 24 graus. A Girona i Tarragona, mínim mínima de 22-21 graus a Lleida. Pel que fa al cel, nuvolositat d'evolució diurna per la tarda i a l'interior del terç sud i interior del nord de Barcelona i Girona s'esperen ruixats localment forts que poden venir acompanyats de tormenta. El vent bufarà fluix de direcció variable a primera i última hora, tendint a component sud cap al migdia, amb augments ocasionals de la intensitat a l'interior de la meitat sud. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
7: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Sigus Carbonell, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit, Xavi.
0: Com et trobes?
1: Bueno, bé.
0: Sí?
1: Bé. Cansat de molta feina. No me llamen, porque estoy a tope.
0: Això li va dir el José Luis Moreno als nostres convidats, que després els hi preguntarem. Per cert, com es troba ara mateix la rumba catalana davant de la UNESCO? Perquè crec que en 3 anys que portem fent aquest programa no hem avançat gens.
1: No. Davant de la UNESCO, a veure, a la UNESCO no ha arribat encara, vale? És tenim el mateix encaix que teníem fa 3 anys enrere, que per part del Ministeri tots ho volen tirar endavant, però hi ha uns senyors tècnics que bueno, que la paraula catalana pues, no tira.
0: Qui tenim allà de ministre?
1: Eh?
0: Qui tenim allà de ministre?
1: L'Hurtasson. Sí. Llavors, el que volen fer, i aquesta és l'última novetat que jo tinc de fa 20 dies, un mes, és que crear la candidatura de la rumba.
0: De la rumba?
1: De la rumba.
0: De la rumba en general.
1: La rumba en general. I on entraria la rumba gallega, que no té res a veure amb nosaltres.
0: I la flamenca?
1: No, la flamenca no, perquè està escrita amb el flamenc. Clar, la rumba flamenca és un pal de flamenc.
0: I llavors què fareu ara?
1: Doncs no ho sé. Hem de parlar-ho, hem de mirar-ho. No
0: com soc, sempre.
1: No, a veure, jo no puc decidir el meu nom de la rumba de tothom, no? Vull dir, hem de parlar-ho, hem de parlar tots els artistes, sobretot, perquè...
0: Encara que la rumba catalana no té res a veure amb altres rumbes.
1: No.
0: No té res a veure amb altres rumbes.
1: Espanya el que fa és unificar. És unificar.
0: 3 anys, eh?
1: I no li agrada els trets diferencials.
0: Sí, 3 anys, eh?
1: Però no és una llei, No és una llei, al tanto. No és una llei.
0: Encara millor.
1: Clar, no és una llei. És uns criteris. Clar, aquests criteris, si es vol, es canvien. Perquè quan és una llei, costa canviar una llei. Però quan són criteris, llavors jo crec que aquí el que té la paella pel mànec és el ministre Hurtasson.
0: Doncs sí.
1: A partir d'aquí li tiraré la pilota amb ell, des d'aquí li tiraré la pilota amb ell i ell que ja sap el que hi ha.
0: Cap a la UNESCO, la rumba catalana ha de ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Aquesta nit, Los Manolos.

0: Virgili Herrero, benvingut, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit, com estàs?
1: Molt bé, escoltant amb atenció que comentàveu ara mateix, i realment em sobta una mica perquè, de fet, amb el Peret, l'any 67, 68, 69, amb una entrevista a la BBC de Sevilla, li van preguntar sobre la rumba catalana. Vull dir que, de fet, el gènere com a tal ja és, un estil reconegut per tot arreu, per periodistes, per gent de la professió, pel públic, i és curiós que encara a dia d'avui, el 2026, encara estiguem amb aquesta polèmica que no porta enlloc, perquè realment no s'entén gaire, de veritat. Però bueno, doncs, a banda d'això, bé.
0: No s'entén gaire, i menys 3 anys marejant la perdiu, com es diu, no? Que és el que estan fent amb aquesta gent, no? Ara sí, ara no, ara una reunió, ara una altra, però aquestes reunions no acaben en bon port. Ramon Grau, benvingut, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com et trobes?
2: Jo bé.
0: Sí? Aquí
2: estem, sí.
0: I el Toni Pelegrín. Toni, benvingut, bona nit.
3: Bona nit, com esteu?
0: Bé, doncs abans el Cic us ho deia, allò de... No les llamin, no les llamin. Això va ser paraula de el gran José Luis Moreno.
1: I sus muñecos. No, com abans comentàvem que havíem
2: molt boig, molt boig, home.
1: Bueno, havíem fet una promo amb una tele que feia ell al País Basc, no sé si era ETV, i feia un programa de varietats, allò que feia ell, i anaven gent. I en aquella època, aquell programa van coincidir la Plateria i los Manolos, que van coincidir a més llocs, si recordeu, sí, també a la Toja,
3: sí,
1: i bueno,
3: sí, la
1: aquelles
3: Toja.
1: Coses. Bueno. I llavors es presenta i tal, l'orquestra Plateria i tal, i ens diu, no les llamen, tienen el verano lleno de galas. I clar, el Manel diu, que filla puta... Diu, què està dient, perdó, diu, què està dient aquest home? Diu, si no tenim cap bol, o sigui, venim aquí a fer la promo, a veure si l'estiu ens dona una mica de color, no? I aquell dia, no les llamen!
0: Bueno, és doncs, una cosa curiosa. No les llamen, però la gent encara truca més, perquè diu, això funciona, això va bé, hem de tenir los Manolos a la nostra població. Sí. De fet, enguany, aquest 26, teniu moltes actuacions, molt bolos ja tancats, no?
2: No les llamen.
4: No les llamen.
3: Tenim servei a la
2: gent. Sí, sí, podeu trucar encara queda algun hueco,
1: sí.
2: Encara...
1: Sí. No, anem treballant, hi ha feina, i estem molt agraïts i som afortunats, perquè encara a dia d'avui, en tota la nostra trajectòria, els anys que portem en carretera, que de fet mai hem fet allò de dir, bueno, ens retirem per pensar què fem l'any que ve, això no ho hem fet mai, sempre hem estat allà, i bueno, doncs aquest any, com l'any passat ja, doncs hem tornat a treballar molt per tot l'estat espanyol, i per casa nostra, per Catalunya també, no? I estem molt contents que la gent encara se'n recordi.
2: I també, una mica.
1: Sí, també vam anar a l'estranger.
0: He de dir que el 16 d'agost esteu a l'anunci a Alacant, ja al setembre, el dia 4 de setembre a Viladecans, a la Festa Major, el 6 de setembre a Santa Coloma de Gramenet, i el 10 a l'Arroyo de la Luz a Cáceres, no? I a partir d'aquí un munt d'actuacions per tot el territori. Los Manolos és una banda nascuda al barri d'Hostafrancs, no? Com va ser? Com va ser aquell dia que us vau juntar i vau decidir muntar aquesta banda Los Manolos?
3: Van ser diversos. La teva ho comentàvem, que érem diferents grups que fèiem les nostres coses, les nostres feines, teníem LPs editats, fèiem música rock, i ens ajuntàvem per fer rumba i ens divertíem. En dissabte, normalment a dissabte tarda nit, i clar, llavors això no va ser un dia, sinó que van ser molts fixos a la idea, es van solidificant. Inclús el tema del Manolo,
0: sí,
3: ja existia abans, era...
0: Sí, és veritat.
3: El Carnestoltes ens disfressàvem de Manolo. Vull dir que la idea del grup existia abans que sortís el grup en si. Llavors va aparèixer la primera actuació, la segona, la quarta, pap, pap, pap, pap, pap.
0: Era molt important la vestimenta vostra, no? La vestimenta i els cotxes vostres.
1: Sí, però com deia el Toni, el concepte el teníem, perquè resulta que en aquells moments de la Barcelona dels anys 90 és l'esclat de la avantguarda, del disseny, de tot el que és modern, és
2: bo. Onda fria.
1: La onda fria, aquells locals que eren llums de neon blaus, tot era molt enfosquit. I no es donava cap valor a la vida del barri ni als personatges que viuen, les persones que viuen als barris. I nosaltres el que volíem era reivindicar una mica que al costat de la avantguarda i del disseny i de l'ona freda, que és tot molt bonic, però també pot conviure doncs el sabor de barri. I llavors la manera de vestir els cotxes aquests així doncs era un homenatge a un personatge, a les persones que viuen al barri, que treballadors, com nosaltres, fills de classe treballadora, que quan arriba cada setmana doncs, et maquejaves per sortir de festa o per anar a passejar. I és una mica l'essència aquesta, no? Vull dir, de reivindicar el barri, bàsicament.
0: Teníeu molt clar que Los Manolos seria un èxit?
2: No.
0: Que va.
2: Bueno, excepte el Carles Baldric, que era un ex-manager que tenia d'un dels grups, que va dir, sereu el grup del 92. I ens en fotíem nosaltres, ens en fotíem, perquè allò, era el moment també que es deia molt, això serà el que sigui del 92, es deia molt, no? Això serà, jo què sé, el cotxe del 92, sí. Serà...
0: El grup del 92.
2: És, diguem, i, pues, pues Déu-n'hi-do el que va acertar, perquè realment si amb algú se'ns relaciones amb el 92, no?
0: Clar. Segurament alguna companyia discogràfica va dir aquest és el meu producte.
1: Clar.
0: El vull.
1: Sí.
2: Bueno, va ser a través... Bueno,
1: sí, sí. No.
2: Va ser a través perquè vam anar a tocar a Madrid a una... a la Café del Mercado, que per cert, quan vam anar un dia a prendre una copa i li vam dir amb el Sejo Monzón, que és el germà del...
1: De Wyoming.
2: Li vam ensenyar les fotos que ens havia fet a Montjuïc i portàvem una cinta de caset, també. I que anàvem jo i l'Andreu, me sembla. I li diem, mira, aquest és el grup que tenim, podríem venir a tocar algun dia aquí i tal. I va veure les fotos i diu, venir cuando queráis. Diu, però el caset, m'és igual el caset, venir cuando queráis. Res més amb la foto, tal. I a partir de tocar allà, ens va veure... Bueno, ell mateix va ser el Sejo Monzón, no?, que va dir, que va trucar amb una discogràfica de...
1: Bueno, els companyies enviaven ja gent en aquella època, ara ja no es fa això, perquè abans venien discos, però enviaven allò, oteadores, no?, d'allò, i ja sí. es van venir a veure...
0: Com el futbol, no?
2: Bueno, van venir allà i després es va desplaçar un aquí, al
1: hombre,
2: al meu fill, al, com es diu?
1: El Cubedo.
2: El Cubedo.
4: El Cubedo.
1: I li van dir que no. La primera vegada, si érem així de... Ens cita allà a l'hotel de la Rambla Catalunya i ens diu, sí, us vull fitxar. I vam dir, bueno, això ho hem de pensar, no veiem clar. I me'n recordo que...
2: Bueno, perquè ho volíem parlar, perquè com som molt democràtics no volíem dir-li allà que sí.
1: L'assemblea.
2: No? Però...
1: Bueno, però que no teníem
2: però,
1: clar.
2: Però bueno, no teníem molt clar. Bé el tio aquest de Madrid.
1: I arribem al local, allà on estàvem assajant, i hi havia gent que portava molts anys assajant, i els explicàvem la boda i diu, ja heu dit que no a un paio de Madrid, una multinacional de Madrid? No, hem dit que no. Diu, però esteu bojos? I llavors, clar, ens va agafar Miquel Canguelo i diu, hòstia, igual l'hem cagat. I després ell va insistir, i quan va insistir ja, bam, ja va entrar allà directament. I a partir d'aquí la història... Ja
2: ens volia canviar el nom.
3: De totes maneres, la companyia tampoc ho tenia clar. Pensa que no tenien del tot clar quin seria el primer single i havien pensat que sortirien es vendrien uns 50.000 discos. Quan en poc temps vam arribar als 50.000, ràpid tothom a córrer, anem a fer un vídeo, no sé què, i es va despertar tota la maquinària perquè vam ser una aposta que a qui confiava més era la Lídia, que ella ho veia clar i el seu marit estaven bastant a tope amb el grup.
1: Això és del vídeo, perdona, els de la MTV, abans de fer disco i abans de res, es van assabentar perquè els de la MTV, abans quan començaven a fer vídeos i tal, anaven per les ciutats d'Europa i els preguntaven tal. I aquí no sé com els hi va arribar que hi havia un grup que eren nosaltres, que fèiem el que estàvem fent. Perquè anàvem tocant cada setmana al Celeste, tocàvem a diferents llocs. Bueno, i llavors es van gravar un vídeo a la plaça Sant Felip Neri, els de l'MTV. El van llançar i llavors aquests també estaven a la Guai van a tot així. I després, quan estava fet el disco, vam entrar d'una manera curiosa. No vam entrar ni per Dial, ni per Radio Olé, ni per Los 40, vam entrar per Radio 3.
4: Ostres.
1: Vam entrar per Radio 3. Llavors vull dir, clar, Radio 3 a l'època, ara igual... També, però era l'emissora dels enrotllats, anem a dir-ho així, dels que saben de música o els que estan més al corrent de les últimes tendències. I vam entrar per Ràdio 3. Després ja vam saltar a les més radiofórmules, però va ser molt curiós de passar per
0: aquí. I recordeu aquell dia que per primera vegada escolteu una cançó vostra a la ràdio?
1: Sí, sí.
0: Com va ser?
1: Perfectament.
3: Terrible.
0: Com va ser?
3: Terrible.
1: Que has d'explicar la seva casa. Explica-ho.
3: Dic d'emocionant, terrible d'emocionant. Tu estàs sentint tota la vida que ets músic, i és el que deia el Rogeli, que escoltes la ràdio, tens com a referència Radio 3, perquè allà surt les coses que són bones, les novetats, les propostes, tal. I de repent, en aquell programa hi ha... i en un altre i en un altre, has sentit la teva cançó i el primer dia va ser de flipar. O sigui, em vaig quedar mirant la ràdio, que la tenia a sobre de la tele, me'n recordo.
2: Sí, perquè era bastant raro sortir a la ràdio. Bueno, a veure, que tots havíem tingut grups i més o menys havíem sonat, inclús a Ràdio 3 havíem sonat. Però no, sense saber-ho, no. Normalment ho saps, que has anat a fer una entrevista o has anat a fer alguna cosa, no? Saps que sortiràs per la ràdio en algun moment i no és el mateix. Però jo per exemple, vaig sortir de la treball, estava treballant en informàtica, i poso en marxa el cotxe i sona el My Loving i jo em pensava que m'havia deixat posat un caset o alguna cosa, no? I no, era Ràdio 3 que la tenia, sí. Escoltava Ràdio 3 perquè era...
3: I el més fort que és sentir la cançó i que aquell locutor està dient esta va ser la canció del verano,
0: ja.
3: Clar, això el cor et fa com un pam. Sí, perquè, bueno, clar, sí, portes tota la vida fent música i de repent aquí estem fent una cosa que era per divertir-nos, sense les pretensions de la vida,
4: és
3: i de repent
4: estàs... És com funcionen les coses, quan no hi ha cap tipus de perspectiva de res. Jo estava a Sitges, que vaig arribar a l'estació del tren, surto i llavors a un bar sona All My Loving i li dic a la Júlia, dic... Soc jo. Però em ve quedar així, dic, som nosaltres. I sí, es vam quedar allà, a la porta de la barra, escoltant el My Loving. Molt guapo, una emoció.
3: Anaves al súper, i és que, a més, és una cançó que no sé què té que traspassa fronteres, perquè el so és molt reconeixible tot. I llavors, estàs al súper comprant, i en aquella època, cada dos per tres, estava sonant el My Loving, pim, pam, a tot arreu, no?
4: Bueno, molt guapo.
3: Aquell va ser el principi. Close your eyes.

0: Què és el que té aquesta cançó, el My Lovin', que ha enganxat tant que va convertir-se en un èxit ràpidament?
1: Bueno, primero perquè és un temazo de puta mare ja d'entrada. O sigui, quan les cançons ja són bones i després la versió... És que és una cançó justament dels Beatles que nosaltres sempre dèiem en conya que ja és una rumba. O sigui, de fet, és una cançó que té un ritme diferent, no és un ritme pop, un ritme així de tallat.
2: Swing.
1: Però després han intentat fer moltes altres cançons dels Beatles, molta gent ha entrat... De fet, van ja haver aquells que van fer un disco sencer de cançons dels Beatles.
2: El Rollins.
1: Agustín, l'Aguilera. I, home, no enganxaven, no enganxen totes com aquesta. Bueno, també té la certa el tros de lletra així una mica més raro que posem, fem els Nainos, que la gent és més fàcil de cantar-la, també, i que la rumba...
3: Que és el vostre toque.
1: Sí, clar. Bueno, i de la rumba, més que res, perquè la rumba és una música super, jo sempre dic, super comercial, super convincent.
3: O sigui, ja, però quan sentim Naino, Naino, és Manolos.
4: Fins això ho feu vosaltres. Sí. Mira, aquests coros són aquí.
5: Amena,
1: Manolos.
5: Amena,
1: Naino,
5: no
4: Lailo.
3: No,
4: Lailo
3: no,
4: Naino.
1: Això és important.
4: No, però també van deixar, Ramon, vull dir, hi ha un component que se'ns escapa a tots, que és la màgia de la música, que per això funciona aquest negoci de tots plegats. Que no saps mai què passarà amb una cançó quan surt de tu i arriba la gent. I, afortunadament, com que això no es pot preveure, perquè si no les companyies grans farien cada any un èxit o xurros, com si diguéssim, però com que això no es pot saber, ara no sé què passarà a la guia, perquè ja no tinc idea, però en aquell moment aquest component màgic de que la gent faci seva la cançó s'escapa de tu. O sigui, és que no hi ha cap explicació raonada, em sembla a mi. És una cosa...
0: Heu estat gairebé per tot el món, Anglaterra, França, Mèxic, Argentina, Xile, Europa, per tota Europa, per Amèrica. La rumba, la vostra música, s'entén de la mateixa manera aquí, a Catalunya, a Espanya, que la resta del món?
4: Sí, perquè el que deia el Ramon és molt cert, és molt convincent, és una música visceral, que t'arriba, que no has de fer una reflexió...
1: Com el flamenc, necessites una mica d'entrenament, sí. No? És més complicada.
4: Hi ha música per cada estona, i vull dir, aquesta és per celebrar. És música de festa, diu molt de caràcter de casa nostra. Som un poble que viu a prop del mar. Tenim una cultura gastronòmica que és la que tenim, una història, uns valors, i la música aquesta s'adiu a la nostra manera de fer i de ser. Però com que és música de comunió, de compartir, de passar-ho bé, a tot arreu s'entén.
1: És molt pop, és molt senzilla, molt popular. Bombo a negres, és molt senzilla i entra molt bé. Els estrangers, molta gent no ha sentit, excepte millor, bueno, els Gypsy Kings sí que els han sentit per allà a tot el món, però hi ha estrangers que no han sentit mai la rumba i automàticament es posen a ballar, o sigui, no necessita molt de coneixement, no? Com el flamenco, que te pot fer gràcia perquè és exòtic i tal, però si no entens de flamenca no entens res. Vull dir, és una música molt complexa. En canvi, la rumba és molt més senzilla, és el pop del flamenco, diríem. No?
0: Sikus, i tu com arribes a Los Manolos?
3: Jo amb els Manolos, la primera vegada que els veig, perquè clar, ells actuen al Celeste i jo no hi anava encara al Celeste.
1: Et deixaven entrar.
3: Al Cibeles sí, m'aculava. Feien los Jueves del Sabor, se'n recordeu?
4: Pernil
3: Latí, que també actuava, se'n recordeu? Sí. Allà sí que em colava, perquè era jovenet jo. I els veig a la tele. Els veig a la tele, la primera tele que van fer. Jo estava a casa dels meus pares. Jo havia acabat de gravar el disc de My AI.
4: Sí,
3: A l'any 90.
4: A l'any 91.
3: A l'any 90.
4: Claro.
3: I van fer lo de... Bueno, una tele amb la Concha Velasco.
1: La Concha Velasco, sí.
3: Jo estava amb el meu pare i ho vam veure. I tant jo com el meu pare no entén de música. Va dir... Aquest serà la cançó de l'estiu.
1: Sí, realment aquella actuació ja va ser...
3: Jo vaig dir,
1: ja
3: això és un bombazo. Perquè de la manera que anaven vestits, el ritme, la cançó dels Beatles... És clar, tenien tots els condicionants, no? I després, bueno, una mica el que ha dit el Toni, quan les companyies majors es posen a treballar, sobretot en aquella època...
4: Claro.
3: Saps què t'ho
1: dic? Però t'ho dic una cosa. Jo sempre dic que, vale, les discogràfiques ens van ajudar molt, però és perquè el grup ja anava... on fire, o sigui, en un any sí, era una cosa... O sigui, anàvem a tocar a qualsevol lloc i sortíem d'allà amb tres bolos més a la butxaca.
3: Ja.
1: Però d'allà mateix.
3: A part, o sigui... va ser la novetat. Sí, o sigui, no havia res.
4: No,
3: no havia res igual. I eren ells. Vull dir, clar. Eren ells amb el sentit de musical rumbero i sobretot l'estètica, no? Vull dir, eren...
1: I que enganxàvem amb tots els públics, perquè enganxàvem tots els públics. Jo recordo molta gent del pop i del rock, els Brightons, els aquests, ens venien a veure.
3: Clar,
1: o sigui, perquè era una cosa extraordinària, no? Era una mica una cosa diferent, eh? Però era convincent d'entrada. Vull dir, sempre dic que les discogràfiques ho van amplificar, però allò funcionava, eh?
4: Després també hi ha una cosa bàsica, que és que no hi havia cap pretensió de res. I vull dir que no va ser allò de dir, bueno, farem això i llavors vestirem així i sortirem...
1: No.
4: Era tot allò, ja, hòstia, mira com vaig, oh, que guapo, nen, no sé, i anant, es vestíem i tocàvem, per què no toquem això? I ho tocàvem i ho fèiem, però sense por. Vull dir que ens ho passàvem bé nosaltres, i vull dir, aquesta convicció interna i aquesta passar-ho bé va arribar a la gent d'una manera natural, vull dir, sense...
1: Bueno, al principi assajàvem, tocàvem allà al local, però no teníem pretensió ni de tocar.
4: Que
1: o sigui, pensàvem que allò era... Perquè la rumba, tu saps, estava passada de moda total.
3: En aquells moments.
1: I més nosaltres, que veníem del pop i del rock, és a dir, a ningú se'ns ocorria pensar en aquell moment, en primer moment, de que allò podia anar cap a puesto. Va tindre a passar aquell noi del diàmetre que ensaiava al costat nostre i ens va picar, escolta, això què feu? Què he sentit? Per què no veniu a tocar un dia? Però des del mateix local d'assaig, nosaltres no teníem pebrots, per dir-ho així, d'anar a dir, escolta, que fem rumba. On anaves a dir que feia rumba, no? Vull dir, i menys 10
3: pavos. Era una època
1: que no tenia cap sentit. No?
3: Perquè...
1: Pràcticament
3: no havia...
1: Algú ens ha dit alguna vegada...
3: Estava Xipent.
4: Xipent.
3: Estrelles ja pràcticament no estava.
4: El Xango.
3: El Gato havia mort, també.
1: Sí. Bueno, encara no.
4: Va morir el 90.
3: Quan vau treure el disc, més o menys. Sí, va morir el 90.
1: Però quan jo parlo és abans.
3: Ja, però vull dir que era aquella època que va ser... Va ser...
4: Paret al culto.
3: Clar. Va ser vosaltres, tornen Paret, i puf, Jocs Olímpics, i allò fa com un... Com la fletxa aquesta que va tirar.
4: Ah, exacte. No el repollo.
3: Fuc, cap a dalt.
0: I parlant dels Jocs Olímpics, vosaltres arribeu als Jocs Olímpics. Allà, doncs, i l'Amigos para siempre és una d'aquelles cançons que arriben a tot
1: que
0: el món.
1: Que no van fer el dia de les Olimpiades.
0: Exacte. Ah.
4: Sí, la màgia. El que et deia és això, la màgia de la música. La gent va agafar aquesta cançó com a banda sonora de la seva vida. I de més d'una generació, perquè jo penso que ha passat de la gent de la nostra generació als fills, i és una sort, això. Som afortunats i donem gràcies a la gent i al públic perquè ens ha tingut sempre respecte i ens ha estimat, i encara ara, a dia d'avui, ens venen a veure. Vull dir, per tant, allò va ser, bueno, un seguit, com deia el Gato, d'això de l'èxit o d'allò, és una constel·lació, tu estàs allà, tu estàs fent coses, eh? I llavors s'alineen els astres i et cau a sobre, pum, i t'ha tocat a tu i es va tocar a nosaltres.
0: Però si abans parlàvem del All My Loving, de l'èxit del All My Loving, Amigos para Siempre no queda enrere, eh? Té el mateix
4: més.
1: Avui en dia
3: jo crec que més.
1: Una mica més, sí.
3: Perquè quan parles de Manolos et parlen d'Amigos para Siempre.
1: Sí.
0: I on està l'èxit d'aquella cançó d'Amigos para Siempre?
6: Jo volia afegir, és que també hem parlat de l'any 91 de l'All My Loving, però el 92 va ser a l'Amigos, clar, amb 2 anys va ser un seguit de pelotazos, perquè i el Melolín tenia molta força, però l'Amigos va arribar encara més lluny, perquè és el que diem ara, la gent ens ve a veure moltes vegades per l'Amigos, i és que l'esperen pel final, és la que fem habitualment, l'última. I què té aquesta cançó? Pues bueno, que és també el que deia el Ramon, és una gran cançó, la melodia és perfecta, entra en rumba, fantàstica, el missatge és brutal, el record...
1: L'amistat i tot això...
6: Exacte, el missatge, el record que té la gent, i de nosaltres guarda aquesta imatge, allò de 10 tios allà, a les Olimpíades, que van ser un èxit, tot junt fa que bueno, tenim això que és aquest distintiu, pues bueno, que és una sort.
4: Aquesta cançó hauria de ser l'himne de l'ONU.
3: Pel missatge.
4: Ara que estem en una època que tothom es baralla, que es crida, que s'insulten, que es menystenen, doncs, tio, anem a veure, doncs, anem a buscar una cosa que ens uneixi, que podem parlar des de la discrepància, però que podem parlar amb respecte, no? Però això s'ha perdut. Estem en una època de molta tensió i de molta... Per això jo proposo que l'ONU la faci himne olímpic. Ai, himne mundial.
0: Amigos para siempre.
1: A petició de Roger i Arrego.
4: Jo demano.
1: Demano, sisplau.
0: Ha canviat molt el panorama musical des de que vosaltres comenceu amb aquell All My Loving que escoltàvem al principi fins al dia d'avui?
4: Clar, que ha canviat.
1: Clar, és normal. Una pila d'anys,
4: clar. Diu, com, si em dius tu quan... Vull dir, ha canviat la música pop dels anys 60 quan surtis Beatles a dia d'avui? Doncs pues clar que ha canviat, perquè l'evolució és de l'espècie humana, és així, anar canviant, anar afegint coses, anar fusionant...
3: No, i sobretot els formats. Nosaltres hem passat per tots els formats.
4: Ah, efectivament.
3: Ens hem tingut que adaptar no només els formats, sinó els sistemes de gravació.
4: Exactament.
3: Vale.
4: I de promoció,
3: perquè
4: i de venda...
3: Perquè aquest disc vosaltres el vau fent cinta.
4: Sí, digital. Sí, tu també?
3: Igual, també. I el primer de Sabor de Gràcia també en cinta digital.
4: Cinta digital.
3: Clar, després va sortir Els Edats. Després va sortir... Clar, i ens anàvem... Som unes generacions de músics que ens hem sapigut adaptar com els camaleons una miqueta a lo que sortia i aprendre-ho, saps? Mm. I això no és fàcil.
4: Sí.
3: Perquè ara la gent jove ho té molt fàcil. Si no ho saben fer, fiquen un tutorial. Però nosaltres no. No hi havia tutorials. Era el llibre d'instrucciones, eh?
6: Sí, bueno, i existien els discos de vinil, sí. Després el CD, tot això, les cintes, tot això ha desaparegut. Mm. L'últim que era el CD, que era digital, també fora. Ara ja...
4: I el mercat també ha canviat. La manera d'arribar...
6: Molt ràpid.
4: O sigui, abans hi havia un circuit, que ara és un altre, vull dir que ni millor ni pitjor, però ha canviat. És que tot va canviant.
1: Bueno, i la música, que entenc que és el que ell també volia dir, no? La música, òbviament, també, clar, cada generació treu la seva música perquè ja ha de ser diferent a Parnassus a la que era allò, no? Diuen que, home, que la música dels 80 ja no s'ha superat mai, no? Diuen. Clar, que això sobre gustos no hi ha res, no? Però, bueno, tot el moviment del rap, el trap... bueno, després... És que, clar, des del 90 han passat més coses, també, no?
4: Moltes.
1: La música disco i tot, sí, encara que... Bueno, la música disco és dels 80, no? Sí. Els 90 i els... A partir del 2000... Hi ha tot més enllaunat
0: i
1: més rap. Més democràtic,
4: segons. La música
1: indie,
4: també. A partir del 2000, música indie, que és una variant del pop, i també doncs, les diferents músiques. Per exemple, ara ens trobem que... Jo veig com una evolució de la salsa, tot el que seria la música que es fa des de Miami, és una evolució de la salsa. Tot el que fa aquest Bad Bunny i companyia, que ara ha tornat a recuperar l'orquestra, però vull dir que és una evolució. I que el que és curiós és que cantant en castellà, bueno, o xiu-xiu-ajant, o susurrando en castellano, arribin al món sencer. Però vull dir que jo penso que és una evolució de la salsa, perquè, de fet, la música, anem a dir, la música de la qual som parents, com si diguéssim,
0: està
4: triomfant al món, i és així.
3: I sobretot en cançons que nosaltres ja sentíem fa molts anys enrere, perquè l'altre dia em parlaven Un verano en Nueva York, jo tinc el disc d'això, i això és del Gran Combo de Puerto Rico.
0: Clar.
3: I no, és de Bad Bunny, com Bad Bunny? No, on vas, fill meu?
6: Bugs Bunny.
3: On vas, fill meu? És Verano en Nueva York, i ara tothom canta aquesta cançó, sí. I això és dels 80.
0: I vosaltres canteu, ara entrem amb la polèmica que va haver-hi fa un any, canteu Encara el meu avi?
6: Sí. Vols que la cantem?
0: Vinga.
4: Aquesta polèmica...
3: Això és una gran cançó, home.
4: Aquesta polèmica...
1: Parlo del...
0: Sí, de l'Òptica Monasteri.
4: No, hem seguit fent-la igual. Sí. I el que hem de tenir molt clar és la vessant artística i la vessant personal. Hi ha artistes que la seva vessant personal és més seria millorable, per dir-ho d'una manera simpàtica. Però vull dir que la gent coneix o hauria de conèixer la vessant artística. A mi no m'importa que facis tu la teva vida privada, Xavi, per exemple, o qui sigui d'aquí. Jo, si tu fas una cosa de cara al públic i m'agrada el que fas, diria, ole aquest paio, el que està fent, no? Però el que faig a la teva privada, jo ni entro ni surto, no? Encara que potser després estigui tot molt lligat, no? I això de l'Òrtica Monasterio, des del primer moment, vam passar tot. La vam seguir fent amb el repertori i el que le pique...
3: Que és que, clar... A part, la música és universal, no? Una miqueta... Vull dir, per aquesta regla de tres hi haurien cançons que no podrien cantar. El Saboreando del Paret no es podia cantar. Perquè hi ha una lletra masclista.
1: Però a part de la lletra, no, i el que és la gent.
4: Les de salsa.
3: I les de salsa ja, no, llavorem al través.
0: Imagina't el 15 anys tiene mi amor del Duodenal.
3: Sí, no, però bueno, ara mira, han anat a Bad Bunny i a Maluma i a tots aquests. Que escoltin les lletres.
1: Bueno, és pitjor.
6: Aquí ningú s'escandalitza, no?
1: Sí, però
6: aquí,
1: ningú diu res, saps? Però la polèmica d'aquesta és per lo que va fer ell a la seva vida privada.
3: Sí, bueno, però...
1: Que això, si mires músics... Bueno,
3: n'hi ha molts. És que n'hi ha molts. Assassins
1: i tot. Clar. Que gent que ha matat gent.
6: Actors.
1: Sí. I actors, sí, també. Sí, que... I directors i productors. Els productors també de la Marinera. Clar, això... La veritat és que és millor no fotre-s'hi, no pensar-hi, no?
3: El que sí hem de dir és que el meu avi és un himne. És un himne que tothom coneix i tothom la canta, independentment de que aquest home fes el Macedoni.
1: Una altra cosa és que la lletra d'aquesta cançó, que diu visca Catalunya, visca Catalunya, visca Catalunya, clar, fora del territori català, bueno, no, hem tingut problemes a vegades.
3: Heu tingut vosaltres problemes?
1: Sí, algunes vegades. Abans, es podia, jo deia que es podia marcar una, quasi una ratlla, sobretot a les zones limítrofes, és a dir...
4: Els veïns.
1: Per allà Fraga, per Alacant...
3: València.
1: València. Sorprenentment a Bilbao vam tenir problemes també.
0: Ostres.
1: Sí, sorprenentment. I en canvi a millor Extremadura de puta mare i a Valladolid...
6: Bueno, una cosa és, curiós, quan dius problemes,
1: també, bueno, problemes
6: vol dir que la gent xiula sí. I acabem dient i visca Bilbao, llavors aplaudeixen.
1: Sí, bueno, sí, sí,
6: però
1: sí,
6: que d'entrada no, no, no, no, sí.
3: No, no els hi fa gràcia que els diguis visca Catalunya.
1: Si a vegades es començàvem a xiular nosaltres, te n'acordes? Quan es començàvem, perquè comença a capella, no? el meu avi, i a nosaltres a vegades xiulàvem per provocar que la gent xiulés una mica també, no? I per fer una mica la conya, no? Però sí, hi havia diferents... No, ara... També depèn del dia, la millor, sí, que se sàpiga.
4: No, i ara també, perquè deia abans, vull dir que ha estat tot molt més radicalitzat i més polaritzat, hi ha gent que confon les coses, no? Vull dir, o si tu vols cantar en anglès i no passa res, pots cantar en italià, ho fem nosaltres, no passa res, cantes en castellà, no passa res, i si cantes en català sempre hi ha algú que se sent agredit o no se sent bé, que està incòmode, i dius, per què? Sí, o sigui, jo puc cantar-te en anglès i tu no et sents incòmode, vull dir, és una cosa que no entens, però bueno, està passant.
3: I a vegades, en anglès no saben el que estàs dient, perquè tothom no sap anglès. Saps què t'ho
4: vull dir? Sí, sí, però bueno.
3: Vale. A veure, la música és universal. No, jo ho veig així,
4: Sí.
3: Totes les llengües que hi han són bones per cantar en rumba, i sobretot la rumba, que és una música que és una fusió de diferents ritmes, del rock and roll, del flamenc, de la música cubana, vull dir, tot això és com si poséssim dintre d'una olla, féssim una escudella tots, no?
4: Claro,
3: vull dir, els idiomes van a dintre. Vull dir. Nosaltres mateixos cantem en català, en castellà, he cantat en italià, en anglès sense saber el que en dic, estrencaló, vull dir, perquè pues, jo sempre ho dic, jo tinc tres llengües. El castellà, el català i el caló. Vull dir, canto amb aquestes tres llengües que són meves, vale? Però a banda, pues, si puc cantar en italià i m'ho aprenc, pues, perquè
4: claro, no passa res.
3: Passa res, home.

0: de com composem, de com les cantem, de com ho sentim. I vull dir, això enriqueix uns a altres, perquè, de fet, tota aquesta vida el que fem és anar trepitjant les petjades que han deixat uns davant nostre. Mm. O sigui, davant nostre hi havia el Paret, hi havia el Gato, hi havia el Zamaia, hi havia el Chacho, hi havia el Rumba 3, hi havia... Al costat nostre doncs, està el Sicus, en Sabor, està el Joan Garriga, està tanta gent ara, vull dir, seré gent, però vull dir, a tots, i tots anem cap allà, i anem caminant, i llavors que hi hagi infusions i que hi hagi trobades està molt bé. I en gent que no té res a veure, al principi, amb el món de la rumba, que tinguin l'interès, perquè la cançó és d'ells, de fer una cançó en rumba, i de parlar nosaltres per fer-ho plegats, és molt guapo.
1: Ah.
0: És que és molt guapo.
1: És guapa, la cançó, a més.
0: Mm-hmm. És guapa, sí. Vull dir que està molt bé, i que penso que hem d'anar per aquí, i que hem de ser tots suficientment
2: I sobretot
0: humils i cooperatius com
2: són
0: perquè...
2: generacions diferents,
0: claro.
2: I aquí és lo guai, no?
0: Claro.
2: Perquè són generacions diferents, maneres de concebir i de pensar la música diferent, i els joves el que t'aporten és frescura, que nosaltres
0: Totalment.
2: Ja no tenim aquesta frescura.
0: Totalment.
2: Perquè estan més actualitzats, vulguis o no, per molta música que escoltem, ells estan al dia de tot,
0: sí, sí, sí.
2: No? I que hagin aquestes fusions, ostres, això és guapíssim, perquè mira, et dic una cosa, en aquest món estem... Allò, hi ha un dia que tots tenim una data de caducitat. El que deixarem seran les cançons. I això és el que queda. Aquest és el llegat que es deixarà, i aquesta cançó perdurarà en el temps, m'entens? Aquesta i altres, no?
3: Arriba en Manel i ens obre el bar. Diu que la nit se li ha fet llarga,

0: Cap a on va ara la música de Los Manolos? Quin és el futur més immediat del grup?
1: Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui,
2: ui. Algú
3: no,
2: paga, eh?
3: Futur, no. Estem preparant aquí un...
4: Bombado.
5: Que no podem dir, no podem.
1: No podem dir-ho, no podem dir-ho.
3: Explicar, Xavi. Això ens has de convidar a un altre programa i t'ho explicaré.
0: Ah, convidem.
3: Així que l'orella.
0: Convidem sense problema, ja ho sabeu. És casa vostra.
5: Home, allò, Dios mío, déjame como estoy.
3: No, estem preparant l'estiu, no? Estem preparant l'estiu.

0: amb idees de si presentar coses noves, sabem si es pot la temporada que ve, i sempre anem fent així, doncs anem bastant al dia. De fet, també som un grup que no hem tingut mai allò, grans plans per això ho farem d'aquí. Anem bastant al dia, perquè com que som molta gent i som molt assemblearis, vull dir que això és bo, i de vegades també és una mica més feixuc, perquè clar, el ser assembleari, doncs qualsevol cosa vol dir parar màquines i que es ponen tots allà i vinga, pim-pam, ets i uts, etc. Però bueno, com que sempre han funcionat així, no canviarem ara.
1: Sí, hem sigut bastant friquis amb tot això, no? És a dir, el que ha anat venint, hem anat fent, ens hem anat trobant, sobretot passant-s'ho bé, perquè de fet era el concepte del grup en un principi, no hi havia concepte, era simplement perquè ens venia de gust fer-ho i tot. Doncs estem una mica igual, eh? Ara ja amb més edat, no? Ara tenim ja una edat ja més d'allò, i és una sort poder seguir tocant i que, a més, allà on anem, la veritat és que omplim i la gent està encantadíssima i tal, lo qual això està molt bé, perquè no és que allò que a vegades diuen, ostres, te estàs arrastrando por los escenarios, ja, no?
0: Afortunadament.
1: No, al contrari, o sigui, anem a tot arreu, on anem, rebentem. Llavors, això està molt bé. I llavors no et planteies gran cosa més, que dius, bueno, pues mañana otro, pues venga,
0: clar.
1: No?
0: Vull dir, clar,
1: no...
0: Clar. I portar la rumba... Sí, sí.
2: Al seu lloc.
0: Arreu, no, vull dir...
3: No, a tot arreu, clar.
0: A tot arreu, vull dir, sí, aquí, a l'estranger quan hem anat, doncs anem allà, som un grup de rumba catalana, i bueno, doncs allà estem defendent la nostra música, el nostre bagatge cultural, el nostre missatge, que l'article vivia a rumba.
3: I clarament són referents, m'entens? Vull dir, s'ha de fer de dir les coses pel seu nom. Els menors són referents de la rumba catalana, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Vull dir...
1: Això diu el Sigus, eh?
3: No, a veure, ho estic dient la veritat. Si estic dient algú que no és, ja m'ho direu.
2: Quina és la història d'Una aventura?
0: Una aventura, de Grupo Nietzsche. Doncs... Doncs com que ens agrada també... És que, clar, el que deia abans, la salsa i la música antillana, tropical, és igual, cubana, i la nostra música és que som parents. I llavors, vull dir, qualsevol música d'aquestes, doncs, quan l'escoltes, doncs t'arriba. I llavors vam escoltar aquesta cançó del Grupo Nietzsche i vam fer una versió. I llavors aquesta és la història, i és una cançó que va agradar, que ara, per cert, fet és que no la fem així en directe, no? Perquè ara anem canviant així de repertori i aquesta no la fem, però de vegades encara es pregunten, i l'aventura? Sí, sí, ja la farem.
2: Ja la farem,
0: farem
2: un altre dia.
1: A les Olimpiades sí que la
2: fem. Sí,
0: a les Olimpiades la fem.

0: I abans d'acabar, com va anar el passat dia 30 amb els Gypsy Kings?
1: Bé. Va aixecar.
2: Aquesta és una expressió molt de gitanos,
3: Total. Mira, ara fa dos anys vam tocar amb ells a Madrid en el Festival Botànico i va ser la primera experiència, va ser brutal. Aquell any, aquell concert d'aquell any, el tinc un record brutal. I a Barcelona, pues no te digo, lo mateix, però multiplicat per... Clar, estàs a casa, la teva gent... no es pot explicar.
4: No, que has anat, que has anat caminant al bolo.
0: Exacte.
4: Has anat caminant, xinutxant al bolo.
5: És el barri que va, diguéssim. No, però em veig també una bona relació quan es vam conèixer a Madrid, que no es coneixíem encara en persona, amb els d'en Nicolás, perquè hi ha diversos grups. Hem tocat amb els d'en Nicolás i amb els de l'Andrés.
2: Sí.
5: De l'André. I el de Nicolás, està el seu fill i tal, i vam arribar allà a la zona aquella de backstage i tal, a darrere de l'escenari i tal.
3: Les guitarres que tenia.
5: Vam anar cap allà, es vam presentar, i de seguida... Es vam posar a parlar en català, perquè ells parlen en català.
4: Sí.
5: I es van ensenyar, quina guitarra portes? I no sé què, com ho fas, això?
2: Són molt bona gent.
5: Molt guapo, saps? De veritat, molt de veritat.
2: Jo he estat molt amb ells.
5: Uns i altres,
2: Sí.
5: Els dos grups, però...
2: Sí. Jo he estat molt amb el Nicolás i amb el George, que és el seu fill.
5: Sí.
2: De fet, em va regalar un calçat. Que
5: sí, noi.
4: Porta
5: un peu que portes.
4: Regala-li el peu, nen.
2: Això del peu va ser
0: que mai ho expliques.
2: Doncs mira,
0: em
2: va trucar a l'oncle Nicolás i nen, has de venir al casament de Monet. Bueno... Vale, pues vinc.
5: Vale. Claro.
2: No faig bo de gitanes, però amb ell no li podia dir que no. I vaig anar. I el George portava aquest calçat. I li vaig dir, és guapo, cosí, que diu, després te'l regalo. Dic, bueno. Però, clar, què sé jo. I quan vam acabar de treballar, es van fer una foto amb tots, va vindre la seva dona, li va portar les bambes i em fa, té, per tu. I jo, clar, que no. I em va... Bueno, els gitanos ho diem molt, no? Em mori jo, que ho agafis. I, clar, al jurar-me d'aquesta manera, li vaig tindre d'agafar. I clar, el meu fill fa, papa, no saps el que t'ha donat, no? Dic, no. Dic, què sé jo, fill meu? Dic, és un calçat, és guapo. Dic, però això és per un casament o algú... O allò, no? Alguna actuació d'aquestes en un teatre. Diu, és que són italianes, papa, les he mirat, valen 600 euros.
3: Collons.
2: I vaig dir, ostres, em va saber que greu, després no. Però no, i no les va voler. Va,
0: no,
2: va voler que les portés jo. I a part, d'aquí va sortir...
4: Les poses són les.
2: Sí, jo me les he posat. Mira, quan vam fer lo del Teatre Polo, me les vaig posar, sí. I el 30 aniversari de Sabor de Gràcia me les vaig tornar a posar. Sí. Quan hi ha algú especial me les
5: porta. Jo els hi vaig veure
0: amb el papa, també.
5: Em porten bona sort.
2: Bona fina em porten.
0: I teniu el mateix número, suposo, no?
2: Sí, no hi ha un 42. Clar,
0: amb el papa, també.
2: No, aquí ja no. El papa deixa-la anar al més enlluernat.
0: És veritat. Més que ell.
2: I vull destacar, també, que porto un músic de la fornada dels Manolos amb mi, que és el fill del Rogeli, de pianista. No perquè estigui ell davant, però és un fenomen. És un fenomen.
5: No es pot aguantar.
2: No,
5: jo puc dir-ho com a pare, vull dir.
2: I això que ha dit, m'he aixecat, ell sempre ho fa. Quan acabem, fa neu! A mi em diu Tete. Tete, hem aixecat!
5: Claro.
0: La música de los Manolos, en Rogeli, en Ramon, Toni, moltíssimes gràcies als tres per haver estat aquesta nit a Ràdio 4.
5: A tu, Xavi.
2: A vosaltres.
0: Gràcies. Sí, gràcies.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada, el de nit, ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: Un dilluns estrany convindran amb mi, un dilluns que ningú sap si és festa, si no és festa. Hi ha moltes persones que ens estan escoltant des de demarcacions diferents del nostre país que avui han tingut un dia relaxat, que ha estat un cap de setmana llarg, i d'altres que no, que han estat pencant, com diuen els clàssics, des de primera hora del matí. El que d'alguna manera uneix a totes les persones que ens escolten i les que fem aquest programa és que ens uneix un mateix fet, la passió, la cura i la delicadesa amb la qual tots els convidats que acompanya el nostre estimadíssim Pere Vall exerceixen la seva professió amb aquesta dignitat i amb aquesta responsabilitat. Grans o joves, veterans o primerencs, i del primer a l'últim, tots s'han esforçat per oferir la seva feina amb personalitat i seriositat, amb rigor i amb amor. I avui, per no variar, en el nostre full de ruta, ens visita una persona que treballa els seus personatges amb sensibilitat i entusiasme, que és actriu i que és filla d'actors i que ja ha deixat clar que ha arribat a l'actuació per quedar-s'hi. Saludem a la nostra convidada i en Pere Vall, que és aquí escoltant-nos, i ella també, en Pere Vall, amb reverència i ella amb molt de respecte, i li agraeixo, amb una cançó que li encanta i que a mi em fascina, aquesta.
1: My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on.
0: Estic boig per l'amor, però, diu Leonard Cohen, ens agrada molt The Tower Song. Estimat Pere Vall, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com m'agrada aquesta samarreta que portes. De Màrius, sí, sí. Sant Marc Cinema Awards.
2: Sí, a més, una samarreta que has estat a punt de no veure perquè he vingut amb jersei.
0: Què dius? Però sí, sí.
2: No me n'he adonat fins fa una estona que feia calor.
0: És horrorós.
2: Tothom va amb pantalons curts, xancletes i màniga curta. I jo anava amb pantalons llargs, unes sabates així que abriguen i jersei.
0: Doncs no. Per anar així hauries de viure al Canadà en aquests moments, o a Amsterdam,
2: ja, no,
0: o a Londres.
2: Però jo em faig la meva pròpia pel·lícula, el meu bé, propi marc incomparable, i llavors bé. Algú m'avisa i diu, Pere, va, sisplau, ja.
0: Comença't a treure la roba.
2: Si vols destacar, destaca per altres coses. Exacte. Positives, no? Xurrades.
0: Per exemple. No, xurrades mai, que en Pere Vall no fa xurrades. Bé, qui destaqui molt és la nostra convidada. El seu nom m'agrada molt, perquè jo que sóc mig basca familiar, des d'un punt de vista familiar, Ainara és un nom que m'agrada moltíssim. Ainara Lejalde, als teus peus, bona nit.
3: Bona nit, moltes gràcies. Moltes gràcies per la introducció i per convidar-me. Molt de gust.
0: A tu. La veritat és que estic una mica apaivagada i aclaparada al mateix moment, i es preguntaran els oients de Ràdio 4 per què. Doncs perquè Ainara és aquí perquè ella és una gran actriu, però no podem oblidar que els seus pares són grans actors, i la veig amb ella i veig els seus pares. És a dir, és la mirada del seu pare, penso, i la semblança de la seva mare. Així doncs que, Ainara, tu ets aquí per qui ets, però permetem el Pere i jo, que hem tingut el goig a entrevistar els teus pares, que són grans professionals i meravelloses persones, no tothom ho és davant d'un micròfon, són la humilitat i el respecte, m'he quedat estorada perquè t'assembles moltíssim als dos.
3: Déu meu, que bé. Me n'alegro.
0: Sí?
3: Sí, sempre em diuen que m'assemblo molt al meu pare.
0: Moltíssim.
3: A la meva mare no m'ho diuen tant. Està bé que em diguis que m'assemblo a ella també. Jo la trobo molt guapa.
0: És guapíssima la teva mare, per l'amor de Déu. Bé, després d'haver fet aquesta introducció familiar, ho deia perquè jo tenia família i tinc família basca, i Ainara és un nom que em porta i em ressona moments molt amables, avui hem portat a l'Ainara per alguna cosa, Pere.
2: Sí, perquè fa no gaires anys va fer un debut espectacular al món del cinema amb la pel·lícula Els Encantats, de l'Helena Trapé, que era un paper de repartiment a la pel·lícula que protagonitzava la Laia Costa, però va fer que tothom es destaqués el teu treball, oi, Ainara?
3: Moltes gràcies. No ho sé, realment. Suposo que un, quan fa alguna cosa, tendeix a mirar què diu la gent sobre el que ha fet ell, amb la qual sí que podria dir que em va semblar com que el meu personatge havia tingut una rebuda molt xula, i després vaig pensar, bueno, potser és que m'ho estic mirant des d'una perspectiva com molt personal, no? Però sí que després la gent em va dir com, ostres, aquell personatge estava molt bé, com era... Era xulo, i la veritat és que li he d'agrair molt a l'Helena, perquè jo, quan vaig fer aquest càsting, me recordo ara fa molts anys, mai em vaig imaginar que... No ho sé, que tampoc és que fos una gran envergadura, però vull dir que per mi, en aquell moment, va ser una cosa molt forta. Era un càsting que em va arribar per una escola de teatre, jo no tenia ni representant en aquell moment, i de fet, ho explico de forma anecdòtica, però quan vaig fer el càsting amb l'Helena, recordo que era jo i dues persones més, i ella anava com donant indicacions als altres dos, i els deia, molt bé, ara prova això, ara prova allò. I a mi em va mirar i en un moment em va dir com, bueno, Ainara, és que no sé com ajudar-te. I vaig pensar, bueno, no m'agafarà mai a la vida, o sigui, d'acord, marxo. I vaig marxar, i me'n recordo que vaig arribar a casa i vaig dir, no m'agafaran, segur. I llavors em va sorprendre molt que m'agafessin. Però realment vaig tenir molta sort de debutar amb els Encantats.
0: Potser et va dir, no sé com ajudar-te, perquè no necessitaves cap ajut, eh?
2: És que és el que estava pensant jo. Bueno, no sé per com ajudar-te, perquè ja està, en els altres sí, però tu ja estàs preparadíssima i t'avisem quan ens posem a rodar.
0: Efectivament. Abans d'escoltar una escena dels Encantats, fem un pas enrere altra vegada. Genís, tornem a posar la cançó de Leonard Cohen. És que a mi aquesta cançó m'agrada molt.
3: A mi també.
0: I clar, com amb l'emoció de veure la segona i la tercera part de la primera per contractant amb l'Ainara, no li hem preguntat per què aquesta cançó, The Tower Song, de Leonard Cohen, tu ets una persona jove, però el fet que no sigui, que sigui jove no vol dir que no tinguis un bon gust i una bona cultura musical.
3: Gràcies.
0: Però per què Leonard Cohen?
3: La pregunta de les cançons em va pillar una mica contra pèl, però és sempre molt segur Leonard Cohen, a més, que em recorda molt a la meva infantesa, em recorda molt, eren unes cançons que sonaven al cotxe sempre, i recordo el moment de començar-les a entendre. I aquesta, precisament, m'ha fet gràcia perquè parla de l'ofici, no? Com ell, el seu, com... estic boig per amor, però ara mateix com no aniré a cap altre lloc que no sigui com The Tower of Song, i ja ha passat tota la vida, no? Com tinc els cabells grisos i els meus amics ja no hi són, però segueixo estant aquí com... perquè això és el més important de la meva vida. I hi ha un moment que diu com... I el Hank Williams, que està com 100 pisos per sobre meu, també està aquí. Vull dir que després de tota la vida, tot i tenir els cabells blancs, tot i tal, hi ha gent que està 100 pisos per sobre meu, però no passa res perquè no es tracta d'això. Jo estic bé aquí com a la meva habitació de la Tower of Song i em sembla molt bonica.
0: Doncs és una gran manera d'entendre també la ràdio i el periodisme, no? Vull que tots estem molt pendents del que ha dit Carlos Alsina aquest matí al programa d'Onda Cero, que a mi em sembla que ens ha donat a tots una lliçó del que ha de ser el bon periodisme, no? De que l'important és comunicar, no on estàs comunicant i de la manera que estàs comunicant, o el que, bé, hem sentit aquest matí també el programa de l'Àngels Barceló. Penso que és important adonar-nos-en de que no som millor que ningú, ni som més que ningú, que el més important és la sort que tenim de tenir la vocació que tenim. Així, doncs, que aquest The Tower Song està molt ben trobat. Vinga, perquè els oients de Ràdio 4 no se'ns atabalin, que ja sé que no s'atabalen, se m'atabalo jo més. Escoltem aquesta escena dels Encantats, estimat i estimada.
2: Vinga.
0: Som-hi.
4: Pues l'altre dia li vaig escriure al teu germà.
5: Ah, sí?
4: Sí. Porto uns dies una cançó ficada al cap.
5: Quina?
4: Bueno, no és una cançó, és com la melodia. Però que és una que van estar tocant el Pau i l'Uri tot un estiu sense amb la guitarra.
5: Com és? Sí. Però quina és?
4: És que no ho sé.
5: Li has preguntat al Pau?
4: Li vaig preguntar per Insta, però no va contestar.
5: No, que va, Instagram no el mira mai.
4: Escolta, em sap greu allò de l'altra nit a casa l'Agustí.
5: No, què va, no passa res.
4: No, ja ho sé, però és que ell tenia raó i no vull que pensis.
5: No, tranquil·la, que no passa res, en sèrio.
4: És la meva mare, tio, que està molt pesada. I ja sé que jo li he donat motius i tot això, però és que sembla que s'aferri a ells per estar-me encara més a sobre, tio. I al final, doncs, salto i la cago.
5: Bueno, la meva mare és una mica igual, eh? O sigui que...
4: Bueno, i l'Agustí? Quan foti el camp farà una festa.
5: Què te'n vas?
4: No sé quan, però suposo que ja toca.
0: Ai, i és que està bé que algú digui les mares a vegades són pesades, però ho fan pel bé de no sé qui, potser el d'elles, més que el dels fills, però vaja, són pesades per alguna cosa, Pere.
2: Doncs, Ainara, no era bona per donar tanta veritat als teus personatges com aquest que acabem de sentir.
3: I anem,
2: però anem als teus inicis. Tu ets llicenciada en Belles Arts amb un màster en Literatura Comparada. Estudies aquesta carrera abans de començar a estudiar interpretació o ho vas fer alhora?
3: Doncs... Però ara m'he quedat pensant en aquest fragment que feia estona, que sí, feia molt temps que no l'escoltava, i m'he adonat de dos buenos, dos pues i un esque. Ah. I he pensat, mare de Déu, això clarament no estava al guió com... no pot ser que jo vagi posant buenos, pues i esques.
0: Ja, però a vegades també... Des de la visió d'una espectadora i d'una veja del cine, gràcies a tenir en Pere de germà i mestre particular, no? Però a vegades va bé. És a dir, nosaltres aquí a la ràdio hem de parlar en català perfecte, perquè això és la ràdio pública, i per això hem estudiat, ens hem format, no? Però a vegades un bueno i un esque i un pues fa que persones que potser no han tingut l'oportunitat d'estudiar com nosaltres un bon català puguin sentir-se també cridats i interpel·lats, no? És que no tot ha de ser... La vida no és perfecta, Inara.
3: No, definitivament. Perdona, Pere, que no volia esquivar
2: la
3: teva pregunta.
2: Vinga, la llicenciada en Belles Arts amb un màster en literatura comparada.
3: Això del màster no ho diguis massa fort, que encara em falta fer el treball de final de màster.
2: Ah.
3: Però sí, el màster està acabat. Falta el treball, que és una petitesa. Sí, jo vaig començar... O sigui, abans de pensar que volia fer Belles Arts, vaig començar amb la interpretació. O sigui, vaig començar quan tenia 15 anys, o 14, d'una forma com... molt espaiada, era un dissabte al matí, després ja vaig començar a fer com un dimecres i un dimarts, tal, però eren aquesta cosa com que diríem extraescolars. Em va agradar molt, però va arribar el moment de decidir la carrera, no? Hi havia l'Institut del Teatre o una altra cosa, i els meus pares em van recomanar molt fermament fer una carrera seriosa, una carrera rigorosa i real.
0: Això que els teus pares són grans actors, sí, però que també s'han format molt, no ho oblidem.
3: I tant. Perquè pensaven, bueno, Ainara, és que tu et penses que això és una cosa que tu has vist a dues persones que han tingut com la gran sort de poder dedicar-se a això, i a més, no sempre, de manera intermitent, de vegades, però no vull que et pensis que això és tal, amb la qual fes una carrera, estudia, tingues una llicenciatura, i després ja veuràs què tal. I jo de sobte vaig escollir la carrera amb menys sortides de la història, que és Belles Arts. Però em va fascinar, em va agradar moltíssim. I a més, mentre feia Belles Arts vaig continuar fent interpretació alhora, i vaig fer... Mentre estava fent la carrera vaig fer... Havia fet ja un any al Col·legi del Teatre, i després vaig fer 3 anys a la Nancy Tuñón i 3 més a la Laura Jou. I la carrera realment em va obrir moltes portes, o sigui, moltes portes, en realitat no, perdó, però em va obrir...
0: La ment.
3: Sí, em va obrir de mires, no? Diguéssim, com vaig veure... que hi havia una altra manera de veure el món, i que era molt interessant aquesta manera, i em va agradar molt. I trobo que són dues coses fàcilment complementables, i que sempre et servirà tenir una visió una mica més creadora, no?, de les coses. Passava que a nivell formal sempre em decantava per escriure coses, i llavors em van dir tantes vegades com, escolta, sempre estàs escrivint, no, tal, potser hauries de pintar més, jo no en sé de pintar, llavors vaig decidir, quan vaig acabar Belles Arts, apuntar-me al màster de literatura, tot i no haver fet estudis literaris ni res per l'estil, però també em va fascinar, també, vull dir, una altra manera d'obrir les mires cap a un lloc com diferent, però tot lligat, que em sentia molt... no trobo la paraula, però... estimulada, no? O sigui, a la meva vida en general, me'n recordo quan estava estudiant, quan estava fent el màster, quan estava fent fins i tot la carrera, veia les coses d'una altra manera. Em sentia estimulada, tot era com... tot es lligava entre tot, no sé com dir-ho, ara em sento més...
0: No, perquè obres unes finestres que no tenen mai fi, no? I que mm-hmm. l'horitzó que et mostren aquestes finestres són, vaja, inabastables, no? Tornem al cinema. Som en directe a Ràdio 4 amb Ainara Elejalde, tant dic que m'agrada el seu nom i a veure si m'equivoco amb el nom. Perquè després dels Encantats, n'hem escoltat un fragment, ha rodat pel·lícules com Las hijas, de Daniel Romero, Los relatos, de Miguel del Arco, Mister Nadie, de Daniel Butini, i El secreto de l'orfebre, d'Olga Osorio. Uns personatges prou diferents entre ells, no?
3: Molt diferents, realment, sí. Diria potser que Els Encantats o Mister Nadie són les pel·lis on he tingut un personatge més proper a mi. Però sí, he tingut la sort de fer personatges diferents. N'hi ha el del Miguel Ángel Calvo Butini, aquest de Mister Nadie, és una noia catalana que està en una ONG que ajuda un home rodamont a encarrilar la seva vida, diguéssim, com bonament pot, una noia jove sense cap eina. Però després hi ha... La Sigas és una noia que està en una secta. Una secta, diguéssim. Uh-huh. Em van dir que no digués la paraula secta, ja és el primer que he dit. Segrestada, que està segrestada amb un síndrome d'Estocolm, que això sí que va ser un personatge difícil d'abordar, perquè no hi ha gaires experiències que jo tingui que pugui comparar amb una persona que vol estar segrestada en una casa i que es pensa que allò és el millor per ella. que després sí que està com molt en contraposició amb doncs, El secreto de l'orfebre, que era un personatge que em vaig inspirar molt en la meva àvia, perquè justament es deia Pilar, com la meva àvia, i era... estava basada més o menys en l'època on ella devia ser jove. I era una pel·li que això, d'època de l'època del franquisme, em sembla. No parlava d'això, però que això ja va ser com diferent. I sobretot el més diferent és un personatge que vaig fer per una sèrie que era una noia que organitzava la boda d'uns anglesos. Era una sèrie anglesa. I era com l'estereotip de la típica noia espanyola que diu com deja este vino aquí, pon esta cosa allí, haz esto, haz lo otro, no? Com, em sento gero identificada com amb l'estereotip d'espanyola com que crida, però també va ser molt divertit de fer, amb la qual tinc la sort que sí que són prou diferents entre ells.
2: I com a actriu ets més de drama o de comèdia? T'agrada tot? Per sort has pogut anar combinant els dos gèneres, els dos tons? O no, et donen personatges així profundets?
3: No, una mica de tot, però com a actriu la veritat és que sóc més de drama. Em sembla que la meva vida sóc més de comèdia. Fins i tot se m'ha arribat a acusar de frivolitat.
2: Ah, val.
3: Però I no sóc una persona gens greu. En canvi, al cine sí que m'agrada més aquesta cosa més intensa, no? Potser també va relacionat amb una baixesa que tinc, que és no voler dignificar-me mai. I llavors sempre sento que és més fàcil una cosa petita, intensa, carregada, però continguda, que una cosa com molt explosiva de comèdia és molt difícil. És molt difícil d'escriure, és molt difícil d'interpretar i és més arriscada. Llavors, com a espectadora també em sembla que m'agrada més el drama, eh? I això és una cosa que em retrec perquè la comèdia està molt bé, però jo sóc més de drama.
6: És que on hi hagi un bon drama, que jo penso que les comèdies estan molt bé, però el drama penso que també es fa mirar cap a dins. En directe a Ràdio 4, el de nit, amb la Naira Lejalde. Ainara, com a filla de dos persones, en parlàvem abans, no?, que formen part de la història viva de la interpretació en aquest país, Carla Lejalde i Sílvia Bell. Què has après dels teus pares? Veiem que els tens molt presents i a mi m'agrada molt escoltar-ho, això, que et van educar per ser una dona independent, per ensenyar que aquesta feina és molt feble, com les feines que tenim en Pere i jo, no? Són feines, a cap i a la fi, artístiques. Vosaltres sou artistes, nosaltres no, però no, tampoc hi ha cap mai seguretat. Com et van educar? Què has après?
3: Que em van ensenyar, jo diria que fins i tot sense voler-ho, em van ensenyar tot. És veritat que jo he viscut tota la vida amb la meva mare i que quan el meu pare treballava era una cosa més de que ell marxava, ell feia el seu procés i jo no el veia tant. Però en el cas de la meva mare, sobretot com que se centrava més en el teatre també, hi havia una cosa que cada vegada era com molt abrumadora, però que és una persona que està repetint el mateix text com 25 vegades al dia, cada dia primer per memoritzar-lo i després per mirar com dir-lo. I no només hi havia la cosa aquesta d'anar veient els canvis i anar veient les decisions que ella prenia i com canviaven les frases segons les entonacions que ella posava, sinó que també hi havia, per una nena petita, un apropament a un llenguatge que crec que no era l'habitual. O sigui, la primera vegada que jo sentia a casa meva un Chekhov o un Shakespeare o un Oscar Wilde o el que fos, jo no entenia res. Però si et repeteixen això 25 vegades i a més et diuen passa'm el text i digue'm la rèplica i llegeix-m'ho tu...
6: Alguna cosa entens, clar.
3: Clar, arribes a un moment que dius, vale, aquest està enamorat d'aquesta però aquest no l'estima, llavors ara aquesta es mata o el que sigui, no? I dius, vas entenent un llenguatge que no està pensat per una persona de la teva edat. I això és una cosa que agraeixo molt. Que potser ve de rebot, potser no, però que està dins meu i que aprecio. I després, òbviament, després de tot aquest procés a casa, hi havia el anar al teatre cada dia, me'n recordo el 2007, jo tenia 7 anys, i potser vaig veure 35 vegades la plaça del Diamant, allà a la primera fila del Teatre Nacional menjant-me una poma. I veure com a la meva mare les coses mai se li assentaven del tot perquè cada dia buscava canvis nous, no? I cada dia, perquè les coses no solidifiquessin, ella buscava altres maneres de dir les coses i jo veia els canvis i pensava, avui ha fet això diferent, avui ha fet allò diferent. I era el 2007 i ho recordo molt. De vegades, clar, quan era petita em feia mandra, preferia estar al camerino dormint, però ara és una cosa que agraeixo.
6: I tant.
3: Molt.
6: I tant.
2: M'ha encantat això de la poma.
6: A Mercè Rodoreda li hagués agradat molt.
2: Sí, Elena Trapé, Júlia de Paz Solvers, Marta Matute, Gemma Blasco, Aina Clotet, Belén Funes... Hi ha una nova generació de directores molt potent i que parlen a les seves pel·lícules de temes sovint poc tractats. L'Alzheimer, el dol, la separació traumàtica, els abusos, la frustració professional, l'esbianisme, les malalties físiques i mentals... S'ha trigat, però s'ha aconseguit, no?
3: Aquesta pregunta ja s'escapa de les meves... A veure, jo com a opinió, jo penso que està molt bé que tots aquests temes, a més tractats per dones i temes que abans s'havien menyspreat, estiguin sobre la taula. Penso que és increïble i és el millor que havia de passar. Ara, penso que la cosa és que abans la gent que posa els diners... Parlant jo sense tenir ni idea de què fa la gent que posa els diners ni de com funciona.
2: No, no, però crec que estàs molt ben encaminada. La gent sí? que posa els diners no sí, posava...
6: Sí, en segons quins temes ja ara sí que es posa.
3: Tinc la sensació que la gent que posava diners...
2: Sensació,
3: no s'arriscava a parlar d'aquests temes i ara ha arribat un punt on aquests temes de sobte s'han institucionalitzat.
6: Gràcies a Déu.
3: Sí, i llavors ja no és un risc posar els diners en aquests temes. Això no vol dir, però... trobo que la mentalitat hagi canviat, sinó que el fet de que s'hagi empès molt amb aquests temes ha fet que, per força, els productors hagin acabat cedint amb posar els diners aquí, però si em pregunteu realment, trobes que s'ha aconseguit que la gent s'arrisqui a posar diners en coses que no saben que triomfaran? Crec que no. Crec que en el moment on ells han començat a posar diners en això és perquè saben que ja no és un risc, perquè saben que això els sortirà bé. Ara, arriscar-se ara amb una altra cosa? No, perquè ara això forma part de la pauta que hem de seguir perquè les coses vagin bé.
6: Més clar, no pot parlar-ho, eh? Sí. Ni pot explicar-ho. Jo estic absolutament bocabadada i a punt de plorar. Perquè, clar, nosaltres li volíem preguntar, et veus dirigint en futur? Jo penso que has de dirigir.
3: Sí, moltes gràcies.
2: O escriure.
6: O escriure, no ho sé, perquè això mateix és que tens tota la raó. És a dir, és com si, efectivament, hi ha temes que ara queden bé parlar-ne, però n'hi ha molts altres que es tapen i que potser, com que desgraciadament tot és cíclic, d'aquí uns mesos sí que quedarà bé parlar d'un tema que ara no està prou reivindicat.
3: Sí.
6: Ai, que malament. L'última pel·lícula que has vist i que ens recomanes, una d'aquí, una d'estrangera, què et sembla?
3: Una d'aquí i una d'estrangera. Una d'aquí ho interpretaré com una pel·li en català.
6: Sí.
3: Em va agradar molt Esmorzar amb mi. Esmorzar amb mi va ser una pel·li que sí, que em va agradar molt, a més trobo que està molt ben muntada, que explica la pel·li d'una manera com divertida i vaig trobar que estava molt bé. Una estrangera vaig veure abans d'ahir, una pel·li que em va agradar molt, que es diu Nicky and Mickey, que en castellà em sembla que seria La traïció de Mickey, de Mikey.
6: Sí, sí, sí.
3: Que és una pel·li, ara no me'n recordo, Mare de Déu, i quedaré fatal, de Elaine May, una dona que jo no coneixia. I em va agradar molt aquesta pel·li. És la primera pel·li que no he vist actuar el John Cassavetes, i amb l'altre actor, que és el que fa del marit de la Gina Rowlands a La Mujer Bajo la Influencia,
6: sí.
3: el Peter Falk. I trobo que són un duo perfecte. Em va encantar aquesta pel·li. Em recorda també una pel·li que em va agradar molt, que és com With Neil and I. Doncs el joc aquest de com els dos personatges una mica desgraciats, una mica excèntrics però bojos i lumpens, no? que els hi passen com... I que parla també de l'amistat. I de com som les persones. Em va agradar molt aquesta pel·li. Just la vaig veure abans d'ahir.
6: Doncs jo penso que la nostra estimadíssima Ainara Elejalde ens ha donat una lliçó de que la joventut sap molt bé el que vol i com ho vol.
3: Que bé.
6: Que les pel·lícules i la televisió i el cinema i l'entreteniment en general no pot subestimar mai el públic, que el que volem és veure persones reals, de temps reals, amb problemes reals, amb patiments reals i amb alegries reals. I ens anem amb una cançó, Pere Vall?
2: Sí, ens acomiadem de tu desitjant-te veure't en moltes pel·lícules, obres de teatre, sèries més, moltíssimes. I fent un joc de paraules amb el teu debut al cinema, podem dir al de nit que estem, no encantats, encantadíssims de parlar amb tu. I aquí diem el nostre fins ara i nara amb un altre tema musical que també t'agrada molt. Per cert, vas arribar a conèixer personalment el Pau Riba?
3: No vaig arribar a conèixer-lo, m'hagués agradat molt.
6: Quina
3: vaig anar al concert aquell que vam fer al Festival Grec.
6: Al Festival Grec.
3: Molt xulo.
6: Doncs ens anem amb aquest Helena desenganyat de Pau Riba. Desenganyem-nos, eh? El talent i la creativitat i l'esforç existeix. I ve molt fort, empenyem fort com no va ser d'una altra manera. Ainara, als teus peus.
3: Moltes gràcies, igualment. Gràcies per convidar-me, de veritat.
6: A vosaltres. Pere Vall, gràcies.
2: En vida seva.
6: Esforçat a mi. Qui no et posi jersei, que em fas patir.
3: Bueno. Porto jo el seu jersei.
6: Jo estava a punt de dir-ho, però per cert, no digui res a Tarragona, que no...
2: Hi havia algun motiu ocult...
6: Jo em mirava i deia, jo diria que aquest jersei és del Pere Vall.
3: Sí, però maco, m'agrada bastant.
6: Una és senyora fins a l'extenuació, no sé si serveix d'algú, però ho és. Gràcies, estimats.
3: Gràcies.
6: Vinga, en Pau Riba.

0: La barrera del so. Amb Irene Gasombina. A Ràdio 4.
1: Sons desapareguts, oblidats, acabats potser alguns. Avui a la barrera del so, el so com a evocador d'espais passats del record. Avui ens endinsem en sons que associem potser a moments, a persones, a costums, a emocions. Parlarem de la dimensió social del so i ho farem també a través d'una instal·lació que s'ha pogut veure al Centre de Cultura Contemporània de la ciutat de Barcelona i que s'ha fet gràcies també a la tasca de Free Sound. Ja sabeu que aquí al programa sempre estem parlant de plataformes. Avui parlarem d'aquesta plataforma que ja compleix 20 anys i que no l'hem de pensar com un receptari de cançons, com per exemple Spotify, sinó un receptari de sons. Més de 700.000 gravacions del nostre imaginari col·lectiu, però no només d'escenes del nostre passat, sinó també molt més sons de tot tipus. En parlarem amb els seus responsables en un programa on també avui abordem les plataformes, en aquest cas les plataformes de vídeo i de música, perquè tenen una relació una mica diferent, em sembla, i ens ho explicarà el Marc Margarit, el seu espai en 15 segons, tenen una relació diferent, dèiem, em sembla, amb els drets d'autor. I no sé si això d'alguna manera doncs condiciona la seva feina. I això és el que tenim avui a la barrera del so en aquesta edició especial, que el que fa és recuperar alguns dels millors continguts que hem tingut al programa aquesta temporada. Benvinguts!
2: De cop i volta potser trobo a faltar la sirena de la... del volcà o de la maquinista, que es veu. Que després de la guerra ja no em resultava tan simpàtic, perquè era el que feien servir també per dir hi ha perill de bombardeig. Però abans, que no era perill de bombardeig, pues allò em recorda molt la Barceloneta.

I de sobte trobo a faltar un so. És un so que ja no existeix, però que solia formar part del meu entorn. És un so al que hi van sumades no només emocions, sinó també espais, costums, persones. És un so que era part de mi i és un so que ara ja no hi és. Ara els sons són uns altres.

0: Parlo de la dimensió social del so i constitueix un llegat i un patrimoni que forma part de nosaltres. Amb el temps, però, canvia i corre el risc de desaparèixer. És per això que, perquè això no passi, existeixen iniciatives com Free Sound, una plataforma col·laborativa de gravacions compartides, no només de sons ambients, sinó de molt més, de gravacions lliures de persones d'arreu del món. Ara compleix 20 anys i, per celebrar-ho, ha presentat una instal·lació sonora al Centre de Cultura Contemporània de la ciutat de Barcelona, que ha estat co-comissariada per l'artista multidisciplinar el Fito Conesa. Què tal? Com estàs, Fito?
1: Bon dia i sònic dia.
0: Sònic dia. M'encanta això. Clar, és que de sobte trobo a faltar un so i no me n'he adonat i ja no hi és. I el meu paisatge sonor i el meu entorn sonor han canviat.
1: Sí, i de fet transformarà els teus records i tot això totalment, totalment.
0: Això és fascinant perquè ens demostra també que el so és canviant i és fràgil en certa manera.
1: I pot ser també que és l'eina més ràpida per viatjar en el temps o en el record, o també per imaginar el futur. En realitat entra com directe, no? Hi ha un tema així com de, que entra directament de l'orella al cervell, i sí, és una eina brutal, jo crec.
0: Clar, per preservar aquests records, doncs vosaltres veu instal·lar al Centre de Cultura Contemporània tot just fa molt pocs dies, i de fet es podrà tornar a veure també a la Universitat Pompeu Fabra, doncs una instal·lació que ha estat creada en col·laboració amb Free Sound. El Frederic Font és investigador en tecnologia del so, de la música, és desenvolupador de software i també investigador del Departament d'Enginyeria del Music Technology Group, i ell és un dels creadors de Free Sound. Què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Escolta, Free Sound serveix per això? O sigui, què és i serveix per això, per guardar aquests records sonors?
2: És una de les utilitats que té, sí, definitivament. El ser una plataforma que es crea col·laborativament amb gent de tot el món que decideix participar-hi, es pot fer servir de moltes maneres, però amb el temps es va convertint també en un repositori on hi tenim guardats sons que potser no els podrem tornar a gravar.
0: Ara fa 20 anys ja que es va crear aquesta plataforma.
2: Fa 20 anys, sí. En aquell moment era quan començava tota l'explosió del que després es va conèixer com a web 2.0 i després ja no se'n va parlar més, on una mica la idea era que la web ja no només era una cosa estàtica que tu visitaves, que tu consumies, sinó que també era un lloc on et permetia contribuir amb informació, pujar informació. Aleshores, en aquell moment, no existia una plataforma per sons, nosaltres la vam crear i aquí estem.
0: Quins sons, com per exemple el que hem escoltat a l'inici, no? Però quins sons hi ha? Qui els puja? Per què?
2: Hi ha de tot a Free Sound, hi ha molts sons diferents. Nosaltres l'única, diguem, condició en certa manera que posem és que no volem que es pugi música en el sentit més tradicional del que seria una cançó, diguem, no? És a dir, no busquem que un artista pugi les seves cançons a Free Sound, ja existeixen altres plataformes per fer això, sinó que el que ens interessa és que tot el que es pugi a Free Sound d'alguna manera pugui tenir una voluntat també de ser reutilitzat. Quan vam fer Free Sound, en aquell moment vam adoptar el model de llicències Creative Commons, i també era una cosa relativament nova en aquell moment, i la filosofia en el fons és aquesta, no? De posar unes normes molt clares sobre com es pot reutilitzar aquest so, per tant fomentar la reutilització.
0: I el Fito, doncs, per fer aquesta instal·lació va haver de capbussar-se en l'arxiu també de Free Sound, no?
1: Bueno, és una mica més complicat, perquè els arxius tenen moltes capes i moltes aristes, sí? Però en realitat a mi em van convidar per pensar juntes què fer, no? I van convidar altres artistes, doncs són capes de capes de capes, però sí, vam decidir treballar aquesta idea de lo que jo crec que hi ha Free Sound és, tot i que no és una cosa que no és la descripció més acertada de Free Sound, però sí que és una mena d'arxiu que cura, que guarda moments que no passaran mai, però sense drama. Vull dir, és veritat que una cançó d'un artista amb una trajectòria o que algú que comença la música, que no té sentit, però pot ser que sigui una gravació de la meva àvia cantant fa 20 anys, una cançó que ara ja no es canta perquè s'ha perdut o el que sigui. Doncs en aquest univers, no?, denso i bonic, van pensar convidar a altres artistes, doncs jo, diguéssim que a mi em van convidar, i jo era fan ja de, i usuari, he de dir, de Free Sound, i van pensar altres artistes com l'Albarri, l'Olo Sosaku, diferent gent, perquè proposin llistes a partir d'aquesta idea que jo dia abans, no?, del curar, de sons que hem de cuidar en el sentit no tan paternalista, no?, sinó de ser conscients que són situacions que ara són molt normals, pot ser que en el futur no. Imaginem Barcelona l'any passat, no?, que tenim una sequera que era increïble. Bueno, la pluja començava a ser un so que era quasi arqueologia. Doncs això.
0: Clar, d'aquesta manera, doncs, molts artistes van ajudar el Fito, perquè si no el Fito s'havia de capbussar en les 700.000 gravacions que hi ha aproximadament, no? Frederic, quants àudios?
2: Aproximadament, sí. La veritat és que no ho sé exactament, sé que són més de 700.000 i cada dia n'hi ha entre 100 i 120, 150 més cada dia.
0: I així, doncs, el Fito va poder, doncs, traçar una mica, juntament amb tots aquests artistes, doncs, una curadoria de sons, com per exemple, sons que potser estaven al meu carrer i ara potser ja no hi són.

0: clar, com els sons ens influencien una mica també en la nostra vida social, no? I formen aquest paisatge. És molt curiós, això.
1: Sí, de fet, jo pensava, com m'acostava aquesta so, pensava de la fila or, no? Aquesta no és, però al sud hi ha un, com un, normalment és un senyor que porta una, com una harmònica.
2: Aquí el tenim, també, eh? Aquí el tenim, també.
1: Sí, no? Sí, sí, sí. Ja imaginava jo.
2: Jo encara el sento, de fet.
1: Ostres, doncs pues jo
0: de
1: fa
0: fet,
1: molt de
0: temps... De fet, em sembla que el tinc a àudios, Patxo. Es diu afilador de ganivets. No, no te l'he posat al guió. Però si me'l demana el Fito, jo el tinc, eh?
1: Sisplau. O sigui,
0: home, perquè jo també m'he capbussat aquí
1: ara,
0: a Frisa.
1: Ara jo vull aquesta imatge, la vull.
0: Sisplau, doncs ara la tindràs, ara la tindràs. Doncs ens deies... Ah, mira, ja el tenim, aviam.

0: Les melodies jo crec que canvien, no?
1: Sí.
0: En cada...
1: Depèn de l'instrument. Però sempre té aquesta cosa de glissando, de baix a dalt.
2: Sí, exacte.
1: Mira, ara escoltant això, imagino que només nosaltres aquí, sinó la gent al d'on estigui escoltant-nos, també haurà tingut aquesta imatge. O sigui, és un viatge, jo insisteixo molt en això, però és veritat que és una eina molt potent. I en aquest projecte va passar una cosa, que és que a mi em van... em van convidar i vam treballar, va ser com un match d'aquestos que jo crec que perquè els interessos eren com bastant interessos intents, no? No tant de projectes, sinó com de les coses que ens interessaven. Doncs, tot i que és veritat que jo vaig proposar algunes coses, el llistat d'artistes al final va ser com un barrejament superbonic de coses que a tot el grup de... la gent que estàvem allà, no? De Frison i jo... començàvem com a pensar que funcionarien i, de fet, van funcionar superbé, jo crec.
2: I quins tipus de sons van ser? És a dir, perquè hem trobat molts sons, per exemple, de carrer, sons d'ambient, no? Però també hem trobat doncs, sons de natura, hem trobat sons de què més?
1: Hi ha una cosa molt potent que és que clar, el paraigua conceptual, diguéssim, que abraça tot això, tota aquesta instal·lació, és tan ampli que pots... sentir, pots notar el caràcter de cada artista, no? I teníem des de coses que vam tenir, bueno, més a veure amb el gest, no? Com l'Alba, em recordo que eren microsegons de so de si jo faig així ara i clar, és com no? Fins a altres que eren directament gent al carrer manifestant-se per alguna cosa, per aquest tipus de lluites que encara per sort tenim i que demanem, no? Doncs també hi havia naturalesa, hi havia una rana, em recordo, no?
0: Sí, hi havia un que deia, posava que era una granota, però cap de nosaltres ho identificava com una granota i ens quedava una mica...
1: Sonava aquest... com elèctric i era com...
2: Sí. Això és brutal, no? Com sí. Sons orgànics poden potser fins i tot no semblar-ho i convertir en la nostra imaginació en una altra cosa, no?
1: Era molt confós, sí, és veritat.
0: Hi havia un altre també interessant, un seguit de sons on el que feien era captar el que es diu la resposta de diferents sales de diferents llocs del món, on es fa el mateix so, un so molt impulsiu i després es grava la reverberació. Aleshores, clar, tu quan els escoltes, al final vas sentint diferents tipus de reverberacions i potser a nivell acústic, no sé que ho puguis escoltar en un entorn molt bé, molt controlat, tampoc acabes de notar les diferències, però conceptualment hi són allà, no? Perquè cada un representa un espai que és únic al món.
2: Parlant d'un lloc que té bastanta reverberació... Clar, aquí el record, diverses coses a comentar, no? Però, per exemple, el record també associat a una emoció, perquè això, clar, és l'estació de Sants i normalment és un so que escoltes quan vas de viatge, no? Hi ha nervis, hi ha, no sé, emoció, no?
1: Sí, totalment. Jo crec que és que no es pot entendre per mi, com ja parlo com fan de Free Sound. Free Sound sense aquest poder, no?, de... I de conèixer també, perquè hi ha una cosa molt xula, i aquí entro en rotllo fan, que tenen a la web, que és que pots escoltar diferents sons que tu penses que aquí funcionen d'una manera, que en un altre lloc sonen diferent. Per exemple, una ambulància. Com sona una ambulància aquí, com sona a Cincinnati.
2: Ah, això és fascinant.
1: Clar, i és com, bueno, no? O els bombers, o el que sigui. Aquest tipus de so que tenim com supernormalitzats, que són part de la nostra contaminació de vegades acústica a la ciutat, com sonen en altres llocs. I això és una cosa superpotent també com a eina educativa, vull dir, per només de coneixement propi, sinó, i això va ser el que a mi em va volar el cap quan vaig a descobrir una mica Free Sound i les possibilitats que tenia.
2: Creieu que potser també el so, de fet, l'hauríem de treballar més a nivell col·lectiu i que potser fins i tot podria ser una eina, com deia ara el Fito, en els programes educatius?
0: Totalment. A veure, el so... És un sentit bastant interessant perquè sí que és veritat que probablement com a humans hem anat perdent una mica progressivament la necessitat d'utilitzar-lo com a mitjà d'informació essencial, no? o ens pot passar, no?, que podem estar al bosc i ja hi ha moltes coses que no les reconeixem, que ja no sabem com funcionen, però en tot cas és algo que sempre està funcionant, encara que no ens estiguem fixant, no?, a diferència de la vista en aquest cas. I llavors és interessant, per això que deies tu abans també, no?, com que de seguida et situa en un lloc, de seguida et col·loca, i és una experiència col·lectiva, perquè totes les persones que estem en un lloc, bueno, podem tenir també diferències amb com escoltem el so, però totes estem escoltant, no? Això és important. Aquesta dimensió humana col·lectiva és el que també FreeSound d'alguna manera hi aporta, no? Que no només són arxius de so, sinó que són arxius amb les seves històries. En alguns casos estan explicades a la pròpia plataforma, potser en altres no. Però tota aquesta dimensió és el que crec que li dona aquesta entitat que ho fa realment rellevant, no?
3: 3, 2, 1... Oh, oh, he rebentat la llum!
2: Els nens jugant a la baldufa. I clar, parlàvem de la dimensió col·lectiva del so. I com al final el so també pot representar col·lectius, pot, doncs, parlar-nos de la nostra història, perquè avui dia no sé si ja hi ha gaires nens que juguin al carrer a la baldufa, no?
0: A la baldufa no ho sé. Alguns hi ha, eh? Jo crec que sí, segueixen havent. Però sí que és veritat que són coses que s'han transformat completament, no? I especialment a llocs com Barcelona, no? O ciutats més grans. Però sí, totalment.
2: Uh-huh. I, per exemple, també, doncs com hi ha aquests sons, jo pensava en aquest so, quan escoltava aquest so, pensava en la irrupció de les pantalles, no? I de que realment potser les pantalles també ens estan traient i absorbint una mica de l'escoltar al carrer.
1: Sí, i també hi ha una cosa, hi ha nous sons, vull dir, uh-huh, que mai esperem, i que han evolucionat. El claxon d'un cotxe ara és diferent com hi era abans, tot i que són matisos, hi ha una evolució del so. I això també com a document històric, no?, per intentar... Jo estic en anàlisi tota l'estona, però com sonaven els 60, el paral·lel, com sona ara, no? Aquest tipus de situacions... parlen de com ha canviat la ciutat, i pot ser que sí, que abans el paral·lel era més ruïdós a nivell humà, de gent parlant, i ara serà més ruïdós a nivell de cotxes i de coses que evitem al cap i a la fi, però és veritat que les pantalles pot ser que han reduït el nivell de soroll humà, diguéssim.
2: I abans us preguntava per l'educació i també a nivell de museografia, diguéssim. Tenim una consciència del so, o sigui, hi ha... Podríem treballar en un museu del so? El so és un element que es treballi, doncs, per entendre els contextos històrics o no?
0: Crec que es treballa poc, perquè bàsicament és molt difícil, diguem, no? Perquè no tenim gravacions més enrere de X. Sí que hi ha estudis on s'intenta, en base, per exemple, a textos o a llibres que s'han escrit o bueno, sí, bàsicament suport textual on es descrigui com sonava alguna cosa, es poden inferir coses, no? El que passa que és una feina, clar, és complicat, diguem, perquè no les tenim, aquestes gravacions.
1: I jo crec que també respon a lo que dius abans, no, d'aquesta societat visual, no? Que és molt complicat en museu treballar amb so sense res més que so. Per mi ja el so de per si és un... I aquí ho estem veient. Estem fent un recorregut per sons que està tocant el cor i entenent a nosaltres mateixos en la història, però costa molt no oferir sempre algú que ajudi o que ompli la visualitat, no? Uh-huh.
0: Requereix una atenció, no? Requereix una atenció especial que sobretot avui en dia, amb la societat de l'entreteniment i la rapidesa i tot, cada cop és més difícil. De fet, en la pròpia instal·lació, un dels elements és que t'havies d'esforçar per escoltar els sons, que hi havia alguna gent que igual ho va percebre com algo fins i tot negatiu, no? De dir, ostres, és que no ho sento bé.
2: Ah, que bo.
0: I dic, bueno, ja, però...
2: Es tracta d'això.
0: Estigue-t'hi una estona, digue-ho, no?
2: De fet, la instal·lació, havies d'entrar com... O sigui, eren unes... Com ho podem explicar, no? Havies de ficar dins el cap, no? I les oïdes per estar dintre d'un espai on poder escoltar els sons. Com ho podem explicar?
0: Bueno, diem la paraula de
1: sí,
0: és que no la volíem dir, però...
1: Però és fàcil per crear una imatge.
0: La idea inicial, la inspiració venia de la closca de mar, no, com es diu? No, com,
1: la petxina, que és una mena de petxina acústica.
0: Exacte, la idea aquesta que te la poses a l'orella i porta sons d'altres llocs, no? Llavors, vam partir d'aquí, ens vam intentar allunyar una mica, no ho vam aconseguir del tot, em sembla. Vam fer una cosa una mica abstracta, però sí, la idea és que té com una forma on hi ha una cavitat, que és on acostes el cap, i d'alguna manera, si no t'hi acostes molt... és difícil d'escoltar-ho, depèn dels sons, no? Hi ha sons que potser sí que traspassen més, n'hi ha que menys, però sí que requereix que t'esforcis.
2: I què deia la gent després d'entrar dintre d'aquestes cloïsses sonores?
1: Hi ha de tot. Hi ha una cosa que quan entens que hi ha una altra velocitat, que hi ha un altre tipus de connexió amb l'objecte, és a dir, has de, tu ho dius abans, no?, d'entrar, en el sentit de tocar, i poses el cap, entonces... Hi ha gent que quan vibrava, perquè era un tema quasi vibracional, flipava en el sentit de, ostres, m'ha agradat moltíssim. I altra, que és, clar, al final no deixa ser un objecte en un context que al final no saps fins a quin punt pots tocar, no sé què, i jo, no, apropa l'orella. Hi ha gent que es quedava molt... I aquesta gent era la que, bueno, és que estava molt bajo.
0: Igual
1: bueno,
0: els feia més respecte, que, sí. Bueno.
1: Però en general, quan entenien això, que era un tema de... que era quasi com una remor, no? Estaves allà i dius, és que sembla algo. T'apropaves i entraves, era bastant... Bueno, canviava molt la percepció de... Hi ha una cosa, no? Per mi, i parlava abans de vibració, no? El català, hi ha una paraula, el sentir, només sentim amb l'orella, o sigui, sentim amb el cos també. Hi havia un tema de sentir amb el cap, perquè vibrava. O sigui, una mica de... Perquè no deixa de ser un objecte molt orgànic, en realitat, i construït amb impressió en fusta, o sigui, però que vibra també, doncs això també té una màgia i jo totalment alineat amb el Fede d'aquesta idea de que requereix un altre tipus d'apropament i de temps. El so no té temps, és una altra cosa, funciona d'una altra manera.
2: Clar, com podem fer que la gent doncs, tingui una relació amb el so, la ciutadania, em refereixo, d'una escolta més conscient?
0: Bueno, és un tema que es treballa. Jo veig que cada cop se'n parla més, d'aquest tipus de coses. Jo crec que, en general, ha de formar part, probablement, d'una reacció una mica més general, no només amb el món del so, no?, però una mica una reacció, jo crec, en contra d'aquesta idea de que les coses duren totes dos segons, no?, i que no tenim... O sigui, hem de posar en valor la capacitat de poder fer coses tranquil·lament, entre d'altres, escoltar sons. Això hauria de passar primer, segurament, no?, per poder-ho entendre més. Però jo crec que és algo que inclús com a persones necessitem, o cada cop acabarem necessitant més, i per tant, inevitablement, d'alguna manera, ho posarem més en valor.
2: I una manera potser també doncs, seria convidar també la gent a que entri a visitar Free Sound.
0: Això segur, això a nivell, diguem i... així, jo parlava una mica més com...
2: Sí, tant.
0: Total, que entri en la web.
2: I com li... Per tenir una experiència bona de Free Sound, tu que ets doncs, creador i tu també molt usuari i també co-creador, diguéssim, de participant en els sons, com ha de ser l'experiència de l'usuari? Què li hauríem de dir a una persona que entri perquè tingui la millor experiència? Quin so ha de buscar? Hi ha un cercador, m'imagino...
0: Hi ha un cercador, jo no et podria dir quin so buscar, perquè clar, hi ha moltes coses diferents, no? Però potser una cosa que diria jo és que pots anar deixant que et sorprengui una mica, no? Potser saltant. Hi ha una funcionalitat en concret, per exemple, que et posa sons aleatoris, que aquesta pot ser interessant, i vas navegant, però després n'hi ha una altra també que et pot donar sons similars, sons que s'assemblen acústicament entre ells, però que no necessàriament tenen el mateix significat, no? I d'alguna manera també pots anar saltant d'un so a l'altre.
2: Quin seria el so més estrany que hi ha a Free Sound?
0: Ostres, estrany...
2: Clar, defineix estrany, no?
0: Puc posar una anècdota. Clar, de vegades, per exemple, en el món de la creació musical, doncs hi ha col·leccions de sons o no, empreses que venen, diguem, packs de sons per producció musical, i de vegades, comercials em refereixo, de vegades es veu Free Sound és com l'opció lliure, que potser hi ha gent, no, que diu, ostres, no, però això no té tanta qualitat, el que sigui és diferent, no? I de vegades hi ha com aquesta percepció, però que s'intenta com comparar, no? I va haver una vegada en un article a un blog, al Create Digital Music, del Peter Kern, força conegut, diguem, en l'àmbit, que no, no sabem bé arrel de què anava, no? Però que va dir, ostres, avui he obert Free Sound i el so del dia, perquè cada dia s'escull un so, que de fet, mira, això també és divertit, no diem quin so és. Tu tens un so que l'escoltes i després, si vols, tens un botó que diu mostra'm els detalls, no? Perquè puguis jugar a endevinar-lo. Doncs és igual. Aquest so del dia era un so que és, pot ferir sensibilitats. De fet, és l'enregistrament de la matança del porc.
2: Uau.
0: I és bastant heavy, no? Però, clar, és algo que l'autor del blog que ho va veure deia, ostres, clar, és que he obert això i no podem comparar Free Sound amb cap altre d'aquests elements,
2: clar, clar.
0: Perquè és que aquí hi han coses que no trobaràs en lloc, diguem, en lloc més, no?
2: Has dit quin és el so del dia? Va, el so del dia d'avui, que estem enregistrant...
0: No l'he escoltat,
2: ja no sé quin és. Això és per tu, diguéssim, com a cosa així quotidiana, de tant en tant, dius, va, vaig a veure quin és el so d'avui.
0: Ah,
2: de...
0: sí, clar, total.
2: Sí, no? Una activitat així recurrent. Sí. Doncs va, el dia que avui estem enregistrant aquesta entrevista, que avui és dijous, dia 13 de novembre, el so del dia és

0: Què us suggereix?
1: Uau. No ho sé, el meu cap parla com TikTok, jo. L'Atlas 31, se sembla com el, un, aquesta nau que sembla que ha visitat,
2: no?
1: Que ha visitat la... El, sí, evidentment, ten, com tenen un component, diguéssim, de sintetitzador o de dron, ja té una manera com molt fàcil de linkejar-ho amb, sí, amb això, no? Amb l'altre, amb l'alien i tot això.
0: Realment és molt curiós, perquè amb l'experiència que he tingut jo de Freesound he tingut totalment aquestes dues percepcions. És a dir, de sons superantics que se m'escapen de les mans i sons que no puc doncs agafar perquè estan molt lluny i són molt futuristes, no? És espectacular, aquesta experiència.
2: Sí, és molt heterogeni, clar, realment. Ja, no s'especialitza en res en concret, no? I al mateix temps doncs, hi ha molt de tot. Inclús per nosaltres és difícil entendre què hi ha o què no hi ha, no? En tota aquesta, en tota la col·lecció.
0: Perquè hi ha algú que, diguéssim, controla tots els arxius?
2: Sí, hi ha un equip de moderadors que són voluntaris, usuaris de Freesound, que escolten els sons, sobretot bàsicament per veure que no hi hagi coses que no haurien d'estar Freesound o sons que tinguin copyright. Llavors, normalment, bueno, ells tenen, diguem, algunes eines per poder mirar aquest tipus de coses. També que si no hi ha descripcions detallades, pues, igual suggerir als autors que posin més informació o coses d'aquest tipus. Però bueno, més enllà d'això no fem un control. I aleshores sí que nosaltres, com a grup de recerca, perquè bé, no n'hem parlat gaire del context, no? Però això és una iniciativa que comença en un grup de recerca, que és on treballo jo.
0: El Music Technology Group. Exacte. De la Universitat Pompeu,
2: sí,
0: Fabra.
2: I nosaltres ho fem servir per això també, no? I desenvolupem tecnologia que ens permet intentar entendre, entre altres coses, doncs, què hi ha a dins de Freesound, classificar-ho, coses d'aquest tipus.
0: Mm-hmm. Clar, ho feu servir molt també investigadors, serveix molt, sí, també per la vessant, doncs, més d'investigació, no? Escolteu, per anar acabant una mica també, bé, porta ja 20 anys, una mica quin és el futur de Freesound?
2: Bueno, doncs esperem que com a mínim 20 anys més, no? Bueno, a veure, és una plataforma molt única i que també serveix, diguem, un propòsit que és molt, molt únic, que hi ha molta gent que ho pot disfrutar. I per tant, jo crec que això, i en el context on estem nosaltres també, acadèmic i tot, doncs ens dona una visió de futur de poder continuar. Nosaltres sempre hem anat creixent a poc, perquè no ens interessa tampoc créixer molt ràpid, perquè llavors entres en unes altres dinàmiques que potser no ens permetrien tampoc sostenir-ho. Per tant, la idea és seguir amb aquesta línia.
0: I el que sí que jo veig doncs, darrerament és que... tot aquest univers sonor està treballant ja molt conjuntament amb artistes, no? I artistes nous, i artistes que porten molta trajectòria, com el Fito, però que ja hi ha una interdisciplinaritat d'arts, i per exemple el so és un doncs, element crucial en moltíssimes instal·lacions, no? Com per exemple has fet servir tu...
1: Total, de fet, jo crec que totes hem treballat amb Freesound en algun moment. I és veritat que de vegades jo escolto algo i dic, ostres, això l'he escoltat a Freesound. I em va passar amb una cosa, amb un anunci que havia parlat amb tu, dic, ostres, jo crec que escoltar un anunci de la televisió o algo. Diu, sí, perquè ja és veritat que, tot i que l'arxiu és supergran, després els interessos que cadascú té de vegades són molt limitats. Doncs si tu busques una cosa concreta, doncs pot ser que tens, no sé, 50 sons. Però... jo soc molt fidel i los escolto i em passa. Però sí, és una... jo crec que hi ha una cosa molt potent i que ajuda molt als artistes com jo que estem treballant i que treballem amb el so a entendre també el so com més enllà d'una lluita, en el sentit de, jo parlava abans, no del museu d'escolta, sinó d'una disciplina també que existeix i que hem de... I que hem d'alguna manera a demanar o començar a evitar... Tu parlaves abans en la prèvia, no?, de sinestèsia, no?, de la sinestèsia que també el so té, no?, i aquest poder, doncs jo crec que aquesta... quasi l'apropament de l'artista amb l'arxiu Freesound o amb aquest tipus de situacions és totalment orgànic i necessari i natural. I jo espero que d'aquí 20 anys... ja Freesound
2: ens tornem a veure aquí.
1: Home, jo espero.
0: Doncs escolta, d'aquí 20 anys veniu i escoltem també quin és el so. Veiem si hi ha el programa d'aquí 20 anys, esperem que sí. I escoltem també quin és el so del dia. Que això recomano a tots els oients que ho facin i que visitin la web i diguin, doncs aviam a veure avui què sona. Perquè entenc que és random, eh?
2: Sí, bueno, hi ha, sí que hi ha unes condicions que s'han de complir molt, molt bàsiques, però sí, és aleatori.
0: I la instal·lació la podrem veure també pel qui no ho ha vist?
2: Sí, ara estarà durant un parell de setmanes, a partir de la setmana que ve estarà aquí al campus del Poble Nou de la Universitat Pompeu Fabra, i després estem treballant en diferents espais o llocs on podrem anar movent.
1: Perquè viatgi.
0: Ah, sí, que viatjarà, la instal·lació.
1: La idea, sí, no?
2: Aquesta és la intenció, sí. Mm-hmm.
0: Fantàstic. I a més també que això no pari, i que hi hagin més maneres diferents també d'apropar-se a tots aquests universos sonors.
1: Total.
0: Que són, doncs, patrimoni intangible i material, que sembla que sigui quasi, doncs, impossible d'agafar, però que els tenim aquí, gràcies també a FreeSound. Moltíssimes gràcies al Fito i al Frederic Font, també, gràcies, doncs, a l'MTG i a l'artista multidisciplinar.
1: Gràcies.
0: Fito.
1: Gràcies tu,
0: ens veiem properament. Fins
2: molt
0: aleshores.
2: Bé. Gràcies.
3: La barrera del so.

0: I ara... A veure, clic.
1: No, ara no, ara no començaria a cantar Julián Casablancas. No, no,
0: ai,
1: no, no.
0: És que estava intentant això, atrapar aquest toc, deu, veus,
1: de baqueta. De la cançó Tapau dels Strokes, que ens serveix de careta.
0: Increïble.
1: De fet, és que és el Fab, el Fabrizio, que és el bateria brasiler dels Strokes, que és conegut per liar la parda tot sovint. Vull dir, és un liante de la llet. De fet, hi ha una gravació a l'últim àlbum, que crec que és a la cançó Out to the Mets, que hi ha un moment on s'acaba un pont i ha de trencar la bateria, i el tio anava tan empanat que el Julián Casablancas li diu... drums, please, Fab. I això ho van deixar a la gravació final, de la quantitat de vegades que el tio devia empanar-se.
0: És meravellós. Això em vaig parlar un dia, que per cert, suposo que ja ho saps, o si no ho sabeu, audiència, que també ho podia haver comunicat jo a l'audiència, cada divendres estem fent un espai també al programa Xavifòrnia, els divendres a 3:45 de la tarda, per anunciar una mica el que tindrem, els continguts a la Barrera del Sol cap de setmana.
1: El Xavi Martínez deu flipar.
0: El Xavi Martínez, sí, perquè clar, li porto sons estranyis, sons fantasma, sons no sé què...
1: Un amant de la música també, però segurament no, de les fricades que t'agraden a tu.
0: Home, un dia vaig posar a Xavifòrnia, vaig posar Schomberg. I clar, allò va ser meravellós.
1: Home, li devia molar moltíssim, perquè en el fons aquest punt de curiositat sempre descobreixes nous amants d'aquests sons estranys que ens agraden a nosaltres a tot arreu.
0: Exacte, però també li donem un altre caire, una miqueta més, doncs, de no sé, festiu de divendres, com que la secció és el divendres.
1: I això ho hauries d'haver explicat...
0: Ho hauria d'haver explicat fa moltes setmanes i ho estic explicant ara, perquè no ho havia dit a la Barrera del Sol.
1: Lo de la baqueta?
0: Lo de la baqueta no, lo de la secció que fem amb el Xavifòrnia.
1: Anem
0: a ordenar-nos una mica?
1: Jo crec que l'audiència de Ràdio 4 està farta de mi en aquest punt. Sí. Una altra dada curiosa del bateria dels Strokes.
0: Té
1: un grup de mig bossa nova, mig indi, que es diu Little Joy.
0: Ah, mira.
1: I no canta ell, però ell també fa de bateria i és molt xulo, el grup és molt maco, no té res a veure amb els Strokes.
0: M'encanta, eh? Ara
1: tenen només un àlbum, és preciós.
0: Ara sembles, com es diu, el de les dades curioses? De...
1: Maldini. Soc Maldini.
0: Ordenem-nos una mica, a veure, hola.
2: Bueno, sí, el Dinamo de Zagreb.
0: Estem a la Barrera del So. Ara farem la secció en 15 segons amb el Marc Margarit.
1: Soc
0: hola,
1: jo.
0: Marc.
1: Hola, Irene,
0: com
1: què tal?
0: Estàs?
1: Ràdio Canònica, ara sí que l'estem fent bé, la ràdio.
0: Ara sí, home, és que havíem de situar la gent. Què farem avui?
1: Ens hem permès aquest joc perquè avui farem història.
0: Perfecte.
1: Avui tenim una notícia molt important per l'audiència de la Barrera del So.
0: A veure.
1: I és que avui serem el primer programa de música que no parla de Rosalia. Tu ja n'has parlat o no, Irene, al programa de Rosalia?
0: Doncs, evidentment, no.
1: No? Doncs et retiraran el carnet de
0: totalment,
1: periodista cultural,
0: totalment.
1: Ho
0: però
1: saps, això?
0: Però com que som un programa de nínxol, hem dit, què hem de fer ara? Doncs no parlar de Rosalia.
1: Doncs t'he de dir que no parlarem de Rosalia, però sí que parlarem d'un altre dels monstres culturals de les últimes setmanes.
0: Ah, i quin és?
1: Doncs no és ni Lamine Yamal, ni Messi, ni Andy Lucas.
0: Andy Lucas, t'anava a dir, sí, sí.
1: No és cap d'aquests. Per endevinar-lo, però, haurem de resoldre un misteri.
0: M'encanten els misteris.
1: Un misteri que comença a Spotify. I és que, Irene, aquests dies a Spotify hi ha cançons embruixades.
0: Embruixades? Què vol dir embruixades?
1: Mira, jo l'altre dia, dilluns concretament, vaig dir-me a mi mateix, Irene, escolta, tinc ganes d'escoltar Estopa, no?
0: Fantàstic.
1: Em posaré Como Camarón, del seu primer àlbum.
3: Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa.
1: Un himne.
0: Tu mirada.
1: Un himne. Aleshores, clar, què vaig fer jo? Doncs vaig obrir Spotify, que és on jo escolto música, i vaig posar Como Camarón. I, evidentment, la vaig trobar la primera, a la cerca. Però, com bé saps, a Spotify, si tu fas una cerca, no només apareix allò que busques, també s'inclouen 4 o 5 alternatives. Recomanacions semblants en estil del mateix artista. Amb Como Camarón, què t'esperaries que et donés Spotify? Doncs altres cançons
0: no sé,
1: d'Estopa.
0: Sí, o Estopa, sí. O flamenco...
1: Coses per l'estil.
0: Sí, o una mica de rumba...
1: Tu
0: o...
1: calorro, por la rajeta sí. Falda, una cosa per l'estil. Doncs no apareixia res d'això, saps què hi havia?
0: I què hi havia?
1: Cançons sense cap mena de relació. La segona recomanació de Spotify rere Como Camarón era el clàssic de les comèdies romàntiques dels anys 2000, Kiss Me, de Sixpence, None the Richer. Idèntica, Como Camarón, oi?
0: Però què fa aquesta cançó aquí?
1: Ah, aquest és el misteri. I això no s'acaba aquí. La tercera cançó recomanada a una cerca de Camarón dilluns passat a Spotify, saps quina era?
0: No sé, i em fa por.
1: Sexo en la playa, de Maya i Alif.
3: El sol va cayendo, el día va acabar. Los dos en la playa, la brisa y el mar.
0: Però a veure. Sí, què té a veure Como Camarón I'm so kiss me, i això.
1: I això, i a Lídia Maia, no?
0: No estic entenent.
1: Doncs atenció, perquè la següent recomanada ja et petarà el cap. La següent recomanada, la quarta recomanada, la cua, el quart resultat a la cerca de Spotify del dilluns passat de Como Camarón era Cheek to Cheek, el clàssic dels musicals de Broadway, per exemple, de la pel·lícula Sombrero de Copa, dels anys daurats
0: sí, sí,
1: de Hollywood.
0: Sí,
1: concretament, la versió que van fer fa uns anys Lady Gaga i el genial Tony Bennett. Heaven, I'm in heaven,
0: and the cares that hung around me through the week. Bé, jo ara ja penso que l'algoritme s'ha tornat absolutament boig i no acabo d'entendre realment aquestes connexions de gèneres, èpoques i artistes diferents.
1: O s'ha embruixat.
0: O s'ha embruixat.
1: S'ha embruixat. Potser jo ara mateix faré de Torquemada.
0: A veure.
1: Faré d'inquisidor de l'algoritme i farem un exorcisme de l'algoritme aquí en directe. He agafat la meva bíblia de la música. És a dir, he agafat els meus vinils dels Beatles. I descobrirem què li passa a l'algoritme de Spotify. Abans de res, això hem de dir que no passa amb totes les cançons. Ho farem en directe, que ho vegi l'audiència. Ara obriré l'Spotify. Passa amb algunes molt concretes, i jo ja sé per què, de seguida us ho revelo. És possible que alguns alumnes avantatjats, o que tinguin germanes adolescents, ja sàpiguen què connecta aquestes cançons que acabem de dir, què connecta Camarón amb Cheek to Cheek. Però mira, ho provarem ara mateix amb una de les cançons que sé que estan embruixades. Vaig a buscar a Spotify ara mateix. Semblo un mag,
0: sí.
1: Explicant...
0: No, no, estàs, certifico que estàs obrint...
1: Hold My Hand, la cançó Hold My Hand, d'acord? La busco, faig cerca, Hold My Hand, d'acord? Aleshores, jo busco Hold My Hand... Perdó per l'anglès. I em surt la de Jess Glynne, una cançó que s'ha popularitzat aquest estiu per l'espot de Jet to Holiday. Nothing beats a Jet to Holiday. Segur que us ha sortit aquest anunci al TikTok en algun moment o altre. Sí?
0: Sí.
1: La segona recomanació que em surt és Hold My Hand with Akon, que és la de Michael Jackson.
0: Sí.
1: Però és que la tercera que surt és Super Vacío, del Vic Miralles.
2: Vacío estoy y necesito que me digas lo que he brillado hoy.
1: I després de Super Vacío, i aquí ho tinc, surt Stars, de Simply Red. Can't you see that I wanna fall from... Quina connexió té amb Vic Miralles?
0: Jo no en tinc, o sigui, no en tinc ni idea.
1: Doncs atenció, perquè ara em surt Peregrino, de Carlos Ares.
4: Me perdono, pero nunca olvido. Glorias y penas llevaré conmigo.
1: I no només això, sinó que al darrere de Peregrino surt Manchild, l'últim èxit de Sabrina Carpenter.
0: Em rendeixo. O sigui, no estic entenent res.
1: Què vincula Sabrina Carpenter amb Carlos Ares, amb Jess Glynne, amb Simply Red? No ho saps?
0: No ho sé, sisplau, Marc Margarit, resolem ja aquest misteri i aquest encanteri.
1: Aquestes cançons són les dels concursants de cada setmana d'Operación Triunfo. Ara mateix està celebrant una nova edició d'OT. Ja vam parlar a Gala 9, així que tampoc els hi queda massa. Però això vol dir que hi ha molta gent pendent d'aquest concurs i també de retruc, escoltant o descobrint algunes de les cançons que van cantant cada setmana. Perquè hem de tenir en compte que l'audiència d'OT és molt variada, però sobretot, normalment, és molt jove. Per tant, té una cultura musical limitada, cosa normal, eh? Això es tradueix a que la gent sovint tendirà a buscar les cançons per Spotify que estan treballant els concursants cada setmana i afegir-les a les seves playlists.
0: Però, a veure, una cosa, o sigui... És a dir, quanta gent mira OT?
1: Molta.
0: Fins al punt de que estiguin variant l'algoritme?
1: Correcte, i a més l'algoritme torna a canviar. És a dir, jo dilluns passat, per exemple, un dels nanos, un tal Guille Toledano, va cantar Como Camarón, ho va fer bastant bé, però igualment el van nominar. És que estic molt enganxat a OT.
0: No, sí, ja ho sé, perquè ja us veig a tu i a la Glòria quan anem a dinar cada dia. Allà, cosí no sé què, Glòria Galeano, des d'aquí un petó.
1: Les altres cançons de la gala eren Kiss Me, Cheek to Cheek i tot això, i la setmana vinent cantaran Sabrina Carpenter i també cantaran Vic Miralles i també cantaran Simply Red.
0: I tot això?
1: Aleshores, ara surt tot això, però si tu ara busques Como Camarón, aquest vincle ja no surt, perquè com és la gala de la setmana passada i ja fa dies,
0: que fort,
1: les
0: que
1: cerques
0: fort.
1: Han baixat.
0: Que fort, o sigui, tot això per un concurs.
1: Correcte.
0: O sigui... Increïble.
1: Tot això apunta, però, que no és intencional, eh? Fa molta pinta que no és intencional pel que et dic, perquè curtocircuita molt ràpid i està molt circumscrit al moment en el que els usuaris estan fent un pic de cerques i després es torna a dissoldre aquest fenomen. O sigui, és com una estrella fugaç de les vulnerabilitats algorítmiques.
0: Increïble,
1: hi ha com 3 dies de la setmana que les cerques canvien i que les recomanacions canvien totalment. Per exemple, les cançons que queden cada setmana les diuen els dimarts a les 6 de la tarda, a 6 dies de distància de la gala i cap a les 3 de la tarda. I, evidentment, triguen en arribar al seu pic de popularitat a la plataforma. Jo vaig fer la mateixa cerca que acabem de fer aquí en directe el dimecres i encara no havia canviat l'algoritme de Spotify.
0: Sí, vas fer com... Te recordes quan analitzàvem les onades de Covid?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, que hi ha com
1: jo
0: un
1: era...
0: triguen
1: Pablo
0: uns
1: Simón,
0: dies...
1: Sí, no? Simón, sí, no me'n vendre aquí. Sí, sí. Doncs això és el que vaig fer i encara no havia... Encara no... L'algoritme no havia...

0: l'algoritme recull el que fem, el que ens agrada, i ens dona més del mateix tota l'estona, en quantitats encara més grans. El que passa és que mai som conscients de quanta informació estem donant i de com de similars som a tanta altra gent arreu del planeta. Mai ningú és tan especial com es pensa. Uh-huh. Aleshores, qui condiciona les coses rares dels algoritmes som majoritàriament nosaltres, els usuaris, amb intervencions puntuals a les plataformes, evidentment, que condicionen una cosa i la posen a la cua de recomanats més del que seria orgànic que hi estigués, però la capacitat de transformar l'entorn digital de l'algoritme de centenars de milers d'usuaris actuant de manera coordinada, encara que sigui accidentalment, no és gens menyspreable, si bé tampoc l'hauríem d'idealitzar. No és activisme buscar una cançó de Simply Red a Spotify.
1: Molaria moltíssim com organitzar-nos col·lectivament per fer una trolejada massiva a Spotify.
0: Sí, la cosa és que organitzar-se és 10 vegades més difícil que analitzar o criticar, i a més té les potes molt curtes perquè internet i totes aquestes plataformes són espais privats, i escolta, quan volen tallen l'aixeta. El que passa que això ja li va bé a Spotify, perquè d'alguna manera sap que l'usuari que està buscant com a Camarón després buscarà Chic to Chic, doncs ja se la deixo a prop i potser va escoltar una altra cosa.
1: Val, molt bé, Marc, em sembla fantàstic, però tot això ja estic veient per on va. Que tu m'estàs aquí venent una moto perquè tu t'has enganxat a OT, que estàs tot el dia, com dic, amb la Glòria, parlant de si el concursant aquest o l'altre, i aquí m'has vingut a vendre com una secció pel programa.
0: és veritat. Doncs, jo, home, entono la meva culpa, he actuat com un autèntic manta, però t'he de dir que hi ha un altre fenomen musical plataformístic d'allò més interessant que també va de bracet amb Operación Triunfo. Com pots veure, he posat cançons d'OT de la teva quinta.
1: Gràcies.
0: Perquè et sentis integrada. Irene, tu saps on es pot veure OT ara mateix?
1: Sí, bé, aquí no.
0: A Radio Televisió Espanyola no. Perquè però ja sí, ho sabríem, no callaríem.
1: Això ho sabríem, jo crec que corporativament ho sabríem. Sí. Però sí,
0: hagués anat, no? Al lloc de Radio 3, Pedro Sánchez hagués anat a veure a l'Olivia
1: i el Tinyo. Ai, sí, que va anar a Radio 3, que maco això, eh? I saludant a tots els tècnics. Helena, que va saludar. A millor ve aquí Pedro Sánchez i et saluda,
0: mira,
1: eh?
0: Mira el que he fet.
1: Oh! M'encanta, sisplau, això ho podem publicar, això ho publiquem, eh?
0: No,
1: no ho explicarem per antena.
0: Tornem a parlar d'Operación Triunfo, perquè fa ja dues edicions que OT no està en cap canal de televisió lineal, ni Televisió Espanyola, ni Telecinco, ni Antena 3, ni res d'això, ni TV3, malgrat que el ni la 2CAT, encara que em molaria molt.
1: La 2CAT.
0: Tots cantant Serrat. Malgrat que el format encara és el mateix, un directe de 24 hores que s'emet, en aquest cas per YouTube, i una gala musical els dilluns, que és el gran esdeveniment. Fan el mateix amb la diferència que per veure la gala i alguns dels continguts exclusius has de tenir Prime Video, la plataforma de vídeo d'Amazon, i també seguir el directe des d'allà, perquè sí, les plataformes de streaming també tenen directes, capacitat de veure directe. Només pots posar la teva pel·li, comèdia romàntica, que bàsicament és la mateixa pel·lícula d'Antena 3 de les tardes,
1: sí,
0: però
1: terrible,
0: convertida en un contingut exclusiu, sinó que a més també pots veure en directe des d'un partit de futbol o un partit de bàsquet a una gala on Chenoa intenta fer de presentadora.
1: Uh-huh. I continua sent el mateix programa, no? És a dir, el mateix format, més o menys, les mateixes cares, Jazz Music al darrere de tot plegat, etc.
0: Sí, i el mateix lloc de sempre, amb la Noemi Galera, el Manu Guix i el Tinet Rovira dirigint-ho tot plegat. Però el lloc és diferent, no és una tele lineal, és una corporació que emet majoritàriament continguts sota demanda en diferit, com és una plataforma. Això sí que suposa un canvi en un element cabdal per un programa musical. Els drets de la música, de nou, els drets d'autor. I aquí, a la barrera del so, reciclarem els clàssics fins que siguin tòpics. Expliquem com canvia les coses per OT estar a Prime Video contrastar a una tele de tota la vida com és Televisió Espanyola.

El primer que provoca això són drames, problemes amb el repertori. Això ha passat moltes vegades, aquesta edició. En haver-hi un directe 24 hores i una legió de fans en edat escolar o a l'atur comentant-ho tot per Twitter, tothom s'assabenta de tot. Enguany són més habituals que mai els petits comentaris dels concursants que diu: és que he proposat 4 cançons per cantar i no se me n'ha donat cap, o no cantem això ara aquí a la dutxa que ens esbroncaran. I tot això té a veure amb els drets. Hem de pensar que Operación Triunfo, cada concursant canta una cançó cada setmana que li dona l'Acadèmia, i a més d'això, els que estan nominats, és a dir, els que poden marxar a la gala si la gent no els vota, tenen el dret de triar la cançó que volen cantar, amb alguns paràmetres evidents. Addicionalment, hem de tenir en compte que és un reality. Aquest concurs és un intensiu de formació musical que a més ha estat televisat. Això vol dir que hi ha una desena de nanos joves que tenen accés

0: instruments, que tenen talent realment i que tenen estudis de so de màxim nivell i estímuls permanents. I per tant, part de la gràcia és que fins i tot quan no estan fent classes o estan assajant, també es passen el dia jugant davant del piano i descobrint a l'audiència els seus gustos musicals.
1: És que el canca és... Jo, estoy siendo súper pesada. Esta es súper guay. Mira... Se titula Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando...
0: Això és Amaya, a l'edició del 2017, quan en un assaig, jugant amb el piano amb l'Aitana i el Manu Guix, el seu professor, va decidir parlar del canca, perquè l'Aitana no el coneixia. I va començar a fer una cover del No Res tocant el piano d'aquesta cançó del canca fins al punt que li va disparar completament les escoltes a aquest cantautor a Spotify aquella setmana. Això era quan Televisió Espanyola tenia aquest format i, per tant, bé, veiem... A veure, també és veritat que la Maya no és habitual. No tothom té la més cultura musical gairebé que els seus professors a l'acadèmia. Però bé, també té altres cosetes la Maya que són molt divertides i que també eren molt especials d'aquell moment de l'acadèmia on ells tenien la llibertat per exposar i jugar amb la música tota l'estona, que és que, per exemple, sabia qui era Rosalía abans que el Manu Guix.
1: ¿Rosalía la conoces tú?
2: No.
1: Buah, pues Rosalía te encantar. ¿Puedes buscarla hoy, por favor?
2: Rosalía.
1: Te va encantar. Rosalía, el disco Los Ángeles. que sí, que te va a gustar mucho.
2: Vale, venga, va.
1: No la vas a buscar, ya lo sé, pero bueno, ya te lo digo.
2: Primero va su petición.
1: Pero, hombre...
2: Desde hace dos meses y medio.
1: Pero, Rosalía...
3: ¿Está pasando?
2: Nahuel Penasi. Penisi. Venga.
4: Pero todo es tres, ¿no?
5: 100%.
6: Después repito por ti.
5: ¿Te gusta Rosalía?
6: ¿Quién es?
0: Ni Manu Guix ni Aitana sabien qui era Rosalía i ja ho sabia Amaya. Tot això es veu alterat pels drets d'autor i pel canvi a Amazon Prime. No només les cançons que canten els nanos a les gales, també allò que poden fer un dimarts a les 7 de la tarda jugant amb el piano.
7: Increïble, però quin és el gran canvi, diguéssim, que implica estar en una tele o estar, per exemple, a Prime Video?
0: La legislació dels drets d'autor. Que no pararé fins que ens avorrim d'aquesta
7: tota
0: broma.
7: Tota la temporada.
0: Sí, sí. La dinàmica de gestió d'ús de la música pels seus drets d'autor a Europa és diferent en una televisió lineal que a una plataforma internacional com Amazon Prime Video. Quan parlem d'una plataforma internacional hi ha un requisit molt diferent que s'assembla més al cine. Has de tenir un acord previ per poder fer servir l'obra artística de qui sigui, en aquest cas la cançó, i has d'arribar a un acord amb qui posseeix els drets. Si tu vols fer servir una cançó al programa, abans de tocar-la, punxar-la o el que vulguis fer, has d'haver arribat a un acord amb qui posseixi els drets prèviament i has de negociar amb tothom, amb tots els propietaris dels drets, amb tots els artistes, individualment, si no, nanai. Clarament és molt poc pràctic, limita les opcions perquè són 1.000 negociacions obertes alhora amb 1.000 interlocutors diferents i totes elles a priori. Per tant, deixes un marge zero a la improvisació.
7: Hosti, quina diferència. I això com funcionava, per exemple, aquí a Televisió Espanyola o a una altra tele?
0: A través de l'ESGAE. Operación Triunfo o Televisió Espanyola, per exemple, passava a posteriori un registre amb el minutatge en què s'ha usat la cançó i apa. S'encarrega l'ESGAE de negociar-ho amb els artistes. És un model també habitual a Europa, molt més àgil, perquè l'artista delega la representació sobre l'ESGAE i la productora televisiva només ha de bregar amb un interlocutor i és això, tot després del fet, tot després d'haver-ho cantat, d'haver-ho jugat. L'altre model, el que segueix Prime Video i el que segueix el cinema i les plataformes, és el model americà. La negociació a priori, directament amb el propietari dels drets, amb més traves artístiques i molts més fronts oberts, però també amb certa lògica, perquè Prime Video és internacional i aquesta edició d'OT, per exemple, es pot seguir en molts països llatinoamericans. La SGAE no està empoderada per encarregar-se de la distribució dels drets d'autor d'Operación Triunfo fora de l'Estat. I això fa que el catàleg quedi limitat al que s'hagi aconseguit negociar amb anterioritat. I clar, si no aconsegueixen totes les cançons que volen, també han d'estar negociant tot l'equip de producció mentre estan al programa per veure si aconsegueixen una sessió de drets ràpida per afegir alguna cosa.
7: Clar, vull dir que també el que puguin cantar els nanos en el seu temps lliure perquè estan sent gravats 24/7.
0: Perquè estan a un programa permanentment. Per tant, no tenen la llibertat de cantar el que volen. Per tant, és molt habitual que un comenci a tatarejar i apareixi Noemí Galera, que és la directora, i li digui no es pot cantar. I li passi això a la pròpia Noemí Galera, perquè estàs envoltat de 12 músics amb les hormones desbocades, que clar que fan els músics ja són pesats. Imagina't músics adolescents. I ara imagina't músics a un canal de televisió. Que tot el dia allà... Aleshores, clar, no poden cantar...
7: Un moment, mentre... aleshores Noemi Galera va allà i fa... Mec! O sigui, vull dir que...
0: Sí, però
7: i això
0: fa,
7: es veu,
0: però...
7: I això es veu en antena,
0: diguéssim. Passa de tant en tant, sí, sí. Jo no estic tan tarat com per anar seguint el directe, però sí que he vist clips de la pròpia Noemi Galera començant a cantar Yo quiero bailar, de Sonia Selena, o alguna cosa per l'estil, igual aquesta sí, i dient, ui, no, que no es pot cantar. I para de cantar al moment. I això, aquest
7: això
0: moment
7: et limita tan... moltíssim, eh?
0: I perds aquests moments tan màgics de la Maya decidint cantar el canca i robant l'aire d'una habitació i convertint el canca en un referent per tants i tants adolescents, o explicant-li a Manu Guix qui és Rosalía i cantant cançons de Los Ángeles.
7: Clar, clar. Vull dir... que això és cert, eh? Expliquem-ho, perquè aquí és veritat que tots els que fem ràdio i els que fem doncs, programes, després hem d'escriure totes aquelles cançons que hem posat i que hem punxat en el programa perquè doncs, vagin a l'ESGAE i els artistes doncs,
0: correcte,
7: cobrin i... corresponentment la seva...
0: Aleshores, què han pogut paga? Fer? Què sabem que han pogut fer en aquesta edició? Negociar com a mínim 100 cançons,
7: no
0: de partida
7: són,
0: ja
7: no
0: disponibles.
7: Són gaires, no?
0: És que no són masses. Sí, és veritat que les han anat ampliant paulatinament, però només tenen 100 cançons de catàleg.
7: Perquè estem parlant, ara portem 9 gales i hi hauran, què, aproximadament 13 gales o com així
0: o
7: 14, una cosa establerta,
0: així,
7: que normalment són 13 programes
0: sí.
7: per temporada aproximadament. 100 cançons, no em sembla
0: que les primeres
7: gaires,
0: gales,
7: no?
0: També per economia, es fan molts duos i molts trios
7: Val.
0: Musicals, per tant estalvies. Però igualment 100 cançons no són tantes a triar.
7: No. De fet, hi ha una emissora de ràdio que es dedica a, bueno, no sé per què no dic el nom, però és igual, que una emissora de ràdio que és musical, uh-huh. que també funciona d'aquesta manera. Ella té doncs, una base de 500 cançons en les quals aquesta sí que pot punxar i llavors al llarg del dia les va punxant. Si sou usuaris habituals d'aquesta emissora, potser sabeu a quina m'estic referint, perquè hi ha unes hores concretes on quasi sempre estan sonant les mateixes cançons i a més també que té doncs, una audiència i un target molt concret que bàsicament és gent com de la meva edat, 40 o així, 40-50, que estem ja en aquell punt en què ai, remember when, no? Que tenim una mica de nostàlgia de la joventut i tal, llavors tota l'estona volem com escoltar aquelles cançons una mica més de rock clàssic,
0: clar,
7: no?
0: Clar, teniu tanta nostàlgia que escolteu les mateixes 100 cançons, aleshores
7: sí,
0: entreu en bucle
7: sí.
0: i entra la nàusea més que la nostàlgia.
7: I té èxit, bueno,
0: sí,
7: eh?
0: Sí,
7: sí. Però què és això? Que al final tens una bossa només de 500 cançons que pots per cobrir una programació de 24 hores, que és molt poc.
0: Tinc la llista de les 100 cançons.
7: Uau, vull saber-ne.
0: La llegeixo tota? Potser massa, no?
7: Potser massa, però
0: mira,
7: així aleatori.
0: Coses que et cridin... Digue'm un número de l'1 al 100.
7: Va, 23.
0: Como camarón estopa.
7: No!
0: Vaya
7: sí,
0: golaç,
7: home.
0: Vaya golaç.
7: Sí,
0: digue'm un altre número, va.
7: Increïble, 53.
0: Yo quiero bailar Sonia y Selena.
7: No ho puc
0: creure.
7: T'ho juro, t'ho juro. Això és bruixeria. Ho has dit tu a l'inici, que era
0: sí, bruixeria. Jo crec que igual ho havia llegit abans per barrar el guió.
7: Va,
0: i
7: vaig a dir un diferent del que estava pensant per no seguir molt encanteri. Va, 77.
0: Te quiero, Nino Bravo.
7: Val.
0: Però bueno, també ja tu m'hi acostumbraste. Lu és... Como yo te amo, Rocío Jurado.
7: Oh.
0: Que aquesta és denominada, eh? El pobre que li toqui cantar Rocío sí. Jurado sap al carrer. Doncs bé, això és el tema. Clar, aquestes 100 cançons les han hagut de negociar amb els propietaris dels drets i això implica també que els artistes i també les seves discogràfiques hi puguin fotre mà, perquè fa no massa estaven, per exemple, la Aitana treballant per aconseguir arribar al número 1 amb la cançó Superestrella i casualment aquella setmana una cantant d'OT la va cantar.
7: Veus?
0: Que ho va fer molt bé, la noia que ho va cantar, però home, no deu ser casualitat que just en aquell moment algú decideixi cantar Superestrella. Bé, sigui com sigui, com diem, els artistes també tenen un pes en aquestes negociacions i hi ha alguns que poden negar-se, com passa sovint, i el 2002 va passar de manera molt sonada.
8: Por si el tiempo me arrastra.
7: Home, el Manolo.
0: Manolo García va negar-se a que es cantés Pájaros de Barro a Operación Triunfo 2,
7: ah, mira.
0: Perquè s'oposava frontalment a la filosofia del programa, amb dos pebrots.
7: Molt bé, doncs no em sembla malament, eh?
0: I dit això, per acabar, t'he promès que avui no parlaríem de Rosalía.
7: I me l'has
0: parlat una mica. Però és que, clar, hem de relativitzar una mica la importància que té Operación Triunfo i que té tot això, perquè no sé si saps què va passar al Tu sí que vales ara fa uns
7: sí,
0: anys.
7: Sí, home, i tant.
0: I és que van dir que no a això.
9: Y todavía quiero que venga porque le guardo mi amor.
7: I li
0: aquesta
7: van dir...
0: gent va renunciar a Rosalía.
7: I li van dir, no vales.
0: Doncs mira, amb aquestes
7: fort,
0: cagades
7: això,
0: així els hi toca gestionar.
7: Escolta, a mi jo prefereixo el Manolo. Marxem amb el Pájaros de Barro.
0: Doncs vinga.
7: Molt interessant. Li pagarem els drets, al senyor Manolo García. Ara ho passem a l'ESGAE. L'ESGAE ho farà. I gràcies tu, Marc, com sempre, per portar temes tan interessants. Malgrat Rosalía. Gràcies, i amb vosaltres. Fins la setmana vinent. Adéu.
10: Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Hi ha estius que passen i estius que es viuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Ràdio 4.